0: barceloní i ha presentat aquest dimecres The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona.
1: Esports.
2: El Barça ha caigut per 1-0 al camp de l'Alavés a la 36a jornada de Lliga a la primera divisió de futbol, amb un gol encaixat al llindar del descans, i es queda, doncs, sense l'objectiu d'arribar als 100 punts. L'Espanyol, en canvi, ha tornat a guanyar 18 jornades després. Han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i de Quique García als últims 20 minuts de joc. I Florentino Pérez ha instat el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
0: I al temps, dijous tindrem un dia de sol a Ponent i a les comarques tarragonines, i en canvi de núvols i pluges intermitents al Pirineu, les comarques al nord de Barcelona i al nord-est. Les precipitacions més abundants seran a l'Alt Empordà, temperatura a la baixa, tret del litoral i prelitoral central i sud, on podrem tornar a arribar als 25 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes als mestres per l'operació en què dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents. Ha admès que, tot i fer-se d'acord amb la norma, es va plantejar malament. Ho ha dit al Parlament de Catalunya en el marc de la Comissió de Seguretat i acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha assegurat que es modificaran els procediments, Miquel Jarque.
3: La consellera Parlon ha insistit en que l'operatiu on es van infiltrar dues agents dels Mossos no hi va haver cap ordre política. Ha reconegut l'error, ha demanat reiteradament disculpes i ha admès que les coses no es van fer bé.
4: No és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que, com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat aquesta decisió operativa, insisteixo, i no política.
3: També ha anunciat una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient i una ampliació en la norma que defineix les atribucions de la Comissaria General d'Informació per restringir i aclarir aquestes operacions d'infiltració que hauran, a partir d'ara, d'estar més justificades. El major Trapero ha demanat disculpes i ha assegurat que no hi va haver mala fe.
5: No era oportuna o necessària la seva presència. Podem estar d'acord en una qüestió, i és que en l'anàlisi que podem fer avui, els antecedents i les mobilitzacions prèvies no ho justificaven. Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
3: El director de la policia ha assegurat que la decisió es va prendre a nivells intermitjos baixos.
0: Les disculpes i les explicacions de la consellera d'Interior i del director general dels Mossos no han convençut els socis parlamentaris d'Illa ni la majoria de partits de l'oposició. Esquerra, els Comuns, Junts i la CUP insisteixen a exigir responsabilitats a Núria Parlon i el cessament de Josep Lluís Trapero, Barcelona, Txell, Vallespí.
6: Pels socis del govern al Parlament, Esquerra i els Comuns, les disculpes de Parlon es queden curtes davant una infiltració policial en una assemblea de mestres que consideren inadmissible en democràcia. No creuen que sigui només un error operatiu, com diu la consellera, i li reclamen al cap del director general de la policia. Sentim la diputada republicana Laia Cañigaral i Andrés García Berrio dels Comuns.
7: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
8: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Ens tornem a reiterar en què demanem el cessament del director general de la policia. Considerem que la interpretació que està realitzant del dret a la protesta i altres elements no s'adequa a la direcció a la que hauria d'anar el país.
6: Des de l'oposició, Junts i la CUP apunten que la consellera d'Interior i el director general dels Mossos no han comès un error, sinó una il·legalitat, i han actuat com la brigada político-social de l'època franquista. A tots dos els demanen que dimiteixin. Sentim Josep Rius, diputat de Junts.
9: Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
6: El PP ha defensat que els Mossos recollint informació s'ha desmarcat de les dimissions. Tampoc n'ha demanat Vox, tot i que ha titllat la infiltració d'anyap.
0: Els sindicats USTEC i CGT també han carregat contra les explicacions de Parlon i Trapero perquè les consideren insuficients. Tots dos sindicats han demanat la dimissió de la consellera i del director general de la policia i els han exigit que concretin si en altres ocasions també s'han infiltrat agents de policia en assemblees. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
10: No són terroristes, no són delinqüents, no hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura i volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
0: L'USTEC ha concretat que la setmana vinent presentarà la demanda per vulneració de drets fonamentals davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I els sindicats d'educació i el departament es reuniran aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions que continuen estancades, tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continuarà aquest dijous a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord, el pla de xoc per l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. Ho ha explicat a 3Cat Info la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
11: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
0: Entre una desena de mesures, el sindicat demana incorporar un tècnic d'educació infantil per cada aula i un integrador social a cada centre educatiu, incrementar un 15% el personal d'atenció educativa i docent especialista en educació inclusiva el curs que ve i que aquests professionals es puguin anar augmentant fins a un 50% en els propers 4 anys i també una reducció de les ràtios als centres d'educació especial i un pla de ràtios de 15 alumnes a primària i 20 a secundària. Aquest dimecres, la vaga al Baix Llobregat i al Penedès, amb manifestacions i talls a les carreteres, ha tingut un seguiment del 55% segons l'USTEC i del 21% segons el Departament d'Educació. Més notícies. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que s'ha perseguit judicialment la família pel que va representar l'expresident per Catalunya. Aquest dimecres, els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los i perquè la Fiscalia ha tirat pel dret a l'hora d'atribuir-los els delictes. El judici quedarà aquest dijous vist per sentència. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle.
12: Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, ha explicat que des del 2009 aquest va prescindir dels fons d'Andorra. Per això, en la petició de pena, els germans Pujol, de 8 a 29 anys de presó, hi veu un rerefons polític.
13: Es que hay una persecución por ser vos quien sois. Porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Catalunya y padre espiritual de una forma de entender el país.
12: Per Cristóbal Martell, advocat de Jordi Pujol Ferrusola, durant el judici no s'ha provat cap dels delictes atribuïts per la Fiscalia, però sobretot la presumpta corrupció política.
14: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
12: Pau Ferrer, que representa els 5 germans Pujol menors per qui la Fiscalia demana 8 anys de presó i els quals l'advocacia de l'Estat no acusa, sosté que no se'ls pot condemnar.
15: ¿Pueden ustedes concluir con la prueba practicada, sin ningún género de dudas, que ese dinero viene de un concreto origen? Pero esa falta de certidumbre a lo que impele es a la solución por falta de prueba.
12: La defensa de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, i per qui la Fiscalia demana 17 anys de presó, també ha sol·licitat que se l'exoneri perquè no ha comès cap delicte.
0: El Congrés ha expulsat provisionalment els agitadors d'extrema dreta Vito Quiles i Bertran Dongo. La mesa els ha retirat cautelarment l'acreditació de premsa pels reiterats aldarulls amb diputats i periodistes mentre el Congrés prepara l'expulsió definitiva. Madrid, Paula Brujats.
16: Quiles i Ndongo plantaran batalla i recorreran la decisió a la justícia. Es tracta d'una expulsió temporal, de moment per a 15 dies, però ampliable. El PSOE i Sumai han votat a favor. En canvi, el Partit Popular ha abandonat la reunió abans de votar. El portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, diu que s'ha optat per aquesta solució dràstica davant del repunt d'aldarulls, del deteriorament de la convivència i mentre resolen la desena de denúncies que hi ha contra ells.
17: Basta de blanquear agitadores ultras que actúan como escuadristas. Llevamos casi una docena de denuncias por estas actuaciones contra dos personas. Repito, esto no es una actuación contra el periodismo en general, contra dos personas, por actitudes de acoso, de insultos que se vienen reproduciendo semana a semana. El Partit Popular no ha dicho absolutamente nada.
16: El Congrés guanya temps mentre encarrila l'expulsió definitiva contra Quiles de DTV i Ndongo de Periodista Digital per saltar-se al reglament del Congrés, per gravar amb el mòbil en espais prohibits, increpar diputats o directament boicotejar la feina dels periodistes.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'alcalde de Barcelona vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a la ciutat. En una entrevista aquest dimecres a BTV ha afirmat que la massificació turística està posant en risc la qualitat de vida a Barcelona i que una de les qüestions que més el preocupen són els creuers, especialment els que només fan escala a la ciutat. Collboni ha anunciat que per reduir els creueristes que només passen unes hores a Barcelona, camí d'un altre destí, encarirà 3 euros la taxa turística municipal que abonen aquests turistes per tal que passi de 5 euros actuals a 8, el màxim que els pot imposar. També ha explicat que parlarà amb la Generalitat per poder-la pujar encara més i ho justifica d'aquesta manera.
18: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat, i un altre, que és anar desincentivant econòmicament, a través de la fiscalitat, també aquest tipus d'estades a la ciutat.
0: Segons les darreres dades que té publicades el Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes. És gairebé el mateix nombre d'habitants que té la ciutat. I encara una altra qüestió, més del 70% dels ciutadans defensen que sigui obligatori identificar-se per participar a les xarxes socials, segons la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a l'Estat espanyol i presentada aquest dimecres a Barcelona. L'estudi també revela que el 95% consideren que els menors estan desprotegits a internet. Jordi Muñoz és professor de la UB i autor de l'estudi.
19: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació, de la regulació de l'anonimat a les xarxes i també de protecció, sobretot en el cas dels menors, és molt, molt exagerat. Comentàvem que és un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta, és quan preguntem sobre la necessitat de protegir els menors a les xarxes.
0: L'enquesta també constata que la ciutadania considera insuficient l'actual protecció a la xarxa i reclama més regulació per garantir drets com la privacitat i la protecció de dades. Aquestes dades s'han presentat en la primera trobada internacional pels drets digitals que es fa aquest dimecres i dijous a la Llotja de Mar de Barcelona.
1: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
20: Continuem amb aquesta dinàmica de temps, de cel canviant, i encara aquest dijous amb un temps una miqueta més canviant depenent on ens trobem. Moltes més estones de sol cap a Ponent, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, tant al matí com a la tarda, i en canvi un cel més ennuvolat cap al nord i nord-est. Al matí amb boires, núvols baixos, i ja precipitacions en aquest sector del nord-est, litoral per litoral, s'esperen durant bona part del dia, de forma més intermitent al matí, i un pèl més continuades i abundants de cap ara a la tarda, sobretot cap a l'extrem nord de l'Alt Empordà. En aquests punts, en aquesta comarca, hi ha avisos d'acumulació de més de 100 litres per metre quadrat entre dijous i divendres. També ruixats i precipitacions cap al Pirineu i Prepirineu, amb unes temperatures que quedaran una miqueta més baixes i la cota de neu també baixarà cap als 1.800-1.900 metres. Vent de nord, sobretot al matí, tramuntant a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre. De cara a divendres entrarà més aire fred, es notarà pel que fa la temperatura i també pel que fa a la inestabilitat. Tindrem més ruixats i neu al Pirineu baixant cap als 1.400 metres.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El ministre de Salut britànic vol desafiar el lideratge de Keir Starmer, el Partit Laborista, després de la desfeta electoral de la setmana passada. Aquest dimecres s'ha reunit molt breument amb el primer ministre i s'espera que aquest dijous dimiteixi del càrrec per formalitzar una candidatura alternativa a Starmer. Tot plegat contrasta amb la cerimònia d'obertura del nou període de sessions al Parlament Britànic, a càrrec del rei Carles III, Londres, Quim Olivares.
2: Per uns moments, l'agra batalla pel futur de Keir Starmer com el líder dels laboristes i com a primer ministre ha quedat aparcada pel ritual immutable del discurs anual del rei a les cases del Parlament. Carles III ha exposat les prioritats legislatives del govern de Starmer dels propers 12 mesos.
21: El meu govern respondrà a aquest món amb força i intentarà crear un país just per a tothom. Els meus ministres prendran decisions per protegir la defensa...

0: Tothom intenta fer veure que tot està bé i no està bé. Està clar que la seva autoritat ha desaparegut.
1: Starmer segueix a la corda fluixa amb la crida d'uns 90 diputats del seu partit, d'alguns ministres i de diversos sindicats propers al laborisme perquè plegui.
2: I Donald Trump ja és a la Xina, on abordarà amb el seu homòleg Xi Jinping l'inici d'un procés per establir una junta comercial que tractarà les enormes diferències que separen els dos països en la matèria. La junta hauria d'ajudar a prevenir la guerra comercial que es va iniciar l'any passat després de les pujades d'aranzels imposades per Trump, una acció que la Xina va contrarrestar amb el control dels minerals de terres rares. El conflicte a l'Iran serà l'altre gran argument de conversa entre les dues parts. Pequín, Francesc Canals.
3: Donald Trump ha arribat a la Xina minimitzant l'ajuda que Xi Jinping li pugui prestar en moderar els ayatolàs, però inevitablement l'Iran serà en el menú d'aquesta cimera. La Xina ha mirat d'assegurar-se reserves de petroli de sobres davant del tancament de l'estret d'Hormuz, però no li convé que s'allargui perquè encareix les seves exportacions. Philip Luck és analista del think tank nord-americà Centre d'Estudis Estratègics i Internacionals.
4: La Xina és un dels actors més importants de l'economia mundial. Una recessió a tot el món a causa d'un tancament prolongat de l'estret d'Hormuz afectaria dramàticament tant la Xina com els Estats Units.
3: Aprofitant la cimera dels països de l'Àsia Pacífic a la tardor, Donald Trump i Xi Jinping van acordar una treva en la guerra de tarifes. Ara s'espera que Pequín estigui d'acord en comprar més productes nord-americans per reduir el superàvit comercial xinès i evitar així noves ofensives aranzelàries de Donald Trump. La Xina no està per més obstacles amb una economia en desacceleració com a conseqüència de l'esclat de la bombolla immobiliària. Donald Trump va ajornar aquesta visita perquè va atacar l'Iran i, malgrat no tenir una gran capacitat d'influència sobre els seus aliats iranians, Xi Jinping pot aparèixer en aquesta cimera com l'estadista responsable que busca l'estabilitat enfront d'un compulsiu i no fiable Donald Trump.
2: Les expectatives de la cimera entre Donald Trump i Xi Jinping són baixes, segons el professor de l'Institut d'Estudis Polítics de París, Zaki Laidi. Amb la guerra de l'Iran sense resoldre, aquest expert veu els Estats Units amb menys força per la negociació amb la Xina, però també confia en un allargament de la treva comercial acordada a l'octubre.
5: Les expectatives són limitades. Trump arriba a la Xina amb una posició debilitada. No ha tancat el conflicte a l'Iran. I, òbviament, aquesta guerra és un desastre per als Estats Units. Crec, però, que poden ampliar la treva. Tots dos països han descobert que tenen influència l'un sobre l'altre. La relació pot arribar a ser estable perquè precisament tenen un instrument mutu a les seves mans per dissuadir l'altre.
2: El candidat de Donald Trump per presidir la Reserva Federal ja té el vistiplau del Senat. La votació que ha confirmat Kevin Warsh com a president de la Fed ha estat la més dividida de la història. Només ha rebut el vot dels senadors republicans i un de demòcrata, mentre que la tradició és que aquest tipus de nomenaments es produeixin amb suports amplis dels dos partits. Ja abans de desbloquejar el nomenament, Trump va haver d'ordenar la retirada de la investigació judicial al fins ara president, Jerome Powell, tal com li van exigir alguns senadors republicans. Powell va mantenir un pols amb Trump, que li reclamava una baixada més contundent dels tipus d'interès. Ara Warsh tampoc ho tindrà fàcil per continuar retallant els tipus en un moment en què els efectes de la guerra estan fent repuntar la inflació. El Senat ha enviat el nomenament per la signatura immediata del president. Encara no hi ha data per la presa de possessió, tot i que el mandat de Powell expira aquest divendres. Reconeixement per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que entra a formar part de la Xarxa Oncològica Europea. La distinció arriba a través del projecte Catalunya Sud Cancer Center, que ofereix una atenció integral als pacients. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
6: El Catalunya Sud Cancer Center integra l'assistència, la investigació i la docència per tal d'oferir aquesta atenció integral i especialitzada als malalts. Aquí equips multidisciplinaris treballen per la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la recerca del càncer. Ara el projecte està reconegut amb l'acreditació de l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. En una entrevista al programa Catalunya al dia de 3 Catinfo, el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud, Josep Gomà, ha explicat què suposa.
7: Per l'institució és un reconeixement no deixa de ser prestigi, no? Potser és demostrar que fora dels grans hospitals

0: Barcelona també es poden fer les coses bé, i pel pacient, que és el més important, l'important és que el pacient estigui ben tractat, ben diagnosticat i ben seguit, no?
1: El centre atén milers de pacients amb més de 2.700 casos nous de càncer a l'any.
2: El cinema català viu una nova fita al Festival de Cannes. Un estudi de Barcelona ha presentat a la competició oficial de cinema immersiu The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
3: El cofundador de l'estudi Universe, Frederic Sanz, ha explicat a Dresca Info quin és l'objectiu d'aquesta proposta.
4: La experiència té una part física i una part virtual i és com un episodi de Black Mirror, però amb una diferència molt important, és que no està a la pantalla, sinó que tu estàs dins de l'experiència. I també és molt, molt Black Mirror, perquè té aquests elements de sorpresa de Black Mirror, té aquest humor negre una mica de Black Mirror, i té un final que et deixes una mica així, pensant què estem fent amb la IA i la nostra identitat i tot això.
3: Sanz ha detallat que per fer realitat el projecte han fet falta 2 milions d'euros i la dedicació d'un equip d'una vintena de persones durant un any i mig per desenvolupar-lo. Després de Cannes, The Black Mirror Experience viatjarà a Montreal, al Canadà, i després a Nova York, Madrid, i esperen ben aviat a Barcelona.
2: Esports. Amb David Ubach.
5: El Barça s'ha quedat sense optar als 100 punts i ha perdut el camp de l'Alavés el dia que l'Espanyol, en canvi, ha aconseguit la primera victòria del 2026 i s'apropa molt a la permanència. Tot plegat a la 36a jornada de Lliga a la primera divisió de futbol. 48 hores després de les celebracions pel títol de Lliga, el Barça ha caigut per 1-0 al camp d'un dels rivals directes de Girona i Espanyol a la zona baixa. Un Alavés, com dèiem, que s'ha imposat als blaugranes per 1-0 amb un gol en l'última jugada del primer temps de Diabaté pels vitorians. Hansi Flick s'ha mostrat decebut pel resultat, però molt menys pel joc exhibit.
6: He vist moltes coses bones al meu equip, com els minuts dels jugadors que juguen menys sovint. Per mi, hem estat bé. A la primera part hem controlat el partit, i això que el partit no era fàcil perquè ells ens atacaven molt fort, ja que sí jugaven la permanència.
7: En la Liga.
5: Amb un 11 blaugrana farcit de rotacions, Stensne ha defensat la porteria i el central Álvaro Cortés ha debutat. Per la seva banda, com dèiem, l'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després, en superar l'Atlètic Club de Bilbao a Cornellà del Prat per 2-0, amb patiments i 2 gols al tram final de l'enfrontament. L'1-0 ha estat obra de Pere Milla al minut 69 i el 2-0 de Quique García al temps afegit. Un gol, aquest darrer, que ha fet esclatar a plorar Manolo González. El tècnic de l'Espanyol s'ha expressat ben alleujat al final del partit.
8: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
5: Aquest dimecres també s'han disputat a primera el Villarreal 2, Sevilla 3 i el Getafe 3, Mallorca 1. A la classificació provisional, el Girona queda penúltim amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14è amb 42. Entre mig hi ha l'Alavés amb 40 punts i el Mallorca a l'Elx i el Llevant amb 39. Un Girona que aquest dijous rebrà la Reial Societat a Montilivi en un partit que l'entrenador dels gironins, Michel Sánchez, ha qualificat dels més importants de la història de l'entitat.
9: Un dels partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per nosaltres, que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
5: El Girona suma només 2 dels últims 15 punts en joc. Estuani segueix sense entrenar-se, però s'infiltrarà per poder jugar. El Girona Real Societat el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dijous també tancaran la 36a jornada de Lliga el València Rayo Vallecano i el Madrid Oviedo. El preparador blanc Álvaro Arbeloa ha secundat les acusacions de Florentino Pérez d'aquest dimarts respecte del cas Negreira.
10: Todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosas que no sabemos y lo que nos encantaría a todos es que se resolviese. Bueno, creo que ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas, que lo teníamos incluso antes de conocer este caso.
5: I aquest dimecres, nou capítol. I és que el president del Madrid ha concedit una entrevista a La Sexta, en què ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades i ha instat el Barça a demandar-lo.
7: Pues haría muy bien en hacerlo. Que si quiere que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Durante dos décadas prácticamente se ha pagado el Barcelona, lo sé, diciendo unas cosas que luego en el juicio no se corresponden con la verdad. Pero lo que se ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero para luchar contra el Madrid.
5: Unes declaracions de Florentino Pérez a tomb del comunicat del Barça de les últimes hores, assegurant que estan estudiant emprendre accions legals. Hores abans, el president interí blaugrana, Rafa Juste, ha valorat les declaracions d'aquest dimarts del dirigent blanc.
11: Patètiques i plenes de falsetats, és el que m'ha semblat.
5: Mentrestant, l'empresari Enrique Riquelme ha desvelat que està estudiant presentar-se als comicis convocats per Florentino Pérez. Embolic Madrid-Barça a banda, en futbol internacional, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique ha guanyat la Lliga Francesa en superar per 0-2 al Lens. I a la Premier League anglesa, Manchester City 3, Crystal Palace 0. Un triomf que manté els de Pep Guardiola 2 punts per sota del líder, l'Arsenal. Dit això, obrim pàgina poliesportiva per Andabascat.
12: L'actualitat esportiva a fons.
5: Una de freda i una de calenta per als equips catalans que han jugat els seus partits de la 31a jornada de la Lliga CB. El Barça s'ha imposat al Granada a domicili per 98-101, mentre que el Lleida ha cedit a la pista del Breogán per 114-87. Aquest dijous, el Joventut rebrà l'Andorra sense Ante Tomic. El pivot croat es perdrà la resta de la temporada per recuperar-se plenament de la lesió que pateix els isquiotibials de la cama dreta. I afegim que a l'Eurolliga el València s'ha classificat per a la final a 4 després de guanyar el 5è definitiu partit contra el Panathinaikos 81-64.
12: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem els temes principals. La consellera d'Interior i el director general dels Mossos admeten com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents, demanen disculpes i anuncien una investigació interna. Els grups parlamentaris consideren les explicacions insuficients i, tret del PP, reclamen a la consellera Parlon que destitueixi Josep Lluís Trapero. El govern i els sindicats d'educació es reuneixen aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir la situació en ple cicle de vagues de mestres i professors. El sindicat majoritari USTEC situa el pla de xoc a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu com a línies vermelles per tancar un acord i desconvocar les aturades. A partir d'ara també ens fixarem en altres informacions, com ara que el passatger espanyol del creuer Ondius amb hantavirus continua ingressat al Gómez Ulla de Madrid, aïllat i amb símptomes lleus, tot i que evoluciona favorablement després de rebre oxigen. Explicarem que la Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, reconeix que les violacions de l'alto el foc a la franja són constants i que no hi ha avenços cap a la nova fase, que hauria de comportar la retirada d'Israel. I que la pedregada de dimarts a Ponent ha provocat danys en més de 2.000 hectàrees de fruita i també ha afectat els pagesos de la Ribera d'Ebre i el Baix Camp en plena campanya de la cirera.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha caigut per 1-0 al camp de l'Alavés a la 36a jornada de Lliga, a la primera divisió de futbol, amb un gol encaixat al llindar del descans. En canvi, l'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després, en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i de Quique García als últims 20 minuts de joc.
0: I el temps, dijous tindrem un dia de sol a Ponent i a les comarques tarragonines i, en canvi, de núvols i pluges intermitents al Pirineu, a les comarques del nord de Barcelona i al nord-est. Les precipitacions més abundants seran a l'Alt Empordà. Temperatura a la baixa, tret del litoral i prelitoral centrals i sud, on podrem tornar a arribar als 25 graus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes als mestres per l'operació en què dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents. Ha admès que, tot i fer-se d'acord amb la norma, es va plantejar malament. Ho ha dit al Parlament en el marc de la Comissió de Seguretat i acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha assegurat que es modificaran els procediments.
3: Sí que avui demanar disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
4: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
0: També ha anunciat una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient i una ampliació de la norma que defineix les atribucions de la Comissaria General d'Informació per restringir i aclarir aquestes operacions d'infiltració que a partir d'ara hauran d'estar més justificades. Les disculpes i les explicacions que han donat aquest dimecres la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, pel cas de les infiltracions d'agents en assemblees de docents, no han convençut els socis parlamentaris d'Illa ni tampoc la majoria de partits de l'oposició. Pels socis del govern al Parlament, Esquerra i els Comuns, les disculpes de Parlon s'han quedat curtes. Sentim la diputada republicana Laia Cañigueral i Andrés García Berrio, dels Comuns.
5: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
6: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Ens tornem a reiterar en que demanem el cessament del director general de la policia. Considerem que la interpretació que està realitzant del dret a la protesta i altres elements no s'adequa a la direcció a la que hauria d'anar el país.
0: Des de l'oposició, Junts i la CUP han apuntat que la consellera d'Interior i el director general dels Mossos han comès una il·legalitat. A tots dos els han demanat que dimiteixin. Josep Rius és diputat de Junts.
7: Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
0: El PP ha defensat que els Mossos recollin informació i s'ha desmarcat de les dimissions. Tampoc n'ha demanat Vox, tot i que ha titllat la infiltració de nyap. I els sindicats d'educació i el departament es reuniran aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions que continuen estancades. tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continuarà aquest dijous a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord: el pla de xoc per l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. Ho ha explicat a 3CAT Info la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
1: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
0: Aquest dimecres, la vaga al Baix Llobregat i al Penedès, amb manifestacions i talls a les carreteres, ha tingut un seguiment del 55%, segons l'USTEC, i del 21%, segons el Departament d'Educació. El passatger espanyol del creuer Ondius amb pentavirus continua ingressat al Gómez Ulla de Madrid, aïllat i amb símptomes lleus, tot i que evoluciona favorablement després de rebre oxigen. La resta de passatgers espanyols, entre els quals 5 catalans, segueixen en quarantena preventiva mentre se'n controlen els contactes. Sanitat estudia que els confinats que continuïn donant negatiu després de 28 dies puguin acabar la quarantena a casa amb seguiment mèdic. La mesura afectaria els ingressats al Gómez Ulla, una pacient del Clínic de Barcelona i una altra d'Alacant, que ja ha donat negatiu en 3 proves. A més, la setmana vinent, els confinats sense símptomes podrien començar a rebre visites i sortir de l'habitació amb protecció. Aquest dimecres, els responsables de sanitat dels països implicats han acordat que els passatgers que encara són a bord de l'Ondius facin quarantena als Països Baixos. El vaixell hi arribarà entre diumenge i dilluns amb 27 persones a bord, després de sortir de Tenerife. Sara Barragán és responsable de salut transfronterera de l'OMS.
8: Hi ha 27 persones que encara són a bord, incloent-hi 25 membres de la tripulació, un metge neerlandès i una infermera neerlandesa que es dirigeixen de Tenerife als Països Baixos. Nosaltres continuarem donant suport a tots els països implicats fins al moment en què el creuer arribi als Països Baixos. Tothom estigui sa i estalvi i el vaixell es desinfecti degudament.
0: La pacient francesa relacionada amb el brot continua en estat crític a París. I més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus després de la mort d'un passatger de 90 anys i de la detecció d'una cinquantena de casos de gastroenteritis amb vòmits i diarrea. L'home que ha mort era britànic. El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus, procedent de Brest, amb 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen d'aquest brot. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus, que és un virus molt contagiós, tot i que continuen les anàlisis a l'Hospital de Bordeus. Tampoc no es relaciona el cas amb l'antivirus.
9: 3CAT Info.
0: La Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, reconeix que les violacions de l'alto el foc a la franja són constants i que no hi ha avenços cap a la nova fase, que hauria de comportar la retirada d'Israel. El representant de la Junta assegura que la treva continua en vigor, malgrat que Israel ha matat més de 850 palestins des de l'octubre i exigeix el desarmament de Hamas. Jerusalem, Jordi Brescó.
10: La implementació del pla de Trump de 20 punts per la franja de Gaza porta mesos encallada. La majoria dels més de 2 milions de gazians continuen vivint en tendes i la millora del seu dia a dia pràcticament només s'ha notat en la caiguda del número de taxis israelians, que ha baixat dràsticament, però no s'ha aturat del tot, com demostren els més de 800 morts des de l'inici de l'alto el foc. L'organització encarregada de supervisar la implementació del pla de Trump, la Junta de Pau, denuncia que poc marge de maniobra té mentre Hamas no es desarmi. Nikolai Mladenov és el seu alt representant per Gaza.
11: We're not asking Hamas.
12: No demanem que Hamas desaparegui com a moviment polític. El que no és negociable, però, és que faccions armades o milícies amb els seus propis comandaments i sistemes de control militar, amb els seus arsenals o xarxes de túnels, puguin coexistir amb una autoritat palestina de transició.
10: Mladenov ha manifestat que a l'organització se li està acabant la paciència i que si no hi ha progrés es corre el risc que la situació actual, en què, recordem, Israel controla més de la meitat del territori de la franja, s'acabi perpetuant.
9: 3CAT Info.
0: Junts per Catalunya i el govern de Pedro Sánchez acosten posicions per aprovar deduccions fiscals en la compra o el lloguer d'un pis després que a finals d'abril els juntaires tombessin al Congrés la pròrroga de lloguers. La ministra del RAM, Isabel Rodríguez, ja ha avalat els incentius fiscals que plantegen els de Puigdemont. I aquest dimecres, el ministre d'Economia i portaveu del govern espanyol, Carlos Cuerpo, s'ha mostrat optimista per poder tirar-los endavant en un acte a Barcelona. Cuerpo ha deixat entreveure que hi ha opcions d'entesa amb Junts quan ha dit que hi ha marge per l'acord, referint-se a la capital catalana.
9: Hemos encontrado acuerdos en materias donde el punto de partida era incluso más alejado. Estoy pensando, por ejemplo, en materia fiscal. Por supuesto que yo creo que hay aquí un ámbito de acuerdo. Lo digo aquí en Barcelona, ¿eh?
0: Els juntaires desvinculen aquests incentius de l'aprovació d'un nou decret per prorrogar els contractes de lloguer, tot i que aquest cop no es tancarien en banda si s'hi inclouen algunes de les seves aportacions. Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut. La resta, 8 de cada 10, han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer. Dos dels joves que han aconseguit viure pel seu compte són la Zoé i en Pau, però els seus exemples demostren que en la majoria de casos han de superar una autèntica cursa d'obstacles. Hi ha parlat la Sara Riera.
13: Als 24 em vaig emancipar, però el meu germà amb 26 encara no, encara està vivint a casa dels pares.
14: Doncs jo em vaig independitzar amb 23, no podia més perquè sentia que no podia créixer com a persona ni desenvolupar-me i vaig tirar per tirar-me al buit directament.
13: Jo estic pagant 700 euros, que és un preu que realment està com fora del mercat actual, però el sacrifici que he hagut de fer és anar-me més lluny del meu lloc de treball. O sigui, ara mateix no em puc moure amb transport públic, perquè trigaria més de 3 hores.
14: Vaig anar a viure amb una parella que tenia i la cosa va acabar molt malament perquè cap dels dos arribàvem a poder pagar les factures realment i el lloguer. Se'ns va fer una bola molt grossa. Ha sigut un dels pitjors episodis d'ansietat de la meva vida.
13: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions.
14: Des del principi ens van dir un preu i quan vam anar a firmar el contracte de cop era un altre. Després cada mínima reparació ha sigut impossible. El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
13: Una de les frustracions més grans i de les intranquilitats que tens a nivell psicològic és el tema de la vivenda, de l'habitatge.
14: Quan el 2008 va petar tota la bombolla, érem preadolescents. Aleshores, hem com crescut en la crisi. Estem acostumats a viure sempre en aquest merder constant, però mai milloren les coses.
15: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Glovo acomiadarà 436 repartidors a tota Espanya després d'arribar a un pacte amb Comissions Obreres. Són uns 300 menys dels que es preveien inicialment, però es desconeix l'afectació que tindrà a Catalunya, on l'empresa volia retallar 143 empleats. La xifra serà inferior perquè a Salou s'han salvat els 20 llocs de treball que estaven amenaçats en un inici. Glovo s'ha compromès a indemnitzar els afectats amb 37 dies per any treballat. L'acord ha arribat després de 8 reunions entre els sindicats i l'empresa en una negociació que va començar fa un mes. La Comissió Europea vol simplificar els viatges en tren entre països i proposa crear un bitllet únic per poder viatjar amb diverses companyies pels diferents estats europeus. La iniciativa vol que els operadors venguin als seus webs els bitllets d'empreses competidores. També planteja protegir els viatgers si perden alguna connexió. Ara els estats han de negociar la proposta al Parlament Europeu. Aquests dies a Lleida, moltes autoescoles multipliquen les hores de pràctiques amb alumnes per poder-los preparar per al macroexamen de conduir de dissabte. Es tracta d'una convocatòria extraordinària de la DGT per intentar reduir la llarga llista d'espera que hi ha a la demarcació per poder fer l'examen. S'hi presentaran 300 persones, una solució, però, que no convenç al sector. Lleida, Noelia Casellas.
16: La qualifiquen de precipitada perquè es va anunciar fa menys de dues setmanes i també d'insuficient perquè els 300 convocats dissabte són només el 5% dels que esperen per fer l'examen, unes 5.000 persones. A més, els aspirants del Pirineu n'han quedat exclosos. Tot plegat ha desincentivat algunes autoescoles, segons el president de la federació que les agrupa, Raül Viladric.
17: Agraïm la voluntat, però una vegada més és una mesura feta de cara a la galeria i que no serà un resultat definitiu i que serà una ajuda, però no buidarem la bossa.
16: Els centres que sí que hi portaran alumnes viuen dies intensos. Adrià Bravo, de l'autoescola del RAC a Lleida.
18: Llavors hem tingut que augmentar les hores, hem tingut que fer hores extres per poder tindre cabuda per tots els alumnes. Clar, com t'he dit, amb tan poc temps d'antelació no ens dona temps a preparar molta gent i tampoc el que no podem fer és preparar, o sigui, pujar gent a examen si no tenen el nivell.
16: Des de la Federació d'Autoescoles insisteixen que l'arrel del problema són els examinadors que estan de baixa, 4 dels 9 que hi ha assignats a Lleida, i que cal que la DGT garanteixi que se substitueixen.
0: El temps. Sentim la previsió de Gemma Puig.
19: Continuem amb aquesta dinàmica de temps de cel canviant i encara aquest dijous amb un temps una miqueta més canviant depenent on ens trobem. Moltes més estones de sol cap a Ponent, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, tant al matí com a la tarda, i en canvi un cel més ennuvolat cap al nord i nord-est. Al matí amb boires, núvols baixos i ja precipitacions en aquest sector del nord-est, litoral per litoral, s'esperen durant bona part del dia de forma més intermitent al matí i un pèl més continuades i abundants de cara a la tarda. Sobretot cap a l'extrem nord de l'Alt Empordà. En aquests punts, en aquesta comarca, hi ha avisos d'acumulació de més de 100 litres per metre quadrat entre dijous i divendres. També ruixats i precipitacions cap al Pirineu i Prepirineu, amb unes temperatures que quedaran una miqueta més baixes i la cota de neu també baixarà cap als 1.800-1.900 metres. Vent de nord, sobretot al matí, tramuntant a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre. De cara a divendres entrarà més aire fred, es notarà pel que fa a la temperatura i també pel que fa a la inestabilitat. Tindrem més ruixats i neu al Pirineu baixant cap als 1.400 metres.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari. La pedregada de dimarts a Ponent ha provocat danys en més de 2.000 hectàrees de fruita. És la tercera pedregada d'aquesta temporada i el sector critica que les noves ajudes per instal·lar sistemes de protecció continuen pendents. Lleida, Júlia Albacar.
20: La pedregada ha estat la més extensa d'estany, afectant municipis de l'oest del Segrià, les Garrigues i el sud del Pla d'Urgell. Va ser calamarsa d'un centímetre aproximadament, que ha provocat danys en conreus de nectarina, albercoc, poma i pera. Els danys oscil·len entre el 40 i el 60%, amb afectacions més altes en algunes finques. El sector, però, critica que no han arribat els 8 milions que havia anunciat el govern en ajudes per instal·lar xarxes antipedra. Sentim Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, i Sergi Balué, de JARC.
21: Ni sabem quin dia sortirà, la gent està nerviosa perquè hi ha molta gent que es voldria acollir amb aquest ajut.
22: I com sempre, pues, anem tard. I els pagesos el que no podem permetre'ns aquest luxe.
20: Agricultura assegura que se n'està ultimant les bases. L'any passat, el 2025, va ser l'any amb més pedregades en un quart de segle. N'hi va haver 19 i van ser especialment primerenques.
0: I les successives pluges dels últims dies, fins i tot empedregades, també han afectat els pagesos de la Ribera d'Ebre i el Baix Camp en plena campanya de la cirera. Alguns han perdut fins al 25% de la collita i es plantegen directament no collir. Tortosa, Jordi Barranca.
23: Els pagesos confiaven que, com que les varietats més primerenques ja s'havien collit, el pitjor havia passat. Doncs no és així. Els darrers dies ha anat plovent, a poc s'ha anat malmetent el fruit i la pedra de dimarts ho ha acabat d'empitjorar. Entre els pagesos afectats hi ha Jordi Castellnou, coordinador d'Unió de Pagesos a la comarca del Baix Camp.
24: Amb el tema de cracking i encalar la pedra també, per molt que ara fent tractaments fungicides i tot això, agafar la cirera molt madura, i a l'agafar la cirera molt madura no té marge de maniobra, doncs, per poder, doncs, cicatritzar bé la ferida i poder-la comercialitzar. No sabrem ni si la podrem collir.
23: En el seu cas, en representa una quarta part de tota la producció de cireres. Les zones més afectades són a la Ribera d'Ebre i en parts del Baix Camp. La varietat més colpejada és la Frisco, que és la que es començava a collir precisament a partir d'ara.
0: Jofre Verdagí emociona amb el doble homenatge al seu pare i a Serrat. ha repassat cançons imprescindibles del seu repertori conjunt al costat de convidats com Joan Manuel Serrat, Bet o Guillem Roma. Barcelona, Marc Ruiz.
2: Intensitat, emoció, amistat i gairebé podríem dir que destí s'han viscut aquesta nit al concert que ha fet Jofre Bardagí a la sala Paral·lel 62 dins del Guitar PCN. És un homenatge doble a Joan Manuel Serrat, esclar, i al seu pare, Josep Maria Bardagí. El 1998, el guitarrista Josep Maria Bardagí va publicar el disc Bardagí interpreta Serrat, un homenatge al cantautor que havia col·laborat des del 1973. I ara és Jofre Bardagí qui ha publicat un disc doble amb les cançons d'aquesta etapa i farcit de col·laboracions. Quan Jofre Bardagí va néixer, el mestre Bardagí i Serrat estaven en plena gira i es van emportar el nadó amb ells. Jofre Bardagí dormia en un bressol improvisat amb fundes de guitarra. Així que per ell, aquest concert va molt més enllà de la música. És la seva vida. Arrenca amb Temps era temps, amb fotografies projectades al fons del seu pare, però també de seves. De seguida arriben les col·laboracions, com els músics originals de Glaux, amb qui versiona La preciosa menuda. Penélope amb Guillem Roma, versionada en clau tropical, ha estat una de les sorpreses agradables pel públic, que ha vibrat amb Mediterráneo o Es capritxoso l'azar, cantada per Bet Rodergas. O una delicada Aquelles pequeñas cosas, interpretada amb el seu productor habitual. Una versió a la que han sortit ales i que el públic ha ovacionat. Joan Manuel Serrat no podia faltar l'homenatge a Canta d'una mujer desnuda i en l'oscuro, una cançó que recupera una gravació original de la guitarra de Josep Maria Bardagí, que el seu fill Jofre va recuperar i que també s'ha pogut sentir aquesta nit. Serrat ha tingut un record per la vedet del Paral·lel, Tania Doris, que ha mort aquest dimecres. I no han faltat grans clàssics com Cantares, Aplaudidíssima, Fa 20 anys que tinc 20 anys, o Paraules d'amor, que ha tancat un emotiu homenatge a tres grans, Serrat, Josep Maria Bardagí i Jofre Bardagí.
0: La companyia agarenca Circ Pistolet ha obert la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya, Trapezi, a Reus. El certamen celebra 3 dècades amb un ferm compromís amb el circ contemporani i les produccions que es fan al país. Reus, Ricard Buigas.
3: La plaça del Mercadal de Reus s'ha convertit en una gran pista de circ. A 10:45 de la nit, els acròbates de Circ Pistolet han obert oficialment una edició que vol celebrar els 30 anys d'història amb tots els que han convertit el trapezi en un referent del sector al sud d'Europa. La codirectora Cristina Cazorla ja es prepara per bufar les espelmes.
4: S'han de bufar espelmes. Ah, i ens fa especial il·lusió que bufarem espelmes amb el sector, bufarem espelmes amb la institució, però també bufarem espelmes amb el públic. El dissabte, al cabaret, que ens fa també molta il·lusió, perquè són com les 3 potes que han fet gran aquest trapezi.
3: El trapezi no deixa d'apostar per les produccions internacionals, però manté un fort compromís amb les companyies catalanes. És un dels 6 mercats estratègics de les arts escèniques i de música del país. La codirectora de la fira, Alba Sarraute, diu que això els ha permès veure créixer projectes que ara fan el salt als escenaris.
4: Ja es coneixien molts projectes que estaven naixent ja fa 4 anys i són aquests de continuació que fem, aquesta mirada de molt a prop amb els artistes, que decidim conjuntament quin és el moment de venir a trapezi i fer el salt al mercat.
3: En aquesta 30a edició tindrem l'oportunitat de veure projectes nous i artistes que s'han consolidat a la fira. Fins diumenge, una 60ena de companyies oferiran els seus espectacles en carrers, places, carpes i teatres de Reus.
0: La 33a edició del Sónar, la primera sota la nova direcció que substitueix els fundadors del festival, programa un 100 d'actuacions en directe, des de clàssics com The Prodigy fins a sons globals d'avui, com els de Charlotte David. Les sessions de dia i de nit es fusionen al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet. Òscar Callau.
5: La barreja de llenguatges musicals i generacions mantindrà el mateix esperit del Sónar fundat el 1994, des de bandes de culte de dècades passades fins a músics i DJs de l'escena actual. Cristian Suárez és el responsable de programació.
6: The Prodigy, referente del rave británico, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlos. Charlotte David, un habitual del festival, viene a presentar su nuevo production show. Amelie Lenz, que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura. Pero más allá del Sonar Club, tenemos la suerte de contar con referentes de la historia de la música electrónica. Cabaret Voltaire, pioneros de l'industrial.
5: La nova direcció ha redissenyat amb els arquitectes culturals 250K els espais, la il·luminació i l'equipament tècnic del festival per millorar l'experiència del públic. Les entrades ja són a la venda al web del festival.
0: Esports. Amb David Ubach.
25: El Barça s'ha quedat sense optar als 100 punts i ha perdut el camp de l'Alavés
1: el dia que l'Espanyol ha aconseguit la primera victòria del 2026 i s'apropa molt a la permanència. Tot plegat a la 36a jornada de Lliga a la primera divisió de futbol. 48 hores després de les celebracions pel títol de Lliga, el Barça, com dèiem, ha caigut per 1-0 al camp d'un dels rivals directes de Girona i Espanyol a la zona baixa. Un Alavés que s'ha imposat als blaugranes per 1-0 amb un gol en l'última jugada del primer temps de Diabité pels vitorians. Hansi Flick s'ha mostrat decebut pel resultat, però molt menys pel joc exhibit.
7: He vist moltes coses bones al meu equip, com els minuts dels jugadors que juguen menys sovint. Per mi, hem estat bé. A la primera part hem controlat el partit, i això que el partit no era fàcil perquè ells ens atacaven molt fort, ja que sí jugaven la permanència.
8: En la Liga...
1: Amb un 11 farcit de rotacions per part dels blaugranes, Stensne ha defensat la porteria de titular i el central Álvaro Cortés ha debutat. Per la seva banda, l'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després en superar l'Atlètic Club de Bilbao a Cornellà del Prat per 2-0 amb patiments i dos gols al tram final de l'enfrontament. L'1-0 ha estat obra de Pere Milla al minut 69 i el 2-0 de Quique García al temps afegit ja. Un gol que ha fet esclatar a plorar Manolo González. El tècnic de l'Espanyol s'ha expressat ben alleujat al final del partit.
11: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
1: Aquest dimecres també s'han disputat a primera el Villarreal 2, Sevilla 3 i el Getafe 3, Mallorca 1. A la classificació provisional, el Girona queda penúltim ara amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14è amb 42. Entre mig hi ha l'Alavés amb 40 punts i el Mallorca, l'Elx i el Llevant amb 39. Un Girona que aquest dijous rebrà la Reial Societat a Montilivi, en un partit que l'entrenador dels gironins, Michel Sánchez, ha qualificat dels més importants de la història de l'entitat.
12: Un dels partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per nosaltres, que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
1: El Girona suma només dos dels últims 15 punts en joc. Estuani segueix sense entrenar-se, però s'infiltrarà per poder jugar. El Girona Reial Societat el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dijous també tancaran la 36a jornada de Lliga el València Rayo Vallecano i el Madrid Oviedo. El preparador blanc Álvaro Arbeloa ha secundat les acusacions de Florentino Pérez d'aquest dimarts respecte del cas Negreira.
25: Todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosas que no sabemos y lo que nos encantaría a todos es que se resolviese. Bueno, creo que ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas, que lo teníamos incluso antes de conocer este caso.
1: I aquest dimecres, nou capítol.
15: 3CAT Info.
1: I és que el president del Madrid ha concedit una entrevista a La Sexta en què ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades i ha instat el Barça més a demandar-lo.
26: Pues haría muy bien no hacerlo. Que si quiere que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Durante dos décadas prácticamente se ha pagado el Barcelona, lo sé, diciendo unas cosas que luego en el juicio no se corresponden con la verdad. Pero lo que se ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero para luchar contra el Madrid.
1: Unes declaracions de Florentino Pérez a tomb del comunicat del Barça assegurant que estan estudiant emprendre accions legals. I hores abans, el president interí blaugrana Rafa Juste ha valorat les declaracions d'aquest dimarts del dirigent blanc.
27: Patètiques i plenes de falsetats, és el que m'ha semblat.
1: Obrim, dit això, pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Una de freda i una de calenta per als equips catalans que han jugat els seus partits de la 31a jornada de la Lliga CB. El Barça s'ha imposat al Granada a domicili per 98-101, mentre que Lleida ha cedit a la pista del Breogán per 114-87. En waterpolo afegim que l'Atlètic Barceloneta s'ha garantit la primera posició de grup de cara a les semifinals de la Lliga de Campions després de guanyar el Novi de Belgrat a la piscina Sèrbia per 14-16. Abans de jugar aquest partit de la 5a jornada de la lligueta de quarts de final, els mariners ja tenien la classificació garantida per a la final a 4 de Malta. També ha jugat el Brescia 16, Olympiacos 17, amb els grecs que acompanyaran l'Atlètic Barceloneta doncs, a la final a 4 com a segons de grup. I sense deixar encara el waterpolo, aquest dimecres s'han disputat 3 partits avançats a la 22a jornada de la Lliga Femenina, l'última de la fase regular. Sant Feliu 9, Mataró 20, Canoes 5, Sant Andreu 24 i Mediterrani 10, Atlètic Barceloneta 14. I acabem amb ciclisme i amb la victòria per al navarrès Igor Arrieta de l'equip Emirates a la 5a etapa del Giro d'Itàlia, després dels 203 quilòmetres de mitja muntanya entre Praia Mare i Potenza. Arrieta s'ha imposat als últims metres al portuguès Afonso Eulàlio, del Bahrain, que de retruc es converteix en la nova malla rosa de líder de la classificació general.
15: Trescat Info.

0: La consellera d'Interior i el director general dels Mossos admeten com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents, demanen disculpes i anuncien una investigació interna. Els grups parlamentaris consideren insuficients les explicacions i, tret del PP, reclamen a la consellera Parlon que assumeixi responsabilitats polítiques i destitueixi Josep Lluís Trapero. El govern i els sindicats d'educació es reuneixen aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir la situació en ple cicle de vagues de mestres i professors. El sindicat majoritari USTEC situa el pla de xoc a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu com a línies vermelles per tancar un acord i desconvocar les aturades. Els advocats dels 7 fills de l'expresident Pujol han demanat aquest dimecres l'absolució en el judici contra la família perquè no hi ha proves per condemnar-los. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya. Al Regne Unit, el ministre de Salut podria dimitir aquest dijous per intentar desafiar el lideratge de Keir Starmer al Partit Laborista i rellevar-lo com a primer ministre. Starmer està a la corda fluixa després de la desfeta electoral dels laboristes la setmana passada, però insisteix que no pensa deixar el càrrec. Donald Trump i el seu homòleg xinès Xi Jinping abordaran a la Xina l'establiment d'una junta comercial que tracti les diferències que separen els dos països. El conflicte a l'Iran serà l'altre gran tema a tractar. Pequín ha incrementat les reserves de petroli davant del tancament de l'estret d'Hormuz. El candidat de Donald Trump per presidir la Reserva Federal ja té el vistiplau del Senat. Kevin Warsh haurà de fer front a les pressions del president dels Estats Units per abaixar els tipus d'interès en un moment en què els efectes de la guerra fan repuntar la inflació. El cinema català marca una nova fita històrica al Festival de Cannes. Un estudi barceloní i ha presentat aquest dimecres The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona.
1: Esports.
2: El Barça ha caigut per 1-0 al camp de l'Alavés a la 36a jornada de Lliga a la primera divisió de futbol, amb un gol encaixat al llindar del descans, i es queda, doncs, sense l'objectiu d'arribar als 100 punts. L'Espanyol, en canvi, ha tornat a guanyar 18 jornades després. Han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i de Quique García als últims 20 minuts de joc. I Florentino Pérez ha instat el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
0: I el temps, dijous tindrem un dia de sol a Ponent i a les comarques tarragonines, i en canvi de núvols i pluges intermitents al Pirineu, les comarques al nord de Barcelona i al nord-est. Les precipitacions més abundants seran a l'Alt Empordà, temperatura a la baixa, tret del litoral i prelitoral central i sud, on podrem tornar a arribar als 25 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes als mestres per l'operació en què dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents. Ha admès que, tot i fer-se d'acord amb la norma, es va plantejar malament. Ho ha dit al Parlament de Catalunya en el marc de la Comissió de Seguretat i acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha assegurat que es modificaran els procediments, Miquel Jarque.
3: La consellera Parlon ha insistit en que l'operatiu on es van infiltrar dues agents dels Mossos no hi va haver cap ordre política. Ha reconegut l'error, ha demanat reiteradament disculpes i ha admès que les coses no es van fer bé.
4: No és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que, com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat aquesta decisió operativa, insisteixo, i no política.
3: També ha anunciat una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient i una ampliació en la norma que defineix les atribucions de la Comissaria General d'Informació per restringir i aclarir aquestes operacions d'infiltració que hauran, a partir d'ara, d'estar més justificades. El major Trapero ha demanat disculpes i ha assegurat que no hi va haver mala fe.
5: No era oportuna o necessària la seva presència. Podem estar d'acord en una qüestió, i és que en l'anàlisi que podem fer avui, els antecedents i les mobilitzacions prèvies no ho justificaven. Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
3: El director de la policia ha assegurat que la decisió es va prendre a nivells intermitjos baixos.
0: Les disculpes i les explicacions de la consellera d'Interior i del director general dels Mossos no han convençut els socis parlamentaris d'Illa ni la majoria de partits de l'oposició. Esquerra, els Comuns, Junts i la CUP insisteixen a exigir responsabilitats a Núria Parlon i el cessament de Josep Lluís Trapero. Barcelona, Txell Vallespí.
6: Pels socis del govern al Parlament, Esquerra i els Comuns, les disculpes de Parlon es queden curtes davant una infiltració policial en una assemblea de mestres que consideren inadmissible en democràcia. No creuen que sigui només un error operatiu, com diu la consellera, i li reclamen al cap del director general de la policia. Sentim la diputada republicana, Laia Cañigueral, i Andrés García Berrio, dels Comuns.
7: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
8: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Ens tornem a reiterar en què demanem el cessament del director general de la policia. Considerem que la interpretació que està realitzant del dret a la protesta i altres elements no s'adequa a la direcció a la que hauria d'anar el país.
6: Des de l'oposició, Junts i la CUP apunten que la consellera d'Interior i el director general dels Mossos no han comès un error, sinó una il·legalitat, i han actuat com la brigada político-social de l'època franquista. A tots dos els demanen que dimiteixin. Sentim Josep Rius, diputat de Junts.
9: Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
6: El PP ha defensat que els Mossos recollint informació s'ha desmarcat de les dimissions. Tampoc n'ha demanat Vox, tot i que ha titllat la infiltració d'anyap.
0: Els sindicats USTEC i CGT també han carregat contra les explicacions de Parlon i Trapero perquè les consideren insuficients. Tots dos sindicats han demanat la dimissió de la consellera i del director general de la policia i els han exigit que concretin si en altres ocasions també s'han infiltrat agents de policia en assemblees. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
10: No són terroristes, no són delinqüents, no hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura i volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
0: L'USTEC ha concretat que la setmana vinent presentarà la demanda per vulneració de drets fonamentals davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I els sindicats d'educació i el departament es reuniran aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions que continuen estancades, tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continuarà aquest dijous a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord, el pla de xoc per l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. Ho ha explicat a 3CAT Info la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
11: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
0: Entre una desena de mesures, el sindicat demana incorporar un tècnic d'educació infantil per cada aula i un integrador social a cada centre educatiu, incrementar un 15% el personal d'atenció educativa i docent especialista en educació inclusiva el curs que ve i que aquests professionals es puguin anar augmentant fins a un 50% en els propers 4 anys i també una reducció de les ràtios als centres d'educació especial i un pla de ràtios de 15 alumnes a primària i 20 a secundària. Aquest dimecres, la vaga al Baix Llobregat i al Penedès, amb manifestacions i talls a les carreteres, ha tingut un seguiment del 55% segons l'USTEC i del 21% segons el Departament d'Educació. Més notícies. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que s'ha perseguit judicialment la família pel que va representar l'expresident per Catalunya. Aquest dimecres, els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los i perquè la Fiscalia ha tirat pel dret a l'hora d'atribuir-los als delictes. El judici quedarà aquest dijous vist per sentència. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle.
12: Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, ha explicat que des del 2009 aquest va prescindir dels fons d'Andorra. Per això, en la petició de pena, els germans Pujol, de 8 a 29 anys de presó, hi veu un rerefons polític.
13: Es que hay una persecución por ser vos quien sois. Porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Catalunya y padre espiritual de una forma de entender el país.
12: Per Cristóbal Martell, advocat de Jordi Pujol Ferrusola, durant el judici no s'ha provat cap dels delictes atribuïts per la Fiscalia, però sobretot la presumpta corrupció política.
14: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
12: Pau Ferrer, que representa els cinc germans Pujol menors per qui la Fiscalia demana 8 anys de presó i els quals l'Advocacia de l'Estat no acusa, sosté que no se'ls pot condemnar.
15: ¿Pueden ustedes concluir con la prueba practicada, sin ningún género de dudas, que ese dinero viene de un concreto origen? Pero esa falta de certidumbre a lo que impele es a la solución por falta de prueba suficiente.
12: La defensa de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, i per qui la Fiscalia demana 17 anys de presó, també ha sol·licitat que se l'exoneri perquè no ha comès cap delicte.
0: El Congrés ha expulsat provisionalment els agitadors d'extrema dreta Vito Quiles i Bertran Dongo. La mesa els ha retirat cautelarment l'acreditació de premsa pels reiterats aldarulls amb diputats i periodistes mentre el Congrés prepara l'expulsió definitiva. Madrid, Paula Brujats.
16: Quiles i Ndongo plantaran batalla i recorreran la decisió a la justícia. Es tracta d'una expulsió temporal, de moment per a 15 dies, però ampliable. El PSOE i Sumai han votat a favor. En canvi, el Partit Popular ha abandonat la reunió abans de votar. El portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, diu que s'ha optat per aquesta solució dràstica davant del repunt d'aldarulls, del deteriorament de la convivència i mentre resolen la desena de denúncies que hi ha contra ells.
17: Basta de blanquear agitadores ultras que actúan como escuadristas. Llevamos casi una docena de denuncias por estas actuaciones contra dos personas. Repito, esto no es una actuación contra el periodismo en general, contra dos personas por actitudes de acoso, de insultos que se vienen reproduciendo semana a semana. El Partido Popular no ha dicho absolutamente nada.
16: El Congrés guanya temps mentre encarrila l'expulsió definitiva contra Quiles de DTV i Ndongo de Periodista Digital per saltar-se el reglament del Congrés, per gravar amb el mòbil en espais prohibits, increpar diputats o directament boicotejar la feina dels periodistes.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'alcalde de Barcelona vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a la ciutat. En una entrevista aquest dimecres a BTV ha afirmat que la massificació turística està posant en risc la qualitat de vida a Barcelona i que una de les qüestions que més el preocupen són els creuers, especialment els que només fan escala a la ciutat. Collboni ha anunciat que per reduir els creueristes que només passen unes hores a Barcelona, camí d'un altre destí, encarirà 3 euros la taxa turística municipal que abonen aquests turistes per tal que passi de 5 euros actuals a 8, el màxim que els pot imposar. També ha explicat que parlarà amb la Generalitat per poder-la pujar encara més i ho justifica d'aquesta manera.
18: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat, i un altre, que és anar desincentivant econòmicament, a través de la fiscalitat, també aquest tipus d'estades a la ciutat.
0: Segons les darreres dades que té publicades el Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes. És gairebé el mateix nombre d'habitants que té la ciutat. I encara una altra qüestió, més del 70% dels ciutadans defensen que sigui obligatori identificar-se per participar a les xarxes socials, segons la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a l'Estat espanyol i presentada aquest dimecres a Barcelona. L'estudi també revela que el 95% consideren que els menors estan desprotegits a internet. Jordi Muñoz és professor de la UB i autor de l'estudi.
19: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació, de la regulació de l'anonimat a les xarxes i també de protecció, sobretot en el cas dels menors és molt, molt exagerat. Comentàvem que és un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta, és quan preguntem sobre la necessitat de protegir els menors a les xarxes.
0: L'enquesta també constata que la ciutadania considera insuficient l'actual protecció a la xarxa i reclama més regulació per garantir drets com la privacitat i la protecció de dades. Aquestes dades s'han presentat en la primera trobada internacional pels drets digitals que es fa aquest dimecres i dijous a la Llotja de Mar de Barcelona.
1: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
20: Continuem amb aquesta dinàmica de temps de cel canviant i encara aquest dijous amb un temps una miqueta més canviant depenent on ens trobem. Moltes més estones de sol cap a Ponent, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, tant al matí com a la tarda, i en canvi un cel més ennuvolat cap al nord i nord-est. Al matí amb boires, núvols baixos i ja precipitacions en aquest sector del nord-est, litoral per litoral, s'esperen durant bona part del dia de forma més intermitent al matí i un pèl més continuades i abundants de cap ara a la tarda, sobretot cap a l'extrem nord de l'Alt Empordà. En aquests punts, en aquesta comarca, hi ha avisos d'acumulació de més de 100 litres per metre quadrat entre dijous i divendres. També ruixats i precipitacions cap al Pirineu i Prepirineu, amb unes temperatures que quedaran una miqueta més baixes i la cota de neu també baixarà cap als 1.800-1.900 metres. Vent de nord, sobretot al matí, tramuntant a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre. De cara a divendres entrarà més aire fred, es notarà pel que fa la temperatura i també pel que fa a la inestabilitat. Tindrem més ruixats i neu al Pirineu baixant cap als 1.400 metres.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El ministre de Salut britànic vol desafiar el lideratge de Keir Starmer, el partit laborista, després de la desfeta electoral de la setmana passada. Aquest dimecres s'ha reunit molt breument amb el primer ministre i s'espera que aquest dijous dimiteixi del càrrec per formalitzar una candidatura alternativa a Starmer. Tot plegat contrasta amb la cerimònia d'obertura del nou període de sessions al Parlament Britànic, a càrrec del rei Carles III, Londres, Quim Olivares.
21: Per uns moments, l'agra batalla pel futur de Keir Starmer com a líder dels laboristes i com a primer ministre ha quedat aparcada pel ritual immutable del discurs anual del rei a les cases del Parlament. Carles III ha exposat les prioritats legislatives del govern de Starmer dels propers 12 mesos.
22: El meu govern respondrà a aquest món amb força i intentarà crear un país just per a tothom. Els meus ministres prendran decisions per protegir la defensa, l'energia i la seguretat econòmica del Regne Unit a llarg termini.
21: Abans, Wes Streeting, ministre de Salut, s'ha reunit 17 minuts amb Starmer. No se sap què s'han dit, però mitjans britànics especulen que el ministre dimitirà aquest dijous per postular-se com a candidat per desbancar Starmer. L'oposició i su capà. Sentim Kemi Badenoch, líder conservadora.
23: El primer ministre és al càrrec, però no al poder. Tothom intenta fer veure que tot està bé, i no està bé. Està clar que la seva autoritat ha desaparegut.
21: Starmer segueix a la corda fluixa, amb la crida d'uns 90 diputats del seu partit, d'alguns ministres,

0: Serà l'altre gran argument de conversa entre les dues parts. Pequín, Francesc Canals.
1: Donald Trump ha arribat a la Xina minimitzant l'ajuda que Xi Jinping li pugui prestar en moderar els ayatolàs, però inevitablement l'Iran serà en el menú d'aquesta cimera. La Xina ha mirat d'assegurar-se reserves de petroli de sobres davant del tancament de l'estret d'Hormuz, però no li convé que s'allargui perquè encareix les seves exportacions. Philip Luck és analista del think tank nord-americà Centre d'Estudis Estratègics i Internacionals.
2: La Xina és un dels actors més importants de l'economia mundial. Una recessió a tot el món a causa d'un tancament prolongat de l'estret d'Hormuz afectaria dramàticament tant la Xina com els Estats Units.
1: Aprofitant la cimera dels països de l'Àsia-Pacífic a la tardor, Donald Trump i Xi Jinping van acordar una treva en la guerra de tarifes. Ara s'espera que Pequín estigui d'acord en comprar més productes nord-americans per reduir el superàvit comercial xinès i evitar així noves ofensives aranzelàries de Donald Trump. La Xina no està per més obstacles amb una economia en desacceleració com a conseqüència de l'esclat de la bombolla immobiliària. Donald Trump va ajornar aquesta visita perquè va atacar l'Iran. I, malgrat no tenir una gran capacitat d'influència sobre els seus aliats iranians, Xi Jinping pot aparèixer en aquesta cimera com l'estadista responsable que busca l'estabilitat enfront d'un compulsiu i no fiable Donald Trump.
0: Les expectatives de la cimera entre Donald Trump i Xi Jinping són baixes, segons el professor de l'Institut d'Estudis Polítics de París, Zaki Laidi. Amb la guerra de l'Iran sense resoldre, aquest expert veu els Estats Units amb menys força per la negociació amb la Xina, però també confia en un allargament de la treva comercial acordada a l'octubre.
3: Les expectatives són limitades. Trump arriba a la Xina amb una posició debilitada. No ha tancat el conflicte a l'Iran. I, òbviament, aquesta guerra és un desastre per als Estats Units. Crec, però, que poden ampliar la treva. Tots dos països han descobert que tenen influència l'un sobre l'altre. La relació pot arribar a ser estable perquè precisament tenen un instrument mutu a les seves mans per dissuadir l'altre.
0: El candidat de Donald Trump per presidir la Reserva Federal ja té el vistiplau del Senat. La votació que ha confirmat Kevin Warsh com a president de la Fed ha estat la més dividida de la història. Només ha rebut el vot dels senadors republicans i un de demòcrata, mentre que la tradició és que aquest tipus de nomenaments es produeixin amb suports amplis dels dos partits. Ja abans de desbloquejar el nomenament, Trump va haver d'ordenar la retirada de la investigació judicial al fins ara president, Jerome Powell, tal com li van exigir alguns senadors republicans. Powell va mantenir un pols amb Trump, que li reclamava una baixada més contundent dels tipus d'interès. Ara Warsh tampoc ho tindrà fàcil per continuar retallant els tipus en un moment en què els efectes de la guerra estan fent repuntar la inflació. El Senat ha enviat el nomenament per la signatura immediata del president. Encara no hi ha data per la presa de possessió, tot i que el mandat de Powell expira aquest divendres. Reconeixement per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que entra a formar part de la Xarxa Oncològica Europea. La distinció arriba a través del projecte Catalunya Sud Cancer Center, que ofereix una atenció integral als pacients. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: El Catalunya Sud Cancer Center integra l'assistència, la investigació i la docència per tal d'oferir aquesta atenció integral i especialitzada als malalts. Aquí equips multidisciplinaris treballen per la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la recerca del càncer. Ara el projecte està reconegut amb l'acreditació de l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. En una entrevista al programa Catalunya al dia de 3 Catinfo, el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud, Josep Gomà, ha explicat què suposa.
5: Per l'institució és un reconeixement, no deixa de ser prestigi, no? Potser és demostrar que fora dels grans hospitals de Barcelona també es poden fer les coses bé, i pel pacient, que és el més important. Lo important és que el pacient estigui ben tractat, ben diagnosticat i ben seguit, no?
4: El centre atén milers de pacients amb més de 2.700 casos nous de càncer a l'any.
0: El cinema català viu una nova fita al Festival de Cannes. Un estudi de Barcelona ha presentat a la competició oficial de cinema immersiu The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
6: El cofundador de l'estudi Universe, Frederic Sanz, ha explicat a Drescat.info quin és l'objectiu d'aquesta proposta.
7: L'experiència té una part física i una part virtual,

0: i és com un episodi de Black Mirror, però amb una diferència molt important, és que no està a la pantalla, sinó que tu estàs dins de l'experiència. I també és molt, molt Black Mirror, perquè té aquests elements de sorpresa de Black Mirror, té aquest humor negre una mica de Black Mirror, i té un final que et deixes una mica així, pensant què estem fent amb la IA i la nostra identitat i tot això.
1: Sanz ha detallat que per fer realitat el projecte han fet falta 2 milions d'euros i la dedicació d'un equip d'una vintena de persones durant un any i mig per desenvolupar-lo. Després de Canes, The Black Mirror Experience viatjarà a Montreal, al Canadà, i després a Nova York, Madrid, i esperen ben aviat a Barcelona.
2: Esports. Amb David Ubach.
3: El Barça s'ha quedat sense optar als 100 punts i ha perdut el camp de l'Alavés el dia que l'Espanyol, en canvi, ha aconseguit la primera victòria del 2026 i s'apropa molt a la permanència. Tot plegat a la 36a jornada de Lliga a la primera divisió de futbol. 48 hores després de les celebracions pel títol de Lliga, el Barça ha caigut per 1-0 al camp d'un dels rivals directes de Girona i Espanyol a la zona baixa. Un Alavés, com dèiem, que s'ha imposat als blaugranes per 1-0 amb un gol en l'última jugada del primer temps de Diabaté pels vitorians. Hansi Flick s'ha mostrat decebut pel resultat, però molt menys pel joc exhibit.
4: He vist moltes coses bones al meu equip, com els minuts dels jugadors que juguen menys sovint. Per mi, hem estat bé. A la primera part hem controlat el partit, i això que el partit no era fàcil perquè ells ens atacaven molt fort, ja que sí jugaven la permanència.
5: En la Liga.
3: Amb un 11 blaugrana farcit de rotacions, Stensne ha defensat la porteria i el central Álvaro Cortés ha debutat. Per la seva banda, com dèiem, l'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després en superar l'Atlètic Club de Bilbao a Cornellà del Prat per 2-0, amb patiments i 2 gols al tram final de l'enfrontament. L'1-0 ha estat obra de Pere Milla al minut 69 i el 2-0 de Quique García al temps afegit. Un gol, aquest darrer, que ha fet esclatar a plorar Manolo González. El tècnic de l'Espanyol s'ha expressat ben alleujat al final del partit.
6: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
3: Aquest dimecres també s'han disputat a primera el Villarreal 2, Sevilla 3 i el Getafe 3, Mallorca 1. A la classificació provisional, el Girona queda penúltim amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14è amb 42. Entre mig hi ha l'Alavés amb 40 punts i el Mallorca l'Elx i el Llevant amb 39. Un Girona que aquest dijous rebrà la Reial Societat a Montilivi en un partit que l'entrenador dels gironins, Michel Sánchez, ha qualificat dels més importants de la història de l'entitat.
7: Un dels partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per nosaltres, que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
3: El Girona suma només 2 dels últims 15 punts en joc. Estuani segueix sense entrenar-se, però s'infiltrarà per poder jugar. El Girona Real Societat el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dijous també tancaran la 36a jornada de Lliga el València Rayo Vallecano i el Madrid Oviedo. El preparador blanc Álvaro Arbeló ha secundat les acusacions de Florentino Pérez d'aquest dimarts respecte del cas Negreira.
8: Todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosas que no sabemos y lo que nos encantaría a todos es que se resolviese. Bueno, creo que ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas, que lo teníamos incluso antes de conocer este caso.
3: I aquest dimecres, nou capítol. I és que el president del Madrid ha concedit una entrevista a La Sexta, en què ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades i ha instat el Barça a demandar-lo.
9: Pues haría muy bien en hacerlo. Que si quiere que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Durante 2 décadas prácticamente se ha pagado el Barcelona, lo sé, diciendo unas cosas que luego en el juicio no se corresponde con la verdad. Pero lo que se ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero para luchar contra el Madrid.
3: Unes declaracions de Florentino Pérez a tomb del comunicat del Barça de les últimes hores, assegurant que estan estudiant emprendre accions legals. Hores abans, el president interí blaugrana, Rafa Juste, ha valorat les declaracions d'aquest dimarts del dirigent blanc.
10: Patètiques i plenes de falsetats, és el que m'ha semblat.
3: Mentrestant, l'empresari Enrique Riquelme ha desvelat que està estudiant presentar-se als comicis convocats per Florentino Pérez. En bolic Madrid-Barça a banda, en futbol internacional, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique ha guanyat la Lliga Francesa en superar per 0-2 al Lens. I a la Premier League anglesa, Manchester City 3, Crystal Palace 0. Un triomf que manté els de Pep Guardiola 2 punts per sota del líder, l'Arsenal. Dit això, obrim pàgina poliesportiva per Endavascat.
5: L'actualitat esportiva a fons.
3: Una de freda i una de calenta per als equips catalans que han jugat els seus partits de la 31a jornada de la Lliga CB. El Barça s'ha imposat al Granada a domicili per 98-101, mentre que el Lleida ha cedit a la pista del Breogán per 114-87. Aquest dijous, el Joventut rebrà l'Andorra sense Ante Tomić. El pivot croat es perdrà la resta de la temporada per recuperar-se plenament de la lesió que pateix als isquiotibials de la cama dreta. I afegim que a l'Eurolliga el València s'ha classificat per a la final a 4 després de guanyar el 5è definitiu partit contra el Panathinaikos 81-64.
5: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem els temes principals. La consellera d'Interior i el director general dels Mossos admeten com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents, demanen disculpes i anuncien una investigació interna. Els grups parlamentaris consideren les explicacions insuficients i, tret del PP, reclamen a la consellera Parlon que destitueixi Josep Lluís Trapero. El govern i els sindicats d'educació es reuneixen aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir la situació en ple cicle de vagues de mestres i professors. El sindicat majoritari USTEC situa el pla de xoc a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu com a línies vermelles per tancar un acord i desconvocar les aturades. A partir d'ara també ens fixarem en altres informacions, com ara que el passatger espanyol del creuer Ondius amb hantavirus continua ingressat al Gómez Ullà de Madrid, aïllat i amb símptomes lleus, tot i que evoluciona favorablement després de rebre oxigen. Explicarem que la Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, reconeix que les violacions de l'alto al foc a la franja són constants i que no hi ha avenços cap a la nova fase, que hauria de comportar la retirada d'Israel. I que la pedregada de dimarts a Ponent ha provocat danys en més de 2.000 hectàrees de fruita i també ha afectat els pagesos de la Ribera d'Ebre i el Baix Camp en plena campanya de la cirera.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha caigut per 1-0 al camp de l'Alavés a la 36a jornada de Lliga, a la primera divisió de futbol, amb un gol encaixat al llindar del descans. En canvi, l'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després, en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i de Quique García als últims 20 minuts de joc.
0: I el temps, dijous tindrem un dia de sol a Ponent i a les comarques tarragonines i, en canvi, de núvols i pluges intermitents al Pirineu, a les comarques del nord de Barcelona i al nord-est. Les precipitacions més abundants seran a l'Alt Empordà. Temperatura a la baixa, tret del litoral i prelitoral centrals i sud, on podrem tornar a arribar als 25 graus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes als mestres per l'operació en què dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents. Admès que, tot i fer-se d'acord amb la norma, es va plantejar malament. Ho ha dit al Parlament en el marc de la Comissió de Seguretat i acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha assegurat que es modificaran els procediments.
3: Sí que avui demanar disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
4: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
0: També ha anunciat una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient i una ampliació de la norma que defineix les atribucions de la Comissaria General d'Informació per restringir i aclarir aquestes operacions d'infiltració que a partir d'ara hauran d'estar més justificades. Les disculpes i les explicacions que han donat aquest dimecres la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, pel cas de les infiltracions d'agents en assemblees de docents, no han convençut els socis parlamentaris d'Illa ni tampoc la majoria de partits de l'oposició. Pels socis del govern al Parlament, Esquerra i els Comuns, les disculpes de Parlon s'han quedat curtes. Sentim la diputada republicana Laia Cañigueral i Andrés García Berrio, dels Comuns.
5: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
6: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Ens tornem a reiterar en què demanem el cessament del director general de la policia. Considerem que la interpretació que està realitzant del dret a la protesta i altres elements no s'adequa a la direcció a la que hauria d'anar el país.
0: Des de l'oposició, Junts i la CUP han apuntat que la consellera d'Interior i el director general dels Mossos han comès una il·legalitat. A tots dos els han demanat que dimiteixin. Josep Rius és diputat de Junts.
7: Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
0: El PP ha defensat que els Mossos recollin informació i s'ha desmarcat de les dimissions. Tampoc n'ha demanat Vox, tot i que ha titllat la infiltració de nyap. I els sindicats d'educació i el departament es reuniran aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions, que continuen estancades. tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continuarà aquest dijous a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord: el pla de xoc per l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. Ho ha explicat a 3Cat Info la portaveu del sindicat, Iolanda Segura.
1: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
0: Aquest dimecres, la vaga al Baix Llobregat i al Penedès, amb manifestacions i talls a les carreteres, ha tingut un seguiment del 55%, segons l'USTEC, i del 21%, segons el Departament d'Educació. El passatger espanyol del creuer Ondius amb pentavirus continua ingressat al Gómez Ulla de Madrid, aïllat i amb símptomes lleus, tot i que evoluciona favorablement després de rebre oxigen. La resta de passatgers espanyols, entre els quals 5 catalans, segueixen en quarantena preventiva mentre se'n controlen els contactes. Sanitat estudia que els confinats que continuïn donant negatiu després de 28 dies puguin acabar la quarantena a casa amb seguiment mèdic. La mesura afectaria els ingressats al Gómez Ulla, una pacient del Clínic de Barcelona i una altra d'Alacant, que ja ha donat negatiu en 3 proves. A més, la setmana vinent, els confinats sense símptomes podrien començar a rebre visites i sortir de l'habitació amb protecció. Aquest dimecres, els responsables de sanitat dels països implicats han acordat que els passatgers que encara són a bord de l'Ondius facin quarantena als Països Baixos. El vaixell hi arribarà entre diumenge i dilluns amb 27 persones a bord després de sortir de Tenerife. Sara Barragán és responsable de Salut Transfronterera de l'OMS.
8: Hi ha 27 persones que encara són a bord, incloent-hi 25 membres de la tripulació, un metge neerlandès i una infermera neerlandesa que es dirigeixen de Tenerife als Països Baixos. Nosaltres continuarem donant suport a tots els països implicats fins al moment en què el creuer arribi als Països Baixos. Tothom estigui sa i estalvi i el vaixell es desinfecti degudament.
0: La pacient francesa relacionada amb el brot continua en estat crític a París. I més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus després de la mort d'un passatger de 90 anys i de la detecció d'una cinquantena de casos de gastroenteritis amb vòmits i diarrea. L'home que ha mort era britànic. El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus, procedent de Brest, amb 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen d'aquest brot. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus, que és un virus molt contagiós, tot i que continuen les anàlisis a l'Hospital de Bordeus. Tampoc no es relaciona el cas amb l'antivirus.
9: 3Cat Info.
0: La Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, reconeix que les violacions de l'alto al foc a la franja són constants i que no hi ha avenços cap a la nova fase, que hauria de comportar la retirada d'Israel. El representant de la Junta assegura que la treva continua en vigor, malgrat que Israel ha matat més de 850 palestins des de l'octubre i exigeix el desarmament de Hamas. Jerusalem, Jordi Brescó.
10: La implementació del pla de Trump de 20 punts per la franja de Gaza porta mesos encallada. La majoria dels més de 2 milions de gazians continuen vivint en tendes i la millora del seu dia a dia pràcticament només s'ha notat en la caiguda del número de taxis israelians, que ha baixat dràsticament, però no s'ha aturat del tot, com demostren els més de 800 morts des de l'inici de l'alto al foc. L'organització encarregada de supervisar la implementació del pla de Trump, la Junta de Pau, denuncia que poc marge de maniobra té mentre Hamas no es desarmi. Nikolai Mladenov és el seu alt representant per Gaza.
11: We're not asking Hamas. No demanem que Hamas desaparegui com a moviment polític. El que no és negociable, però, és que faccions armades o milícies amb els seus propis comandaments i sistemes de control militar, amb els seus arsenals o xarxes de túnels, puguin coexistir amb una autoritat palestina de transició.
10: Mladenov ha manifestat que a l'organització se li està acabant la paciència i que si no hi ha progrés es corre el risc que la situació actual, en què, recordem, Israel controla més de la meitat del territori de la franja, s'acabi perpetuant.
9: 3Cat Info.
0: Junts per Catalunya i el govern de Pedro Sánchez acosten posicions per aprovar deduccions fiscals en la compra o el lloguer d'un pis després que a finals d'abril els juntaires tombessin al Congrés la pròrroga de lloguers. La ministra del RAM, Isabel Rodríguez, ja ha avalat els incentius fiscals que plantegen els de Puigdemont. I aquest dimecres, el ministre d'Economia i portaveu del govern espanyol, Carlos Cuerpo, s'ha mostrat optimista per poder tirar-los endavant en un acte a Barcelona. Cuerpo ha deixat entreveure que hi ha opcions d'entesa amb Junts quan ha dit que hi ha marge per l'acord, referint-se a la capital catalana.
9: Hemos encontrado acuerdos en materias donde el punto de partida era incluso más alejado. Estoy pensando, por ejemplo, en materia fiscal. Por supuesto que yo creo que hay aquí un ámbito de acuerdo. Lo digo aquí en Barcelona, ¿eh?
0: Els juntaires desvinculen aquests incentius de l'aprovació d'un nou decret per prorrogar els contractes de lloguer, tot i que aquest cop no es tancarien en banda si s'hi inclouen algunes de les seves aportacions. Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut. La resta, 8 de cada 10, han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer. Dos dels joves que han aconseguit viure pel seu compte són la Zoé i en Pau, però els seus exemples demostren que en la majoria de casos han de superar una autèntica cursa d'obstacles. Hi ha parlat la Sara Riera.
12: Als 24 em vaig emancipar, però el meu germà amb 26 encara no, encara està vivint a casa dels pares.
13: Doncs jo em vaig independitzar amb 23, no podia més perquè sentia que no podia créixer com a persona ni desenvolupar-me i vaig tirar per tirar-me al buit directament.
12: Jo estic pagant 700 euros, que és un preu que realment està com fora del mercat actual, però el sacrifici que he hagut de fer és anar-me més lluny del meu lloc de treball. O sigui, ara mateix no em puc moure amb transport públic perquè trigaria més de 3 hores.
13: Vaig anar a viure amb una parella que tenia i la cosa va acabar molt malament perquè cap dels dos arribàvem a poder pagar les factures realment i el lloguer se'ns va fer una bola molt grossa. Ha sigut un dels pitjors episodis d'ansietat de la meva vida.
12: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions.
13: Des del principi ens van dir un preu i quan vam anar a firmar el contracte de cop era un altre. Després cada mínima reparació ha sigut impossible. El que vam fer en vez de netejar-me els fongs de la paret que són negres va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
12: Una de les frustracions més grans i de les intranquil·litats que tens a nivell psicològic és el tema de la vivenda, de l'habitatge.
13: Quan el 2008 va petar tota la bombolla, érem preadolescents. Aleshores hem com crescut en la crisi. Estem acostumats a viure sempre en aquest merder constant, però mai milloren les coses.
14: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Glovo acomiadarà 436 repartidors a tota Espanya després d'arribar a un pacte amb Comissions Obreres. Són uns 300 menys dels que es preveien inicialment, però es desconeix l'afectació que tindrà a Catalunya, on l'empresa volia retallar 143 empleats. La xifra serà inferior perquè a Salou s'han salvat els 20 llocs de treball que estaven amenaçats en un inici. Glovo s'ha compromès a indemnitzar els afectats amb 37 dies per any treballat. L'acord ha arribat després de 8 reunions entre els sindicats i l'empresa en una negociació que va començar fa un mes. La Comissió Europea vol simplificar els viatges en tren entre països i proposa crear un bitllet únic per poder viatjar amb diverses companyies pels diferents estats europeus. La iniciativa vol que els operadors venguin als seus webs els bitllets d'empreses competidores. També planteja protegir els viatgers si perden alguna connexió. Ara els estats han de negociar la proposta al Parlament Europeu. Aquests dies a Lleida, moltes autoescoles multipliquen les hores de pràctiques amb alumnes per poder-los preparar per al macroexamen de conduir de dissabte. Es tracta d'una convocatòria extraordinària de la DGT per intentar reduir la llarga llista d'espera que hi ha a la demarcació per poder fer l'examen. S'hi presentaran 300 persones, una solució, però, que no convenç al sector. Lleida, Noelia Casellas.
15: La qualifiquen de precipitada perquè es va anunciar fa menys de dues setmanes i també d'insuficient perquè els 300 convocats dissabte són només el 5% dels que esperen per fer l'examen, unes 5.000 persones. A més, els aspirants del Pirineu n'han quedat exclosos. Tot plegat ha desincentivat algunes autoescoles, segons el president de la federació que les agrupa, Raül Viladric.
16: Agraïm la voluntat, però una vegada més és una mesura feta de cara a la galeria i que no serà un resultat definitiu i que serà una ajuda, però no buidarem la bossa.
15: Els centres que sí que hi portaran alumnes viuen dies intensos. Adrià Bravo, de l'autoescola del RAC a Lleida.
17: Llavors hem tingut que augmentar les hores, hem tingut que fer hores extres per poder tindre cabuda per tots els alumnes. Clar, com t'he dit, amb tan poc temps d'antelació no ens dona temps a preparar molta gent i tampoc el que no podem fer és preparar, o sigui, pujar gent a examen si no tenen el nivell.
15: Des de la Federació d'Autoescoles insisteixen que l'arrel del problema són els examinadors que estan de baixa, 4 dels 9 que hi ha assignats a Lleida, i que cal que la DGT garanteixi que se substitueixen.
0: El temps. Sentim la previsió de Gemma Puig.
18: Continuem amb aquesta dinàmica de temps de cel canviant i encara aquest dijous amb un temps una miqueta més canviant depenent on ens trobem. Moltes més estones de sol cap a Ponent, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, tant al matí com a la tarda, i en canvi un cel més ennuvolat cap al nord i nord-est. Al matí amb boires, núvols baixos i ja precipitacions en aquest sector del nord-est, litoral per litoral, s'esperen durant bona part del dia de forma més intermitent al matí i un pèl més continuades i abundants de cara a la tarda. Sobretot cap a l'extrem nord de l'Alt Empordà. En aquests punts, en aquesta comarca, hi ha avisos d'acumulació de més de 100 litres per metre quadrat entre dijous i divendres. També ruixats i precipitacions cap al Pirineu i Prepirineu, amb unes temperatures que quedaran una miqueta més baixes i la cota de neu també baixarà cap als 1.800-1.900 metres. Vent de nord, sobretot al matí, tramuntant a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre. De cara a divendres entrarà més aire fred, es notarà pel que fa a la temperatura i també pel que fa a la inestabilitat. Tindrem més ruixats i neu al Pirineu baixant cap als 1.400 metres.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari. La pedregada de dimarts a Ponent ha provocat danys en més de 2.000 hectàrees de fruita. És la tercera pedregada d'aquesta temporada i el sector critica que les noves ajudes per instal·lar sistemes de protecció continuen pendents. Lleida, Júlia Albacar.
19: La pedregada ha estat la més extensa d'estany, afectant municipis de l'oest del Segrià, les Garrigues i el sud del Pla d'Urgell. Va ser calamarsa d'un centímetre aproximadament que ha provocat danys en conreus de nectarina, albercoc, poma i pera. Els danys oscil·len entre el 40 i el 60% amb afectacions més altes en algunes finques. El sector, però, critica que no han arribat els 8 milions que havia anunciat el govern en ajudes per instal·lar xarxes antipedra. Sentim Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, i Sergi Balué, de JARC.
20: Ni sabem quin dia sortirà, la gent està nerviosa perquè hi ha molta gent que es voldria acollir amb aquest ajut.
21: I com sempre, pues, anem tard. I els pagesos el que no podem permetre'ns aquest luxe.
19: Agricultura assegura que se n'està ultimant les bases. L'any passat, el 2025, va ser l'any amb més pedregades en un quart de segle. N'hi va haver 19 i van ser especialment primerenques.
0: I les successives pluges dels últims dies, fins i tot empedregades, també han afectat els pagesos de la Ribera d'Ebre i el Baix Camp en plena campanya de la cirera. Alguns han perdut fins al 25% de la collita i es plantegen directament no collir. Tortosa, Jordi Barrancà.
22: Els pagesos confiaven que, com que les varietats més primerenques ja s'havien collit, el pitjor havia passat. Doncs no és així. Els darrers dies ha anat plovent, a poc s'ha anat malmetent el fruit i la pedra de dimarts ho ha acabat d'empitjorar. Entre els pagesos afectats hi ha Jordi Castellnou, coordinador d'Unió de Pagesos a la comarca del Baix Camp.
23: Amb el tema de cracking i encabant la pedra també, per molt que ara fem tractaments fungicides i tot això, agafar la cirera molt madura, i a l'agafar la cirera molt madura no té marge de maniobra, doncs, per poder, doncs, cicatritzar bé la ferida i poder-la comercialitzar. No sabrem ni si la podrem collir.
22: En el seu cas, en representa una quarta part de tota la producció de cireres. Les zones més afectades són a la Ribera d'Ebre i en parts al Baix Camp. La varietat més colpejada és la Frisco, que és la que es començava a collir precisament a partir d'ara.
0: Jofre Verdagí emociona amb el doble homenatge al seu pare i a Serrat. Ha repassat cançons imprescindibles del seu repertori conjunt al costat de convidats com Joan Manuel Serrat, Bet o Guillem Roma. Barcelona, Marc Ruiz.
2: Intensitat, emoció, amistat i gairebé podríem dir que destí s'han viscut aquesta nit al concert que ha fet Jofre Bardagí a la sala Paral·lel 62 dins del Guitar BCN. És un homenatge doble a Joan Manuel Serrat, esclar, i al seu pare, Josep Maria Bardagí. El 1998, el guitarrista Josep Maria Bardagí va publicar el disc Bardagí interpreta Serrat, un homenatge al cantautor que havia col·laborat des del 1973. I ara és Jofre Bardagí qui ha publicat un disc doble amb les cançons d'aquesta etapa i farcit de col·laboracions. Quan Jofre Bardagí va néixer, el mestre Bardagí i Serrat estaven en plena gira i es van emportar el nadó amb ells. Jofre Bardagí dormia en un bressol improvisat amb fundes de guitarra. Així que per ell, aquest concert va molt més enllà de la música. És la seva vida. Arrenca amb Temps era temps, amb fotografies projectades al fons del seu pare, però també de seves. De seguida arriben les col·laboracions, com els músics originals de Glaucs, amb qui versiona La preciosa menuda, Penélope amb Guillem Roma, versionada en clau tropical, ha estat una de les sorpreses agradables pel el públic, que ha vibrat amb Mediterráneo o Es capricioso el azar, cantada per Bet Rodergas. O una delicada Aquelles pequeñas cosas, interpretada amb el seu productor habitual, una versió a la que han sortit ales i que el públic ha ovacionat. Joan Manuel Serrat no podia faltar l'homenatge a Canta d'una mujer desnuda y en l'oscuro, una cançó que recupera una gravació original de la guitarra de Josep Maria Bardagí, que el seu fill Jofre va recuperar i que també s'ha pogut sentir aquesta nit. Serrat ha tingut un record per la vedet del Paral·lel, Tania Doris, que ha mort aquest dimecres. I no han faltat grans clàssics com Cantares, Aplaudidíssima, Fa 20 anys que tinc 20 anys, o Paraules d'amor, que ha tancat un emotiu homenatge a tres grans, Serrat, Josep Maria Bardagí i Jofre Bardagí.
0: La companyia agarenca Circ Pistolet ha obert la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya, Trapezi, a Reus. El certamen celebra 3 dècades amb un ferm compromís amb el circ contemporani i les produccions que es fan al país. Reus, Ricard Buigas.
3: La plaça del Mercadal de Reus s'ha convertit en una gran pista de circ. A 2:15 de la nit, els acròbates de Circ Pistolet han obert oficialment una edició que vol celebrar els 30 anys d'història amb tots els que han convertit el trapezi en un referent del sector al sud d'Europa. La codirectora Cristina Cazorla ja es prepara per bufar les espelmes.
4: S'han de bufar espelmes. I ens fa especial il·lusió que bufarem espelmes amb el sector, bufarem espelmes amb la institució, però també bufarem espelmes amb el públic. El dissabte, al cabaret, que ens fa també molta il·lusió, perquè són com les 3 potes que han fet gran aquest trapezi.
3: El trapezi no deixa d'apostar per les produccions internacionals, però manté un fort compromís amb les companyies catalanes. És un dels 6 mercats estratègics de les arts escèniques i de música del país. La codirectora de la fira, Alba Sarraute, diu que això els ha permès veure créixer projectes que ara fan el salt als escenaris.
4: Ja es coneixien molts projectes que estaven naixent ja fa 4 anys i són aquests de continuació que fem, aquesta mirada de molt a prop amb els artistes que decidim...
3: El país. La codirectora de la fira, Alba Sarraute, diu que això els ha permès veure créixer projectes que ara fan el salt als escenaris.
4: Ja es coneixien molts projectes que estaven naixent ja fa 4 anys i són aquests de continuació que fem, aquesta mirada de molt a prop amb els artistes que decidim conjuntament quin és el moment de venir a Trapezi i fer el salt al mercat.
3: En aquesta 30a edició tindrem l'oportunitat de veure projectes nous i artistes que s'han consolidat a la fira. Fins diumenge, 60 de companyies oferiran els seus espectacles en carrers, places, carpes i teatres de Reus.
0: La 33a edició del Sónar, la primera sota la nova direcció que substitueix els fundadors del festival, programa 100 d'actuacions en directe, des de clàssics com The Prodigy fins a sons globals d'avui, com els de Charlotte David. Les sessions de dia i de nit es fusionen al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet. Òscar Callau.
5: La barreja de llenguatges musicals i generacions mantindrà el mateix esperit del Sónar fundat el 1994, des de bandes de culte de dècades passades fins a músics i DJs de l'escena actual. Cristian Soares és el responsable de programació.

0: Prodigy, referentes del rave británico, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlos. Charlotte DeVitt, un habitual del festival, viene a presentar su nuevo production show. Amelie Lenz, que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura. Pero más allá del Sonar Club, tenemos la suerte de contar con referentes de la historia de la música electrónica. Cabaret Voltaire, pioneros de l'industrial.
1: La nova direcció ha redissenyat amb els arquitectes culturals 250K els espais, la il·luminació i l'equipament tècnic del festival per millorar l'experiència del públic. Les entrades ja són a la venda al web del festival.
2: Esports. Amb David Ubach.
3: El Barça s'ha quedat sense optar als 100 punts i ha perdut el camp de l'Alavés el dia que l'Espanyol ha aconseguit la primera victòria del 2026 i s'apropa molt a la permanència. Tot plegat a la 36a jornada de Lliga a la primera divisió de futbol. 48 hores després de les celebracions pel títol de Lliga, el Barça, com dèiem, ha caigut per 1-0 al camp d'un dels rivals directes de Girona i Espanyol a la zona baixa. Un Alavés que s'ha imposat als blaugranes per 1-0 amb un gol en l'última jugada del primer temps de Diabité pels vitorians. Hansi Flick s'ha mostrat decebut pel resultat, però molt menys pel joc exhibit.
4: He vist moltes coses bones al meu equip, com els minuts dels jugadors que juguen menys sovint. Per mi, hem estat bé. A la primera part hem controlat el partit, i això que el partit no era fàcil perquè ells ens atacaven molt fort, ja que sí jugaven la permanència.
5: En la Liga.
3: Amb un 11 farcit de rotacions per part dels blaugranes, Stensne ha defensat la porteria de titular i el central Álvaro Cortés ha debutat. Per la seva banda, l'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després, en superar l'Atlètic Club de Bilbao a Cornellà del Prat per 2-0 amb patiments i dos gols al tram final de l'enfrontament. L'1-0 ha estat obra de Pere Milla al minut 69 i el 2-0 de Quique García al temps afegit ja. Un gol que ha fet esclatar a plorar Manolo González. El tècnic de l'Espanyol s'ha expressat ben alleujat al final del partit.
6: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
3: Aquest dimecres també s'han disputat a primera el Villarreal 2, Sevilla 3 i el Getafe 3, Mallorca 1. A la classificació provisional, el Girona queda penúltim ara amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14è amb 42. Entre mig hi ha l'Alavés amb 40 punts i el Mallorca, l'Elx i el Llevant amb 39. Un Girona que aquest dijous rebrà la Real Societat a Montilivi, en un partit que l'entrenador dels gironins, Michel Sánchez, ha qualificat dels més importants de la història de l'entitat.
7: Un dels partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per nosaltres, que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
3: El Girona suma només dos dels últims 15 punts en joc. Estuani segueix sense entrenar-se, però s'infiltrarà per poder jugar. El Girona Real Societat el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dijous també tancaran la 36a jornada de Lliga el València Rayo Vallecano i el Madrid Oviedo. El preparador blanc Álvaro Arbeloa ha secundat les acusacions de Florentino Pérez d'aquest dimarts respecte del cas Negreira.
8: Todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosas que no sabemos y lo que nos encantaría a todos es que se resolviese. Bueno, creo que ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas, que lo teníamos incluso antes de conocer este caso.
3: I aquest dimecres, nou capítol.
2: 3CAT Info.
3: I és que el president del Madrid ha concedit una entrevista a la Sexta en què ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades i ha instat el Barça més a demandar-lo.
9: Pues haría muy bien en hacerlo. Que si cree que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Durante dos décadas prácticamente se ha pagado el Barcelona, lo sé, diciendo unas cosas que luego en el juicio no se corresponde con la verdad. Pero lo que se ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero para luchar contra el Madrid.
3: Unes declaracions de Florentino Pérez a tomb del comunicat del Barça assegurant que estan estudiant emprendre accions legals. I hores abans, el president interí blaugrana, Rafa Juste, ha valorat les declaracions d'aquest dimarts del dirigent blanc.
10: Patètiques i plenes de falsetats, és el que m'ha semblat.
3: Obrim, dit això, pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Una de freda i una de calenta per als equips catalans que han jugat els seus partits de la 31a jornada de la Lliga CB. El Barça s'ha imposat al Granada a domicili per 98-101, mentre que Lleida ha cedit a la pista del Breogán per 114 a 87. En waterpolo afegim que l'Atlètic Barceloneta s'ha garantit la primera posició de grup de cara a les semifinals de la Lliga de Campions després de guanyar el Novi de Belgrat a la piscina Sèrbia per 14-16. Abans de jugar aquest partit de la cinquena jornada de la lligueta de quarts de final, els mariners ja tenien la classificació garantida per a la final a 4 de Malta. També ha jugat el Brescia 16, Olympiacos 17, amb els grecs que acompanyaran l'Atlètic Barceloneta, doncs, a la final a 4 com a segons de grup. I sense deixar encara el waterpolo, aquest dimecres s'han disputat 3 partits avançats a la 22a jornada de la Lliga Femenina, l'última de la fase regular. Sant Feliu 9, Mataró 20, Canoes 5, Sant Andreu 24 i Mediterrani 10, Atlètic Barceloneta 14. I acabem amb ciclisme i amb la victòria per al navarrès Igor Arrieta de l'equip Emirates a la cinquena etapa del Giro d'Itàlia, després dels 203 quilòmetres de mitja muntanya entre Praia Mare i Potenza. Arrieta s'ha imposat als últims metres al portuguès Afonso Eulàlio, del Bahrain, que de retruc es converteix en la nova malla rosa de líder de la classificació general.
2: Trescat Info.

0: La consellera d'Interior i el director general dels Mossos admeten com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents, demanen disculpes i anuncien una investigació interna. Els grups parlamentaris consideren insuficients les explicacions i, tret del PP, reclamen a la consellera Parlon que assumeixi responsabilitats polítiques i destitueixi Josep Lluís Trapero. El govern i els sindicats d'educació es reuneixen aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir la situació en ple cicle de vagues de mestres i professors. El sindicat majoritari USTEC situa el pla de xoc a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu com a línies vermelles per tancar un acord i desconvocar les aturades. Els advocats dels 7 fills de l'expresident Pujol han demanat aquest dimecres l'absolució en el judici contra la família perquè no hi ha proves per condemnar-los. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya. Al Regne Unit, el ministre de Salut podria dimitir aquest dijous per intentar desafiar el lideratge de Keir Starmer al Partit Laborista i rellevar-lo com a primer ministre. Starmer està a la corda fluixa després de la desfeta electoral dels laboristes la setmana passada, però insisteix que no pensa deixar el càrrec. Donald Trump i el seu homòleg xinès Xi Jinping abordaran a la Xina l'establiment d'una junta comercial que tracti les diferències que separen els dos països. El conflicte a l'Iran serà l'altre gran tema a tractar. Pequín ha incrementat les reserves de petroli davant del tancament de l'estret d'Hormuz. El candidat de Donald Trump per presidir la Reserva Federal ja té el vistiplau del Senat. Kevin Warsh haurà de fer front a les pressions del president dels Estats Units per abaixar els tipus d'interès en un moment en què els efectes de la guerra fan repuntar la inflació. El cinema català marca una nova fita històrica al Festival de Cannes. Un estudi barceloní i ha presentat aquest dimecres The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona.
1: Esports.
2: El Barça ha caigut per 1-0 al camp de l'Alavés a la 36a jornada de Lliga a la primera divisió de futbol, amb un gol encaixat al llindar del descans, i es queda, doncs, sense l'objectiu d'arribar als 100 punts. L'Espanyol, en canvi, ha tornat a guanyar 18 jornades després. Han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i de Quique García als últims 20 minuts de joc. I Florentino Pérez ha instat el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
0: I el temps, dijous tindrem un dia de sol a Ponent i a les comarques tarragonines i, en canvi, de núvols i pluges intermitents al Pirineu, les comarques al nord de Barcelona i al nord-est. Les precipitacions més abundants seran a l'Alt Empordà, temperatura a la baixa, tret del litoral i prelitoral central i sud, on podrem tornar a arribar als 25 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes als mestres per l'operació en què dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents. Ha admès que, tot i fer-se d'acord amb la norma, es va plantejar malament. Ho ha dit al Parlament de Catalunya en el marc de la Comissió de Seguretat i acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha assegurat que es modificaran els procediments, Miquel Jarque.
3: La consellera Parlon ha insistit en que l'operatiu on es van infiltrar dues agents dels Mossos no hi va haver cap ordre política. Ha reconegut l'error, ha demanat reiteradament disculpes i ha admès que les coses no es van fer bé.
4: No és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que, com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat aquesta decisió operativa, insisteixo, i no política.
3: També ha anunciat una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient i una ampliació en la norma que defineix les atribucions de la Comissaria General d'Informació per restringir i aclarir aquestes operacions d'infiltració que hauran, a partir d'ara, d'estar més justificades. El major Trapero ha demanat disculpes i ha assegurat que no hi va haver mala fe.
5: No era oportuna o necessària la seva presència. Podem estar d'acord en una qüestió, i és que en l'anàlisi que podem fer avui, els antecedents i les mobilitzacions prèvies no ho justificaven. Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
3: El director de la policia ha assegurat que la decisió es va prendre a nivells intermitjos baixos.
0: Les disculpes i les explicacions de la consellera d'Interior i del director general dels Mossos no han convençut els socis parlamentaris d'Illa ni la majoria de partits de l'oposició. Esquerra, els Comuns, Junts i la CUP insisteixen a exigir responsabilitats a Núria Parlon i el cessament de Josep Lluís Trapero, Barcelona, Txell Vallespí.
6: Pels socis del govern al Parlament, Esquerra i els Comuns, les disculpes de Parlon es queden curtes davant una infiltració policial en una assemblea de mestres que consideren inadmissible en democràcia. No creuen que sigui només un error operatiu, com diu la consellera, i li reclamen al cap del director general de la policia. Sentim la diputada republicana Laia Cañigaral i Andrés García Berrio dels Comuns.
7: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
8: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Ens tornem a reiterar en que demanem el cessament del director general de la policia. Considerem que la interpretació que està realitzant del dret a la protesta i altres elements no s'adequa a la direcció a la que hauria d'anar el país.
6: Des de l'oposició, Junts i la CUP apunten que la consellera d'Interior i el director general dels Mossos no han comès un error, sinó una il·legalitat, i han actuat com la brigada político-social de l'època franquista. A tots dos els demanen que dimiteixin. Sentim Josep Rius, diputat de Junts.
9: Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
6: El PP ha defensat que els Mossos recollint informació s'ha desmarcat de les dimissions. Tampoc n'ha demanat Vox, tot i que ha titllat la infiltració de nyap.
0: Els sindicats USTEC i CGT també han carregat contra les explicacions de Parlon i Trapero perquè les consideren insuficients. Tots dos sindicats han demanat la dimissió de la consellera i del director general de la policia i els han exigit que concretin si en altres ocasions també s'han infiltrat agents de policia en assemblees. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
10: No som terroristes, no som delinqüents, no hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura i volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
0: L'USTEC ha concretat que la setmana vinent presentarà la demanda per vulneració de drets fonamentals davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I els sindicats d'educació i el departament es reuniran aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions que continuen estancades, tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continuarà aquest dijous a la Justícia de Catalunya. I els sindicats d'educació i el departament es reuniran aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions.

0: accions que continuen estancades. Tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continuarà aquest dijous a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord, el pla de xoc per l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. Ho ha explicat a 3Cat Info la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
1: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
0: Entre una desena de mesures, el sindicat demana incorporar un tècnic d'educació infantil per cada aula i un integrador social a cada centre educatiu. Incrementar un 15% el personal d'atenció educativa i docent especialista en educació inclusiva el curs que ve i que aquests professionals es puguin anar augmentant fins a un 50% en els propers 4 anys i també una reducció de les ràtios als centres d'educació especial i un pla de ràtios de 15 alumnes a primària i 20 a secundària. Aquest dimecres la vaga al Baix Llobregat i al Penedès, amb manifestacions i talls a les carreteres, ha tingut un seguiment del 55% segons l'USTEC i del 21% segons el Departament d'Educació. Llobregat i el Penedès, manifestacions i a les carreteres, ha tingut un seguiment del 50% segons l'USTEC i del 20% segons el Departament d'Educació. Mèrcies, la defensa i el Puig Ferrusola afirma que s'ha perseguit inicialment Emília pel que representa l'expren per Catalunya. Aquest cres, els advocats dels 7 germans han demanat l'absolució, que considera que no hi ha proves per condemnar-los i perquè els calia a l'hora d'atribuir-los als dades. El judici quedarà dijous vist sentència. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Llé.
2: Francesc Sánchez, cap d'Urujol, ha explicat que del 2-9 aquest prescindir dels fons d'Orra per la petit pena al germà Pujol d'avui a 29 de presó i veu un rerefons polític.
3: És es que hi ha una persecució per ser vos sois, perquè el senyor Pujol, president, entre vosaltres.
2: Aquest va prescindir dels fons d'Andorra. Per això, en la petició de pena, als germans Pujol d'avui a 29 anys de presó i veu un rerefons polític.
3: És es que hi ha una persecució per ser vos quien sois. Porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Catalunya y padre espiritual de una forma de entender el país.
2: Per Cristóbal Martell, advocat de Jordi Pujol Ferrusola, durant el judici no s'ha provat cap dels delictes atribuïts per la Fiscalia, però sobretot la presumpta corrupció política.
4: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas, nada.
2: Pau Ferrer, que representa els 5 germans Pujol menors, per qui la Fiscalia demana 8 anys de presó i els quals l'advocacia de l'Estat no acusa, sosté que no se'ls pot condemnar.
5: ¿Pueden ustedes concluir con la prueba practicada, sin ningún género de dudas, que ese dinero viene de un concreto origen? Pero esa falta de certidumbre a lo que impele es a la solución por falta de prueba suficiente.
2: La defensa de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, i per qui la Fiscalia demana 17 anys de presó, també ha sol·licitat que se l'exoneri perquè no ha comès cap delicte.
0: El Congrés ha expulsat provisionalment els agitadors d'extrema dreta Vito Quiles i Bertran Dongo. La mesa els ha retirat cautelarment l'acreditació de premsa pels reiterats aldarulls amb diputats i periodistes mentre el Congrés prepara l'expulsió definitiva. Madrid, Paula Brujats.
6: Quiles i Ndongo plantaran batalla i recorreran la decisió a la justícia. Es tracta d'una expulsió temporal, de moment per a 15 dies, però ampliable. El PSOE i Sumai han votat a favor. En canvi, el Partit Popular ha abandonat la reunió abans de votar. El portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, diu que s'ha optat per aquesta solució dràstica davant del repunt d'aldarulls, del deteriorament de la convivència i mentre es resolen la desena de denúncies que hi ha contra ells.
7: Basta de blanquear agitadores ultras que actúen como escuadristas. Llevamos casi una docena de denuncias por estas actuaciones contra dos personas. Repito, esto no es una actuación contra el periodismo en general, contra dos personas por actitudes de acoso, de insultos que se vienen reproduciendo semana a semana. El Partido Popular no ha dicho absolutamente nada.
6: El Congrés guanya temps mentre encarrila l'expulsió definitiva contra Quiles de DTV i Ndongo de Periodista Digital per saltar-se el reglament del Congrés, per gravar amb el mòbil en espais prohibits, increpar diputats o directament boicotejar la feina dels periodistes.
8: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'alcalde de Barcelona vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a la ciutat. En una entrevista aquest dimecres a

0: TV ha afirmat que la massificació turística està posant en risc la qualitat de vida a Barcelona i que una de les qüestions que més el preocupen són els creuers, especialment els que només fan escala a la ciutat. Collboni ha anunciat que per reduir els creueristes que només passen unes hores a Barcelona, camí d'un altre destí, encarirà 3 euros la taxa turística municipal que abonen aquests turistes per tal que passi de 5 euros actuals a 8, el màxim que els pot imposar. També ha explicat que parlarà amb la Generalitat per poder-la pujar encara més i ho justifica d'aquesta manera.
1: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
0: Segons les darreres dades que té publicades el Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes. És gairebé el mateix nombre d'habitants que té la ciutat. I encara una altra qüestió, més del 70% dels ciutadans defensen que sigui obligatori identificar-se per participar a les xarxes socials, segons la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a l'Estat espanyol i presentada aquest dimecres a Barcelona. L'estudi també revela que el 95% consideren que els menors estan desprotegits a internet. Jordi Muñoz és professor de la UB i autor de l'estudi.
2: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació, de la regulació de l'anonimat a les xarxes i també de protecció, sobretot en el cas dels menors és molt, molt exagerat. Comentàvem que és un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta, és quan preguntem sobre la necessitat de protegir els menors a les xarxes.
0: L'enquesta també constata que la ciutadania considera insuficient l'actual protecció a la xarxa i reclama més regulació per garantir drets com la privacitat i la protecció de dades. Aquestes dades s'han presentat en la primera trobada internacional pels drets digitals que es fa aquest dimecres i dijous a la Llotja de Mar de Barcelona.
3: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
4: Continuem amb aquesta dinàmica de temps de cel canviant i encara aquest dijous amb un temps una miqueta més canviant depenent on ens trobem. Moltes més estones de sol cap a Ponent, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, tant al matí com a la tarda, i en canvi un cel més ennuvolat cap al nord i nord-est. Al matí amb boires, núvols baixos i ja precipitacions en aquest sector del nord-est, litoral per litoral, s'esperen durant bona part del dia de forma més intermitent al matí i un pèl més continuades i abundants de ara a la tarda, sobretot cap a l'extrem nord de l'Alt Empordà. En aquests punts, en aquesta comarca, hi ha avisos d'acumulació de més de 100 litres per metre quadrat entre dijous i divendres. També ruixats i precipitacions cap al Pirineu i Prepirineu, amb unes temperatures que quedaran una miqueta més baixes i la cota de neu també baixarà cap als 1.800-1.900 metres. Vent de nord, sobretot al matí, tramuntant a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre. De cara a divendres entrarà més aire fred, es notarà pel que fa la temperatura i també pel que fa a la inestabilitat. Tindrem més ruixats i neu al Pirineu baixant cap als 1.400 metres.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El ministre de Salut britànic vol desafiar el lideratge de Keir Starmer, el partit laborista, després de la desfeta electoral de la setmana passada. Aquest dimecres s'ha reunit molt breument amb el primer ministre i s'espera que aquest dijous dimiteixi del càrrec per formalitzar una candidatura alternativa a Starmer. Tot plegat contrasta amb la cerimònia d'obertura del nou període de sessions al Parlament Britànic, a càrrec del rei Carles III. Londres, Quim Olivares.
5: Per uns moments, l'agra batalla pel futur de Keir Starmer com a líder dels laboristes i com a primer ministre ha quedat aparcada pel ritual immutable del discurs anual del rei a les cases del Parlament. Carles III ha exposat les prioritats legislatives del govern de Starmer dels propers 12 mesos.
6: El meu govern respondrà a aquest món amb força i intentarà crear un país just per a tothom. Els meus ministres prendran decisions per protegir la defensa, l'energia i la seguretat econòmica del Regne Unit a llarg termini.
5: Abans, Wes Streeting, ministre de Salut, s'ha reunit 17 minuts amb Starmer. No se sap què s'han dit, però mitjans britànics especulen que el ministre dimitirà aquest dijous per postular-se com a candidat per desbancar Starmer. L'oposició hi suca pa. Sentim Kemi Badenoch, líder conservadora.
7: El primer ministre és al càrrec, però no al poder. Tothom intenta fer veure que tot està bé i no està bé. Està clar que la seva autoritat ha desaparegut.
5: Starmer segueix a la corda fluixa amb la crida d'uns 90 diputats del seu partit, d'alguns ministres i de diversos sindicats propers al laborisme perquè plegui.
0: I Donald Trump ja és a la Xina, on abordarà amb el seu homòleg Xi Jinping l'inici d'un procés per establir una junta comercial que tractarà les enormes diferències que separen els dos països en la matèria. La junta hauria d'ajudar a prevenir la guerra comercial que es va iniciar l'any passat després de les pujades d'aranzels imposades per Trump, una acció que la Xina va contrarrestar amb el control dels minerals de terres rares. El conflicte a l'Iran serà l'altre gran argument de conversa entre les dues parts. Pequín, Francesc Canals.
8: Donald Trump ha arribat a la Xina minimitzant l'ajuda que Xi Jinping...

0: importants de l'economia mundial. Una recessió a tot el món a causa d'un tancament prolongat de l'estret d'Hormuz afectaria dramàticament tant la Xina com els Estats Units.
1: Aprofitant la cimera dels països de l'Àsia Pacífic a la tardor, Donald Trump i Xi Jinping van acordar una treva en la guerra de tarifes. Ara s'espera que Pequín estigui d'acord en comprar més productes nord-americans per reduir el superàvit comercial xinès i evitar així noves ofensives aranzelàries de Donald Trump. La Xina no està per més obstacles amb una economia en desacceleració com a conseqüència de l'esclat de la bombolla immobiliària. Donald Trump va ajornar aquesta visita perquè va atacar l'Iran. I, malgrat no tenir una gran capacitat d'influència sobre els seus aliats iranians, Xi Jinping pot aparèixer en aquesta cimera com l'estadista responsable que busca l'estabilitat enfront d'un compulsiu i no fiable Donald Trump.
2: Les expectatives de la cimera entre Donald Trump i Xi Jinping són baixes, segons el professor de l'Institut d'Estudis Polítics de París, Zaki Laidi. Amb la guerra de l'Iran sense resoldre, aquest expert veu els Estats Units amb menys força per la negociació amb la Xina, però també confia en un allargament de la treva comercial acordada a l'octubre.
3: Les expectatives són limitades. Trump arriba a la Xina amb una posició debilitada. No ha tancat el conflicte a l'Iran. I, òbviament, aquesta guerra és un desastre per als Estats Units. Crec, però, que poden ampliar la treva. Tots dos països han descobert que tenen influència l'un sobre l'altre. La relació pot arribar a ser estable perquè precisament tenen un instrument mutu a les seves mans per dissuadir l'altre.
2: El candidat de Donald Trump per presidir la Reserva Federal ja té el vistiplau del Senat. La votació que ha confirmat Kevin Warsh com a president de la Fed ha estat la més dividida de la història. Només ha rebut el vot dels senadors republicans i un de demòcrata, mentre que la tradició és que aquest tipus de nomenaments es produeixin amb suports amplis dels dos partits. Ja abans de desbloquejar el nomenament, Trump va haver d'ordenar la retirada de la investigació judicial al fins ara president, Jerome Powell, tal com li van exigir alguns senadors republicans. Powell va mantenir un pols amb Trump que li reclamava una baixada més contundent dels tipus d'interès. Ara Warsh tampoc ho tindrà fàcil per continuar retallant els tipus en un moment en què els efectes de la guerra estan fent repuntar la inflació. El Senat ha enviat el nomenament per la signatura immediata del president. Encara no hi ha data per la presa de possessió, tot i que el mandat de Powell expira aquest divendres. Reconeixement per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que entra a formar part de la Xarxa Oncològica Europea. La distinció arriba a través del projecte Catalunya Sud Cancer Center, que ofereix una atenció integral als pacients. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: El Catalunya Sud Cancer Center integra l'assistència, la investigació i la docència per tal d'oferir aquesta atenció integral i especialitzada als malalts. Aquí equips multidisciplinaris treballen per la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la recerca del càncer. Ara el projecte està reconegut amb l'acreditació de l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. En una entrevista al programa Catalunya al dia de 3 Catinfo, el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud, Josep Gomà, ha explicat què suposa.
5: Per la institució és un reconeixement, no deixa de ser prestigi, no? Potser és demostrar que fora dels grans hospitals de Barcelona també es poden fer les coses bé, i pel pacient, que és el més important. L'important és que el pacient estigui ben tractat, ben diagnosticat i ben seguit, no?
4: El centre atén milers de pacients amb més de 2.700 casos nous de càncer a l'any.
2: El cinema català viu una nova fita al Festival de Cannes. Un estudi de Barcelona ha presentat a la competició oficial de cinema immersiu The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
6: El cofundador de l'estudi Universe, Frederic Sanz, ha explicat a 3 Catinfo quin és l'objectiu d'aquesta proposta.
7: L'experiència té una part física i una part virtual i és com un episodi de Black Mirror, però amb una diferència molt important, que no està a la pantalla, sinó que tu estàs dins de l'experiència. I també és molt, molt Black Mirror, perquè té aquests elements de sorpresa de Black Mirror, té aquest humor negre una mica de Black Mirror, i té un final que et deixes una mica així, pensant què estem fent amb la IA i la nostra identitat i tot això.
6: Sanz ha detallat que per fer realitat el projecte han fet falta 2 milions d'euros i la dedicació d'un equip d'una vintena de persones durant un any i mig per desenvolupar-lo.

0: Després de Canes, The Black Mirror Experience viatjarà a Montreal, al Canadà, i després a Nova York, Madrid, i esperen ben aviat a Barcelona.
1: Esports. Amb David Ubach.
2: El Barça s'ha quedat sense optar als 100 punts i ha perdut el camp de l'Alavés el dia que l'Espanyol, en canvi, ha aconseguit la primera victòria del 2026 i s'apropa molt a la permanència. Tot plegat a la 36a jornada de Lliga a la primera divisió de futbol. 48 hores després de les celebracions pel títol de Lliga, el Barça ha caigut per 1-0 al camp d'un dels rivals directes de Girona i Espanyol a la zona baixa. Un Alavés, com dèiem, que s'ha imposat als blaugranes per 1-0 amb un gol en l'última jugada del primer temps de Diabaté pels vitorians. Hansi Flick s'ha mostrat decebut pel resultat, però molt menys pel joc exhibit.
3: He vist moltes coses bones al meu equip, com els minuts dels jugadors que juguen menys sovint. Per mi, hem estat bé. A la primera part hem controlat el partit, i això que el partit no era fàcil perquè ells ens atacaven molt fort, ja que sí jugaven la permanència.
4: En la Liga.
2: Amb un 11 blaugrana farcit de rotacions, Stensne ha defensat la porteria i el central Álvaro Cortés ha debutat. Per la seva banda, com dèiem, l'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després, en superar l'Atlètic Club de Bilbao a Cornellà del Prat per 2-0, amb patiments i dos gols al tram final de l'enfrontament. L'1-0 ha estat obra de Pere Milla al minut 69 i el 2-0 de Quique García al temps afegit. Un gol, aquest darrer, que ha fet esclatar a plorar Manolo González. El tècnic de l'Espanyol s'ha expressat ben alleujat al final del partit.
5: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
2: Aquest dimecres també s'han disputat a primera el Villarreal 2, Sevilla 3 i el Getafe 3, Mallorca 1. A la classificació provisional, el Girona queda penúltim amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14è amb 42. Entremig hi ha l'Alavés amb 40 punts i el Mallorca l'Elx i el Llevant amb 39. Un Girona que aquest dijous rebrà la Reial Societat a Montilivi en un partit que l'entrenador dels gironins, Michel Sánchez, ha qualificat dels més importants de la història de l'entitat.
6: Un de los partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per nosaltres, que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
2: El Girona suma només dos dels últims 15 punts en joc. Estuani segueix sense entrenar-se, però s'infiltrarà per poder jugar. El Girona Real Societat el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dijous també tancaran la 36a jornada de Lliga el València-Rayo Vallecano i el Madrid-Oviedo. El preparador blanc, Álvaro Arbeló, ha secundat les acusacions de Florentino Pérez d'aquest dimarts respecte del cas Negreira.
7: Todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosas que no sabemos y lo que nos encantaría a todos es que se resolviese. Bueno, creo que ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas, que lo teníamos incluso antes de conocer este caso.
2: I aquest dimecres, nou capítol. I és que el president del Madrid ha concedit una entrevista a La Sexta, en què ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades i ha instat el Barça a demandar-lo.
8: Pues haría muy bien en hacerlo. Que si quiere que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Durante dos décadas prácticamente se ha pagado el Barcelona, lo sé, diciendo unas cosas que luego en el juicio no se corresponde con la verdad. Pero lo que se ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero para luchar contra el Madrid.
2: Unes declaracions de Florentino Pérez a tomb del comunicat del Barça de les últimes hores, assegurant que estan estudiant emprendre accions legals. Hores abans, el president interí blaugrana, Rafa Juste, ha valorat les declaracions d'aquest dimarts del dirigent blanc.
9: Patètiques i plenes de falsetats, és el que m'ha semblat.
2: Mentrestant, l'empresari Enrique Riquelme ha desvelat que està estudiant presentar-se als comicis convocats per Florentino Pérez. En bolic Madrid-Barça banda, en futbol internacional, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique ha guanyat la Lliga Francesa en superar per 0-2 al Lens. I a la Premier League anglesa, Manchester City 3, Crystal Palace 0. Un triomf que manté els de Pep Guardiola dos punts per sota del líder, l'Arsenal. Dit això, obrim pàgina poliesportiva per endebascat.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Una de freda i una de calenta per als equips catalans que han jugat els seus partits de la 31a jornada de la Lliga CB. El Barça s'ha imposat al Granada a domicili per 98-101, mentre que el Lleida ha cedit a la pista del Breogán per 114-87. Aquest dijous el Joventut rebrà l'Andorra sense Ante Tomić. El pivot croat es perdrà la resta de la temporada per recuperar-se plenament de la lesió que pateix als isquiotibials de la cama dreta. I afegim que a l'Eurolliga el València s'ha classificat per a la final a 4 després de guanyar el 5è definitiu partit contra el Panathinaikos 81-64.
4: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Repassem els temes principals. La consellera d'Interior i el director general dels Mossos admeten com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents, demanen disculpes i anuncien una investigació interna. Els grups parlamentaris consideren les explicacions insuficients i, tret del PP, reclamen a la consellera Parlon que destitueixi Josep Lluís Trapero. El govern i els sindicats d'educació es reuneixen aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir la situació en ple cicle de vagues de mestres i professors. El sindicat majoritari USTEC situa el pla de xoc a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu com a línies vermelles per tancar un acord i desconvocar les aturades. A partir d'ara també ens fixarem en altres informacions, com ara que el passatger espanyol del creuer Ondius amb hantavirus continua ingressat al Gómez Ulla de Madrid, aïllat i amb símptomes lleus, tot i que evoluciona favorablement després de rebre oxigen. Explicarem que la Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, reconeix que les violacions de l'alto al foc a la franja són constants i que no hi ha avenços cap a la nova fase, que hauria de comportar la retirada d'Israel. I que la pedregada de dimarts a Ponent ha provocat danys en més de 2.000 hectàrees de fruita i també ha afectat els pagesos de la Ribera d'Ebre i el Baix Camp en plena campanya de la cirera.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha caigut per 1-0 al camp de l'Alavés a la 36a jornada de Lliga, a la primera divisió de futbol, amb un gol encaixat al llindar del descans. En canvi, l'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després, en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i de Quique García als últims 20 minuts de joc.
0: I el temps, dijous tindrem un dia de sol a Ponent i a les comarques tarragonines i, en canvi, de núvols i pluges intermitents al Pirineu, a les comarques del nord de Barcelona i al nord-est. Les precipitacions més abundants seran a l'Alt Empordà. Temperatura a la baixa, tret del litoral i prelitoral centrals i sud, on podrem tornar a arribar als 25 graus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes als mestres per l'operació en què dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents. Ha admès que, tot i fer-se d'acord amb la norma, es va plantejar malament. Ho ha dit al Parlament en el marc de la Comissió de Seguretat i acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha assegurat que es modificaran els procediments.
3: Sí que avui demanar disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
4: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
0: També ha anunciat una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient i una ampliació de la norma que defineix les atribucions de la Comissaria General d'Informació per restringir i aclarir aquestes operacions d'infiltració que a partir d'ara hauran d'estar més justificades. Les disculpes i les explicacions que han donat aquest dimecres la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, pel cas de les infiltracions d'agents en assemblees de docents, no han convençut els socis parlamentaris d'Illa ni tampoc la majoria de partits de l'oposició. Pels socis del govern al Parlament, Esquerra i els Comuns, les disculpes de Parlon s'han quedat curtes. Sentim la diputada republicana Laia Cañigueral i Andrés García Berrio, dels Comuns.
5: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
6: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Ens tornem a reiterar en que demanem el cessament del director general de la policia. Considerem que la interpretació que està realitzant del dret a la protesta i altres elements no s'adequa a la direcció a la que hauria d'anar el país.
0: Des de l'oposició, Junts i la CUP han apuntat que la consellera d'Interior i el director general dels Mossos han comès una il·legalitat. A tots dos els han demanat que dimiteixin. Josep Rius és diputat de Junts.
7: Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
0: El PP ha defensat que els Mossos recollin informació i s'ha desmarcat de les dimissions. Tampoc n'ha demanat Vox, tot i que ha titllat la infiltració de nyap. I els sindicats d'educació i el departament es reuniran aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions que continuen estancades. Tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continua titllat la infiltració de nyap. I els sindicats d'educació i el departament es reuniran aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions, que continuen estancades. Tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continuarà aquest dijous a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord: el pla de xoc per l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. Ho ha explicat a 3CAT Info la portaveu del sindicat, Iolanda Segura.
1: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
0: Aquest dimecres, la vaga al Baix Llobregat i al Penedès, amb manifestacions i talls a les carreteres, ha tingut un seguiment del 55%, segons l'USTEC, i del 21%, segons el Departament d'Educació. El passatger espanyol del creuer Ondius amb pentavirus continua ingressat al Gómez Ulla de Madrid, aïllat i amb símptomes lleus, tot i que evoluciona favorablement després de rebre oxigen. La resta de passatgers espanyols, entre els quals 5 catalans, segueixen en quarantena preventiva mentre se'n controlen els contactes. Sanitat estudia que els confinats que continuïn donant negatiu després de 28 dies puguin acabar la quarantena a casa amb seguiment mèdic. La mesura afectaria els ingressats al Gómez Ulla, una pacient del Clínic de Barcelona i una altra d'Alacant, que ja ha donat negatiu en 3 proves. A més, la setmana vinent, els confinats sense símptomes podrien començar a rebre visites i sortir de l'habitació amb protecció. Aquest dimecres, els responsables de sanitat dels països implicats han acordat que els passatgers que encara són a bord de l'Ondius facin quarantena als Països Baixos. El vaixell hi arribarà entre diumenge i dilluns amb 27 persones a bord després de sortir de Tenerife. Sara Barragán és responsable de salut transfronterera de l'OMS.
8: Hi ha 27 persones que encara són a bord, incloent-hi 25 membres de la tripulació, un metge neerlandès i una infermera neerlandesa que es dirigeixen de Tenerife als Països Baixos. Nosaltres continuarem donant suport a tots els països implicats fins al moment en què el creuer arribi als Països Baixos. Tothom estigui sa i estalvi i el vaixell es desinfecti degudament.
0: La pacient francesa relacionada amb el brot continua en estat crític a París. I més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus després de la mort d'un passatger de 90 anys i de la detecció d'una cinquantena de casos de gastroenteritis amb vòmits i diarrea. L'home que ha mort era britànic. El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus, procedent de Brest, amb 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen d'aquest brot. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus, que és un virus molt contagiós, tot i que continuen les anàlisis a l'Hospital de Bordeus. Tampoc no es relaciona el cas amb l'antivirus.
9: 3CAT Info.
0: La Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, reconeix que les violacions de l'alto el foc a la franja són constants i que no hi ha avenços cap a la nova fase, que hauria de comportar la retirada d'Israel. El representant de la Junta assegura que la treva continua en vigor, malgrat que Israel ha matat més de 850 palestins des de l'octubre i exigeix el desarmament de Hamas. Jerusalem, Jordi Brescó.
10: La implementació del pla de Trump de 20 punts per la franja de Gaza porta mesos encallada. La majoria dels més de 2 milions de gazians continuen vivint en tendes i la millora del seu dia a dia pràcticament només s'ha notat en la caiguda del número de taxis israelians, que ha baixat dràsticament, però no s'ha aturat del tot, com demostren els més de 800 morts des de l'inici de l'alto el foc. L'organització encarregada de supervisar la implementació del pla de Trump, la Junta de Pau, denuncia que poc marge de maniobra té mentre Hamas no es desarmi.

0: Nikolai Mladenov és el seu alt representant per Gaza.
1: We're not asking Hamas.
2: No demanem que Hamas desaparegui com a moviment polític. El que no és negociable, però, és que faccions armades o milícies amb els seus propis comandaments i sistemes de control militar, amb els seus arsenals o xarxes de túnels, puguin coexistir amb una autoritat palestina de transició.
0: Mladenov ha manifestat que a l'organització se li està acabant la paciència i que si no hi ha progrés es corre el risc que la situació actual, en què, recordem, Israel controla més de la meitat del territori de la franja, s'acabi perpetuant.
3: 3CAT Info.
4: Junts per Catalunya i el govern de Pedro Sánchez acosten posicions per aprovar deduccions fiscals en la compra o el lloguer d'un pis després que a finals d'abril els juntaires tombessin al Congrés la pròrroga de lloguers. La ministra del RAM, Isabel Rodríguez, ja ha avalat els incentius fiscals que plantegen els de Puigdemont. I aquest dimecres, el ministre d'Economia i portaveu del govern espanyol, Carlos Cuerpo, s'ha mostrat optimista per poder tirar-los endavant en un acte a Barcelona. Cuerpo ha deixat entreveure que hi ha opcions d'entesa amb Junts quan ha dit que hi ha marge per l'acord, referint-se a la capital catalana.
5: Hemos encontrado acuerdos en materias donde el punto de partida era incluso más alejado. Estoy pensando, por ejemplo, en materia fiscal. Por supuesto que yo creo que hay aquí un ámbito de acuerdo. Lo digo aquí en Barcelona.
4: Els juntaires desvinculen aquests incentius de l'aprovació d'un nou decret per prorrogar els contractes de lloguer, tot i que aquest cop no es tancarien en banda si s'hi inclouen algunes de les seves aportacions. Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut. La resta, 8 de cada 10, han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer. Dos dels joves que han aconseguit viure pel seu compte són la Zoé i en Pau, però els seus exemples demostren que en la majoria de casos han de superar una autèntica cursa d'obstacles. Hi ha parlat la Sara Riera.
6: Als 24 em vaig emancipar, però el meu germà amb 26 encara està vivint a casa dels pares.
7: Doncs jo em vaig independitzar amb 23. No podia més perquè sentia que no podia créixer com a persona ni desenvolupar-me i vaig tirar per tirar-me al buit directament.
6: Jo estic pagant 700 euros, que és un preu que realment està com fora del mercat actual, però el sacrifici que he hagut de fer és anar-me més lluny del meu lloc de treball. O sigui, ara mateix no em puc moure amb transport públic perquè trigaria més de 3 hores.
7: Vaig anar a viure amb una parella que tenia i la cosa va acabar molt malament perquè cap dels dos arribàvem a poder pagar les factures realment i el lloguer. Se'ns va fer una bola molt grossa. Ha sigut un dels pitjors episodis d'ansietat de la meva vida.
6: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions.
7: Des del principi ens van dir un preu i quan vam anar a firmar el contracte de cop era un altre. Després cada mínima reparació ha sigut impossible. El que vam fer en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
6: Una de les frustracions més grans i de les intranquilitats que tens a nivell psicològic és el tema de la vivenda, de l'habitatge.
7: Quan el 2008 va petar tota la bombolla, érem preadolescents. Aleshores hem com crescut en la crisi. Estem acostumats a viure sempre en aquest merder constant, però mai milloren les coses.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Glovo acomiadarà 436 repartidors a tota Espanya després d'arribar a un pacte amb Comissions Obreres. Són uns 300 menys dels que es preveien inicialment, però es desconeix l'afectació que tindrà a Catalunya, on l'empresa volia retallar 143 empleats. La xifra serà inferior perquè a Salou s'han salvat els 20 llocs de treball que estaven amenaçats en un inici. Glovo s'ha compromès a indemnitzar els afectats amb 37 dies per any treballat. L'acord ha arribat després de 8 reunions entre els sindicats i l'empresa en una negociació que va començar fa un mes. La Comissió Europea vol simplificar els viatges en tren entre països i proposa crear un bitllet únic per poder viatjar amb diverses companyies pels diferents estats europeus. La iniciativa vol que els operadors venguin als seus webs els bitllets d'empreses competidores. També planteja protegir els viatgers si perden alguna connexió. Ara els estats han de negociar la proposta al Parlament Europeu. Aquests dies a Lleida, moltes autoescoles multipliquen les hores de pràctiques amb alumnes per poder-los preparar per al macroexamen de conduïda dissabte. Es tracta d'una convocatòria extraordinària de la DGT per intentar reduir la llarga llista d'espera que hi ha a la demarcació per poder fer l'examen. S'hi presentaran 300 persones, una solució, però, que no convenç el sector. Lleida, Noelia Caselles.
8: La qualifiquen de precipitada perquè es va anunciar fa menys de dues setmanes i també d'insuficient perquè els 300 convocats dissabte són només el 5% dels que esperen per fer l'examen, unes 5.000 persones. A més, els aspirants del Pirineu n'han quedat exclosos. Tot plegat ha desincentivat algunes autoescoles, segons el president de la federació que les agrupa, Raül Viladric.
9: Agraïm la voluntat, però una vegada més és una mesura feta de cara a la galeria i que no serà un resultat definitiu i que serà una ajuda, però no buidarem la bossa.
8: Els centres que sí que hi portaran alumnes viuen dies intensos. Adrià Bravo, de l'autoescola del RAC a Lleida.
10: Llavors hem tingut que augmentar les hores, hem tingut que fer hores extres per poder tindre cabuda per tots els alumnes. Clar, com t'he dit, amb tan poc temps d'antelació no ens dona temps a preparar molta gent i tampoc el que no podem fer és preparar, o sigui, pujar gent a examen si no tenen el nivell.
8: Des de la Federació d'Autoescoles insisteixen que l'arrel del problema són els examinadors que estan de baixa, 4 dels 9 que hi ha assignats a Lleida, i que cal que la DGT garanteixi que se substitueixen.
3: El temps.
4: Sentim la previsió de Gemma Puig.
11: Continuem amb aquesta dinàmica de temps de cel canviant i encara aquest dijous amb un temps una miqueta més canviant depenent on ens trobem. Moltes més estones de sol cap a Ponent, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, tant al matí com a la tarda, i en canvi un cel més ennuvolat cap al nord i nord-est. Al matí amb boires, núvols baixos i ja precipitacions en aquest sector del nord-est, litoral per litoral, s'esperen durant bona part del dia de forma més intermitent al matí i un pèl més continuades i abundants de cara a la tarda. Sobretot cap a l'extrem nord de l'Alt Empordà. En aquests punts, en aquesta comarca, hi ha avisos d'acumulació de més de 100 litres per metre quadrat entre dijous i divendres. També ruixats i precipitacions cap al Pirineu i Prepirineu, amb unes temperatures que quedaran una miqueta més baixes i la cota de neu també baixarà cap als 1.800-1.900 metres. Vent de nord, sobretot al matí, tramuntant a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre. De cara a divendres entrarà més aire fred, es notarà pel que fa a la temperatura i també pel que fa a la inestabilitat. Tindrem més ruixats i neu al Pirineu baixant cap als 1.400 metres.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
4: La pedregada de dimarts a Ponent ha provocat danys en més de 2.000 hectàrees de fruita. És la tercera pedregada d'aquesta temporada i el sector critica que les noves ajudes per instal·lar sistemes de protecció continuen pendents. Lleida, Júlia Albacar.
12: La pedregada ha estat la més extensa d'estany, afectant municipis de l'oest del Segrià, les Garrigues i el sud del Pla d'Urgell. Va ser calamarsa d'un centímetre aproximadament que ha provocat danys en conreus de nectarina, albercoc, poma i pera. Els danys oscil·len entre el 40 i el 60% amb afectacions més altes en algunes finques. El sector, però, critica que no han arribat els 8 milions que havia anunciat el govern en ajudes per instal·lar xarxes antipedra. Sentim Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, i Sergi Balué, de JARC.
13: Ni sabem quin dia sortirà, la gent està nerviosa perquè hi ha molta gent que es voldria acollir amb aquest ajut.
14: I com sempre, pues, anem tard. I els pagesos el que no podem permetre'ns aquest luxe.
12: Agricultura assegura que se n'està ultimant les bases. L'any passat, el 2025, va ser l'any amb més pedregades en un quart de segle. N'hi va haver 19 i van ser especialment primerenques.
4: I les successives pluges dels últims dies, fins i tot amb pedregades, també han afectat els pagesos de la Ribera d'Ebre i el Baix Camp en plena campanya de la cirera. Alguns han perdut fins al 25% de la collita i es plantegen directament no collir. Tortosa, Jordi Barrancà.
15: Els pagesos confiaven que, com que les varietats més primerenques ja s'havien collit, el pitjor havia passat. Doncs no és així. Els darrers dies ha anat plovent, a poc s'ha anat malmetent el fruit i la pedra de dimarts ho ha acabat d'empitjorar. Entre els pagesos afectats hi ha Jordi Castellnou, coordinador d'Unió de Pagesos a la comarca del Baix Camp.
16: Amb el tema de cracking i encavant la pedra també, per molt que ara fent tractaments fungicides i tot això, agafar la cirera molt madura, i a l'agafar la cirera molt madura no té marge de maniobra, doncs, per poder, doncs, si cicatritzar bé la ferida i poder-la comercialitzar. No sabrem ni si la podrem collir.
15: En el seu cas, en representa una quarta part de tota la producció de cireres. Les zones més afectades són a la Ribera d'Ebre i en parts del Baix Camp. La varietat més colpejada és la Frisco, que és la que es començava a collir precisament a partir d'ara.
4: Jofre Bardagí emociona amb el doble homenatge al seu pare i a Serrat. Ha repassat cançons imprescindibles del seu repertori conjunt al costat de convidats com Joan Manuel Serrat, Bet o Guillem Roma. Barcelona, Marc Ruiz.
17: Intensitat, emoció, amistat i gairebé podríem dir que destí s'han viscut aquesta nit al concert que ha fet Jofre Bardagí a la Sala Paral·lel 62 dins del Guitar PCN. És un homenatge doble a Joan Manuel Serrat, esclar, i al seu pare, Josep Maria Bardagí. El 1998, el guitarrista Josep Maria Bardagí va publicar el disc Bardagí interpreta Serrat, un homenatge al cantautor que havia col·laborat des del 1973. I ara és Jofre Bardagí qui ha publicat un disc doble amb les cançons d'aquesta etapa i farcit de col·laboració. Quan Jofre Bardagí va néixer, el mestre Bardagí i Serrat estaven en plena gira i es van emportar el nadó amb ells. Jofre Bardagí dormia en un bressol improvisat amb fundes de guitarra. Així que per ell, aquest concert va molt més enllà de la música. És la seva vida. Arrenca amb Temps era temps, amb fotografies projectades al fons del seu pare, però també de seves. De seguida arriben les col·laboracions, com els músics originals de Glaucs, amb qui versiona La preciosa menuda, Penélope amb Guillem Roma, versionada en clau tropical, ha estat una de les sorpreses agradables pel públic, que ha vibrat amb Mediterráneo o Es capritxoso el azar, cantada per Bet Rodergas. O una delicada Aquelles pequeñas cosas, interpretada amb el seu productor habitual, una versió a la que han sortit ales i que el públic ha ovacionat. Joan Manuel Serrat no podia faltar l'homenatge, ha cantat Una mujer desnuda y en lo oscuro, una cançó que recupera una gravació original de la guitarra de Josep Maria Bardagí, que el seu fill Jofre va recuperar i que també s'ha pogut sentir aquesta nit. Serrat ha tingut un record per la vedet del Paral·lel, Tania Doris, que ha mort aquest dimecres. I no han faltat grans clàssics com Cantares, Aplaudidíssima, Fa 20 anys que tinc 20 anys, o Paraules d'amor, que ha tancat un emotiu homenatge a tres grans, Serrat, Josep Maria Bardagí i Jofre Bardagí.
4: La companyia agarenca Circ Pistolet ha obert la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya, Trapezi, a Reus. El certamen celebra 3 dècades amb un ferm compromís amb el circ contemporani i les produccions que es fan al país. Reus, Ricard Buigas.
18: La plaça del Mercadal de Reus s'ha convertit en una gran pista de circ. A 2:15 de la nit, els acròbates de Circ Pistolet han obert oficialment una edició que vol celebrar els 30 anys d'història amb tots els que han convertit el trapezi en un referent del sector al sud d'Europa. La codirectora Cristina Cazorla ja es prepara per bufar les espelmes.
19: S'han de bufar espelmes. I ens fa especial il·lusió que bufarem espelmes amb el sector, bufarem espelmes amb la institució, però també bufarem espelmes amb el públic. El dissabte, al cabaret, que ens fa també molta il·lusió, perquè són com les 3 potes que han fet gran aquest trapezi.
18: El trapezi no deixa d'apostar per les produccions internacionals, però manté un fort compromís amb les companyies catalanes. És un dels 6 mercats estratègics de les arts escèniques i de música del país. La codirectora de la fira, Alba Sarraute, diu que això els ha permès veure créixer projectes que ara fan el salt als escenaris.
20: Ja es coneixien molts projectes que estaven naixent ja fa 4 anys i són aquests de continuació que fem, aquesta mirada de molt a prop amb els artistes, que decidim conjuntament quin és el moment de venir a trapezi i fer el salt al mercat.
18: En aquesta 30a edició tindrem l'oportunitat de veure projectes nous i artistes que s'han consolidat a la fira. Fins diumenge, una 60ena de companyies oferiran els seus espectacles en carrers, places, carpes i teatres de Reus.
4: La 33a edició del Sónar, la primera sota la nova direcció que substitueix els fundadors del festival, programa un centenar d'actuacions en directe, des de clàssics com The Prodigy fins a sons globals d'avui, com els de Charlotte David. Les sessions de dia i de nit es fusionen al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet. Òscar Callau.
21: La barreja de llenguatges musicals i generacions mantindrà el mateix esperit del Sónar fundat el 1994, des de bandes de culte de dècades passades fins a músics i DJs de l'escena actual. Cristian Suárez és el responsable de programació.
22: The Prodigy, referente del rave británico, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlos. Charlotte David, un habitual del festival, viene a presentar su nuevo production show. Amelie Lenz, que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura. Pero más allá del Sonar Club, tenemos la suerte de contar con referentes de la historia de la música electrónica. Cabaret Voltaire, pioneros de l'industrial.
21: La nova direcció ha redissenyat amb els arquitectes culturals 250K els espais, la il·luminació i l'equipament tècnic del festival per millorar l'experiència del públic. Les entrades ja són a la venda al web del festival.
3: Esports.
4: Amb David Ubach.
0: El Barça s'ha quedat sense optar als 100 punts i ha perdut el camp de l'Alavés el dia que l'Espanyol ha aconseguit la primera victòria del 2026 i s'apropa molt a la permanència. Tot plegat a la 36a jornada de Lliga a la primera divisió de futbol. 48 hores després de les celebracions pel títol de Lliga, el Barça, com dèiem, ha caigut per 1-0 al camp d'un dels rivals directes de Girona i Espanyol a la zona baixa. Un Alavés que s'ha imposat als blaugranes per 1-0 amb un gol en l'última jugada del primer temps de Diabité pels vitorians. Hansi Flick s'ha mostrat decebut pel resultat, però molt menys pel joc exhibit.
1: He vist moltes coses bones al meu equip, com els minuts dels jugadors que juguen menys sovint. Per mi, hem estat bé. A la primera part hem controlat el partit, i això que el partit no era fàcil perquè ells ens atacaven molt fort, ja que sí jugaven la permanència.
2: En la Liga...
0: Amb un 11 farcit de rotacions per part dels blaugranes, Stensne ha defensat la porteria de titular i el central Álvaro Cortés ha debutat. Per la seva banda, l'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després en superar l'Atlètic Club de Bilbao a Cornellà del Prat per 2-0 amb patiments i dos gols al tram final de l'enfrontament. L'1-0 ha estat obra de Pere Milla al minut 69 i el 2-0 de Quique García al temps afegit ja. Un gol que ha fet esclatar a plorar Manolo González. El tècnic de l'Espanyol s'ha expressat ben alleujat al final del partit.
23: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
0: Aquest dimecres també s'han disputat a primera el Villarreal 2, Sevilla 3 i el Getafe 3, Mallorca 1. A la classificació provisional, el Girona queda penúltim ara amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14è amb 42. Entremig hi ha l'Alavés amb 40 punts i el Mallorca, l'Elx i el Llevant amb 39. Un Girona que aquest dijous rebrà la Reial Societat a Montilivi, en un partit que l'entrenador dels gironins, Michel Sánchez, ha qualificat dels més importants de la història de l'entitat.
24: Un dels partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per nosaltres, que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
0: El Girona suma només dos dels últims 15 punts en joc. Estuani segueix sense entrenar-se, però s'infiltrarà per poder jugar. El Girona Reial Societat el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dijous també tancaran la 36a jornada de Lliga el València Rayo Vallecano i el Madrid Oviedo. El preparador blanc Álvaro Arbeloa ha secundat les acusacions de Florentino Pérez d'aquest dimarts respecte del cas Negreira.
25: Todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosas que no sabemos y lo que nos encantaría a todos es que se resolviese. Bueno, creo que ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas, que lo teníamos incluso antes de conocer este caso.
0: I aquest dimecres, nou capítol.
3: 3CAT Info.
0: I és que el president del Madrid ha concedit una entrevista a La Sexta en què ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades i ha instat el Barça més a demandar-lo.
26: Pues haría muy bien no hacerlo. Que si quiere que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Durante dos décadas prácticamente se ha pagado el Barcelona, lo sé, diciendo unas cosas que luego en el juicio no se corresponden con la verdad. Pero lo que se ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero para luchar contra el Madrid.
0: Unes declaracions de Florentino Pérez a tomb del comunicat del Barça assegurant que estan estudiant emprendre accions legals. I hores abans, el president interí blaugrana Rafa Juste ha valorat les declaracions d'aquest dimarts del dirigent blanc.
27: Patètiques i plenes de falsetats, és el que m'ha semblat.
0: Obrim, dit això, pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Una de freda i una de calenta per als equips catalans que han jugat els seus partits de la 31a jornada de la Lliga CB. El Barça s'ha imposat al Granada a domicili per 98-101, mentre que Lleida ha cedit a la pista del Breogán per 114-87. En waterpolo afegim que l'Atlètic Barceloneta s'ha garantit la primera posició de grup de cara a les semifinals de la Lliga de Campions després de guanyar el Novi de Belgrat a la piscina Sèrbia per 14-16. Abans de jugar aquest partit de la cinquena jornada de la lligueta de quarts de final, els mariners ja tenien la classificació garantida per a la final a 4 de Malta. També ha jugat el Brescia 16, Olympiacos 17, amb els grecs que acompanyaran l'Atlètic Barceloneta, doncs, a la final a 4 com a segons de grup. I sense deixar encara el Waterpolo, aquest dimecres s'han disputat 3 partits avançats a la 22a jornada de la Lliga Femenina, l'última de la fase regular. Sant Feliu 9, Mataró 20, Canoes 5, Sant Andreu 24 i Mediterrani 10, Atlètic Barceloneta 14. I acabem amb ciclisme i amb la victòria per al navarrès Igor Arrieta de l'equip Emirates a la cinquena etapa del Giro d'Itàlia, després dels 203 quilòmetres de mitja muntanya entre Praia Mare i Potenza. Arrieta s'ha imposat als últims metres al portuguès Afonso Eulàlio, del Bahrain, que de retruc es converteix en la nova malla rosa de líder de la classificació general.
3: Trescat Info.

0: La consellera d'Interior i el director general dels Mossos admeten com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents, demanen disculpes i anuncien una investigació interna. Els grups parlamentaris consideren insuficients les explicacions i, tret del PP, reclamen a la consellera Parlon que assumeixi responsabilitats polítiques i destitueixi Josep Lluís Trapero. El govern i els sindicats d'educació es reuneixen aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir la situació en ple cicle de vagues de mestres i professors. El sindicat majoritari USTEC situa el pla de xoc a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu com a línies vermelles per tancar un acord i desconvocar les aturades. Els advocats dels 7 fills de l'expresident Pujol han demanat aquest dimecres l'absolució en el judici contra la família perquè no hi ha proves per condemnar-los. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya. Al Regne Unit, el ministre de Salut podria dimitir aquest dijous per intentar desafiar el lideratge de Keir Starmer al Partit Laborista i rellevar-lo com a primer ministre. Starmer està a la corda fluixa després de la desfeta electoral dels laboristes la setmana passada, però insisteix que no pensa deixar el càrrec. Donald Trump i el seu homòleg xinès Xi Jinping abordaran a la Xina l'establiment d'una junta comercial que tracti les diferències que separen els dos països. El conflicte a l'Iran serà l'altre gran tema a tractar. Pequín ha incrementat les reserves de petroli davant del tancament de l'estret d'Hormuz. El candidat de Donald Trump per presidir la Reserva Federal ja té el vistiplau del Senat. Kevin Warsh haurà de fer front a les pressions del president dels Estats Units per abaixar els tipus d'interès en un moment en què els efectes de la guerra fan repuntar la inflació. El cinema català marca una nova fita històrica al Festival de Cannes. Un estudi barceloní i ha presentat aquest dimecres The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona.
1: Esports.
2: El Barça ha caigut per 1-0 al camp de l'Alavés a la 36a jornada de Lliga a la primera divisió de futbol, amb un gol encaixat al llindar del descans, i es queda, doncs, sense l'objectiu d'arribar als 100 punts. L'Espanyol, en canvi, ha tornat a guanyar 18 jornades després. Han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i de Quique García als últims 20 minuts de joc. I Florentino Pérez ha instat el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
0: I el temps, dijous tindrem un dia de sol a Ponent i a les comarques tarragonines i, en canvi, de núvols i pluges intermitents al Pirineu, les comarques al nord de Barcelona i al nord-est. Les precipitacions més abundants seran a l'Alt Empordà, temperatura a la baixa, tret del litoral i prelitoral central i sud, on podrem tornar a arribar als 25 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes als mestres per l'operació en què dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents. Ha admès que, tot i fer-se d'acord amb la norma, es va plantejar malament. Ho ha dit al Parlament de Catalunya, en el marc de la Comissió de Seguretat i acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha assegurat que es modificaran els procediments, Miquel Jarque.
3: La consellera Parlon ha insistit en que l'operatiu on es van infiltrar dues agents dels Mossos no hi va haver cap ordre política. Ha reconegut l'error, ha demanat reiteradament disculpes i ha admès que les coses no es van fer bé.
4: No és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat aquesta decisió operativa, insisteixo, i no política.
3: També ha anunciat una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient i una ampliació en la norma que defineix les atribucions de la Comissaria General d'Informació per restringir i aclarir aquestes operacions d'infiltració que hauran, a partir d'ara, d'estar més justificades. El major Trapero ha demanat disculpes i ha assegurat que no hi va haver mala fe.
5: No era oportuna o necessària la seva presència. Podem estar d'acord en una qüestió, i és que en l'anàlisi que podem fer avui, els antecedents i les mobilitzacions prèvies no ho justificaven. Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
3: El director de la policia ha assegurat que la decisió es va prendre a nivells intermitjos baixos.
0: Les disculpes i les explicacions de la consellera d'Interior i del director general dels Mossos no han convençut els socis parlamentaris d'Illa ni la majoria de partits de l'oposició. Esquerra, els Comuns, Junts i la CUP insisteixen a exigir responsabilitats a Núria Parlon i el cessament de Josep Lluís Trapero. Barcelona, Txell Vallespí.
6: Pels socis del govern al Parlament, Esquerra i els Comuns, les disculpes de Parlon es queden curtes davant una infiltració policial en una assemblea de mestres que consideren inadmissible en democràcia. No creuen que sigui només un error operatiu, com diu la consellera, i li reclamen al cap del director general de la policia. Sentim la diputada republicana Laia Cañigaral i Andrés García Berrio dels Comuns.
7: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
8: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Ens tornem a reiterar en que demanem el cessament del director general de la policia. Considerem que la interpretació que està realitzant del dret a la protesta i altres elements no s'adequa a la direcció a la que hauria d'anar el país.
6: Des de l'oposició, Junts i la CUP apunten que la consellera d'Interior i el director general dels Mossos no han comès un error, sinó una il·legalitat, i han actuat com la brigada político-social de l'època franquista. A tots dos els demanen que dimiteixin. Sentim Josep Rius, diputat de Junts.
9: Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
6: El PP ha defensat que els Mossos recollint informació s'ha desmarcat de les dimissions. Tampoc n'ha demanat Vox, tot i que ha titllat la infiltració d'anyap.
0: Els sindicats USTEC i CGT també han carregat contra les explicacions de Parlon i Trapero perquè les consideren insuficients. Tots dos sindicats han demanat la dimissió de la consellera i del director general de la policia i els han exigit que concretin si en altres ocasions també s'han infiltrat agents de policia en assemblees. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
10: No som terroristes, no som delinqüents, no hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura i volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
0: L'USTEC ha concretat que la setmana vinent presentarà la demanda per vulneració de drets fonamentals davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I els sindicats d'educació i el departament es reuniran aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions que continuen estancades, tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continuarà aquest dijous a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord, el pla de xoc per l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. Ho ha explicat a 3Cat Info la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
11: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
0: Entre una desena de mesures, el sindicat demana incorporar un tècnic d'educació infantil per cada aula i un integrador social a cada centre educatiu, incrementar un 15% el personal d'atenció educativa i docent especialista en educació inclusiva el curs que ve i que aquests professionals es puguin anar augmentant fins a un 50% en els propers 4 anys i també una reducció de les ràtios als centres d'educació especial i un pla de ràtios de 15 alumnes a primària i 20 a secundària. Aquest dimecres, la vaga al Baix Llobregat i al Penedès, amb manifestacions i talls a les carreteres, ha tingut un seguiment del 55% segons l'USTEC i del 21% segons el Departament d'Educació. Més notícies. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que s'ha perseguit judicialment la família pel que va representar l'expresident per Catalunya. Aquest dimecres, els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los i perquè la Fiscalia ha tirat pel dret a l'hora d'atribuir-los als delictes. El judici quedarà aquest dijous vist per sentència. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle.
12: Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, ha explicat que des del 2009 aquest va prescindir dels fons d'Andorra. Per això, en la petició de pena, els germans Pujol, de 8 a 29 anys de presó, hi veu un rerefons polític.
13: Es que hay una persecución por ser vos quien sois. Porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Catalunya y padre espiritual de una forma de entender el país.
12: Per Cristóbal Martell, advocat de Jordi Pujol Ferrusola, durant el judici no s'ha provat cap dels delictes atribuïts per la Fiscalia, però sobretot la presumpta corrupció política.
14: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas, nada.
12: Pau Ferrer, que representa els cinc germans Pujol menors per qui la Fiscalia demana 8 anys de presó i els quals l'Advocacia de l'Estat no acusa, sosté que no se'ls pot condemnar.
15: ¿Pueden ustedes concluir con la prueba practicada, sin ningún género de dudas, que ese dinero viene de un concreto origen? Pero esa falta de certidumbre a lo que impele es a la solución por falta de prueba suficiente.
12: La defensa de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, i per qui la Fiscalia demana 17 anys de presó, també ha sol·licitat que se l'exoneri perquè no ha comès cap delicte.
0: El Congrés ha expulsat provisionalment els agitadors d'extrema dreta Vito Quiles i Bertran Dongo. La mesa els ha retirat cautelarment l'acreditació de premsa pels reiterats aldarulls amb diputats i periodistes mentre el Congrés prepara l'expulsió definitiva. Madrid, Paula Brujats.
16: Quiles i Ndongo plantaran batalla i recorreran la decisió a la justícia. Es tracta d'una expulsió temporal, de moment per a 15 dies, però ampliable. El PSOE i Sumai han votat a favor. En canvi, el Partit Popular ha abandonat la reunió abans de votar. El portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, diu que s'ha optat per aquesta solució dràstica davant del repunt d'aldarulls, del deteriorament de la convivència i mentre es resolen la desena de denúncies que hi ha contra ells.
17: Basta de blanquear agitadores ultras que actúan como escuadristas. Llevamos casi una docena de denuncias por estas actuaciones contra dos personas. Repito, esto no es una actuación contra el periodismo en general, contra dos personas por actitudes de acoso, de insultos que se vienen reproduciendo semana a semana. El Partido Popular no ha dicho absolutamente nada.
16: El Congrés guanya temps mentre encarrila l'expulsió definitiva contra Quiles de DTV i Ndongo de Periodista Digital per saltar-se el reglament del Congrés, per gravar amb el mòbil en espais prohibits, increpar diputats o directament boicotejar la feina dels periodistes.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'alcalde de Barcelona vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a la ciutat. En una entrevista aquest dimecres a BTV ha afirmat que la massificació turística està posant en risc la qualitat de vida a Barcelona i que una de les qüestions que més el preocupen són els creuers, especialment els que només fan escala a la ciutat. Collboni ha anunciat que per reduir els creueristes que només passen unes hores a Barcelona, camí d'un altre destí, encarirà 3 euros la taxa turística municipal que abonen aquests turistes per tal que passi de 5 euros actuals a 8, el màxim que els pot imposar. També ha explicat que parlarà amb la Generalitat per poder-la pujar encara més i ho justifica d'aquesta manera.
18: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat, i un altre, que és anar desincentivant econòmicament, a través de la fiscalitat, també aquest tipus d'estades a la ciutat.
0: Segons les darreres dades que té publicades el Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes. És gairebé el mateix nombre d'habitants que té la ciutat. I encara una altra qüestió, més del 70% dels ciutadans defensen que sigui obligatori identificar-se per participar a les xarxes socials, segons la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a l'Estat espanyol i presentada aquest dimecres a Barcelona. L'estudi també revela que el 95% consideren que els menors estan desprotegits a internet. Jordi Muñoz és professor de l'UB i autor de l'estudi.
19: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació, de la regulació de l'anonimat a les xarxes i també de protecció, sobretot en el cas dels menors, és molt, molt exagerat. Comentàvem que és un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta, és quan preguntem sobre la necessitat de protegir els menors a les xarxes.
0: L'enquesta també constata que la ciutadania considera insuficient l'actual protecció a la xarxa i reclama més regulació per garantir drets com la privacitat i la protecció de dades. Aquestes dades s'han presentat en la primera trobada internacional pels drets digitals que es fa aquest dimecres i dijous a la Llotja de Mar de Barcelona.
1: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
20: Continuem amb aquesta dinàmica de temps de cel canviant i encara aquest dijous amb un temps una miqueta més canviant depenent on ens trobem. Moltes més estones de sol cap a Ponent, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, tant al matí com a la tarda, i en canvi un cel més ennuvolat cap al nord i nord-est. Al matí amb boires, núvols baixos i ja precipitacions en aquest sector del nord-est, litoral per litoral, s'esperen durant bona part del dia de forma més intermitent al matí i un pèl més continuades i abundants de cara a la tarda, sobretot cap a l'extrem nord de l'Alt Empordà. En aquests punts, en aquesta comarca, hi ha avisos d'acumulació de més de 100 litres per metre quadrat entre dijous i divendres. També ruixats i precipitacions cap al Pirineu i Prepirineu, amb unes temperatures que quedaran una miqueta més baixes i la cota de neu també baixarà cap als 1.800-1.900 metres. Vent de nord, sobretot al matí, tramuntant a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre. De cara a divendres entrarà més aire fred, es notarà pel que fa la temperatura i també pel que fa a la inestabilitat. Tindrem més ruixats i neu al Pirineu baixant cap als 1.400 metres.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El ministre de Salut britànic vol desafiar el lideratge de Keir Starmer, el partit laborista, després de la desfeta electoral de la setmana passada. Aquest dimecres s'ha reunit molt breument amb el primer ministre i s'espera que aquest dijous dimiteixi del càrrec per formalitzar una candidatura alternativa a Starmer. Tot plegat contrasta amb la cerimònia d'obertura del nou període de sessions al Parlament Britànic, a càrrec del rei Carles III. Londres, Quim Olivares.
21: Per uns moments, l'agra batalla pel futur de Keir Starmer com a líder dels laboristes i com a primer ministre ha quedat aparcada pel ritual immutable del discurs anual del rei a les cases del Parlament. Carles III ha exposat les prioritats legislatives del govern de Starmer dels propers 12 mesos.
22: El meu govern respondrà a aquest món amb força i intentarà crear un país just per a tothom. Els meus ministres prendran decisions per protegir la defensa, l'energia i la seguretat econòmica del Regne Unit a llarg termini.
21: Abans, Wes Streeting, ministre de Salut, s'ha reunit 17 minuts amb Starmer. No se sap què s'han dit, però mitjans britànics especulen que el ministre dimitirà aquest dijous per postular-se com a candidat per desbancar Starmer. L'oposició hi suca pa. Sentim Kemi Badenoch, líder conservadora.
23: El primer ministre és al càrrec, però no al poder. Tothom intenta fer veure que tot està bé, i no està bé. Està clar que la seva autoritat ha desaparegut.
21: Starmer segueix a la corda fluixa, amb la crida d'uns 90 diputats del seu partit, d'alguns ministres i de diversos sindicats propers al laborisme perquè plegui.
0: I Donald Trump ja és a la Xina, on abordarà amb el seu homòleg Xi Jinping l'inici d'un procés per establir una junta comercial que tractarà les enormes diferències que separen els dos països en la matèria. La junta hauria d'ajudar a prevenir la guerra comercial que es va iniciar l'any passat després de les pujades d'aranzels imposades per Trump, una acció que la Xina va contrarrestar amb el control dels minerals de terres rares. El conflicte a l'Iran serà l'altre gran argument de conversa entre les dues parts. Pequín, Francesc Canals.
24: Donald Trump ha arribat a la Xina minimitzant l'ajuda que Xi Jinping li pugui prestar en moderar els ayatolàs, però inevitablement l'Iran serà en el menú d'aquesta cimera. La Xina ha mirat d'assegurar-se reserves de petroli de sobres davant del tancament de l'estret d'Hormuz, però no li convé que s'allargui perquè encareix les seves exportacions. Philip Luck, que és analista del think tank nord-americà Centre d'Estudis Estratègics i Internacionals.
25: La Xina és un dels actors més importants de l'economia mundial. Una recessió a tot el món a causa d'un tancament prolongat de l'estret d'Hormuz afectaria dramàticament tant la Xina com els Estats Units.
24: Aprofitant la cimera dels països de l'Àsia,

0: aquesta visita perquè va atacar l'Iran i, malgrat no tenir una gran capacitat d'influència sobre els seus aliats iranians, Xi Jinping pot aparèixer en aquesta cimera com l'estadista responsable que busca l'estabilitat enfront d'un compulsiu i no fiable Donald Trump.
1: Les expectatives de la cimera entre Donald Trump i Xi Jinping són baixes, segons el professor de l'Institut d'Estudis Polítics de París, Zaki Laidi. Amb la guerra de l'Iran sense resoldre, aquest expert veu els Estats Units amb menys força per la negociació amb la Xina, però també confia en un allargament de la treva comercial acordada a l'octubre.
2: Les expectatives són limitades. Trump arriba a la Xina amb una posició debilitada. No ha tancat el conflicte a l'Iran. I, òbviament, aquesta guerra és un desastre per als Estats Units. Crec, però, que poden ampliar la treva. Tots dos països han descobert que tenen influència l'un sobre l'altre. La relació pot arribar a ser estable perquè precisament tenen un instrument mutu a les seves mans per dissuadir l'altre.
1: El candidat de Donald Trump per presidir la Reserva Federal ja té el vistiplau del Senat. La votació que ha confirmat Kevin Warsh com a president de la Fed ha estat la més dividida de la història. Només ha rebut el vot dels senadors republicans i un de demòcrata, mentre que la tradició és que aquest tipus de nomenaments es produeixin amb suports amplis dels dos partits. Ja abans de desbloquejar el nomenament, Trump va haver d'ordenar la retirada de la investigació judicial al fins ara president, Jerome Powell, tal com li van exigir alguns senadors republicans. Powell va mantenir un pols amb Trump, que li reclamava una baixada més contundent dels tipus d'interès. Ara Warsh tampoc ho tindrà fàcil per continuar retallant els tipus en un moment en què els efectes de la guerra estan fent repuntar la inflació. El Senat ha enviat el nomenament per la signatura immediata del president. Encara no hi ha data per la presa de possessió, tot i que el mandat de Powell expira aquest divendres. Reconeixement per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que entra a formar part de la Xarxa Oncològica Europea. La distinció arriba a través del projecte Catalunya Sud Cancer Center, que ofereix una atenció integral als pacients. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: El Catalunya Sud Cancer Center integra l'assistència, la investigació i la docència per tal d'oferir aquesta atenció integral i especialitzada als malalts. Aquí equips multidisciplinaris treballen per la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la recerca del càncer. Ara el projecte està reconegut amb l'acreditació de l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. En una entrevista al programa Catalunya al dia de 3 Catinfo, el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud, Josep Gomà, ha explicat què suposa.
4: Per l'institució és un reconeixement, no deixa de ser prestigi, no? Potser és demostrar que fora dels grans hospitals de Barcelona també es poden fer les coses bé, i pel pacient, que és el més important. L'important és que el pacient estigui ben tractat, ben diagnosticat i ben seguit, no?
3: El centre atén milers de pacients amb més de 2.700 casos nous de càncer a l'any.
1: El cinema català viu una nova fita al Festival de Cannes. Un estudi de Barcelona ha presentat a la competició oficial de cinema immersiu The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
5: El cofundador de l'estudi Universe, Frederic Sanz, ha explicat a 3Catinfo quin és l'objectiu d'aquesta proposta.
6: La experiència té una part física i una part virtual i és com un episodi de Black Mirror, però amb una diferència molt important, que no està a la pantalla, sinó que tu estàs dins de l'experiència. I també és molt, molt Black Mirror, perquè té aquests elements de sorpresa de Black Mirror, té aquest humor negre una mica de Black Mirror, i té un final que et deixes una mica així, pensant què estem fent amb la IA i la nostra identitat i tot això.
5: Sanz ha detallat que per fer realitat el projecte han fet falta 2 milions d'euros i la dedicació d'un equip d'una vintena de persones durant un any i mig per desenvolupar-lo. Després de Cannes, The Black Mirror Experience viatjarà a Montreal, al Canadà, i després a Nova York, Madrid, i esperen ben aviat a Barcelona.
1: Esports. Amb David Ubach.
7: El Barça s'ha quedat sense optar als 100 punts i ha perdut el camp de l'Alavés el dia que l'Espanyol, en canvi, ha aconseguit la primera victòria del 2026 i s'apropa molt a la permanència. Tot plegat a la 36a jornada de Lliga a la primera divisió de futbol. 48 hores després de les celebracions pel títol de Lliga, el Barça ha caigut per 1-0 al camp

0: d'un dels rivals directes de Girona i Espanyol a la zona baixa. Un Alavés, com dèiem, que s'ha imposat als blaugranes per 1-0 amb un gol en l'última jugada del primer temps de Diabaté pels vitorians. Hansi Flick s'ha mostrat decebut pel resultat, però molt menys pel joc exhibit.
1: He vist moltes coses bones al meu equip, com els minuts dels jugadors que juguen menys sovint. Per mi, hem estat bé. A la primera part hem controlat el partit, i això que el partit no era fàcil perquè ells ens atacaven molt fort, ja que sí jugaven la permanència.
2: En la Liga...
0: Amb un 11 blaugrana farcit de rotacions, Stensne ha defensat la porteria i el central Álvaro Cortés ha debutat. Per la seva banda, com dèiem, l'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després en superar l'Atlètic Club de Bilbao a Cornellà del Prat per 2-0, amb patiments i dos gols al tram final de l'enfrontament. L'1-0 ha estat obra de Pere Milla al minut 69 i el 2-0 de Quique García al temps afegit. Un gol, aquest darrer, que ha fet esclatar a plorar Manolo González. El tècnic de l'Espanyol s'ha expressat ben alleujat al final del partit.
3: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
0: Aquest dimecres també s'han disputat a primera el Villarreal 2, Sevilla 3 i el Getafe 3, Mallorca 1. A la classificació provisional, el Girona queda penúltim amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14 amb 42. Entre mig hi ha l'Alavés amb 40 punts i el Mallorca, l'Elx i el Llevant amb 39. Un Girona que aquest dijous rebrà la Reial Societat a Montilivi en un partit que l'entrenador dels gironins, Michel Sánchez, ha qualificat dels més importants de la història de l'entitat.
4: Un de los partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per nosaltres, que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
0: El Girona suma només dos dels últims 15 punts en joc. Estuani segueix sense entrenar-se, però s'infiltrarà per poder jugar. El Girona Real Societat el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dijous també tancaran la 36a jornada de Lliga el València-Rayo Vallecano i el Madrid-Oviedo. El preparador blanc Álvaro Arbeloa ha secundat les acusacions de Florentino Pérez d'aquest dimarts respecte del cas Negreira.
5: Todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosas que no sabemos y lo que nos encantaría a todos es que se resolviese. Bueno, creo que ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas, que lo teníamos incluso antes de conocer este caso.
0: I aquest dimecres, nou capítol. I és que el president del Madrid ha concedit una entrevista a La Sexta en què ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades i ha instat el Barça a demandar-lo.
6: Pues haría muy bien no hacerlo. Que si quiere que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Durante dos décadas prácticamente se ha pagado el Barcelona, lo sé, diciendo unas cosas que luego en el juicio no se corresponde con la realidad. Pero lo que se ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero para luchar contra el Madrid.
0: Unes declaracions de Florentino Pérez a tomb del comunicat del Barça de les últimes hores, assegurant que estan estudiant emprendre accions legals. Hores abans, el president interí blaugrana, Rafa Juste, ha valorat les declaracions d'aquest dimarts del dirigent blanc.
7: Patètiques i plenes de falsetats, és el que m'ha semblat.
0: Mentrestant, l'empresari Enrique Riquelme ha desvelat que està estudiant presentar-se als comicis convocats per Florentino Pérez. Embolic Madrid-Barça a banda, en futbol internacional, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique ha guanyat la Lliga Francesa en superar per 0-2 al Lens. I a la Premier League anglesa, Manchester City 3, Crystal Palace 0. Un triomf que manté els de Pep Guardiola dos punts per sota del líder, l'Arsenal. Dit això, obrim pàgina poliesportiva per Andabascat.
8: L'actualitat esportiva a fons.
0: Una de freda i una de calenta per als equips catalans que han jugat els seus partits de la 31a jornada de la Lliga CB. El Barça s'ha imposat al Granada a domicili per 98-101, mentre que el Lleida ha cedit a la pista del Breogán per 114-87. Aquest dijous, el Joventut rebrà l'Andorra sense Ante Tomic. El pivot croat es perdrà la resta de la temporada per recuperar-se plenament de la lesió que pateix als isquiotibials de la cama dreta. I afegim que a l'Eurolliga el València s'ha classificat per a la final a 4 després de guanyar el 5è definitiu partit contra el Panathinaikos 81-64.
8: 3CAT Info. Són 5:45.

0: Repassem els temes principals. La consellera d'Interior i el director general dels Mossos admeten com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents, demanen disculpes i anuncien una investigació interna. Els grups parlamentaris consideren les explicacions insuficients i, tret del PP, reclamen a la consellera Parlon que destitueixi Josep Lluís Trapero. El govern i els sindicats d'educació es reuneixen aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir la situació en ple cicle de vagues de mestres i professors. El sindicat majoritari USTEC situa el pla de xoc a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu com a línies vermelles per tancar un acord i desconvocar les aturades. A partir d'ara també ens fixarem en altres informacions, com ara que el passatger espanyol del creuer Ondius amb antivirus continua ingressat al Gómez Ulla de Madrid, aïllat i amb símptomes lleus, tot i que evoluciona favorablement després de rebre oxigen. Explicarem que la Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, reconeix que les violacions de l'alto al foc a la franja són constants i que no hi ha avenços cap a la nova fase, que hauria de comportar la retirada d'Israel. I que la pedregada de dimarts a Ponent ha provocat danys en més de 2.000 hectàrees de fruita i també ha afectat els pagesos de la Ribera d'Ebre i el Baix Camp en plena campanya de la cirera.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha caigut per 1-0 al camp de l'Alavés a la 36a jornada de Lliga, a la primera divisió de futbol, amb un gol encaixat al llindar del descans. En canvi, l'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després, en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i de Quique García als últims 20 minuts de joc.
0: I el temps, dijous tindrem un dia de sol a Ponent i a les comarques tarragonines i, en canvi, de núvols i pluges intermitents al Pirineu, a les comarques del nord de Barcelona i al nord-est. Les precipitacions més abundants seran a l'Alt Empordà. Temperatura a la baixa, tret del litoral i prelitoral centrals i sud, on podrem tornar a arribar als 25 graus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes als mestres per l'operació en què dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents. Admès que, tot i fer-se d'acord amb la norma, es va plantejar malament. Ho ha dit al Parlament en el marc de la Comissió de Seguretat i acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha assegurat que es modificaran els procediments.
3: Sí que avui demanat disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
4: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
0: També ha anunciat una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient i una ampliació de la norma que defineix les atribucions de la Comissaria General d'Informació per restringir i aclarir aquestes operacions d'infiltració que a partir d'ara hauran d'estar més justificades. Les disculpes i les explicacions que han donat aquest dimecres la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, pel cas de les infiltracions d'agents en assemblees de docents, no han convençut els socis parlamentaris d'Illa ni tampoc la majoria de partits de l'oposició. Pels socis del govern al Parlament, Esquerra i els Comuns, les disculpes de Parlon s'han quedat curtes. Sentim la diputada republicana Laia Cañigueral i Andrés García Berrio, dels Comuns.
5: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
6: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Ens tornem a reiterar en què demanem el cessament del director general de la policia. Considerem que la interpretació que està realitzant del dret a la protesta i altres elements no s'adequa a la direcció a la que hauria d'anar el país.
0: Des de l'oposició, Junts i la CUP han apuntat que la consellera d'Interior i el director general dels Mossos han comès una il·legalitat. A tots dos els han demanat que dimiteixin. Josep Rius és diputat de Junts.
7: Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
0: El PP ha defensat que els Mossos recollin informació i s'ha desmarcat de les dimissions. Tampoc n'ha demanat Vox, tot i que ha titllat la infiltració de nyap. I els sindicats d'educació i el departament es reuniran aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions, que continuen estancades. tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continuarà aquest dijous a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord: el pla de xoc per l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. Ho ha explicat a 3CAT Info la portaveu del sindicat, Iolanda Segura.
1: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
0: Aquest dimecres, la vaga al Baix Llobregat i al Penedès, amb manifestacions i talls a les carreteres, ha tingut un seguiment del 55%, segons l'USTEC, i del 21%, segons el Departament d'Educació. El passatger espanyol del creuer Ondius amb pentavirus continua ingressat al Gómez Ulla de Madrid, aïllat i amb símptomes lleus, tot i que evoluciona favorablement després de rebre oxigen. La resta de passatgers espanyols, entre els quals 5 catalans, segueixen en quarantena preventiva mentre se'n controlen els contactes. Sanitat estudia que els confinats que continuïn donant negatiu després de 28 dies puguin acabar la quarantena a casa amb seguiment mèdic. La mesura afectaria els ingressats al Gómez Ulla, una pacient del Clínic de Barcelona i una altra d'Alacant, que ja ha donat negatiu en 3 proves. A més, la setmana vinent, els confinats sense símptomes podrien començar a rebre visites i sortir de l'habitació amb protecció. Aquest dimecres, els responsables de sanitat dels països implicats han acordat que els passatgers que encara són a bord de l'Ondius facin quarantena als Països Baixos. El vaixell hi arribarà entre diumenge i dilluns amb 27 persones a bord, després de sortir de Tenerife. Sara Barragán és responsable de salut transfronterera de l'OMS.
8: Hi ha 27 persones que encara són a bord, incloent-hi 25 membres de la tripulació, un metge neerlandès i una infermera neerlandesa que es dirigeixen de Tenerife als Països Baixos. Nosaltres continuarem donant suport a tots els països implicats fins al moment en què el creuer arribi als Països Baixos. Tothom estigui sa i estalvi i el vaixell es desinfecti degudament.
0: La pacient francesa relacionada amb el brot continua en estat crític a París. I més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus després de la mort d'un passatger de 90 anys i de la detecció d'una cinquantena de casos de gastroenteritis amb vòmits i diarrea. L'home que ha mort era britànic. El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus, procedent de Brest, amb 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen d'aquest brot. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus, que és un virus molt contagiós, tot i que continuen les anàlisis a l'Hospital de Bordeus. Tampoc no relaciona el cas amb l'antivirus.
9: 3CAT Info.
0: La Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, reconeix que les violacions de l'alto el foc a la franja són constants i que no hi ha avenços cap a la nova fase, que hauria de comportar la retirada d'Israel. El representant de la Junta assegura que la treva continua en vigor, malgrat que Israel ha matat més de 850 palestins des de l'octubre i exigeix el desarmament de Hamas. Jerusalem, Jordi Brescó.
10: La implementació del pla de Trump de 20 punts per la franja de Gaza porta mesos encallada. La majoria dels més de 2 milions de gazians continuen vivint en tendes i la millora del seu dia a dia pràcticament només s'ha notat en la caiguda del número d'atacs israelians, que ha baixat dràsticament, però no s'ha aturat del tot, com demostren els més de 800 morts des de l'inici de l'alto el foc. L'organització encarregada de supervisar la implementació del pla de Trump, la Junta de Pau, denuncia que poc marge de maniobra té mentre Hamas no es desarmi. Nikolai Mladenov és el seu alt representant per Gaza.
11: We're not asking Hamas. No demanem que Hamas desaparegui com a moviment polític. El que no és negociable, però, és que faccions armades o milícies amb els seus propis comandaments i sistemes de control militar, amb els seus arsenals o xarxes de túnels, puguin coexistir amb una autoritat palestina de transició.
10: Mladenov ha manifestat que a l'organització se li està acabant la paciència i que si no hi ha progrés es corre el risc que la situació actual, en què, recordem, Israel controla més de la meitat del territori de la franja, s'acabi perpetuant.
9: 3CAT Info.
0: Junts per Catalunya i el govern de Pedro Sánchez acosten posicions per aprovar deduccions fiscals en la compra o el lloguer d'un pis després que a finals d'abril els juntaires tombessin al Congrés la pròrroga de lloguers. La ministra del RAM, Isabel Rodríguez, ja ha avalat els incentius fiscals que plantegen els de Puigdemont. I aquest dimecres, el ministre d'Economia i portaveu del govern espanyol, Carlos Cuerpo, s'ha mostrat optimista per poder tirar-los endavant en un acte a Barcelona. Cuerpo ha deixat entreveure que hi ha opcions d'entesa amb Junts quan ha dit que hi ha marge per l'acord, referint-se a la capital catalana.
9: Hemos encontrado acuerdos en materias donde el punto de partida era incluso más alejado. Estoy pensando, por ejemplo, en materia fiscal. Por supuesto que yo creo que hay aquí un ámbito de acuerdo. Lo digo aquí en Barcelona, ¿eh?
0: Els juntaires desvinculen aquests incentius de l'aprovació d'un nou decret per prorrogar els contractes de lloguer, tot i que aquest cop no es tancarien en banda si s'hi inclouen algunes de les seves aportacions. Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut. La resta, 8 de cada 10, han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer. Dos dels joves que han aconseguit viure pel seu compte són la Zoé i en Pau, però els seus exemples demostren que en la majoria de casos han de superar una autèntica cursa d'obstacles. Hi ha parlat la Sara Riera.
12: Als 24 em vaig emancipar, però el meu germà amb 26 encara no, encara està vivint a casa dels pares.
13: Doncs jo em vaig independitzar amb 23, no podia més perquè sentia que no podia créixer com a persona ni desenvolupar-me i vaig tirar per tirar-me al buit directament.
12: Jo estic pagant 700 euros, que és un preu que realment està com fora del mercat actual, però el sacrifici que he hagut de fer és anar-me més lluny del meu lloc de treball. O sigui, ara mateix no em puc moure amb transport públic perquè trigaria més de 3 hores.
13: Vaig anar a viure amb una parella que tenia i la cosa va acabar molt malament perquè cap dels dos arribàvem a poder pagar les factures realment i el lloguer. Se'ns va fer una bola molt grossa. Ha sigut un dels pitjors episodis d'ansietat de la meva vida.
12: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions.
13: Des del principi ens van dir un preu i quan vam anar a firmar el contracte de cop era un altre. Després cada mínima reparació ha sigut impossible. El que vam fer en vez de netejar-me els fongs de la paret que són negres va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
12: Una de les frustracions més grans i de les intranquilitats que tens a nivell psicològic és el tema de la vivenda, de l'habitatge.
13: Quan el 2008 va petar tota la bombolla, érem preadolescents. Aleshores hem com crescut en la crisi. Estem acostumats a viure sempre en aquest merder constant, però mai milloren les coses.
14: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Glovo acomiadarà 436 repartidors a tota Espanya després d'arribar a un pacte amb Comissions Obreres. Són uns 300 menys dels que es preveien inicialment, però es desconeix l'afectació que tindrà a Catalunya, on l'empresa volia retallar 143 empleats. La xifra serà inferior perquè a Salou s'han salvat els 20 llocs de treball que estaven amenaçats en un inici. Glovo s'ha compromès a indemnitzar els afectats amb 37 dies per any treballat. L'acord ha arribat després de 8 reunions entre els sindicats i l'empresa en una negociació que va començar fa un mes. La Comissió Europea vol simplificar els viatges en tren entre països i proposa crear un bitllet únic per poder viatjar amb diverses companyies pels diferents estats europeus. La iniciativa vol que els operadors venguin als seus webs els bitllets d'empreses competidores. També planteja protegir els viatgers si perden alguna connexió. Ara els estats han de negociar la proposta al Parlament Europeu. Aquests dies a Lleida, moltes autoescoles multipliquen les hores de pràctiques amb alumnes per poder-los preparar per al macroexamen de conduïda dissabte. Es tracta d'una convocatòria extraordinària de la DGT per intentar reduir la llarga llista d'espera que hi ha a la demarcació per poder fer l'examen. S'hi presentaran 300 persones, una solució, però, que no convenç el sector. Lleida, Noelia Casellas.
15: La qualifiquen de precipitada perquè es va anunciar fa menys de dues setmanes i també d'insuficient perquè els 300 convocats dissabte són només el 5% dels que esperen per fer l'examen, unes 5.000 persones. A més, els aspirants del Pirineu n'han quedat exclosos. Tot plegat ha desincentivat algunes autoescoles, segons el president de la federació que les agrupa, Raül Viladric.
16: Agraïm la voluntat, però una vegada més és una mesura feta de cara a la galeria i que no serà un resultat definitiu i que serà una ajuda, però no buidarem la bossa.
15: Els centres que sí que hi portaran alumnes viuen dies intensos. Adrià Bravo, de l'autoescola del RAC a Lleida.
17: Llavors hem tingut que augmentar les hores, hem tingut que fer hores extres per poder tindre cabuda per tots els alumnes. Clar, com t'he dit, amb tan poc temps d'antelació no ens dona temps a preparar molta gent i tampoc el que no podem fer és preparar, o sigui, pujar gent a examen si no tenen el nivell.
15: Des de la Federació d'Autoescoles insisteixen que l'arrel del problema són els examinadors que estan de baixa, 4 dels 9 que hi ha assignats a Lleida, i que cal que la DGT garanteixi que se substitueixen.
0: El temps. Sentim la previsió de Gemma Puig.
18: Continuem amb aquesta dinàmica de temps de cel canviant i encara aquest dijous amb un temps una miqueta més canviant depenent on ens trobem. Moltes més estones de sol cap a Ponent, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, tant al matí com a la tarda, i en canvi un cel més ennuvolat cap al nord i nord-est. Al matí amb boires, núvols baixos i ja precipitacions en aquest sector del nord-est, litoral per litoral, s'esperen durant bona part del dia de forma més intermitent al matí i un pèl més continuades i abundants de cara a la tarda. Sobretot cap a l'extrem nord de l'Alt Empordà, en aquests punts, en aquesta comarca, hi ha avisos d'acumulació de més de 100 litres per metre quadrat entre dijous i divendres. També ruixats i precipitacions cap al Pirineu i Prepirineu, amb unes temperatures que quedaran una miqueta més baixes i la cota de neu també baixarà cap als 1.800-1.900 metres. Vent de nord, sobretot al matí, tramuntant a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre. De cara a divendres entrarà més aire fred, es notarà pel que fa a la temperatura i també pel que fa a la inestabilitat. Tindrem més ruixats i neu al Pirineu baixant cap als 1.400 metres.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @trescatinfoviari. La pedregada de dimarts a Ponent ha provocat danys en més de 2.000 hectàrees de fruita. És la tercera pedregada d'aquesta temporada i el sector critica que les noves ajudes per instal·lar sistemes de protecció continuen pendents. Lleida, Júlia Albacar.
19: La pedregada ha estat la més extensa d'estany, afectant municipis de l'oest del Segrià, les Garrigues i el sud del Pla d'Urgell. Va ser calamarsa d'un centímetre aproximadament que ha provocat danys en conreus de nectarina, albercoc, poma i pera. Els danys oscil·len entre el 40 i el 60% amb afectacions més altes en algunes finques. El sector, però, critica que no han arribat els 8 milions que havia anunciat el govern en ajudes per instal·lar xarxes antipedra. Sentim Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, i Sergi Balué, de JARC.
20: Ni sabem quin dia sortirà, la gent està nerviosa perquè hi ha molta gent que es voldria acollir amb aquest ajut.
21: I com sempre, pues, anem tard. I els pagesos el que no podem permetre'ns aquest luxe.
19: Agricultura assegura que se n'està ultimant les bases. L'any passat, el 2025, va ser l'any amb més pedregades en un quart de segle, n'hi va haver 19 i van ser especialment primerenques.
0: I les successives pluges dels últims dies, fins i tot empedregades, també han afectat els pagesos de la Ribera d'Ebre i el Baix Camp en plena campanya de la cirera. Alguns han perdut fins al 25% de la collita i es plantegen directament no collir. Tortosa, Jordi Barranca.
22: Els pagesos confiaven que, com que les varietats més primerenques ja s'havien collit, el pitjor havia passat. Doncs no és així. Els darrers dies ha anat plovent, a poc s'ha anat malmetent el fruit i la pedra de dimarts ho ha acabat d'empitjorar. Entre els pagesos afectats hi ha Jordi Castellnou, coordinador d'Unió de Pagesos a la comarca del Baix Camp.
23: Amb el tema de cracking i encabant la pedra també, per molt que ara fent tractaments fungicides i tot això, agafar la cirera molt madura, i a l'agafar la cirera molt madura no té marge de maniobra, doncs, per poder, doncs, cicatritzar bé la ferida i poder-la comercialitzar. No sabrem ni si la podrem collir.
22: En el seu cas, en representa una quarta part de tota la producció de cireres. Les zones més afectades són a la Ribera d'Ebre i en parts al Baix Camp. La varietat més colpejada és la Frisco, que és la que es començava a collir precisament a partir d'ara.
0: Jofre Verdagí emociona amb el doble homenatge al seu pare i a Serrat. ha repassat cançons imprescindibles del seu repertori conjunt al costat de convidats com Joan Manuel Serrat, Bet o Guillem Roma. Barcelona, Marc Ruiz.
2: Intensitat, emoció, amistat i gairebé podríem dir que destí s'han viscut aquesta nit al concert que ha fet Jofre Bardagí a la sala Paral·lel 62 dins del Guitar PCN. És un homenatge doble a Joan Manuel Serrat, esclar, i al seu pare, Josep Maria Bardagí. El 1998, el guitarrista Josep Maria Bardagí va publicar el disc Bardagí interpreta Serrat, un homenatge al cantautor que havia col·laborat des del 1973. I ara és Jofre Bardagí qui ha publicat un disc doble amb les cançons d'aquesta etapa i farcit de col·laboracions. Quan Jofre Bardagí va néixer, el mestre Bardagí i Serrat estaven en plena gira i es van emportar el nadó amb ells. Jofre Bardagí dormia en un bressol improvisat amb fundes de guitarra. Així que per ell, aquest concert va molt més enllà de la música. És la seva vida. Arrenca amb Temps era temps, amb fotografies projectades al fons del seu pare, però també de seves. De seguida arriben les col·laboracions, com els músics originals de Glaucs, amb qui versiona La preciosa menuda, Penélope amb Guillem Roma, versionada en clau tropical, ha estat una de les sorpreses agradables pel el públic, que ha vibrat amb Mediterráneo o Es caprichoso el azar, cantada per Bet Rodergas. O una delicada Aquelles pequeñas cosas, interpretada amb el seu productor habitual. Una versió a la que han sortit ales i que el públic ha ovacionat. Joan Manuel Serrat no podia faltar l'homenatge. Ha cantat Una mujer desnuda y en lo oscuro, una cançó que recupera una gravació original de la guitarra de Josep Maria Bardagí, que el seu fill Jofre va recuperar i que també s'ha pogut sentir aquesta nit. Serrat ha tingut un record per la vedet del Paral·lel, Tania Doris, que ha mort aquest dimecres. I no han faltat grans clàssics com Cantares, Aplaudidíssima, Fa 20 anys que tinc 20 anys, o Paraules d'amor, que ha tancat un emotiu homenatge a tres grans, Serrat, Josep Maria Bardagí i Jofre Bardagí.
0: La companyia agarenca Circ Pistolet ha obert la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya, Trapezi, a Reus. El certamen celebra 3 dècades amb un ferm compromís amb el circ contemporani i les produccions que es fan al país. Reus, Ricard Buigas.
3: La plaça del Mercadal de Reus s'ha convertit en una gran pista de circ. A 2:15 de la nit, els acròbates de Circ Pistolet han obert oficialment una edició que vol celebrar els 30 anys d'història amb tots els que han convertit el trapezi en un referent del sector al sud d'Europa. La codirectora Cristina Cazorla ja es prepara per bufar les espelmes.
4: S'han de bufar espelmes. I ens fa especial il·lusió que bufarem espelmes amb el sector, bufarem espelmes amb la institució, però també bufarem espelmes amb el públic. El dissabte, al cabaret, que ens fa també molta il·lusió, perquè són com les 3 potes que han fet gran aquest trapezi.
3: El trapezi no deixa d'apostar per les produccions internacionals, però manté un fort compromís amb les companyies catalanes. És un dels 6 mercats estratègics de les arts escèniques i de música del país. La codirectora de la fira, Alba Sarraute, diu que això els ha permès veure créixer projectes que ara fan el salt als escenaris.
4: Ja es coneixien molts projectes que estaven naixent ja fa 4 anys i són aquests de continuació que fem, aquesta mirada de molt a prop amb els artistes, que decidim conjuntament quin és el moment de venir a trapezi i fer el salt al mercat.
3: En aquesta 30a edició tindrem l'oportunitat de veure projectes nous i artistes que s'han consolidat a la fira. Fins diumenge, una 60ena de companyies oferiran els seus espectacles en carrers, places, carpes i teatres de Reus.
0: La 33a edició del Sónar, la primera sota la nova direcció que substitueix els fundadors del festival, programa un centenar d'actuacions en directe, des de clàssics com The Prodigy fins a sons globals d'avui, com els de Charlotte David. Les sessions de dia i de nit es fusionen al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet. Òscar Callau.
5: La barreja de llenguatges musicals i generacions mantindrà el mateix esperit del Sónar fundat el 1994, des de bandes de culte de dècades passades fins a músics i DJs de l'escena actual. Cristian Suárez és el responsable de programació.
24: The Prodigy, referente del rave británico, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlos. Charlotte David, un habitual del festival, viene a presentar su nuevo production show. Amelie Lenz, que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura. Pero más allá del Sonar Club, tenemos la suerte de contar con referentes de la historia de la música electrónica. Cabaret Voltaire, pioneros de l'industrial.
5: La nova direcció ha redissenyat amb els arquitectes culturals 250K els espais, la il·luminació i l'equipament tècnic del festival per millorar l'experiència del públic. Les entrades ja són a la venda al web del festival.
0: Esports. Amb David Ubach.
1: El Barça s'ha quedat sense optar als 100 punts i ha perdut el camp de l'Alavés el dia que l'Espanyol ha aconseguit la primera victòria del 2026 i s'apropa molt a la permanència. Tot plegat a la 36a jornada de Lliga a la primera divisió de futbol. 48 hores després de les celebracions pel títol de Lliga, el Barça, com dèiem, ha caigut per 1-0 al camp d'un dels rivals directes de Girona i Espanyol a la zona baixa. Un Alavés que s'ha imposat als blaugranes per 1-0 amb un gol en l'última jugada del primer temps de Diabité pels vitorians. Hansi Flick s'ha mostrat decebut pel resultat, però molt menys pel joc exhibit.
6: He vist moltes coses bones al meu equip, com els minuts dels jugadors que juguen menys sovint. Per mi, hem estat bé. A la primera part hem controlat el partit, i això que el partit no era fàcil perquè ells ens atacaven molt fort, ja que sí jugaven la permanència.
7: En la Liga...
1: Amb un 11 farcit de rotacions per part dels blaugranes, Stensne ha defensat la porteria de titular i el central Álvaro Cortés ha debutat. Per la seva banda, l'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després en superar l'Atlètic Club de Bilbao a Cornellà del Prat per 2-0 amb patiments i dos gols al tram final de l'enfrontament. L'1-0 ha estat obra de Pere Milla al minut 69 i el 2-0 de Quique García al temps afegit ja. Un gol que ha fet esclatar a plorar Manolo González. El tècnic de l'Espanyol s'ha expressat ben alleujat al final del partit.
8: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
1: Aquest dimecres també s'han disputat a primera el Villarreal 2, Sevilla 3 i el Getafe 3, Mallorca 1. A la classificació provisional, el Girona queda penúltim ara amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14è amb 42. Entre mig hi ha l'Alavés amb 40 punts i el Mallorca, l'Elx i el Llevant amb 39. Un Girona que aquest dijous rebrà la Reial Societat a Montilivi, en un partit que l'entrenador dels gironins, Michel Sánchez, ha qualificat dels més importants de la història de l'entitat.
11: Un dels partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per nosaltres, que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
1: El Girona suma només dos dels últims 15 punts en joc. Estuani segueix sense entrenar-se, però s'infiltrarà per poder jugar. El Girona Reial Societat el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dijous també tancaran la 36a jornada de Lliga el València Rayo Vallecano i el Madrid Oviedo. El preparador blanc Álvaro Arbeloa ha secundat les acusacions de Florentino Pérez d'aquest dimarts respecte del cas Negreira.
25: Todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosas que no sabemos y lo que nos encantaría a todos es que se resolviese. Bueno, creo que ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas, que lo teníamos incluso antes de conocer este caso.
1: I aquest dimecres, nou capítol.
14: 3CAT Info.
1: I és que el president del Madrid ha concedit una entrevista a La Sexta en què ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades i ha instat el Barça més a demandar-lo.
26: Pues haría muy bien no hacerlo. Que si quiere que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Durante dos décadas prácticamente se ha pagado el Barcelona, lo sé, diciendo unas cosas que luego en el juicio no se corresponden con la verdad. Pero lo que se ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero para luchar contra el Madrid.
1: Unes declaracions de Florentino Pérez a tomb del comunicat del Barça assegurant que estan estudiant emprendre accions legals. I hores abans, el president interí blaugrana Rafa Juste ha valorat les declaracions d'aquest dimarts del dirigent blanc.
27: Patètiques i plenes de falsetats, és el que m'ha semblat.
1: Obrim, dit això, pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Una de freda i una de calenta per als equips catalans que han jugat els seus partits de la 31a jornada de la Lliga CB. El Barça s'ha imposat al Granada a domicili per 98-101, mentre que Lleida ha cedit a la pista del Breogán per 114-87. En waterpolo afegim que l'Atlètic Barceloneta s'ha garantit la primera posició de grup de cara a les semifinals de la Lliga de Campions després de guanyar el Novi de Belgrat a la piscina Sèrbia per 14-16. Abans de jugar aquest partit de la 5a jornada de la lligueta de quarts de final, els mariners ja tenien la classificació garantida per a la final a 4 de Malta. També ha jugat el Brescia 16, Olympiacos 17, amb els grecs que acompanyaran l'Atlètic Barceloneta doncs, a la final a 4 com a segons de grup. I sense deixar encara el waterpolo, aquest dimecres s'han disputat 3 partits avançats a la 22a jornada de la Lliga Femenina, l'última de la fase regular. Sant Feliu 9, Mataró 20, Canoes 5, Sant Andreu 24 i Mediterrani 10, Atlètic Barceloneta 14. I acabem amb ciclisme i amb la victòria per al navarrès Igor Arrieta de l'equip Emirates a la 5a etapa del Giro d'Itàlia. després dels 203 quilòmetres de mitja muntanya entre Praia Mare i Potenza. Arrieta s'ha imposat als últims metres al portuguès Afonso Eulàlio, del Bahrain, que de retruc es converteix en la nova malla rosa de líder de la classificació general.
7: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia. Avui ens llevem amb 6 graus a la Seu d'Urgell, 12 a Santa Coloma de Farners i 15 graus a Cambrils. Avui encara tenim alerta per pluja, però només a l'Alt Empordà. La resta del país, encara les temperatures són una miqueta més baixes del que eren fa uns dies, però en principi no hauria de ploure. Afrontem un dijous que serà clau en les mobilitzacions del sector de l'educació. Avui, nou capítol de la vaga territorialitzada, en aquest cas a les comarques de Girona i la Catalunya Central, però la foto la tindrem al matí, al Departament d'Educació. Reunió entre la Conselleria i tots, absolutament tots els sindicats.
1: L'aspecte que interpel·la el conjunt de la comunitat educativa i que té uns efectes importants és els professionals de suport a l'escola inclusiva. Però aquí ens sembla que aquí pot ser l'aspecte en què podem generar el consens necessari per poder avançar.
0: En aquesta reunió, la consellera Niubó, com ara escoltàveu, ha dit que hi anirà amb una nova proposta sobre l'escola inclusiva. L'USTEC ja ha dit que per aixecar les protestes també cal altres canvis, per exemple, una millora en els salaris. Insistim que la reunió d'avui és amb tots els sindicats, els que van firmar l'acord amb el govern i els que no, que són els que estan organitzant les vagues d'aquests dies. Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, on també repassarem les disculpes de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea justament de professors.
2: El primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat.
3: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
0: Parlon i Trapero han reconegut que allò va ser un error, que no s'hagués hagut de produir, això 6 dies després que es fes públic aquesta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra. Unes explicacions que, d'altra banda, no han convençut l'oposició, que continua demanant cessaments. Avui en parlem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb els diputats d'Esquerra i de la CUP, Esther Niubó i Xavier Pellicer. A les 6 i 3 minuts hem d'estar pendents també, aquesta nit, de la Xina. Amb aquesta fanfàrria, aquesta trompeta, es donaven les mans Donald Trump i Xi Jinping, els presidents dels Estats Units i de la Xina, els líders de les dues principals economies mundials, reuneixen a la Xina aquesta nit superant i tenen al seu ordre del dia diverses qüestions, com ja explicàvem ahir, la intel·ligència artificial, evidentment, Taiwan, la guerra de l'Iran, tot això davant d'unes càmeres en què el to diuen que ha sigut cordial.
4: We're going to have a fantastic future together. It's an honor to be with you. It's an honor.
0: Tindrem un futur fantàstic plegat. La relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai, ha dit Donald Trump. La premsa oficial xinesa, que habitualment és molt, molt crítica amb els Estats Units, també ha destacat el to positiu d'aquesta primera trobada entre Donald Trump i Xi Jinping. Avui ho explicarem. També ens acompanyarà el doctor Antoni Trilla. Amb ell analitzarem com està evolucionant el brot d'antivirus i també aquest creuer que està atracat a Bordeus.
5: Jusqu'à Bordeaux. À son arrivée, il comptait alors 80 passagers souffrant de troubles gastro-intestinaux.
0: 1.700 persones confinades en aquest vaixell, en aquest creuer, en aquest cas per un brot de gastroenteritis que ha deixat una persona morta. Li preguntarem al doctor Trilla si aquest és un protocol habitual en aquestes circumstàncies. I avui, a partir de les 10 del matí, Àgora Esportiva, al matí de Catalunya Ràdio, després de la derrota del Barça d'ahir, 1-0 al camp de l'Alavés i, sobretot, de la victòria de l'Espanyol.
6: Quique, entra sol a l'àrea! Quique! No!
0: Dos a 0 contra l'Atlético Bilbao i els blanquiblaus que sumen els 3 punts i agafen una mica d'aire i deixen així el Girona en zona de descens, però l'Espanyol s'acosta a la permanència. Avui, el Girona, partit a Montilivi, a les 8, contra la Reial Societat, el Tot Gira de Catalunya Ràdio. I avui també juga el Madrid, al Bernabéu, després de tot el terrabastall de l'entrevista i les declaracions de Florentino Pérez.
7: Va venir Mou, va venir el... Primero esto no toca, pero es que después no soy yo el que pone... Tenemos un director general...
8: Claro,
7: hombre,
8: claro,
7: yo claro que tengo que dar mi opinión, pero
8: presidente, decir... el entrenador lo ficha el presidente.
7: ¿No es verdad?
8: Siempre.
7: Pero bueno, madre mía. Pero si a lo mejor el que menos sabe de entrenadores soy yo.
0: És Florentino Pérez aquesta nit, en l'entrevista que ha concedit Josep Pedrerol, 24 hores després de la polèmica roda de premsa que ahir vam repassar abastament al matí de Catalunya Ràdio. Avui també en parlarem, a l'Àgora Esportiva, amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, el Joel Díaz i la Carme Barceló. Després, a 3:15, obrirem la taverna per parlar amb el Lluís Vinyes, cuiner del restaurant La Venta de Barcelona, on els joves paguen en funció de l'edat que tinguin. Ens hi acompanyaran, com sempre, la Maria Nicolau, el Marc Casanovas i el Carles Xuriguera. I després de les notícies de les 11...

Després de les 11 parlarem amb els Dorian, amb el Marc Giri i la Beli Hernández, amb motiu del llibre que ha publicat l'Àlex Serrano, el periodista, que es diu justament A Cualquier Otra Parte, un repàs dels 20 anys de carrera dels Dorian. Avui ens acompanyaran a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio amb el Jordi González. De moment són les 6:06. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb la inversió immobiliària que es dispara. El total d'operacions del primer trimestre de l'any han mogut més de 6.000 milions d'euros. Això és el doble que en el mateix període de l'any passat. I l'habitatge és un dels actius estrella, juntament amb els hotels i els comerços. Ho explica el periòdico citant diverses consultores.
1: I a Brussel·les?
2: Aposta per la prohibició de les teràpies de conversió sexual a persones LGTBIQ+. És una competència dels estats, però la Comissió Europea recomanarà que aquests tractaments estiguin fora de la llei. A Espanya ja estan prohibits, però Eslovàquia, Estònia o la República Txeca encara ho apliquen.
1: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: Un nou estudi demostra que la intel·ligència artificial està provocant que sigui més fàcil treure bones notes a la universitat. L'ha fet la Universitat de Califòrnia i diu que la proporció de les qualificacions més altes en classes que inclouen escriptura o codificació és més alta des de que arribà el ChatGPT.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: A banda de la visita de Donald Trump, l'empresa xinesa de vehicles elèctrics XPeng està en converses amb Volkswagen i altres fabricants d'automòbils per comprar una fàbrica a Europa. Així ho explica el Financial Times enmig de la competència pel cotxe elèctric.
3: Avui és dijous 14 de maig, ens despertem amb 6 graus a Viella, 7 a Mollà i 12 al Vendrell. I avui tindrem dos tipus de temps. A la meitat nord de Catalunya, nuvolades que poden créixer amb ruixats, amb alguna tempesta que pot aparèixer al Pirineu, Prepirineu i sobretot a les comarques de Girona. De fet, a aquesta hora ja n'hi ha una davant del mar, al Baix Empordà. I en canvi, a la meitat sud de Catalunya, avui el temps serà més assolellat, però també més ventós, amb unes temperatures que al sud poden arribar als 22-23 graus, però en canvi al nord hi haurà llocs que no passaran dels 15-16. Demà divendres, temps molt més ennuvolat, amb una baixada de la temperatura marcada, amb precipitació, i a partir de dissabte sembla que torna el sol.
1: Ara mateix són les 6:08, avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio. Marta Pascal, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau i Jofre Llombart, però de moment... De moment, Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
4: Bon dia.
1: És notícia de la nit. Donald Trump i Xi Jinping s'han reunit a Pequín enmig de la tempesta econòmica provocada per la guerra de l'Iran. El president dels Estats Units ha aparcat, almenys per avui, la guerra arancelària i ha estès la mà al president xinès. De fet, ha assegurat, l'hem sentit abans, que les relacions milloraran fins al punt que seran les millors de la història. Pequín, Francesc Canals.
5: Un Xi Jinping relaxat, fins i tot somrient en algun instant en la cerimònia de benvinguda a Donald Trump a la plaça de Tiananmen, ja mostra la voluntat de les dues potències de presentar aquesta cimera en positiu malgrat les profundes diferències. Un aire distès en el president xinès, combinat amb paraules emfàtiques pròpies d'aquest tipus de trobades per part de Donald Trump.
6: És un honor estar amb tu, és un honor ser el teu amic, i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
5: Aquesta serà la cimera més important mai celebrada, un futur fantàstic junts, és un honor ser el vostre amic, i les relacions entre tots dos països seran millor del que han estat mai. Xi Jinping també ha traslladat l'afany, ha dit, de fer del 2026 un any històric per al futur de les relacions entre la Xina i els Estats Units. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Veurem com evoluciona aquesta cimera, on també hi han anat, per cert, alguns dels principals líders empresarials, sobretot de noves tecnologies. De fet, s'ha comentat que al president d'Apple li han preguntat com ha anat la reunió i s'ha limitat a alçar el pols a cap amunt, com volem dir, ha anat molt bé. En fi, més reunions. El president Salvador Illa avui es troba amb el govern de Califòrnia, el principal bastió progressista dels Estats Units, contra les polítiques de l'administració de Donald Trump.
7: Des de la capital Sacramento, el president de la Generalitat aprofitarà per enfortir les relacions amb el govern demòcrata.
1: Enviat especial a San Francisco, Albert Prat.
8: Salvador Illa exhibirà el seu discurs anti-Trump al costat de la vicegovernadora de Califòrnia, tot i que el seu pla inicial era fotografiar-se amb Gavin Newsom, el governador d'aquest estat que està cridat a plantar cara al president nord-americà. Aquest dimecres, rodejat d'emprenedors catalans instal·lats a Silicon Valley, Illa s'ha mostrat confiat que Catalunya serà puntera en tecnologia.
9: Catalunya s'ha de treure les complexes a sobre. I nosaltres hem de liderar aquests propers 10 anys sense demanar permís a ningú. És que no hem de demanar permís a ningú.
8: Des de San Francisco, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el president Salvador Illa, que s'ha referit també en aquestes últimes hores a un dels temes claus, la vaga d'educació. Els sindicats i el departament avui intentaran acostar posicions a la taula sectorial enmig d'un clima de mala maror i d'un cicle de vagues que, recordem, encara està en marxa.
4: Sí, de fet, avui hi ha aturades a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord. Una, el pla de xoc per l'escola inclusiva, i l'altra, la recuperació del poder adquisitiu.
1: Més detalls, Maria Costa.
10: La portaveu Iolanda Segura diu que són dues qüestions irrenunciables.
11: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
10: El sindicat demana incorporar un tècnic d'educació infantil per cada aula i un integrador social a cada centre educatiu, incrementar un 15% el personal d'atenció educativa i docent especialista en educació inclusiva el curs que ve i que aquests professionals es puguin anar augmentant fins a un 50% en els propers 4 anys. També una reducció de ràtios als centres d'educació especial i un pla de ràtios de 15 alumnes a primària i 20 a secundària. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Insistim que avui la vaga és a les comarques de Girona i a Catalunya Central. Insistim també que avui hi ha aquesta reunió entre la conselleria i tots els sindicats, però insistim també que tot això té darrere fons la història dels Mossos. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes als docents per aquesta operació en què dues agents es van infiltrar en una assemblea.
7: Ho admet que, tot i fer-se d'acord amb la norma, es va plantejar malament. Ho ha dit el Parlament de Catalunya a la Comissió de Seguretat i acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha assegurat que es modificaran els procediments.
1: Miquel Jarque.
12: No hi ha hagut anuncis de dimissió, però sí disculpes i reconeixement que les coses no s'han fet bé.
13: És una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
12: Hi haurà una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient, per l'on ha anunciat a més ampliacions en la norma que defineix les atribucions de la Comissaria General d'Informació per restringir i aclarir aquestes operacions d'infiltració que hauran d'estar més justificades i més autoritzades. Pel que fa al major Trapero, ha dit que no hi havia mala fe en que les dues agents dels Mossos es fessin passar per mestres. Trapero i Parlon han negat durant tota la compareixença estar al cas de l'operatiu. El director de la policia assegura que la decisió es va prendre a nivells intermitjos baixos. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Totes aquestes explicacions, aquestes disculpes, no han convençut ni els socis parlamentaris del govern ni, evidentment, la majoria de l'oposició.
4: Reclamarà Parlon que assumeixi responsabilitats i cessi Josep Lluís Trapero.
1: Barcelona, Txell Vallespí.
14: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP creuen que Parlon i Trapero es queden curts demanant disculpes per una acció que tillen d'inadmissible en democràcia i reclamen que rodin caps. Sentim Josep Rius, Laia Canyigaral i Andrés García Berrio.
15: Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
16: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
17: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Ens tornem a reiterar en què demanem el cessament del director general de la policia.
14: El PP ha defensat que els Mossos recollint informació s'ha desmarcat de les dimissions. Tampoc ha demanat cessaments Vox, tot i que tilla la infiltració d'anyap. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara alguna cosa més d'aquesta qüestió. L'àrea d'inspecció del Departament d'Educació ha comunicat a diversos centres que els claustres de docents no poden debatre mesures com la de no participar en colònies o sortides escolars. Ho denuncia la CGT, que ho considera un intent de coacció. La plataforma Aturem Sortides i Colònies, que és qui responsabilitza aquesta qüestió, també ho critica.
7: En els correus electrònics que ha pogut consultar el matí de Catalunya Ràdio, Inspecció insta a abordar aquestes qüestions en assemblees de docents i diu que, en cas que es faci els claustres, no se n'aixecarà acte perquè sobrepassa les seves funcions. El sindicat CGT, un dels convocants de les vagues previstes fins a finals de curs, discrepa d'aquest argument i defensa que la llei d'educació habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa que desenvolupin els centres. La plataforma Aturem Sortides i Colònies recrimina al Departament d'Educació que hagi enviat aquests correus electrònics a les direccions.
18: Els molesta que surtin aquestes posicions de claustre posicionant-nos sobre qüestions de centre que s'han de prendre decisions i els molesta que surtin a l'acte del claustre. I això són espais que tenim democràtics en el centre que nosaltres podem decidir qüestions pedagògiques, podem decidir qüestions que ens afecten el dia a dia de la nostra acció pedagògica al centre.
1: Un quart de set. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus per un brot de gastroenteritis que ha provocat un mort.
4: La víctima era un passatger britànic de 90 anys i també hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus des de Brest amb 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen del brot. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus i tampoc es relaciona el cas amb l'antivirus.
1: Això mentre el passatger espanyol del creuer amb antivirus continua aïllat a l'Hospital de Madrid amb símptomes lleus, tot i que evoluciona favorablement després de rebre oxigen.
7: La resta de passatgers en aquest hospital madrileny, entre els quals hi ha 5 catalans, continuen en quarantena preventiva. Sanitat estudia que els confinats que donin negatiu després de 28 dies puguin acabar la quarantena a casa amb seguiment mèdic. A més, la setmana vinent, els que no tinguin símptomes podrien començar a rebre visites i sortir de l'habitació amb protecció. Ahir, els responsables de sanitat dels països implicats van acordar que els passatgers que encara són a Londres facin quarantena als Països Baixos, on arribarà el vaixell entre diumenge i dilluns. Sara Barragán és responsable de salut transfronterera de l'OMS.
19: Hi ha 27 persones que encara són a bord, incloent-hi 25 membres de la tripulació, un metge neerlandès i una infermera neerlandesa que es dirigeixen de Tenerife als Països Baixos. Nosaltres continuarem donant suport a tots els països implicats fins al moment en què el creuer arribi als Països Baixos. Tothom estigui sa i estalvi i el vaixell es desinfecti degudament.
7: I finalment, la pacient francesa relacionada amb el brot continua en estat crític a París.
1: I encara parant de creuers, amb un altre ordre de coses, l'alcalde de Barcelona diu que vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a la ciutat.
4: En una entrevista a IBTV va anunciar que els creueristes que només passen unes hores a Barcelona hauran de pagar 8 euros a taxa turística municipal. Això són 3 euros més del que paguen ara i és el màxim que els pot imposar. Collboni també diu que parlarà amb la Generalitat per poder pujar la taxa encara més i ho justifica així.
20: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat, i un altre, que és anar desincentivant econòmicament, a través de la fiscalitat, també aquest tipus d'estades a la ciutat.
4: Segons les últimes dades del Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes. És gairebé el mateix nombre d'habitants que té la ciutat.
1: I avui, també dia destacat, perquè avui s'hauria d'acabar el judici del cas Pujol. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusol afirma que s'ha perseguit judicialment la família pel que va representar l'expresident per Catalunya.
7: Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los. El judici quedarà avui vist per a sentència, com deies.
1: Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
21: Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, explicar que des del 2009 aquest va prescindir dels fons econòmics d'Andorra. Per això, en la petició de pena, els germans Pujol, de 8 a 29 anys de presó, hi veu un rerefons polític.
22: Es que hay una persecución por ser vos quien sois. Porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Catalunya y padre espiritual de una forma de entender el país.
21: Per Cristóbal Martell, advocat de Jordi Pujol Ferrusola, durant el judici no s'ha provat cap dels delictes atribuïts per la Fiscalia, però sobretot la presumpta corrupció política.
23: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas, nada.
21: Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Per cert, que avui a Madrid també, a partir d'avui mateix, els agitadors ultras Vito Quiles i Bertran Dongo tenen prohibit entrar al Congrés. La mesa els ha retirat provisionalment l'acreditació per l'augment del darulls contra diputats i periodistes i tècnicament per saltar-se les normes de la cambra. Un quart i quatre minuts de set. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: I notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. La fruita i els cereals s'encariran fins a un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà.
24: L'augment de preu serà immediat, tan bon punt es facin les collites de temporada els pròxims dies. L'associació agrària Saja diu que el motiu principal és l'escassetat i l'encariment dels fertilitzants pel tancament de l'estret d'Hormuz. Pere Roquer és el president de l'entitat.
25: Aquest augment de costos, tant amb adobs com amb fitosanitaris i els hidrocarburs també, és impossible de mantindre. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus per de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
24: Unió de Pagesos constata que la falta d'adob ha fet minvar un 20% la producció d'aliments, sobretot de fruita, olives, blat i ordi. Sentim Miquel Pinyol, que és responsable d'Economia Agrària del sindicat.
26: Se'ns ha doblat del preu de l'any passat i pues, moltes finques s'han sembrat, però no s'ha tirat l'adob que tocava. Per tant, pues, hi haurà una reducció de collita, bueno, pràcticament segur, perquè el cereal a la planta, en aquest cas, li faltarà adob per poder desenvolupar tot el seu cicle. Un 20% ja podríem dir que quasi segur que estarà de reducció.
24: Des d'Unió de Pagesos també alerten que molts agricultors s'han vist obligats a deixar d'utilitzar productes fitosanitaris per l'augment de preus, tot i el risc de proliferació de plagues que això comporta.
1: I Junts per Catalunya i el govern espanyol acosten posicions per aprovar deduccions

0: ámbito de acuerdo. Lo digo aquí en Barcelona, ¿eh?
1: Els juntaires es vinculen a aquests incentius de l'aprovació d'un nou decret per prorrogar els contractes de lloguer, tot i que aquest cop no es tancarien en banda si s'inclouen algunes de les seves aportacions.
2: I Glovo acomiadarà més de 400 repartidors de tot Espanya.
3: La plataforma de repartiment de menjar a domicili ha arribat a un acord amb Comissions Obreres sobre les condicions dels acomiadaments. Són 300 menys dels previstos i Glovo indemnitzarà els afectats amb 37 dies per any treballat. De moment, encara no se sap quin impacte tindrà la retallada a Catalunya, on l'empresa volia acomiadar uns 140 treballadors. Feia un mes que Glovo negociava un acord amb els representants dels treballadors.
2: I tenim el panorama francament revolucionat al Regne Unit, sobretot dins del Partit Laborista, contra el primer ministre, Keir Starmer, per la desfeta electoral de la setmana passada.
4: El ministre de Sanitat, Wes Streeting, té previst desafiar Starmer per disputar-li el lideratge.
2: Londres, Quim Olivares.
5: Mitjans britànics especulen que el ministre de Sanitat, Wes Streeting, dimitirà avui per postular-se com a candidat per desbancar Keir Starmer. Els dos es van reunir ahir breument a Downing Street, hores abans que el rei Carles III exposés les prioritats legislatives del govern de Starmer dels propers 12 mesos. Sentim Kemi Badenoch, líder conservadora.
6: El primer ministre és el càrrec, però no el poder. Tothom intenta fer veure que tot està bé, i no està bé. Està clar que la seva autoritat ha desaparegut.
5: Starmer segueix a la corda fluixa amb la crida d'uns 90 diputats al seu partit, d'alguns ministres i de diversos sindicats propers als laboristes perquè plegui. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I Rússia ha tornat a atacar Kiev aquesta matinada amb drons i míssils, segons diuen les autoritats ucraïneses. Ha deixat almenys un mort i 16 ferits.
1: L'atac ha afectat edificis residencials de diversos districtes de la capital d'Ucraïna i un d'ells ha quedat parcialment esfondrat, amb ciutadans que podrien estar atrapats sota la runa. L'alcalde de Kiev també ha informat de danys en diversos punts de la ciutat. Ahir Rússia va llançar un atac diurn amb drons dirigit contra infraestructures crítiques d'Ucraïna que va deixar almenys 6 morts, segons les autoritats.
2: I la Junta de Pau per Gaza, allò que va crear Donald Trump, reconeix que les violacions de l'alto el foc a la franja són constants. També diu que no hi ha avenços cap a la nova fase que, en teoria, hauria de comportar la retirada d'Israel.
3: El representant de la Junta assegura que la treva continua en vigor, malgrat que Israel ha matat més de 850 palestins des de l'octubre i exigeix el desarmament de Hamas.
2: Són les 6 i 23 minuts. Ara mateix continuem amb titulars aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb tres titulars, de, com sempre, de cultura amb tres cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
7: Què tal? Bon dia.

0: I comencem amb la primera, Marta.
1: Sí, amb Shakira, Madonna i BTS, que actuaran a la mitja part de la final de la Copa del Món de Futbol 2026. Serà el 19 de juliol a Nova Jersey. Serà la primera vegada, de fet, que se celebra un espectacle de descans, com sí que es fa, per exemple, a la Super Bowl. Avui, precisament, ja es pot sentir sencera la cançó Dai Dai, que la colombiana ha fet expressament pel Mundial, amb producció i lletra, per cert, escrita per Ed Sheeran.
0: La segona. Where do we go?
1: I seguim amb el Sonar, perquè vol trencar tots els rècords de públic i preveu aconseguir 160.000 assistents aquest any. Hi haurà jornades amb 14 hores de música sense parar, amb noms com The Prodigy o Charlotte de White. Serà la primera edició, també, que es farà íntegrament a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, sota la nova direcció i sense els fundadors del festival.
0: I la tercera.

I Iván Ferreiro actua avui al Sant Jordi Club dins del festival Guitar BCN. El concert servirà per celebrar els seus 35 anys de trajectòria musical amb la seva gira Hoy por Ayer. El concert és avui a les 9 del vespre.

0: Diller de Quique García, Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
1: Bueno, s'ha sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
0: També a primera Villarreal 2, Sevilla 3, Getafe 3, Mallorca 1.
2: I el Barça, que perd el camp de l'Alavés per 1-0.
0: Amb un gol al límit de la primera part, Hansi Flick.
3: He vist moltes coses bones al meu equip, com els minuts dels jugadors que juguen menys sovint. Per mi, hem estat bé. A la primera part hem controlat el partit, i això que el partit no era fàcil perquè ells ens atacaven molt fort, ja que s'hi jugaven la permanència.
4: En la Liga...
0: Steisner va ser el porter del Barça, va debutar el central Álvaro Cortés.
2: I falta el Girona, que juga aquest vespre i es juga la permanència davant la Reial Societat.
0: En posicions de descens, l'equip de Mitchell necessita guanyar per sortir del penúltim lloc de la classificació.
5: Un de los partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per nosaltres, que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
0: Estuani s'infiltrarà per poder jugar, tot i que no s'ha pogut entrenar amb normalitat. Aquest Girona-Reial Societat a les 8 en transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Avui també València-Rayo i Madrid-Oviedo.
2: Madrid, el Bernabéu, després que el president Florentino Pérez hagi parlat per la Sexta.
0: Assegura que les relacions amb el club blaugrana estan trencades. Insta al Barça a demandarlo.
6: Pues haría muy bien no hacerlo. Que si quiere que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Durante dos décadas prácticamente se han pagado el Barcelona, lo sé, diciendo unas cosas que luego en el juicio no se corresponde con la verdad. Pero lo que se ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero para luchar contra el Madrid.
0: I des del Barça, Rafa Juste.
7: Patètiques i plenes de falsetats, és el que m'ha semblat.
0: Mentrestant, l'empresari Enrique Riquelme ha desvelat que està estudiant presentar-se als comicis convocats per Florentino Pérez i el PSG de Luis Enrique es proclama campió de Lliga.
2: I avui al matí de Catalunya Ràdio, després de l'Àgora, també parlarem, evidentment, de cuina amb La Taverna. Avui parlarem amb el restaurant La Venta de Barcelona, amb el seu cuiner, Lluís Vinyes. De moment, però, sapiguem per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
8: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser mirar de ser una mica crític amb aquesta alarma social que creix cada dia sobre la ignorància dels joves. Tot i que la taxa oficial de fracàs escolar es redueixi miraculosament cada any, a la vida real no hi ha setmana que no surti als mitjans un estudi o una estadística alarmant o algun professor escandalitzat pel baix nivell dels seus alumnes, i cada vegada que això passa, l'opinió pública s'omple de senyors i senyores culpant els joves de tenir poca cultura de l'esforç. I sobre això, jo només voldria recordar-vos, estimats companys boomers, que si realment és veritat que els joves d'ara són ignorants o que són ganduls, o el que sigui que ens preocupi, sigui el que sigui, el que és segur és que és culpa nostra.

0: 4 minuts i arribarem a 2:15 amb els esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Espanyol derrota l'Atlètic Club 2-0 i trenca finalment la ratxa de 18 partits sense guanyar.
1: Els blanc i blaus deixen el descens a 3 punts amb gols de Pere.

I avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio parlem amb els Dorian. Fa més de 20 anys que són en primera línia i ara es commemora aquest aniversari amb un llibre que es diu A Cualquier Otra Parte, un dels temassos del grup, un llibre que ha fet el periodista Àlex Serrano. Avui parlem amb els Dorian a partir de les 11 i també amb el Jordi González.

0: Titulars d'aquest dijous amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Donald Trump aparca la guerra aranzelària i estén la mà a Xi Jinping.
1: El president dels Estats Units de visita oficial a la Xina assegura que els dos països tenen més interessos en comú que diferències i augura unes relacions millors que mai.
2: És un honor estar amb tu. És un honor ser el teu amic. I la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
0: I aquí els sindicats d'educació i el departament intentaran avui acostar posicions a la taula sectorial.
3: Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a aquesta casa.
4: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
3: Avui hi ha previstes aturades als centres educatius a les comarques de Girona i a la Catalunya Central.
0: La consellera d'Interior demana disculpes als docents per la infiltració de Mossos en una assemblea.
1: Núria Parlon va comparèixer ahir al Parlament al costat del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
5: Sí que avui demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu.
6: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
1: Els grups parlamentaris consideren insuficients les explicacions i reclamen la destitució de Trapero.
0: I continuen confinades més de 1.700 persones en un creuer atracat a Bordeus per un brot de gastroenteritis que ha provocat una persona morta. A 8:45 en parlarem amb el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg de l'Hospital Clínic.
3: Tot això mentre aquí l'alcalde de Barcelona es proposa reduir a zero el nombre de creuers que fan escala a la capital catalana. Són declaracions de Jaume Collboni i BTV.
7: Anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
0: Avui quedarà vist per sentència, d'altra banda, el judici pel cas Pujol.
1: Segons la defensa d'Oriol Pujol, se'ls ha perseguit pel que va representar l'expresident Cristóbal Martell, advocat del germà gran.
8: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas, nada.
0: I a partir d'avui, els agitadors ultras Vito Quiles i Bertran Andongo tenen prohibida l'entrada al Congrés.
3: La Mesa els ha retirat provisionalment l'acreditació de premsa durant 15 dies.
0: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio, la fruita i els cereals s'encariran fins a un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: L'augment de preu serà immediat, en bon punt es facin les collites de temporada els pròxims dies. Pere Roquer, president de Saja.
9: Evidentment s'han de pujar els preus per percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que han tingut. Un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim, però nosaltres podem continuar produint.
0: I avui també és notícia, la poesia.
3: Marta Pessarrodona obrirà avui la nova edició de Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica.
0: I a les portades dels diaris, Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: I trobem les disculpes de Parol i Trapero al Parlament, ara ho dèiem, i per descomptat l'afer Florentino Pérez, que encara cueja.
10: Sí, el diari ara obre edició amb el titular Parlon es disculpa, va ser un error que els Mossos infiltressin. El verb disculpar-se també el fa servir el periódico i a La Vanguardia llegim un sinònim de dues paraules, que Interior demana perdó per infiltrar policies en assemblees de docents. En plana esportiva i concretament madridista, els diaris porten el nom i la foto de l'única persona que sembla que s'ha mogut de fa temps per arribar a la presidència del Madrid. La Vanguardia diu, guerra de poder, Enrique Riquelme vol ser president. El periódico, que estudia plantar cara a Florentino, i El Mundo parla de l'anomenada Operació Quila, que desafia el Madrid de Florentino. Hi ha altres temes de portada. Trump torna a una Xina més competitiva. Feia 10 anys que un president nord-americà no hi anava. És la foto principal de l'Ara, que també veiem al País. I acabem amb més esports. Més enllà de la derrota estèril del Barça, llegim a La Vanguardia que el cel s'obre a Cornellà amb una victòria contra l'Atlètic. L'Ara hi afegeix que l'Espanyol té la permanència a tocar.
0: Avui a Falset es desperten amb 11 graus. Al migdia arribaran els 22. A Banyoles en tenen 13, però la màxima avui no passarà dels 17. Sembla que avui encara tindrem nuvolades i ruixats, sobretot al nord del país. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui a la meitat nord del país podran créixer nuvolades en qualsevol moment del dia. Aquestes nuvolades deixaran ruixats al Pirineu, Prepirineu i a les comarques Girona, aquí amb temperatures que no passaran dels 15, 16, 17 graus. I, en canvi, a la meitat sud de Catalunya avui farà sol, farà vent també, amb una temperatura molt més suau.
0: I després de les disculpes de Parlon i Trapero, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. A la vida, quan fots la pota o la cagues de forma monumental, el millor és reconèixer la pífia, demanar disculpes i tal dia farà un any. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero van fer-ho en sordina i al Parlament, adduint que la infiltració de Mossos a una reunió sindical havia estat un simple error operatiu. La consellera d'Interior i el policia més famós de Catalunya deuen pensar que som una colla de tòtils, perquè encastar la bòfia a reunions sindicals de manifestacions absolutament pacífiques no serà mai un afer administratiu motiu més. És una bajanada antidemocràtica. De fet, va ser la mateixa consellera qui va dir que remodelaria el protocol d'allò que, amb un eufemisme prou divertit, s'anomena recollida i tractament d'informació. Jo no exigiré dimissions, perquè tothom pot equivocar-se, però sí que m'agradaria, a poder ser, que no em tractin d'idiota.

0: Tamasso, Tamasso. Amb què ens despertes avui?
1: Evidentment, amb la música de Frank Sinatra i un dels seus grans himnes, evidentment, és My Way. I és que tal dia com avui, un 14 de maig, però de l'any 1998, moria la veu. Tenia 82 anys i es va convertir en una de les figures més importants de la música del segle XX. La seva carrera va començar als anys 30, però va ser durant les dècades dels 40 i 50 que es va convertir en una autèntica estrella internacional. Va interpretar cançons que avui dia són considerades clàssics, com ara Fly Me to the Moon, New York, New York, o, evidentment, My Way. Actualment, el seu llegat continua molt viu.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio? Aviam,
1: a veure. Bomba. Hem parlat amb un oient que ha aconseguit que em posés vermell.
0: Home.
1: Es diu Salva,
0: sí.
1: És advocat, i ha dit això.
2: Jo crec que legalment s'hauria d'advertir que Xavi Canalías provoca o pot provocar fort enamorament.
3: T'haig
2: de dir que estic profundament enamorat de tu.
1: Què m'estàs dient?
2: I avui he tingut l'oportunitat. Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: No m'ho diguis!
2: Ara que ja començo a estar guapo, penso dir que ara sí que em pot provocar.
1: Escolta, però això ho hem de portar a judici.
2: Home, espero guanyar, eh?
1: Home, què alegaries? Què alegaries amb tot plegat?
2: Mira, m'he posat nerviós, collons!
0: Un moment, què vol dir que el vols portar a judici?
1: Home, que és advocat, és un joc de paraules. Però dic, a les 6 menys 5 del matí,
0: sí.
1: Això passa, això.
0: Sí, no, la Carla Francesc Soler és un poema, també, eh?
4: Ha estat de xoc.
0: Vinga, on són festes avui, Carlia?
1: Avui engega la Festa Major de Nou Barris a Barcelona, 6:45, ball de la gent gran amb orquestra Fasa a la plaça de Sóller, a les 8 del vespre, Còsmic, monòlegs en perspectiva feminista a la plaça de Joaquim Serra, i a 9:45, espectacle Modulor, dansa en viu, vídeo mapatge arquitectònic, déu-n'hi-do, això ja, sí. Ja pinta bé, serà al pati de la Seu del Districte.
0: Gràcies, Canalías. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
3: Doncs la nova faceta de Juanma Moreno.
1: Oh, oh.

0: El president de la Junta d'Andalusia s'ha passat al món de la música revolucionant les xarxes amb aquesta cançó que canta ell mateix. Primer es pensaven que era IA i després ell ha confirmat que no, que és ell mateix. Es diu Kilòmetre Sur, ha sonat durant tots els actes electorals de campanya del Partit Popular per les eleccions que, recordem, seran aquest diumenge 17 de maig.
1: Però és ell, eh? És ell que canta, eh?
0: És ell, és ell.
1: A veure, puja-me.
2: És Andalucía, la tierra del mundo.
3: Escolta'm, no sona del tot malament.
1: No afina malament, hem de dir, eh? No afina
3: malament. Música pop de tota la vida.
1: Exacte.
3: Som d'Alfia!
1: Vinga, va, 5 minuts i arribarem a 3 quarts.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge del David de Palafolls. Fa un mes va comprar una gelateria a Pineda de Mar i un cop adquirit el local s'ha assabentat que no té permís per mantenir la carpa que hi ha instal·lada a la terrassa. L'Ajuntament l'ha informat que l'antic propietari tampoc tenia els permisos, però aquest no li va traslladar aquesta informació al David. Ara ell demana almenys poder mantenir-la durant l'estiu per recuperar part de la inversió feta.
6: Van dir que m'intentarien ajudar, però no, l'ajuda no la trobo enlloc. Si no fico una carpa que sigui adequada i sigui forta, perquè aquí en aquesta plaça jugant a futbol i hi ha moltes pilotades, no puc ficar qualsevol parasol, perquè no m'hi aniré cap client.
5: L'Ajuntament té present la demanda del David i assegura que estudiarà si és viable.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Fes-te entendre amb mi, Di.
9: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
8: Crec que m'he enamorat.
9: Normal, amb aquests preus.
8: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
9: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
0: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'estancament de l'escalada del preu del petroli dona aire a les borses. Avui el barril de Brent se situa al voltant dels 107 dòlars, un 2% menys que ahir. Les borses asiàtiques operen aquest matí amb guanys. El principal índex de Xangai creix un 1%, a Seul un 0,65 i a Hong Kong un 0,40. A Europa i els parquets també van tancar la sessió en pujades, aprofitant la treva del petroli. L'IBEX ha sumat un 0,46% després de 4 dies a la baixa i avui obrirà en els 17.600 punts. A Wall Street, el bon comportament de les empreses tecnològiques va fer que ahir el Nasdaq guanyés més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
10: A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
12: A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo ha ganado 7 Champions, que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
1: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Donald Trump aparca la guerra aranzelària en la seva reunió amb Xi Jinping.
14: El president dels Estats Units s'ha reunit a Pequín enmig de la tempesta econòmica que ha provocat la guerra a l'Iran. El president dels Estats Units ha estès la mà al seu homòleg xinès i ha augurat que les seves relacions milloraran i seran com no s'han vist mai.
15: És un honor estar amb tu, és un honor ser el teu amic i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
14: Xi Jinping coincideix a fer d'aquest 2026 un any històric per les relacions entre els dos països.
1: Aquí els sindicats d'educació i el departament es reuneixen avui a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions que continuen estancades.
14: El govern anirà amb una proposta sobre educació inclusiva, una de les tres reclamacions dels sindicats. Ho avançava la consellera Esther Niubó a Doscat.
16: Amb alguna proposta. En l'àmbit de la inclusió. Pensem que aquí pot haver-hi doncs, l'espai per generar consens que necessitem.
14: Pel sindicat majoritari USTEC hi ha dues línies vermelles, una és aquesta, l'escola inclusiva, i l'altra, la recuperació del poder adquisitiu, tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continua avui a les comarques de Girona i a la Catalunya central. D'altra banda, l'àrea d'inspecció del Departament d'Educació ha comunicat a diversos centres que els claustres no poden debatre mesures com la de no participar en colònies o sortides escolars. El sindicat CGT ho considera un intent de coacció i la plataforma Aturem Sortides i Colònies també ho critica.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes als mestres per l'operació en què dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents.
14: Admet que, tot i fer-se d'acord amb la norma, es va plantejar malament. Ho deia ahir al Parlament, ahir, en el marc de la Comissió de Seguretat, acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha assegurat que es modificaran els procediments.
16: Sí que avui demanar disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
17: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
14: També ha anunciat una investigació reservada dins del cos. Sí, com sigui, les disculpes i explicacions de la consellera d'Interior i del director general dels Mossos no han convençut ni els socis parlamentaris d'Illa ni tampoc la majoria de l'oposició que reclamen el cessament de Trapero.
1: Més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus, a França, per un brot de gastroenteritis que ha provocat un mort.
14: La víctima era un passatger britànic de 90 anys i també hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus i tampoc es relaciona el cas amb l'antivirus. Mentrestant, el passatger espanyol del creuer on amb antivirus, continua aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid i amb símptomes lleus, tot i que evoluciona favorablement després de rebre oxigen. Sanitat, mentrestant, estudia que els confinats que donin negatiu després de 28 dies puguin acabar la quarantena a casa amb seguiment mèdic. D'altra banda, la pacient francesa relacionada amb aquest brot continua en estat crític a París.
1: Encara sobre creuers, però des d'un punt de vista turístic, Jaume Collboni vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a Barcelona.
14: I la manera de fer-ho és augmentar la pressió econòmica amb la taxa turística. L'alcalde de Barcelona va anunciar ahir que els creueristes que només passen unes hores a la ciutat hauran de pagar 8 euros de taxa turística municipal. Són 3 euros més dels que paguen ara i és el màxim que els pot imposar. Collboni també diu que parlarà amb la Generalitat per poder pujar la taxa encara més. Ho justificava així a BTV.
18: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat, i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
14: Segons les últimes dades del Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes. Això és gairebé el mateix nombre d'habitants que té Barcelona.
1: Més notícies. Més del 70% dels ciutadans defensa que sigui obligatori identificar-se per participar a les xarxes socials.
14: Ho diu la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a l'Estat espanyol, que també revela que el 95% considera que els menors estan desprotegits a internet. Jordi Muñoz és el professor de la UB i autor de l'estudi.
19: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació i també de protecció, sobretot en el cas dels menors. És un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta.
14: Les dades es van presentar ahir en la primera trobada internacional pels drets digitals que es fa fins avui a la Llotja de Mar de Barcelona.
1: La Comissió Europea vol simplificar els viatges en tren entre països i proposa crear un bitllet únic per poder viatjar amb diverses companyies pels diferents estats europeus.
14: La iniciativa vol que els operadors venguin als seus webs els bitllets d'empreses competidores. També planteja protegir els viatgers si perden alguna connexió. Ho ha explicat el comissari de transport Apostolos Tsitsikostas.
20: Si alguna cosa surt malament, si el primer tren, per exemple, arriba tard i es perd una connexió, els passatgers estaran protegits del tot, amb assistència, trajectes alternatius, reemborsament o compensacions.
14: Ara els estats han de negociar la proposta al Parlament Europeu.
1: El nou hospital de Calella al Maresme estarà llest al 2031.
14: La reforma costarà 83 milions d'euros i el centre duplicarà l'espai que ocupa actualment.
1: Calella, Marta Vallès.
21: L'hospital ha quedat antiquat i és urgent una reforma que fa anys que es demana. Marc Buch, alcalde de Calella.
22: Com un país que creu doncs, amb el dret a la salut i amb l'estat del benestar, ens toca tenir unes instal·lacions sanitàries i uns hospitals de primera divisió. I actualment, doncs, tots sabeu que no el tenim de primera divisió, però d'aquí uns anys doncs, ho serà. Per què ens ho mereixem? Perquè això és un deute històric. Si ara sortíssim d'aquí, anéssim a fer una volta, hi ha moments que fins i tot, no? A vegades, ostres, fa com mitja cosa, no? Ensenyar com tenim l'hospital.
21: La reforma integral permetrà ampliar els llits llits d'hospitalització, duplicar els quiròfans i ampliar també els boxes d'urgències. El centre és l'hospital de referència per més de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Des de Calella, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: L'Ajuntament de Badalona preveu reobrir el pont del petroli a la tardor. Les obres començaran al juny, tindran un pressupost de 4 milions d'euros i mentre duri la rehabilitació, tota la zona del voltant del pont, tant per mar com per terra, estarà tancada i no s'hi podrà accedir.
14: Són uns treballs molt complicats perquè el pont és en una zona molt vulnerable. L'objectiu, a banda de rehabilitar-ho, és que pugui suportar un altre temporal com el Glòria. Les obres es faran tant per mar com per terra i afectaran tota la zona del voltant. Xavier García Albiol és l'alcalde de Badalona.
2: Durant tot aquest període d'obres, l'espai quedarà completament ballat i balisat i, per tant, tant per mar com per terra, no s'hi podrà accedir per motius de seguretat.
1: I a partir d'avui es reforça de manera progressiva el servei d'autobús de Berga a Barcelona amb més viatges directes.
14: Una demanda llargament reivindicada pels usuaris de la línia perquè no tenen alternativa del tren.
1: Berga, Nàtia Dell.
3: A partir d'ara hi haurà 4 expedicions més d'anada i tornada a Barcelona i la majoria seran directes que sortiran a primera hora del matí per la gent que va treballar o estudiar a la capital. La consellera de Territori és Sílvia Paneque.
6: L'equilibri territorial passa per tenir habitatge i per tenir bones comunicacions. Avui fem un pas endavant. Hem de continuar treballant de ben segur que hi haurà demandes que hem de continuar treballant.
14: Des de Berga, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I la crònica cultural avui l'hem de començar parlant de Marta Pessarradona perquè obrirà la nova edició de Barcelona Poesia que reivindica la diversitat de la mirada poètica, Marta Viana.
23: Des d'avui fins al 21 de maig, el festival desplegarà el seu extens programa d'activitats amb la presència de veus destacades com Carles Rebassa, Biel Mesquida, Emma Vilarassau, Josep Maria Flotats i Marina Rossell.
1: Montse Pujol.
24: Durant 7 dies, Barcelona Poesia tornarà a portar la paraula poètica a tots els espais de la ciutat en forma de recitals, rutes literàries, espectacles musicals i xerrades, a més de taules rodones. L'edició d'aquest any reivindica la diversitat de la mirada poètica. Hi haurà homenatges a grans noms com Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, a més d'un component musical amb música de Ferran Palau, Marina Rossell o Eduard Iniesta, entre d'altres. Els escenaris principals del festival seran els habituals i també s'incorporaran d'altres com els jardins de la Fundació Muñiz Ramonet i l'Ateneu Barcelonès. Montse Pujol pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: A Canes, nova cita pel cinema català.
23: Un estudi de Barcelona, Universe, ha presentat a la competició oficial de cinema immersiu The Black Mirror Experience, el primer capítol d'aquesta famosa sèrie britànica que es viu, en aquest cas, en primera persona.
1: Crònica de l'enviat especial a Canes, Marc Garriga.
25: El cofundador de l'estudi Universe, Frederic Sanz, ha explicat a Drescat.info quin és l'objectiu d'aquesta proposta.
26: La experiència té una part física i una part virtual i és com un episodi de Black Mirror, però amb una diferència molt important, és que no està a la pantalla, sinó que tu estàs dins de l'experiència. I també és molt Black Mirror, perquè té aquests elements de sorpresa de Black Mirror, té aquest humor negre una mica de Black Mirror i té un final que et deixes una mica així, pensant què estem fent amb la IA i la nostra identitat i tot això.
25: Després de Canes, The Black Mirror Experience viatjarà a Montreal, al Canadà, i després a Nova York, Madrid, i esperen ben aviat a Barcelona. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I un adéu ha mort als 74 anys Tània Doris, una de les reines del paral·lel barceloní durant diverses dècades.
23: La vedet va ser una de les estrelles del Teatre Apolo, on va protagonitzar moltíssims espectacles. Va debutar als 17 anys després que la descobrís l'empresari Matías Colsada, que va ser la seva parella no oficial durant 50 anys. Retirada des de fa més d'un quart de segle, va protagonitzar al llarg de la seva trajectòria obres de revista com Seductora, que també va presentar a Madrid, o Deseada, al costat de Luis Cuenca i Pedro Peña. També va fer diverses pel·lícules i va protagonitzar Les alegres xiques de Colsada. Entre les últimes obres en què va participar destaca Taxi a l'Apolo l'any 1993.
1: I els esports, Robert Prat.
27: L'Espanyol guanya l'Atlètic Club 2-0, s'allunya 3 punts del descens, el Girona penúltim a la Lliga, rep avui la Real Societat a partir de les 8, el Barça que perd el camp de l'Alavés per 1-0, mentre que Florentino Pérez declara trencades les relacions amb el Barça, amb noves declaracions a la Sexta, i insta el club blaugrana a demandar-lo.
1: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
28: Era molt difícil que el president del Madrid igualés la roda de premsa de dimarts, però hem de confessar que aquest nou Florentino sense filtres es fa escoltar. El to era un altre i l'interlocutor li semblava més agradable, però l'argumentari va ser similar. El gran comodí va tornar a ser Negreira, que s'arrossega de fa 3 anys però que per Florentino és una cosa de fa pocs mesos. Cap novetat, més enllà que ara ja sabem també que el papa vol anar al Bernabéu i que els veïns de l'estadi deuen ser de l'Atlético perquè no volen places de pàrquing. Per cert, 24 hores després, ningú proper a Florentino ha estat capaç d'explicar-li que dir-li niña a una periodista de 54 anys és condescendent i masclista. Potser perquè es va quedar allà, el 2006, quan va plegar per primer cop per consentir els futbolistes, tot i que ara diu que no, que va ser perquè tenia massa feina.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 6 graus a Valdomar, a Noguera, 13 a l'Escala i 12 graus a Santa Coloma, a Cervelló. Avui s'esperen dos tipus de temps. A la meitat nord, possibilitat que vagin creixent nuvolades en qualsevol moment del dia, i amb alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Girona, difícilment a la resta. A la meitat sud, farà vent, vent de mestral, que escombrarà bona part dels núvols i s'imposarà el sol. Aquí les temperatures seran una mica més suaus. Demà divendres tindrem una profunda refrescada amb núvols a tot arreu, més possibilitat de ruixats, però a partir del cap de setmana sembla que tornarà a fer més sol.
7: Favo, i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
8: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
11: A partir de 8:45, obrirem l'àgora analitzant les explicacions que va donar ahir en una entrevista al president del Real Madrid, Florentino Pérez. També parlarem amb l'epidemiòleg Antoni Trilla sobre el brot de gastroenteritis en un creuer atracat a Bordeus.
12: I a les 9, les reaccions a les disculpes de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració policial en una assemblea de docents. En parlarem amb la diputada d'Esquerra, Esther Capella, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
11: A 10:15, Àgora Esportiva amb Ramon Besa, Laia Tudel, Joel Díaz i Carme Barceló.
12: I a 11:00, entrevista a Dorian. Parlarem amb Marc Healy i Beli Hernández sobre el llibre A Cualquier Otra Parte, que repassa els 20 anys de trajectòria de la banda.
11: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
13: Ahir vam endinsar-nos en l'esperpèntica i tabernària roda de premsa del president del Madrid, Florentino Pérez, que ha generat un rebuig inèdit a la premsa espanyola, tot i que manté els suports de sempre.
29: Florentino Pérez, más fuerte que nunca.
1: Josep Pedrerol, què tal? Bon dia.
29: I són del Barça, eh?
13: Sí, sí, sí, home, i tant, ho sabem tots, Pedrerol.
29: Bon dia, buenas noches, bienvenidos al Chiringuito, benvinguts al Chiringuit. Exclusiva, sí va, sí va, sí va, sí va. Ya nadie habla de la Liga, del Barça. El mundo entero aplaude la comparecencia de Florentino Pérez.
13: No, no sé si aplaude, eh? No, Dios, sé si és la paraula.
29: Qué discurso, sí, qué emoción, sí, qué capacidad oratoria. Sí. El mundo no asistía a un evento como este desde que Martin Luther King pronunció lo de I have a dream,
13: sí, igual.
29: Desde que Winston Churchill llamó la resistencia a la Segunda Guerra Mundial ayer. Vi gente con lágrimas en los ojos mientras Florentino Pérez decía verdades como puños.
13: Sí, pero escolta'm una cosa, Pedrerol.
29: Te callas. Respeta, ¿vale? Respeta. Y era hora que alguien le pintara la cara a la prensa, a Relaño, a Juanma Castaño, a una mujer... Que
13: cap a 11:15. Més temes pendents.
1: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Aixita Robert.
30: Avui pot ser un bon dia per continuar amb la ratxa de recomanació de lectures per nens. En aquest cas he descobert els contes infantils de la pintora i escriptora surrealista Leonora Carrington. Encara no han estat traduïts al català, però existeix una edició en castellà titulada Leche del Sueño. Són uns relats magnífics, estranys, tendres, i estan publicats amb unes il·lustracions molt maques a l'editorial mexicana Fondo de Cultura Econòmica. Els podreu trobar o demanar-los a qualsevol llibreria del vostre barri.
1: I el segon, la Llucia Ramis.
2: No sé com sé que avui fa just 165 anys va caure un meteorit al terme municipal de Canyelles, en el límit amb Vilanova i la Geltrú. Era un dimarts, quan cap a 2:15 del migdia es va sentir un soroll com d'una canonada, seguit d'altres semblants a uns trets de fusell, i llavors es va veure un núvolet blanc, segons les cròniques de l'època. El meteorit va rebre el nom de Canyellita i se'n conserven 14 fragments. El més gros pesa 553 grams. Avui pot ser un bon dia, no perquè torni a caure un meteorit, sinó per escoltar de Maria Arnal i Marcel Bagés, Meteorit ferit.

0: Molt bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio en un dijous que tindrem sol, però tindrem vent també, sobretot a la meitat sud de Catalunya. Al nord, inestabilitat i fresqueta. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui a moltes comarques del Pirineu i de Girona no passaran dels 15, 16 o 17 graus amb possibilitat de ruixats. En canvi, a la meitat sud de Catalunya avui bufarà vent de mestral que s'endurà els núvols i el temps serà molt més assolellat i suau. I compte demà divendres perquè farem un pas cap a l'hivern. D'aquí uns minuts ho expliquem.
0: Gràcies, Eloi. Dijous clau també en una altra qüestió, com són les mobilitzacions del sector de l'educació. Avui, nova tongada de les vagues territorials, avui a les comarques de Girona i la Catalunya central. Però mentre això passi, mentre hi hagi aquesta mobilització, aquest matí el departament es reuneix la Conselleria d'Educació amb tots els sindicats, els que van firmar l'acord amb el govern i els que no.
2: L'aspecte que interpel·la el conjunt de la comunitat educativa i que té uns efectes importants és els professionals de suport a l'escola inclusiva. Però aquí ens sembla que aquí pot ser l'aspecte en què podem generar el consens necessari per poder avançar.
0: És el que deia la consellera Niubó, que assegura que anirà amb aquesta trobada amb una nova proposta sobre l'escola inclusiva. L'USTEC ja ha dit que per aixecar les protestes també cal una millora de salaris. En temps d'àgora parlarem d'aquesta qüestió i també parlarem de les disculpes que ahir va fer la consellera Núria Parlon i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
3: El primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat.
4: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
0: Així es van disculpar ahir per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors, unes disculpes que arriben sis dies després que es fes públic i que no han convençut l'oposició que demana cessaments. Avui en parlem al Matí de Catalunya Ràdio amb els diputats d'Esquerra i de la CUP, Esther Capella i Xavier Pellicer. Això a Catalunya, però la fotografia a nivell internacional l'hem tinguda aquesta matinada a la Xina. Aquest era el moment en què Donald Trump es saludava amb Xi Jinping. Els líders de les dues principals economies del món tenen a l'ordre del dia d'aquesta cimera que s'està fent a Pequín. Ja s'han fet una primera reunió, avui superant, però a l'agenda del dia, dèiem, hi ha la intel·ligència artificial, Taiwan, un tema molt, molt, molt espinós, òbviament, els efectes econòmics de la guerra de l'Iran. De moment, tot són bones paraules.
5: We're going to have a fantastic future together. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend.
0: És un honor estar amb vosaltres, és un honor ser els vostres amics. Tindrem un futur fantàstic plegats. La relació serà la millor de la història, ha dit Donald Trump amb la seva grandiloquència habitual quan ha arribat a la Xina i abans d'aquesta primera reunió amb el president Xi Jinping. Aquest serà un dels temes del dia i avui també parlarem d'aquest brot d'antivirus que continua a la situació una mica com estava, però d'aquest brot també de gastroenteritis que tenim amb un creuer que està atracat ara mateix a Bordeus.
6: Jusqu'à Bordeaux. À son arrivée, il comptait alors 80 passagers souffrant de troubles gastro-intestinaux.
0: 1.700 persones confinades en aquest vaixell per un bot de gastroenteritis que ha deixat una persona morta. Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el doctor Antoni Trilla. I una mica més tard, a partir de les 10, Àgora Esportiva per parlar del Barça i de l'Espanyol.
7: Quique, entra sol a l'àrea! Quique! Gol!
0: Finalment, l'Espanyol ha trencat la ratxa de 18 partits sense guanyar, 2-0 amb l'Atlètic Club i s'assegura una mica la permanència. No matemàticament, però fa un pas endavant molt important. Avui, el Girona, ja en zona de descens, partit clau contra la Real Societat, a les 8, el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I també serà interessant a veure com rep avui el Santiago Bernabéu al Madrid.
8: Va venir el... Primero esto no toca, pero es que después no soy yo el que pone. Tenemos un director general...
9: Claro,
8: hombre,
9: claro,
8: claro que tengo que dar mi opinión, pero
9: presidente, decir... el entrador lo ficha el presidente.
8: ¿No es verdad?
9: Siempre.
8: Pero bueno, madre mía. Però sí, a lo mejor el que menos sabe de entrenadores soy yo.
0: Entrevista de Florentino Pérez d'aquesta nit a la Sexta, després del terrabastall de la seva roda de premsa, que també comentarem avui amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, el Joel Díaz i la Carme a Barcelona. Tot això el dia que avui a Castellcí, a Moianès, el sol ha sortit quan passaven 3 minuts de 6:45 del matí i a la Fatarella, a la Terra Alta, es pondrà quan en passin 9 de les 9 del vespre. Benvinguts al nou matí, molt bon dia a tothom.
10: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau i Jofre Llombart.

0: De moment, a les 7 i 5 minuts, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Cordialitat.
2: Entre Trump i Xi Jinping en la primera reunió entre els dos mandataris, aprofitant la visita del president nord-americà al gegant asiàtic. Tots dos han aparcat les diferències, com a mínim, davant les càmeres.
3: El president xinès ha demanat a Trump ser socis i no rivals, subratllant que els interessos que tenen en comú superen les diferències i que una relació estable beneficia les dues parts. Trump ha pronosticat que tindran un futur fantàstic plegats.
0: Pequín, Francesc Canals.
4: Un Xi Jinping relaxat, fins i tot somrient en algun instant en la cerimònia de benvinguda a Donald Trump a la plaça de Tiananmen, ja mostra la voluntat de les dues potències de presentar aquesta cimera en positiu malgrat les profundes diferències. Un aire distès en el president xinès combinat amb paraules emfàtiques pròpies d'aquest tipus de trobades per part de Donald Trump.
5: És un honor estar amb tu, és un honor ser el teu amic, i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
4: Aquesta serà la cimera més important mai celebrada, un futur fantàstic junts, és un honor ser el vostre amic, i les relacions entre tots dos països seran millor del que han estat mai. Xi Jinping també ha traslladat l'afany, ha dit, de fer del 2026 un any històric per al futur de les relacions entre la Xina i els Estats Units. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més influent.
6: La Xina gràcies a la guerra a l'Iran. Aprofitant la cimera que ara ens explicava el Francesc, el Washington Post publica avui un informe d'intel·ligència que conclou que el conflicte està consumint recursos militars de Washington, mentre que Pequín està ampliant la seva influència en mercats energètics i la seva presència comercial en països del Golf Pèrsic.
2: El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha tornat a dir en les últimes hores, sense concretar, que hi ha hagut avenços en les negociacions amb l'Iran.
0: Anti-Trump.
3: El president Salvador Illa es reuneix avui amb el governador de Califòrnia, el principal bastió progressista contra les polítiques reaccionàries de l'administració Trump.
0: Enviat especial a San Francisco, Albert Prat.
7: Salvador Illa exhibirà el seu discurs anti-Trump al costat de la vicegovernadora de Califòrnia, tot i que el seu pla inicial era fotografiar-se amb Gavin Newsom, el governador d'aquest estat que està cridat a plantar cara al president nord-americà. Aquest dimecres, rodejat d'emprenedors catalans instal·lats a Silicon Valley, Illa s'ha mostrat confiat que Catalunya serà puntera en tecnologia.
8: Catalunya s'ha de treure els complexes de sobre. I nosaltres hem de liderar aquests propers 10 anys sense demanar permís a ningú. És que no hem de demanar permís a ningú.
7: Des de San Francisco, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Escola inclusiva.
6: De les tres reclamacions que els sindicats majoritaris de l'ensenyament fan al Departament d'Educació, que són millora de salaris, abaixar ràtios i més recursos per a l'escola inclusiva, la consellera Niubó avança que la taula sectorial d'educació d'aquest matí hi portarà una nova proposta sobre l'última carpeta, l'escola inclusiva.
2: La reunió dels quarts de 10 arriba enmig de la nova onada de protestes que avui afecten les comarques de Girona i a la Catalunya central. Els sindicats avisen que també és imprescindible parlar de la millora de les condicions laborals.
0: Més detalls, Maria Costa.
9: La portaveu Iolanda Segura diu que són dues qüestions irrenunciables.
10: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
9: El sindicat demana incorporar un tècnic d'educació infantil per cada aula i un integrador social a cada centre educatiu, incrementar un 15% el personal d'atenció educativa i docent especialista en educació inclusiva el curs que ve i que aquests professionals es puguin anar augmentant fins a un 50% en els propers 4 anys. També una reducció de ràtios als centres d'educació especial i un pla de ràtios de 15 alumnes a primària i 20 a secundària. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No n'hi ha prou.
3: Tots els partits parlamentaris, també els socis de govern, veuen insuficients les disculpes de Parlon i Trapero sobre la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de mestres.
6: Parlon afegeix que es revisaran els protocols interns per tal de restringir aquestes accions que Trapero, això sí, insisteix a apuntar que són plenament legals.
0: Barcelona, Txell Vallespí.
11: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP creuen que Parlon i Trapero es queden curts demanant disculpes per una acció que tillen d'inadmissible en democràcia i reclamen que rodin caps. Sentim Josep Rius, Laia Canyigaral i Andrés García Berrio.
12: Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
13: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
14: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Ens tornem a reiterar en que demanem el cessament del director general de la policia.
11: El PP ha defensat que els Mossos recollint informació s'ha desmarcat de les dimissions. Tampoc ha demanat cessaments Vox, tot i que tilla la infiltració d'anyap. Txell Vallespí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'encariran.
2: La fruita i els cereals un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. Us ho avancem al Matí de Catalunya Ràdio. El motiu principal principal és l'escassetat i l'encariment dels fertilitzants. Pere Roquer, president de l'associació agrària Saja.
1: Aquest augment de costos, tant amb adobs com amb fitosanitaris i els hidrocarburs també, és impossible de mantindre. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus que ha de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
3: Unió de Pagesos constata que la falta d'adob pel tancament de l'estret d'Hormuz ha fet caure un 20% la producció d'aliments.
0: Feina per fer.
6: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reivindica el fet que Espanya tingui un govern de coalició progressista en l'actual context mundial i afegeix que de la feina que tenia previst fer encara està a mig camí.
15: Lo normal no es lo que pasa en España. Y hay que cuidarlo, y hay que protegerlo. Y tiene que pervivir más allá del año 2027. Yo siempre digo lo siguiente, yo estoy a mitad de tarea.
2: Paraules de Sánchez a la recta final de la campanya de les eleccions andaluses. Avui aniran Zapatero, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
0: I acosten posicions.
3: Junts i el govern espanyol per aprovar deduccions fiscals en la compra d'habitatge o el lloguer d'un pis després que a finals d'abril els juntaires tombessin al Congrés un decret sobre aquesta matèria. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
16: Hemos encontrado acuerdos en materias donde el punto de partida era incluso más alejado. Estoy pensando, por ejemplo, en materia fiscal. Por supuesto que yo creo que hay aquí un ámbito de acuerdo. Lo digo aquí en Barcelona.
0: 200.000.
6: Són les llars que reben el bo social elèctric a Catalunya. El 38% són famílies nombroses i monoparentals. És un descompte a la factura de la llum per a nuclis vulnerables. Catalunya té una de les taxes de beneficiaris més baixes a tota Espanya.
0: Sense escales.
2: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol acabar amb els creueristes que facin escala per passar només unes hores a la capital catalana. L'any 2023, 1.700.000 creueristes van ser a Barcelona sense fer-hi nit. Per l'any que ve, proposa apujar de 4 a 8 euros la taxa que paguen aquests turistes. Ho ha dit en una entrevista a BTV.
17: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
0: Símptomes lleus.
3: El passatger espanyol de Londius, contagiat per antivirus, segueix aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Evoluciona favorablement després de rebre oxigen. Els altres 13, entre els quals hi ha 5 catalans, continuen en quarantena preventiva sense símptomes i sense donar positiu. La pacient francesa, en canvi, continua en estat crític a París.
0: 1.700.
6: Són les persones que continuen confinades en un creuer que està atracat al port de Bordeus, a França, per un brot de gastroenteritis que ha provocat un mort. La víctima tenia 90 anys. També hi ha unes 5 quarantena de persones amb símptomes.
2: El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus des de Brest, amb 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen l'origen del brot, que no relacionen cap cas amb l'antivirus.
0: I últim dia.
3: Després de 38 sessions, el judici contra la família Pujol quedarà avui vist per a sentència. La defensa d'Oriol Pujol ha aprofitat l'al·legat final per denunciar que se'ls ha perseguit judicialment.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
18: Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, ha explicat que des del 2009 aquest va prescindir dels fons econòmics d'Andorra. Per això, en la petició de pena, els germans Pujol, de 8 a 29 anys de presó, hi veu un rerefons polític.
19: Es que hay una persecución por ser vos quien sois. Porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Catalunya y padre espiritual de una forma de entender el país.
18: Per Cristóbal Martell, advocat de Jordi Pujol Ferrusola, durant el judici no s'ha provat cap dels delictes atribuïts per la Fiscalia, però sobretot la presumpta corrupció política.
20: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas, nada.
18: Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Torna.
6: Coldo García davant d'un jutge una setmana després que s'acabés el judici del cas de les mascaretes. L'exassessor del ministre Ábalos anirà de la presó de Soto del Real als tribunals per declarar sobre una altra adjudicació de material sanitari durant la pandèmia.
0: Prohibida l'entrada.
2: A partir d'avui, els agitadors Vito Quiles i Bertran Nondo no podran entrar al Congrés amb la desacreditació de periodistes. La mesa els l'ha retirat provisionalment pels aldarulls que sovint provoquen amb diputats i altres periodistes i per saltar-se les normes de la cambra.
0: Un únic bitllet.
3: La Comissió Europea vol simplificar els viatges en tren entre països i proposa crear un bitllet únic per poder viatjar amb diverses companyies pels diferents estats. Apostolos Tsitsikostas, comissari de transports. If something
21: goes wrong, si alguna cosa surt malament, si el primer tren, per exemple, arriba tard i es perd una connexió, els passatgers estaran protegits del tot, amb assistència, trajectes alternatius, reemborsament o compensacions.
3: Ara els estats han de negociar la proposta al Parlament Europeu.
0: I primera vegada.
6: Primer cop que hi haurà un espectacle al descans a la mitja part de la final de la Copa del Món de Futbol aquest any, aquest estiu, als Estats Units, Mèxic i Canadà. Serà el 19 de juliol al MetLife Stadium a Nova Jersey. Hi actuaran Shakira, que ha fet la cançó del Mundial, i artistes com Madonna o BTS.
0: I emociona.
2: Jofre Verdagí, amb el doble homenatge al seu pare i a Serrat en un concert a la sala Paral·lel 62. Ha repassat cançons del seu repertori al costat de convidats com Joan Manuel Serrat, Beto, Guillem Roma.
0: I nova edició.
3: Marta Pessarrodona donarà el tret de sortida a una nova edició de Barcelona Poesia des d'avui fins al 21 de maig i podrem sentir veus com les de Carles Rabassa, Vial Masquí, Dema Vilarassau, Josep Maria Flotats i Marina Rossell.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
4: Bon dia.
0: Robert Prat, deixa-m'ho dir bé. I guanyen.
4: Després de 18 partits sense fer-ho, l'Espanyol derrota 2-0 l'Atlètic Club, gols de Pere Milla i Quique García, Manolo González, Zagni Blanquiblau.
5: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
4: El Barça perd al camp de l'Alavés 1-0, el Girona amb la permanència en joc rep a les 8 la Real Societat.
0: I torna.
4: Florentino Pérez, declaracions a la Sexta.
22: Bueno, la relació està completament rota perquè jo quan me enteré esto, que no me enteré hace mucho, pues no quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante 2 décadas. Es que no quiero tener relaciones. Quiero que la justicia actúe en este caso.
0: I avui ha nascut la Sara amb 3,742 grams a l'Hospital Universitari de Vic i la Martina amb 3,240 quilos a la Clínica Corachan de Barcelona. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
23: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Com anem? Bon dia. Passant 2:15. Us informa Marc Jurado. Notícies a aquesta hora de les comarques de Barcelona, el Camp de Tarragona i l'Ebre. Tenim 9 graus a Manresa, 11 a Falset, 14 a Reus i 15 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
24: Bon dia, doncs a aquesta hora ja tenim les retencions habituals, sobretot a l'entorn de Barcelona, les més destacades a la Ronda de Dalt des de Trinitat fins Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià, la Barceloneta, també sentit Llobregat, trams amb intensitat també d'entrada a la capital, a l'A2 des de Pallejà, a la B23 des de Molins de Rei, i la C58 i la C33 d'entrada cap al Nus de la Trinitat.
3: I parlant de mobilitat, a partir d'avui es reforça de manera progressiva el servei d'autobús de Berga a Barcelona amb més viatges directes.
25: Una demanda llargament reivindicada pels usuaris de la línia perquè no tenen l'alternativa del tren.
3: Berga, Nàtia Dell.
26: A partir d'ara hi haurà 4 expedicions més d'anada i tornada a Barcelona i la majoria seran directes que sortiran a primera hora del matí per la gent que va treballar o estudiar a la capital. La consellera de Territori és Sílvia Paneque.
27: L'equilibri territorial passa per tenir habitatge i per tenir bones comunicacions. Avui fem un pas endavant. Hem de continuar treballant. De ben segur que hi haurà demandes que hem de continuar treballant.
26: Des de Berga, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Falset, el Priorat acollirà un nou centre de recerca enològica que vol ser la referència a Catalunya en innovació vitivinícola. Tarragona, Manel Sastre.
28: Es tracta d'Enolab.cat, una infraestructura impulsada pel Departament de Recerca i Universitats amb una inversió de 4 milions d'euros que vol estar operatiu d'aquí 2 anys i que integrarà recerca científica i anàlisi de dades. Joan Manel Albacete és el director general de Vitec, el centre tecnològic del BI de l'IRTA.
29: De la necessitat d'acostar la ciència al sector, traduint-la en eines pràctiques i que ajudin els elaboradors a competir.
3: I a Badalona, l'Ajuntament preveu reobrir el Pont del Petroli a la tardor.
30: Les obres començaran al juny i tindran un pressupost de 4 milions d'euros.
3: Van escurar.
31: Són uns treballs molt complicats perquè el pont està en una zona molt vulnerable. L'objectiu, a banda de rehabilitar-lo, és que pugui suportar un altre temporal com el Glòria. Xavier García Albiol és l'alcalde de Badalona.
32: Durant tot aquest període d'obres, l'espai quedarà completament ballat i balisat i, per tant, tant per mar com per terra, no s'hi podrà accedir per motius de seguretat.
31: Anna Escurella, Xavier per al matí de Catalunya Ràdio.
3: I cultura, anem al Sant Jordi Club.
33: Desde aquí, desde mi casa.
3: Ivan Ferreiro hi actua avui dins el festival Guitar BSN. El concert servirà per celebrar els seus 35 anys de trajectòria musical. Un concert que és a les 9 del vespre. D'aquesta manera arribem a les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
34: El 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus. Durant el cap de setmana hi haurà centenars d'activitats gratuïtes a tot Catalunya. Tallers, vermuts, concerts, visites guiades, portes obertes... I el gran esdeveniment, la Nit dels Museus, és dissabte 16. Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat i tria la teva activitat. Catalunya Ràdio.
1: Són les 7 i 20 minuts. Repassem ara les portades de la premsa des del quiosc. El diari Ara obre l'edició d'avui amb les disculpes de la consellera Parlon per les infiltracions policials en assemblees de docents. El titular diu així: Parlon es disculpa, va ser un error que els Mossos s'infiltressin. El periòdico fa servir el mateix verb i a La Vanguardia hi llegim que Interior demana perdó per infiltrar policies en assemblees de mestres. En plan esportiva i concretament madridista, els diaris porten el nom i la foto de l'única persona que sembla que podria ser candidat a la presidència del Madrid a banda de Florentino Pérez. La Vanguardia diu guerra de poder, Enrique Riquelme vol ser president. El periòdico assegura que estudia plantar cara a Florentino i El Mundo parla de la

0: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
1: el 12.343, 12343, de la sèrie 5.
0: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: I avui us volem explicar aquest nou capítol que tenim de la inestabilitat política britànica. Major Roger, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, valgui la redundància. Us hem explicat, el resultat de les eleccions deixa contra les cordes el primer ministre, Keir Starmer. No és Luis Rubiales ni Florentino Pérez, però també ha dit als seus allò de no dimitiré. De moment resisteix, de moment, però sobreviure al número 10 de Downing Street és molt difícil des d'un moment molt determinat. Si féssim com Vargas Llosa i ens preguntéssim en quin moment Londres se'n va a la merda?
4: This means that the UK has voted to leave the European Union.
3: Des del Brexit, des del 2016, sis primers ministres, David Cameron, dimiteix, després Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, 49 dies, Rishi Sunak i Keir Starmer, sis primers ministres en menys de 10 anys. Si tirem sis primers ministres enrere abans de 2016... arribem a 1976, quan va estrenar la Dancing Queen. James Callaghan era escollit, després Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair, Gordon Brown i David Cameron. Sis líders en 40 anys i sis líders en menys d'una dècada. Això sí, només una reina. Però no ve només del Brexit ni és exclusiu del Regne Unit. Lehman Brothers is going bankrupt. La crisi del 2008 i la coincidència amb les xarxes provoquen moviments que revolucionen tot l'estatu quo de la Segona Guerra Mundial. La política és més inestable, l'electorat és més fragmentat i menys fidel i tornen els extremismes. Això crea governs dèbils, obliguen a fer més coalicions i, en definitiva, fa que la política pugui canviar d'un dia per l'altre. El Regne Unit és el més extrem, però després tenim França. El sistema de partits de la Cinquena República pràcticament ha desaparegut. Socialistes i conservadors han passat de dominar-ho tot a ser irrellevants. França venia de mandats llargs, 14 anys de Mitterrand, 12 de Chirac, després Sarkozy i Hollande només en duren 5, i ara Macron ja en porta 9, això sí. Itàlia ja era inestable des dels anys 90, o sempre ho ha sigut, però també els partits eren els mateixos fins que la crisi ho ha transformat. I Giorgia Meloni és avui el gran far del populisme europeu. Quina és l'excepció? Alemanya, per fer-nos una idea, des de la Segona Guerra Mundial Itàlia ha tingut 70 governs i Alemanya va pel desè. I en tota crisi hi va haver una presidenta, Angela Merkel, 16 anys al càrrec. Ara bé, Scholz no va arribar als 4 i l'extrema dreta comença a fer forat.
5: I Espanya, Maiol?
3: Podem parlar d'estabilitat del sistema dins una política molt inestable. El bipartidisme segueix concentrant el 75% del poder, però al seu voltant neixen, creixen, desapareixen partits. Recordes que Ciutadans liderava les enquestes el 2019? Sumar està el govern, no sabrem on estarà d'aquí uns mesos, i Vox va guanyar en poder. I aquesta inestabilitat estable es tradueix en Pedro Sánchez, que a finals de mes serà el segon president espanyol amb més temps a l'exercici del càrrec, només superat per Felipe González. Per cert, a Catalunya vam tenir durant 23 anys un president i després només Artur Mas ha estat més de 5 anys al càrrec. Però això ja és un altre tema.
5: Gràcies, Maiol.
0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats i la resposta era cistitis. La cistitis és una inflamació de la bufeta urinària i els titís, petits primats arborícoles que viuen als boscos de l'Amèrica del Sud. Dijous és el dia dels Enigmàrius difícils. El d'avui, però, és molt dur. Posi en tensió el doctor, peces de formigó ja endurides, de 8 lletres. Posi en tensió el doctor, peces de formigó ja endurides, 8 lletres.
0: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: I el més destacat de la tele amb la Mariola Cubells, avui sobre l'agressió que ha explicat que va patir el Gran Wyoming al mig del carrer.
7: A MIT el Gran Wyoming li va contar a Aymar Bretos a la Sexta una cosa que és cada vegada més habitual, que a periodistes, sempre d'esquerres, la gent se'ls insulte a la cara a un restaurant, pel carrer, davant dels seus fills, i que fins i tot...

0: arriben a agredir-los físicament com li va passar a ell fa poc. Abans era només un tuit, un missatge a les xarxes, ara ja és en directe. Preguntem-nos si alguna vegada hem sentit a un comunicador de dretes queixar-se de que algú l'insulta pel carrer o de que no pot eixir amb els seus fills a la platja. A veure què trobem.
1: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'aniversari de la primera vacuna de la història, un 14 de maig del 1796 contra la verola, coincidint amb això, la Cristina Bordas en recomana la sèrie The Nick.
2: Ambientada un segle més tard, però inspirada en fets reals i també centrada en les beceroles de la medicina moderna. Espectacular Clive Owen en la pell del doctor Zachary, un cirurgià amb molt talent que vol fer història, però que no pot viure sense la cocaïna, que fins i tot fa servir per entrar a quiròfan amb la màxima concentració. Per tant, tenim un protagonista brillant, però addicte a les drogues, i que això sí, té unes ganes boges d'experimentar amb els pacients per avançar i trencar parets en el món de la medicina, cosa que, situant-nos a l'any 1900, és sinònim de sang i fetge. Dirigida magistralment per l'oscaritzat Steven Soderbergh, podeu veure The Nick a HBO i Movistar Plus.
3: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
5: Ara Lidl 600 grams de filet de salmó per 10,39. T'estalvies un 15%. I ametlles al natural per 1,85. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 2 minuts i arribarem a 2:15. El protagonista del dia és... Jovany, bon dia.
7: Bon dia, Florentino, un altre cop.
8: ¿Le gusta la Minya Mal?
9: Sí, hombre, ¿cómo no me va a gustar?
8: No se puede fichar, ¿eh?
9: No, yo no me he fichado.
10: I a més, aquestes brometes...
9: No,
10: pues... Estem de bon humor, tu. Què vols que et digui? Jo no estic de bon humor, eh?
11: Vale, gracias.
7: Perquè si el president del Madrid va acaparar tot el protagonisme dimarts després de l'esperpèntica roda de premsa per anunciar eleccions, ahir a la nit se'ns va servir una altra dosi de patetisme madridista amb l'entrevista, per dir-li d'alguna manera, que Josep Pedrerol va fer el president del Madrid.
12: Vamos a ser meus, ¿de dónde me toca ir a hablar? Que me está gustando esto.
1: Florentino Pérez, bon dia, no l'esperàvem ara, sincerament.
12: Hombre, eh? Alfredo Duro, ¿cómo estás? Escúchame una cosa, no, Alfredo, ¿dónde estoy?
1: Está a Catalunya Ràdio, l'estudi 1, Barcelona.
7: Sí.
12: Ah, sí. Barcelona, me suena, sí. És on estan los Negreira Boys.
1: Vinga, torni.
7: Escolti, sí. Senyor Florentino, no és que no vulgui conversar amb vostè ara, però és que m'he fixat que no porta pantalons.
12: Ahí va. Pues es verdad.
7: Sí.
12: Ah, pues me pueden ustedes prestar unos, por favor.
7: Porque
1: no.
7: La veritat és
12: bueno,
7: que...
12: no passa nada, niña. ¿Quieres hacerme una pregunta, guapa?
7: A mí no me ha dicho niña.
12: A lo mejor han venido los Negreira Boys a robarme el pantalón, igual que me han robado 7 ligas. ¿Dónde está Pedrerol?
1: No, Pedrerol no hi és aquí, president. No.
12: Qué ventanas tan grandes tienen.
7: Sí. ¿Vol fer el favor d'acostar-se al micròfon?
12: ¿Se ve la calle desde aquí?
7: Sí, sí.
12: ¿Cómo ha cambiado Madrid?
1: No, es que es Barcelona, ya le he dicho, es Barcelona.
12: ¿Sabe qué?
1: ¿Qué?
12: Hay que reformar el Bernabéu.
7: Vaja, si ho acaba de fer.
12: Apunte, señorita.
7: No, a mí no me digas señorita.
12: Sí, hombre, sí, pondremos techo y dos, mallemos un pantalón.
1: Sí. Bueno, si li sembla, vaig a fer un cafè, després parlem, eh?
12: ¿Vienes conmigo, niña?
1: Torni. 8:15.

0: Dues hores és el que ha durat la primera trobada a Pequín entre Donald Trump i Xi Jinping, aprofitant el viatge oficial del president nord-americà, que s'allargarà fins demà. Aquesta trobada arriba enmig de les tensions entre les dues principals economies mundials, per la intel·ligència artificial, per la guerra comercial, també per la guerra de l'Iran, però, de moment, tot és cordialitat.
1: We're going to have a fantastic future together. It's an honor to be with you. It's an honor.
0: Donald Trump ha dit, per exemple, que la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai, que el futur serà fantàstic. El president xinès, per la seva banda, ha apostat perquè els dos països siguin socis i no rivals. Ara està previst que tots dos visitin el Temple del Cel, un dels principals atractius històrics de Pequín. I a 9:45, el Departament d'Educació, la consellera Niubó reuneix amb tots els sindicats, els que estan a favor de l'acord que han firmat amb l'executiu i els que no, enmig d'una nova onada de protestes.
2: Amb alguna proposta. En l'àmbit de la inclusió. Pensem que aquí pot haver-hi, doncs, les espai per generar consens que necessitem.
0: En declaracions a Televisió Espanyola, la consellera apuntava que posarà sobre la taula una nova proposta en matèria de l'escola inclusiva. Els sindicats avisen que també calen avenços en millores salarials. Tot això el dia que al matí de Catalunya Ràdio us estem avançant que el preu de la fruita i els cereals pujarà un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. El principal motiu és l'escassetat i encariment dels fertilitzants.
3: Evidentment s'han de pujar els preus que ha de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. De pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: Així ho explica el Pere Roquer, que presideix l'associació agrària Assaja. I els esports, Robert Prat.
4: L'Espanyol guanya l'Atlètic Club 2-0, s'allunya 3 punts del descens, el Girona penúltim a la Lliga, rep avui la Real Societat a partir de les 8, el Barça que perd el camp de l'Alavés per 1-0 i Florentino Pérez que declara trencades les relacions amb el Barça, declaracions a la Sexta, i insta el club blaugrana a demandar-lo.
0: I pel que fa al temps, abans sentíem l'Eloi Cordomí, dient que farem un pas pràcticament cap a l'hivern. Eloi, bon dia. Què ha de passar exactament?
5: Bon dia. Doncs mira, entre avui i demà ho notarem, eh? Avui ja, sobretot a les comarques del Terç Nord, Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, aquí durant tot el dia poden anar creixent nuvolades i la temperatura quedarà molt frenada, 15, 16, 17 graus a tot estirar, i en canvi sí que a la meitat sud farà vent i farà més sol, amb una temperatura més suau. I llavors demà els núvols arribaran a tot arreu, el cel estarà ennuvolat, a la meitat nord hi haurà precipitacions i per tant hi haurà molts llocs que les temperatures, sobretot del nord, podran quedar-se per sota dels 10-12 graus, fins i tot hi haurà nevades al Pirineu. I al cap de setmana sí que el temps serà més tranquil, en general més sol i una remuntada lenta de les temperatures.
0: Gràcies, Eloi. I la mobilitat a aquesta hora, com la tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Doncs a Rodalies i als retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa, a l'R11, que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, les demores poden arribar als 25 minuts. A l'R14, que uneix Lleida i Barcelona, els endarreriments poden superar els 30 minuts. També retards de mitja hora a l'RL4, que uneix Manresa i Lleida. I mentrestant, les línies de ferrocarril de la Generalitat funcionant segons l'horari previst.
0: I a les carreteres, densitat a aquesta hora a les entrades de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Sí, les més destacades a la Ronda de Dalt, des de Santa Coloma fins a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la zona Franca i Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat, trams amb intensitat també a la C-16 d'entrada a la capital, cap a la Ronda de Dalt, a la 2 des de Pallejà, a la B-23 des de Molins de Rei, la C-32 des de Viladecans, la C-31 al Prat i la C-58 i la C-33 d'entrada cap al Nus de la Trinitat. També trànsit molt dens en aquests moments a la P7, a Barberà i a Granollers, sentit sud, i a la C-17 a Mollet cap a Barcelona.
0: Gràcies, Clàudia. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una mica més d'una hora, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau i Jofre Llombard. Passen 4 minuts de 8:15. Moment d'obrir la redacció del Matí de Catalunya Ràdio per fer un cop d'ull a la premsa. Comencem, com sempre, per les opinions més destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui articles d'opinió i editorial sobre les disculpes de la consellera Parlon i també, encara, sobre Florentino.
8: El diari Ara titula l'editorial del nyap a les disculpes i ara a la negociació i exposa que ara el govern hauria de tenir prou cintura per saber-se moure i arribar a un acord amb els docents.
9: Conclou que cal trobar un punt d'equilibri entre remuneracions justes i plantilles suficients d'una banda i la sostenibilitat de les finances públiques per l'altra.
8: Per al director de La Vanguardia, el Jordi Juan, les disculpes arriben tard i la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents sembla, diu, el que feien els anomenats mortadelos.
9: Eren agents d'un servei embrionari d'informació dins el cos dels Mossos en els seus inicis i van protagonitzar investigacions polèmiques com introduir un talp en una secta o fer seguiments a polítics.
8: A les pàgines de Catalunya del País, el Miquel Noguer titlla les disculpes de Parlon i de Trapero d'estriptis parlamentari.
9: I afegeix que el govern d'Illa ha posat la directa per solucionar els tres escollits que li impedeixen tenir pressupostos, que són l'incendi educatiu, els Mossos d'Esquadra i Rodalies.
8: I a la premsa de Madrid, i en especial a l'ABC, encara hi coeja la particular compareixença de Florentino Pérez d'abans d'ahir.
9: Maria José Fuentálamo, la periodista que el president del Madrid va posar en dubte que hi entengués de futbol, escriu un article titulat Florentino fluorescent i Pepita Grilla.
8: Fuentálamo diu que, com Rubiales, Florentino és fluorescent en el sentit que ha fet evident que encara hi ha molt de masclisme.
9: A El Mundo, el periodista David Jiménez Torres titula El Madrid i el crepuscle dels déus.
8: Assegura que la decadència de Florentino Pérez no té a veure amb l'edat, sinó amb l'adopció d'una mentalitat impròpia del club.
0: I seguim repassant la premsa. Sapiguem què hi ha llegit avui la periodista Neus Bonet.
10: El filòsof Ferran Sáez Mateu es pregunta a l'Ara per què tot sona igual. Per què el que avui ocupa totes les portades demà pot desaparèixer sense que hagi canviat res, i defensa que aquesta volatilitat crea una realitat intermitent on els fets no desapareixen del món, però sí del relat. Ucraïna, Gaza o el vaixell de l'antivirus en serien exemples. Sáez Mateu ens porta la reflexió que sempre ens fem els periodistes entre què és urgent i què és important, i com això té conseqüències polítiques en l'esfera pública perquè acabem tenint una percepció fragmentada del món.
11: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
12: Como hemos cambiado.
13: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
14: Benvinguts a la millora del dia.
15: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
14: Ens entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Qui creus que t'ha enviat aquesta coca?
16: Yes, teniu.
17: Qui creus que t'ha enviat la coca, àvia?
14: Carme, Carme.
16: Sí, sí, ja, ja ho hem rebut, ja, ja, ja. Hola, hola. Hola, amb qui parlo? Sí, mare?
18: Hola, hola.
16: Ah, sí, sí. Som la Roser i jo.
14: Ara, ara sí!
16: Escolta, per què no puges?
14: No puc. En comptes de dir-li per la ràdio, perquè no puges a dir-li.
19: Ho arreglem abans.
16: Perquè tinc una coca molt maca.
14: Ara, ara, això és el que volíem sentir.
20: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
14: Anem a repartir berenar.
20: A la tarda de Catalunya Ràdio.
16: Teniu?
21: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
22: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
23: Sou molt bona gent!
24: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
25: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
26: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
27: La teva mare sempre té raó.
28: Em compro un cotxe nou?
29: Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
27: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
20: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
30: Un món on tothom està de vacances.
31: En creure un món.
30: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Pau de Bon, cantant d'Antònia Font, ens presenta els seus amics, el poeta Pere Suau i el compositor Toni Bujosa. I atenció, perquè també ens canta.
32: Quan ell té un xe de bau, xe de bau per tant bonau, d'Isorilla.
33: L'altre barri, amb Blai Mercè.
20: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
32: I va clavar s'espasa arran d'escul.
34: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. De capa caiguda.
9: El Trump fon el telèfon de Donald Trump, o dit d'una altra manera, l'empresa que hi ha darrere del conegut com a Trump fon. La companyia avisa els clients que van pagar $100 per reservar-lo
1: que ara no tenen el mòbil assegurat i són més de 600.000 persones les que hi ha en aquesta suposada llista d'espera. Una actualització de Letra Petita diu que aquests $100 només donen dret perquè si l'empresa finalment decideix fabricar-lo, potser els hi venguin. Ho recull l'Espanyol.
0: I per què estan amoïnats, Astúries?
2: Doncs perquè s'han quedat sense campano per primera vegada a la història. I què és el campano, per als qui no ho sàpiguen? Doncs el salmó que es pesca en els seus rius. Les tradicionals subhastes del Sella i el Narcia s'han hagut de suspendre perquè 3 setmanes després que s'obrís la temporada no n'han pogut pescar ni un exemplar. Ho llegim al diario.es.
0: I qui tindrà un carrer a Barcelona?
1: El Capitán Trueno. Oh. El barri de Gràcia ha batejat 2 espais del districte que fins ara no tenien nom. Un serà amb el nom del mític personatge de còmic, l'altre amb el nom del cantautor Luis Eduardo Aute, que va viure al barri durant la seva infància. El Capitán Trueno donarà nom a la plaça que hi ha al davant del casal del barri de Can Carol, a Vallcarca. Aute, als jardins ubicats al carrer d'Esteve Terrades. Ho llegim a BTV.
0: I del Capitán Trueno a Mortadelo i Filemón.
2: Sí, perquè tindran les seves pròpies monedes. El Ministeri d'Economia ha confirmat l'emissió d'una col·lecció de monedes commemoratives dels personatges de Francisco Ibáñez. Una decisió que ja s'ha publicat fins i tot al BOE. Sortirà el segon quadrimestre de l'any per 23 euros cada moneda. Tindrà 9 monedes, serà per homenatjar els 90 anys del naixement del dibuixant, i hi haurà altres cares conegudes també a banda de Mortadelo i Filemón. Hi haurà Ofèlia o Pepe Gotera, veiem a diversos digitals.
0: I després del càsting de Disney a Girona, ara sabem on es rodarà.
1: El castell de Sant Ferran de Figueres serà l'escenari de la superproducció Embolicats, basat en la història de Rapunzel. La pel·lícula tindrà com a base principal els estudis de la ciutat de la Llum d'Alacant, però a l'agost es traslladaran els rodatges a l'Empordà. No és el primer cop que aquest castell és escenari d'una pel·lícula. Per recordar-ne alguna, El Perfum ho recull el diari de Girona.
0: I repassem ara també els destacats en internacional i economia amb el Maiol Roger i la Lara García.
14: Doncs mentre la premsa xinesa reacciona a la visita de Donald Trump a Xi Jinping, llegim al Global Times que el futur de la Xina i els Estats Units és brillant. La premsa britànica va plena dels moviments dels laboristes per tombar el seu propi líder, el primer ministre Keir Starmer. El nou que sobresurt, ja ho hem dit, és Wes Streeting, secretari de Salut, que podria dimitir avui. Llegim al Guardian que Streeting, considerat afí a Tony Blair, porta dies organitzant-se per rellevar el primer ministre, però el seu entorn assegura que fins ara no volia fer el primer pas. Per cert, que l'Independent diu que, tot i el complot, ahir en la conversa que van tenir amb Starmer van estar fent broma i van riure. Altres candidats. El Telegraph situa Ed Miliband, líder del partit del 2010 al 2015 i secretari actual d'Energia. I per força l'alcalde de Manchester, el preferit del sector més conservador del partit, però que no té seient com a parlamentari. El Guardian encara li dona alguna opció, però segons Independent l'intent perquè diversos diputats de Manchester cedeixin el seu escó perquè la llista corri ha fracassat. Per cert, que aprofitant que Wes Streeting pugna pel 10 de Downing Street, el titular de Descent estava cantat. Street Fighter.
1: Oh.
3: A la premsa econòmica, 5 dies posa en portada que Florentino Pérez preveu seguir al capdavant d'ACS fins al 2031 i continuar-ho compaginant amb la presidència del Real Madrid. El diari assegura que es presentarà la reelecció com a president executiu de l'empresa per un nou cicle de 4 anys. Per cert, que des de la roda de premsa de dimarts de Florentino, les accions d'ACS s'han revaloritzat prop d'un 3%. Al mateix diari, 5 dies, avui destaca que Airbnb i Booking surfegen l'onada de la guerra i assoleixen màxims històrics d'ingressos i de beneficis. Expansió explica que Aena perd un 65% del trànsit amb el Pròxim Orient per la guerra a l'Iran. Emirats i Qatar intenten reprendre les seves rutes i Iberia i Air Europa continuen sense volar, afegeix. I el Món Economia diu que Catalunya ha trencat el rècord de creació d'empreses. Les dades de març mostren que es va assolir un nou rècord històric amb la constitució de 2.750 empreses.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
14: Aquesta nit s'ha acabat una història realment trista i dura. Han hagut de passar 18 jornades de Lliga, 18 partits sense guanyar. La primera victòria ha estat precisament contra l'Atlètic, l'últim rival a qui l'Espanyol va guanyar la Lliga. 5 mesos de foscor, 5 mesos sense un raig de llum, 5 mesos a les fosques que s'han fet molt llargs.

És la resurrecció de l'Espanyol, titula El Mundo Deportivo, es posa fi a una maledicció que pot acostar l'Espanyol a la salvació. També ressuscita l'Espanyol pel periòdico. Sergi Mas diu que just el dia en què es complien 20 anys del gol de Coro, arriba aquest triomf d'un Espanyol amb sobredosi d'ansietat de futbol. El diari Esport explica que Manolo González es va posar a plorar a la banda. La Vanguardia diu que per fi es va obrir el sol i l'Esportiu també parla de resurrecció en el moment més oportú.

0: El Barça, el sol ja va sortir fa unes setmanes. Por y Mundo Deportivo coincideixen en la ressaca del Barça, un campió relaxat pel periòdico. El País parla d'un Florentino que no té oposició des de fa 20 anys. Noves declaracions del president del Madrid a la Sexta. Diu que només ha rebut felicitacions. I tant La Vanguardia, el periòdico, com el Diari Ara parlen del nou opositor Florentino Pérez, Enrique Riquelme. Estudia ser president del Madrid.
1: I de la premsa esportiva a la premsa del cor, amb l'Elisenda Pineda, avui l'Oreja de Van Gogh.
2: Amaia Montero ha desmentit el rumor sobre el seu estat d'ànim i una possible cancel·lació de la gira de l'Oreja de Van Gogh. Després de les crítiques pels primers concerts, es parlava d'un fort impacte en la seva salut mental. La cantant, però, assegura en un comunicat a xarxes que aquests rumors li provoquen una enorme riallada i que es troba més forta que mai. A banda, Xavi Sant Martín, teclista de l'Oreja, ha dit que als concerts hi va haver petites errades i que Amaia és en plan obsessivament perfeccionista. El pitjor no és que hi hagi zero autocrítica, el pitjor és que un senyor de 50 anys tingui el valor de dir en plan i quedar-se tan ample, bro.
1: Canalies, bro, qui fa anys avui?
3: Doncs mira, bro, avui, tio, flipa. Fa anys Ferran Adrià.
1: Ferran Adrià, 67.
3: 64. Mira. També el cantant Marc Parrot.
4: Home. Misteriosament feliç, com
3: recollit.
4: Deia el poeta.
1: El Marc Parrot, 55.
3: 59. Mira. Mark Zuckerberg.
1: Ui, aquest als anys li és igual amb el forrat que està.
3: Forrat de bitllets, aquest es mor ara mateix, mor feliç. També
1: 42.
3: Sí, senyor, clavadíssim.
1: Sí. Mira, sí. Ho sabia.
3: Sofia Kopp. Pola...
1: Sofia Coppola, 44.
3: Una mica més, 55.
1: Sí.
3: I acabem amb la meravellosa actriu Kate Blanchett.
1: Oh, oh, molt fan.
3: M'encanta.
1: 57.
3: Molt bé, Freddy, sí.
1: Vinga, Santoral.
3: Tira'm cinturia de Santoral. Perquè avui és Sant Maties, també conegut en llengua catalana com a Macià, va ser escollit com a 12è apòstol per substituir Judas. Com els altres deixebles, també ell es va dedicar a predicar l'Evangeli per diverses terres. Més en concret, Maties es va evangelitzar a Judea, la Capadòcia, Egipte i la costa del Mar Negre. Sembla que va ser en aquesta darrera zona on l'apòstol va ser lapidat fins la mort. Es conserven les relíquies de Sant Maties a la Basílica de Santa Maria Maggiore de Roma. A Catalunya hi ha 79 persones que es diuen Maties i 12 que es, perdó, i 123 que es diuen Macià.
1: Ja. I tanquem el repàs de la premsa. Tot bé?
3: Sí, tot bé.
1: Amb el que és vintage, l'Alberto.
5: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 14 de maig de 1986, s'acaba el segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana i han participat 2.000 experts de tot el món. El president Pujol tanca els actes en un discurs en què deixa anar dos titulars. Catalunya és la nació sense estat més forta d'Europa i les lleis no salven ni maten una llengua. Només la societat pot salvar el català. Ara fa 40 anys, dos nous consellers entraven al govern Pujol, format exclusivament per homes. Eren Joaquim Molins i Joaquim Xicoy. Acabo amb l'estrena de Filiprim, un dels programes que marcarien la història de TV3, un magazín presentat per Josep Maria Bax que s'emetia de dilluns a dijous just abans del TN Vespre. Entre els col·laboradors, el senyor encarregat Jaume Sorribes, l'avi de Filiprim Llàtzer Escarceller o l'humorista Jaume Peric. Peric tenia una obsessió amb Palau de Plegamans, fins al punt que aquesta població va acabar posant el nom de Filiprim a un carrer.
1: Avui és 14 de maig del 2026, és el dia 134 del calendari, falten 38 dies per l'estiu, 41 per Sant Joan, 28 perquè comenci el Mundial de Futbol, i així sona aquest dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: No era oportuna o necessària la seva presència.
8: Com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
9: Hi haurà una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient.
7: En cap cas, l'obtenció d'informació té per objecte limitar l'exercici de cap dret.
10: Va venir Mou. Primero esto no toca, pero es que después no soy yo el que...
11: El entrador lo ficha el presidente.
10: ¿No es verdad?
11: Siempre.
10: Pero bueno, madre mía, no quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante dos décadas.
12: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Major Roger. Disculpar.
13: Va, una d'interpretació política en funció del diccionari. Ahir Núria Parlon va demanar disculpes i la majoria de titulars fan servir la paraula perdó. Disculpar és donar raons o proves que descarreguin algú d'una culpa. Provar que algú no és culpable pel que ha fet. El perdó, senzillament, és deixar passar sense càstig una falta. La diferència, segons el diccionari, està en les proves per demostrar que no hi va haver mala fe, que és el que va defensar Núria Parlon.
1: Genuflexió.
13: Acció de doblegar el genoll en senyal de reverència, d'adoració, de submissió. Els crítics de Josep Pedrerol l'acusen de genuflexionar-se quan veu Florentino Pérez. Ahir van poder comprovar que el saluda amb més familiaritat que reverència i que va deixar passar l'entrevista sense que Florentino rectifiqués pràcticament res de la seva esperpèntica roda de premsa de dimarts.
1: Bacatejar.
13: Bacatejar, sinònim de maltractar. Cristóbal Martell va fer servir aquesta paraula per dir que la fiscalia havia bacatejat l'estat de dret amb la seva interpretació del cas Pujol. Ve de baqueta, que és la vara prima amb què es neteja una escopeta, i en el càstig militar, que consistia a fer passar un soldat delinqüent amb el cos mig nu entre dues fileres de soldats que li pagaven amb les baquetes.
1: Posem-hi ara tres xifres amb la Lara García. Un 30%.
11: Així s'encarirà la fruita i els cereals per l'augment de costos derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Us ho avancem avui al matí. El motiu principal és l'escassetat i l'encariment dels fertilitzants. Unió de Pagesos constata que la producció d'aliments ha caigut un 20%.
1: 5.400.
11: Són les baixes de docents de més d'una setmana que cada curs queden sense cobrir a Catalunya per falta de personal. Són una de cada cinc, ho ha avançat el periòdico. El curs passat es van registrar més de 149.600 baixes de mestres de més de 7 dies.
1: 200.000.
11: Són les llars que reben el bo social elèctric a Catalunya. El 38% són famílies nombroses i monoparentals. És un descompte a la factura de la llum per nuclis vulnerables. Catalunya té una de les taxes de beneficiaris més baixes de tot Espanya.
1: I veig, tres imatges, Pol Foradada. A la primera imatge veiem a Donald Trump i Xi Jinping. Els dos presidents estan de costat, vestits pràcticament igual, vestit fosc, camisa blanca. Trump porta, evidentment, corbata vermella. Xi Jinping porta una corbata més aviat morada. El mandatari xinès li fa un gest amb el braç com si el convidés a avançar.
14: Tots dos tenen un lleu somriure a la cara. És una de les moltíssimes fotografies que ens ha deixat aquesta primera trobada aprofitant la visita de Trump a Pequín. Una benvinguda acompanyada d'una desfilada de 10.000 soldats. Una cimera entre les dues principals economies mundials, amb tensions evidents i conegudes en diferents àmbits, però que ha començat amb molta cordialitat, bones paraules i bons desitjos entre Trump i Xi.
1: A la segona imatge veiem dos jugadors de l'Espanyol. Pere Milla abraça per darrere Quique García. Les cares d'alegria són tremendament evidents.
14: Els dos golejadors d'ahir, que van sortir des de la banqueta, però que a la segona part van certificar una més que necessària victòria de l'Espanyol, després de 18 partits i 5 mesos sense aconseguir els 3 punts. Victòria que dona aire als pericos, que dues jornades per acabar la Lliga treuen 3 punts al descens, un triomf balsàmic, però encara no definitiu.
1: I a la tercera imatge veiem fotogrames de la sèrie The Crown, amb uns maniquís que llueixen alguns dels vestits que portava la reina d'Anglaterra en aquesta sèrie. Lleida, Júlia Albacar, què és això?
15: Doncs és una part de l'exposició que es pot visitar a l'Adrià Codina Art Gallery de Lleida, un recorregut per les entranyes del cinema i la televisió a través de peces de vestuari decorat. Els vestits de The Crown són un dels apartats destacats, però també, per exemple, per als fans de Star Wars i els esbossos originals del cartell de l'episodi 6, i molts noms més, Friends, Doctor Who, Star Trek, Harry Potter. L'exposició es pot visitar fins al 26 de juliol.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular. La població blanca a Espanya s'ha reduït un 16% els últims 25 anys i ara és del 80%. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. La notícia cita dades oficials. Afirma que la població blanca està disminuint a Espanya a favor de persones d'altres races i ètnies. Diuen les dades que l'any 2000 hi havia un 95,8% de població blanca. Les últimes dades del 2025 mostren una davallada de quasi 16 punts. Segons la notícia, ara a Espanya només el 80% de la població és blanca. També diu la notícia que la majoria de persones no blanques que viuen a Espanya venen de l'Àfrica o són afrodescendents.
1: I això és real o és fals?
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
16: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la població blanca a Espanya s'ha reduït un 16% durant els últims 25 anys i ara és només del 80%, és una notícia falsa. Oh. Va, expliquem-ho bé. No hi ha cap estadística oficial que demostri aquesta afirmació, ni el cens, ni el padró, ni tampoc l'estadística de migracions i canvis de residència de l'Institut Nacional d'Estadística estudien una dada com aquesta. La notícia falsa que ara circula s'emmarca dins d'una teoria, és la teoria del gran reemplaçament, és una teoria conspirativa que diu que els immigrants substituiran a la població europea perquè són més dòcils i més fàcils de controlar.
1: Important de desmentir això. Gràcies, Marc, que vagi bé.
16: Una abraçada, bon dia.
19: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari o contraindicacions al web de Fisiocrem.
20: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu en viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
21: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
22: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
23: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada al Pirineu, l'esdeveniment empresarial de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadelpirineu.com.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 4 minuts i les 8. Titulars amb la Sílvia Solanes i el Francesc Soler. Donald Trump aparca la guerra comercial i estén la mà a Xi Jinping.
24: El president dels Estats Units de visita oficial a la Xina assegura que els dos països tenen més interessos en comú que diferències i augura unes relacions millors que mai.
1: Els sindicats d'educació i el departament intentaran avui acostar posicions a la taula sectorial.
25: Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions d'aquesta casa.
26: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
25: Avui hi ha previstes aturades als centres educatius de les comarques de Girona i la Catalunya Central.
1: La consellera d'Interior demana disculpes als docents per la infiltració de Mossos en una assemblea.
24: Núria Parlon va comparèixer ahir al Parlament al costat del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
27: Sí que avui demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu.
28: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio, la fruita i el cereal s'encariran fins a un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà.
25: L'augment de preu serà immediat, tan bon punt es facin les collites de la temporada els pròxims dies.
1: I poesia avui també.
24: Marta Bessarrodona obrirà avui la nova edició del Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica.
29: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
30: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un temps insegur, amb nuvolades i ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona. Aquí les temperatures seran fresques, segurament no passaran dels 16 o 17 graus, i en canvi, a la meitat sud de Catalunya, el temps serà assolellat, sí que bufarà vent de mestral tot el dia i la temperatura més suau. I de seguida, a les 8, ampliarem la previsió de temps hivernal per demà divendres i també la del cap de setmana.
29: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
31: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu, bon dia!
3: Manu!
1: Com esteu?
3: Bé, vosaltres?
1: Bé, home, aquí truquem, avui, que
3: doncs
1: no
3: mira, anem a trucar a la Mireia,
1: doncs
3: que avui anem una miqueta tard de temps.
1: Sí, sí, sí.
3: Farem salat, farem salat avui. Ah, exacte, noi. Manu.
32: Manu.
3: A veure.
32: L'aniversari de la Mireia o algo?
3: Què?
32: És l'aniversari de la Mireia o algo?
3: Sí,
1: 39 anys.
3: Hosti.
32: Mireia!
1: 39 anys, però...
3: Deu estar de ressaca.
1: Doncs escolta, Mireia, ja t'ho farem arribar d'alguna altra manera.
3: Sí, per sobre, amb un sobre
1: t'ho
3: farem
1: arribar. Perquè avui amb els 39, ja t'ho diran, avui amb els 39, els teus amics i tots els que t'estimen et dediquen Qué bello es vivir del Can.

0: Bon dia, són les 8. Comencem, com sempre, amb el titular del trànsit, equip viari. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Déu-m'hi-do, està sent un matí complicat a les carreteres, sobretot d'accés cap a la capital, cap a Barcelona, amb circulació densa en diversos punts. Destaquem aquesta circulació densa en diversos trams de la B23, des del Papiol, la 2 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, la C31 al Prat i la C58 i la C33 d'entrada cap al Nus de la Trinitat, també a la P7, a Barberà i a Granollers, sentit sud, a la C17 a Parets i a la C59 a Caldes cap a Barcelona. Hi ha congestió també a la C16 d'entrada a la capital cap a la Ronda de Dalt, i pel que fa precisament a les rondes, a la Ronda de Dalt des de Santa Coloma fins Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca i Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat.
0: Doncs actualitzarem aquesta informació cap a un quart de nou. La resta de titulars, els sindicats de mestres i professors i el govern intentaran aquest matí acostar posicions a la taula sectorial en plena tongada de protestes. Avui hi ha previstes aturades als centres educatius de les comarques de Girona i la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues peticions clau: el pla de xoc per a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. La consellera d'Interior demana disculpes als mestres per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents i anuncia una investigació interna. El major dels Mossos, Josep Romero, va afegir que es modificaran els procediments. Els grups parlamentaris insisteixen, però, a demanar la destitució del major. Donald Trump aparca la guerra aranzelària i es té la mà a Xi Jinping. El president dels Estats Units, de visita oficial a la Xina, assegura que els dos països tenen més interessos en comú que diferències i augura que les relacions entre Pequín i Washington seran millors que mai. El ministre de Sanitat britànic, Wes Stirling, té previst dimitir per poder disputar el lideratge al primer ministre Keir Starmer dins el laborisme. Els suports per engegar el procés no li garanteixen però una majoria encara dins el partit. Avui quedarà vist per a sentència el judici a la família Pujol. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusol afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident Jordi Pujol per Catalunya. Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los. Problemes per aconseguir arbres com els lledoners, els aurons o les tipuanes. Molts vivers estan en aquesta situació per un augment de la demanda del gremi de la jardineria per reposar els exemplars morts per la sequera i donar sortida als molts projectes municipals per crear més àrees verdes. I el cinema català marca una nova fita històrica al Festival de Cannes. Un estudi barceloní ha presentat aquest dimecres The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona.
2: Esports. L'Espanyol supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i trenca una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Els blanquiblaus sumen 42 punts i ara en tenen 3 de marge sobre el descens. Aquest vespre juga el Girona, que rep la Reial Societat a Montilivi, també amb la necessitat de guanyar per sortir de les places de descens que ocupa ara mateix. Ahir el Barça va perdre per 1-0 el camp de l'Alavés i es queda sense l'opció d'arribar als 100 punts al final de la Lliga. I Florentino Pérez insta el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid assegura que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
0: I el temps, cel ennuvolat amb ruixats a les comarques de Girona i sobretot a l'Alt Empordà, on s'intensificaran durant la tarda. Cel variable o serè a la resta, amb sol al sud del país i ambient suau. El vent de mestral es reforçarà a partir del migdia al terç oest del país.
3: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem dijous 14 de maig, avui molt pendents del que passi al Departament d'Educació. Departament i sindicats intentaran aquest matí acostar posicions a la taula sectorial enmig d'un clima de mala maror i un cicle de vagues en marxa, avui a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. La reunió està prevista a 2:15 del matí i el sindicat majoritari, USTEC, ha arribat amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord: el pla de xoc per a l'escola inclusiva i la recuperació salarial. De la seva banda, la consellera Esther Niubó confia reconduir la situació amb una nova proposta sobre inclusió. Mentrestant, les mobilitzacions no s'aturen, com us dèiem, avui estan cridats a la vaga els docents de les comarques de Girona. Anem cap a sala aquesta hora. Laia Claret.
4: El lema de la jornada d'avui convocada pel sindicat principal USTEC és "Per temps de flors ens plantem", i la concentració és a les 12 davant de Correus per acabar la seu de la Generalitat, on tenen la intenció de plantar-hi simbòlicament flors de papers. Abans, a partir de les 8 del matí d'ara mateix, Assemblea de Docents ha convocat concentracions a diversos punts de totes les comarques gironines. Som en un d'aquests punts on van arribant docents i mestres. És a Salt, i Robert Pastor és membre de l'Assemblea de Docents.
5: Estem desencisats. No podem fer la nostra feina com la volem fer, amb qualitat, atenent els alumnes bé. No, els últims anys, d'uns 10-15 anys cap aquí, tot va pel pedregar. Han passat governs de tots colors. No hi ha una visió de país de lo que hauria de ser essencial per a la nostra societat: cuidar l'educació i la sanitat.
4: Com hem dit, aquests punts de concentració són a totes les comarques gironines i la intenció que tenen és fer marxes lentes fins a Girona, ja bé sigui a peu o amb cotxe, en funció del lloc on siguin.
0: Avui la vaga educativa també afecta Osona, el Bages, el Moianès i el Lluçanès. Marxem ara cap a Manlleu, Nàtia Dell.
6: Som just davant de l'Institut del Ter, un dels dos instituts públics de Manlleu, amb més de 300 alumnes d'ESO i no arriba una cinquantena de docents. Funcionen en barracons, en aules prefabricades des del 2013. Aquí ens diuen no ha calgut convocar serveis mínims perquè hi havia prou docents que avui venen a treballar. A aquesta hora ha d'arribar la columna nord de docents que venen en bicicleta des de Torelló per baixar tots plegats cap a Vic, passant per la carretera, tots perfectament equipats de color groc. A les 9 és quan han quedat totes les columnes a la plaça Major de Vic. També n'ha d'arribar una de Call d'Atenes. I des d'allà, amb bicicletes, amb patins, patinets, la idea és fer un recorregut popular i familiar per la ciutat. Una convocatòria amb missatges que llegim com ara: menys discursos i més recursos, educació pública és futur, ja n'hi ha prou, i contra el menyspreu del Departament d'Educació. Mentrestant, al Baix està prevista una caminada per la dignitat de l'educació pública i una botifarrada, a banda d'actes com un partit de futbol a la tarda entre funcionàries interines.
0: I parlem ara d'una polèmica que també ha escalfat aquesta situació, aquest escenari. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes als mestres per l'operació en què dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents. Ha admès que, tot i fer-se d'acord amb la norma, es va plantejar malament. Ho ha dit al Parlament en el marc de la Comissió de Seguretat i acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha assegurat que es modificaran els procediments. Miquel Jarque.
7: No hi ha hagut anuncis de dimissió, però sí disculpes i reconeixement que les coses no s'han fet bé.
8: És una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
7: Hi haurà una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient, per l'on ha anunciat a més ampliacions en la norma que defineix les atribucions de la Comissaria General d'Informació per restringir i aclarir aquestes operacions d'infiltració que hauran d'estar més justificades i més autoritzades. Pel que fa al major Trapero, ha dit que no hi havia mala fe en que les dues agents dels Mossos es fessin passar per mestres. Trapero i Parlon han negat durant tota la compareixença estar al cas de l'operatiu. El director de la policia assegura que la decisió es va prendre a nivells intermitjos baixos.
0: Aquestes disculpes i explicacions no han convençut ni els socis parlamentaris d'Illa ni la majoria de l'oposició. Reclamen a Núria Parlon que assumeixi responsabilitats i cessi Josep Lluís Trapero. Txell Vallespí.
9: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP creuen que Parlon i Trapero es queden curts demanant disculpes per una acció que tillen d'inadmissible en democràcia i reclamen que rodin caps. Sentim Josep Rius, Laia Canyigaral i Andrés García Berrio.
10: Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
11: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
12: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Ens tornem a reiterar en que demanem el cessament del director general de la policia.
9: El PP ha defensat que els Mossos recollint informació s'ha desmarcat de les dimissions. Tampoc ha demanat cessaments Vox, tot i que tilla la infiltració d'anyat.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Passant 10 minuts de les 8 del matí, Donald Trump i Xi Jinping s'han reunit a Pequín enmig de la tempesta econòmica que ha provocat la guerra a l'Iran. El president dels Estats Units ha aparcat la guerra aranzelària i ha estès la mà al seu homòleg xinès. Xi Jinping hi ha augurat que les seves relacions milloraran, com mai ha passat. Pequín, Francesc Canals.
13: Un Xi Jinping relaxat, fins i tot somrient en algun instant en la cerimònia de benvinguda a Donald Trump a la plaça de Tiananmen, ja mostra la voluntat de les dues potències de presentar aquesta cimera en positiu, malgrat les profundes diferències. sentències. Un aire distès en el president xinès, combinat amb paraules emfàtiques pròpies d'aquest tipus de trobades per part de Donald Trump.
14: És un honor estar amb tu, és un honor ser el teu amic, i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
13: Aquesta serà la cimera més important mai celebrada, un futur fantàstic junts, és un honor ser el vostre amic, i les relacions entre tots dos països seran millor del que han estat mai. Xi Jinping també ha traslladat l'afany, ha dit, de fer del 2026 un any històric per al futur de les relacions entre la Xina i els Estats Units.
0: Ens situem ara al Regne Unit. Els moviments dins el laborisme britànic contra el primer ministre Keir Starmer es poden començar a concretar a partir d'avui. El ministre de Sanitat, Wes Streeting, té previst dimitir del càrrec i disputar-li el lideratge, presentant-se com a candidatura alternativa. Londres, Quim Olivares.
15: Mitjans britànics especulen que el ministre de Sanitat, Wes Streeting, dimitirà avui per postular-se com a candidat per desbancar Keir Starmer. Els dos es van reunir ahir breument a Downing Street, hores abans que el rei Carles III exposés les prioritats legislatives del govern de Starmer dels propers 12 mesos. Sentim Kemi Badenoch, líder conservadora.
16: El primer ministre és el càrrec, però no el poder. Tothom intenta fer veure que tot està bé, i no està bé. Està clar que la seva autoritat ha desaparegut.
15: Starmer segueix a la corda fluixa amb la crida d'uns 90 diputats al seu partit, d'alguns ministres i de diversos sindicats propers als laboristes perquè plegui.
0: I ara ens situem a l'Audiència Nacional Espanyola. Avui ha de quedar vist per a sentència el judici contra els fills de Jordi Pujol. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusol afirma que s'ha perseguit judicialment la família pel que va representar l'expresident per Catalunya. Els advocats dels 7 germans han demanat l'absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los. Enviada especial, Maria Núria Rebetller.
17: Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, ha explicat que des del 2009 aquest va prescindir dels fons d'Andorra. Per això, en la petició de pena, els germans Pujol, de 8 a 29 anys de presó, hi veu un rerefons polític.
18: Es que hay una persecución por ser vos quien sois, porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Catalunya y padre espiritual de una forma de entender el país.
17: Per Cristóbal Martell, advocat de Jordi Pujol Ferrusola, durant el judici no s'ha provat cap dels delictes atribuïts per la Fiscalia, però sobretot la presumpta corrupció política.
19: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas, nada.
17: Pau Ferrer, que representa els 5 germans Pujol menors, per qui la Fiscalia demana 8 anys de presó i els quals l'advocacia de l'Estat no acusa, sosté que no se'ls pot condemnar.
20: ¿Pueden ustedes concluir con la prueba practicada, sin ningún género de dudas, que ese dinero viene de un concreto origen? Pero esa falta de certidumbre a lo que impele es a la solución por falta de prueba.
17: La defensa de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, i per qui la Fiscalia demana 17 anys de presó, també ha sol·licitat que se l'exoneri perquè no ha comès cap delicte.
0: Un parell de minuts i arribarem a un quart de nou. El passatger espanyol del creuer Ondius, amb antivirus, continua aïllat a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid i amb símptomes lleus, tot i que evoluciona favorablement després de rebre oxigen. La resta de passatgers en aquest hospital madrileny, entre els quals 5 catalans continuen en quarantena preventiva, Sanitat estudia que els confinats que donin negatiu després de 28 dies puguin acabar la quarantena a casa amb seguiment mèdic. A més, la setmana vinent, els que no tinguin símptomes podrien començar a rebre visites i a sortir de l'habitació amb protecció. Ahir els responsables de sanitat dels països implicats van acordar que els passatgers que encara són a l'Ondius facin quarantena als Països Baixos, on arribarà el vaixell entre diumenge i dilluns. I la pacient francesa relacionada amb el brot continua en estat crític a París. A tot això, més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus, a França, per un brot de gastroenteritis que ha provocat un mort. La víctima era un passatger britànic de 90 anys i també hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus, des de Brest, amb 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen d'aquest brot. De moment, les primeres proves han descartat una infecció per norovirus i tampoc es relaciona el cas amb l'antivirus. Arribarem a un quart de nou en connexió amb el nostre equip viari. Matí força complicat. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Sí, seguim amb diversos trams, sobretot a l'entorn de l'àrea de Barcelona, on hi ha trànsit molt dens hores d'ara. Destaquem, per exemple, la B23 des del Papiol, la 2 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, la C31 al Prat i la C58 i la C33, tot d'entrada, en aquest cas cap al nus de la Trinitat. També a la P7 a Barberà i a Granollers, sentit sud, a la C17 a Parets i a la C59 a Caldes, cap a Barcelona. Hi ha congestió també a la C16 d'entrada a la capital cap a la Ronda de Dalt, i pel que fa precisament a les rondes, doncs a la Ronda de Dalt des de Santa Coloma fins a la Vall d'Hebron, trànsit molt dens, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià, la Barceloneta, també sentit Llobregat, i a la zona franca i a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. Precaució a la 2, perquè tenim un carril tallat a l'alçada de Bellpuig i entre el Bruc i Collbató, sentit Lleida, en tots dos casos a causa d'una avaria. Pel que fa al transport públic, Rodalies informa que el tren de la RL4, que ha de sortir de Lleida Pirineus a les 8:42 cap a Manresa, iniciarà el seu recorregut a Calaf, i el de les 9:16, que ha de sortir de Manresa cap a Lleida Pirineus, finalitzarà el seu recorregut a Calaf per una incidència per causes operatives. S'està gestionant transport alternatiu per carretera entre Calaf i Lleida. És tot de moment.
21: El temps.
22: Jofre Genuer.
23: Comencem aquest dijous amb la presència de núvols, sobretot a les comarques de Girona, i alguns primers ruixats de matinada que han arribat a acumular fins a 1 litre per metre quadrat a Roses, 2 a Valleta. També entre les Gironès i la Selva hi ha hagut alguns petits xàfecs, de fet els més importants enfront de la costa, fins i tot amb alguna petita tempesta. Són fenòmens localitzats, però que indiquen que a les comarques de Girona el temps es mostra insegur, i a més aquests ruixats han d'anar guanyant terreny. A Cassà de la Selva també s'han acumulat fins a 2 litres per metre quadrat. La pluja en forma de ruixadets aniran guanyant terreny al llarg d'aquest matí en aquesta àrea, i sobretot cap a l'Alt Empordà, l'Albera, i és el sector on esperem que pugui ser més abundant entre avui i demà, amb acumulacions que es puguin arribar a situar a prop dels 100 litres per metre quadrat. A la resta del territori, sobretot a la Catalunya central, terç oest, sud del país, doncs un ambient més assolellat, alguns núvols poc importants, i vent que a partir de migdia es reforçarà amb vent de mestral a ponent, que rescalfarà una mica l'ambient, i mentre a les comarques de Girona amb dominen els núvols i aquestes precipitacions, els termòmetres els hi costarà d'arribar als 20 graus. Cap al camp de Tarragona, Costa Daurada, Terres de l'Ebre, el termòmetre pot arribar fins i tot a superar els 25 graus. A la zona del Pirineu, en general, també s'espera un cel força ennuvolat, amb alguns petits ruixats, avui amb una cota neu de 1.800 metres, però demà aquesta cota neu baixarà cap als 1.600 o 1.400 metres. De fet, pot acabar aquest divendres al vessant nord del Pirineu amb una cota de 1.200 metres, perquè demà el termòmetre anirà clarament de baixa. I, a més, esperem un canvi de temps que ens durà pluja, sobretot a la tarda, al nord-est del país, entre les comarques de Barcelona i Girona.
24: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
25: Doncs tant com vulgui bussejar.
24: Genial. I quant d'oxigen queda?
25: El que vulgui, també.
24: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
25: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
24: I quants de cetacis?
25: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
26: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: 012, la millor resposta.
29: Què fas tan concentrat?
30: He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
29: Que bé, però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
30: Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
31: Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
29: M'encanta veure't tan motivat.
31: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
21: 3CAT Info.
22: Passant 4 minuts d'un quart de nou, continuem. La fruita i els cereals s'encariran fins a un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. Segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, l'augment de preu serà immediat, tan bon punt es facin les collites de temporada en els pròxims dies. Segons l'associació agrària Saja, el motiu principal és l'escassetat i l'encariment dels fertilitzants pel tancament de l'estret d'Hormuz. Pere Roquer, president de l'entitat.
32: Aquest augment de costos, tant amb adobs com amb fitosanitaris i els hidrocarburs també,
2: és impossible de mantindre. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus que ha de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
22: Unió de Pagesos constata que la falta d'adob ha fet minvar un 20% la producció d'aliments, sobretot fruita, olives, blat i ordi. També alerten que molts agricultors s'han vist obligats a deixar de fer servir productes fitosanitaris per l'augment de preus, tot i el risc de proliferació de plagues que això comporta. Situem ara la capital catalana. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a la ciutat. En una entrevista ahir a BTV va anunciar que els creueristes que només passen unes hores a Barcelona hauran de pagar 8 euros de taxa turística municipal. Això són 3 euros més dels que paguen fins ara i és el màxim que se'ls pot imposar. Collboni també diu que parlarà amb la Generalitat per poder pujar la taxa encara més i ho justificava així.
3: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
22: Segons les darreres dades del Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes. És gairebé el mateix nombre d'habitants que té la ciutat. I us ho dèiem en titulars, el gremi de la jardineria té dificultats per trobar tots els arbres que necessita per replantar els que es van morir per la sequera i els que es demanen pel boom de projectes per enverdir ciutats i pobles que s'han finançat amb fons Next Generation. Espècies com els lledoners o els aurons van molt buscats i els vivers no sempre els tenen en la mida i quantitat que es necessita. Montse Poblet.
4: A Barcelona, la falta d'aigua durant 3 anys seguits va matar 7.500 arbres que s'haurien de reposar abans no acabi aquest any. Però no és fàcil trobar-los. Pere Damàs és el cap d'arbrat de la ciutat.
5: Hem demanat unes espècies, el viverista ens ha dit, doncs mira, d'aquestes espècies hem pogut aconseguir aquest, només us podeu aconseguir aquestes espècies, o d'aquestes espècies amb aquest calibre no podrà ser, sinó que serà aquest altre. És a dir, hem hagut d'anar fent una mica trencaclosques per poder aconseguir cobrir totes les partides que necessitem.

0: Gremi de Jardineria de Catalunya, el seu president, Miquel Marín, ens confirma que tenen problemes per trobar algunes espècies molt buscades, com els lledoners o les tipuanes, i sobretot per aconseguir exemplars de la mida que els demanen els ajuntaments.
1: S'ha agotat perquè hi ha hagut una forta demanda arrel de tots els problemes que hi ha de mortalitat d'arbres. I això s'afegeix als nous projectes que ja s'han promogut des de l'administració, en bona part pels fons Next Generation.
0: Els viveristes, que són els que produeixen els arbres, es queixen de falta de planificació a mitjà i llarg termini per part de jardiners i administracions. Recorden que per fer créixer un arbre cal temps i adverteixen que amb el canvi climàtic les espècies que fins ara només interessaven aquí també van buscades al nord d'Europa, on les paguen millor.
2: I en cultura, nova fita del cinema català al Festival de Canes, un estudi de Barcelona, Universe, ha presentat a la competició oficial de cinema immersiu de Black Mirror Experience, enviat especial Marc Garriga.
3: L'estudi barceloní Universe, que té només 4 anys de vida, però que s'ha situat ja entre les empreses més importants del sector a nivell mundial, és qui està al darrere d'aquest capítol immersiu. La idea és que l'espectador contacti amb una empresa perquè construeixi un avatar seu, que farà tota la seva feina mentre ell gaudeix de la vida. L'empresa escaneja el seu cos, la seva cara, la seva veu, la seva memòria i els seus pensaments per crear-lo i n'és testimoni en primera persona, fins i tot s'hi pot interactuar fins que alguna cosa surt malament, esclar. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Frederic Sanz, cofundador de Universe.
4: La experiència té una part física i una part virtual i és com un episodi de Black Mirror, però amb una diferència molt important, és que no està a la pantalla, sinó que tu estàs dins de l'experiència. I també és molt Black Mirror, perquè té aquests elements de sorpresa de Black Mirror, té aquest humor negre una mica de Black Mirror, i té un final que et deixes una mica així, pensant què estem fent amb la IA i la nostra identitat i tot això.
3: Sanz ha detallat que per fer realitat el projecte han fet falta 2 milions d'euros i la dedicació d'un equip d'una 20ena de persones durant un any i mig per desenvolupar-lo, i tot s'ha fet des d'un petit estudi del Poble Nou amb el qual van contactar des de Benigell els propietaris d'Endemol i Jazz Music, responsables de Peaky Blinders, Masterchef i Black Mirror, que s'emet al Channel 4 britànic.
4: Ells s'han apropat a nosaltres perquè volen obrir un altre àmbit del seu negoci, que és la part live. I els hem dit, teniu una IP que és fantàstica per fer una cosa de realitat virtual multiusuaris i que és Black Mirror. I han dit, doncs bé, perfecte, anem.
3: De moment, The Black Mirror Experience competeix a Canes en aquesta secció especial dedicada al cinema immersiu, però a finals de mes es mostrarà al públic ja per primer cop a Montreal, al Canadà. Després es podrà veure i experimentar a Nova York, a Madrid, i esperen ben aviat a Barcelona.
2: Esports. Audaz Serra, molt bon dia.
5: Bon dia. L'Espanyol va superar ahir al vespre l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i trenca d'aquesta manera una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Un triomf que més serveix als de Manolo González per sumar 42 punts i allunyar-se 3 punts de les places de descens. Al final del partit, el tècnic blanquiblau reconeixia el pes que s'havien tret de sobre.
6: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està seguint dur.
5: Els gols de l'Espanyol van arribar als últims 20 minuts del partit, marcats per Pere Milla i Quique García, que havien entrat al camp al segon temps. Ara els blanquiblaus són 14ens a la classificació, amb 3 punts d'avantatge, com dèiem, sobre el descens i quan falten 2 jornades perquè s'acabi la Lliga.
2: 3CAT Info.
5: Mentrestant, el Barça es va quedar ahir sense la possibilitat d'arribar a la xifra dels 100 punts al final del campionat, després de perdre el camp de l'Alavés per 1-0. Hansi Flick va fer un 11 inicial amb força canvis, on va destacar la titularitat del porter Chesney i el debut del central del filial Álvaro Cortés. Al final del partit, el tècnic alemany es mostrava satisfet pel joc de l'equip, tot i que decebut pel resultat final.
7: He vist moltes coses bones al meu equip, com els minuts dels jugadors que juguen menys sovint. Per mi, hem estat bé. A la primera part hem controlat el partit, i això que el partit no era fàcil perquè ells ens atacaven molt fort, ja que s'hi jugaven la permanència.
8: En la Liga.
5: Jugats també ahir a primera divisió, Villarreal 2, Sevilla 3 i Getafe 3, Mallorca 1. La derrota del Barça fa que l'Alavés surti del descens i que el Girona sigui provisionalment penúltim amb 39 punts, empatat però amb l'Elge, el Llevant i el Mallorca. Això fa que el partit d'aquest vespre a Montilivi davant la Reial Societat sigui molt transcendent pels de mi.

0: Mitchell que necessiten el triomf per sortir de les places que ara mateix ocupen.
1: Un dels partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per nosaltres, que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
0: Stuani no s'ha pogut entrenar amb normalitat aquests dies, però avui s'infiltrarà per poder jugar al Girona Reial Societat. Començarà a les 8 del vespre i el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. A més del Girona Reial Societat, avui es tancarà la 36a jornada amb aquests partits, València, Rayo Vallecano i Madrid, Oviedo. El Club Blanc, però, l'atenció a les últimes hores no la centra aquest partit de Lliga, sinó les declaracions del seu president Florentino Pérez, que ahir va concedir una entrevista a La Sexta, on va assegurar que les relacions amb el Club Laurana estan trencades i va instar el Barça a demandar-lo després que el Club Laurana expliqués a través d'un comunicat que estava valorant emprendre accions legals.
2: Pues haría muy bien no hacerlo. Que si quiere que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Durante dos décadas prácticamente se ha pagado el Barcelona, lo sé, diciendo unas cosas que luego en el juicio no se corresponde con la verdad. Pero lo que se ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero para luchar contra el Madrid.
0: Hores abans, el president interí blaugrana Rafael Juste valorava així les declaracions de Florentino Pérez a la roda de premsa de dimarts.
3: Patètiques i plenes de falsetats, és el que m'ha semblat.
0: Mentrestant, l'empresari Enrique Riquelme ha desvelat que estudia presentar-se a les eleccions anunciades per Florentino Pérez.
4: 3CAT Info.
0: En futbol internacional, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique es va adjudicar ahir la Lliga Francesa després de guanyar el Lens per 0-2, i a la Premier League, jugat també ahir, Manchester City 3, Crystal Palace 0, una victòria que deixa els de Pep Guardiola a dos punts del líder, l'Arsenal.
4: 3CAT Info.
0: I a la Lliga ACB de bàsquet, victòria al Barça-Granada i derrota del Hajo Post Lleida a la pista del Breogán de Lugo. El Barça es va imposar al Granada a domicili 98-101 i ara és provisionalment tercer amb un partit més que el València i el Baskonia, mentre que el Hajo Post Lleida va perdre amb el Breogán 114-87 i és 13è la classificació amb 11 victòries, dues per sobre del descens a falta de 3 jornades per acabar. Aquest vespre a les 8, la 6a Joventut rep a Badalona l'Andorra sense Ante Tomic, que es perdrà finalment el que queda de la temporada per recuperar-se plenament de la lesió que té els isquiotibials de la cama dreta. La penya ara mateix és setena amb 17 victòries, però amb dos partits menys, i l'Andorra és penúltim amb 9 triomfs.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Actualitzem la situació a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia, doncs seguim amb circulació complicada a l'àrea metropolitana de Barcelona. D'entrada cap a la capital hi ha trànsit dens a la B23 des del Papiol, a la 2 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, la C31 al Prat i la C58 cap al Nus de la Trinitat, també a la P7 a Barberà, Granollers i les Roques, sentit sud, a la C17 a Parets i a la C59 a Caldes, tot cap a Barcelona. Congestió també a la C16, d'entrada a la capital cap a la Ronda de Dalt, i pel que fa a les rondes, precisament en aquesta Ronda de Dalt, a trànsit dens des de Santa Coloma fins a Espluga, sentit Llobregat, i de l'Hospitalet a Espluga, sentit Besòs, i a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca i Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat.
1: Repàs el més destacat, trobada avui entre els sindicats de l'educació i el departament per mirar d'acostar posicions en un clima de protestes. Avui hi ha previstes aturades als centres educatius de les comarques de Girona i de la Catalunya Central. El sindicat majoritari, USTEC, arriba a la reunió amb dues peticions clau: el pla de xoc per a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. I hem sentit també les disculpes de la consellera d'Interior per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents. Núria Parlon anuncia una investigació interna. El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, assegura que no tenia coneixement d'aquest operatiu i avança que es modificaran els procediments. Els grups parlamentaris insisteixen a demanar la destitució del major. I Donald Trump aparca la guerra aranzelària i estén la mà a Xi Jinping. El president dels Estats Units, de visita oficial a la Xina, assegura que els dos països tenen més interessos en comú que diferències i augura que les relacions entre Pequín i Washington seran millors que mai. En el segon tram de l'informatiu també parlarem de la guerra a Ucraïna amb nous atacs de Rússia a Kiev aquesta matinada, que han deixat almenys un mort i 16 ferits. De casa nostra passarem per Solsona, on ja ho tenen tot a punt per a una nova edició de la Fira de Sant Isidre, per segon any consecutiu però sense bestiar per la crisi de la dermatosi nodular. I anirem fins al nucli de Baro, al Pallars Sobirà, on els veïns reclamen mesures urgents per millorar la seguretat a la travessia de l'N260. La consideren un punt negre per la velocitat dels vehicles i el risc d'accidents. I en esports, Eudald Serra, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: L'Espanyol supera l'Atlètic Club per 2-0 i trenca una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar.
3: Els blanquiblaus sumen 42 punts i ara en tenen 3 de marge sobre el descens. Aquest vespre juga el Girona, que rep la Reial Societat a Montilivi, també amb la necessitat de guanyar per sortir de les places de descens. Ahir el Barça va perdre per 1-0 al camp de l'Alavés.
1: I el temps, cel ennuvolat amb ruixats a les comarques de Girona i sobretot a l'Alt Empordà, on s'intensificaran durant la tarda. Cel variable o serè la resta, amb sol al sud del país i un ambient avui més suau. El vent de mestral es reforçarà a partir del migdia al terç oest del país. Passant gairebé 3 minuts i mig de 8:45, el departament i els sindicats d'educació intentaran aquest matí acostar posicions a la taula sectorial enmig d'un clima de mala maror i un cicle de vagues en marxa avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central. La reunió està prevista a 9:45 del matí. El sindicat majoritari, l'USTEC, hi arriba amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord: el pla de xoc per a l'escola inclusiva i la recuperació salarial. De la seva banda, la consellera Esther Niubó confia reconduir la situació amb una nova proposta sobre inclusió. Mentrestant, les mobilitzacions, com dèiem, no s'aturen. Avui estan cridats a la vaga els docents de les comarques de Girona i de la Catalunya Central. Anem cap a Salt. Laia Claret.
4: A aquesta hora hi ha concentracions a diversos punts de comarques gironines. Una d'aquestes és la que estem seguint ara mateix. Som a Salt, anant cap a Girona Ciutat. Són una quarantena de docents anant a peu. Robert Pastor és portaveu de l'Assemblea de Docents que ha convocat.
5: Estem desencisats. No podem fer la nostra feina com la volem fer, amb qualitat, atenent els alumnes bé. No, els últims anys, d'uns 10-15 anys cap aquí, tot va pel pedregar. Han passat governs de tots colors. No hi ha una visió de país de lo que hauria de ser essencial per a la nostra societat.
4: Aquesta és una de les columnes que acabaran arribant a Plaça Catalunya a les 10, on hi preveuen fer un esmorzar. La manifestació comença a les 12, l'ha convocat USTEC. Comença a Correus i anirà fins a la seu de la Generalitat. Allà hi plantaran flors, simbòlicament, i és que a Girona és temps de flors, per tant els carrers estan engalanats. El lema de la manifestació, de fet, és: per temps de flors ens plantem.
1: I marxem ara cap a Manlleu, Nàtia Dell.
0: A l'Institut del Ter de Manlleu ja arriba la columna nord de docents que venen en bicicleta des de Torelló per baixar tots plegats cap a Vic. Passant per la carretera són una vintena, tots perfectament equipats de color groc. A les 9 han quedat totes les columnes a la plaça Major i també n'arribarà una de Calldetenes. Des d'allà, amb bicicleta, patins, patinets, la idea és fer un recorregut popular i familiar per la ciutat. I avui tots molt pendents de la reunió d'aquest matí amb el Departament d'Educació. Ens ho explicava la Sònia Zapata, de l'USTEC.
6: Avui és molt important, esperem que el govern mogui fitxa, que ens porti unes bones condicions i que tota la comunitat educativa doncs podem validar aquestes negociacions. Si no, nosaltres no aturarem. És igual, jornades familiars, jornades de vaga, anirem fent.
0: Una convocatòria amb missatges com ara menys discursos i més recursos i l'educació pública és futur, ja n'hi ha prou.
1: No deixem les aules, us expliquem també avui que l'àrea d'inspecció del Departament d'Educació ha comunicat a diversos centres que els claustres de docents no poden debatre mesures com la de no participar en colònies o sortides escolars. El sindicat CGT ho considera un intent de coacció i la plataforma Aturem Sortides i Colònies també ho critica. En els correus electrònics que ha pogut consultar al matí de Catalunya Ràdio, Inspecció insta a abordar aquestes qüestions en assemblees de docents i diu que en cas que es faci els claustres no se n'aixecarà acte perquè sobrepassa les seves funcions. El sindicat CGT, un dels convocants de les vagues previstes fins a finals de curs, discrepa de l'argument, defensa que la llei d'educació habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa que es desenvolupi als centres. La plataforma Aturem Sortides i Colònies recrimina al Departament d'Educació que hagi enviat aquests correus electrònics a les direccions.
7: Els molesta que surtin aquestes posicions de claustre posicionant-nos sobre qüestions de centre que s'han de prendre decisions i els molesta que surtin a l'acte del claustre. I això són espais que tenim democràtics en el centre que nosaltres podem decidir qüestions pedagògiques, podem decidir qüestions que ens afecten al dia a dia de la nostra acció pedagògica al centre.
1: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes als mestres per l'operació en què dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents. Ha admès que, tot i fer-se d'acord amb la norma, es va plantejar malament. Ho ha dit el Parlament de Catalunya en el marc de la Comissió de Seguretat i acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha assegurat que es modificaran els procediments.
8: Sí que avui demanat disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
9: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
1: També ha anunciat una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient i una ampliació de la norma que defineix les atribucions de la Comissaria General d'Informació per restringir i aclarir aquestes operacions d'infiltració que a partir d'ara hauran d'estar més justificades.
10: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Donald Trump i Xi Jinping s'han reunit a Pequín enmig de la tempesta econòmica que provoca la guerra de l'Iran. El president dels Estats Units ha aparcat la guerra aranzelària i ha estès la mà al seu homòleg. Ha augurat que les seves relacions milloraran com mai ha passat. Pequín, Francesc Canals.
11: Un Xi Jinping relaxat, fins i tot somrient en algun instant en la cerimònia de benvinguda a Donald Trump a la plaça de Tiananmen, ja mostra la voluntat de les dues potències de presentar aquesta cimera en positiu malgrat les profundes diferències. Un aire distès en el president xinès, combinat amb paraules emfàtiques pròpies d'aquest tipus de trobades per part de Donald Trump.
12: És un honor estar amb tu, és un honor ser el teu amic, i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
11: Aquesta serà la cimera més important mai celebrada, un futur fantàstic junts, és un honor ser el vostre amic, i les relacions entre tots dos països seran millor del que han estat mai. Xi Jinping també ha traslladat l'afany, ha dit, de fer del 2026 un any històric per al futur de les relacions entre la Xina i els Estats Units.
1: Per cert, que Kevin Warsh, el candidat de Donald Trump per presidir la Reserva Federal dels Estats Units, ja té el vistiplau del Senat. Tot i això, la votació ha estat la més dividida de la història de la Fed. Només ha rebut el vot dels senadors republicans i un de demòcrata, mentre que la tradició és que aquest tipus de nomenaments es produeixin amb suports amplis dels dos partits. Trump estava obertament enfrontat al president sortint, Jerome Powell, a qui pressionava per abaixar els tipus d'interès per reactivar l'economia. Powell plega demà perquè se li ha esgotat el mandat i, malgrat que la Fed és un organisme independent, Trump s'ha mogut per buscar-li un relleu a fi. Warsh, però, tindrà difícil aprovar una rebaixa dels tipus de manera immediata perquè la inflació nord-americana ha repuntat a conseqüència de la guerra a l'Iran. Parlem d'una altra guerra, la d'Ucraïna. Rússia ha tornat a atacar Kiev aquesta matinada amb 670 drons i més de 50 míssils, segons les autoritats ucraïneses, i ha deixat almenys un mort i 16 ferits. L'atac ha afectat edificis residencials de diversos districtes de la capital d'Ucraïna i un d'ells ha quedat parcialment esfondrat, amb ciutadans que podrien estar atrapats sota la runa. L'alcalde de Kiev també ha informat de danys en diversos punts de la ciutat. Ahir Rússia va llançar un atac diurn amb drons dirigit contra infraestructures crítiques d'Ucraïna que va deixar almenys 6 morts, segons les autoritats. 5 minuts mal comptats i arribarem a 8:45. Salvador Illa reuneix avui amb el govern de Califòrnia el principal bastió progressista contra les polítiques reaccionàries de l'administració Trump. Des de la capital, Sacramento, el president de la Generalitat aprofitarà també per enfortir les relacions amb el govern demòcrata. Enviat especial a San Francisco, Albert Prat.
13: Salvador Illa exhibirà el seu discurs anti-Trump al costat de la vicegovernadora de Califòrnia, tot i que el seu pla inicial era fotografiar-se amb Gavin Newsom, el governador d'aquest estat que està cridat a plantar cara al president nord-americà. Aquest dimecres, rodejat d'emprenedors catalans instal·lats a Silicon Valley, Illa s'ha mostrat confiat que Catalunya serà puntera en tecnologia.
14: Catalunya s'ha de treure els complexes a sobre. I nosaltres hem de liderar aquests propers 10 anys sense demanar permís a ningú. És que no hem de demanar permís a ningú.
10: 3CAT Info.
1: Glovo acomiadarà més de 400 repartidors a tota Espanya. La plataforma de repartiment de menjar a domicili ha arribat a un acord amb Comissions Obreres sobre les condicions dels acomiadaments. Són 300 menys dels previstos i Glovo indemnitzarà els afectats amb 37 dies per any treballat. De moment, encara no se sap quin impacte tindrà la retallada a Catalunya, on l'empresa voldria acomiadar uns 140 treballadors. Feia un mes que Glovo negociava un acord amb els representants dels treballadors. En cultura, Marta Pessarrodona obrirà avui la nova edició de Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica. Del 14 al 21 de maig, el festival desplegarà el seu extens programa d'activitats amb la presència de veus destacades com Carla Rabassa, Dolors Miquel, Biel Mesquida, Emma Vilarassau o Josep Maria Flotats, entre d'altres. Ens ho explica la Montse Pujol.
15: Durant 7 dies, Barcelona Poesia tornarà a portar la paraula poètica a tots els espais de la ciutat en forma de recitals, rutes literàries, espectacles musicals i teatrals, xerrades i taules rodones. L'edició d'aquest any reivindica la diversitat de la mirada poètica. Anna Gual és cocomissària del festival.
16: La voluntat nostra és com molt clara, que és la d'arribar doncs, a com més públics millor. La poesia no és d'una sola manera, sinó que ho és de moltes, i d'aquí la idea del nostre festival i la idea doncs, d'aquest leitmotiv, d'aquesta temàtica, que és la de la mirada.
15: Hi haurà homenatges a grans noms com Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover. Inclourà un component musical amb música de Ferran Palau, Marina Rossell, Ferran Isern, Mariona Segarra o Eduard Iniesta, entre d'altres. Els escenaris principals del certamen seran els habituals, el Verger del Museu Marès i el Born, el Museu d'Història de Barcelona, i també s'incorporaran altres, com els jardins de la Fundació Muñoz Ramonet, l'Ateneu Barcelonès, el Palau Muntaner, la Fundació Brossa, el Museu Tàpies o el CCCB, entre d'altres. En el marc del festival es lliurarà el Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona al poeta Martí Sales i Seriola pel seu llibre de poemes Descripció del món.
1: I ara marxem cap a Lleida. La històrica llibreria El Genet Blau tancarà portes a finals de juny. Especialitzada en literatura infantil i juvenil, la llibreria va canviar de local l'any passat, Juliol Becar.
17: La llibreria tancarà portes el mes de juny després de 25 anys. Segons ha explicat la seva propietària, Merche París, és una decisió que arriba per poder dedicar-se a altres projectes vinculats al món editorial i a la promoció cultural que van lligats amb la marca El Genet Blau. Així ho ha anunciat a través de les xarxes socials de la llibreria.
18: Tot i que nosaltres la llibreria física sempre ens ha donat moltes alegries, ara, actualment, ens exigeix una energia brutal, una massa energia i gairebé exclusiva, que fa que en resti energia per encarar altres projectes.
17: La llibreria va canviar de local fa just un any, un trasllat que es va fer amb una cadena humana en la qual van participar desenes de persones.
1: I el primer sonar sota nova direcció i sense els fundadors del festival programa un centenar d'actuacions en noms com The Prodigy o Charlotte the White. La barreja de llenguatges musicals i generacions es mantindrà amb el mateix esperit del sonar, fundat el 1994, des de bandes de culte de dècades passades fins a músics i DJs de l'escena actual. Cristian Suárez és el responsable de programació.
19: The Prodigy, referente del rave británico, que actúan por primera vez en el festival después de hace 33 años queriendo tenerlos. Charlotte DeWitt, un habitual del festival. Amélie Lenz, que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura. Cabaret Voltaire, pioneros del industrial.
1: Les sessions de dia i de nit es fusionaran al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet. Matí complicat a les carreteres, moment d'actualitzar la situació, el panorama que tenim. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs tenim noves incidències. Comencem per la carretera C55 a Clariana de Cardener. La carretera es troba tallada per una manifestació. Hi ha desviaments senyalitzats en aquest punt. La TV-7411 a Riba-Roja d'Ebre, també tallada, en aquest cas, per un incendi forestal. A la 7, entre Vilaseca i Vinyols dels Arcs cap a Tarragona, hi ha un carril tallat per accident. I recordem també que a la 2 hi ha un carril tallat a Bellpuig i un entre el Bruc i Collbató, en tots dos casos sentit Lleida i en tots dos casos a causa d'una avaria. Més enllà d'això, seguim tenint, com ara deies, circulació molt complicada a l'àrea metropolitana de Barcelona. D'entrada cap a la capital hi ha trànsit dens a la B23, a la 2, a la C32 des de Viladecans, a la C31 al Prat o la C58 cap al Nus de la Trinitat. També a la P7, entre Barberà, a Granollers i a la Roca, sentit sud, a la C-17 a Parets i a la C-59 a Caldes cap a Barcelona. Trànsit complicat també dens en diversos trams de les dues rondes, la Ronda de Dalt i la Litoral, en tots dos sentits de la marxa.
10: El temps.
1: Jofre Genué.
20: Els núvols avui ja es mostren abundants a les comarques gironines. De fet, a nit matinada hi ha hagut alguns petits ruixats amb tempestes enfront de la costa de l'Empordà. Fins a 1 litre per metre quadrat a Roses, 2 a Valleta, fins i tot també a Cassà de la Selva, prop de 2 litres per metre quadrat. Són fenòmens puntuals, però que indiquen aquesta inestabilitat que ha d'anar a més a les comarques gironines i que al llarg d'aquest matí doncs, es traduirà amb més risc de ruixats i fins i tot la pluja que començarà a guanyar terreny a l'Alt Empordà, al Vera, a Pirineu Oriental i especialment a la tarda, que pot ser abundant. De fet, cap a l'Alt Empordà hi ha un avís d'acumulacions de fins a 100 litres per metre quadrat fins demà, amb aquesta pluja que s'intensificarà sobretot al llarg de la tarda i vespre. Al marge d'aquesta situació, de moment, al centre i sud del país, amb força sol i suavitat. Aquí el termòmetre pot arribar a situar-se a prop dels 25 graus, sobretot a la Costa Daurada, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, amb un mestral ponentat que es reforçarà a partir de migdia una mica rescalfat. Demà, descens de les temperatures de manera més general i també més pluges, no només a les comarques gironines, sinó guanyant terreny al llarg del dia cap a les de Barcelona, i la cota de neu al Pirineu baixant dels 1.800, que s'espera més o menys avui, cap als 1.600 o 1.200 al vessant nord ja de cal al vespre d'aquest divendres.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 9.
10: Catalunya al dia.
1: Situem-nos ara a Solsona, tot a punt per una nova edició de la tradicional Fira de Sant Isidre. Per segon any consecutiu tindrà l'absència destacada d'un dels grans atractius, la mostra de bestiar boví per la crisi de dermatosi nodular. Joaquim Albalate.
21: Una 73a edició de la Fira que creix amb més expositors que mai, però sense les seves protagonistes històriques, les vaques. L'any passat no hi va haver mostra de bestiar boví com a protesta per la gestió per part del govern dels casos de dermatosi nodular contagiosa i de la fauna salvatge. Aquest any tampoc no hi seran, ara per responsabilitat sanitària. Joan Codina és el responsable de la fira.
22: Els pagesos doncs, no se'n fien perquè s'hi juguen molt. I un brot de la dermatosi nuclear contagiosa aquesta que hi ha, doncs això és fora molt important per ells, perquè igual han de matar tot el bestiar de les explotacions i no se n'han fiat, i nosaltres ho entenem.
21: Una absència que es compensarà en part amb la resta del bestiar. Creix la mostra de cavalls, que passa de 5 a 18 corrals, i també la d'ovelles, amb uns 250 animals. També creix la xifra d'actes i activitats culturals, com ara el maridatge de música i gastronomia del Sant Isidre.
22: Tenim un total de 138 expositors. S'han preparat uns 40 actes. Aquest any destaquem l'aposta cultural de Sant Isidre. Ampliem concerts i oferta del producte comarcal.
21: Els dies centrals de la fira són dissabte i diumenge, tot i que avui ja comencen els actes amb una jornada tècnica i demà hi ha les primeres activitats culturals.
1: FACET, el Priorat, acollirà un nou centre de recerca enològica que vol ser la referència a Catalunya en innovació vitivinícola. Es tracta d'Enolab.cat, una infraestructura impulsada pel Departament de Recerca i Universitats amb una inversió de 4 milions d'euros que vol estar operatiu a finals del 2028. Tarragona, Manel Sastre.
3: Enolab.cat integrarà la recerca científica i l'anàlisi de dades en un mateix indret. El centre disposarà d'un celler experimental, laboratoris químics i microbiològics i una plataforma digital avançada basada en intel·ligència artificial. L'objectiu és treballar sobre la digitalització dels processos enològics aplicant tecnologies avançades per millorar la fermentació, la criança i la qualitat final del producte. Joan Manuel Albacete és el director general de Vitec, el Centre Tecnològic del Vi de l'Irta.
4: De la necessitat d'acostar la ciència al sector, traduint-la en eines pràctiques i que ajudin els elaboradors a competir, a sostenir-se econòmicament. És a dir, el propòsit és que mantinguem el nostre teixit productiu vitivinícola a Catalunya, que puguin ajudar a prendre les millors decisions.
3: Aquest laboratori permetrà monitoritzar en temps real totes les fases de producció i desenvolupar models predictius per optimitzar processos i anticipar escenaris. Segons la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, també s'abordarà l'impacte del canvi climàtic.
5: Amb una recerca tecnològica puntera per fer aquestes simulacions que ens puguin ajudar a combatre doncs, factors que són tan evidents com el canvi climàtic, factors tan evidents com els canvis que es poden produir en el sol.
3: El projecte s'ubicarà a l'antiga fàbrica tèxtil Falbar de Falset. Comptarà amb més de 1.000 metres quadrats. El centre vol ser també una referència internacional i oferirà serveis a totes les denominacions d'origen catalanes, als cellers, empreses i també centres de recerca. Es vol posar en marxa d'aquí a 2 anys.
1: I ara situem-nos al Pallars Sobirà. Els veïns del nucli de Baro han entregat més de 200 signatures per reclamar mesures urgents de seguretat a la travessia de l'N260. La consideren un punt negre per la velocitat dels vehicles i pel risc d'accidents. L'Ajuntament admet la problemàtica i assegura que ja ha presentat un projecte per actuar-hi. Pau Rovira.
23: La plataforma veïnal Baro Viu denuncia que, tot i el límit de 50 km per hora, molts vehicles travessen el nucli a gran velocitat i recorden que durant el 2025 hi va haver 2 accidents en aquest tram. Per això, en una carta signada per més de 200 veïns, reclamen la instal·lació d'un radar sancionador, diversos passos de vianants segurs i mesures físiques per reduir la velocitat. Meritxell Amador és la portaveu de la plataforma.
24: Exigint radar de tram i mesures físiques immediates. La carretera ens talla el poble pel mig i necessitem passos de vianants segurs. Els vehicles entren a Baro a prop de 100 km, doblant el límit permès. El soroll és insuportable i les vibracions del trànsit passant estan provocant esquerdes estructurals a les cases de Baro. Estem perdent qualitat de vida i seguretat a marxes forçades.
23: De la seva banda, l'alcalde del municipi, Josep Ramon Fontdevilla, defensa que el consistori ja està treballant amb trànsit i amb el Ministeri de Transports, que és qui té la decisió final.
25: Han presentat un projecte de carreteres ja amb nou pas de vianants, i ara pues, toca una mica, ells ens han de contestar i ens han de dir si l'aproven, si volen alguna variació, si què es pot fer. Porta tot el seu procés, però bueno, que el procés està engegat. Que està bé que hi hagi els firmes, vol dir que com més gent estigui d'acord que volen una cosa, és més fàcil poder-ho demanar. Lentament, amb una nacional, no és qui decideix. És un tema d'estado, això és de Madrid.
23: L'Ajuntament insisteix que l'objectiu és combinar el pas de vianants amb mesures que obliguin realment a reduir la velocitat abans d'entrar al nucli.
1: I avui acabarem al Baix Empordà. La població de Platja d'Aro tren al tram sud del passeig marítim remodelat després de les afectacions del temporal. Glòria, l'obra s'ha fet seguint un nou model perquè l'espai sigui més resistent als efectes del canvi climàtic. Maria Rovira.
26: Aquesta part del passeig va patir sobretot els embats dels temporals Glòria l'any 2020 i el Nelson el 2024. Les obres al tram sud, impulsades pel Ministeri per la Transició Ecològica, suposen una inversió de 500.000 d'euros i s'han concretat en posar un camí de sauló, separació amb dunes de la zona de la platja, vegetació i zona d'estada amb bancs i eliminació del pas de vehicles en alguna de les zones. El delegat de l'Estat a Catalunya, Carlos Prieto, va destacar ahir durant la inauguració oficial que cal un canvi de model per fer els passejos marítims més resilients als embats dels temporals.
27: Ens hem d'adaptar, hem de fer estructures resilients, més renaturalitzades, doncs, a aquests sistemes dunars, amb diferents elements doncs, que puguin protegir, doncs, que el temporal no s'emporti la sorra, que la sorra, doncs, si no, torni en un procés natural i, sobretot, que això estigui pensat pel gaudi, insisteixo, dels seus veïns i veïnes, no?
26: Segons l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, estrenar el tram sud del passeig marítim és només un primer pas per transformar la façana litoral per adaptar-la al canvi climàtic. La pròxima intervenció serà la construcció de la passera sobre el riu Riudaura. Pel que fa al tram nord, es preveu licitar les obres el 2027 i iniciar-les el 2028.
1: Audal Serra, molt bon dia.
0: Bon dia i bona hora. L'Espanyol va superar ahir al vespre l'Athletic Club de Bilbao per 2-0 i trenca d'aquesta manera una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Un triomf que més serveix als de Manolo González per sumar 42 punts i allunyar-se 3 punts de les places de descens. Al final del partit, el tècnic blanquiblau reconeixia el pes que s'havien tret de sobre.
6: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'espera ara va estar seguint dur.
0: Els gols de l'Espanyol van arribar als últims 20 minuts de partit marcats per Pere Milla i Quique García, que havien entrat al camp al segon temps. Ara els blanquiblaus són 14ens a la classificació amb 3 punts d'avantatge, com dèiem, sobre el descens i quan falten 2 jornades perquè s'acabi la Lliga. Mentrestant, el Barça s'ha quedat sense la possibilitat d'arribar a la xifra dels 100 punts al final del campionat després de perdre ahir el camp de l'Alavés per 1-0. Hansi Flick va fer un 11 inicial amb força canvis, on va destacar la titularitat del porter Chesney i el debut del central del filial Álvaro Cortés. Al final del partit, el tècnic alemany es mostrava satisfet pel joc, tot i que decebut pel resultat final.
7: He vist moltes coses bones al meu equip, com els minuts dels jugadors que juguen menys sovint. Per mi, hem estat bé. A la primera part hem controlat el partit, i això que el partit no era fàcil perquè ells ens atacaven molt fort, ja que sí jugaven la permanència.
8: En la Liga.
0: Jugats també ahir a primera, Villarreal 2, Sevilla 3 i Getafe 3, Mallorca 1. La derrota del Barça fa que l'Alavés surti del descens i que el Girona sigui provisionalment penúltim amb 39 punts, però empatat amb l'Elx, el Llevant i el Mallorca. Això fa que el partit d'aquest vespre a Montilivi, davant la Reial Societat, sigui molt important pels de Mitchell, que necessiten el triomf per sortir de les places de descens que ara mateix ocupen.
9: Un de los partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per nosaltres, que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
0: Stuani no s'ha pogut entrenar aquests dies amb normalitat, però avui s'infiltrarà per poder jugar al Girona Reial Societat. Començarà a les 8 del vespre i el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. A més del Girona Reial Societat, avui es tancarà la 36a jornada de Lliga amb aquests partits: València, Rayo Vallecano i Madrid, Oviedo.
10: 3CAT Info.
0: El Club Blanc, però, l'atenció a les últimes hores no la centra aquest partit de Lliga, sinó les declaracions del seu president Florentino Pérez, que ahir va concedir una entrevista a La Sexta, on va assegurar que les relacions amb el Club Blaugrana estan trencades i va instar el Barça a demandar-lo després que el Club Blaugrana expliqués a través d'un comunicat que estava valorant emprendre accions legals.
11: Pues haría muy bien no hacerlo. Que si quiere que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Durante 2 décadas prácticamente se ha pagado el Barcelona, lo sé, diciendo unas cosas que luego en el juicio no se corresponden con la verdad. Pero lo que se ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero para luchar contra el Madrid.
0: Hores abans, el president interí blaugrana, Rafael Juste, valorava així les declaracions de Florentino Pérez a la roda de premsa de dimarts.
12: Patètiques i plenes de falsetats, és el que m'ha semblat.
0: Mentrestant, l'empresari Enrique Riquelme ha desvelat que estudia presentar-se a les eleccions anunciades per Florentino Pérez. En futbol internacional, a Itàlia, l'Inter de Milà aconsegueix el doblet després de guanyar també la Copa, al superar la final a Lazio per 2-0. A França, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique es va adjudicar la Lliga després de guanyar el Lens per 0-2. I a la Premier League anglesa, jugat també ahir, Manchester City 3, Crystal Palace 0, una victòria que deixa els de Pep Guardiola a 2 punts del líder, l'Arsenal.
10: 3CAT Info.
0: I a la Lliga ACB de bàsquet, victòria del Barça a Granada i derrota del Hayo Posleida a la pista del Breogán de Lugo. El Barça es va imposar al Granada a domicili 98-101 i ara és provisionalment tercer amb un partit més que el València i el Baskonia, mentre que el Hayo Posleida va perdre amb el Breogán 114-87 i és 13è a la classificació amb 11 victòries, dues per sobre de les places de descens a falta de 3 jornades per acabar. Aquest vespre a les 8, la Sisa Joventut rep a Badalona, l'Andorra, sense Ante Tomic, que es perdrà finalment el que queda de la temporada per recuperar-se plenament de la lesió que arrossega des de fa setmanes els isquiotibials de la cama dreta. La penya és setena amb 17 victòries, però amb dos partits menys, i l'Andorra és penúltim amb 9 triomfs. I a l'Eurolliga, el València va aconseguir el vespre ahir l'últim bitllet per disputar la final a 4, el cinquè i definitiu partit de la seva sèrie de quarts de final. El conjunt de Pedro Martínez va guanyar el Panathinaikos per 81-64. El València ha remuntat d'aquesta manera el 2-0 que tenia en contra. A la semifinal de la final a 4 d'Atenes s'enfrontarà al Madrid. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es va assegurar ahir al vespre la primera posició de grup de cara a la final a 4 de la Champions masculina, després de guanyar el Novi de Belgrad per 14-16. Els mariners ja tenien la classificació assegurada des de la jornada anterior.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dijous 14 de maig del 2026. Com està passant les darreres setmanes, els dijous són els nous divendres. I avui el dia ens presenta una agenda atapeïda, començant per totes les activitats de la Setmana de l'Esport i seguint pel darrer dia de portes obertes a l'Escola de Música, la xerrada sobre ajuts a l'habitatge, la projecció del documental sobre sensellerisme, a l'Escorxador, un nou espectacle de dansa de l'IA pel president Quim Torra, parlant sobre l'estat del català o retiro, i l'humorista David Cepo al Prado per tancar aquest Juernes en tota regla. En uns moments en fem un repàs xinoxano. Bones notícies. La Malvasia Dolça de l'Hospital de l'any 2018 ha estat guardonada amb la medalla de platí a la 17a edició del certamen The Wall of Malvasia, celebrat entre el 14 i el 17 d'abril a Croàcia. Una distinció especialment rellevant perquè només l'han obtinguda 10 vins dels prop dels 300 que s'han presentat. Avui que també podem constatar la satisfacció de l'Ave Maria per haver pogut resoldre l'assumpte de la inefable bateria de contenidors situada davant de Vila Haveman. La institució agraeix a nota de premsa l'actitud de l'Ajuntament i del Govern pel que fa a la voluntat de diàleg per resoldre-ho. Ara només ens caldrà saber si uns metres més amunt la proposta de Calma Beauty Sitges i de la xarcuteria Mauricio de traslladar els contenidors al carrer Salvador Miravent podrà ser tinguda en compte. I en uns moments escoltaran la regidora diputada Eva García durant la seva intervenció i al Parlament de Catalunya durant la sessió de la Comissió de Transició Ecològica. El Partit Popular presentà una proposta de resolució per adoptar mesures per evitar la regressió del litoral que, amb algunes aportacions afegides del PSC, fou aprovada pels vots de totes les formacions polítiques i una única abstenció de Vox. Avui que precisament els veïns de les botigues enfadats per la presència de la draga, és la draga de Portginesta. És la draga de Portginesta. Bé, i en aquest cas, com els dèiem, està per veure quin recorregut tindrà ara la proposta de resolució, perquè ja ho saben que al Parlament les propostes de resolució diuen i després la vida real ho porta tot com ho porta. I rematem aquesta prèvia recordant-los que dimecres que ve, 20 de maig, al Teatre Prado i a partir de 8:15 del vespre es presentarà el Corpus del 2026. Ara us apuntem quatre coses més sobre el Corpus que és a punt d'arribar.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Bé, matiso, a punt, allò que es diu a punt, encara no. Però, com a mínim, alguna cosa sabem. Avui que les educadores de les llars d'infants de la comarca es trobaran a Vilanova amb una convocatòria a Vilanova, com ahir li van comentar també a Carola Fernández, les educadores de les llars d'infants sitgetanes, les tres educadores de la Moixiganga, que vàrem tenir amb nosaltres. Avui hi ha concentració de protesta a Vilanova. I com els dèiem, quatre punts només perquè ho tinguin en compte. Dimecres que ve, 20 de maig, a 8:15, al Teatre Prado, la presentació del Corpus 2026, dimecres 20 de maig. Primera. Segona, divendres 29 de maig, s'inaugurarà una exposició fotogràfica i audiovisual al Mercat Vell, titulada Catifes, 75 anys fent veïnatge. Amb una posada en escena minimalista, ens endinsarem, ens diu la nota de premsa que ens han enviat, en el Corpus d'inicis dels anys 50, seguint el llarg recorregut de la processó a través de les imatges de les catifes. O sigui que una mena de recreació del recorregut de la processó de Corpus dels anys 50, descobrint com van anar reconvertint-se de catifes que es feien en dissenys individualitzats per cada façana a unir-se entre veïns per fer un disseny col·lectiu i únic. Exposició a partir del divendres 29 de maig al Mercat Vell, l'exposició fotogràfica i audiovisual Catifes, 75 anys fent veïnatge. I ja a vigílies de Corpus, divendres 5 de juny, els diem que una vegada més l'exposició de clavells serà a l'Hospital. La 86a Exposició Nacional de Clavells s'inaugurarà el divendres 5 de juny a partir de les 7 a l'Hospital, i el Pregó del Clavell el divendres 5 de juny al Racó de la Calma. No s'ha fet públic encara, perquè es farà públic el dimecres que ve, si ell o ella declamarà el pregó del clavell. I el diumenge dia 7, el diumenge de Corpus. Això són només 4 punts de les diferents activitats del Corpus d'enguany, que evidentment ja els detallarem en la mesura del possible a partir de la presentació. Recordem, dimecres que ve, dia 20, a 8:15 del vespre al Prado, es presentarà el Corpus. Avui que s'ha fet clar a les 6:04 i el sol ha sortit a les 6:35, el sol es pondrà a les 9:03 i es farà fosc a les 9:34. El dia s'allargarà 2 minuts, tindrem 14:27 de sol i 9:32 de foscor. I ara anem a fer un repàs xinuxano a l'agenda d'avui, que és una agenda intensa, eh? Com els dèiem, els dijous són els nous divendres i tenim un dijous carregat d'activitats. Primer de tot, pares i mares, avui és el darrer dia de les inscripcions a les estades esportives que organitza l'Ajuntament de Sitges entre el 29 de juny i el 24 de juliol en 4 torns. Un torn del 29 de juny al 3 de juliol, un segon torn del 6 al 10, un tercer torn del 13 al 17 i un quart torn del 20 al 24 de juliol. Fins avui, 14 de maig, està obert el període d'inscripcions i aleshores, entre el divendres dia 15 i el dimarts 19 de maig, es confeccionarà el llistat de preinscrits i s'assignarà un número aleatori pel sorteig, si és el cas. I el dimecres dia 20 es farà el sorteig de tall dels 4 torns, si és que és el cas. Per tant, avui, darrer dia d'inscripcions a les estades esportives. Avui, que en el marc de la Setmana de l'Esport, saben que hi ha activitat cada dia. Avui, dijous, 14 de maig, a partir de les 9 del matí, hores d'ara, a la piscina municipal, l'activitat Esquena Sana, activitat cosment per treballar la musculatura estabilitzadora i millorar la higiene postural. Ja ho saben que l'esquena ens aguanta de dalt a baix, l'ànima ens aguanta en un altre sentit, però l'esquena ens aguanta físicament parlant, per tant, important tenir-la en bones condicions. Avui, aquesta activitat que organitza la piscina municipal, activitat cosment, esquena sana per treballar la musculatura. Hores d'ara a la piscina. Avui, que aquesta tarda a partir de les 5, una vegada més, la Unió Esportiva Sitges obre el municipal d'Aiguadols a tothom i en especial a aquells joves que vulguin començar a jugar a futbol a partir del mes de setembre. Portes obertes al municipal d'Aiguadols a partir de les 5 de la tarda i fins les 8. I avui dijous 14 de maig, a la piscina municipal, a partir d'un 7:45 del vespre, Body Attack, activitat cardiovascular coreografiada amb música. Per tant, una activitat intensa. Body Attack, avui dijous 14 de maig, a partir d'un 7:45 del vespre, a la piscina municipal. En principi havia de ser una activitat presencial, però finalment aquesta xerrada sobre ajuts a l'habitatge que els hem vingut comentant, que s'emmarca en tot un seguit de propostes per a joves que ve des de la Generalitat de Catalunya, es farà virtual en un directe d'Instagram en el perfil de l'Espai Jove de Sitges i serà a partir de les 4 de la tarda. A partir de les 4 de la tarda, aquells i aquelles que s'hi vulguin inscriure, des de l'Instagram de l'Espai Jove es farà aquest directe, una xerrada en línia sobre ajuts a l'habitatge. És una activitat gratuïta que proposa la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil, on es donarà a conèixer el ventall d'ajuts a l'habitatge, les seves característiques i com accedir a elles. Avui, a partir de les 4 de la tarda, qui s'hi vulgui inscriure, ho pot fer a través de la pàgina de l'Ajuntament de Sitges.cat, allà trobareu a l'agenda aquesta activitat i el codi QR perquè us hi pugueu inscriure i així a través del mòbil o de l'ordinador pugueu assistir a aquest directe d'Instagram avui dijous 14 de maig a partir de les 4 en el perfil de l'Espai Jove de Sitges. Avui que és també el darrer dia dels diferents dies de portes obertes que ha fet l'Escola Municipal de Música Montserrat el Mirall. Avui dijous 14 de maig a partir de 6:15 de la tarda, sessió oberta de música i moviment per famílies amb infants a partir de 7 anys. A partir de 7 anys, els infants que el curs vinent 2026-2027 cursaran a partir de segon de primària. L'escola ha anat fent portes obertes des dels més menuts fins ara, la d'avui, per infants a partir de 7 anys, que el curs 2026-2027 cursaran a partir de segon de primària, i amb la jornada d'avui es tancaran les jornades de portes obertes a l'Escola Municipal de Música Montserrat Almirall. Avui que comencen també les propostes de l'Institut of the Arts Barcelona, les propostes de dansa per aquests dos dies, dijous i divendres. Un espectacle que porta per títol Converge 2026, dirigit per Elena Sester i Quique Granero, amb tot un seguit de coreografies, cocoreografies internacionalment reconegudes. Hi ha dos horaris d'espectacle, a 6:15 de la tarda i a 8:00, avui dijous, i demà divendres també, a 6:15 i a 8:00. A l'Institut of the Arts Barcelona, a l'antic centre de disseny, al carrer Ramon de Dalmases, el preu dels tíquets, 10 euros el dels adults, 5 euros el tíquet infantil. Avui dijous, a 6:15 i a 8:00, i demà divendres, a 6:15 i a 8:00, l'espectacle que proposa l'Institut of the Arts Barcelona, coreografies reconegudes internacionalment en l'espectacle Converge 2026. Avui, a l'Escorxador, a partir de 6:45 del vespre, 6:45 del vespre, la projecció del documental 13 veus, una realitat, el sensellarisme, un documental produït per voluntàries i voluntaris joves de Càritas que dona veu a testimonis en situació de sensellarisme, i en acabar hi haurà una taula rodona sobre el sensellarisme. N'hem parlat aquesta setmana amb la responsable de Càritas a la nostra zona. La projecció avui a partir de 6:45 de la tarda a l'Escorxador. 13 veus i una realitat, el sensellarisme. No acaben aquí les activitats d'agenda, perquè encara en tenim dues més per avui dijous, 14 de maig. El president Quim Torra serà protagonista de la xerrada que organitza l'Assemblea Sitges-Ribes, conjuntament amb el Consell de la República Catalana a Sitges i la Plataforma per la Llengua. A partir de 7:00 de la tarda, a la sala d'actes del Retiro, Quim Torra, si la llengua falla, fallarà tot. Aquesta és la conferència que es proposa avui a la tarda a partir de 7:00. Demà els en oferirem un resum i la podran trobar també al nostre web. Si la llengua falla, fallarà tot, a càrrec del president Quim Torra, avui a partir de 7:00 de la tarda a la sala d'actes del Retiro. I al Prado, a partir de 9:00, dins de tot el cicle d'espectacles teatrals que organitza l'entitat pradista David Cepo, al Teatre Prado, amb el seu show més viral, No crucis los brazos. David Cepo, còmic de naixement i influencer per sorpresa, s'ha convertit, ens diu la nota de premsa, en la nova sensació a xarxes socials gràcies a la seva espontaneïtat i proximitat. No crucis los brazos, avui a partir de 9:00 del vespre, l'estanap de David Cepo al Prado, dijous 14 de maig a 9:00. Demà els farem un repàs més detallat de tota l'agenda del cap de setmana, però que sàpiguen que demà divendres la presentació del llibre Cuba i els catalans, de Joan Santacana, Cuba i els catalans, de Botiguers a Negrés. Demà que també a la Biblioteca de Sitges, a la Biblioteca Santiago Rossinyol, s'organitza una xerrada sobre Antonio Machado. Demà que en el marc de la Setmana de l'Esport, conferència de Núria Piques, a partir de 7:00 de la tarda, a l'Escorxador, corredora de curses de muntanya, Núria Piques, Ara o mai, aquest és el títol de la conferència, demà a partir de 7:00 de la tarda a l'Escorxador. Demà divendres, que és nit de concert de sardana, aquest cap de setmana, que és setmana de la plec, doncs demà, concert de primavera, Rosa de les Roses, amb la Cobla Maricel, el tenor Andreu Miret, dirigit tot plegat per Francesc Gregori, i amb David Puertas com a presentador. Això serà demà als Jardins del Retiro a partir de 8:00 del vespre, preu de l'entrada 12 euros, entrada reduïda 10 euros. Activitats del cap de setmana. Avui en parlarem precisament amb l'agenda d'Au Ferrat. El diumenge als Jardins del Retiro juguem plegats per l'ELA. Jocs de rol, ludoteca, sorteig solidari, wargames, novetats editorials, tot això el diumenge. El diumenge que també Sitges reivindicarà la igualtat i la justícia en el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Hi haurà el manifest habitual de cada any davant del Triangle Rosa a partir de 6:45 de la tarda. La marxa sortirà des de l'Ajuntament a les 6 i a 6:45 davant del Monument Rosa es llegirà el manifest del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i recordar-los també que aquest cap de setmana és el cap de setmana de la nit dels museus i del Dia Internacional dels Museus. Per tant, hi haurà museus oberts al vespre del dissabte, aquella activitat tan bonica del capvespre des del Mirador del Maricel, en companyia de la Coral Sitges Canta, i el diumenge, portes obertes als museus de Sitges i, òbviament, aquesta exposició tan magnífica d'absències i presències de la col·lecció d'art del Banc Sabadell, dels artistes de Charles Dining, on hi ha uns quadres absolutament preciosos, doncs on diumenge entrada lliure als museus. I recordar-los que aquest cap de setmana continuen oberts els 11 espais del Fotomatch, o sigui que tenen activitats per donar i per vendre. Demà encara la relacionarem d'una manera més detallada. La Malvasia de Sitges ha tornat a ser reconeguda internacionalment. La nota de premsa que ens envien des de l'hospital diu que ha tornat a demostrar el seu potencial internacional en la 17a edició de la fira The Wall of Malvasia, celebrada entre el 14 i el 17 d'abril a Ístria, a Croàcia. En aquesta competició, organitzada per l'associació Vinistra i dedicada exclusivament a la família dels ceps de Malvasia, els vins elaborats amb la varietat sitgetana han obtingut un rànquing històric de 4 medalles entre els prop de 300 vins que s'han presentat. Per un costat, la Malvasia Dolça de l'any 2018, que ha merescut una medalla de platí i una puntuació de 96 punts. Aquesta distinció és especialment rellevant pel celler de l'hospital, ja que només 10 vins dels 300 que s'han presentat, fets en varietat Malvasia, han obtingut aquesta distinció. Però, com els dèiem, s'han atorgat més medalles. Aleshores, les altres han anat per vins fets en varietat Malvasia. El Maricel 2024 del celler Torri del Veguer, que ha obtingut la medalla d'or. El Sacerra 2021 del celler Vega de Ribes i els Pedrets de Montpicolis del celler Montpicolis i el Llevant 2025 del celler Umeso, que en tots tres casos han estat guardonats amb la medalla de plata. Per tant, els elaborats amb ceps de la varietat Malvasia de Sitges, 4 medalles s'han endut d'aquest concurs de World of Malvasia a Croàcia. I la nostra Malvasia, la Malvasia Dolça del 2018, medalla de platí i una puntuació de 96 punts. Vinga, anem per un moment al Parlament de Catalunya. Abans passem, però, per la zona de les botigues. El que tenen davant els veïns de les botigues és la draga de Port Ginesta, una vegada més. La draga de Port Ginesta hi pot estar allà, perquè té els permisos. Una altra cosa és que tingui permisos de determinades institucions, però no tingui el vistiplau d'altres, i hi ha els permisos de més amunt. Després vindria tota la resta, tota la història. El cas és que la draga torna a ser davant de les platges de les botigues de Sitges, i els veïns de les botigues han publicat a Instagram una nota en què diu: fa anys que veiem com s'extreu sorra del fons marí de la zona i com les platges de les botigues perden amplades, degraden i retrocedeixen any rere any. Se'ns va dir que aquestes actuacions tenien un final, però avui la draga torna a ser aquí. Les botigues de Sitges no pot continuar sent una zona de sacrifici. Volem respostes clares. Qui ha autoritzat aquesta nova extracció? Quin contracte o expedient l'empara? Quin volum de sorra s'està retirant? On s'està portant exactament aquesta sorra? Quins estudis ambientals actualitzats existeixen? Quin impacte té sobre el fons marí, les platges i l'ecosistema de les botigues? Quan s'acabarà definitivament? Qui assumeix la responsabilitat política i administrativa? Diu la nota que no n'hi ha prou amb dir que no és competència nostra. Si les botigues de Sitges està patint una degradació evident de les seves platges, les administracions implicades tenen l'obligació de donar la cara, informar els veïns i defensar el territori. Demanem explicacions públiques i transparència immediata a l'Ajuntament, a l'alcaldessa, a la Generalitat, al Departament de Territori, al Miteco, al Port de Barcelona i a Aena. Les nostres platges no són una pedrera submarina, el nostre fons marí no és un recurs infinit, les botigues de Sitges exigeix respecte, transparència i protecció real. Com els dèiem, pel que sabem, és la draga de Port Ginesta, la draga que trasllada la sorra que s'acumula a Port Ginesta, si no recordo malament, a la zona de Gavà i els voltants. Però de moment queda per escrit aquesta queixa de l'Associació de Veïns de les Botigues. I els dèiem que la regidora Eva García, la regidora del Partit Popular a l'Ajuntament de Sitges i també diputada al Parlament pel Partit Popular, ahir va ser protagonista a la Comissió de Transició Ecològica del Parlament perquè el Partit Popular va presentar una proposta de resolució, en aquest cas, per frenar la regressió del litoral català i assegurar que les platges continuïn tenint sorra. La nota de premsa del partit ens assenyala que Eva García ha aconseguit arrencar aquesta tarda, per ahir a la tarda, el compromís de la Comissió de Transició Ecològica per activar un pla d'estabilització del litoral català que combati la regressió de les platges que estan retrocedint més ràpidament des del 2017. Escoltarà Eva García, que parla de les platges del Maresme, però també hi ha un moment en la seva intervenció que parla de Sitges, de les platges de Sitges i de Sitges com un municipi referencial. La intervenció, la proposta de resolució del Partit Popular va mereixer el sí de 15 diputats presents i només una abstenció, l'abstenció de Vox. El sí, per tant, fou del PSC, que va presentar també unes esmenes que varen ser acceptades. Escoltaran, a més de Eva García, la diputada Conchi Jiménez del Partit Socialista, esmentant aquestes esmenes. No us oferim tot el debat perquè va ser més llarg, però com a mínim els dos moments fonamentals, la proposta de resolució que va presentar la diputada Eva García i les esmenes que va presentar la diputada Conchi Jiménez. Però com els dèiem, finalment, la proposta del Partit Popular va mereixer els vots favorables de Partit Socialista, de Junts,

0: És aquesta proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a combatre la regressió del litoral. És una proposta de resolució presentada pel grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i per fer l'explicació d'aquesta proposta de resolució té la paraula la seva portaveu, la senyora Eva García, quan vulgui.
1: Moltes gràcies, senyor president. Bé, el Partit Popular portem al debat una realitat que ja no és una amenaça futura, sinó que és una emergència present, que és la regressió del litoral a la costa catalana. Cada any es perden platges, cada temporal s'endú metres de sorra i cada any també augmenta la sensació d'abandonament dels municipis a la costa davant la inacció del govern de l'Estat. Les dades són contundents. Entre el 2020 i el 2024, les platges del Barcelonès Nord i del Baix Maresme van perdre més de 30.000 metres quadrats de superfície. La previsió és encara pitjor. D'aquí a pocs anys sembla ser que moltes platges catalanes no podran garantir ni els usos socials ni econòmics que avui sostenen. I això no és només una qüestió ambiental, que també, sinó que és una qüestió econòmica, social i també patrimonial, perquè les platges formen part de la identitat dels nostres municipis, formen part del nostre model turístic, formen part de la qualitat de vida de milions de ciutadans. I quan una platja desapareix, desapareix també l'activitat econòmica, com deia, les oportunitats i la protecció natural davant dels temporals. Sitges és un exemple molt clar del que està passant. És un municipi emblemàtic del litoral català, referent turístic i cultural a Catalunya, i que any rere any veu com els temporals afecten les seves platges i obliguen a actuar constantment de manera improvisada. A Sitges, els veïns i els sectors econòmics fa temps que denuncien la manca d'una estratègia estable. Es fan aportacions puntuals de sorra que duren només unes setmanes o uns mesos. Es gasten recursos públics sense solucionar el problema de fons. I, mentrestant, el govern d'Espanya va decidir aquest any 2026 no licitar cap nova aportació de sorra al litoral de Barcelona. Cap. És a dir, el problema creix, però les solucions per part del govern de Pedro Sánchez desapareixen. Des del Partit Popular considerem que ja n'hi ha prou de pedaços i d'improvisacions, que cal un canvi de plantejament. Per això proposem en aquesta proposta de resolució, en primer lloc, un nou protocol d'actuació conjunt entre el govern de la Generalitat i el govern d'Espanya, i sobretot també els ajuntaments afectats, que estableixi un marc estable, coordinat i permanent per afrontar la falta crònica de sorra. I, en segon lloc, exigim també un veritable pla d'estabilització del litoral català. Un pla amb inversions reals, amb infraestructures de protecció, amb actuacions estructurals, amb calendaris i compromisos concrets. No podem continuar traslladant tota la responsabilitat en els ajuntaments només, que sovint són els únics que donen la cara davant dels ciutadans, però que no tenen ni les competències ni els recursos suficients per afrontar un problema d'aquesta magnitud. El litoral català necessita lideratge polític, coordinació institucional i capacitat d'execució. I, sobretot, necessita que es deixi de mirar cap a una altra banda. Perquè, si no actuem ara, el que avui és regressió, demà serà desaparició. I, aleshores, serà massa tard. Per això, portem aquesta proposta de resolució esperant el vot favorable de tots els grups. Gràcies.
0: Gràcies, diputada. Hi ha un grup parlamentari que ja ha presentat esmenes, el grup parlamentari Socialistes Units per Avançar, i per defensar, fixar la seva posició, té la paraula la diputada, la senyora Conxi Jiménez, quan vulgui.
2: Sí, gràcies. Des del nostre grup parlamentari tenim molt clar que aquest no és un problema que es pugui afrontar en solucions improvisades. Necessitem rigor, coordinació institucional i una mirada de llarg recorregut. I això és exactament el que s'està fent des del govern. El nostre litoral es compleix i cada tram de costa és diferent. No totes les platges tenen els mateixos problemes i necessiten les mateixes solucions. Per això, defensem una política basada en l'evidència científica, en el coneixement tècnic i en la col·laboració entre administracions. Durant massa temps s'ha volgut simplificar aquest debat dient que tot es resol portant sorra a les platges, però la realitat és molt més complexa. Hi ha actuacions que funcionen en alguns indrets i en altres que no. I també sabem que moltes aportacions de sorra tenen un efecte temporal si no van acompanyades d'una estratègia global. El govern no ha renunciat a actuar, al contrari. S'estan impulsant estudis, projectes i actuacions conjuntes amb el govern d'Espanya i amb els ajuntaments per protegir la costa i augmentar-ne la resiliència davant del canvi climàtic. S'ha de fer d'una manera seriosa i responsable. Es tracta de concertar, de treballar plegats i de trobar-ne solucions útils per als municipis i per la ciutadania. I aquesta voluntat d'actuar no és només una declaració d'intencions. Ja s'estan impulsant actuacions concretes des del Govern de la Generalitat. Actualment, el Govern està avançant en la redacció del Pla de Protecció i Ordenació del Litoral, una eina estratègica prevista a la Llei Catalana del Litoral que ha de permetre planificar com

0: adaptem la costa catalana als efectes del canvi climàtic amb una visió de futur i de país. També s'està treballant conjuntament amb el Ministeri per la Transició Ecològica en diferents projectes de defensa i estabilització de la costa al delta del Llobregat, al litoral de Barcelona, a Montgat, al Maresme i a diversos municipis especialment afectats per la regressió. A més, la Generalitat està reforçant els estudis tècnics i científics sobre la dinàmica litoral a través de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per conèixer millor el comportament de les platges i actuar amb més eficàcia. En els darrers anys també s'ha autoritzat i coordinat diferents actuacions de trasbassament i aportació de sorres, sempre buscant solucions adaptades a cada municipi i compatibles amb la protecció ambiental. I una altra qüestió molt important, el govern està impulsant processos de participació amb ajuntaments, experts i ciutadania perquè les decisions sobre el litoral no es prenguin des d'un despatx, sinó escoltant el territori i construint consensos. Des del nostre grup parlamentari defensem una política útil, allunyada del soroll i centrada en donar respostes reals, perquè protegir el litoral és protegir el nostre patrimoni natural, però també l'activitat econòmica, el turisme, els espais de convivència i el futur dels nostres municipis. Per acabar, vull donar les gràcies a la diputada García per la seva bona voluntat en arribar a acords i, en principi, acceptar les nostres esmenes. Moltes gràcies.
1: Per tant, anem a votar aquesta proposta de resolució. Entenem que s'accepten les dues esmenes i, per tant, els dos punts els podem votar conjuntament. Sí, hi ha alguna objecció per part d'algun grup? No? Els podem votar conjuntament. Doncs els demano vots a favor d'aquesta proposta. Socialistes Units per Avançar, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Partit Popular, Comuns i la CUP. Vots en contra, abstencions i una abstenció del grup de Vox. Per tant, queda 15 a favor i una abstenció, per tant, prospera aquesta proposta de resolució.
2: Com els comentàvem, la proposta de resolució que va presentar ahir la diputada Eva García, regidora del Partit Popular també a l'Ajuntament de Sitges i que va ser aprovada majoritàriament per els representants dels grups polítics presents a la comissió, a veure si ho dic bé, la Comissió per la Transició Ecològica. I els dèiem que, bé, aquest matí hi ha un agraïment de l'Ave Maria. La Fundació Ave Maria valora positivament la reubicació dels contenidors situats davant del centre residencial, una actuació que ha permès recuperar la plaça adaptada i millorar l'accessibilitat de l'equipament atenent les peticions formulades per l'entitat. Des de la Fundació volem expressar el nostre agraïment a l'Ajuntament de Sitges, ens diuen, i a l'equip de govern per la voluntat de diàleg i entesa mostrada durant tot aquest procés, així com a totes les persones i entitats que han donat suport a la iniciativa, la mobilització ciutadana i el treball compartit han contribuït a trobar una solució més adequada per al benestar dels residents. Som conscients de la complexitat que suposa gestionar aquest tipus de serveis a l'espai públic i confiem que es continuarà treballant per trobar les ubicacions més adequades, compatibles amb les necessitats del municipi i el benestar de tothom. Saben que aquest assumpte ha quedat encara obert a partir de la conversa que manteníem ahir amb la Sílvia i amb la Sònia Alcázar de la xarcuteria Mauricio i aquesta petició dels establiments perquè els contenidors puguin ser traslladats al carrer Salvador Mirament, darrere del mercat. Darrere del mercat, a la part de baix, perquè ho recordàvem, però és allò que tens tantes coses al cap que hi ha d'allò. Just al capdavall del carrer Salvador Mirament, al costat, gairebé diríem, del pas de vianants, dels semàfors que donen el pont de sota la via del tren, allà hi havia hagut una bateria de contenidors en aquella zona, en aquell queixal de ciment que queda, allà hi era. Ara no n'hi ha cap, en principi, al carrer Salvador Mirament, i per tant la proposta d'aquests establiments és que allà es pugui situar aquesta bateria de contenidors. I també fem balanços, de la mateixa manera que la Fundació Ave Maria fa balanços, el Retiro també fa balanços de l'assemblea ordinària que va tenir lloc aquest cap de setmana. El Retiro, ens diuen des de l'entitat, mira cap al futur, encetant una nova etapa de consolidació de projectes i d'avantguarda cultural amb més de 1.000 socis. Concretament, el Retiro són ara, ens diu la nota de premsa, 1.041 socis i socis actius, xifra que representa un creixement acumulat del 54% des del 2020. A més, hi ha un gran arrelament local, el 87% de la massa social resideix a Sitges, amb una concentració especial al centre del Poble Sec i a les cases noves. Bé, uns quants eixos, segons ens diuen des de la Junta del Retiro, de l'assemblea en la qual es va presentar el full de ruta retirista 2026-2027. El compromís per muscular una entitat més diversa, sostenible i adaptada i per continuar sent motor social i cultural de la vila. Culminació del Saló Teatre. No es busca una obertura precipitada, ens diuen. La prioritat és la seguretat i la legalitat. El teatre, que recuperarà la seva esplendor històrica, destacant les pintures de la boca de l'escenari i la instal·lació de les noves butaques finançades a través de l'Institut Català de Finances, o sigui que el Retiro haurà trobat finançament ja pel pati de butaques, que saben que era una de les prioritats i perquè valen un capitalet, les butaques noves. L'obra no acaba aquí, ens diuen des del Retiro, es preveuen noves fases per millorar la caixa escènica, els banys i l'accessibilitat global de tot l'edifici. El Saló Teatre, que tornarà a ser la seu del Carnaval, el Ball de la Lira, la Festa Major i altres celebracions identitàries pròpies de la vila. Davant de la manca de teatre municipal, el Retiro diu que reivindica el seu paper de servei públic i espai cultural de referència. Es busca un model de gestió professionalitzat per reduir la dependència dels ingressos del pàrquing i reinvertir els beneficis del teatre en la pròpia activitat social i, per altra banda, es parla de la nova i recent constituïda Comissió Jove, que esdevé l'eix estratègic per rejuvenir la massa social i garantir la continuïtat de l'entitat. I, finalment, es parla també de la redefinició institucional. L'entitat es repensa internament, revisant la seva missió i visió per adaptar els seus estatuts i l'estructura organitzativa als nous temps, reivindicar el Retiro com a entitat d'oci cultural més antiga de Sitges i la cohesió comunitària. L'objectiu final és construir una casa viva i útil, oberta a totes les generacions i que funcioni com un motor de cohesió social. I pel que fa referència a la rehabilitació del Saló Teatre, es diu que l'entitat entra en la que hauria de ser la fase final de les obres de la platea del teatre, la culminació de la rehabilitació del Saló Teatre, l'encaix de les darreres portes d'evacuació, la instal·lació d'un nou sistema de climatització i la col·locació de les noves butaques i cadires, el muntatge del taló de boca i la instal·lació d'infraestructures d'última generació, altaveus, luminàries i estructures trus, i també el retorn de l'essència retirista, el projecte que posa un accent especial en la recuperació de l'ànima artística de l'edifici de Miquel Utrillo de l'any 1916. No es posen dates per la reobertura allò oficial, però de moment aquest és el full de ruta retirista 2026-2027 que es va presentar a l'assemblea del passat diumenge.

0: Una qüestió més, abans no escoltem uns apunts que ens semblen molt interessants que ahir li va deixar Carola Fernández, la presidenta de l'Associació per la Societat Inclusiva al Garraf. Saben que el dia 23 hi ha la Festa de la Societat Inclusiva, Tres reflexions interessantíssimes i que haurien d'estar a la capçalera en uns moments. La Regidoria de Turisme impulsa l'intercanvi de bones pràctiques en els sectors del turisme nàutic, cultural i enogastronòmic. L'Ajuntament continua avançant en el desplegament, ens diu la nota de premsa, de projectes vinculats als plans de sostenibilitat turística en destinació. Una iniciativa, en aquest cas, s'han dut a terme tres visites tècniques o jornades d'intercanvi d'experiències, els anomenats benchmarks en l'àmbit del màrqueting, amb agents del sector turístic local per conèixer casos d'èxit i bones pràctiques d'altres destinacions catalanes. Aquesta iniciativa s'emmarca en la fase de desenvolupament i cocreació de producte turístic i s'ha anat a Reus, a la Ràpita i a Palamós i s'han centrat aquestes visites en els àmbits culturals, nàutics i enogastronòmics. Aquestes sessions de bones pràctiques han permès conèixer models de gestió turística, experiències de producte i iniciatives de posada en valor del patrimoni, el mar i la gastronomia a través de reunions tècniques i experiències immersives vinculades a cada territori. I ahir, com els dèiem, varen tenir amb nosaltres a la presidenta de l'Associació per la Societat Inclusiva Garraf, a Margarida Sainz, en una conversa que en el rerefons tenia, òbviament, el reclam de la 23a Festa per una Societat Inclusiva que tindrà lloc el dissabte dia 23 de maig a la plaça de Catalunya a la tarda i es va presentar tot plegat. Bé, el cas és que a la conversa que vam mantenir la Margarida amb la Carola van quedar ben clars, diríem que meridianament clars, tres objectius de futur que encara no estan consolidats del tot. Uns més, els altres menys. Primer, no és el cas de la comarca del Garraf, que va ser pionera en l'educació inclusiva, però la Margarida Sainz ens va dir que l'educació inclusiva ha de ser a tot el territori de Catalunya i que, òbviament, aquí encara hi ha molt camí per recórrer. En el cas del Garraf, com els dèiem, Garraf ha estat una comarca pionera amb el suport d'ajuntaments i consells comarcals des de fa molts anys, però també ens assenyalava la Margarida que ha vist molt sovint incrementar els recursos, però no la inclusió, perquè no n'hi ha prou amb els diners, sinó que hi ha d'haver la mirada, hi ha d'haver el concepte, hi ha d'haver el coneixement, hi ha d'haver la consciència. Segon punt, molt important, la gran assignatura pendent de la inclusió laboral de les persones discapacitades. Ara, ni tan sols una de cada tres persones amb discapacitat treballa. Hi ha un atur cronificat amb les persones amb discapacitat, amb l'afegit que el salari brut d'aquelles que treballen és un 21% inferior al seu equivalent en el mercat laboral normal. Un 21% menys cobra una persona discapacitada que treballa respecte al seu perfil professional amb una persona que no tingui una discapacitat. I punt número 3, i també fonamental, que en més d'una ocasió s'ha dit en aquesta taula, la immensa majoria de persones amb discapacitat no poden escollir ni on ni amb qui volen viure. No poden imaginar-se viure fora de la família, no poden imaginar-se una emancipació, no poden imaginar-se independitzar-se. És gairebé una quimera que una persona amb discapacitat, i recordin que diem discapacitat, però capacitada per moltes coses, gairebé diríem que per moltes més que moltes que se'n diuen capaces, doncs estan literalment allò engabiades dins un món del qual és molt difícil sortir-ne. I aquest és també un altre dels reptes de futur que ahir ens exposava la presidenta de l'Associació per la Societat Inclusiva, Garraf, Margarida Sainz.
1: El primer, per exemple, doncs estem molt lluny encara d'arribar a tenir un únic sistema d'educació que sigui veritablement inclusiu i de qualitat per a tot l'alumnat. Encara a Catalunya hi ha una xarxa d'educació ordinària i una xarxa d'educació especial.
2: És veritat que no és el cas del Garraf, que Garraf
1: per sort.
2: Sí, el Garraf som comarca...
1: Per sort no, mira, ho dic malament. per mobilització, inicialment per voluntat de la pròpia Generalitat, sí, que va ser la que ho va impulsar.
2: De fet, va ser comarca pionera en aquest sentit,
1: sí,
2: eh?
1: Sí,
2: va ser
1: sí,
2: comarca
1: sí,
2: inclusiva, o sigui, a nivell educatiu, pionera. És a dir, a la comarca del Garraf no hi ha ni una sola escola d'educació especial, perquè en el seu moment es va determinar que seria comarca inclusiva. Ara podríem entrar en el tema dels recursos,
1: sí,
2: etcètera.
1: Sí, no, no,
2: que
1: és... des del 2083, però... Torno, me corregeixo mi mateixa, sí, quan he dit per sort, perquè en un moment determinat, la dècada del 90, la pròpia Generalitat, que havia impulsat això, va retrocedir i va voler crear la primera escola d'educació especial aquí, i va ser la mobilització,
2: cert,
1: de la, tota la comunitat educativa,
2: que es va negar,
1: que ho,
2: cert,
1: va aturar amb la complicitat, i això és molt important perquè ens marca en aquesta comarca com a diferencial. Malauradament, bé per nosaltres, però malauradament per altres territoris, perquè aquí hem anat sempre de la mà també de l'administració local i comarcal, que ha recolzat això. Per tant, és important dir que això ho vam aconseguir aturar, que aquí hi hagués escola d'educació especial, la dècada del 90, per la mobilització de la comunitat educativa, claustres, famílies amb fills amb i sense discapacitat, però amb el suport i recolzament claríssim de tant dels que governaven com els que estaven en l'oposició, dels ajuntaments de la comarca i del Consell Comarcal. I això s'ha de subratllar.
2: Clar, el problema que ha vingut aquí, entenc, és que ha vingut sobrevingut després, eh? És que, clar, més enllà de determinar que les escoles del Garraf han de ser inclusives, com tantes altres, que n'hi ha al territori, si això no es dota de pressupost i, per tant, de recursos, principalment, és a dir, el pressupost bàsicament són recursos i els recursos bàsicament són persones, són professionals, clar, realment es fa molt difícil, no?
1: Són recursos i és mirada, no l'oblidem.
2: Les dues coses.
1: Són les dues coses i les dues són imprescindibles, perquè jo puc dir que he vist molt de prop incrementar recursos i no incrementar inclusió. ¿Vale? Per tant, les dues coses s'han d'anar de la mà i són necessàries. La mirada sense recursos es queda molt coixa.
2: Podem dir que al Garraf tenim la mirada però no tenim els recursos? De la...
1: Sempre, no podem ser complaents. Sempre, evidentment, hem avançat molt en mirada, sobretot, però que en manca recursos és evident, però no podem ser complaents, perquè això és enemic de la millora contínua. I la millora contínua implica una avaluació sempre. Podem identificar barreres a la participació i aquest és un procés permanent. Ho dic perquè la complaença és gran enemiga d'aquesta millora contínua. I, per tant, és important que siguem autoexigents.
2: Després entrarem més enllà de la mirada, però t'he demanat per tres necessitats, no? M'has parlat aquesta, de la necessitat de que aquest concepte de la inclusió educativa s'estengui al llarg del territori, no? És a dir, no quedi només en un cas el Garraf o altres municipis, sinó que s'estengui. Quin altre?
1: I deixa'm que puntualitzi aquest. Sí. Estem parlant d'una escola inclusiva i de qualitat per a tothom. I, per tant, aquí és evident que sí que tenim un únic... En la comarca només tenim escoles d'educació ordinària, però ens queda avançar en tot això. El segon flagrant és la inserció laboral. En aquest moment, amb dades del Departament d'Empresa i Treball, no arriba ni a una de cada tres persones amb discapacitat que treballen. I això sumant les que treballen en el sector protegit, en un centre especial de treball, sí, més les que estan inserides en el mercat ordinari de treball. No arriben a una de cada tres. Però les que estan en atur, prop de la meitat, estan dos o més anys. És el que es diu atur cronificat. I si anem al tema de salaris, d'aquelles que treballen, d'aquesta minoria que treballa, el salari brut mitjà anual és un 21% inferior al dels treballadors i treballadores sense discapacitat. I encara una xifra molt més frapant, o molt més dolorosa, o indignant, diria jo, i és que la taxa d'activitat, que és la suma dels que treballen més els que estan buscant feina, en 26 anys no ha crescut més que un 0,1%.
2: Sí, del 2020 al 2026...
1: Des de 1999, que són les primeres dades que comencem nosaltres a recollir, perquè n'hi ha d'anteriors...
2: No ha arribat ni a l'1%.
1: No, al 0,1%. Al 0,1%. És a dir, hi han passat molts governs diferents, eh? Vull dir, no és un tema d'unes sigles determinades. No és una prioritat. I, per tant, aquest dret... No,
2: el dret a treballar.
1: A treballar no és una prioritat. I està clar que no ha estat una prioritat política del conjunt de forces polítiques que legislen i que governen.
2: Per tant, coses urgents a canviar. una educació inclusiva de qualitat arreu del territori, uh-huh. el dret a treballar regulat i no precaritzat, és a dir, digne per totes aquestes persones. Quina més?
1: I l'última, doncs que a dia d'avui la immensa majoria de les persones amb discapacitat no poden triar on ni en qui viure. És a dir, ni tan sols la majoria poden imaginar que hi ha altres possibilitats diferents a viure tota la vida en la família o en entorns residencials, i tenen tant dret a emancipar-se i a fer realitat un projecte de vida independent com la resta de la població sense discapacitat.
2: Tots aquests canvis ens portarien cap a aquest camí de societat inclusiva, no? Per al qual ens queda camí per recórrer. I abans feies menció a la mirada, no? Aquesta necessitat de canviar la mirada. Com l'hem de canviar? És a dir, com es fa? Com canviem aquesta mirada?
1: Doncs mira, hi ha moltes maneres, però jo, ja que estem en la festa per una societat inclusiva, sí que vull posar dos exemples de dues metodologies diferents, però que ens porten al mateix objectiu, que estem intentant i que voldríem ampliar allà on es fan, que és amb alumnat, en algun cas de l'ESO, en altres casos també de batxillerat i de més. Una és la dansa comunitària, el projecte Som i Dansa, la dansa comunitària inclusiva. En aquest moment, i justament es mostrarà
2: el dia de la festa, no? Festa, ja van a mostra,
1: En aquest curs s'està realitzant, és dins de l'oferta curricular de l'Institut Cubelles, hi ha una assignatura, que és aquesta, que és opcional, en grups mixtes de l'ESO, amb i sense discapacitat, que treballen a través del cos i del moviment, acaben construint, passant de ser persones individuals que estan en un grup, a connectar-se en si mateixes, en les seves emocions, per construir grup. I aquesta metodologia el que facilita, a partir del moviment i del cos, ajuda també a posar paraules i a identificar allò que ens uneix més enllà de tot allò que ens diferencia. I què ens trobem? Que som adolescents. Bueno, que són, jo ja no.
2: Ni jo tampoc.
1: Que són adolescents. I això vol dir pors, anhels, expectatives, somnis, frustracions, decepcions, els primers amors, corresposos, no corresposos. Per tant,
2: hormones que pugen i baixen.
1: Hormones, és a dir, aprendre a gestionar les pròpies emocions, a vegades coses que et passen i que no li pots posar paraules perquè no entens ni què passa. Tot això és adolescència i tot això uneix, tinguis o no tinguis una discapacitat. Per tant, des d'aquesta metodologia, al llarg de tot el curs, en sessions que són 2 hores a la setmana, es va construint, primer, es va generant grup, ¿vale? I després d'una connexió individual a cada un, i després acaben identificant a partir d'allò comú un tema a partir del qual construeixen amb la persona que evidentment tot això ho coordina i ho lidera una coreografia. Entonces, que ens la mostraran justament
2: el dia de la festa.
1: I no esperem, la idea no és fer una coreografia tècnicament impecable, sinó tot el que expressa. Aquest any el títol és El pes de les ales. L'han escollit l'alumnat, de tercer i quart d'ESO.
2: Això serà dissabte 23 de maig, i aquesta actuació en concret serà a les 8 del vespre. On serà això?
1: Això serà a la plaça Catalunya.
2: A la plaça Catalunya, a la plaça Catalunya, que serà el punt neuràlgic de tota aquesta festivitat. Parlem de la mirada.
1: I aquesta mirada, amb aquesta metodologia, canvia mirades. Un altre, Teatre de l'Oprimit. El Teatre de l'Oprimit, que l'estem fent a Can Puig. Perdó, no he dit una cosa. El projecte Som i Dansa ho fem no és només l'Associació Societat Inclusiva de Garraf, sinó que ho fem de la mà de Confluències Vaivé, que és l'entitat que organitza el festival de Vaivé per la inclusió a Sant Pere de Ribes. I per tant, ho fem conjuntament
2: de la mà.
1: I voldríem estendre-ho a més instituts, a l'ESO en concret, de més centres educatius. L'altre, Teatre de l'Oprimit. El final és el mateix, però el camí és diferent. El que fan és, en aquest cas ho estem fent al Can Puig, a l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes, i participen l'alumnat de l'IFE i, per altra banda, alumnat de l'ESO, de quart d'ESO i de primer de batxillerat de l'Institut. Per tant, grups sempre mixtes, perquè si no, no parlem d'inclusió. Llavors, què és el que fan? identificar situacions de discriminació. Que, cuidado, no, la discriminació no només és pel fet de tenir una discapacitat, pot ser de moltes, per moltes motius diferents. Identificar la discapacitat i ajudar a cada persona, i igual es treballa també des de la persona, des del, a nivell de les pròpies emocions, etc., també per construir grup, a vegades amb tècniques similars a la de la dansa comunitària, i el que fan és que a la persona es posen en el lloc de que sent viu la discriminació i en el lloc de qui discrimina. I a partir d'ahí el que es fa és interpel·lar com es pot fer front a aquestes situacions de discriminació per poder revertir-les. I aquest any, a més, això s'ha anat contrastant, perquè el que és important no només és el grup, sinó és el públic, la interacció amb el públic. I això s'ha anat interpel·lant a diferents classes de l'institut, uh-huh. en la qual cosa, i també forma part, a les 5:30, invitem a que vinguin a la plaça Catalunya perquè representaran aquest any dues obres.
0: 9:52, Margarida Saiz, la presidenta de la Societat Inclusiva al Garraf, 23 de maig, dissabte, aquest dissabte no, dissabte que ve, la Festa per una Societat Inclusiva, que es va presentar ahir la tarda. Què tenim per avui? Després del repàs als principals titulars dels diaris, amb en Pitu Valera i en Joan Totosaus, Maria Rosa Noguer, hem de parlar del curs d'escriptura per sèniors al Prado, és a dir, aquelles persones que ja, diguem-ne, en la maduresa de la vida, tinguin un cert interès, motivació, per escriure. Bé, doncs avui Maria Rosa Noguer ens en parlarà. Després, la Carola Fernández saludarà la gent de Dau Ferrat perquè aquest diumenge juguem plegats per l'ELA, aquesta activitat que es farà al Retiro durant tot el dia, que organitza l'associació Dau Ferrat en homenatge a Lluís Destrés, el que va ser, diguem-ne, el fundador, el que va impulsar la botiga de jocs de rol al Retiro. I després, Bajo la sombra de la pandèmia, aquesta novel·la escrita per Pura López, que va ser presentada fa uns quants dies a la biblioteca i que ens parla d'una història personal vinculada a com es va viure la Covid. Per tant, farem una mica de marxa enrere en el temps per ficar-nos en el context d'aquesta novel·la, Bajo la sombra de la pandèmia. I amb Pura López arribarem a les 12 del migdia.

14 de maig del 1974 moria a Barcelona el tenor Hipòlit Lázaro, artista molt vinculat a Sitges i especialment a la societat recreativa El Retiro, que li té dedicada aquesta gran placa a l'entrada del Saló Teatre de l'entitat i que evidentment també es recuperarà en tot aquest projecte de rehabilitació del teatre. I un 14 de maig del 1994 es presentava el llibre Petita Història de Santiago Rusiñol de Vinyet Penyella amb dibuixos de Pilarín Vallès. I les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui, era divendres, un 14 de maig del 1998, que coneixíem la mort de Frank Sinatra. I per recordar-lo ens situem l'any 1956.

Aquest Sinatra de la Capitol, que té un llistat d'èxits un darrere l'altre. Per tant, no podem dir res més. A tots aquells i aquelles a qui els agradi o els cridi l'atenció, fa molt de temps que no l'escolten, agafin qualsevol plataforma i trobaran tota la discografia de Sinatra, la Capitol, després a Reprise, la seva pròpia companyia de discos, amb la qual va tornar a reenregistrar tots aquests estàndards de sempre. I got the world on a string. Tal dia com avui, David Ben-Gurion llegia la declaració d'independència a Tel Aviv, la declaració d'independència d'Israel, sota el retrat de Theodor Herz, el fundador del sionisme polític modern, tal dia com avui del 1948. Tal dia com avui, avui fa 100 anys, que el dirigible Norge esdevenia el primer aparell tripulat que sobrevolava el Pol Nord. Tal dia com avui de l'any 1926. Ens podem imaginar aquesta visió fa 100 anys del Pol Nord des de l'aire a través d'un dirigible. Tal dia com avui de l'any 1977, Joan de Borbó renunciava als seus drets dinàstics en favor de Joan Carles, esborrant la possibilitat d'un conflicte successori. Tal dia com avui de l'any 1973, la NASA posava en marxa la Skylab, la primera estació espacial nord-americana. Tal dia com avui de l'any 1955 es creava el Pacte de Varsovia, el Pacte de Varsovia que va estar vigent fins al 1991, fou vigent fins al 1991, l'aliança militar entre la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques i els seus aliats de l'Europa de l'Est. Tal dia com avui de l'any 1964, el primer embargament dels Estats Units a Cuba. Era president Lyndon B. Johnson, el successor de John Fitzgerald Kennedy. Tal dia com avui de l'any 1897, Marconi, Guillem Marconi, realitzava la seva primera transmissió sense fils a Itàlia. O tal dia com avui del 1643, Lluís XIV era proclamat rei de França. Tal dia com avui de l'any 1939 començava el reaccionament a l'estat espanyol, reaccionament, les cartilles de reaccionament que serien vigents fins al 1952, i avui fa 70 anys que es va començar a publicar el còmic del Capitán Trueno, de Víctor Mora. I a les nostres efemèrides d'arreu del món es tanquen avui amb un clàssic que tal dia com avui de l'any 1982 va pujar dalt de tot de les llistes de ventes. I amb Maquillaje, aquest Me colé en una fiesta, segurament és el segon tema dels Mecano primerencs més coneguts i que més es recorden encara. El tercer senzill de l'àlbum Mecano.

0: Ana Torroja, Nacho Cano i José María Cano, i la festa era la festa del 16è aniversari d'Alaska, del Vido Gara. O sigui que aquella festa del 16è aniversari va donar per una cançó, per aquest Mecolen, una fiesta, el tercer senzill de l'àlbum Mecano, aquell àlbum que tenia com a portada un rellotge, l'esfera d'un rellotge, i un altre èxit com una casa d'una carrera absolutament meteòrica que en va tenir molts, fins ben entrat als anys 90. Tal dia com avui del 1982, Mecolen, una fiesta, número 1 a la llista de los 40 principals. I amb Mecano tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que és Sant Maties, Santa Gemma Galgani, Sant Pasqual, Santa Justa, Santa Justina també i Sant Bonifaci. El DJ Martin Garrix, 30 anys, celebra avui. L'actriu Mireia Oriol en celebra 30 també. El xef Ferran Adrià en fa 64. L'actriu Kate Blanchett en celebra 57. I la soprano Nadine Sierra, 31 anys, celebra avui. Les temperatures han de baixar, però no a la zona de la costa, o almenys no tant, perquè avui de moment, hores d'ara, tenim 19 graus de temperatura amb un 46% d'humitat. O sigui que estem més o menys com ahir, si volen sortir a donar un tomet, si poden sortir a donar un tomet, doncs dia perfecte per donar un tomet. Què anuncia la previsió? Doncs que veritablement les temperatures seran protagonistes en els propers dies, perquè se situaran en una mitjana inferior a la que correspon per aquesta època de l'any. I a partir de la setmana que ve les temperatures tornaran a pujar. Però de moment, avui dijous, demà divendres, dissabte, diumenge, ens mantindrem en la part baixa de la línia de temperatura. Previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem avui aquesta jornada i de nou tornarem a parlar d'aquests ruixats que afectaran sobretot a punts del quadrant nord-est del país. Aquí també a hores d'ara tenim alguns estrans baixos i boires, conseqüència també dels ruixats d'ahir, però aquests estrans baixos s'han d'anar trencant al llarg del matí. Acabarà sortint el sol, en alguns sectors ho farà de manera més ràpida, però en d'altres, sobretot a les fondalades, els hi costarà un pèl més. Al resta del país sí que parlarem de més domini del sol durant bona part del dia, de fet, i serà aquí cap al quadrant nord-est, com dèiem, el lloc on tornaran a créixer nuvolades a partir de migdia i tornaran a caure aquests ruixats que localment seran més destacats. I atenció, perquè des d'aquí el Meteocat tenim un avís al respecte de que és possible que aquests ruixats caiguin amb intensitat i a més puguin anar acompanyats de tempesta. A més, també cal destacar que hi haurà ruixats a d'altres punts del Pirineu i del Prepirineu, tot i que no seran tan extensos ni tan intensos com puguin arribar a ser a punts del quadrant nord-est. Pel que fa a la temperatura, avui la temperatura més alta podrà enfilar-se a valors de 25 i 26 graus. Aquesta més alta s'ha de registrar a punts del litoral. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 10 i 5 minuts, és dijous, és 14 de maig. Els que tinguin una certa edat, ella es veu que vivia a Gavà, en l'ostracisme més absolut, però va ser, diguem-ne, la darrera de les grans protagonistes d'una època històrica de l'entreteniment i del món de la revista. Ens estem referint a Tania Doris, que va ser una de les protagonistes, una de les grans estrelles de les revistes del senyor Colsada, de l'empresari madrileny que tenia el paral·lel, el seu, com ho vam dir? Sí, la nineta dels seus ulls, la cirereta del pastís. Una història ben singular, la de Tania Doris, nascuda amb el nom de Dolores Cano Barón. Diu La Vanguardia que aquest era un nom real. Com els deien, feia anys vivia retirada a Gavà, esquivant la popularitat, lluitant contra els problemes respiratoris derivats del tabac i intentant superar la pèrdua de la seva germana, angústies que sempre va estar al seu costat. Els que tinguin una certa edat recordaran a la ràdio d'aquells temps, a Ràdio Peninsular, a totes les emissores barcelonines, aquella falca publicitària de Somos las chicas alegres de Ramón Colsada, per alegrar-li su mal humor. Bé, doncs això, la cançó va ser prou coneguda en el seu moment, nascuda a València, Barcelona la va llançar a l'estrellat i Madrid la va reconèixer com a reina del gènere. I aquí hi ha una història personal, com els dèiem, he dit Ramón Colsada, Matías Colsada, l'empresari, diu la crònica de La Vanguardia, la crònica de Santiago Tarín, l'empresari, la vida del qual dona per una pel·lícula, l'empresari que es va casar amb una dona amb la qual pràcticament no va conviure i que va compartir la seva vida amb Tania Doris. O sigui, una història, història molt pròpia també de l'època, tens una dona oficialment i tens, ara anava a dir el concepte que es feia servir en aquella època, però no cal, perquè estem ja al segle XXI, però Tania Doris va viure en aquesta, diguem-ne, en aquest segon pla. Per tant, ha mort Tania Doris, com els dèiem, un dels referents del món de la revista. I Barcelona està vivint una mena d'inflació en les reserves d'habitacions d'hotel i d'apartaments turístics per la visita del Papa. Que el Papa arribarà quan hagi acabat, haurà fet dos dies que s'hagi acabat el Primavera Sound. I pel mig hi ha el premi de Fórmula 1. Bé, de moment, els pisos turístics a Barcelona, els pisos turístics legals, ja està previst que tinguin una ocupació del 97%, i això és el pleno. Habitacions d'hotel que aquesta setmana se situen al voltant dels 135 euros la nit, arribaran als 570 euros durant la visita del Papa. A Cerc Hotel Rosselló, amb vistes a la Sagrada Família, l'habitació de 135 euros ja ronda els 500 durant els dies de la visita del Papa. Que vegin com van les coses. Ve el Papa, i evidentment hi ha expectació, les cel·les de Montserrat ja deuen estar també absolutament atestades, l'abat Cisneros ja deu tenir totes les taules plenes també, o sigui que bé, tot allò. Són dos dels titulars col·laterals del dia, perquè els primers ens porten a la compareixença del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i la consellera Núria Parlon, que han demanat perdó i que obriran una investigació interna sobre aquest assumpte dels Mossos en aquesta assemblea de mestres, perquè ja ho saben que hi va haver aquesta compareixença al Parlament, però al final tampoc no es va arribar a saber qui va decidir, qui ho va pensar, a qui li va dir, si li van dir que sí, qui ho va preparar, com es va preparar, perquè nosaltres que no en sabem un borrall, tornem allò de sempre, que t'assenyalin en una assemblea i et diguin de quina escola vens i no sàpigues de quina, mal que fos, que jo què sé, que diguessis, mira, a la que has estudiat. Mira que et surti així, però no abans...
1: Potser venien de la pública.
0: Però sempre saps el nom d'alguna escola pública.
1: Això és una altra història.
0: M'entens? Perquè si jo fos mosso, dic, la pública tampoc he anat. Bé, ho ben après, sí. Doncs sempre sortiríem. Mira, venim del Benaprés, del Barratxina, venim d'on sigui.
1: És de primera infiltració, saber el que et poden preguntar.
0: I es veu que tampoc anaven vestits així, diguem-ne, com a... Es veu que els van captar també per això, que anaven molt ben vestits. No perquè vagin mal vestits els mestres, sinó que no anaven massa casual. Es veu que anaven així una mica més...
1: Massa.
0: Pel que és una assemblea. Bueno. Total, que algú que va tenir vista...
1: Com les pel·lis que veus els de l'FBI, que ja es veuen a la milla, oi?
0: Sí, com si algú
1: anés... Se'ls va veure el llautó.
0: Com si tothom anés amb samarreta i vostès anessin en camisa de màniga llarga, per exemple, una cosa d'aquestes. Bueno, total, que és un dels titulars del dia. Hi ha un titular així mig... No direm que mig amagat, però no és tan present com ahir, però ahir Josep Pedrerol... que va entrevistar a Florentino Pérez a la Sexta a les 9 de la nit, i llavors, bueno, vull dir, total, que pocs titulars han sortit d'allò, que no sigui els refermats en aquella roda de premsa històrica de Florentino Pérez. El rei d'Anglaterra, protagonista també, perquè s'ha obert el curs polític, i a Anglaterra l'obren com no l'obre ningú. Exacte. Això mateix.
1: Tum.
0: Es veu la porta de fusta i aleshores aquesta corona ben fi que va tan arriat que no sabem encara, igual que sa mare, si en pas si es podien posar dempeus, que si vas arriat així amb tot això i després vols anar al lavabo, què fas? Perquè és clar, vas de dalt a baix. Bé, total.
1: El Parlament s'hi va...
0: El Parlament...
1: Sí.
0: Bé, total, que ha començat el curs polític al Parlament anglès, i el problema és si d'aquí dos dies hi haurà els mateixos que ahir van escoltar el rei. Però ell és protagonista de les fotografies, el rei Carles, que va llegir al Palau de Westminster el discurs d'obertura del Parlament elaborat pel govern. Si al govern britànic li queda molt recorregut o no, està per veure, però no sembla que massa. I, mentrestant, Donald Trump a Pequín, aquest Air Force One que està fent més quilòmetres que qualsevol altre avió presidencial del món, bé, i avui és el dia en què s'ha de trobar amb el president xinès i a parlar de lo divino, lo humano i allò que forma part de la competència econòmica entre dues grans potències mundials. Ahir ens vam equivocar i ens semblava que acabava el judici d'Espujol. Bé, doncs és avui el dia del visto per a sentència, perquè hi van parlar els advocats defensors. L'Espanyol, que va guanyar després de 18 jornades, em sembla que eren.
2: Sí, sí. Tota la segona volta encara no havia aconseguit. De fet, l'última victòria que van aconseguir crec que va ser contra l'Atlètic Club a Sant Mamés, i bé, casualitats de la vida.
0: L'any passat era.
2: Sí. I casualitats de la vida, com deia, ahir, victòria contra l'Atlètic Club. I la imatge del partit, òbviament, és la de Manolo González plorant, evidentment, de la tensió i del que s'ha viscut aquestes últimes setmanes.
0: Sí, motius en tenia,
2: Sí, òbviament, clar. Hi ha molta tensió acumulada i això de sortir.
1: El que passa és que
0: si guanya el proper partit, salvats. Sí. Si no, tornem a estar amb la mateixa...
1: Sí, perquè el problema és que hi ha molts equips en un mocador.
2: El problema és que els equips de baix estan guanyant, estan sumant punts.
1: I, és a dir, ahir, per exemple, va guanyar el Getafe el seu partit contra el Mallorca. El Getafe entra a posicions conference i ahir va certificar que sortia del descens, que sortia, és a dir, que ja no podia baixar matemàticament. És a dir, els equips que estan en posicions europees s'estan salvant ara, matemàticament. És evident que ningú esperava que el Getafe baixés, però em refereixo que que estan tots en un coixí molt estret. Sí. Hi ha molts equips...
2: El Sevilla
1: equips...
2: també, el Sevilla respira bastant perquè va tornar a guanyar ahir contra el Villarreal. És que els equips de baix, el Llevant va guanyar, l'Alavés va guanyar...
0: Que ahir ens ho vàrem descuidar, que ha pagat 450 milions d'euros...
2: Sergio Ramos,
0: sí, pel seu Sevilla.
2: Sí, sí.
0: 450 milions d'euros.
2: Xavalla.
0: Xavalla?
2: Sí, sí.
1: Pues a mi em sembla poc per un equip de futbol.
0: Ostres, no ho sé.
2: A mi em preguntes què val un equip de futbol.
0: Bona pregunta. Bé, suposo que val el que es quantifica des de molts àmbits.
1: Home, però clar, amb el que es paga pels fitxatges, 450 milions pel club sencer...
0: Clar, no ho sé.
2: Quin valor tindria el Barça, per exemple?
0: Està quantificat, com està quantificat el Madrid. Quan Florentino Pérez va parlar d'aquest valor patrimonial, sí, és tot. L'equip de futbol, el que genera, tot plegat.
1: Els futurs, els intangibles, aquí
0: tot,
1: hi ha molt.
0: Això. Aquí... Sí, potser sí, que no són esclars, que passa és que...
1: Per això, és a dir, són molts diners, és evident que això no val, això, no val.
0: Són però... unes 7 vegades el pressupost de l'Ajuntament.
1: Quin valor li donem a un equip de futbol que està pagant determinades quantitats...
0: Per
1: fitxar jugadors i per pagar jugadors.
2: Clar, en el cas del Barça diria que és diferent perquè no és només un club de futbol, és un club multiesportiu, clar, i aquí hi ha...
0: Per això mateix. Però bé, 450.
2: Un futbol femení molt potent, també.
0: I a Sergi Ramos li deu quedar alguna cosa pel dia a dia.
2: Sí, home, clar.
0: Per anar al bar a prendre un cafè, m'entens?
2: I unes braves.
1: És que ha gestionat bé el seu patrimoni, perquè clar...
0: No, s'ha de gestionar bé, eh? Vull dir, una cosa és aquesta imatge d'en Sergio Ramos, diguem-ne, del meme, i una altra cosa és que deu tenir gent que li gestiona bé.
1: És a dir, que s'ha sabut envoltat de gent que li sap gestionar el patrimoni.
0: Això també diu molt d'una persona, saber-se envoltar de gent que li gestiona bé. Bé, en total, 450 milions d'euros, així, pim-pim. Portem uns dies, noi... I el president del Madrid parlant també d'allò i que qui vulgui la presidència del Madrid, com ens deia en Pitu, n'ha de tenir 190 trinco-trinco.
1: I ja es pot presentar perquè acaben de publicar...
0: Oh, qui vulgui presentar-s'hi ja pot, eh?
1: Ja pot. Acaben de publicar la convocatòria d'eleccions, no sé si ha sortit al BOE, ara he fet una broma, eh? I es poden presentar fins al 23 de maig. Les candidatures ahir...
0: Bàsicament han de tenir 20 anys de soci al Madrid ininterromputs, no és allò de 5 per aquí, 10 per allà, no, 20 d'interromputs, i un capital personal per avalar, personal, del 10% del pressupost global del club, que com ens deia en Pitu, ve a ser uns 190 milions d'euros, que si es tenen aquí a la mà, doncs bé,
1: ja
0: doncs això.
1: Ahir es va postular ja aquest jove empresari a la cantida...
0: Enrique Riquelme. Aquí ja tothom li ha posat la cara... perquè ara sí que ja
1: no,
0: el podem veure.
1: No
0: el és jove, és clar.
2: Sí, 37 anys.
0: Clar que al costat de Florentino Pérez tothom...
1: I va fer una carta molt ben escrita. No sé si l'heu llegida.
0: No.
1: Ahir van publicar...
0: Una carta als socis?
1: Oberta valorant la intervenció de Florentino Pérez. Diguem... d'una manera molt intel·ligent.
0: Ara hi anirem després, perquè estem pecant... del que peca tothom, de posar Florentino Pérez davant de tot, va. No pot ser.
1: Deixem-lo on li toca.
0: El Departament d'Interior, que demana disculpes per la infiltració dels Mossos a les assemblees de docents. Sàpiguen que tot això va començar amb aquesta denúncia pública que es va fer. Denúncia pública que va quedar allà a l'aire i ningú que deia gran cosa. I ha acabat ahir amb un perdó públic. És interessant també perquè ve aquest disculpes o aquest perdó. Disculpes en versió laica, perdó seria en versió més o menys, diguem-ne, catòlica, apostòlica i romana. El cas és que la consellera Parlon, i al seu costat, és major, eh?
1: No, ara és director de la policia,
0: director.
1: Perquè està en excedència.
0: D'acord,
1: no,
0: ja
1: no
0: està.
1: No ocupa càrrec policial.
0: Era major.
1: Sí.
0: Josep Lluís Trapero, que la feina va ser seva també per... Sembla mentida... Perquè tenim al cap, com els dèiem, el senyor Trapero amb els atemptats de Barcelona, aquella seguretat, el parlar absoluta, que no deixava ni una escletxa...
1: Home, ha plogut molt, eh? I li ha plogut molt al cap, eh?
0: Està clar,
1: a Trapero,
0: perquè ahir la feina va ser poder defensar aquesta actuació.
1: És que és molt poc defensable. La consellera ahir va dir que es tractava d'una decisió operativa ben intencionada i mal plantejada. És una manera de dir va ser un desastre.
0: Sí, a part que hi ha també aquí un concepte, una decisió operativa ben intencionada. Home, pressuposem que les decisions, en principi, tenen una bona intenció.
1: Sí, perquè si són malintencionades ja malament.
0: És com perquè algú sortís i diguem...
1: Una altra cosa és que
0: si hi ha una decisió operativa malintencionada.
1: Si la infiltració en una assemblea de docents que en principi no suposen un perill per a l'ordre públic, pot ser considerada ben intencionada.
0: D'aquí que s'hagi obert la possibilitat, o almenys alguns col·lectius, així ho han dit en veu alta, d'anar a parar a la justícia. Arran d'aquest assumpte, veurem què passa, però hi ha aquí un meló que s'obre, més enllà de si això es pot fer, si no es pot fer, si hi ha motius per fer-ho, etc.
1: Avui, canviant de tema, avui el País, el seu principal titular de la portada, ens ha cridat bastant l'atenció. S'ha presentat al Congrés l'informe anual de Seguretat Nacional davant d'això, com dèiem, davant del Congrés, elaborat pel Departament de Seguretat Nacional de Presidència del Govern, i algunes dades, com a mínim, curioses. L'Armada espanyola detecta més de 600 narcolanxes creuant l'estret. 600 narcolanxes.
0: Però 600 cada quan?
1: Bueno, entenc que en la grup, però clar, són moltes.
0: No, és clar que són moltes, en són més de 10. Si féssim setmanes a l'any, si les 600 fossin per any...
1: Jo entenc que es refereix... Clar, aquí no ho explica la notícia, però jo entenc
2: anual.
1: Jo entenc que tenen detectat un total de 600 que fan aquesta tasca.
0: Ah, no cada dia ni... D'acord. 600 que van amunt i avall.
1: Que van amunt i... Però 600,
0: Sí.
1: És una bestiesa. Els traficants han ampliat les seves xarxes fins a Huelva i utilitzen armes de guerra, ja, per defensar-se. De fet, la controvèrsia de la setmana passada amb la mort també de dos guàrdies civils.
0: Exactament.
1: En una persecució.
0: I després ja ho saben, que no ho vam dir, però els Mossos d'Esquadra que van enxampar, no han enxampat els que conduïen el cotxe, però sí que han enxampat un cotxe carregat de Kalashnikov, era allò, o no, bueno, unes coses
1: no vulguis,
0: allà
1: clar,
0: a prop de Figueres. Vull dir que la gent va pel món amb tot això al damunt. Bé, la gent. Alguna gent.
1: I a més, el Ministeri de Defensa identifica cada setmana, aquí sí que ens ho diu, 50 bucs de la flota fantasma russa en aigües de Canàries i d'Andalusia. 50 amunt i avall. Són aquests vaixells que trenquen el bloqueig establert i, per tant, que fan contraband per Rússia. 50 cada setmana.
0: Tornem a anar als esports. Tornem-hi, perquè...
2: Per on comencem?
0: Home...
2: L'entrevista no la vaig veure ahir,
0: No la vaig veure. Però vull dir, més del mateix, en aquest cas sí que és cert, però que Pedrerol, que va ser l'home que més ha defensat Florentino a les darreres hores, està aquí i el va entrevistar. Dit així,
2: és d'aquella part de la premsa que...
1: Vaja, primera, defensa
2: Florentino. Que es postula al seu costat.
1: Segona, la Sexta, hi ha Ferreres.
2: Sí, clar.
0: I

0: del dia anterior.
1: I darrerament, i a les últimes hores sobretot, hem escoltat també els testimonis, per dir-ho així, dels periodistes als quals Florentino va fer directament referència, no? El Juanma Castaño, el Santi Segurola,
0: avui Segurola
1: el Fredo Relaño, etc.
2: Tots han sortit, sí.
0: Avui Segurola publica La Vanguardia, i és interessant, llegir-ho, no ho llegirem, però és molt interessant.
2: Vinga, bé, a la Besu, Barça 0.
1: Sí, el Barça que no sumarà els 100 punts, que era una miqueta el desig, després d'haver guanyat la Lliga. Ahir va perdre per 1-0 contra l'Alavés, més enllà de la derrota. Què podríem rescatar? Doncs el debut del jove Álvaro Cortés, una nova perla de la Masia, que ahir va fer un partit molt, molt, molt complet, diríem que va ser així. I bé, el Barça que ara...
2: I que va dir... que ahir va ser el millor dia de la seva vida.
1: Sí.
2: El millor dia de la seva vida.
0: Home, clar, joves,
1: per algú que és futbolista i que, bé, el seu somni és jugar al primer equip, doncs vaja. El debut d'aquest jove defensa, Álvaro Cortés, veurem si
0: molt
1: segueix.
0: Molt solvent,
1: Sí, va fer un partit molt, molt, molt seriós. Sí. La veritat és que hi té planta,
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do. Bé, doncs el Barça que mira ara ja cap al proper partit, que serà contra el Betis al Camp Nou, l'últim ja de la temporada al Camp Nou. Li quedarà l'últim de la temporada contra el València. L'Espanyol que va guanyar 2-0 contra l'Atlètic Club, Manuel González que va acabar literalment amb llàgrimes als ulls, portat, suposo, per l'emoció i per l'atenció viscuda després de molts mesos de no guanyar un partit. Aquests 3 punts que a l'Espanyol li permeten com a mínim respirar una miqueta i mirar amb una miqueta més de calma aquests 2 últims partits. Avui que el Girona també se la juga contra la Reial Societat a partir de 9:45. I no, a les 8, juga a les 8 el Girona, i a 9:45 el qui juga és el Madrid contra l'Oviedo, un Oviedo que recordem ja està descendit. En futbol internacional destaquem que l'Inter de Milà ha aconseguit el doblet, va guanyar ahir la Copa a Itàlia, va guanyar 2-0 a la Lazio. El Paris Saint-Germain, que ha guanyat la Lliga a França, la 5ª consecutiva, va guanyar 0-2 al camp del Lens. Destaquem també la classificació de València Bàsquet per la Final Four d'Atenes, 81-64, va guanyar a Panathinaikos. Atenció, perquè València duia un 2-0 en contra i li ha guanyat 3 partits seguits a un dels grans favorits d'aquesta Eurolliga, Panathinaikos. Per tant, tenim ja la Final Four del proper mes de... no, el 22 de maig és. Olympiacos Fenerbahçe, la primera semifinal, i València Real Madrid, la segona semifinal. En bàsquet, el Barça va guanyar 98-101 a la pista de Granada, un Granada que amb la derrota d'ahir consuma el seu descens. I el Masters 1000 de Roma va perdre en Rafa Hoder en 3 sets contra Derderi. Es va produir ahir una situació, si més no, curiosa. Resulta que, clar, el partit de Rafa Hoder va haver un moment que la pista va quedar literalment envaïda pel fum. I d'on venia aquest fum? Doncs dels petards i els coets. La celebració de l'Olímpic de Roma, de
2: que
1: la final
2: està,
1: de Copa.
2: Que està a 200
1: clar,
2: metres.
1: Està a tocar. Ahir jugava la final de Copa a Lazio Inter i, clar, va haver Castelldefoc i, clar, la fumarada va envair la central de Roma, de tennis, i clar, va haver un moment que Rafa Hoder va dir és que no veu nada.
2: T'haurien acabat tots ofegats, eh?
1: Sí. I bé, és l'anècdota d'ahir d'aquesta derrota del jugador madrileny.
2: Pitu, gràcies, Joan,
1: vinga,
2: gràcies.
1: Adéu-siau. Gràcies, Vicenç.

0: confirmat. M'han robat el mòbil.
1: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
0: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
1: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
0: Tens raó.
2: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112. 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Vinga, que són 2:15 del matí. Continuem aquesta segona hora del matí amb nosaltres d'avui dijous 14 de maig. I continuem amb una... bé, amb una proposta que hi ha al Prado, oberta, de taller d'escriptura. Taller d'escriptura que, a més, està adreçada a persones sèniors, que és l'eufemisme que fem servir per dir doncs, persones doncs, més grans, persones ajudades, que sigui, persones sèniors, que a més és un terme que ve molt, molt de gust. I per fer-ho, per una banda, tenim a la persona que fa de professora, que és la Maria Rosa Noguer. Maria Rosa, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I per una altra banda tenim a una de les alumnes, que és la que una miqueta també ens va proposar que volíem venir aquí a la ràdio a parlar i a explicar aquesta experiència, que és la Marisa Llach. Marisa, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: A veure, d'entrada, d'on surt una proposta d'un taller d'escriptura per persones sèniors?
2: Bona pregunta.
0: A veure.
2: Mira, resulta que, bueno, jo ja, per descomptat, que sóc sènior amb el signe mas a darrere. Vale. Però seguim amb el sènior. Aleshores, doncs, bueno, jo soc una persona que tota la vida m'ha agradat molt escriure. I a pesar de, doncs, estar a la vida professional en molts sectors, sempre al final tenia un ratet per escriure. Aleshores, fa ja uns quants anys vaig venir a viure aquí, a Sant Pere, i vaig començar a fer els cursos d'escriptura. I un d'aquests últims, doncs, ha sigut amb la Maria Rosa. I aquí, doncs, es va començar a moure la idea de que, escolta, parlaves amb la gent i et deia, no saps, escrius? Home, però és que jo ja a aquesta edat, vols dir? I com que a aquesta edat? Tu, si és la millor, perquè és quan més experiències tens per explicar, vull dir, és que... I a més et serviria de distracció. I és també com una teràpia per nosaltres. Uh-huh. El poder, per una banda, recordar els nostres passats, les nostres alegries, els nostres èxits, bueno, i per què no, a vegades, també algunes tristeses que donen pas a certes escritures, també, no? I aleshores doncs, vaig parlar amb la Maria Rosa i dic, què et sembla? I la Maria Rosa, que és una persona oberta a tot i sempre et diu a tot, quasi va dir, fantàstic, va, doncs vinga, va, t'ajudo, vinga. I aquí estem. I aleshores vam començar a pensar doncs, que falta una difusió amb aquest aspecte. Que la gent conegui que no hi ha edats per escriure, que hi ha il·lusions, que hi ha desitjos d'obrir en aquest món què ha sigut, què ets i què et queda per ser. No? Vull dir, hi ha moltes facetes a la vida encara per complir. Dius, quan sènior, ai, diu, no, és que sènior vols dir als nets, no importa. I l'experiència que tens de ser àvia, que no és maca explicar-la. Uh-huh. I, bueno, amb això ens hem trobat, doncs, que gent, bueno, i on fan això? Ah, doncs pues mira el Prado, ah, doncs pues va, sí, doncs pues aniré. I aleshores d'aquí pues, va sortir la idea de dir, bueno, quin és el millor mitjà? La ràdio. Doncs pues vinga, parlem amb el Joan, a veure d'acord. Si tenim possibilitat.
0: Doncs a veure, d'entrada, quanta gent sou ara mateix al taller?
2: El curs pues, devem ser uns 14, més o menys.
0: Déu-n'hi-do.
2: Bueno, és que puja i baixa, eh? Entre 10, de 10 a 14 va fluctuant.
0: D'acord. Maria Rosa, tu ets la persona que es dedica, diguem, a... orientar-los, perquè ensenyar-los a escriure no els ensenyes, entenc, però ja en saben.
1: Ja venen ensenyats, normalment, i ensenyades. Sí,
0: per
1: sí.
0: Tant, anava a dir, com s'orienta, diguem, a gent amb experiència a que desenvolupin el seu gust per l'escriptura?
1: Val. Jo, si vols, t'explico també una mica amb l'origen del taller que fem al Prado, que fa molts anys, que som un grup que també, he de dir també, Marisa, que tampoc és que hagi de ser específicament sènior.
0: D'acord.
1: Vull dir que està obert a totes les edats, però sí que és veritat que la majoria doncs, del grup som ja bastant grandets tots plegats, no? Però que també pot venir gent més jove.
0: És gent amb més temps,
1: I més temps,
0: dir, no?
1: És obert, eh? Llavors, aquest grup, que primer també dèiem taller i ara diem més aviat grup de creació literària, el que fem sobretot i la idea meva és compartir textos. Aleshores, el funcionament és setmanalment jo proposo un conte, porto un conte, i llavors aquest conte és molt variat, pot ser, normalment gairebé sempre és en català, però pot ser també en castellà, pot ser actual, però pot ser doncs, també de contistes del passat, o del segle XIX, o també demano la gent que ve que diguin també si tenen el descobreixen algun conte preferit. A partir d'aquest conte, doncs, proposem un tema, per exemple, doncs, si parla del mar, doncs per la setmana vinent feu un escrit sobre el mar, i llavors llegim els textos que han fet les alumnes, l'alumnat, i després comparem, fem unes pinzellades, diguem, crítiques. Normalment la part crítica ens queda una mica més endolcida, perquè tampoc es tracta de passar-ho malament, sinó al contrari, de passar-ho bé i d'anar progressant conjuntament com a grup. Llavors també en aquest sentit, ara fa... tinc aquí un recull que vam publicar, em sembla que ara ja deurà fer 3 anys, que es diu Malvasia de contes, que fèiem doncs, també el que havíem anat fent durant el curs anar desenvolupant, doncs ho vam publicar i ho vam també presentar al Prado. O sigui que sí que és una activitat, diguem, que és d'entreteniment, que és de compartir, però que també té una exigència literària en el sentit de dir, bé, el resultat que donem, doncs si el volem donar a conèixer, s'ha de fer bé, s'ha de corregir, s'ha d'anar millorant.
0: Això és el que moltes vegades li preguntem als escriptors, és diferent escriure per tu mateix que quan busques un públic.
1: Totalment. Sí, sí, sí. És una mica com això que feu aquí en la ràdio, no? Una cosa és parlar pel carrer i l'altra que t'estiguis sentint la gent.
0: Exacte.
1: Sí, sí, sí.
0: Aleshores, el perfil, ens ha comentat la Maria Rosa, el perfil és majoritàriament de gent gran, de sèniors, és a dir, de gent que en el fons té més temps també per dedicar-se en aquestes activitats. Aquest perfil és de persones que ja havien escrit, que volen que han descobert aquesta passió, és una miqueta variat. Com és aquesta gent que teniu en aquest grup de creació, que no taller?
1: Exacte, això mateix, perfecte. Doncs normalment és gent quasi sempre molt lectora. O sigui, hi ha lectors i lectores apassionats. I llavors la part de l'escriptura hi ha qui l'ha conreat més o menys.
0: D'acord.
1: Llavors hi ha des de gent doncs, que ja han escrit molt i tenen molt remanent de coses escrites, fins i tot alguna publicació, o gent que no s'ho havien plantejat mai d'escriure, però que descobreixen doncs, que els agrada fer-ho.
0: I que és una, el que comentava la Marisa, que és una distracció... sobretot doncs, per persones que diuen bueno, doncs ara m'hi puc dedicar, és una cosa que sempre m'hauria agradat i ara m'hi puc dedicar.
2: Exacte. Sí, mira, jo crec que és que tampoc no és un públic de dir qui pot ser escriptor i qui no. Pot ser escriptor tot aquell que tingui alguna cosa que comunicar, tot aquell que tingui alguna cosa que dir, alguna cosa que expressar, i que de part el faci sentir amb ell més lliure. Perquè és cert que, com diu la Maria Rosa, a la classe tenim, jo dic amics perquè tots els de la classe som amics ja, i ara gent jove. Però és que també ens trobem molta gent gran que, com saps, se'ns creen unes obligacions diferents de quan eren joves. I els grups d'efectes, que és que a vegades ens costa que ens escoltin, no, sí. Perquè no hi ha temps. I llavors se'ns queden moltes coses que són molt maques i se'ns queden a dintre. I el maco és poder agafar un paper, escriure i et lliberes. És que també fem una teràpia, o sigui, no solament és fer escriure, és teràpia també.
0: Anava a dir, perquè Marisa, quan escrius, el que abans li he comentat amb la Maria Rosa, escrius per tu o escrius pels altres?
2: Bueno, no, jo crec que s'ha de començar escrivint per tu.
0: D'acord.
2: Sí, perquè si no, hi és una falsificació. No, has de ser tu. Aquella frase és teva, i aquella paraula que tu utilitzes en el moment que l'escrius no te la dirà ningú més, no? Vull dir, pots utilitzar el que tu sents, i que a vegades no són frases gramaticals correctes, són frases a l'uso, no? Però que són les que després la gent que et coneix o et llegeix, no? Pues et fa ser més familiar.
0: Això també, aquesta apel·lació a la gramàtica que ens ha fet ara la Marisa, moltes vegades doncs, et trobes amb especialment gent gran que dius, ostres, és que a mi no em van ensenyar A mi no em van ensenyar bé a escriure i clar, jo ara si ara m'he de posar a aprendre.
1: Exacte.
0: És difícil.
1: Sí, sí.
0: Això us ho trobeu?
1: Això passa molt i malauradament encara passa més en el cas del català.
0: Clar.
1: Perquè clar, el català durant moltes èpoques va estar prohibit. Uh-huh. Llavors clar, sí que ens passa. Llavors jo tinc així aquí una mica de dualitat, perquè clar, per una part jo soc filòloga catalana, vaig ser molts anys també professora de secundària, aquí mateix havia estat a Sitges en el Benaprés, uh-huh. I clar, jo m'he guanyat la vida, diguem, corregint l'ortografia, corregint la gramàtica, però m'adonava que clar, si jo feia aquest grup de creació, venia una persona amb molta il·lusió d'escriure, i jo li tornava el text, convertit doncs en un camp de batalla de faltes corregides, i aquesta persona o no tornava a venir, o li agafava un pànic tal, que vaig passar una mica a l'altre extrem, així. Tranquils, això es pot corregir. Llavors, de vegades els diré, tu no tens una neta o un net que t'ho pugui corregir una mica? Tu ho explica amb les teves experiències, tu fes el text. Hem de tenir el prurit, això és veritat, que el nostre text quedi al màxim de correcte, però avui dia hi ha moltes maneres de corregir un text que no cal que et posis a estudiar les beceroles de la gramàtica, i queden uns textos molt bonics, tota l'emotivitat, l'experiència, la vivència. No passa res que no dominem l'ortografia i la gramàtica, hi ha d'haver, jo crec que hi ha d'haver el prurit de voler-ho fer, però que tampoc no ha de ser un obstacle insalvable, que tothom que vulgui i tingui ganes d'escriure pot venir a escriure, i de vegades si diuen no, és que escric en castellà perquè no faig tantes faltes, jo dic, mira, es respecta molt bé, però necessitem molta gent que escrigui en català, i sempre, doncs ja les corregirem les faltes, ja hi haurà manera, s'han de treure, però ja hi haurà manera, no patiu per això, no sé si us sembla una bona idea.
0: De fet, s'escriu a mà o a màquina?
2: Amb l'ordenador.
0: Amb l'ordinador.
2: De totes maneres, et dic una cosa, escritors que ens escolteu, no tingueu por, podeu escriure. Jo no tenia ni idea d'agafar un ordenador, perquè soc d'una altra època.
0: És que per això he fet la pregunta. Sí, clar, evidentment, sí, sí, a un jove aquesta pregunta no li faries, però una persona gran que, diguem, que s'ha trobat, evidentment, diguem que els ordinadors ja fa bastant que estan a les nostres vides, i per tant, en la vostra vida professional probablement ja veu coincidir amb aquest maquinari, però sí que és veritat que és molt diferent ara, doncs això ve d'engegar una màquina, ve de saber aquests rudiments per acostar-te a la tecnologia, que la comoditat d'agafar un llapis i començar a escriure.
2: Però mira, com que tot evoluciona tan i tan ràpid, és cert que a nosaltres ens ha agafat una mica contrapeu, perquè les tecnologies han adelantat a les nostres ments actuals, no? Però no hi ha problema, perquè avui dia hi ha de tot, hi ha els correctors. Vull dir, el propi ordenador et corregeix la gramàtica. I sobretot hi ha el famós IA, la intel·ligència artificial. O sigui que llavors et dic, perquè és una petita... Ojo, sense trampes, Sense trampes.
0: És que jo anava aquí.
2: No, ja et veig les intencions, ja he vist la rialla, i he vist per on anaves. Vale, tranquil. Mira, a veure, jo normalment sóc un pato per escriure. Inclús al final la meva filla em va posar un Word per escriure més directament, no? I, però després hi ha petites gramàtiques, o sigui, errors gramaticals o també errors literaris, els puntets, si quan un pregunta s'ha de posar una ratlleta, s'han de posar dos asteriscs, aquestes coses que evidentment com a principiants no ho coneixem. Però aleshores hi ha el corrector literari, que això ja t'ho posa, la famosa intel·ligència artificial, que llavors tu envies el teu escrit i te'l torna corregit. Però ojo, tu li dius només correcció literària i ortogràfica. I llavors a vegades el li et pregunta, bueno, ¿y que conservamos la voz? I llavors tu dius, sí, vull ser jo. Llavors no et canvia res del text. Però no es poden fer trampes, perquè tu ets d'aquesta època i saps que hi ha uns determinats
0: paràmetres es poden fer sempre, una altra cosa és que no s'haurien de fer.
2: però hi ha uns determinats paràmetres.
0: Correcte.
2: Que quan tu surts ja et diuen això ja no és autèntic, no? Vull dir que no li pots dir a l'IA que et faci una novel·la i no. El que sí li pots dir és corregeix-me. O sigui que no hi ha que tenir por en no saber escriure.
0: És a dir, clar, de fet aquí seria una contradicció, no? Apuntar-se un taller literari i presentar les coses fetes amb mi.
1: Ah, exacte. Sí,
0: no,
1: sí, sí.
0: No tindria...
1: Sí. Exacte. Això és un debat que tenim. Jo també estic ja fa bastants anys a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, i és un debat que tenim, i de fet la idea sempre és entre el que dius tu també, l'ètica, no?, i la possibilitat tecnològica. Clar, llavors la possibilitat tecnològica que la IA et faci una novel·la, bé, encara no hi és, però crec que hi deurà ser, però és com quan es va inventar la pianola, no?, un piano que tocava sol, doncs molt bé, doncs que toqui, no? Serà una novel·la que haurà fet l'ordinador, però no que l'hauré fet jo. Clar, si me la fa l'aparell, però dic que l'he fet jo, aquí hi ha, doncs, com diem, la trampa, no?
0: Exacte, però clar, això és una...
1: Aquesta és la...
0: Una cosa és que la intel·ligència artificial faci una cosa, i una altra cosa és que jo vengui com a meva una cosa que m'ha fet la intel·ligència
1: aquí
0: artificial.
1: Aquí
2: no,
1: està.
2: No, això...
1: Aquest
2: això...
1: És el, aquesta és la frontera, no?
0: Correcte.
1: El limitem.
2: No, jo penso que com totes les coses costa, no?, també que s'accepti. Com al començament, a les escoles et feien sumar 7 línies a mà, no?, i no podies acceptar la calculadora quan va entrar. No? No podem anar contra de la tècnica avui dia, i que consti que jo no hi entenc ni papa, però vull dir, reconec que no podem anar en contra. Ara, s'ha de saber utilitzar. I si faig aquest petit parèntesis és perquè la gent no s'espanti, per allò que dèiem, oi, l'ortografia, ara no hi vaig perquè jo la meva lletra, no? Perquè a vegades escrius i quan tornes del corrector, el primer et torna tot en vermell del que has escrit, no? I dius, hosti, però sí. què estaré fent, no? Sí, allà em desanimo, no? I doncs no, era per donar un petit ànim a que no hi ha por. Hi ha correctors, i si no hi ha correctors de màquina, hi ha correctors, la mateixa professora et pot orientar, vull dir que no és problema el no saber escriure.
0: Ara trencarem el tòpic, la gent gran també aprèn.
2: Exacte.
1: I tant.
2: I hem d'estar al dia, perquè si no saps què passa, que parles amb els nets i et diuen tot això. Mira, jo et riu perquè li dic el ChatGPT, i això és de riure, però per mi és el ChatGPT. Pues, bueno, quan parlo amb els meus nets, pues, em dono compte que encara que no soc d'aquesta època els puc seguir, i això també és bo. I sobretot, tornant a allò de l'escriptura, és molt bon amb els nets també, perquè també discuteixes. I mira, el ChatGPT m'ha dit això, anda, iaia, però que no veus que això no està bé? Que no, no? Vull dir, també són temes que uneixen a la família, l'escriptura.
1: És veritat. I després, per exemple, també una gran font d'inspiració, perquè els contes pels nets, els contes infantils, són un gran gènere i molta gent que li fa il·lusió escriure per fer els contes pels nets, no?, les netes.
0: D'acord, és a dir, clar, al final, la motivació original és escriure, és despertar una passió que potser havia estat amagada durant molts anys, és trobar una manera de distreure's, és a dir, poden haver moltes motivacions, però després de la motivació hi ha un objectiu. Quins són els objectius de les persones que s'apunten al taller?
2: Bueno, jo no sé de les altres. La meva, primordialment, un objectiu és expressar el que sento, lliberar-me. Però per mi, després si els altres mantenen o no, ja serà més difícil, no? I després una altra motivació que jo crec que tenim molt també la gent sènior és que ens agradaria fer com les nostres biografies. Hi ha gent molt important avui dia que no es coneix, arriben a persones grans i no saben la trajectòria o la dificultat que han tingut. Per exemple, pues, no sé, jo soc d'una època en què eren els primers divorcis, les primeres, i vaig passar-ho molt malament. Llavors, la meva il·lusió és tenir una biografia, perquè vaig ser de les primeres dones que vaig poder anar al banc i cobrar sense la firma del marit, no? Vull dir, hi ha tota una història aquí darrere que són molt maques de la nostra trajectòria, no? I aleshores, el meu objectiu, a part d'escriure, seria que també pogués deixar algú que els meus nets diguessin, home, pues mira, la meva àvia va ser una Juana de Arc al final. Vull dir, una miqueta et fa il·lusió deixar aquesta herència, no?
1: Exacte.
2: Que ara, potser de joves no els hi fa gràcia encara, sapiga, perquè tenen el seu món, però a mesura que la gent va creixent i es va fent gran, també interessa la vida dels antepassats. Ah, mira, i la meva àvia va fer això, i el meu pare o el meu avi. I és una mica per això. L'objectiu primer ara és el dia a dia, i portant, anar treballant pauet a pauet, és la història de la vida.
0: D'acord, és a dir, que al final coses que ara es donen per descomptades, que en el seu dia veu haver de lluitar, doncs no tenen valor perquè ara es donen per descomptades.
2: Exacte.
0: I, per tant, escolta, Marisa, la Maria Rosa ha dit abans que diguem que el tret comú de la gent que fa tallers d'escriptura és que majoritàriament sou lectors.
2: Ai.
0: Ho sou o no?
2: Ai, tinc que dir la veritat.
0: Bé, això és com el ChatGPT. Pots dir-la o no?
2: No, només aquest micròfon no m'escolta ningú.
0: No t'escolta ningú. Va.
2: Bueno, si no m'escolta ningú més, et diré que és que jo sóc una mica vaga per llegir.
0: Caram!
2: I això sé que és una contradicció i m'avergonyeixo, perquè tots els professors que he tingut em diuen, ara jo mateix em tiro el piropo, però és que me l'han dit de veritat. Et diu, te sembla estrany, que no t'agrada llegir i en canvi et saps expressar. I és veritat, penso que és molt important llegir, perquè, evidentment, primer et dona una experiència, et dona un sistema d'expressar-te molt més àgil, no? Però, bueno, tampoc és indispensable, de veritat, que no s'espantin la gent, encara que no els agradi llegir, que no s'espantin. Es pot escriure igual, però sí que és important llegir.
0: És molt important, sí. Doncs, això, tenir la lectura per tenir els rudiments que ens,
1: sí,
0: comentaves, no?
1: Exacte, per això el que fem en el taller, doncs, és llegir. Llegim un conte, aquest conte el llegim allà, ja queda llegit, llegim els treballs que fan tots plegats, parlem de llibres, parlem de lectura, i potser també és veritat que en aquest sentit ser lector o lectora potser s'ha interpretat massa com jo llegeixo 3 llibres al mes, jo llegeixo 6, sembla una competició, no? I no ho ha de ser un plaer, ha de ser trobar la teva estona de lectura i anar-la conreant, no? És allò que diem, doncs si vols escriure i no t'agrada massa llegir, val, però millor que li vagis agafant afició, diguem.
0: Maria Rosa, hem perdut a veure com ho pregunto, això. Les noves generacions han perdut la capacitat d'expressar-se per escrit?
1: Home, jo sóc molt optimista, eh?
0: I aquí ja no només li estic preguntant, doncs, a la professora, li estic preguntant també a la que havia estat mestra de secundària en el seu dia.
1: I tant. Sí.
0: Moltes vegades veiem textos escrits i tenint en compte que ara, doncs, amb els whatsapps i tot això, al final tot ho escrivim d'una determinada manera.
1: Exacte.
0: Hem perdut, o estem perdent, perquè les noves generacions les estarien perdent, aquesta capacitat d'expressar-se per escrit, de plasmar una idea per escrit més enllà de quedem aquesta tarda.
1: Exacte. Bona. Jo ja et dic, sóc optimista en aquest sentit, també tinc 2 fills bastant joves, de 25 i 21. Jo perdre no crec que no l'hem perdut. El que sí que diríem que hi ha molta competència actualment de moltes coses que criden més l'atenció que no pas el llibre. O sigui, clar, jo, per exemple, quan era joveneta, doncs no hi havia mòbils i llavors per distreure'ns teníem els llibres, teníem les revistes, la ràdio també, però és que ara jo mateixa, que sóc una lectora empedreïda, jo sóc d'aquestes de 6 llibres al mes, no, però 3 cada mes segur, i tinc molt l'hàbit lector i escriptor, jo mateixa em trobo anant amb tren, doncs, de Vilanova a Barcelona, i quan me n'adono no he llegit el llibre que portava a la bossa, m'he estat mirant el mòbil com una desesperada, i penso, clar, si això em passa a mi, que sóc una mica extrema en aquest sentit, una persona jove, els meus fills o alumnes que tinguin ja sempre molt l'hàbit de passar pantalles, perquè ja no és només el mòbil, també hi ha els vídeos, tot plegat, segurament potser els és una mica més difícil en aquest sentit de l'hàbit, que no pas ho era a mi agafar el llibre. Si només tens el llibre, l'agafes, si tens mil altres coses les fas, però també jo veig que saben distingir molt bé què és una cosa i què és l'altra. I també m'estic adonant això, no? Que sempre també hi ha un moment que passen a la lectura.
0: Sí, però els hi costa expressar-se per escrit?
1: Jo no crec que els costi especialment, és a dir, sempre la gent que ens hem trobat bé escrivint no hem estat tothom, o sigui, no hi ha hagut mai una gran massa d'adults que hagin escrit molt bé.
0: D'acord.
1: Sempre ha estat més aviat minoritari.
0: Per tant, en aquest cas, les noves tecnologies no estarien tan perjudicant, perquè en el fons, doncs, hi ha una part de la societat que escriu i una altra que no escriu.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Seria això.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Marisa, què diuen els nets?
2: Els nets.
0: De veure l'àvia que escriu.
2: Bueno, doncs pues, se'ls en riuen una miqueta a vegades. Però com que jo sempre
0: però amb
2: ho faré carinyo,
0: carinyo. No? Amb carinyo,
2: carinyo, sí. Sempre estan una mica esperant a veure què els hi demano. perquè quan truco amb algú ja, ui, la iaia, què voldrà? Que no va l'ordenador, a casa li ha espatllat no sé què, a que ara no pot, bueno, en fi, llavors sempre tenen, però bueno, tot m'ho fan en carinyo i tinc uns assistents, tant les filles com els nets, que de seguida que demano alguna assistència la tinc ràpida, o sigui que no, estan contents, estan contents.
0: Estan
2: contents. Només em diuen a vegades en broma, bueno, iaia, però no ho expliquis tot, eh? No ho expliquis tot.
0: No, hi ha coses que s'han de mantenir el pany forrellat, oi? Escolteu, informació pràctica. Si algú ens està escoltant l'entrevista i diu, ostres, doncs vinga, jo tinc el cuquet aquest, com pot fer per acostar-se en aquesta proposta que es fa des del Prado?
1: El Prado, molt fàcil, doncs anant a la secretaria del Casino Prado. Nosaltres la nostra trobada és els divendres de 6 a 8, i bé, es pot fer una classe fins i tot de prova, una classe de provatura, però si se senten bé tal, i ja, si s'animen, doncs a matricular-se amb nosaltres i anar fent.
0: I anar fent aquestes trobades que són setmanals.
1: Sí, exacte.
0: Que es posen deures.
1: Ah, això sí. Però flexibles, eh?
0: Ah,
1: perquè també si algú no pot una setmana, no passa res, ho pot enviar la següent.
0: Anava a dir, no hi ha notes.
1: Ai, no. No.
0: Hi ha correccions, sí que no. Però no notes.
1: Ah, exacte, de cap manera. Ha de ser un plaer.
0: Ha de ser un plaer, el plaer d'escriure i d'enfrontar-se amb l'escriptura. Majoritàriament gent gran, per això el taller... Oh, espera, que torno a buscar. Grup de creació literària.
1: Ah, exacte.
0: Grup de creació literària.
1: Sí.
0: És obert a tothom, oi que sí?
2: Sí, sí, és obert a tothom.
1: I
2: és el que et deia, tothom qui tingui ganes d'escriure, sí. Tothom qui tingui ganes d'expressar alguna cosa i per poder-la compartir amb algú altre, això són les classes. I per descomptat, els deures és una paraula dura perquè la recordem de les nostres èpoques escolars.
0: No? L'he dita amb tota la mala intenció.
2: Ja tens una mica picar-ho tu, eh? Però, bueno, no, deures no són deures, perquè en el moment en què tu et diuen escriure sobre això o sobre allò que és l'únic que posa al tema, tu ja disfrutes, perquè en aquell moment ja comences a... Ja surts de la classe pensant, ostres, a veure, el mar i qui que parlo del de Sitges, de la tempesta, d'això, o sigui que ja no és tu mateixa que ja estàs. Fins a l'altra propera classe estàs disfrutant d'escriure el tema.
0: D'acord, és a dir, és una manera també d'automotivar-se.
2: Exacte.
0: Doncs aquest grup de creació literària que està en marxa tots els divendres al Prado, orientat, està per tothom,
1: sí.
0: Però doncs hi ha un grup important de, diguem, de persones sèniors, de persones que de gran han descobert aquest plaer de l'escriptura i que per tant volen desenvolupar-lo una miqueta.
1: Exacte.
0: Amb motivacions diverses, com la de la Marisa de deixar plasmada una miqueta la seva història i per tant doncs deixar-la també com a herència, doncs pels seus nets, per la seva descendència. Tot plegat, doncs persones interessades que es puguin acostar al Prado i que doncs ho puguin provar. Maria Rosa Noguer, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, bona feina. Per motivar i Marisa.
2: Gràcies. Moltes gràcies per la teva acollida, per la vostra acollida.
0: Doncs, molt contents de que hagueu vingut aquí i expressar aquesta passió per l'escriptura. Moltes gràcies a les dues.
2: Gràcies.
1: Gràcies igualment.

0: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa, incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
1: Què és aquest soroll?
2: L'aixeta. És que estic omplint la banyera.
1: La banyera? Però si són gairebé 300 litres d'aigua, amb això et pots dutxar durant una setmana sencera.
3: A Catalunya, l'aigua és un recurs limitat. Cada gota compta. Per això, cal fer-ne un ús responsable. Posa en marxa la rentadora o el rentavaixella en funció eco i reutilitza l'aigua per diferents usos. Consulta tots els consells a aca.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Les 11 i 3 minuts, comença l'hora del joc.
1: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
0: Bé, l'hora no serà una hora. Pobres, aquí a l'estudi hem fet una cara d'una hora. No serà una hora, serà mitja horeta i ben bé no jugarem, però sí que parlarem de jocs, principalment de joc de taula, que és el que es dedica, el que promou, el que divulga l'associació Sitgetana Dau Ferrat. Ara feia molt de temps que no parlàvem amb ells, fins i tot vam tenir durant un temps una secció amb membres del Dau Ferrat, una secció mensual on venien i ens proposaven i ens explicaven novetats de jocs de taula. I la qüestió és que avui venen perquè aquest diumenge hi ha una jornada, una nova jornada del Juguem Plegats. Són jornades que ja van fer l'any 2017, el 18 i el 19. Són jornades de promoció, de divulgació d'aquest món del joc de taula, de divulgar això de seure's davant d'un joc, ja sigui de taulell, de fitxes, de cartes, del que sigui, i passar una bona estona i aprendre moltes coses, no? Doncs han tornat a organitzar una nova activitat, un Juguem Plegats, serà, com dèiem, aquest diumenge, i hem convidat aquí a l'estudi perquè ens parlin d'aquesta jornada i de més coses el president de l'associació, en Roma Cabanyes. Què tal, Roma? Bon dia.
2: Molt bon dia, moltes
0: i
2: gràcies.
0: I el vicepresident, en Marcos González. Què tal, Marcos?
3: Hola, bon dia.
0: Heu tardat molts anys en tornar a fer un Juguem Plegats. Què ha passat aquí? Costa això? Entenc que és difícil, no?, organitzar activitats d'aquestes dimensions.
2: Costa, però a veure, la principal raó per la qual es va deixar de fer, sobretot, va ser el Covid. Malauradament.
0: Van fer 17, 18, 19, va arribar el Covid i...
2: Com tu dius, sí. 17, 18 i 19 es van organitzar 3 anys consecutius la Juguem Plegats. Amb aquella junta, sobretot amb el tema del Félix Ríos, que era el primer president, el Ricard Peraíta, que també va ajudar, sí, molt amb el tema de l'organització els primers anys. I després, en principi, pel 2020 també estava la idea de fer-ne, no?, la quarta edició, però malauradament, doncs, el Covid ens va aturar a tots. Aleshores, aquí vam tenir uns anys d'impàs, ja va haver-hi canvi de junta, i nosaltres, bueno, quan ens vam incorporar, doncs, fa 3 anys ja, gairebé, ja ho teníem al cap, i bueno, i aquest any era l'any que l'havien de fer sí o sí.
0: I així serà, no? Així diumenge serà. Hi haurà una nova sessió del Dau Ferrat, perquè, clar, ara dèiem, feia molt que no venien per aquí, no és que haguessin desaparegut, no, Marco? És a dir, l'associació no ha mort ni s'ha aturat en cap moment, és a dir, seguiu actius, però sí que aquests anys heu estat més com d'una manera més interna, no? Menys cap enfora, diríem.
3: Sí, hi ha hagut una miqueta un canvi de perfil de, tant de socis com d'activitats. Els primers anys de l'associació estava més dirigit, hi havia moltes famílies, amb nens petits, es feien activitats a escoles, que potser això donava com una visibilitat més cap enfora. Ja tenim un altre tipus de soci, que és més de jugar, doncs, entre nosaltres, no? Però les activitats continuen. Ens ajuntem una vegada al mes a l'Espai Jove i fem unes sessions golfes, i bueno, ja parem anat fent més activitats durant aquests anys.
0: Per tant, diguem que el perfil ara vostre és, doncs, simplement gent amant, seguidora del món del joc de taula, però entenc que això alhora és un perfil molt divers, no? És a dir, que al final gent que li agradi el joc, entenc que això pot comprendre qualsevol edat, qualsevol gènere, i no sé si això una mica ho veieu reflectit vosaltres, amb la vostra associació.
2: Exacte, o sigui, al final és un perfil completament obert, des de nens petits a més joves i després més grans, no? Però bueno, també una de les coses que vam fer, sobretot amb el tema de l'Espai Jove, que gràcies a l'Ajuntament, doncs, vam poder disposar, sí, d'aquell espai per ajuntar-nos, doncs, un divendres al mes, també era això, obrir el joc de taula i el coneixement del joc de taula també a la gent més jove, no? I aleshores quin millor lloc que l'espai. Bueno, hem tingut, són jornades completament obertes, gratuïtes, en el qual, pues, hem tingut alguna sessió que sí que hem pogut organitzar, en el qual hem arreplegat algun grupet de nanos, i això sobretot és el que ens anima i ens encoratja a continuar una miqueta d'aquesta manera.
0: Clar, perquè vosaltres diem, a veure, no és que siguin vells, però ja són grans, diem que no estan en l'adolescència,
2: ja,
0: clar, però clar, ara quan parleu de joves, clar, al final vosaltres sou, entenc, una associació que és de gent que us agrada jugar, no?, jocs de taula, però que alhora entenc que hi ha una intenció i una voluntat de divulgar, de promoure, no?, el joc com com una activitat cultural més, no? La complicació, entenc, en el món actual és que la competència al joc de taula és molt potent amb tot el món de xarxes, amb tot el món no, de digital, diguéssim, no? I no sé si quan trobeu o quan entren joves i proven i els agrada i això, no sé si és com el gran èxit, és a dir, vèncer com aquest gran monstre, no?, que és la supertecnologia, amb un joc de taula i dius, vèncer-la amb jovent, no sé si això és com, si sentiu d'alguna manera que, ostres, doncs, aquest mes ja hem fet l'agost, no?, una mica, si aquesta és una mica la sensació també, eh?
3: Sí, només quan veus un divendres que t'apareixen 3 o 4 adolescents o nens que volen aprendre algun joc, doncs ja la sensació és molt...
0: Satisfacció total,
3: molt
0: no?
3: Molt satisfactòria, no? I de fet, l'origen de la Juguem Plegats és això, és difondre una miqueta tot aquest tema del món dels jocs de taula amb un espai obert a tothom, de forma gratuïta, on trobareu... Bueno, hi haurà un munt d'editorials que ens han donat molts jocs i difondre una miqueta tota...
0: I una alternativa a les pantalles, eh?
2: Una de les avantatges també que penso que té el joc de taula respecte potser a una PlayStation... Normalment a la PlayStation juga un sol o dos, no?
0: Sí.
2: Potser un partit del FIFA, no? Que
0: sí.
2: Es posen jo els meus fills de vegades, pues, juga un contra l'altre, no? Però el joc de taula, com pots arreplegar potser 4, 5, inclús més nanos en la mateixa taula, amb el mateix joc, no? Pues, i en aquell esperit competitiu també que
0: sí.
2: Tenen els joves, pues és una cosa que, bueno, pues és la nostra arma una miqueta del joc de taula, no?
0: Sí.
2: Perquè al final sigui complementari, que puguin jugar una play un momentet, però també...
0: I la gran diferència, i no sé si aquí està moltes vegades la gran descoberta pels joves, és la presencialitat, no? És a dir, que fins i tot ara hi ha molt jovent que cada vegada la tria més aquesta presencialitat, no? És a dir, fins i tot hi ha el propi jovent que comença a estar algun fart una mica del món pantalla, no? Uh-huh. I d'aquesta cosa tota l'estona a distància. Clar, justament el que proposa el joc de taula és la presencialitat, és a dir, estem tots aquí físicament davant d'unes cartes, un taulell, del que sigui, no? I clar, no sé si aquesta també és com la gran diferència, no? De tornem al món presencial aquí amb nosaltres, no? De compartir físicament. Si sentiu això també, que això d'alguna manera crida l'atenció també, no? De dir, ostres, podem passar un gran matí o una gran tarda de joc sense necessitat que hi hagi una pantalla ni un mòbil en cap moment, no?
2: No, és així. I sobretot quan tu veus, pues, un espai jove, 4, 5, 6 taules, que totes plenes, amb gent més gran, gent més jove, gent gran i jove, o sigui, a la mateixa
0: junts,
2: taula,
0: sí, sí.
2: Allò també és una cosa que dius, ostres, és que és això...
0: Intergeneracional,
2: correctament,
0: no?
2: Correcte,
0: sí, sí.
2: Això és el que més agrada.
0: Doncs vinga, anem a la jornada. Això serà diumenge. Va, diumenge que al matí... Tot el dia.
2: D'11
0: del matí a 8 de la tarda. Doncs què teniu preparat? Perquè són moltes hores aquí, per ocupar, diguéssim. Mm-hmm. Això serà els Jardins del Retiro.
2: Exacte.
0: Mm-hmm. Expliqueu-nos una mica com anirà aquesta jornada.
2: Bueno, pues és això, una jornada gratuïta,
0: sí.
2: O sigui, oberta a tothom, a tots els públics, a totes les edats, als Jardins del Retiro.
0: Tan fàcil com arribar, anar i entrar, eh? Sí.
2: Tal qual. Aleshores tindrem taules ja col·locades amb les seves cadires perquè tothom estigui còmode. I aleshores, pues, gràcies a les editorials que ens han cedit molts jocs de taula, pues, el que farem sobretot és presentacions de jocs.
0: Sí.
2: I després també tindrem, pues, un tema de la nostra pròpia ludoteca de l'associació.
0: Sí.
2: Perquè si hi ha algun perfil més de lloc una mica més complicat o
0: uh-huh.
2: Bueno, pues, que puguin veure quina és la nostra ludoteca i provar-ne, que nosaltres també, pues, estarem allà tot, amb els voluntaris. Aquí sí que vull agrair especialment també a dues associacions, no només, sí que l'hem organitzat nosaltres amb el com a Dau Ferrat, però hem demanat la col·laboració de Cau de Daus, que
0: sí.
2: Sant Pere de Ribes i
0: sí.
2: Daus Junàtics a Vilanova,
0: sí.
2: Que ens estan ajudant moltíssim també i que vindran amb voluntaris per poder, pues, ajudar-nos a que totes les taules i totes les que estiguin allà puguin estar allà amb algú ajudant-li a...
0: Això anava, és a dir, perquè la gent arribarà, perquè la gent es faci una mica la idea, eh? Hi haurà taules amb jocs que distribuireu per aquestes taules i cadires, no?
2: Uh-huh.
0: Però entenc que a cada taula, a cada espai, hi haurà algun voluntari que explicarà, no?, i que guiarà com va el joc perquè hi ha gent que probablement el conegui, no? És a dir, això funciona així, eh?
2: Així. Uh-huh. I a més, una altra cosa que vam pensar és en cada taula on estiguin els jocs posarem uns codis QR.
0: Sí.
2: que llegint el codi, doncs, el que enllaçarà és amb un vídeo explicatiu.
0: D'acord.
2: Per si en algun moment, hosti, m'assec aquí i abans de que vingui el voluntari, o sigui, ara en aquell moment el voluntari potser està explicant un altre lloc, doncs que jo mateix pugui veure el vídeo i pugui veure també com es juga.
0: Per tant, no cal saber jugar al joc, no cal haver ni tan sols cal haver jugat abans mai a cap joc de taula, Simplement entenc que cal tenir curiositat, no?, per descobrir una mica aquest món, Marcos.
3: Sí, agafarem tot el perfil de persones. Hi haurà jocs per absolutament
0: tothom,
3: gent amb molta experiència, que també creiem que vindrà gent d'altres associacions i d'altres poblacions pel que estem veient. Per què tipus de públic tenim una agenda programada de jocs amb una aplicació que es diu Ludoia, que pots apuntar, pots veure a quina hora hi ha quin joc.
0: Sí,
3: quantes places lliurarien...
0: Perquè hi haurà gent, entenc, que vindrà a determinada hora perquè vol jugar amb aquell joc concret,
3: Llavors la idea és posar com una pissarra a l'entrada, una miqueta amb una petita agenda de jocs programats i les places disponibles, que això creiem que és més un perfil d'allà de gent que juga. I a part,
0: de gent avançada,
3: De gent avançada, sí. Després doncs, hi haurà des de jocs infantils, jocs curtets per gent que no tinc experiència, jocs per família, absolutament de tot.
2: Serà també una jornada on el tema del joc de rol també tindrà força importància. Al final aquesta és una jornada de la Juguem Plegats que també fem en homenatge a Lluís Estrés, que era pues, un pioner en el tema del món de rol. I aquí, pues, per exemple, tenim dos partides programades d'un joc que es diu Blood on the Clock Tower, que és de rols, de deducció, ocults. També tenim programades dos partides amb l'Ivan Santís, que és d'aquí de Ribes, que també té un joc de rol que es diu Món de Llestes, que aleshores també estarà ell guiant les partides. El Fèlix Ríos, que és el nostre primer president, pues estarà durant tot el dia fent partidetes d'una hora de rol per tothom que no el conegui es vulgui ficar a veure què és el rol.
0: És a dir, qui no ho hagi provat mai, és un bon dia per anar a provar una partida de rol,
2: Crec que és el dia ideal, i a més amb el Fèlix...
0: Perquè tindrà el millor guia, no?
2: Sí, no hi ha ningú millor que ell.
3: Sí, és tot el Fèlix és tota una eminència dintre del món dels jocs de rol, i això té programades tres sessions. Aquesta aplicació que es diu Ludoia es poden apuntar amb una durada d'una hora, que és totalment introductòria. I després vindrà el Xema Pamundi, que dintre del joc dels mons de taula és una persona molt coneguda, que tenia relació amb el Lluís, i vindrà des de Barcelona i farà una partida del Block on the Clock Tower pel dematí i una partida al The Thing, que és un altre joc bastant conegut, per la tarda. És una persona bastant coneguda.
0: Ara parlàvem de Lluís Estrés, justament aquest Juguem Plegats farà homenatge a Lluís Estrés, que recordaran vostès, era la persona que va crear la botiga aquesta del Doctor Game al carrer Àngel Vidal, una botiga dedicada al món del joc, però no només això, és que Lluís Estrés va ser el pioner jo diria que a nivell estatal, és a dir, estem parlant dels anys 90, quan això del joc i el joc de rol era una cosa estranyíssima, com de marcians. En Lluís ja va obrir una botigueta al carrer Jesús l'any 92, que la va tenir 3 anys o així, i més any de jugar a vòlei platja, que també ho feia, i molt bé, i també va ser un dels pioners. Ell va introduir a molts sitgetans en això del món del joc, i de fet ho va com tornar a recuperar més tard amb aquesta botiga del Doctor Game, i el Lluís el vam tenir aquí l'any 2023, no per parlar de joc, malauradament, sinó per parlar de l'ELA, que era la malaltia que ell patia i que per la que va traspassar ara fa un any. Però hem recuperat un petit àudio on justament parlava d'aquests inicis en el món del joc. El Lluís sempre ha estat un home de parlar molt, hem de dir, els que coneixem Lluís sabem que ets un home de parlar molt. Com saben, era la persona que va obrir la botiga de Doctor Game a Sitges, que ara l'acaba de traspassar, no? Ha aconseguit d'alguna manera que la vida d'aquesta botiga i aquest negoci dels jocs de taula i els jocs de rol, de simulació, continuï endavant. És a dir, això no morir, no quedarà aquí, continuarà amb dos nois que ara el Lluís està d'alguna manera també ajudant en aquesta continuïtat. I és que, o sigui, tu vas ser un dels pioners en tot això dels mons de joc de taula. Hi ha molta gent que va descobrir aquest món gràcies a tu, Lluís.
4: Sí, el 92 vaig començar amb una petita botiga al carrer Jesús durant 3 anys. Sí.
0: Això ho pots seguir fent. Això, de moment, la malaltia t'ho permet seguir fent, no?
4: Sí, he apartat jocs per anar amb dur-les a casa, fer-me la petita ludoteca meva. Bueno, petita, la meva dona s'està preocupant.
0: La teva dona potser no la veu tan petita, no?
4: Exacte. Diu que és molt cosa, molta cosa, però bueno. I sí, la meva idea és seguir jugant.
0: És important, quan té un diagnòstic d'aquestes característiques, poder mantenir aquestes petites coses que a un li agraden.
4: Sí. És molt important, sí. Sí, sí, perquè, de fet, el que té la malaltia és que el teu cap funciona perfectament. Llavors, si no tens alguna cosa que et mantingui actiu, és més dur ser conscient de la degradació. Uh-huh. Llavors és molt bo les activitats.
0: Uh-huh. I en aquest cas els jocs...
4: El joc és perfecte.
0: Doncs això, el joc era perfecte, el va mantenir fins a l'últim moment, i en aquest Juguem Plegats hi haurà aquest petit homenatge o gran homenatge al Luis Estrés, que d'alguna manera va ser l'iniciador, el que va arrencar tot això, d'alguna manera la primera llavor també de tot, i d'aquest Déu Ferrat també va ser el Luis Estrés. Parlàvem de joc, i jo no sé si hi ha jocs, i veurem jocs clàssics de tota la vida, és a dir, perquè igual ara algú està escoltant i diu, home, jocs de taula, jo he jugat, hi ha jocs de tota la vida que he jugat, no sé si seran aquests, o són tots jocs molt actuals, molt moderns, o la idea és que hi hagi una mica de tot, no sé, és a dir, no sé si hi ha jocs que no poden faltar mai en una jornada d'aquest tipus.
2: Bueno, hi haurà jocs de tot tipus. Aleshores... Sí que, clar, les editorials el que ens han enviat sobretot són novetats.
0: Novetats, també, perquè, que les volen promocionar,
2: perquè,
0: òbviament.
2: Perquè coneguem també el que hi ha ara mateix. I aleshores, com comentava abans, doncs, de la nostra ludoteca, doncs, hi ha jocs més antics. Potser no estan tots, perquè al final cadascú de nosaltres...
0: Però diu-me un clàssic que no pot fallar. O que no fallarà, i que no fallarà.
2: Ostres, doncs aquí potser, perquè no sí que la nostra ludoteca no és de clàssic,
0: d'acord,
2: saps? Clar, al final,
0: dic clàssic...
2: Perquè el clàssic normalment el té el propi jugador.
0: D'acord.
2: La ludoteca de Dau Ferrat sobretot és com un complement, uh-huh. No? És algo de dir, hòstia, un joc que potser no el té tothom o no el tindria tothom, però com està l'associació, per exemple, el de 5 que abans comentava, sí. És un joc que necessites 8 persones potser per jugar-lo, sobretot per gaudir-lo, aleshores pues, la gent, ostres, jo no sé si el trauré a taula tant com per comprar-lo, no? No és un lloc és econòmic, però no és dels més econòmics. Aleshores, ostres, pues, l'associació el compra i el tenim allà disponible, perquè qualsevol soci, en qualsevol moment, en una jornada de golfa o no, o perquè també tenim la ludoteca oberta i que el soci se'l pot portar a casa una setmana,
0: sí.
2: Pues a dir, hosti, mira, pues m'agafo aquesta setmana, estic amb uns amics i unes amigues, pues me l'emporto a casa, el jugo i després el torno. Aleshores, pues bueno, hi haurà una miqueta de tot, perquè ja et dic que els jocs així potser més un Catan,
0: sí.
3: El Carcassonne serà.
0: Crec que va ser el primer joc així d'aquest tipus amb el que jo em vaig iniciar. Bueno, em vaig iniciar, que jo vaig jugar a iniciar, no? Perquè jo continuo sent una iniciada, perquè jo no en tinc ni idea. Però diguem que és un clàssic, no? El Carcassonne, podríem dir.
3: Sí, jo recordo fa els meus orígens amb el joc, van ser amb entrant un dia per casualitat a la botiga del Luis,
0: sí.
3: I em va treure el Carcassonne.
0: I et va treure... És que jo crec que el Luis ens va treure el Carcassonne amb els sitgetans. Sí, sí, vam conèixer a través d'ella els sitgetans. Clar, entenc que vosaltres heu d'estar posant al dia. Vull dir, entenc que ja ho esteu de posats al dia, però no sé si davant d'una jornada d'aquesta tipologia en la que hi haurà molts jocs i molts a més nous que us han enviat les editorials, vosaltres en tant que organitzadors i després també en tant que voluntaris que estareu allà i que haureu d'estar com també resolent dubtes, no, dels jugadors, us heu hagut de posar al dia amb jocs que potser no els teníeu tant per la mà, no, Marcos?
3: Sí, bueno, per això també contenem tota l'ajuda del tema dels voluntaris, que sí. Tenim un grup intern i llavors en principi cada voluntari gestionarà una editorial.
0: D'acord.
3: I el perfil de jocs tenen que ser jocs senzillets d'explicar, que en 5-10 minuts els tinguis explicats. Pels jocs més complexes que requereixen una explicació més llarga, tenim el tema aquest de les partides programades de Ludoia, que aquí la gent ja es pot estudiar.
0: Però aquí ja seran allò a nivell avançat, eh?
3: Sí,
0: qui vingui
3: sí,
0: aquí és gent, exacte, que ja sap de què va, sí, la cosa, eh? Sí, diguem, sí. No vindran a iniciar-se amb això, sí, no? Probablement.
3: I a part, sobretot, el més important d'aquesta jornada és tot el tema solidari que tindrem, sí, a favor de l'ELA, que és el que fa aquest any la Juguem Plegats diferent. Uh-huh. La majoria de jocs que ens han donat les editorials al final entraran en un sorteig, uh-huh, perquè la idea és recaptar fons, no?, per dues associacions de l'ELA que vindran, que són CATELA, i la Fundació
0: Miquel Valls,
3: Miquel Valls. Mm-hmm. Sí,
0: que és a la que pertanyia en Lluís.
3: És recaptar fons. Mm-hmm.
0: Per ajudar aquestes fundacions, en homenatge també, com dèiem, al sitgetal, al Lluís Destrés, que va ser pioner. Per tant, la gent tan fàcil com a partir de les 11 del matí fins a les 8 del vespre, de manera continuada, ells estaran allà, ni menjaran, no sé, sí, entenc que els donaran de menjar en algun moment, ni veuran, perquè ja el Retiro té el bar, diguéssim, eh? Mm-hmm. Però ells seran allà, poden, entenc, la gent pot anar a l'hora que vulgui, quan vulgui, no s'ha, entenc que no s'ha de demanar hora per res, i tu ves una taula buida a un lloc i t'asseus, eh? Primer que arriba, primer que seu, gairebé, eh?
2: Així és.
0: Tan fàcil com això. I hi haurà voluntaris que explicaran, ajudaran. Hi ha darrere també l'objectiu de fer créixer Dau Ferrat? És a dir, que a partir d'aquesta jornada hi hagi gent que digui, ostres, caram, doncs això és divertit, interessant, m'apunto, vull fer-me soci. Entenc que hi ha aquesta voluntat també.
2: Sí, al final jo crec que Dau Ferrat, bueno, sobretot la Juguem Plegats, té tres objectius principals. El primer és que la gent s'ho passi bé durant tota la jornada i conegui els jocs de taula. Després, sobretot, el segon objectiu principal, i com ha dit el Marcos, és retre homenatge a Lluís Destrés, i d'una manera benèfica

0: podem fer a part de la Juguem Plegats, com ens organitzem, quins grups de
1: WhatsApp tenim. Quants socis sou ara en aquests moments a Déu Ferrat?
0: Ara mateix som 51 socis.
1: I com funciona l'associació? És a dir, per entrar a l'associació què has de fer?
0: Pues és molt simple, simplement és pagar una quota anual.
1: De quan, podem dir-ho?
0: Bueno, pues normalment, mira, nosaltres des del 2017 que es va crear l'associació pagàvem 10 euros a l'any. Res.
1: O sigui, econòmic,
0: I aquest any sí que vam fer una assemblea fa una setmana i sí que ja vam dir, hòstia, ja potser ja,
2: ja toca actualitzar
0: ja
2: quotes.
0: Hauríem d'actualitzar i aleshores, però l'hem fet a 20 euros
1: l'any. Continua sent econòmic, 20 euros l'any.
0: 20 euros l'any, si és una parella o un pare i un fill, mare i fill, són 30 euros, són només 10 euros, ja no són el doble.
1: Sí.
0: I si és quota familiar, que són a partir de 3 familiars o els que siguin, 40 euros l'any.
1: D'acord.
0: Amb això ja és
1: per tant, suficient. Quotes més que econòmiques.
0: Sí, molt econòmiques.
1: I això és per sustentar, entenc, l'associació i la ludoteca, i per alimentar la ludoteca, no?
0: Exacte,
1: entenc? I on us troben?
0: Bueno, no tenim seu oficial. Aleshores, el que sí que és això, abans sí que teníem el Doctor Game, que era on ens reuníem, i sobretot pues, el Lluís també ens ajudava a tota aquesta tasca de poder recaptar i de poder tenir un lloc on si havíem d'enviar algun lloc pues, allà. Ara el que sí que fem és que ens reunim pues, un divendres al mes, que ens reunim a l'Espai Jove.
1: I allà feu aquestes trobades, no? I
0: correcte,
1: jugueu, bueno, bàsicament. Són jornades de joc, no? Bàsicament, les trobades vostres.
0: És així. Sí, de vegades podem fer algun torneig, alguna coseta. Després, què més? Tenim el grup de Telegram, on estem tots els socis, allà compartim impressions. Després, escolta'm, que tal dia vull muntar una partida no sé què, o si algú vol jugar d'això, si voleu, quedem aquí o allà.
1: Sí, sí, a partir de la quedada mensual surten moltes altres quedades, diguem, de grup, ja, a partir de doncs, un joc, igual hi ha un grup que li agrada molt un joc, no? Entenc, i queden de manera sovintejada. Per tant, sí, els tenen certa curiositat per això del món dels jocs de taula, probablement la millor oportunitat per conèixer aquest món i conèixer l'associació també, aquesta com la de Ribes, com la de Vilanova, és aquest diumenge als Jardins del Retiro. I ara parlava justament d'aquesta associació de Ribes i Vilanova. Clar, caram, Déu-n'hi-do, això fa com un gruix a la comarca entorn al món del joc, força potent, que no sé si té valor això, és a dir, si, i quan parleu amb les editorials, si això ho posen en valor, entenc que sí en el moment en què us envien tants jocs, no? Però no sé si, és a dir, quin valor té això, que hi hagi tres associacions en tres municipis aquí d'aquesta comarca?
2: Well, jo crec que és una de les coses positives que acabarem traient, és aquesta nova relació que hem fet amb les altres dues associacions. Fa uns mesos vam fer una golfa nocturna amb l'associació de Cau de Daus, que va juntar i va ser molt positiva, que la vam fer aquí a Sitges, i ara hem incorporat aquesta el tema de Daus Junàtics, que és una associació bastant gran de Vilanova, i jo crec que ens emportem una futura col·laboració entre tots plegats, podem acabar a fer, jo que sé, agafar una masia entre les tres o muntar més coses que ens
1: pot ajudar. I esteu visualitzant, un cap de setmana, de jornada a cap de setmana, retir, ni dormen ni res, els hi dic, perquè si cal no dormen aquesta gent jugant a jocs. Algun joc que creieu que serà molt exitós aquest cap de setmana? O algun joc que dieu, sabem que aquest joc agradarà molt, o entenc que molts, no? Però no sé si hi ha algun d'aquests novetats o que hagueu provat i hagueu dit, ostres, aquest és molt xulo de provar.
2: Bueno, el que estem veient que tindrà molt d'èxit és el tema aquest del Blood on the Clock Tower, que estan les partides plenes, crec que és fins a 12 jugadors, però no hi ha places lliures, que és com un joc de rols ocults.
1: Sí.
2: I després el tema del The Thing també creiem que tindrà molt d'èxit, i després una de les últimes incorporacions que hem tingut a la ludoteca de Dau, que és un joc del Senyor de los Anillos, que ha guanyat molts premis, que es diu El Destino de la Comunitat, que també hi ha una partida programada a les 12, i aquest creiem que tindrà bastant d'èxit. També.
1: Que també tindrà tirada, no? Perquè
2: tindrà
1: això del món del joc també té evolució, no? És a dir, també evoluciona amb el temps, o no? És a dir, es va adaptant també a modes, és a dir, també hi ha modes i tendències dins del món del joc, no?
0: Moltíssim. O sigui, per exemple, el joc de taula primera, un joc que de vegades al final de la partida no el veies.
1: Sí.
0: No? Ara després ja va evolucionar una miqueta, sobretot amb el tema del Katana, que com a mínim ja sabies que quan arribaves a tants punts o arribaves a tantes rondes ja el joc finalitzava. Perquè si no et podies quedar un risc, un monopoli, no? Que són els més
1: coneguts. No acabaven mai,
0: Després pues, ha continuat evolucionant. Per exemple, hi ha jocs que tenen aplicacions mòbils que potser has de fer una lectura d'una carta amb una aplicació. O sigui, l'evolució amb el joc de taula és contínua, i al final cada any és un és un sector on no és continu, o sigui, cada any surten molts jocs, moltes editorials que contínuament estan publicant i editant jocs. Això és perquè hi ha gent

0: darrere que està interessada i que els juga.
1: En el moment que es continuen publicant, no? És que hi ha públic.
2: Sí, i com a la resta, com a molts altres sectors de la nostra societat, són jocs moltes vegades novetats de curta durada, de que estan, hi ha inclús en webs on posicionen els jocs més jugats, els més vistos, no? I dura el que dura, un any i, la, i un altre.
1: I no sé si com amb la música hi ha One Hit Wonders, és a dir, sí existeix sí, això,
2: això
1: és
2: el que et comentava, sí. Hi ha una pàgina que on surten doncs, el més jugat o els jocs que més es parlen.
1: I probablement el gran mèrit de tot plegat és que és un dia sencer de diversió, de passar-s'ho bé, de compartir, fer-ho de manera presencial i sense pantalles. Vaja, igual en determinat moment han d'usar el mòbil per llegir això, una carta tot plegat. Però diguem que no és la base, no? És a dir, la base no és una pantalla, que aquest és com un gran repte, A mi em sembla un gran repte en el món en el que vivim, que diguem el centre no sigui una pantalla, perquè hi ha aquest pantallacentrisme en aquests moments en què tot passa per les pantalles, doncs aquesta jornada no passa per taules, cadires, jocs físics que poden tocar, compartir amb gent que coneixes i amb gent que no coneixes de res i compartir estones jugant i passant l'estona amb la possibilitat després que et toqui un dels jocs, no? Perquè heu dit que fareu sortejos, no?
2: Sí, hi ha el tema del sorteig, sí. Després hem fet samarretes i bosses amb la jornada
1: per merchandising.
2: Després hem fet uns gots que es podran comprar per 2 euros. I si consumeixes els Jardins del Cable, al bar
1: del Jardins del Retiro,
2: Jardins del Retiro, una part també anirà destinada a
1: per tant, fi solidari, no?
2: Sí,
0: i després ja l'últim que també hem organitzat és un trocajoc, que li hem dit.
1: Què és un trocajoc?
0: Pues és com un mercat solidari de segona mà de jocs de taula.
1: D'acord.
0: Aleshores, en el qual tothom qui vulgui, que tingui un lloc de taula que per alguna raó no el jugui suficient o
1: que l'hagi avorrit.
0: I en aquesta vegada amb una qüestió solidària, perquè el que faríem és que seria com un Wallapop, no?
1: Sí.
0: Pues posar-ho allà a la venda, en què estarem nosaltres, i el 10% del preu que digui el propietari pues es destinarà també a aquestes dues associacions de l'ELA.
1: Per tant, per aquelles persones que convisquin amb mans el joc i acumulin molts jocs de taula, potser també és un bon moment per dir, carinyo, podem fer neteja? I ens desfem d'algun joc d'aquests de taula, a més amb un fi solidari, escolta'm, no hi ha millor oportunitat, perquè clar, la convivència amb això, clar, aquest és el hàndicap dels jocs de taula, que ocupen espai, no? Diguem que tota la cosa digital és com que la tens tot al mòbil, això ocupa espai, necessites un armari que clar, entenc que es va fent gran per crear aquesta ludoteca, i si no es fan els socis d'Au Ferrat, que hi ha la seva pròpia ludoteca i no cal que vagin acumulant. Ens queda per dir res de la jornada?
0: Bueno, aquí sobretot, a part dels voluntaris, de l'agraïment que li hem comentat, també als patrocinadors, que també han comptat amb la col·laboració de la pizzeria Francesco, a Benacer Navarro i de serveis de reformes integrals de Sitges, perquè han col·laborat amb nosaltres també aportant de forma...
1: Són socis de Ferrat? No, o juguen?
0: Alguns?
2: Sí, però han fet aportació econòmica.
1: Molt bé.
2: Que això m'ha estat molt agraïts.
0: I aleshores això, sobretot d'agrair-los per l'aportació, perquè també ens ha ajudat molt a poder fer-nos càrrec de tot el que hem hagut de fer de compres i això, per poder tenir un acte.
2: I a les editorials també molt agraïts, que estem sorpresos de la bona rebuda que ha tingut la jornada.
1: I a veure si aquesta jornada és com de nou l'arrencada, no? I podeu celebrar aquesta jornada d'una manera, no sé si anual o bianual, quan considereu, però d'una manera de nou més seguida, després d'aquella aturada, no? Que va obligar d'alguna manera la pandèmia, podeu seguir celebrant jornades d'aquest tipus. Roma, Marcos, moltíssimes gràcies per la visita, que vagi molt bé diumenge, que no plogui sobretot, que faci bon dia, tampoc cal un sol espaterrant perquè entenc que si no moriran de calor, tot i que suposo que hi haurà parasols, no? Però vaja, que es comporti el temps, escolta'm, ja està, demanarem això.
0: Això esperem.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. Diu la Marta, ha tingut un accident de cotxe. Jo, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta morta a l'accident de trànsit.
2: La paraula mort ens interpel·la a totes i a tots i és clara i és inequívoca.
1: I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
3: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Arriba Jordi Casas House, el programa que presenta Jordi Casas, el mestre del house.

0: cases ha punxat a Patxar, Amnèsia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Mutrum, mutrum.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. Estel Batet. Ha durat poc més d'una hora i s'ha acabat sense acord, però no sense esperança. Dimarts, govern i sindicats de l'ensenyament es tornaran a seure a la mateixa taula. A la partida d'avui, el departament ha ensenyat la meitat de les cartes, les referents al reforç d'efectius per l'escola inclusiva. Ha ofert 1.000 professionals més. 1.000. Si tenim en compte que a Catalunya hi ha 3.500 escoles i instituts públics, toca a menys de 0,3 efectius per centre. Els sindicats diuen que són molles i que, en tot cas, molt bé. Això d'avançar l'escola inclusiva, però i el sou? Les millores salarials, què?
1: Vostè que estés, esperem la proposta de la conselleria situant en primer lloc la negociació dels salaris i després el desplegament de mesures i recursos per l'escola inclusiva. Si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
0: Doncs això, que seguiran negociant, però amb l'amenaça de no fer-ho si abans no tenen una proposta que els convenci. El Departament d'Educació segueix cenyit a l'acord que ja van tancar fa 2 mesos amb Comissions Obreres i la UGT.
2: Hi ha marge amb aquest acord de país de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder explorar aquestes possibilitats de generar un consens absolutament necessari que ens permeti rebaixar la tensió.
0: Per tant, les mobilitzacions es mantenen tal com estaven previstes. Avui han fet vaga a les comarques de Girona i a les de la Catalunya Central. A Girona, aprofitant que estan en temps de flors, s'han plantat i han cridat lemes com "No miris les flors, suma't a la lluita". A Vic han fet una bicicletada i el joc de les cadires a les rotondes. I és que per ara el conflicte amb els docents segueix girant. Catalunya al dia. Al programa d'avui també tindrem altres protagonistes com Quim Balaguer, bon dia.
3: Bon dia, Estel.
0: Quim Balaguer i l'alvocat de l'Ebre. Cada vegada se'n cultiva més, sobretot al voltant del Canà, al Montsià.
3: Ja hi ha una vintena de productors que es dediquen a l'alvocat perquè hi guanyen més que amb els cítrics.
4: Si tu tens que vendre taronges a 30 cèntims l'any que van cares i pots vendre aguacates a 3 euros l'any que van baratos, encara que la producció d'aguacates sigui una mica menor que la de taronja, és més rendible.
0: Ens preguntarem què passa amb l'aigua, perquè el cultiu d'alvocat es caracteritza per necessitar-ne molta. I sobre la falta d'aigua, precisament, la sequera va matar molts arbres a Catalunya i no està sent gens fàcil substituir-los.
3: Al gremi de jardineria li costa trobar exemplars de les espècies més buscades, que són les que aguanten bé la falta d'aigua o que estan de moda, com els lledoners o els aurons.
5: Auro negre fa 5 anys no se'n plantava ni un, però lògicament n'hi havia poca producció d'olives i no és fàcil de fer.
3: Des de la Federació de Viveristes de Catalunya es queixen que jardiners i administracions no planifiquen bé quins arbres volen plantar.
0: I a Lleida, males notícies per als lectors més primerencs, tanca la històrica llibreria El Genet Blau.
3: Abaixarà la persiana a finals de juny i a partir de les hores la marca es dedicarà a altres projectes editorials i a la promoció cultural.
0: Dia d'incidències a les carreteres per la protesta de mestres i professors que han tornat a tallar diverses carreteres a les zones on avui havia convocada vaga, comarques de Girona, també Catalunya Central. Sapiguem quina és la situació a aquesta hora. Equip Viari, Clàudia Serra.
6: Bon dia, doncs. A aquesta hora seguim tenint una carretera tallada, en concret la C-16, Sant Fruitós de Bages, en tots els sentits de la marxa. Hi ha desviaments senyalitzats en aquest punt. Més enllà d'aquesta incidència, destaquem també que a la P-7 a la Jonquera, sentit sud, hi ha un carril tallat per un camió avariat que genera uns 3 quilòmetres de congestió. I un últim apunt sobre transport públic, perquè una incidència ja solucionada a Renfe fa que la línia R2 sud circuli amb demores de 20 minuts.
0: I pel que fa al temps, Francesc Mauri, ens hem de preparar per tornar a l'hivern demà?
7: Bon dia. Doncs en algunes comarques gairebé sí. De fet, al Pirineu directament, perquè demà la cota de neu serà de 1.200-1.400 metres. I, per exemple, les comarques gironines demà s'esperen màximes de 12 a 16 graus. I això és d'algun dia d'hivern, fins i tot. En canvi, més a ponent, més al sud, valors de 20 a 22, lluny d'aquests valors tan baixos. I és que és el nord-est on hi pot haver ruixats que poden abraçar aquestes comarques de Girona, nord de Barcelona, també del Pirineu, i cal dir que aquests ruixats, en general, no passaran de febles a moderats, però hi ha una àrea on ara hi ha descarrega amb intensitat, que és l'Alt Empordà, i també punts de la Catalunya Nord. En aquests dos sectors últims citats, valors previstos de 50 a 100 litres.
0: Doncs vinga, jaqueta i paraigües. I en esports, que explicarem avui, el del Serra?
8: Doncs el Girona, que afronta aquest vespre davant la Reial Societat un partit transcendental de cara a aconseguir l'objectiu de la permanència. Els de Mitchell són ara mateix penúltims a la classificació, empatats a 39 punts amb l'Elx, el Llevant i el Mallorca. Ahir l'Espanyol va superar l'Atlètic Club i va trencar una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Els blanquiblaus sumen ara 42 punts i en tenen 3 de marge sobre el descens. El Hajo Post Lleida cau davant el Breogán per 114-87 i haurà d'esperar per segellar la permanència a la Lliga CB. L'equip de Gerard Encuentra es manté a la 13a posició amb 2 victòries de marge respecte al descens. I el tècnic del Nàstic, Pablo Alfaro, demana el suport dels aficionats granes en l'últim partit de Lliga al nou estadi de Tarragona. En cas de derrota, el Nàstic podria perdre la categoria de manera matemàtica.
0: Tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Gisela Cot al control tècnic i Víctor Lorenz avui al control central. És la 1:06, justos, comencem.
9: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Acaba sense acord la reunió sectorial entre Educació i els sindicats. Les parts s'han aproximat en matèria d'escola inclusiva, però continuen encallades en el tema salarial. Els sindicats en vaga diuen que tornaran a negociar només si se'ls planteja una proposta de millora salarial. El departament es limita a parlar de millores laborals. Departament d'Educació, Barcelona, Unitat Mòbil, Martí Cuní, Sara Canyete. Sara, bon dia.
10: Hola, bon dia, Estel. Sí, els sindicats contraris a l'acord ja van avisar que avui tornaven a seure en aquesta taula de negociació, però amb dues línies vermelles, i ho han fet valer. Ells volen millores per l'escola inclusiva, però també millores de sou, i sense aquesta segona part, avui han comunicat al departament que no valia la pena continuar amb aquesta trobada. Des del Departament d'Educació els han demanat temps, els han emplaçat a dimarts que ve, diuen que estudiaran una nova proposta i sí que han celebrat que avui es poguessin tornar a reunir tots plegats. De cara al que podria proposar el Departament dimarts, doncs han evitat fer servir la paraula salaris, han evitat referir-se als sous i han parlat en genèric de millores laborals. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa del Departament.
2: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien, en aquest sentit, poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que, de manera responsable, ha de fer el departament i també, de manera responsable, han de fer les organitzacions sindicals.
10: Per tant, en aquests moments, la negociació hauria quedat en l'aire. Tot depèn de la proposta que Educació pugui fer arribar als sindicats que no van signar l'acord abans de dimarts. Una nova proposta que hauria de contemplar aquests dos aspectes i, a més, els sindicats ja han avisat que el primer que han de desencallar és la qüestió salarial, perquè diuen que en matèria d'escola inclusiva sí que veuen marge per arribar a un acord. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
11: Volem que ells ens traslladin una proposta, un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva. Perquè en temes d'inclusiva l'acord dona marge d'ampliació. Els punts que entra l'acord són tan genèrics i tan globals que bueno, doncs qualsevol cosa hi té cabuda. Però en canvi en matèria salarial aquí hi ha un escull molt gran.
10: Els altres dos sindicats que sí que van signar aquest acord, Comissions Obreres i UGT, també han participat avui en aquesta trobada, han celebrat que tots plegats poguessin tornar a reunir-se en aquesta tarda, en aquesta taula. Ells sí que insisteixen que és un acord amb marge de millora i que, per tant, en aquest sentit esperen que tots plegats puguin posar-se d'acord, però ells prioritzen arribar a un nou acord, a una millora dels recursos per l'escola inclusiva i eviten entrar en matèria salarial.
0: Per tant, Sara, pròxima partida dilluns a l'espera d'aquesta proposta i de decidir si els satisfà els sindicats i, per tant, poden tornar a seure a negociar dimarts, és així, no?
10: Exacte. Si abans de dimarts hi ha una nova proposta per part del departament que contempli escola inclusiva però també millora de sous, hi haurà reunió dimarts i, si no, per tot plegat sembla que difícilment es tornaran a trobar.
0: Doncs vinga, ho seguirem. Gràcies, Sara. Bon dia.
10: Bon dia.

0: I fora dels despatxos, les mobilitzacions continuen. Una marxa en manifestació a Girona enmig de la nova jornada de vaga del sector de l'ensenyament.
1: Lluitant, també estem educant! Lluitant, lluitant!
0: Avui l'aturada afecta aquest territori, les comarques de Girona, també la Catalunya Central. Fem el seguiment, per tant, d'aquestes mobilitzacions i comencem per aquesta manifestació a Girona que està seguint la Núria Peraire. Núria, bon dia.
2: Hola, bon dia, Estel. Doncs mira, acabem de rebre la primera xifra del sindicat sobre participació. Segons USTEC, aquí a Girona hi ha unes 8.000 persones manifestant-se a aquesta marxa que està arribant al tram final. De fet, avui estan fent un recorregut un pèl diferent al que ens tenen acostumats per allargar l'arribada. Davant de l'edifici de la Generalitat aquí a Girona. Per arribar aquí abans s'han manifestat des de primera hora del matí, han arribat en diferents columnes i també han aprofitat per fer una visita turística irònica al temps de flors que ocupa els carrers, sobretot del barri vell de la ciutat. I a més, molts manifestants porten pancartes amb flors i s'asseuen a terra i així al llarg del recorregut van simbolitzant que avui els docents aquí a Girona es planten. Ens han explicat quina és la realitat del seu dia a dia.
3: Tinc 30 alumnes a l'aula, dels quals tinc 8 o 10 TDAHs, dos amb trastorn de l'espectre autista, dos amb altes capacitats.
4: Que cada vegada hi ha nens que no accepten el no i aquest no pot representar doncs, agredir amb un company, agredir amb un mestre.
5: Jo en tinc un nen que és sord, tenim una noia que ens ve a ajudar 3/4 d'hora a la setmana, que és molt trempada, però és clar, tot és voluntari.
2: Doncs estem en aquests últims metres abans d'arribar davant de la seu de la Generalitat, on tenen previst llegir un manifest. Aquí han convocat els 4 sindicats i també la coordinadora d'Assemblees Educatives de Girona.
0: Doncs el resum d'aquests professors amb aquestes situacions que es troben a l'aula, que les ha recollides la Núria Peraire en aquesta manifestació que s'està fent a Girona. Gràcies, Núria, bon dia.
2: Adéu, bon dia.
0: I mentrestant, a Vic.
6: Famílies preparades per saturar Vic? Amunt les vagues, amunt la revolta educativa!
0: Aquí hi ha hagut una bicicletada a la comarca d'Osona, també al Bages, continua tallada la C-16 en confluència amb la C-25, en els dos sentits de la marxa, i Vic Natiadell, s'ha fet aquí una gincama reivindicativa.
7: Exacte, un cop s'han trobat a la plaça Major de Vic, les columnes de Torelló, Manlleu i Calldetenes, un centenar de docents han començat a voltar per la ciutat amb la idea de col·lapsar-la en bicicletes, patinets i a peu també. Una gimcana lúdica, festiva, reivindicativa, acompanyada de música, megàfons, xiulets i també organitzant jocs tradicionals, com el joc de les cadires, per denunciar el col·lapse del sistema educatiu. Hem parlat amb alguns dels manifestants i ens deien això.
8: Amb ànims, fent el que faci falta perquè el govern se senti a negociar un pacte que es tingui, doncs, sentit.
9: Tan important és el sou com les ràtios, com la burocràcia. Tots quatre tenen el seu pes i tots quatre pilars aguanten el que és l'educació.
10: És igual, jornades familiars, jornades de vaga, anirem fent.
7: Després de dinar, alguns dels docents d'Osona i Lluçanès tenen la intenció de sumar-se a la protesta del Bages.
0: Molt bé, gràcies, Nati, bon dia. Ara falta un minut i mig per arribar al punt d'un quart de dues del migdia. I encara una derivada més de tot aquest conflicte entre Generalitat i sindicats de l'àmbit de l'educació. El departament ha comunicat a diversos centres que els claustres de docents no poden debatre mesures com la de no participar en colònies o sortides escolars i que aquesta qüestió s'ha de portar als consells escolars. Allà s'ha de prendre aquesta decisió. Aquests dies diversos centres han estat debatent això, votant això en els claustres escolars, si continuaven amb les colònies de cara al curs que ve o es declaraven en vaga també de fer altres activitats, com ara el de fer avaluacions a final de curs personalitzades per cada alumne, o això, doncs, les sortides excursions escolars. El sindicat CGT ho considera un intent de coacció, aquest toc d'atenció que els ha donat el Departament d'Educació, i la plataforma Aturem Sortides i Colònies també ho ha criticat. Tornem, per tant, al departament, ara amb en Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
11: Hola, Estel, bon dia. Doncs, mira, sí, en els correus electrònics que ara comentaves i els que ha pogut tenir accés al matí de Catalunya Ràdio, Inspecció, doncs, insta a abordar aquestes qüestions en les assemblees de docents. Diu que, en cas que es faci als claustres, no se n'aixecarà acte perquè sobrepassa les seves funcions. Aquí, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, creu que la qüestió s'haurà de debatre no als claustres, sinó també amb les famílies.
12: qualsevol de les activitats que es duguin a terme, ja siguin sortides, colònies o viatges d'estudi, també s'ha d'acordar en els consells escolars, que és l'àmbit en definitiva en el qual això s'ha d'aprovar, i per tant jo emplaço en aquest sentit a que aquestes decisions pertoquen no només als docents sinó al conjunt de la comunitat educativa representada en els consells escolars.
11: El sindicat CGT, els hi hem consultat a la sortida d'aquesta primera jornada de negociacions que hem estat comentant, ens ha explicat que les condicions de monitors i també de professors que es dediquen a fer colònies és d'explotació laboral. Per la seva banda, la plataforma Aturem Sortides i Colònies recrimina el Departament d'Educació que hagi enviat aquests correus electrònics.
0: Doncs molt bé, gràcies, Miquel, des del Departament d'Educació. Bon dia.
11: Molt bon dia, Estel.
0: I a tot això, una derivada més, que és tot l'escàndol que va haver-hi per les infiltracions de Mosses d'Esquadra en una assemblea de docents, i l'endemà de la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita, que no hagi passat ja abans. En declaracions a TV3, la consellera entén que els sindicats no en tinguin prou, només amb les disculpes que són les que van donar ahir tant ella com el major Trapero en seu parlamentària. Mar Riera, bon dia.
13: Molt bon dia. Parlon apunta que infiltrar policies en una assemblea segurament s'ha fet altres vegades en governs anteriors.
14: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
15: Però vostè ho deu poder saber, nosaltres no. Bueno. Les vegades que ha passat això.
16: Sí, consellera, sí. Vostè està insinuant que això 40... pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i d'així tots els anteriors?
14: Bueno, potser ho hem de mirar, això. Clar. Sí, potser ho hem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
13: Parlon parla d'error puntual i diu que ara treballarà perquè no repeteixi.
14: La meva feina no és escudar-me en les inèrcies, si les ha hagut, és posar límits. Posar límits per protegir especialment el cos de Mossos d'Esquadra. Jo haig de protegir la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra, perquè ho és, haig d'establir cauteles i directrius en les maneres de treballar per evitar discrecionalitat i, sobretot, no erosionar la confiança.
13: La consellera ha reiterat el seu suport al director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i ha dit que no preveu dimissions, almenys a aquest nivell.
0: Doncs sobre un altre conflicte, justament amb el de Renfe, seguim, perquè hi haurà una nova vaga Rodalies les pròximes setmanes, ho acaba de poder saber 3CAT Info, la convocarà la UGT per reclamar més personal, sobretot més interventor. Joan Garcia, bon dia.
17: Hola, Estel.
0: Quin efecte tindrà? Quines dates serà aquesta vaga? Què en sabem?
17: Les dates encara estan per concretar. Sabem que serà o bé a finals de maig o bé a principis de juny, i que, per tant, hi haurà dies amb serveis mínims, amb l'escena ja coneguda de menys trens i usuaris que viatgen encara més apretats. Segons el sindicat, la companyia està immersa ara en dos processos de mobilitat de personal, una de geogràfica, que són els trasllats que demanen els treballadors cap a altres comunitats, i també una de funcional, aquesta és més de censos a càrrecs. I el personal que vindria a Catalunya, segons el sindicat, no compensa el que se'n va. La vaga també es convocarà per exigir més seguretat. Segons el sindicat, a Catalunya es registren més agressions que a tota la resta de comunitats autònomes juntes. I també hi ha un tema laboral. Segons l'UGT, el personal de taquilles i els interventors cobren un petit, molt petit, percentatge per bitllet. Doncs bé, amb els 3 mesos i mig que hi ha hagut de gratuïtat, la companyia es nega a pagar aquests diners que en altres comunitats, en canvi, diu l'UGT que sí que ha abonat quan hi ha hagut un escenari igual. Per tot plegat, el sindicat vol fer una reunió més al nivell, ens han explicat amb la Generalitat, per plantejar aquestes qüestions.
0: Doncs, per tant, nova protesta a la vista, a Rodalies, encara no sabem quan, però finals de maig, principis de juny, per tant, podria coincidir encara amb les últimes tongades de vaga a l'àmbit de l'educació i, doncs, aquesta protesta que convocarà la UGT, en aquest cas, només?
17: Exactament.
0: Molt bé, gràcies, Joan, bon dia.
17: Està per veure si s'hi afegeix algun altre sindicat. Podria ser Comissions Obreres, però encara no ho tenim confirmat.
0: Molt bé, doncs ho seguirem també. Gràcies. És la 1:19. A la província de Barcelona, unes 90.000 persones viuen en urbanitzacions deficitàries. S'anomenen o d'ús i no han pogut ser recepcionades pels ajuntaments per deficiències en serveis bàsics com el clavegueram, la llum o l'aigua. A les comarques de Barcelona n'hi ha 360 d'aquestes urbanitzacions. Des del Covid, des de la pandèmia, moltes cases, a més, s'han convertit en primera residència. Abans eren només per estiuejar o per passar-hi el cap de setmana i ara s'han convertit en residència habitual gràcies en part també al teletreball. Corresponsal Montse Gené Riba, bon dia.
18: Hola, Estel, bon dia.
0: Un dels ajuntaments que fa més anys que hi treballa en aquesta lluita per recepcionar aquestes urbanitzacions és el de Canyelles, a la comarca del Garraf. Aquí, a les urbanitzacions, hi viu pràcticament el doble de persones que el nucli urbà, no?
18: Sí, a Canyelles 2.500 persones viuen al nucli antic i 4.600 a les urbanitzacions. N'hi ha 11 d'urbanitzacions i 5 no estan recepcionades. Concentren els esforços d'un ajuntament que abans de l'any 2000 ja va crear una oficina per conèixer el problema i empènyer per anar solucionant els dèficits. L'Ajuntament arriba fins i tot a avalar els veïns que no poden pagar les quotes d'urbanització dels carrers i de fer arribar els serveis bàsics. Aquí, ja l'any 96, en un acord del ple, tots els partits van pactar endreçar les urbanitzacions sense tenir en compte colors polítics. La seva alcaldessa, des de fa 15 anys, Rosa Huguet, explica el cas de la gran urbanització Les Palmeres.
19: Estem ja amb l'última fase de quota de l'aigua. I hem fet accessibilitat, tenim el tema de l'enllumenat, tenim clavegueram, hem donat fase primera i segona d'aigua. Properament el que farem és ja l'asfaltat i el tema de les aceres, juntament amb els passos reductors de velocitat. O sigui, tot plegat és un gran projecte que portem amb aquests anys. Sí que són llargs, són que la gent va pagant, però amb quotes accessibles perquè tothom pugui accedir-hi.
18: Avui altres ajuntaments i la Diputació de Barcelona han vingut fins a Canyelles per intercanviar experiències. Gemma Badia, presidenta de l'àrea d'urbanisme.
20: Se li ha donat una embranzida bastant forta, en el sentit de posar-hi més mitjans tècnics. Realment el que necessitem és que aquesta gent que té primera residència, sobretot, doncs, evidentment, ha de viure en unes condicions que aquests són ciutadans i ciutadanes de ple dret. Per tant, mereixen tot el que es pugui fer des de les administracions.
18: Justament, la Generalitat fa poc ha impulsat un canvi legal per facilitar la regularització d'aquestes urbanitzacions, que són un mal de cap per molts ajuntaments.
0: Molt bé, gràcies, Montse. I seguim parlant d'habitatge. A Lleida s'ha donat el vistiplau a la construcció de dues grans torres en un solar al costat del Teatre de la Llotja. Estem parlant d'un projecte que s'arrossega des de fa 20 anys i que, per diverses causes, mai no s'ha pogut tirar endavant per ara. Però sembla que no hi ha cap entrebanc, de moment, perquè es pugui finalment realitzar ara. Lleida, Pere Joan Álvarez, quina particularitat tenen aquests edificis?
21: Doncs, per una banda, que es construiran en un solar que l'Ajuntament va vendre fa 20 anys, amb què va pagar el Teatre de la Llotja. A més, podríem dir que la seva alçada i el fet que siguin dues torres idèntiques se'l fa única a Lleida. S'hi construiran 261 habitatges, 52 dels quals a protecció oficial. Tindran entre una i quatre habitacions entre 40 i 125 metres quadrats. L'empresa immobiliària Metro Bacesa publicarà aviat els preus per la seva comercialització. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que amb el vistiplau al projecte es tanca una ferida important per la ciutat.
22: És un dia important, molt important per la ciutat, perquè tanquem una ferida, vull dir, ho hem de reconèixer. És a dir, que aquest projecte ha viscut totes les vicissituds, no?, d'una crisi immobiliària, no?, una crisi de model, ha tingut diferents propietaris.
21: Els dos edificis tindran 20 plantes cadascun i està previst que s'hi pugui començar a viure a l'abril del 2030.

0: Els del Centre d'Acollida Públic de la Sopa de Girona han denunciat avui la precarietat de les instal·lacions i la falta de recursos per atendre correctament les persones sense llar que hi van a menjar, a dutxar-se o a dormir. Aquest és l'únic centre públic d'aquesta demarcació i Fèlix Martín han posat exemples ben clars.
1: Sí, bon dia. Per començar, han explicat que hi ha vegades que no han pogut oferir ni un cafè a la gent que han d'assistir, ha explicat el representant dels treballadors, Ivan Santiago.
2: Ni dilluns ni dimarts vam poder fer cafè, perquè no hi havia ni cafè ni hi havia llet. Hi han hagut setmanes que els cuiners no tenien oli i van tenir que inventar-se àpats d'aquesta manera.
1: Ni menjar, però tampoc ni tovalloles ni mantes.
2: Avui han arribat tovalloles. Portem quasi un mes amb 7 tovalloles. 7 tovalloles amb una demanda de no sé quantes dutxes o de les mantes. Durant el pla de fred, se'ns queia la cara de vergonya quan algú et demanava una manta i no li podies donar.
1: I amb instal·lacions velles que cauen a trossos.
2: Mira com està el lavabo. Ple absolutament de fongs. No hi ha miralls, de les quatre dutxes només funcionen dos. És que és una barbaritat.
1: Això, segons ell, s'hi afegeix la precarietat en les condicions laborals de les 26 persones que treballen a la Sopa. Aquí cada dia reparteixen 350 àpats i 70 persones s'hi queden a dormir.

aconseguir reduir aquesta xifra. La companyia pagarà 37 dies per any treballat en la majoria d'aquests 91 casos. Els riders catalans que han perdut la feina representen el 21% dels 436 afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que ha fet l'empresa a tot l'estat, on encara manté uns 11.000 empleats.

0: 4 minuts, haurem arribat a 2:15. La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, recorre judicialment la sanció de 10.000 euros que li va imposar la Generalitat per unes declaracions que va fer l'any 2022 a la televisió contra l'Islam. El Departament d'Igualtat i Feminismes, aleshores en mans d'Esquerra Republicana, va considerar que les declaracions no respectaven la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. Laia Claret, avui s'ha fet la vista al Palau de Justícia de Girona.
1: Sí, bon dia. Des de la defensa, l'advocat Jordi Coma ha argumentat que en aquells moments Orriols era una regidora de l'oposició d'un ajuntament que no tenia la notorietat que té ara, que les declaracions no van tenir repercussió i s'empara en la llibertat d'expressió perquè considera que hi ha arbitrarietat.
2: Aquí es tractava de confrontar el que és la discrecionalitat i l'arbitrarietat d'aquesta administració pública davant del dret dels càrrecs electes a poder manifestar de manera totalment lliure les seves opinions polítiques i l'exercici del que són les seves funcions.
1: En sortir del jutjat, la líder d'Aliança Catalana ha insistit que segueix pensant el mateix i ha carregat contra el govern.
3: Ens hem reafirmat, evidentment, en les declaracions que hi va haver en el transcurs d'aquell programa televisiu i, per tant, no hem d'avergonyir-nos de pensar d'aquesta manera. Creiem que allò que no saben guanyar dins l'arc parlamentari a través del debat, intenten guanyar-ho aquí a través dels tribunals.
1: Ara el procés està pendent de sentència. Si la jutgessa desestima el recurs, encara es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
0: Molt bé, gràcies, Laia. Els dos regidors de Junts a Sabadell, expulsats temporalment de militància, porten als jutjats l'enfrontament amb la direcció del partit. Demanen mesures cautelars per participar en les reunions i defensar la seva candidatura a les eleccions municipals. Sabadell, ara Marta Vallès, bon dia.
4: Hola, bon dia, Estel.
0: És un capítol més, ho hem anat explicant en aquest programa, en aquest pols que mantenen, eh?
4: Nou capítol, però no l'últim. Els regidors Lluís Matas i Càtia Bota han engegat el procés judicial per defensar-se. Avui han presentat una sol·licitud de mesures cautelars.
5: La suspensió immediata dels efectes de les seves denúncies de la Direcció Nacional. Dos, la paralització de totes les actuacions. I tres, la més urgent, que és la restitució del dret de militància i la participació interna, que és el dret de participació política.
4: En 20 dies presentaran una demanda civil perquè sigui la justícia que decideixi si el procés intern que els hi ha obert el partit i la possible expulsió té o no fonament. Tot ve de l'enfrontament i les diferències entre els regidors i la direcció del partit a Sabadell. Mata sosté que l'Assemblea Local de Junts vol sumar-se a una aliança de cara a les municipals que encapçalaria l'exregidor d'Esquerra a Sabadell, Gabriel Fernández. La petició de mesures cautelars és urgent perquè demà hi ha una assemblea.
5: Demanem que siguin contrastats els projectes del senyor Gabriel Fernández i la seva colla amb els nostres projectes. Per tant, nosaltres demà ens presentaríem a l'assemblea i reivindicaríem això. El senyor Turull, el secretari general, hi serà present. Esperem que els membres de seguretat del senyor Turull ens deixin entrar a l'assemblea si nosaltres, la jutgessa o el jutge, ens dona la raó amb aquestes mesures cautelars i, per tant, ens defensarem com sempre hem volgut.
4: Els regidors mantenen la intenció de presentar una demanda per danys i perjudicis contra tres membres de la direcció de Junts, entre els quals Jordi Turull.
0: I a Lleida, avui hem sabut que Violant Cervera serà l'alcaldable de Junts a la Paeria a les eleccions municipals de l'any que ve. Tot i que és l'actual portaveu dels juntaires, serà el primer cop que encapçali la llista. A les últimes eleccions, Junts va presentar com a alcaldable Toni Postius, que no va arribar a recollir l'acta de regidor i va abandonar la política municipal. Des de llavors, l'exconsellera, Violant Cervera, ha estat al capdavant del partit a la Paeria. Ahir va presentar la candidatura a l'Assemblea Local i durant tot avui s'espera que la ratifiquin els militants. Des de començament d'any s'han matat gairebé 27.000 senglars a Catalunya. El Departament d'Agricultura vol augmentar encara més les captures de senglars i destinarà 5 milions d'euros per contractar més efectius i per formar caçadors nocturns, entre altres mesures. Segons l'últim balanç de la pesta porcina aquesta setmana, s'han detectat 14 positius més i ja en són 320 en total. Barcelona, Mireia Sala.
6: Bon dia. A la zona 0 de la pesta porcina, és a dir, a Cerdanyola del Vallès, només

0: queden uns 20 senglars i a la zona del risc uns 230. El departament ha contractat l'empresa Traxa per capturar encara més senglars en zones periurbanes. Ho faran posant menjar i llançant trampes als porcs senglars quan s'acostin a buscar el menjar. Pel que fa a les restriccions, es mantenen i el conseller Òscar Ordeig demana paciència per poder fer la desescalada.
1: Ho fem el més ràpid possible, però ho hem de fer amb garanties. I, per tant, estem als tècnics, al comitè científic que tenim, ja els hi hem encarregat que ens diguin en quin moment i en quines circumstàncies podríem, en alguna zona, per tant, en alguna zona podríem flexibilitzar aquest moviment de persones. Per tant, em diu, ho estan estudiant? Sí, ho estem estudiant, però sobretot necessitem l'aval dels tècnics i dels científics.
0: El departament ja ha començat a fer cursos online per formar els caçadors en batudes nocturnes i calcula que a finals d'any se n'hauran format 2.200.
2: Això pel que fa a la PPA. Una altra malaltia és la dermatosi nodular, que torna a deixar la Fira de Sant Isidre de Solsona sense les seves estrelles, que són les vaques. Solsona, Joaquim Albalate, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: I no és el primer any, sinó que el segon ja que passa això, que no hi ha vaques.
3: Sí, l'any passat no hi va haver la mostra de bestiar boví, que és l'ànima de la fira, com a protesta dels ramaders per la gestió que el govern feia dels casos de dermatosi nodular bovina i de la fauna salvatge. Aquest any, en canvi, no hi van per responsabilitat sanitària i per la por de nous contagis. Joan Codina és el director de la fira.
4: Els pagesos doncs, no se'n fien perquè s'hi juguen molt. I un brot de la dermatosi nuclear contagiosa aquesta que hi ha, doncs això és fora... Fora molt important per ells, perquè igual han de matar tot el bestiar de les explotacions i no se n'han fiat, i nosaltres ho entenem.
3: No hi haurà vaques, però sí que hi haurà més ovelles, cabres i cavalls. Això en una fira amb rècord d'expositors, uns 140, i amb unes 40 activitats. Avui ja s'ha fet una primera jornada tècnica i demà els primers actes culturals, tot i que la fira en si serà dissabte i diumenge.
2: Entesos, doncs gràcies, Joaquim, bon dia.
3: Adéu, bon dia.

0: I a Lleida, l'associació que agrupa els assessors en sanitat vegetal i gestió de plagues agrícoles denuncia que el Departament d'Agricultura ha traslladat el servei de recepció de mostres del campus d'agrònoms als serveis territorials. L'entitat assegura que això retarda l'anàlisi de malalties com el foc bacterià perquè afegeix més burocràcia encara. Avui, Lleida, Pere Joan Álvarez, han protestat al Departament d'Agricultura aquí a la ciutat,
1: On han dut mostres i branques de fruiters que s'han d'analitzar. Amb aquesta acció han volgut simbolitzar que el trasllat de l'estació d'avisos s'ha fet sense cap criteri tècnic i que això allunya l'estació d'avisos del laboratori d'analítiques, fet que endarrereix, diuen, la diagnosi de malalties als 7.000 pagesos als quals donen servei uns 140 tècnics i assessors en plagues. Esther Macías, presidenta de l'Associació de Tècnics de les Agrupacions de Defensa Vegetal de Lleida.
2: I tant que poden retardar. Sí, però nosaltres, aleshores, hem de venir aquí, hem de trobar un dia que mos vingui bé. A part de portar les mostres aquí, que ja està lluny del laboratori de sanitat vegetal, els tècnics de l'estació d'avisos hauran de portar les mostres allí, perquè al final és un pas intermedi més que és innecessari, i tot això és una pèrdua de temps que en casos de malalties quarantenàries cada dia compta.
1: Una vintena de tècnics han entrat mostres d'arbres fruiters a les oficines del Departament d'Agricultura per constatar la dificultat i les traves que els representa el trasllat del servei.
0: Són 2:15 de dues. Fem un cop d'ull a la web i a l'app de 3cat.info, com sempre, amb en Marc Vidal. Marc, bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Avui per on comencem?
3: Doncs mira, estem molt pendents d'aquesta reunió que hi ha hagut Educació, no?, entre sindicats i conselleria. Educació veu marge de negociació amb els sindicats que exigeixen una proposta de millores salarials. És el titular que llegim ara mateix a la web i a l'app de 3cat.info, un titular que, com saps, va evolucionant al llarg del matí després de la reunió que hi ha hagut avui.
0: Alguna recomanació a banda d'això?
3: Que mireu una mica el pla de Badalona per reconstruir el seu pont del petroli. N'hem parlat aquí al Catalunya a migdia,
0: ja
3: està tancat des del 2020, però sí que veureu una mica la història i les fotos, efectivament, de com està ara de degradat, perquè, efectivament, com sabeu, doncs se'l van portar diversos temporals marítims.
0: Sí, jo crec que ja fa molts anys, pobre, que va ser víctima de...
3: Entre ells el Glòria, i, per tant, això, el pla per reconstruir-lo, doncs ja està en marxa.
0: Molt bé. I fa un any, de què parlava,
3: mira,
0: Marc?
3: Fa un any parlàvem de l'incert, dèiem, el futur incert de les pintures murals de Xixena. Mm. Es reunia el Tribunal Suprem en aquell moment. La decisió la vam saber a finals de maig. La decisió, com sabeu, va ser ordenar el retorn de les pintures de Xixena, del Manà cap a Xixena, cap al monestir. El Suprem va ordenar això, però estem en aquesta batalla legal. Ja van dir que seria un procés llarg en aquest moment, i aquest procés continua un any després. Les pintures continuen al Manà, però la batalla legal no s'ha aturat. Sobretot és una batalla legal de decidir quin és l'estat de les pintures i qui assumiria la responsabilitat si es deteriora en aquest trasllat. I estem just aquí, en aquest litigi legal.
0: Sí, que, per tant, pràcticament podríem repetir el mateix titular, perquè futur incert no sé, però de la manera com es desencallarà això...
3: Que el govern d'Aragó hi ha accedit, ha vist l'estat de les pintures, però ara mateix el litigi és aquest. Qui assumeix aquesta responsabilitat?
0: Doncs, Marc, fins demà, gràcies.
3: Molt bé, adéu-siau, bon dia.
4: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: Doncs us havíem promès que un dels protagonistes d'avui era l'alvocat de l'Ebre. Doncs bé, ara us ho expliquem, eh? Aquest cultiu guanya força a les Terres de l'Ebre. L'epicentre se situa al voltant del Canà, al Montsià. Aquí ja són una vintena els productors que hi aposten. I entre els motius, doncs, que plantar alvocats els surt més rendible que no els cítrics. Al Canà, Jordi Barranca, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: Però tot això, un dels interrogants és que sempre s'ha associat aquesta fruita al consum d'aigua que requereix per plantar-lo. En consumeixen més o menys que un cultiu com el dels cítrics?
1: Doncs aquesta és la gran pregunta. Ells asseguren que no, que el tema està en mantenir la humitat del sol. David Martínez i Edith Gallardo són dos de la vintena de productors del Canà.
2: Això és mentira. El problema que va bé que a Màlaga, tot això que veus aquí, per exemple, que és tot secà, són garrofers i oliveres, allí van agafar, van arrencar i van plantar aguacates. Llavors què? Se'ls va cap a l'aigua. Si aquí canviessin tots els taronges per aguacates, mos sobraria aigua.
3: Hem incorporat palla d'arròs del Delta i la llana d'ovella per fer que el cicle complet de l'aigua sigui més estable i no hi hagi tanta evapotranspiració.
1: L'expansió del cultiu del bocat va començar als anys 2000 amb el pare precisament de David Martínez. La situació actual dels cítrics amb la forta competència de països tercers ho explicaria.
2: Principalment jo crec que és per una alternativa econòmica. Si tu tens que vendre taronges a 30 cèntims l'any que van cares i pots vendre aguacates a 3 euros l'any que van baratos, encara que la producció d'aguacates sigui una mica menor que la de taronja, és més rendible.
1: N'hi ha alguns que aposten per tècniques que volen rendibilitzar precisament la terra. Ricard Garriga, d'Haver.cat, n'és un d'ells.
4: L'agricultura regenerativa són un conjunt de pràctiques que el que es centra és en millorar el sol, és a dir, la terra. L'objectiu és que el sol sigui el més rendible possible, augmentant la biodiversitat, augmentant la microbiologia i mantenint el sol cobert al màxim de temps possible.
1: De mitjana, anualment ara s'obtenen uns 200.000 quilos aquí al Canà. De cara al futur, preveuen que es pugui incrementar fins als 250 o als 300.000 quilos anuals.
0: I la reposició de tots els arbres de carrers, parcs i jardins que van morir per la sequera no està sent gens fàcil. Al gremi de jardineria li costa trobar exemplars de les espècies més buscades perquè els vivers no sempre entenen de les mides i les quantitats que es demanen. Montse Poblet, bon dia.
5: Bon dia. Les empreses de jardineria no donen l'abast per cobrir la demanda d'arbres per replantar els que es van morir durant la sequera, sobretot d'espècies que aguanten bé la falta d'aigua o que s'han posat de moda, com els lledoners, els aurons o les tipuanes. Miquel Marín és el president del gremi de jardineria.
6: El que ens estem trobant és que quan tu vas a viver, que són els viveristes qui produeixen aquesta planta, no la trobem. Normalment és perquè s'ha esgotat, i s'ha esgotat perquè hi ha hagut una forta demanda.
5: A Barcelona, per exemple, la falta d'aigua durant 3 anys seguits de sequera va matar 7.500 arbres que s'haurien de replantar abans no acabi aquest any, però està costant trobar-los. Pere Damàs, el cap d'arbrat de la ciutat, confia aconseguir-los, però ara mateix una de les empreses que se n'encarrega no troba exemplars de cap de les varietats que els havien demanat.
6: Per la raó que sigui, no s'ha trobat l'arbrat que toca. No s'ha trobat arbrat, vaja. I estem ara treballant amb ells bastant estretament per veure què es pot fer perquè puguin aconseguir aquests arbres i plantar-los.
5: Els viveristes ens confirmen que poden faltar algunes varietats o arbres de les mides que busquen els jardiners i l'administració, però matisen que si hi hagués una planificació millor a mig i llarg termini, el problema desapareixeria. David Borda és el president de la Federació de Viveristes de Catalunya.
7: Els tècnics fan un projecte i vull això. Ah, molt bé, pues igual no és al mercat. Perquè, clar, busquem pistàcia xinensis. Auro negre fa 5 anys no se'n plantava ni un. Pues, lògicament, n'hi havia poca producció de vivers i no és fàcil de fer.
5: Això s'hi suma que les mateixes espècies que plantem aquí amb el canvi climàtic també interessen a països com els Països Baixos o Alemanya, que les paguen més bé i s'estan enduent els millors exemplars.
0: Platja d'Aro, el Baix Empordà, ha estrenat el tram sud del passeig marítim remodelat després de les afectacions de dos grans temporals als últims anys. L'obra s'ha fet seguint un nou model de concebre al litoral, més adaptat i resistent als efectes del canvi climàtic. Girona Maria Rovira, què suposen les obres en aquest tram del passeig marítim de Platja d'Aro?
8: Sí, doncs les obres, impulsades pel Ministeri per la Transició Ecològica, han servit bàsicament per renaturalitzar la zona davant del mar i fer-la més resilient a futurs temporals, amb una inversió de més de mig milió d'euros. Amb les obres al tram sud s'ha posat un camí de sauló, separació amb dunes de la zona de la platja, vegetació i també una zona d'estada amb bancs i eliminació del pas de vehicles en alguna de les zones. El delegat de l'Estat a Catalunya, Carlos Prieto, va destacar ahir durant la inauguració oficial que cal un canvi canvi de model per fer els passejos marítims més resilients als embats dels temporals.
9: Ens hem d'adaptar, hem de fer estructures més renaturalitzades, aquests sistemes dunars que puguin protegir, doncs, que el temporal no s'emporti la sorra i, sobretot, que això estigui pensat pel gaudi dels seus veïns.
8: Segons l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, estrenar el tram sud del passeig marítim és només el primer pas per transformar la façana litoral per adaptar-la al canvi climàtic. Pel que fa al tram nord, l'alcalde enmarcava els tempos previstos.
10: Aquest any, en un marc de tramitació final del projecte, l'any vinent en un marc de tancar el finançament i poder fer l'obra i que, per tant, en aquest escenari, a partir del 27-28, puguem començar a veure obra.
8: El projecte busca que el nou tram sigui confortable a nivell climàtic i mediambiental i per això es protegirà l'arbrat existent i s'incorporaran noves zones amb arbres autòctons.
0: Tres minuts, tres quarts de dues. La comunicació viària a la meitat oest de la comarca de les Garrigues, la zona coneguda com a Garrigues Altes, millorarà substancialment en dos anys gràcies a la reforma de tres carreteres que vertebren una desena de municipis. Aquesta és una llarga reivindicació que avui s'ha desbloquejat amb el conveni que han signat Generalitat, Diputació de Lleida i Ajuntaments. Des de Lleida, Estela Busoms, de quina inversió estem parlant per fer tot això?
11: Hola, bon dia. Doncs de més de 18 milions, la majoria, gairebé 12, són per ampliar i arranjar la carretera que uneix Torrebesses i Castelldans, que ara és municipal i passarà a ser de la Generalitat. Es preveu que el trànsit es dupliqui fins a uns 1.000 vehicles diaris. Per això l'alcalde de Castelldans, Conrad Llobera, reclama ara una variant.
12: Clar, aquí si no es fa variant, si no s'intenta fer un nucli diferent, fotrem un caos dins el poble de Castelldans que nosaltres no ho podrem assimilar, no ho podrem absorbir.
11: També s'arreglarà el camí de Bellaguarda als Torms. La Diputació de Lleida n'assumirà 5 anys el manteniment, però després l'hauran de pagar els ajuntaments. I l'alcalde dels Torms, Josep Guiu, no s'hi conforma.
12: Serem els ajuntaments que no tenim múscul per assumir-ho els que l'haurem d'assumir. Per tant, el que ens queda ara és lluitar perquè aquest camí passi d'una vegada per totes a formar part dels camins de la Diputació.
11: També es millorarà la carretera de la Granadella al Soleràs, que en aquest cas se la quedarà la Diputació de Lleida.
0: I els veïns del nucli de Baro, al Pallars Sobirà, han entregat més de 200 signatures per reclamar mesures urgents de seguretat a la travessia de l'N260. La consideren un punt negre per la velocitat dels vehicles i el risc d'accidents que hi ha. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, l'Ajuntament admet la problemàtica i assegura que ja ha presentat un projecte per actuar-hi.
13: Hola, Estel, bon dia. Doncs sí, la plataforma veïnal Baro Viu, però no se'n refia i denuncia que, tot i el límit de 50 km per hora, molts vehicles travessen el nucli a gran velocitat i recorden que durant el 2025 hi va haver dos accidents en aquest tram. Per això, en una carta signada per més de 200 veïns, reclamen la instal·lació d'un radar sancionador, diversos passos de vianants segurs i mesures físiques per reduir la velocitat. Meritxell Amador és la portaveu de la plataforma.
14: Exigint radar de tram i mesures físiques immediates. La carretera ens talla el poble pel mig i necessitem passos de vianants segurs. Els vehicles entren a Baro a prop de 100 km, doblant el límit permès. El soroll és insuportable i les vibracions del trànsit passant estan provocant esquerdes estructurals a les cases de Baro.
13: De la seva banda, l'alcalde del municipi, Josep Ramon Fondevilla, defensa que el consistori ja està treballant amb trànsit i amb el Ministeri de Transports, que és qui té la decisió final.
15: Han presentat un projecte de carreteres ja amb nou pas de vianants i ara pues, toca una mica, ells ens han de contestar i ens han de dir si l'aproven, si volen alguna variació, si què es pot fer. Exactament, amb una nacional no és qui decideix, és un tema d'estado, això és de Madrid.
13: L'Ajuntament insisteix que l'objectiu és combinar el pas de vianants amb mesures que obliguin realment a reduir la velocitat abans d'entrar al nucli.
16: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: A Lleida, la històrica llibreria El Genet Blau ha anunciat que abaixarà la persiana durant la segona quinzena de juny. Tanca, doncs, l'únic establiment de la ciutat dedicat a la literatura infantil i juvenil. Júlia Albacar, tot i això, la marca sí que continuarà viva, eh?
17: Bon dia. Sí, la llibreria tancarà portes després de 25 anys, una decisió que, segons ha explicat la seva propietària, Mercè París, no ha estat fàcil, però arriba per poder dedicar-se a altres projectes vinculats al món editorial i a la promoció cultural que van lligats amb la marca El Genet Blau. Així ho ha anunciat a través de les xarxes socials de la llibreria.
18: Tot i que nosaltres la llibreria física sempre ens ha donat moltes alegries, ara, actualment, ens exigeix una energia brutal, una massa energia i gairebé exclusiva, que fa que en resti energia per encarar altres projectes.
17: I recordem que fa just un any la llibreria va canviar de local, un trasllat que es va fer amb una cadena humana en la qual van participar desenes de persones. Manca.

0: per moments.
1: I sentim Ferran Palau, però per parlar, de fet, de l'escriptora Marta Pessarrodona, que pronunciarà aquest vespre el pregó inaugural del Festival Barcelona Poesia, en una edició on també hi ha noms com Carla Rabassa, Dolors Miquel o Biel Mesquida. Òscar Callau, bon dia.
2: Bon dia. També sentirem a parlar de Ferran Palau.
1: Segur, segur, ja hi comptava.
2: El pregó de l'autora de poemaris com Variacions profanes o Vida privada anirà seguit d'una lectura dels seus versos. L'acte serà el tret de sortida de 7 dies dedicats a portar la paraula poètica a la ciutat en forma de recitals, rutes literàries, espectacles musicals i teatrals i taules rodones. L'edició d'aquest any reivindica la diversitat de la mirada poètica i comptarà també amb les veus de Francesc Parcerisses, Emma Vilarasau, Josep Maria Flotats o la mateixa Marta Pessarrodona. Anna Gual és comissària del festival.
3: La voluntat nostra és com molt clara, que és la d'arribar doncs, a com més públics millor. La poesia no és d'una sola manera, sinó que ho és de moltes, i d'aquí la idea del nostre festival i la idea d'aquest leitmotiv, d'aquesta temàtica, que és la de la mirada. Enguany el festival gira al voltant de la mirada.
2: Hi haurà homenatges també a grans noms com Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, i el que dèiem, música de Ferran Palau, Marina Rossell, Mariona Segarra o David Alegret. Els escenaris principals del festival seran el Verger del Museu Marès, el Born i el Museu d'Història de Barcelona. El Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona es lliurarà al poeta Martí Sales i Seriola, i la programació culminarà amb el 41è Festival Internacional de Poesia el 21 de maig.
1: I més poesia i més música. La incombustible Maria del Mar Bonet, amb 6 dècades de trajectòria musical i més de 60 àlbums, presenta L'aigua no cansa, un nou disc de cançons inèdites on barreja poesia i compromís. Des de Barcelona, Estel Coletas.
4: La cantant mallorquina, coneguda per temes com L'Àguila Negra o Mercè, ha llançat un nou àlbum amb 9 cançons on commemora el seu pas per la música mediterrània i la cançó d'autor contemporània. Amb temes com Lluna de Pau, Blaus i Blaus o L'arbre campaner, l'artista mostra la seva voluntat de renovació constant i de continuar connectant la música tradicional mediterrània amb la poesia i la cançó internacional. Bonet explica d'on ve el concepte de l'aigua que trobem en el títol de l'obra.
5: Aleshores, vaig voler parlar de l'aigua com un element poètic, com un element a usar, literari, com un element amorós, com un element científic, com un element terrible, com un element meravellós, no? Que té les tantes coses com vulguis, no?
4: L'estrena serà al Palau de la Música de Barcelona el proper 23 de maig al Festival Guitar BCN 2026.
1: I encara a Barcelona, concretament al Palau Martorell, inaugura demà Icons. És la gran exposició internacional que repassa 40 anys de trajectòria de Steve McCurry. És un dels grans fotoperiodistes contemporanis. Visita avui la ciutat McCurry per presentar la mostra on es poden veure imatges icòniques com la impactant fotografia d'una nena afganesa, segur que la recordareu, amb uns penetrants ulls verds i que és mundialment famosa perquè, entre altres coses, va ser portada de la revista National Geographic. Barcelona, Montse Camps.
6: El Palau Martorell acull aquesta retrospectiva amb 150 obres en gran format com el retrat de Sharbat Gula, coneguda com l'afganesa de mirada penetrant, que es va capturar en un camp de refugiats i es va fer mundialment famós després de publicar-se al National Geographic el 1985. Però també escenes captades de tot el planeta, de Mongòlia al Paraguai, com un home amb aigua fins al coll en un poble indi inundat pels monsons, que malgrat tot somriu, o l'estremidora imatge d'un nen d'uns 4 anys plorant i apuntant-se amb una pistola. Rostres, paisatges i escenes de la vida quotidiana i també carregades d'intensa espiritualitat amb temples i moments de silenci. McCurry, que es fixa molt especialment en les víctimes i en els vulnerables, ha explicat que fotografiar és la seva vida i ha donat aquest consell als joves fotògrafs.
7: Que intentin trobar llocs i situacions que disparin la seva passió, que trobin un tema que els interessi i també que aprenguin de la història de la fotografia i dels grans fotògrafs que ens han precedit i que ens han ensenyat tant.
6: L'exposició, que ocupa 3 plantes del Palau Martorell i s'inaugura demà, es podrà veure fins al 6 de setembre.

0: Vinga, que a poc més de 8 minuts ja haurem arribat a les 2 del migdia i avui és dijous i com cada dijous us proposem un lloc per fer una sortida de cap de setmana amb en Gerard López, director, presentador del programa d'excursions de Catalunya Ràdio No Cal Anar a Suïssa i responsable de la web de sortides catdesetmana.cat. Gerard, benvingut.
1: Hola.
0: Què tal?
1: Bé.
0: Què ens proposes avui?
1: Anem a Olot, va, a la Font Moixina. Coneixes la Font Moixina?
0: No, em sap greu dir-te que no.
1: Doncs ja toca, perquè només cal que t'arribis fins a Olot, a la Garrotxa, si entres per les preses, molt fàcil, la primera gran rotonda, tires cap a la dreta, i la següent rotonda també cap a la dreta. Mm-hmm. Ja hi ets.
0: Dreta i dreta.
1: Fàcil, eh?
0: Fabulós.
1: Recomanem deixar el cotxe en algun aparcament dels que trobareu, tot i que també tingueu en compte que la zona té un munt de llocs d'entrada, per tant, es pot aparcar també en algun carrer
0: facilites.
1: Del casc urbà i acabes d'arribar-t'hi mica en mica. Camines una miqueta més. Molt fàcil. De fet, la Moixina és com una espècie de parc natural, petitet, urbanitzat, això sí, és tot un paratge verd i humit amb molta aigua i vegetació. Aquesta alegre peça es diu La Moixina, és un dels paisatges olotins de sempre, vaja. Saps què em ve al cap? Una pedra, quan penso en Moixina, una pedra amb una font antiga, amb tot de molsa verda al voltant de la pedra.
0: Perquè una Moixina és això?
1: Una Moixina ve d'aigua moix. L'aigua moix és una aigua moll. Uh-huh. Aquí ve Moixina, d'aigua moix.
0: És una derivada de...
1: Sí, és una manera de dir-ho, també.
0: Pedra i aigua, diguéssim. Sí.
1: Bàsicament, aigua moll, perquè és que és una zona molt, molt humida, que hi ha moltes fonts. De fet, si camineu per allà, podreu anar a la pròpia Font Moixina, que se'n diu, que té 6 brocs, van rejant alegrement. Però pots anar també, per exemple, a la Font de Bufaganyes, que està ben a la vora, a la Font del Pessebre, que de fet és una 10, no està, diguem, urbanitzada, surt l'aigua de sota. I a més, pots caminar per molts llocs. Hi ha, atenció, restaurants, que no faltin.
0: És important, sempre.
1: Això és molt important. Per tant, hi ha masies, hi ha cases, hi ha un molí, en fi, hi ha de tot, hi ha molts camins, és un lloc molt agradable per perdre-s'hi una bona estona.
0: I a més, deu ser una molt bona època per visitar-ho, per tant...
1: Està verdíssim.
0: Clar, com pràcticament tot el país.
1: Diumenge hi vaig estar.
0: Fabulós. Doncs, Font Moixina, a Olot. Gràcies, Gerard. Fins d'aquí a 3 setmanes.
1: Apa, adéu.
2: Esports.
0: Doncs temps ara per la informació esportiva. Ho fem, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions. I aquí a Barcelona, Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia, Estel.
0: Comencem parlant de l'Espanyol, que va superar ahir al vespre l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i trenca d'aquesta manera una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar.
3: Un triomf que més serveix als de Manolo González per sumar 42 punts i allunyar-se 3 punts de les places de descens. Al final del partit, el tècnic blanc i blau reconeixia el pes que s'havien tret de sobre.
4: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
3: Els gols de l'Espanyol van arribar als últims 20 minuts de partit per Pere Milla i Quique García, que havien entrat al camp al segon temps. El tècnic de l'Espanyol també va voler fer una defensa de la seva plantilla després d'acabar amb aquesta mala ratxa.
4: I amb aquest aspecte els estic molt agraït perquè els nanos serem millors o pitjors, però és que no tinc una paraula dolenta per ells. S'han deixat la pell sempre, amb més encert o menys. I torno a dir el mateix, eh? I jo també, igual. Però és d'agrair perquè, hòstia, un altre equip t'hagués deixat de la mà i, al contrari, ells han cregut el que fem i amb aquest aspecte els estic molt, molt agraït.
3: Ara els blanc i blaus són 14ens a la classificació amb 3 punts d'avantatge sobre el descens, com dèiem, i quan falten només 2 jornades perquè s'acabi la Lliga.
0: I mentrestant el Barça s'ha quedat sense la possibilitat d'arribar a la xifra dels 100 punts al final del campionat després de perdre ahir al camp de l'Alavés per 1-0.
3: Hansi Flick va fer un 11 inicial amb molts canvis respecte als últims partits, on va destacar la titularitat del porter Chesney i el debut del central del filial Álvaro Cortés. Al final del partit el tècnic alemany es mostrava satisfet pel joc de l'equip, tot i que decebut pel resultat final.
5: He vist moltes coses bones al meu equip, com els minuts dels jugadors que juguen menys sovint. Per mi, hem estat bé. A la primera part hem controlat el partit, i això que el partit no era fàcil perquè ells ens atacaven molt fort, ja que sí jugaven la permanència.
6: En la Liga...
0: Mentrestant, a Madrid, Florentino Pérez continua tenint entre cella i cella el Barça i el cas Negreira.
3: Després de la roda de premsa de dimarts, ahir al vespre va concedir una entrevista a La Sexta, on va assegurar que les relacions amb el club blaugrana estan trencades i va instar el Barça a demandar-lo després que el club blaugrana expliqués a través d'un comunicat que estava valorant emprendre accions legals.
2: Pues haría muy bien no hacerlo. Que si quiere que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Durante dos décadas, prácticamente, se ha pagado el Barcelona, lo sé, diciendo unas cosas que luego en el juicio no se corresponden con la verdad. Pero lo que se ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero para luchar contra el Madrid.
3: Mentrestant, l'empresari Enrique Riquelme ha desvelat que estudia presentar-se a les eleccions anunciades per Florentino Pérez.
0: A la Lliga CB de bàsquet aquest vespre juguen els últims partits de la 31a jornada, on destaca l'enfrontament entre el Joventut i l'Andorra.
3: Un partit que començarà a les 8 del vespre a Badalona i d'en què en parla l'ale pivot croat del planter verd i negre, Michael Ruzic.
6: Nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho, porque queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el playoff.
3: La penya és ara mateix setena amb 17 victòries, però amb dos partits menys jugats, i l'Andorra és penúltim amb 9 triomfs. Ahir el Barça es va imposar al Granada a domicili 98-101 i ara és provisionalment tercer a la classificació amb un partit més que el València i el Baskonia.
0: En hoquei patins, avui comença a Gijón la Copa Femenina amb la presència de fins a 4 equips de la demarcació de Barcelona.
3: I el Cerdanyola serà el primer a jugar. L'equip vallesà debuta aquesta tarda a 6:15 contra el Fraga, l'actual campió d'Europa, en el primer partit de quarts de final. Sentim el tècnic del Cerdanyola, Sergi Coll.
7: Sincerament, només tenim el cap al partit amb el Fraga, en deixar-nos-ho tot a la pista i amb el que ens quedi, si és que guanyem, afrontar la semifinal, però ara mateix només aquí aquest partit amb el Fraga. Tenim un transatlàntic endavant i no podem veure més enllà ara mateix.
3: Més tard, a les 8, jugaran el Manlleu i el Vilassana. Els altres dos partits de quarts de final són demà, Benvibre, Vigues i Riells i Gijón, Palau.
0: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es va assegurar ahir al vespre la primera posició de grup de cara a la final a 4 de la Champions masculina.
3: Tot això després de guanyar ahir al vespre el Novi de Belgrat per 14-16. Els mariners ja tenien la classificació assegurada des de la jornada anterior.
0: Molt bé, gràcies, Eudald. Bon dia.
3: Que vagi bé.

0: La Franz Schubert Filharmonia continua celebrant els 20 anys de trajectòria i aquest dissabte ho farà a l'Auditori Enric Granados de Lleida amb un concert amb la violinista Midori, aquesta que sentiu de fons, i la batuta de Robert Trevino. Midori Goto, estatunidenca d'origen japonès que va debutar als 11 anys sota la direcció de Zubin Mehta, interpretarà el concert per violí de Mendelssohn. I a la segona part, el prestigiós director Robert Trevino, també nord-americà, en aquest cas d'origen mexicà, dirigirà la poderosa sinfonia número 5 de Tchaikovsky. Nosaltres ho deixem aquí per avui, però ens tornem a sentir demà, si ho voleu, a partir de la 1 del migdia. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Departament i sindicats d'educació acosten posicions sobre l'escola inclusiva, però continuen encallats en els salaris. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Les vagues a l'educació es mantindran com a mínim fins la setmana que ve, després que el departament i els sindicats no han arribat a cap acord en la reunió d'avui i que s'hagin citat per continuar negociant dimarts que ve, Joan Bota.
3: La Generalitat ha portat a la mesa d'avui una proposta per augmentar els recursos de l'escola inclusiva. Els sindicats no l'han rebut malament, però adverteixen que sense una proposta per millorar també els sous, abans de dilluns, dimarts donaran per trencat el diàleg.
1: Més detalls des de Barcelona, Sara Canyete.
4: Sí, la negociació està en l'aire a l'espera d'una nova proposta que el departament hauria de fer arribar als sindicats abans de dimarts. Els sindicats avisen que les millores salarials són irrenunciables i que s'ha de començar per aquí, perquè aquí és on hi ha el desacord. El departament evita parlar explícitament de retribucions, però diu que proposarà millores en les condicions laborals. Sentim-los.
5: Més que en matèria de sous, a nosaltres ens agrada parlar en millora de condicions laborals.
6: Els punts que entra a l'acord són tan genèrics i tan globals que, bueno, doncs qualsevol cosa hi té cabuda. Però, en canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran.
1: Mentrestant, però, el model de vagues descentralitzades a l'ensenyament porta avui les protestes a la Catalunya Central i a les comarques gironines. Girona, Núria Peraire.
7: 8.200 segons el sindicat USTEC i 4.500 segons la policia municipal s'han manifestat pels carrers del centre. Coincidint amb temps de flors, els manifestants han portat pancartes en forma de flor i s'han assegut a terra perquè avui a Girona mestres i professors es planten.
1: Mentrestant, la consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que és més que probable que els Mossos d'Esquadra s'hagin infiltrat durant anys en reunions sindicals.
3: Sentiu-la al programa Matins de TV3 donant explicacions després de la polèmica per la infiltració de dues agents en una assemblea de professors la setmana passada.
8: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
9: Consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
8: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
1: Tot plegat el dia en què el judici pel cas Jordi Pujol ha quedat vist per sentència aquest matí. Audiència Nacional, Madrid, Maria Núria Rebelle.
10: Ho acabem de sentir.
11: Bueno, pues, vista para sentencia.
10: Cap dels acusats ha fet ús del seu dret al torn final de paraula. El fill gran de l'expresident Pujol s'enfronta a una petició de pena de 29 anys de presó. Enrere queden una quarantena de sessions repartides en 6 mesos.
1: I l'IVA de l'electricitat i del gas natural tornarà a ser del 21% a partir del pròxim 1 d'abril.
3: Pròxim 1 de juny ho ha decidit el govern espanyol en considerar que la inflació provocada per l'esclat de la guerra a l'Iran ja s'està frenant. L'increment general de preus es va situar al 3% a l'abril, és una dècima menys que al març.
1: És l'1 de juny, perquè si fos l'1 d'abril seria pràcticament un any amb aquest nou IVA. Per tant, sí, serà l'1 de juny, el pròxim mes. De la crònica internacional, els líders dels Estats Units i de la Xina, Donald Trump i Xi Jinping, exhibeixen voluntat per cooperar, tot i l'avís del règim comunista, que un error en la qüestió de Taiwan podria obrir un camí molt perillós. Pequín, Francesc Canals.
12: Bon dia, sí, bona sintonia, advertiment sobre Taiwan i el president xinès al final de la jornada en un banquet que ha ofert a Donald Trump ha explicat que les dues potències han arribat a un acord per definir les relacions basat en construir una relació estratègica estable i constructiva, de manera a evitar les disrupcions que genera Donald Trump.
1: I a la cultura, Aina Clotet s'estrena com a directora d'una pel·lícula al Festival de Cannes amb Viva, un film sobre el cos i el desig femení després d'un càncer. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
13: Aina Clotet, que fins ara només havia dirigit la sèrie Això no és Suècia, ha dit a Catalunya Ràdio que se sent molt afortunada de ser a Cannes i que ja està comprovant com el fet de participar a la Setmana de la Crítica li està obrint moltes portes. La seva pel·lícula, Viva, és un drama amb tocs de comèdia que parla del desig, però en un context de por a la soledat i la mort.
1: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
14: Bon dia.
1: Avui el Girona té un partit vital a Montilivi per aconseguir la permanència.
14: A les 8 rep la Reial Societat. Ara mateix els gironins són penúltims i una victòria els trauria de la zona de descens. El partit, des de 3 quarts de 8, el podreu seguir a Catalunya Ràdio. L'Espanyol respira una mica més tranquil després de guanyar ahir 2-0 l'Atlètic Club. Ara tenen 3 punts per sobre del descens i el Barça ja no pot aspirar a la Lliga dels 100 punts. Ahir va perdre 1-0 amb l'Alavés. La nota més positiva d'aquest partit, el debut del central Álvaro Cortés.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia, doncs aquesta hora segueix tallada la C-16 a Sant Fruitós de Bages en tots dos sentits de la marxa per manifestació. Hi ha desviaments senyalitzats en aquest punt. Trànsit dens a la P-7, a la Jonquera, sentit sud. Hi ha un carril tallat per un camió avariat, un carril tallat també a la P-2, a Castelldans, sentit Lleida, per una avaria. I a l'àrea de Barcelona, més enllà de les retencions habituals d'aquesta hora a les rondes, precaució, hi ha un carril tallat a la 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, cap al Nus del Llobregat, per un vehicle avariat i mateixa situació a la P7, a Martorell, cap a Girona.
1: I ens falta el temps.
16: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Què ens espera les pròximes hores? Francesc Mauri, bon dia.
17: Bon dia. Doncs sobretot destaquem les fortes pluges que cauen en alguns observatoris de l'Alt Empordà, Pla de l'Estany i Garrotxa. A aquesta hora es poden incrementar aquesta tarda punts del nord-est, però sobretot en aquestes tres comarques citades, on no es descarten alguns registres entre aquesta tarda i demà al matí de 50-100 litres per metre quadrat. Tot això contrastant amb una tarda assolellada ponent i al sud i amb vent. I atenció, demà, dia més ennuvolat, pluja a molts indrets al nord del país, meitat nord, neu per sobre de 1.400 i demà farà fred a la meitat nord de Catalunya.
1: Doncs tocarà abrigar-se. Gràcies, Francesc, bon dia.
17: Bon dia.
16: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2 i gairebé 7 minuts. No hi ha hagut acord a la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de professors. Les parts s'han aproximat en matèria d'escola inclusiva, però continuen encallades en el tema salarial. Els sindicats en vaga diuen que tornaran a negociar només si se'ls planteja una proposta de millora salarial. El departament es limita a parlar de millores laborals i assegura que hi ha marge de millora en el pacte que va signar amb Comissions Obreres i amb l'UGT. Tot plegat s'ha produït al seu del Departament d'Educació a Barcelona. Ja hi tenim el Martí Cuní i la Sara Canyete. Sara, bon dia.
18: Hola, bon dia, Òscar. Doncs aquesta negociació entre els sindicats convocants de les vagues i el departament ha quedat en l'aire i ho ha fet a l'espera que el departament faci arribar una nova proposta als sindicats abans de dimarts. Diuen que d'això en dependrà que reprenguin les negociacions o no. Els sindicats que no han signat l'acord diuen que les millores salarials són irrenunciables i que si no s'aborda aquesta qüestió no tornaran a seure. El Departament d'Educació evita referir-se explícitament en aquest capítol de retribucions. Diuen, però, que a l'acord hi ha marge de millora per plantejar millores laborals i que els faran arribar una nova proposta. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa del departament.
19: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien, en aquest sentit, poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que, de manera responsable, ha de fer el departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
18: Des d'USTEC, el sindicat majoritari posen el focus en la millora salarial. Diuen que aquesta és la primera qüestió que s'ha de resoldre en aquesta taula de negociació perquè aquí és on tenen el principal desacord. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
20: Volem que ells ens traslladin un marc de negociació concret que parli de salaris,
6: en primera instància i després en temes d'inclusiva. Perquè en temes d'inclusiva l'acord dona marge d'ampliació. Els punts que entra a l'acord són tan genèrics i tan globals que bueno, doncs qualsevol cosa hi té cabuda. Però, en canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran.
18: I els sindicats que ja van signar l'acord, UGT i Comissions Obreres, prioritzen la millora de recursos en escola inclusiva i, en aquest sentit, valoren positivament la nova proposta que avui ha presentat aquí al departament. Diuen que tothom està demanant més mans i esperen que s'arribi a un nou acord que incorpori els altres sindicats.
1: Bé, doncs, mentre no hi hagi acord, i ja veieu que no hi és, el calendari de vagues al sector de l'educació avança. Avui les aturades són a Girona i a les comarques centrals de Catalunya. A Girona, una manifestació amb 4.500 professors ha recorregut els carrers de la ciutat amb crits contra la gestió del govern. Demanen millores laborals i salarials. La vaga ha tingut un seguiment per sota del 10%, segons el departament, però, en canvi, diu els sindicats, que està per sobre del 55%. Anem a Girona, Maria Núria Pereire.
7: Hola, bon dia. Doncs aquí unes 8.000 persones, segons el sindicat USTEC, però unes 4.500, segons la policia municipal, han participat a la manifestació. Han acabat davant la seu de la Generalitat fa pocs minuts. La protesta ha començat de bon matí, amb diferents columnes que s'han trobat per recórrer els carrers del barri vell, que està guarnits pel temps de flors. I han volgut fer una visita irònica, demanant als visitants que no mirin les flors i s'assumin a la lluita. I amb pancartes en forma de flor i seient al terra, han volgut fer una plantada simbòlica abans d'acabar el recorregut. Alguns professors ens han explicat el que es troben en el seu dia a dia.
20: Tinc 30 alumnes a l'aula, dels quals tinc 8 o 10 TDAHs, dos amb trastorn de l'espectre autista, dos amb altes capacitats.
21: Que cada vegada hi ha nens que no accepten el no i aquest no pot representar doncs, agredir a un company, agredir a un mestre. Jo tinc un nen que és sord, tenim una noia que ens ve a ajudar 3/4 d'hora a la setmana, que és molt trempada, però és clar, tot és voluntari.
7: Estan determinats a continuar amb les protestes si no hi ha acords.
1: I mentrestant, el departament comunica als centres escolars que els claustres de docents no són l'espai per debatre si es fan o no les colònies o les sortides del curs que ve. Des de l'administració expressen que aquestes qüestions s'han de plantejar als consells escolars on hi ha molts més representants, entre ells les famílies. El sindicat CGT ho considera un intent de coacció i la plataforma Aturem Sortides i Colònies també ho critica. Departament d'Educació, Miquel Jarque.
22: Bon dia. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, també se n'ha referit. Creu que la qüestió s'haurà de debatre no als claustres, sinó també amb les famílies i els alumnes en el si del Consell Escolar, que és consultiu.
23: Qualsevol de les activitats que es duguin a terme, ja siguin sortides, colònies o viatges d'estudi, també s'ha d'acordar en els consells escolars, que és l'àmbit en definitiva en el qual això s'ha d'aprovar i, per tant, jo emplaço en aquest sentit a que aquestes decisions pertoquen no només als docents, sinó al conjunt de la comunitat educativa representada en els consells escolars.
22: Laura de Gené, secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, en declaracions a aquesta emissora, lliga el futur de les colònies d'estiu a les millores laborals de professors i monitors que fan sortides.
24: S'està explotant el monitoratge, no té 12 hores de descans entre jornades, no estan cobrant el que diu el conveni i, per tant, o això es desencalla o tenim un acord també a nivell de colònies o potser ens trobarem que tampoc hi haurà colònies a l'estiu.
22: El sindicat CGT, a més, defensa que la llei d'educació habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa.
1: A tot això, l'endemà de la compareixença al Parlament de Catalunya de la consellera d'Interior, on va demanar disculpes per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents, Núria Parlon ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita. En declaracions a TV3, la consellera entén que els sindicats no en tinguin prou amb les disculpes, Mar Riera.
25: Parlon ha admès que és probable que la pràctica d'infiltrar policies en reunions sindicals s'hagi fet durant anys.
8: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
9: Però vostè, consellera, sí. Vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
8: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això. Clar. Sí, potser haurem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
25: La consellera parla d'error puntual i diu que ara treballarà perquè no repeteixi.
8: La meva feina no és escudar-me en les inèrcies, si les ha hagut, és posar límits. Posar límits per protegir especialment el cos de Mossos d'Esquadra. Jo haig de protegir la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra, perquè ho és, haig d'establir cauteles i directrius en les maneres de treballar per evitar discrecionalitat i, sobretot, no erosionar la confiança.
25: A més, ha reiterat el seu suport al director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i ha dit que no preveu dimissions, almenys a aquest nivell.
1: L'oposició tampoc no en té prou amb les explicacions dels responsables d'Interior i continua exigint dimissions. N'han parlat al matí de Catalunya Ràdio la portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
0: Esquerra Republicana fa mesos que està dient i alertant de la deriva en la direcció dels Mossos d'Esquadra. Persistim en l'error. Han perdut el lideratge polític de la conselleria. És així de clar i rotund.
2: No es tracta d'un error operatiu o es tracta d'una qüestió involuntària sense mala fe. Es tracta d'un fet molt greu que marca un abans i un després en el Departament d'Interior. Per tant, no ens satisfan les explicacions i ens preocupen encara més el que diuen, com ho diuen i el que no expliquen, que encara és més greu.
1: Les protestes dels mestres i professors no són només a Catalunya. Al País Valencià es manté la vaga indefinida en l'educació pública després que la reunió entre els sindicats i la conselleria hagi acabat sense acord. Els sindicats reconeixen avenços en la negociació, però insuficients, diuen, per desconvocar l'aturada. La proposta que avui els ha presentat la conselleria no inclou cap millora salarial pels docents. València, Alba Barbosa.
4: Els representants sindicals exigeixen que la retribució del professorat sigui un dels punts que la conselleria posi sobre la taula i s'emplacen a seguir negociant ara en una nova reunió prevista per a dilluns. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià, troba a faltar concrecions, per exemple, pel que fa al reforç de plantilles.
5: Però nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord. Per què? Perquè dels temes que han posat damunt de la taula, l'únic que hem vist que sí que s'aproxima al que estem demanant nosaltres el tema de la reducció de la burocràcia, i sí que han posat mesures concretes que van en la línia del que demanem, de la resta de temes, molt poca cosa.
4: I la consellera d'Educació, Carmen Ortiz, s'obre a incloure el punt salarial en les pròximes negociacions.
10: Durant el cap de setmana treballarem en aquest document i intentarem que siga el més complet possible.
4: La proposta de preacord d'educació planteja una reducció de ràtio, sense concretar de quan seria, la rebaixa d'alumnes per aula, simplificar la càrrega burocràtica, agilitzar les substitucions dels docents i impulsar el valencià en zones castellanoparlants. La reunió d'avui entre sindicats i conselleria és la primera des que va començar la vaga indefinida aquest dilluns. Centenars de professors s'han concentrat a les portes del departament reclamant la dimissió de la consellera.
1: Unes vagues, les dels mestres i professors, a una altra. Atenció, hi haurà una nova vaga a Rodalies a les pròximes setmanes, segons que ha pogut saber 3Cat Info. La convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres per reclamar més personal, sobretot més interventors. Joan Garcia, bon dia.
11: Hola, Òscar.
1: Sabem les dates i quins efectes tindrà pels usuaris?
11: Les dates encara no. Sabem que o bé serà a finals de maig o a principis de juny i que, per tant, hi haurà serveis mínims amb l'escena ja coneguda de menys trens i usuaris que viatgen encara més estrets. Segons els convocants, la companyia està immersa ara en dos processos de mobilitat de personal. Una geogràfica, que són els trasllats habituals que demanen els treballadors cap a altres comunitats, i una de funcional, d'ascensos a càrrecs. Doncs amb aquests moviments, el personal disponible no dona per cobrir les places necessàries d'interventor. Francisco Cárdenas, responsable d'UGT a Renfe.
26: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho, con las movilidades tanto geográficas como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, ni la mitad, digamos.
11: La vaga també es convocarà per exigir més seguretat. A Catalunya registren més agressions que tota la resta de comunitats autònomes juntes. I també hi ha un tema laboral. Segons la UGT, el personal de taquilles i els interventors cobren un petit, molt petit, percentatge per bitllet. Doncs bé, amb els 3 mesos i mig que hi ha hagut de gratuïtat, la companyia es nega a pagar aquests diners, que en altres comunitats ens expliquen sí que ha abonat quan ha passat un cas semblant. Els sindicats volen una reunió al més alt nivell amb la Generalitat per plantejar aquestes qüestions.
1: Passen gairebé 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, una pausa i de seguida anem a Madrid, on ha quedat vist per sentència el judici del cas Pujol.
27: Catalunya migdia.
28: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
29: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu...
28: I finançament fins a 12 mesos.
29: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
30: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW hi ha unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
3: La solidaritat torna.

0: Aina Clotet està vivint com un somni a Canes la seva estrena com a directora de la seva primera pel·lícula. Debuta la Setmana de la Crítica amb Viva, on parla de la por a la soledat i a la mort, dos temes que l'apel·len directament. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
1: Aina Clotet, que fins ara només havia dirigit un curt i la sèrie Això no és Suècia, ens ha confessat que se sent molt afortunada, però que també vol anar pas a pas.
2: Crec que estic digerint tot això, o sigui, en el fons les coses estan passant a una velocitat bastant ràpida, de que estic a Can, però ja fa com un mes que han començat com a passar coses que se m'escapen de les mans, com que estrenarem a França la pel·li a l'octubre, no?, amb una distribuïdora superimportant, i és veritat que s'obren com moltes portes que fa molta il·lusió, però alhora moltes ganes de viure el present i d'estar present.
1: Aviva, que també ha escrit i protagonitzat ha trobat un equilibri esplèndid entre drama i comèdia. Ella interpreta una dona que a la quarantena supera un càncer i entra en una espiral de bogeria per xuclar la vida fins al fons.
2: La veritat és que va sorgir de les ganes d'explorar uns temes que a mi personalment m'inquietaven. O sigui, la pel·lícula és ficció, però sí que dialoga molt amb mi, amb qui sóc jo i amb qui és la Valentina Viso, que és la coguionista, no? I amb com ens veiem en tant

0: que dones de 40 anys en aquest moment actual i sorgeix de la necessitat de voler explorar la por, sobretot la por a la soledat i la por més profunda, que és la por a la mort, i la relació que té amb la dependència en l'amor romàntic.
1: Un film parlat en català que té moltes possibilitats d'endur-se premi la setmana vinent.
2: I ara, còmics. I és que en la vigília, perquè arrenqui una nova edició del Còmic Barcelona, volem reflexionar sobre el paper que juga el novè art en la cultura catalana. Ho fem amb el llibre Còmics, una immersió ràpida, de Jordi Ojeda, que acaba de publicar l'editorial Tibidabo. Valeria Obereda.
3: L'autor exposa les connotacions negatives amb què ha de conviure el còmic.
4: Pot contribuir a perdre aquests prejudicis que moltes vegades hi ha, de que si estàs llegint un còmic sembla que siguis un nen petit, perquè et veuen amb una novel·la gràfica a la mà i et diuen que fas llegint un TVO, no? Com si fos algú a criticar, no?
3: Jordi Ojeda, professor de la Universitat Tecnocampus i divulgador de la ciència a través del còmic, apunta un dels responsables d'aquesta situació.
4: De mitjans de comunicació no han contribuït a normalitzar aquesta idea, perquè, per exemple, quan hi ha un saló, les notícies que surten són gent disfressada, però després no sabem qui ha guanyat el premi del millor còmic del Saló de Barcelona. I jo crec que hem de remar tots, diguem-ne, a la una per poder recuperar aquest posicionament de la importància del còmic a la cultura popular.
3: Segons Ojeda, l'objectiu hauria de ser acostar-se al nivell del còmic a França. Aquí un treball d'èxit ven 3.000 exemplars. A França, 1 milió.
2: I més coses? La imatge d'una nena afganesa de 12 anys amb uns penetrants ulls verds mirant a la càmera és segurament una de les imatges més icòniques del món de la fotografia. L'autor és el nord-americà Steve McCurry, un dels grans fotoperiodistes contemporanis que avui visita Barcelona per presentar Icons, la gran exposició internacional que repassa 40 anys de trajectòria amb les seves imatges més emblemàtiques. Barcelona, Montse Camps.
5: El Palau Martorell acull aquesta retrospectiva amb 150 obres en gran format, com el retrat de Sharbat Gula, coneguda com l'afganesa de mirada penetrant, que es va capturar en un camp de refugiats i es va fer mundialment famós, però també escenes captades de tot el planeta, des de Mongòlia al Paraguai, com la d'un home amb aigua fins al coll en un poble indi inundat pels monzons, que malgrat tot somriu, o l'estremidora imatge d'un nen peruà d'uns 4 anys plorant i apuntant-se amb una pistola. Rostres, paisatges i escenes de la vida quotidiana i també carregades d'intensa espiritualitat en temples i moments de silenci. McCurry es fixa molt especialment en les víctimes i els vulnerables i diu als seus 76 anys que la fotografia és el que li dona la vida.
6: That's just what gives us meaning.
7: És quelcom que dona sentit a la meva vida i l'omple d'un propòsit. És el que em fa viatjar per tot el món. Contribueix tant a la meva pròpia creativitat que no em puc imaginar no fer-ho.
5: Icons ocupa 3 plantes del Palau Martorell, s'inaugura demà i es podrà veure fins al 6 de setembre.
2: I una cosa més abans dels esports. La incombustible Maria del Mar Bonet, amb 6 dècades de trajectòria musical i més de 60 àlbums publicats, presenta ara L'aigua no cansa, un nou disc de cançons inèdites on barreja poesia i compromís. Estel Coletes.
8: La cantant mallorquina, coneguda per temes com L'àguila negra o Mercè, ha llançat un nou àlbum amb 9 cançons on commemora el seu pas per la música mediterrània i la cançó d'autor contemporània. Amb temes com Lluna de Pau, Blaus i Blaus o L'arbre campaner, l'artista mostra la seva voluntat de renovació constant i de continuar connectant la música tradicional mediterrània amb la poesia i la cançó internacional. Bonet explica d'on ve el concepte de l'aigua que trobem en el títol de l'obra.
9: Vaig voler parlar de l'aigua com un element poètic, com un element literari, com un element amorós, com un element científic, com un element terrible, com un element meravellós, no? Tantes coses com vulguis, no?
8: L'estrena serà al Palau de la Música de Barcelona el proper 23 de maig al Festival Guitar BCN 2026.
10: Catalunya migdia.
2: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
2: Amb la lluita per la permanència del Girona avui i l'Espanyol ahir.
11: L'Espanyol va fer un pas important ahir per la salvació i el Girona se la juga avui.

0: Partit importantíssim pel Girona. Aquesta tarda començarà el partit contra la Reial Societat sent penúltim de la classificació i, per tant, en zona de descens, amb 39 punts, els mateixos que tenen el Llevant, l'Elx i el Mallorca, que és qui ara marca la permanència. I davant de tot això, el tècnic Mitchell va qualificar ahir el partit com un dels més importants de la història del club. Eduard Solà, quin és l'ambient avui, a les hores prèvies a aquesta decisiva cita?
1: Doncs mira, d'entrada, de nerviosisme, perquè la situació s'ha complicat i molt després d'haver tingut fa unes setmanes la permanència a l'abast, però també d'esperança que l'equip s'acabarà salvant si guanya els dos partits que jugaran a casa. Però, per guanyar-ne dos, primer ha de guanyar el primer, el d'avui, contra la Real Societat. Després d'haver sumat només un punt dels últims 12 possibles, una derrota avui deixaria l'equip en una situació molt crítica, un empat el trauria del descens i una victòria el faria avançar 4 o 5 equips a la classificació. Ahir a aquesta hora vam sentir Mitchell assegurant que el d'avui és dels partits més importants de la història del club. Des del Girona també demanen el suport de l'afició, igual que els jugadors, que han fet diverses crides a les xarxes socials. I també l'entrenador Mitchell, que demana que es noti que ells s'hi juguen més que el rival i assegura que estan responsabilitzats.
2: L'equip i jo estem donant top per sortir d'aquesta situació, però estem bé. Hi ha patiment, és normal, la situació no és fàcil, però és la realitat. Ja sé que la Real és jugar també coses, tothom és jugar coses en aquest partit. Per nosaltres és la supervivència del club, la història del club, la necessitat de continuar a primera divisió, molt més. Perquè jo penso que en 44 punts estàs salvat i hem de demostrar que nosaltres ens ho juguem molt més.
1: El Girona s'enfrontarà a una Real Societat que amb 44 punts i havent guanyat la Copa i, per tant, en plaça europea assegurada, ja ho té pràcticament tot fet. El Girona Real Societat avui a les 8 a Montilivi, des d'un quart d'hora abans la transmissió pel partit al Tot Gira.
0: Doncs el Girona, que espera guanyar aquesta nit i que respira tranquil, és l'Espanyol. Ahir, per fi, va guanyar.
3: Quique García! L'obrer del gol, el picapedrer de l'àrea, avui vestit amb la granota, el cas, el pic i la pala, avui no s'ho ha hagut de treballar tant, però aquí el teniu, marcant de nou, obrint forat al marcador. Marca Quique per clavar un cop de puny a la taula, marca Quique per desfer del tot aquest embolic en què es troba immers l'Espanyol.
0: Després de 18 jornades sense guanyar, de molts Catalunya migdia, on el Sergi Andreu ens deia, l'Espanyol busca avui la primera victòria del 2026. Ahir, els de Manolo González, Sergi Andreu, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Van guanyar el partit amb l'Atlètic Club, ara tenen 42 punts, 3 més que l'equip que marca el descens, i per tant dèiem que poden respirar més tranquils. Ahir vam veure el tècnic plorant d'emoció. Sergi,
4: sí.
0: Poden respirar tranquils? Com estan els ànims,
4: mira,
0: avui?
4: Al club avui hi ha una alegria generalitzada important, també et diré que continguda i molt, sobretot, molt d'alleujament. Saben perfectament que la permanència no està feta, són prudents, però està molt a prop. No sabem ben bé si caldrà un punt més o potser dos. Però vaja, l'Espanyol ho té a tocar després d'haver tancat la segona pitjor ratxa de la seva història, 18 partits sense guanyar. L'última victòria era del 22 de desembre contra l'Atlètic Club, justament el retrobament de les victòries ahir, la primera del 2026, es va produir també contra l'equip basc amb dos gols de Pere Milla i Quique García, el 69 i el 91. Ara bé, victòria patida, molt patida i treballada a la sala de premsa, un Manolo molt alliberat, conscient que s'ha d'acabar de rematar la feina.
5: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
4: L'Espanyol, que ara visita diumenge el camp de l'Osasuna i rebrà la Reial Societat la setmana que ve, l'última jornada de Lliga. Ara ho deies, de moment 42 punts, és 14è, però té el descens a 3 punts i està tot encara per decidir.
0: I el Barça, campió de Lliga, ja no podrà aconseguir la Lliga dels 100 punts perquè ahir va perdre 1-0 amb l'Alavés en un partit on segurament encara es notaven les conseqüències de les celebracions del títol. Ramon Salmurri.
6: Tot i els missatges que sortien del vestidor, de la voluntat dels futbolistes i també de Hansi Flick, la ressaca emocional va poder amb el Barça. El tècnic alemany va carregar un 11 amb molts suplents, amb, per exemple, Wojtek Stenzner a la porteria, cosa que garanteix el trofeu Zamora a Joan García, amb un debutant com Álvaro Cortés a l'eix de la defensa, o amb jugadors com Casador i Bardagi a l'11 titular. El Barça va fer un partit de revolucions baixes i la diferència de necessitats entre l'Alavés i el Barça es va notar força. D'aquí aquesta derrota 1-0 que suposa l'adeu a l'objectiu de la Lliga als 100 punts. Dani Olmo.
7: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Ha pogut ser una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera, més o menys, que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser, però bueno, no estem contents tampoc pel partit.
0: Del partit d'ahir no es va guanyar, però sí que ens deixa una nota molt positiva, com és el debut d'un altre jugador del Barça Atlètic.
6: Álvaro Cortés, aquest central esquerrà de 21 anys, que a més a més va treure bona nota al partit d'ahir, que és el capità del Barça Atlètic, i que els problemes amb els centrals aquesta temporada, amb les lesions de Christensen i també de Araujo, l'han convertit en un habitual a les sessions del primer equip. Flick fa temps que hi compta, i ahir va ser el primer dia que li va donar minuts. De fet, li va donar tot el partit, un partit que el mateix Álvaro Cortés va resoldre amb nota.
8: Esta fecha me la llevo para toda la vida, la verdad que es lo que he dicho, llevaba soñando eso. Este momento, salir de titular con el club de mi vida, es que no tengo palabras para describir lo que siento, pero también tengo una sensación agridulce por no haber conseguido el resultado que queríamos, pero lo que te digo, para mí es el mejor día de mi vida.
0: I avui juga el Madrid, rep l'Oviedo a casa, pendents de com reaccionarà el Bernabéu, perquè la crisi institucional està eclipsant l'actualitat esportiva. El Bernabéu s'ha posat en marxa el procés electoral, Florentino ha tornat a parlar, i es confirma també el primer nom que vol ser alternativa a la presidència blanca, Marcos García.
9: Només 24 hores després d'aquella roda de premsa que ho cremava tot, Florentino mantenia el discurs en declaracions a la Sexta. El fins ara president del Madrid i nou candidat insisteix que les lligues els hi han robat i insta el Barça que els demandi per les seves declaracions.
10: Pues haría muy bien en hacerlo. No, que si cree que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Yo no me enteré del caso Negreira hasta hace 3 años. Cuando me enteré, porque además ese expediente no lo pide el Madrid, sino que es la Inspección de Hacienda la que contempla que ahí pueda haber una cosa rara, y se abre un proceso penal en el cual el primero que se presenta como perjudicado es el Real Madrid.
9: Aquest matí, el president de la Liga, Javier Tebas, ha fet una piulada dient que Florentino menteix quan diu això i que el Madrid es va mantenir inactiu, diu Tebas, pel cas Negreira, mentre el Barça era el seu amic, diu el president de la Lliga, per la Superliga. Pel que fa a les eleccions, com dius, avui s'ha posat el rellotge en marxa, la presentació de candidatures arrenca avui i s'allargarà fins al dia 23 de maig inclòs. Si passat aquest temps no hi ha cap alternativa, Florentino podria ser proclamat ja president el mateix dia 24. De moment, com dius, l'empresari Enrique Riquelme, en parlàvem ahir, que treballava de cara al futur, destaca que Florentino ha accelerat una convocatòria que ell tenia prevista per al 28.
11: Siempre estaré disponible para el Real Madrid. Hay otro tipo de responsabilidades también que hay que ver y obviamente decidiré los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo. Veremos si cogemos el guante los próximos días y da tiempo a hacer algo que tenga sentido y siempre lo haré pensando en lo mejor para el Real Madrid.
9: A 9:15, amb Mbappé de nou a la convocatòria, és un nou plebiscit al Bernabéu. Veurem si per Mbappé o per Florentino, aquest Real Madrid Oviedo.
0: I el Barça femení encara ha de disputar 2 finals aquesta temporada. La primera dissabte, la final de Copa contra l'Atlètic de Madrid. Després ja arribarà la final de la Champions a Oslo. I en un equip de grandíssimes jugadores com té el Barça, comença a fer-se un nom, Maria Chesena, una de les joves perles blaugranes.
12: Sí, és Clara Serra Jordi, que amb només 18 anys és una de les jugadores del Barça amb més minuts a la Lliga i que ja s'ha fet un lloc al primer equip. Sobre la final de dissabte contra l'Atlètic de Madrid, el missatge dins del vestidor és clar. Tot i arribar com a favorites, les de Pere Romeu esperen un partit exigent i on pot passar de tot. Serra Jordi admet que encara està acostumant a viure aquestes setmanes com aquestes, però que ho donarà tot per l'equip.
13: Bueno, no, acostumant no. Cada final que vingui serà una gran oportunitat, però pas a pas, cada partit és important i res, intentaré jugar el millor possible. La veritat, el meu rol no ho sé, però el que sigui, intentar ajudar l'equip per emportar-nos les 2 finals.
12: La futbolista blaugrana també ha destacat la tornada d'Aitana Bonmatí com a factor clau i espera que Graham Hansen estigui disponible el més aviat possible. El Barça, amb aquesta final de Champions al cap de setmana vinent, vol començar aquest tram decisiu de temporada aixecant la seva 12a Copa de la Reina. Menys de 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
14: Todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas.
12: Sense Tomic, lesionat, la penya busca poder jugar encara als play-offs de la CB.
15: Catalunya migdia.
16: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
17: Tota comunitat necessita un cor.
18: Un cor? Per què?
17: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
18: I reforçar la identitat?
17: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
18: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
19: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
20: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
21: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada al Pirineu, l'esdeveniment empresarial de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
22: A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
23: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
12: En bàsquet a la CB, victòria del Barça davant el Granada i derrota del Hajo Post-Lleida a la pista del Breogán de Lugo. Això deixa l'equip de la Terra ferma amb només dues victòries per sobre de les places de descens, a falta de tres jornades per al final de la Lliga regular. El Lleida, a més, avui ha anunciat que l'any que ve ja no tindrà el Hajo Post com a patrocinador principal. I avui és el torn del Joventut de Badalona, que rep el Morabanc Andorra, Jan Ortúzar.
24: Amb la intenció de consolidar-se a la sisena plaça de la CB, els de Badalona depenen d'ells mateixos per tenir aquesta posició, ja que tenen un balanç de 17 victòries i 11 derrotes. Tot i la bona situació de l'equip, la lesió d'Ante Tomic pel que resta temporada pot complicar les coses als de Dani Miret. Pel que fa a l'Andorra, estan lluitant per salvar la categoria. Ara mateix són penúltims, cosa que els enviaria a primera FEB. Encara això, estan empatats a 9 victòries amb Burgos, Gran Canària i Saragossa i venen de dues victòries consecutives. El jugador de la penya, Michael Rusic, ha parlat de la millora de l'Andorra recentment i que serà un partit difícil perquè els andorrans se la juguen per mantenir-se a la CB.
14: Ellos han mejorado mucho en las últimas jornadas, han cambiado cosas y espero que va a ser un partido muy duro, que ellos van a luchar duro porque están en una posición en que están luchando para quedarse en el ACB.
12: I un apunt més de bàsquet, a l'Euroliga, el València és l'últim equip que s'ha classificat per la Final Four. Ho va fer ahir després de capgirar l'eliminatòria amb el Panathinaikos. El conjunt que entrena Pedro Martínez jugarà les semifinals amb el Real Madrid el 22 de maig. L'altra semifinal la juguen Fenerbahçe i Olympiacos. I avui comença a Gijón la fase final de la Copa Femenina d'Hockey Patins amb 5 equips catalans, a més també del Fraga. L'equip de la Franja acaba de guanyar la Champions i aquesta tarda obre la competició jugant contra un dels catalans, Maria Chesena.
25: Sí, el Cerdanyola és l'equip que haurà de batre el recent campió d'Europa, el Fraga. Les catalanes ja han aconseguit un empat contra el seu rival aquesta temporada a la Lliga. De com ho afronten en parla la jugadora de l'equip vallesà, Gemma Soler.
26: I el preparem, la veritat, amb moltes ganes. Sabem que serà molt complicat i que haurem de ser quasi perfectes per poder neutralitzar a un Fraga.
25: Avui també juga a les 8 de la tarda un duel català entre el Vilassana i el Manlleu. Les del Pla d'Urgell, primeres en la Lliga regular, venen d'una eliminació prematura en la Champions i volen refer-se d'aquesta decepció. El tècnic Lluís Rodero parla així del Manlleu, que tindran avui al davant.
1: Nosaltres esperem un rival molt defensiu, un rival que intentarà aprofitar els nostres errors que puguem tenir, que per la nostra part hem de minimitzar, i un rival que és jove, que té qualitat i que hem de tindre el màxim respecte per ell. Nosaltres hem d'aconseguir ser nosaltres, fer el nostre joc i pensar en guanyar, que és el que venim.
25: I demà divendres es disputaran la resta de duels, el primer entre el Benvimbre i el Bigas i Riells a 4:45 de la tarda. Dues hores més tard, el Telecable de Gijón, que juga a casa, s'enfrontarà a un altre equip català, al Palau.
0: I encara parlant d'hoquei patins, ara us expliquem un nou èxit de Carla Fontaglòria. Amb la Champions guanyada aquesta setmana amb el Fraga, la mataronina se situa entre les jugadores d'hoquei patins catalanes amb més títols de la màxima competició continental, Montserrat.
2: Carla Fontaglòria i Coll suma un pòquer de títols de Champions després de la victòria amb el Fraga contra el Benfica 4-1 a la final disputada diumenge. La mataronina, que va fer un gol decisiu a la final, va sumar les altres tres Champions amb el Palau de Plegamans als anys 21, 22 i 25. Després de 8 temporades al Palau, Fontaglòria va marxar l'estiu passat a Fraga, amb qui ha sumat una nova Champions al seu palmarès.
3: És un somni, la veritat, poder aconseguir aquests títols. Són molt especials i al final pues, aquesta ambició també dels equips que he estat d'optar aquests títols i de poder-los aconseguir. Pues, no sé, jo la veritat que estic molt contenta i estic en un núvol encara que no vull baixar.
2: Anna Casarramon és l'altra catalana que també ha guanyat 4 Champions d'hoquei, 3 amb el Voltregà i una compartida amb Fontaglòria al Palau l'any passat. La de Manlleu no en guanyarà més perquè es retira a final de temporada, mentre Fontaglòria, amb 25 anys, encara pot sumar més títols europeus.
0: Diumenge es disputa el Gran Premi de Catalunya de motociclisme, la 6ª prova del Mundial, i a la plaça Catalunya ja està instal·lat el Fan Festival, un espai dedicat als fans del motociclisme, que obre les portes entre les 12 del migdia i les 9 del vespre. I al circuit, Damià Aguilar, l'activitat ja està en marxa, també.
4: Amb una tornada sonada, la de Maverick Viñales, després d'una baixa de 6 setmanes en un moment delicat, perquè es decideixen fitxatges.
5: Y no es solo continuar, es ganar. No es solo continuar. Para mí mi objetivo desde pequeño ha sido ganar el Mundial y trabajaré para ello. Obviamente, el año pasado, cuando estaba en mi mejor momento, pues tuve una lesión y hay que recuperarla.
4: I si voleu imaginar-vos quan podria tornar Marc Márquez, doncs sumeu-hi almenys les 6 setmanes de Viñales. No hi ha el tro de Cervera, però aquest cap de setmana tenim els dos primers de la General, Bezzecchi i Martín, i el pilot que defensa la victòria de l'any passat, Àlex Márquez. El subcampió va sortir de Le Mans Cap Cod, però a mesura que passen els dies recupera la motivació. Aquest matí, Honda ha anunciat, per altra banda, que Alberto Puig deixarà la pròxima temporada el càrrec de director de l'equip de MotoGP, i és des del 2018 per esdevenir consultor de la marca japonesa en competició. Aquest cap de setmana, transmissió en obert conjunta a 3CAT del Gran Premi de Catalunya.
0: S'ha acabat la temporada de la Superdivisió de tenis taula. En homes, l'Olot ha estat el millor classificat a la quarta posició i a les dones, les millors, també al quart lloc, han estat les jugadores del Reus Ganxets, Carles Vila.
7: Les reusenques van lluitar fins al final per la tercera plaça en una gran temporada on han jugat la fase final de la Champions i les semifinals de l'Europa Cup. El Reus Ganxets enceta un nou projecte amb Joan Carles Virgili, reelegit president durant 4 anys més.
23: Bé, pel meu proper mandat està clar, hi ha 3 eixos que són els principals del club: l'alta competició, el projecte social del club i l'escola, que per poder-los tirar endavant, el que se'ns ha demostrat des de fa 3 temporades que la nostra instal·lació se'ns ha quedat molt petita per poder seguir creixent i complir aquestes expectatives.
7: En aquesta categoria femenina, el Tramuntana Figueres ha aconseguit la permanència. En canvi, en homes, l'Escala no jugarà la pròxima temporada a la Superdivisió.
0: I un apunt d'handbol, Antonio García no seguirà la banqueta del Fracking Granollers la pròxima temporada, després de ser el segon entrenador, el tècnic assistent, tot aquest any. Ho deixem aquí, el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa, versió reduïda, perquè avui juga el Girona a partir de 8:45, i seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
27: Són les 3.
6: Catalunya migdia.
8: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com el Departament d'Educació i els sindicats han acostat avui una mica les posicions sobre l'escola inclusiva, però, en canvi, continuen molt encallats en el tema dels salaris. Les parts s'haurien de tornar a reunir dimarts que ve, però ho diem en condicional perquè els sindicats adverteixen que, sense una proposta concreta dilluns, els dimarts ells ja ni tan sols aniran a la reunió. Mentrestant, les vagues es mantenen. També us hem parlat del judici del cas Pujol, que ha quedat vist per sentència aquest migdia. En aquesta segona hora hi tornarem. I ens hem fixat també en l'IVA de l'electricitat i del gas natural, que tornarà a ser del 21% el pròxim 1 de juny. Això, un cop el govern espanyol considera que la inflació provocada per l'esclat de la guerra a l'Iran ja s'està frenant. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
9: Doncs que ha mort un treballador a la Ràpita al Montsià després que s'hagi ensorrat la teulada que estava reparant. Els Mossos han obert una investigació per aclarir aquests fets. Anem a Tarragona, Ricard Buigas.
10: Bona tarda. La víctima mortal és un home de 56 anys. Ha mort a primera hora del matí a les instal·lacions d'una empresa de la Ràpita. Estava reparant una teulada quan, per motius que s'estan analitzant, la superfície ha cedit i ha caigut. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius del sistema d'emergències mèdiques que no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra, que investiguen el cas, han posat els fets en coneixement del jutjat de Guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.
9: Ens quedem al sud del país perquè el cultiu de l'alvocat guanya força a les Terres de l'Ebre. L'epicentre és el Canal Montsià. Ja són una vintena els productors que hi aposten. Entre els motius, la major rendibilitat que els cítrics. Els productors neguen, a més, que consumeixin més aigua que altres cultius de regadiu. El Canà, Jordi Barranca.
11: Defensen que no consumeix més aigua que els cítrics i que el problema és en substituir cultius d'estacar per alvocats, que això és el que ha passat precisament a zones d'Andalusia com ara Màlaga. Sentim David Martínez i Edith Gallardo, dos de la vintena de productors del Canà.
13: Això és mentira. El problema que va haver que a Màlaga, tot això que veus aquí, per exemple, que és tot secà, són garrofers i oliveres, allí van agafar, van arrencar i van plantar aguacates. Llavors què? Se'ls va acabar l'aigua. Si aquí canviessin tots els taronges per aguacates, mos sobraria aigua.
16: Hem incorporat palla d'arròs del Delta i la llana d'ovella per fer que el cicle complet de l'aigua sigui més estable i no hi hagi tanta evapotranspiració.
11: De fet, n'hi ha alguns que aposten per l'agricultura regenerativa per rendibilitzar també encara més la terra. Entre els motius que expliquen l'auge del cultiu hi ha la rendibilitat.
13: Principalment jo crec que és per una alternativa econòmica. Si tu tens que vendre taronges a 30 cèntims l'any que van cares i pots vendre aguacates a 3 euros l'any que van baratos, encara que la producció d'aguacates sigui una mica menor que la de taronja, és més rendible.
11: Ara s'obtenen uns 200.000 quilos aquí a la zona del Canà i en un futur es podria arribar als 300.000.
9: I Lleida es queda sense l'emblemàtica llibreria El Genet Blau, que tancarà portes el mes que ve. És l'única de la ciutat dedicada exclusivament a la literatura infantil i juvenil. Noelia Casellas, la marca, però, es mantindrà.
27: Sí, amb projectes editorials i de difusió culturals. Els seus propietaris desvinculen el tancament de la viabilitat econòmica de l'establiment i asseguren que l'objectiu és centrar-se en nous projectes. Així ho ha anunciat a través de les xarxes socials Merche París, que n'és propietària.
28: Tot i que nosaltres la llibreria física sempre ens ha donat moltes alegries, ara, actualment, ens exigeix una energia brutal, una massa energia, i gairebé exclusiva, que fa que en resti energia per encarar altres projectes.
27: La llibreria va canviar de local fa just un any, un trasllat que es va fer amb una cadena humana en la qual van participar desenes de persones. Amb el nou local s'havien accentuat les activitats de difusió cultural, com ara els contacontes.
8: Passant gairebé 4 minuts de les 3...
29: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
8: I també amb l'Oriol Marc, subdirector de la Nació. Bona tarda.
30: Què tal? Molt bona tarda.
8: Si és que és capaç d'aclarir-se amb els auriculars, ja que sembla que una gent mai en un estudi de ràdio s'estava barallant amb els auriculars a veure si era capaç de, posar-se una a cada orella i no tots dos a la mateixa. I també el Marc Molins, advocat. Bona tarda.
31: Bona tarda.
8: I la Lourdes Ciuró, també, advocada. Bona tarda, Lourdes.
32: Hola, bona tarda.
8: Doncs vinga, ja estem tots a punt. Tens els auriculars posats, eh?
30: Sí, sí, tot a puesto.
8: Perfecte. Ja sabeu que sempre el primer tema ens ve des de fora. I que els dijous qui ens el proposa és la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
33: Bona tarda.
8: Com estàs tu?
33: Molt bé, vosaltres?
8: Amb els auriculars ben posats, tu, eh?
33: Sí, crec que sí.
8: No, sí, sí. És que aquí hi ha algú
33: si no, no
8: que,
33: ho sentiria.
8: Hi ha algú que té dificultats per posar-se els auriculars i per això... Això
33: ja ho ha aconseguit o encara no?
8: Sí, ara sí, ara sí, ara sí.
30: Sí,
8: sí, sí. Fins aquí arriba, a partir d'aquí ja en parlarem, a veure què.
33: Molt bé.
30: Com a la propera hora.
8: A veure, què ens proposes?
33: Vull parlar-vos de creuers.
8: Ahà.
33: Perquè ahir l'alcalde Jaume Collboni va dir que volia eliminar els creuers d'escala a Barcelona perquè fan un ús intensiu de la ciutat i no generen ingressos, Però l'altre dia vaig llegir un article de Jesús Rodríguez de La Directa que diu que arriben cada vegada més creueristes a Barcelona i que el primer trimestre d'enguany hi ha hagut rècords, sobretot el mes de març, que hi va haver un creixement del 48% respecte de l'any passat. Un any, el 2025, en què hi va haver gairebé 4 milions de creueristes. I, a més, el primer trimestre del 2026, Barcelona també ha batut un nou rècord de turistes en total. N'han vengut més de 3 milions entre gener, febrer i març. I tot això coincideix amb l'anunci per part del govern de la Generalitat de dedicar una part de la taxa turística a la desestacionalització. Què és això de la desestacionalització? Els mallorquins ho saben molt bé i sabem el que implica. I consisteix, bàsicament, a destinar la taxa turística, o una part de la taxa turística, a promocionar encara més el turisme i a fer que la temporada alta duri tot l'any. No amb l'objectiu que l'estiu es relaxi la cosa i hi hagi menys gent, sinó al contrari, fer que hi hagi més turistes tota l'estona. És a dir, que la massificació arribi a tot arreu totes les èpoques de l'any. Jo sempre em demano quin sentit té encarir la taxa turística si és per dedicar-la a fomentar el turisme. I d'altra banda, una altra cosa que penso és que fins que aquesta taxa turística no sigui de 100 euros la nit, no servirà perquè venguin menys turistes. Però bé, amb la desestacionalització va lligada a la descentralització, que és escampar l'aglomeració turística. Com? I de fent atractius llocs, com per exemple les Bateries del Carmel, amb la qual cosa s'expandeix el malestar entre els veïns sense que s'hagi resolt la congestió en el centre. Una cosa que em va cridar molt l'atenció d'aquesta notícia de La Directa que esmentava abans és que a la nova terminal de creuers que s'està construint es preveu que hi hagi uns plafons que indicaran en temps real quin és el nivell de saturació en els monuments i en els llocs emblemàtics de Barcelona, com la Sagrada Família o el Barri Gòtic. No? Seran uns panells digitals molt semblants als que hi ha als parcs temàtics per saber quanta estona has de fer cua per accedir a cadascuna de les atraccions, si heu anat mai a PortAventura, els haureu vist. O si feu servir el Google, no?, per anar a un bar o per anar al gimnàs, també ens indica moltes vegades si hi ha més o manco afluència de gent. No? Doncs en aquesta nova terminal, els que arribin en creuer a Barcelona podran mirar si el Parc Güell està petat o no, si és millor començar per la Pedrera, i d'aquesta manera, teòricament, únicament es dosificaran els desplaçaments al centre i es repartiran en franges horàries. Els residents no necessitem aquests plafons perquè sabem perfectament quins llocs estan agafats pels turistes. No només per les dificultats que tenim a l'hora de circular-hi o fins i tot per la impossibilitat de fer-ho, sinó també perquè ni els comerços ni la restauració estan adreçats a nosaltres. El tipus de producte que ofereixen, la llengua en què ho fan, l'horari i sobretot els preus que hi posen. No? Tot això fa que la ciutat es desarticuli com a lloc d'intercanvi, com a lloc de construcció de teixit social, i esdevingui un espai de pas més pensat per al consumidor exprés que no pas per al resident. No? Com més consumidors millor, i per tant, fiquem-hi més turistes i més turistes. No? Els residents se senten d'una banda figurants en aquesta nova ciutat convertida en un gran centre comercial on el que interessa és que hi hagi circulació de gent, i d'altra, van cedint aquests espais turistitzats cada cop més intransitables i més insuportables. Hi ha molts llocs dels quals ja no hi anem perquè no són per nosaltres i els perdem. No? Han perdut la Rambla, han perdut la Barceloneta, han perdut el Born, i així anem perdent la capacitat de decisió sobre la ciutat en la qual vivim. Quin és el límit? Perquè la tendència és a pensar, bé, això arribarà un moment que petarà, no? I doncs no, si no es posen límits, no peta mai, i si no, pensau en el centre històric de Venècia, on ara ja gairebé no viuen venecians.
6: Doncs a veure, Oriol, Marc, Lourdes...
12: Mira, just ahir pensava en tot això perquè vaig anar per feina a la seu de Junts, que està tocada a la Sagrada Família, i només sortir del metro ja tens la sensació que hi ha una multitud que t'està engolint i que sempre, o sigui, el pensament primer és que majestuosa la Sagrada Família, perfecte. Després pensar, és molt difícil que no vinguin turistes a Barcelona, perquè la ciutat no està gens malament. A nosaltres sí que ens hi veiem la degradació en la mesura que tanta gent durant tant de temps hi ha un impacte evidentíssim en el nostre dia a dia, i després el pensament immediat que et ve al cap és com m'ho faria jo si fos veí de la Sagrada Família, els que encara deuen quedar, que no estiguin en mans d'apartaments turístics, o els pisos d'algú que hagi de renovar ara el lloguer, algú que hi vulgui anar a viure, que vulgui buscar un pis de compra. És molt complicat viure allà, perquè tot el paisatge són botigues d'aquestes de souvenirs, cadenes de menjar ràpid, i podríem dir que forns amb poc valor afegit, per dir-ho finament, o franquícies una darrere l'altra. I després, sí, també per feina, algun dia has d'anar al Palau de la Generalitat, és evident que el que descriu la Llucia sobre els creuers està claríssim. Abans era pels vols del maig, juny, juliol, evidentment hi havia molta gent al centre, però és que ara la desestacionalització fa molt temps que dura cada vegada més. Abans de Setmana Santa ja hi tens turistes de manera massiva. És evident que la ciutat, d'una manera o una altra, amb el model productiu actual, necessita turistes perquè és el que fa girar la roda dels diners i del consum, però al mateix temps també estaria molt bé que algú, a banda d'anar a reacció de limitarem o deixarem de limitar, pensi en quines alternatives hi ha perquè les vies d'ingressos siguin diferents a les que porta el turisme.
1: Efectivament, és una fórmula, Barcelona és una ciutat de moda, és una ciutat maca, és una ciutat que ha fet un gran salt des de l'any 92 de les Olimpíades avui en dia, és una ciutat cosmopolita, una ciutat que tothom vol visitar i que, a més, doncs, és una ciutat en continu promoció. És una ciutat que s'exposa, ara, aquest mes de juny, ho hem parlat alguna vegada, rebrà més de 6.000 persones, arquitectes d'arreu del món, i esdevindrà la capital mundial de l'arquitectura. Això té un impacte. Aquestes 6.000 persones doncs, faran ús de la ciutat i, efectivament, la persona doncs, que hi viu, la que és d'aquí, la que és originària, doncs, té les dificultats pròpies d'una ciutat doncs, de moda, que li pot passar a Nova York, que li pot passar a París, que li pot passar a Londres, que li pot passar a Roma. I el tema és què volem fer. Volem seguir apostant perquè ciutat de Barcelona sigui una ciutat aparador, una ciutat tractora amb el turisme, el que diu una mica l'Oriol, volem promocionar un canvi de model, però això va de model i això no va de pagats, no va d'increment de taxes a la brava o no hi va de prohibicions, va d'estímuls a l'hora de ser creatius per part d'establir un model que sigui sostenible, però que a la vegada permeti continuar fent promoció de Barcelona. Podem estar defensant el decreixement. És un model, defensar el decreixement, que no es creixi més, que es berri el pas, que no s'hagi facin obres d'ampliació del port, que no es facin obres d'ampliació de l'aeroport, que no es facin doncs, més hotels. I això ha de passar doncs, per un debat i que la ciutadania el referendi a les urnes amb les corresponents majories. No és un debat senzill, però si volem una ciutat que continuï sent capdavantera i de referència mundial, algun peatge haurem de pagar i el repte és això. Quin model volem? I si és el de creixement, doncs escolta, si és l'opció guanyadora, endavant.
14: Marc. A mi em costa posicionar-me perquè igual no és molt estàndard el meu plantejament, però potser és perquè no sóc víctima d'aquestes aglomeracions o no em considero víctima d'aquestes aglomeracions. A mi, el turisme, la sensació d'ensenyar Barcelona, que Barcelona agrada, que és visitada, que hi ha pressió, a mi és una sensació que no m'ofèn, no em molesta. És a dir, al revés, no? Em genera un orgull barceloní. És a dir, m'agrada sentir que agradem com a ciutat i que hi ha aquesta pressió perquè la gent vingui, tot i que entenc que hi ha circumstàncies vinculades a aquest exercici abusiu o aquest ús intensiu de la ciutat que poden generar incomoditats, no? Però el concepte del turisme, a mi, personalment, m'enorgulleix. Dit això, en aquesta necessitat de definir un model, precisament el creuerista és aquell, respon bastant bé a aquell model, no? És un turista que no pernocta, perquè acostuma a pernoctar en el vaixell, que té un poder adquisitiu contrastat, perquè és el prius lògic per poder accedir a un creuer, que a priori és poc estacional, no sé si m'equivoco quan dic això, però sobretot que el fil d'aquest poder adquisitiu baixa del vaixell amb la intenció de consumir i en alguna mesura contribueix a tancar el cercle, no?, a través de la pressió impositiva.
15: Però són aquelles onades. És que si et poses a la Rambla, és que els veus arribar en una autèntica onada que a més arriben en aquests... Mm-hmm. És possible que, depèn d'en quin barri visquis, potser no te n'enteris, però és evident que la pressió turística que hi ha a les zones de Ciutat Vella, al voltant de la Sagrada Família, al voltant del Parc Güell o dels búnquers del Carmel, que em feia referència a la Llucia. És a dir, en aquestes zones veus autèntiques onades que arriben, a més, de cop tots, i que, a més, han fet pujar no només el preu del monument en qüestió, sinó dels serveis que hi ha al voltant, mm-hmm. dels pisos que hi ha al voltant, han fet perdre els negocis de tota la vida, perquè no, és molt més rendible fer, el que deia l'Oriol, doncs, cadenes de menjar ràpid i botigues de souvenirs i no pas la botiga de tota la vida del barri, i fa que aquells barris que tenen aquella pressió més directa i que cada vegada són més a la ciutat de Barcelona tinguin una vida molt centrada en el turisme i no pas en la vida de barri i en la vida de tota la ciutat, i cada vegada hi ha més barcelonins que han de marxar de segons quines zones especialment i al final de tota la ciutat per aquesta pressió del turista o de tot el que comporta aquestes onades de turistes.
14: És evident que hi ha un debat sobre el model, Òscar, no, és evident, no?, i que l'hem d'entomar perquè cada vegada és més punyent, no?, i aquestes conseqüències són més evidents. Però quan mirem l'experiència, en aquest cas, aquestes ciutats o aquests espais turístics on s'ha establert polítiques de números clausos, és a dir, tanquem, no? A partir del 10.000 això s'ha tancat, has de demanar un permís i tal. Són models que tampoc han funcionat, és a dir, com s'habita, no? El tema és com cohabitem, no com l'habitem, sinó com l'implementem i el fem inclús favorable a ulls del turista, no? Perquè el turista tampoc també rebutja segons quines aglomeracions. És evident que hi ha un debat sobre model, però insisteixo, jo crec que és un actiu i que s'ha de cuidar, perquè el fet d'agradar com a ciutat i de generar aquesta atracció penso que ha de ser un motiu d'orgull per de tot.
1: Però nosaltres quan ara això ho patim, per exemple, patim el que, com, o el Marc, com diria el Marc, doncs, li agrada per passiva, perquè rebem, però nosaltres també esdevenim actors quan anem a viatges, no? I nosaltres sortim de, doncs, de, els que tenim la sort o la desgràcia de només poder fer vacances en un determinat moment, que són dues setmanes a l'agost, que són la majoria, ens trobem tots de viatge, amb molta gent, arreu, llocs col·lapsats, i això també nosaltres ho provoquem. Què passaria? Què reclamaríem llavors? No poder, doncs, nosaltres fer turisme, no poder ser nosaltres per activa aquells que envaïm les ciutats a les quals anem a visitar i que sempre, vaja, parlo per mi, molts tenim, doncs, només el mes d'agost per fer-ho, no? Com, sí, és molt difícil.
33: Sense passar la responsabilitat a cada individu, que jo no crec que hagi de ser així, a Mallorca cada vegada hi ha més mallorquins que no anem a llocs turistitzats de vacances.
15: Cada vegada hi ha més gent que et diu, no, és que jo aniria a tal lloc, però és que no hi vaig perquè és que ja no el gaudeixo.
33: Exacte.
15: Perquè no es pot ni passejar. És que hi ha llocs, és que no pots caminar. Però, a més, i és veritat que és un model del qual és molt difícil sortir-ne, perquè hi va haver un moment que la ciutat de Barcelona semblava que intentava sortir d'aquest model, però ara hi torna. O sigui, ara vindrà el Papa amb el que implica d'imatges, a més, amb la consagració de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família. Per tant, la Sagrada Família tornarà a aparèixer a totes les imatges de tot el món perquè hi haurà aquest acte amb el Papa. I, per tant, tornarà a ser un reclam. Hi ha la gran sortida del Tour de França, que serà el mes de juliol, i que, per tant, tornarà a ser un altre cop durant un parell de dies imatges aèries de la ciutat de Barcelona per totes les televisions de tot el món. Ara tenim el MotoGP aquest cap de setmana, que, a més, aquests grans esdeveniments del món del motor estan cada vegada vinculant-se més a les ciutats i no pas al circuit. Hi ha, per exemple, el MotoGP també comença a fer actes a la plaça de Catalunya, com va fer la Fórmula 1 ara fa un parell d'anys.
1: I el propi nom del circuit que cada vegada Catalunya.
15: És evident que Barcelona ha tornat un altre cop a aquest model, el model dels grans esdeveniments, del gran aparador, de tornar a ensenyar-se a totes les televisions del món, perquè suposo que és més fàcil explotar aquest... Més fàcil des del punt de vista de les elites que hi manen, que és més fàcil acabar d'explotar aquest model que no canviar el sistema econòmic en el qual viu la ciutat. És evident que ara mateix...
33: Que es creu monocultiu, no? Que després s'ha de mantenir.
15: Sí, clar. I per això es va organitzant tot això, no? Per mantenir aquest monocultiu. Però
1: quan fem, per exemple, quan fem un mobile, que és un èxit mundial i que, doncs, els organitzadors no volen marxar de Barcelona perquè tenen una sèrie de circumstàncies de clima, gastronomia, entorn, etc. Espectacular, això ens projecta arreu del món, com a ciutat.
15: Sí.
1: És molt difícil renunciar a un mobile en pro de no tenir més turisme. Jo trobo un punt... Bueno, de fet, Ada Colau va dir que va passar la vida renegant del mobile, i quan va ser alcaldessa, el primer que va fer va ser rebre el senyor Hoffman. Vull dir, és molt difícil defugir en el segle XXI un congrés com el mobile o com altres del mateix de nivell similar. Jo trobo que són temes que són molt complicats de dir, ja et dic, almenys que s'aposti per un model de decreixement i on persona decideix apagar els llums i apagar els focus.
12: Jo
1: no sé si és el que volem.
12: En aquest cas, jo crec que Jaume Collboni no vol un model de decreixement. Quan ell proposa taxar més els creuers, crec que també ho fa perquè sap que la campanya electoral en bona mesura anirà d'això. Si la campanya electoral va del preu de l'habitatge, és evident que el pes del turisme fa que la gent potser no noti les externalitats positives del turisme i sí noti les negatives, sobretot pel que fa al preu de lloguer, però també és veritat que tu després repasses les dades i en l'època de més massificació turística de l'any els creueristes són un 5% de les persones que venen a Barcelona. El que passa és que és cridaner perquè van en ramat, diríem, i pel que deies tu, Marc, que com que no hi ha pernocta, doncs pots arribar a pensar que deixen menys valor afegit. També és veritat que després hi ha creueristes que venen dels Estats Units o de països asiàtics que venen a creuar aquí, que quan treuen la targeta de crèdit al Passeig de Gràcia comencen a treure totes les catifes vermelles que tenen.
15: Sí, però el Passeig de Gràcia, però no el petit botiguer.
12: Exacte.
15: I va, el Passeig de Gràcia no es queda moltes
12: Exacte.
15: Vegades a Catalunya.
12: Que les grans xifres el que fan és dir que l'aportació del turisme és molt alta, perquè hi va un moment abans de la crisi financera del 2008 que el 25% de grans transaccions amb targeta de crèdit d'Espanya es feien al Passeig de Gràcia, i és evident que això arriba un dia que la gent pot pensar, molt bé, jo de tot això, quin benefici me n'emporto?
15: Això passa, no?
12: Clar, ho veus sobrevolar, tu penses, però jo tot això de les grans xifres, jo no me n'estic beneficiant i m'estic veient expulsat de la ciutat on he viscut, o ja no puc viure, ja no a... al centre de Barcelona, que jo crec que ja el podem donar per perdut, ja no pots viure a Gràcia, per exemple. La gent, quan es veu expulsada de les seves fronteres naturals, és normal que s'emprenyi.
1: El que és veritat és que hi havia el model...
14: De la despesa que es pugui fer, per exemple, al Passeig de Gràcia, aquesta despesa sí que té un retorn en forma de tributació, és a dir, aquell bolso, aquell rellotge, aquella joia que es compra, deixa un IVA, deixa un... o aquell comerç està pagant un lloguer, que a la seva vegada genera un impost de patrimoni, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, evidentment la repercussió és indirecta, però és evident que hi és. El fenomen del turisme mou milers de milions i hi ha una repercussió en forma de tributació, de pressió impositiva, a favor de la ciutat que se'n veu beneficiat. El que és, la pregunta és si hi ha o no hi ha, si és equilibrat aquest retorn respecte de les externalitats que genera el fenomen, no? Probablement sigui una de les solucions també la que apuntava la Llucia, no? Que és la taxa turística, pujar-la per generar aquest doble efecte, pues, algun més d'un efecte dissuasori en alguna mesura, i una compensació d'aquestes externalitats.
33: I no dedicar-la al turisme.
15: Clar, perquè si no...
1: No, és que la taxa turística, la proposta era dedicar-la a polítiques d'habitatge.
33: Clar.
1: Amb la qual cosa és una... Perquè una taxa grava el cost del servei. D'acord? Si el servei turístic, que evidentment objectivament sembla que no té cost més enllà del manteniment de la via pública i dels serveis públics, perquè hi ha més desgast de la via pública, per entendre'ns. Però com que no hi ha una despesa pública aparellada, a part de la neteja i manteniment, sí que es pot vincular al que és una de les conseqüències, que és la manca d'habitatges. Doncs són molts diners que s'hi poden dedicar. I això és una oportunitat molt bona que té la ciutat, que pugui ser reclam turístic.
15: En tot cas, ahir, amb aquesta entrevista de l'alcalde Collboni a BTV, va tornar a posar aquest tema dels creuers, que també és recurrent, tot s'ha de dir, i aquest debat sobre el model de ciutat també és recurrent, fa molts anys que dura, de tant en tant hi apareix, de tant en tant desapareix, però és evident que és un gran debat que està pendent sobre si és el model que s'ha de mantenir, si s'ha de canviar, si és possible canviar-lo o no, o si hem arribat a un punt en què ja no és possible. Però, bé, en tot cas, és un deute pendent que s'ha d'afrontar de tots plegats, perquè és evident que hi ha molta gent, cada vegada més, que veu clarament com la seva vida està afectada per aquest allau de turistes. Llucia, gràcies. Bona tarda.
33: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
15: Falten 7 minuts per arribar a 2:15. Fem una pausa i de seguida anem amb els temes del dia. Avui, bàsicament, dos. El judici del cas Pujol, que ha quedat vist per sentència, i també les vagues de professors, que continuaran els pròxims dies perquè no hi ha hagut acord.
29: Catalunya migdia.
2: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
3: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
5: Ostres.
3: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
17: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
18: Arriba el partit. I gràcies al frigorífic Combi LG Door Cooling Sèrie 700 tindràs les begudes sempre llestes, aperitius al punt i espai de sobra per celebrar cada gol per 764 € amb 15. I amb els nostres tecnoavantatges.
19: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Cort Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
20: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
21: I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
22: Molt bé.
21: Arribarem a tot?
22: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
24: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
25: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
26: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
29: Catalunya migdia.
0: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
4: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
5: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
7: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
5: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res, ja. I bueno, sí. Va quedar així.
9: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
10: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dijous a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
8: D'aquí a 5 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Marc Molins, l'Oriol Marc i la Lourdes Ciuró. El dia en què els sindicats de l'educació, que estan en vaga, i el departament han tornat a obrir les negociacions aquest matí, però les negociacions podrien ser molt curtes perquè els sindicats han exigit una proposta salarial per tornar a seure's la setmana que ve a la taula. De moment, el departament ha fet una proposta per ampliar la dotació de personal per l'escola inclusiva, un miler de places, però els sindicats han comunicat a la conselleria que sense una negociació salarial no hi haurà

0: portaveu de la USTEC, sembla que la conselleria està disposada a mirar de solucionar aquesta gran crisi que fa mesos que arrossega, però el secretari general de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, no ha parlat en cap moment del salari dels professors.
1: Hem de trobar necessàriament els marges necessaris per dur a terme totes aquelles mesures que signifiquin una millora significativa en les condicions laborals. En aquest sentit, jo crec que tenim i estem estudiant diferents fórmules i mesures que presentarem, evidentment, als sindicats en la propera mesa sectorial que està prevista pel proper dimarts.
0: Milloren les condicions laborals, però no diu res de sous. Saludem l'Andreu Mumbrú, és el coordinador d'acció sindical de la USTEC, el sindicat majoritari i un dels que estan encapçalant les protestes. Andreu, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Després de la reunió d'avui, podem dir que el departament ha afluixat en algun dels punts que reclameu o no ha afluixat en cap dels punts que reclameu?
2: Doncs no. Avui el departament s'ha presentat un altre cop sense cap proposta concreta, sense cap proposta per escrit, i un altre cop amb aquest enrocament i amb aquest marc de que pretenen que els sindicats, vull dir que la majoria sindical, entrem en l'acord del març. No? Per tant, el departament segueix amb la seva estratègia, amb una estratègia que té més a veure amb la propaganda i amb la preocupació per salvar la seva imatge, la imatge del govern i la imatge dels sindicats que van signar l'acord de març, que ha rebutjat una majoria de la plantilla, que no tant en resoldre el conflicte educatiu.
0: Mm. És veritat que de sous han vingut a dir que no es mouen, però sí que han ofert més places de l'escola inclusiva. Això per vosaltres no és un gest?
2: No han portat cap proposta concreta i segueixen argumentant-ho sempre com a un desplegament de l'acord de març. De fet, ja han anunciat aquestes places, ja les van anunciar fa una setmana o dues, van anunciar 500 noves dotacions i ho van vendre com si es tractés d'un desplegament de l'acord. Quan? A USTEC, una de les coses que demanàvem era aquest personal d'emergència, d'urgència pel curs vinent, no ho van voler situar a l'acord i ara ho venen com si fos un desplegament. Aquí el principal problema que hi ha és que el govern no vol deixar l'estacada, actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT, i que no volen quedar malament per diguéssim, la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. I, per tant, ens intenten, no, pressionar, generar contradiccions perquè entrem en el marc d'aquest acord. Nosaltres que els hem dit? Que, evidentment, que volem parlar d'educació inclusiva i de reforç de les plantilles. De fet, en la negociació del març, USTEC és qui més propostes va fer, més propostes va situar en l'acord que es va acabar signant finalment, i aquesta mateixa setmana hem presentat una bateria de 10 mesures urgents en matèria d'educació inclusiva. Però el que no acceptem és que la negociació es doni en aquests marcs tancats, en aquesta cotilla que pretén el govern. I, per tant, el que els hem dit és parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. Hem de poder parlar de burocràcia, hem de poder parlar de salaris, hem de poder parlar de ràtios, s'ha de poder parlar de tot, i no només en els marges de l'acord de març. Per tant, el que els hem exigit és un marc, acordar un marc de negociació. És a dir, un calendari clar de meses, de temes que permetin abordar-ho tot i que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març. Aquest és el plantejament que fem nosaltres. S'ha de poder avançar tant en la qüestió retributiva com en la qüestió del reforç de plantilles i recursos per atendre l'alumnat.
0: Tant el departament com Comissions Obreres i la UGT diuen que en alguns punts d'aquests de l'escola inclusiva o de, per exemple, dotar de més recursos, sí que hi ha algun avenç en aquell pacte que es va firmar el mes de març. Vosaltres considereu que allà no hi ha cap punt que us serveixi o sí que hi hauria algun que podria servir-se si s'obre la negociació de tots?
2: Per intentar salvar la seva imatge, el que fan és argumentar que qualsevol ara augment de dotació es desprèn de l'acord del març, quan no hi era. Molts elements d'aquests que ara estan situant no hi eren en l'acord.
0: Per tant, l'estan obrint.
2: Clar, l'estan obrint, però no ho poden dir. Però no ho poden dir. Aquest és el problema principal que tenim, que estan més preocupats per la qüestió d'imatge i per salvar l'escenografia que van fer al març, intentant vendre com a acord de país firmat pel president de la Generalitat i pel secretari general d'UGT i la secretària general de Comissions. Estan més preocupats per aquesta imatge que no per abordar un dels principals problemes que tenim en el país, que és el problema de l'educació pública. Una majoria de la plantilla va rebutjar en una consulta aquell acord. Vam fer vagues massives al març. Ha passat un mes i mig en què no han acceptat seure's a negociar. Ara ens han convocat a una mesa el tercer dia de vaga, que això ja indica la voluntat d'entesa d'esperar 3 dies de vaga en comptes de convocar-nos la setmana passada. I ens citen sense cap proposta.

0: per escrit ni tan sols d'aquells elements que ells diuen que sí que volen parlar, que és d'inclusiva i de plantilles, doncs avui tampoc han portat cap proposta per escrit, quan nosaltres aquesta setmana els hem traslladat una bateria de 10 mesures per reforçar els equips psicosocials, per reduir ràtios en els serveis educatius, per exemple, per situar CIEs a cada centre, per tot d'elements de reforç a l'atenció a l'alumnat. No han vingut amb cap proposta concreta i pretenen que entrem en el marc de l'acord. Nosaltres el que plantegem és que s'ha de poder parlar de tot, que a més hi ha capacitat política i capacitat pressupostària per fer-ho. La consellera fa uns dies a Catalunya Ràdio va dir: sense un nou pressupost és molt complicat parlar de millores salarials pels docents. Bé, doncs sembla que estem en un marc en què ja tenen una majoria parlamentària per avançar en l'aprovació d'uns nous pressupostos. Tant Comuns com Esquerra han afirmat públicament que tenen plena predisposició de garantir recursos per qualsevol acord al que arribem. Per tant, tenen capacitat pressupostària, tenen capacitat política, i el que han de fer és prioritzar resoldre un conflicte en comptes d'anar-lo enverinant, anar-lo allargant, i que cada cop s'extén, no? Es va afectant a més sectors de la societat. Això, una responsabilitat última, és del president de la Generalitat, el senyor Salvador Illa, que el que ha de fer és, han de reconèixer que no van saber gestionar el tancament d'aquest conflicte i que ara tenen l'oportunitat per abordar-ho de debò, amb honestedat, amb transparència i amb voluntat d'entesa amb la majoria sindical, i sobretot de presentar un acord que al final els treballadors i treballadores de l'educació puguin ratificar una consulta que convenci no ja l'USTEC, sinó a la majoria de treballadors i treballadores de l'educació.
1: Dimarts torneu a tenir reunió. Ja heu dit que si dilluns no teniu alguna concreció de què és el que us volen portar a la reunió de dimarts, no hi anireu per no trobar-vos en el que avui heu acusat el govern des d'haver arribat sense cap proposta. Espereu que dilluns hi hagi alguna mena de comunicació, que us diguin alguna cosa, o que hi hagi algun moviment, sobretot en el tema del salari, del sou?
0: Nosaltres avui estàvem disposats a tancar-nos si feia falta les hores que fos necessari per acostar posicions i arribar a un acord. No han volgut, els hi hem plantejat i no han volgut. Els hi hem exigit que, com a mínim, per anar dimarts a mesa, això, puguem acordar un marc de negociació on estigui clar quins són els marges en els que podem parlar i quins són els temes en els que podem parlar. I, per tant, si no hi ha això, no és honesta la negociació. En clau d'inclusiva està clar, no tenim cap proposta. Nosaltres l'hem fet aquesta setmana, ells no ens han portat cap per escrit. Bueno, haurem de veure què plantegen, però és que en clau de salaris hi ha possibilitat, el que els hem preguntat avui és, hi ha possibilitat de situar nous complements en la negociació que compensin el cost de la vida a Catalunya? Hi ha possibilitat de parlar del deute dels estadis, que és de les retallades que encara arrosseguem? Hi ha possibilitat de parlar d'una clàusula de garantia salarial que faci que els propers anys no tornem a entrar en aquesta espiral de pèrdua de poder adquisitiu? Això els hem preguntat avui.
1: I què us han respost?
0: El no res, cap resposta. No ens han dit res. Són presoners de l'escenografia del març, són presoners d'aquest acord que van signar al març. Nosaltres els hem dit que la fórmula, l'espai de negociació i la fórmula per arribar a una entesa per nosaltres no és un impediment. Si el que cal és posar annexos, afegits, addendes o el que sigui en l'acord de març, nosaltres ja estem disposats, però home, hem de poder parlar de tot. Hem de poder parlar de plantilles, de burocràcia, de salaris, d'inclusiva, de tot. I ha d'estar, les regles del joc han d'estar clares. El que no pot ser és que el govern pretengui a la majoria sindical fer-nos passar a parlar-ho.
1: I de moment, per tant, mentre no hi hagi avenços significatius en la negociació, les mobilitzacions i les vagues continuen.
0: Evidentment, és que avui era impossible arribar a un acord si no han portat cap proposta, no? Vull dir, com arribes a un acord amb un govern que ve a una mesa sense cap proposta? Per tant, sí, continuen les mobilitzacions, les vagues territorials. El dia 27, tornem a tenir una vaga general educativa a tot Catalunya, no? Que es preveu que serà una nova demostració de força, i nosaltres, el que hem dit sempre, seguirem fins que hi hagi una proposta que pugui ser acceptada pels treballadors i treballadores de l'educació en una consulta. Nosaltres creiem que, al final, la línia vermella que situem és que posin sobre la taula una proposta d'acord en les dues qüestions fonamentals, que és més recursos per a l'escola pública, més plantilla per atendre l'alumnat i millores retributives, i que aquesta proposta sigui una proposta que els treballadors i treballadores acceptin en una consulta.
1: És Andreu Mumbrú, és coordinador d'acció sindical de la USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: No sé com ho veieu. Aquestes coses, a mi em fa la sensació que avui es pot veure el got mig ple o mig buit. D'una banda, és evident que hi ha algun petit moviment. Ara mateix, per exemple, l'Andreu Montbrú deia, estan obrint el pacte del mes de març, però no diuen que obren el pacte. Per tant, hi hauria alguna mena de moviment, però també és evident que les posicions estan molt allunyades, molt enrocades, i que avui s'han reunit i ha durat molt poc la reunió perquè no han vist que hi havia possibilitats d'avançament. Per tant, continuen molt, molt allunyats. Per tant, també pots veure el got mig buit.
2: Sí, jo crec, Òscar, que aquesta anàlisi és la bona, perquè hem passat d'un escenari en què semblava impossible que s'obrís una negociació, i efectivament aquesta negociació sembla que ha començat. També tinc la sensació que l'USTEC el que vol és un diàleg bilateral amb el govern, en aquest cas amb la consellera d'Ensenyament, i pel que deia ara l'entrevistat també directament amb el president de la Generalitat, amb Salvador Illa. És veritat que el govern, que sempre ha fet gala d'aquest lema diàleg, negociació i acord amb els mestres, de moment no se n'està sortint. No se n'està sortint perquè va cometre l'error estratègic de pactar una qüestió com és la de l'ensenyament només amb sindicats com Comissions i UGT, que en qualsevol altre àmbit laboral t'haurien garantit la pacificació del sector, però en el cas de l'educació no és així. 41.000 mestres han participat en les consultes a favor de fer la vaga i, per tant, tens un problema gros, agreujat a banda amb les infiltracions policials, agreujat a banda amb el fet que hi hagués un pla per posar Mossos de paisà a les escoles, i això ha creat un caldo de cultiu que és molt complicat de gestionar i que segurament voldrà temps. Jo crec que més que salvar el final de curs, el govern hauria de començar a anar pensant què fer per satisfer els mestres de cara al setembre vinent.
3: Jo cada vegada que escolto...
1: Marc, és que estava parlant a Lourdes. Oh. És que jo et poso els auriculars. Lourdes, digues.
4: Sí, no, jo crec que l'Andreu Montbrú ha posat la diana sobre la taula. És a dir, aquí es parteix d'un pecat original, que també deia l'Oriol. És a dir, aquest acord del mes de març, signat amb Comissions Obreres i UGT, però no signat amb un despatx qualsevol, sinó... signat doncs de gala amb el president de Catalunya, que va ser un dels tres signants. Llavors, és un acord que no només estàs intentant desvirtuar el fons per part del sindicat majoritari, que és l'USTEC, sinó que estàs també posant en entredit la forma i posant una mica en evidència la mala gestió de tot plegat. Per tant, d'alguna manera, si s'està intentant obrir el canal, el que s'ha de, penso jo, que per poder reconduir aquest conflicte, si és el que es vol... el govern se li ha de donar la possibilitat de no posar-se en evidència, de dir de retractar-se i fer retractar el president de Catalunya d'un acord signat, que ja és molt important el tema de la litúrgia de l'acord, perquè va ser doncs una mala gestió d'un acord que no era tal perquè s'obviava el sindicat majoritari en un tema tan sensible com és l'educació, on hi va doncs una cosa molt delicada, que és el coneixement, l'educació, l'aprenentatge dels nostres fills i filles. Això té un impacte en el país, té un impacte en els estudiants, en els infants i en els adolescents, i d'alguna manera el govern ha de mirar de sortir el més ben parat possible, jo ja ho entenc, però a la major brevetat possible, que s'hauria de ser conscient, perquè aquesta mala significació d'aquest acord s'hagués hagut de rectificar, tan bon punt van veure que no era d'acord, no era de l'agrat d'USTEC. Jo crec que aquí s'hagués hagut de ser una mica més generós per part del govern en tomar la mala gesticulació, perquè jo penso que, en el fons, és més un tema de forma que no pas, perquè quan ja posem ara davant de tot, també, el tema dels sous, que no dic que no siguin importants, però fins ara se'ns havien explicat moltes altres derivades, molt importants, també el sou, però no era el primer, sinó que el va destapar ahir mateix la representant dels sindicats de l'USTEC, de dir, això va de diners, home, jo crec que d'alguna manera haurien de mirar de reconduir-ho a la major brevetat, i la principal responsabilitat és del govern, que és qui l'ha espifiat, en la meva opinió.
1: El que diuen els sindicats és... els sindicats que mantenen les protestes, és, volem començar parlant dels sous, perquè en l'anterior negociació vam deixar els sous pel final, vam començar per l'escola inclusiva, per les ràtios, perquè hi hagués més recursos, etc. I quan va arribar el torn dels sous, se'ns va anunciar l'acord amb la UGT i amb Comissions Obreres, i llavors els sous van quedar pendents. Llavors ara ells diuen, és versió de sindicats, insisteixo, diuen, ara no ens passarà el mateix, primer comencem parlant de sous i després ja anirem a la resta, i així si es trenca la negociació a mig camí, diguem-ne, com a mínim el tema dels sous ja l'haurem pactat. Aquesta, insisteixo, que és versió de sindicats, no és versió de les dues bandes. Marc.
3: Sí, a mi em preocupa cada vegada que sento la reivindicació d'un col·lectiu nuclear, i entenc per nuclear la sanitat, l'educació, la salut pública, no? Aquests col·lectius que fan que la convivència sigui possible, i en aquest cas els que es situen a l'inici, no, del procés educatiu. Cada vegada que els veig tremolar i que es queixen de condicions i de més, doncs, evidentment, com a ciutadà, em genera una preocupació. Màxim, quan l'instrument al que apel·len, que és la vaga, projecta els seus efectes directes sobre, primer, els nanos, sobre les persones que van a escola i les famílies que es veuen en aquesta situació, no? És com el peix que es mossega la cua. És a dir, tenim males condicions i en l'exercici legítim del dret de vaga encara perjudiquem més el destinatari últim d'aquest servei, no? Que és l'alumne. Evidentment em preocupa. Màxima confiança en la capacitat del govern per resoldre aquesta situació i la capacitat de diàleg col·lectiva. El que sí que també em preocupa, no sé si en la mateixa mesura, però em preocupa, és aquesta evidència de que hi ha hagut un trencament sindical, no? És a dir, i em pregunto fins a quin punt hi ha quelcom més que un problema de formes, que un tema de formes, i hi pugui haver una lluita sindical. És a dir, les condicions que semblen bones per dos sindicats com Comissions Obreres i UGT són tan dolentes i tan inacceptables per l'USTEC. És a dir, com a ciutadà, em costa valorar si hi ha quelcom més, no? En aquest cas, una lluita sindical i, per tant, un exercici instrumental d'aquest dret a la vaga. Ho pregunto en veu alta des de la llum o per la interpretació
1: només
3: de les dades objectives.
1: La nota peu de pàgina, i és que és veritat que quan parlem de sindicats a tots es venen al cap la UGT i Comissions Obreres perquè són els grans sindicats de la majoria de sectors, però en el cas de l'educació representen el 20% dels representants. Uh-huh. Perquè la immensa majoria són o bé l'USTEC, en el cas de la primària especialment, o professors de secundària, que és el principal de la secundària. I en aquest cas, UGT i Comissions Obreres són el 20% en el sector de l'educació. Això no vol dir que, òbviament, tenen els seus interessos també sindicals, però és veritat que són minoritaris en l'àmbit de la
3: educació. En tot cas, sí que m'agradaria reiterar aquesta idea. És a dir, pocs col·lectius mereixen més atenció que aquests col·lectius que es situen en la base de la convivència. Insisteixo, sanitat, educació, seguretat pública, afegiria justícia. Hi ha uns sectors d'activitat que són consubstancials a la convivència i dels que no podem prescindir ni, evidentment, renunciar.
1: Falten 16 minuts per arribar a les 4. En tot cas, estarem pendents perquè continuaran les mobilitzacions, continuaran les vagues. Dimarts que ve hi ha convocada aquesta nova reunió, veurem si hi ha algun moviment previ o no que permet que les negociacions, encara que sigui amb aquest filet que sembla que s'ha mantingut avui, doncs es mantenen, o si en canvi es trenquen definitivament i, per tant, tornem un altre cop a posicions d'origen. Fem una pausa i de seguida anem a Madrid perquè la Maria Núria Rebelle ha assistit avui a aquell moment en què, també et diré, Marc, tu hi estàs més acostumat i després t'ho demanaré, però amb una mica com de poca gana del jutge dient vist per sentència. Bon dia, un judici com aquest, jo esperava un allò vist per sentència.
3: I el martell, no?
1: No, ho ha deixat anar com aquell que, com si li feia mal. Ara ho recuperarem, després de la publicitat.
5: Catalunya migdia.
6: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
7: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar hasta 30% de descuento.
8: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com.
3: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
4: Bon Preu i Esclat.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere. Però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Som campions! Nit històrica per Fanzone!
9: No us perdeu el Fanzone d'aquesta setmana.
10: Exclusiva.
9: Madrid crema.
11: Estan fatal, eh?
9: Perquè això no s'atura i passaran coses.
12: Vostè fitxaria José Mourinho?
9: Moltes coses.
13: I l'Espanyol no parleu o què?
14: Fanzone, amb Gerard Romero. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Catalunya migdia.
15: Ha arribat el moment de triar les millors pel·lícules i les millors sèries del 2026. Ja sé que l'any encara és lluny d'acabar, però avui dia s'estrenen tantes coses que és important aturar-se i destriar el gra de la palla. Aquest divendres, a la Finestra Indiscreta, triarem les 10 millors pel·lícules i les 10 millors sèries.
16: What do you see?
17: I see you in London working with your father.
18: L'agent secret Hamnet i Marty Supreme són algunes de les pel·lícules que es disputen el títol a millor pel·lícula del 2026. I Biff, Portobello i El cavaller dels set regnes són algunes de les candidates a millors sèries del 2026. Descobreix quines guanyen i es converteixen en imprescindibles aquest divendres a mitjanit a la Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre, a Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
19: D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya migdia, el dia en què el judici a la família Pujol ha quedat vist per sentència. Han estat 6 mesos de sessions en què s'ha intentat aclarir d'on havia sortit la fortuna oculta a Andorra de la família Pujol. Aquesta setmana, en què les acusacions i les defenses han contraposat les seves versions dels fets, ha quedat molt clara la distància entre les dues tesis. Mentre que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes assegurant que els Pujol van constituir una organització criminal, les defenses asseguren que no s'ha provat cap delicte i, per tant, en demanen l'absolució. Per tant, avui s'acaba un judici del qual finalment ha quedat exempt, recordeu, Jordi Pujol i Soleil, a causa de la seva avançada edat i el seu deteriorament cognitiu. Anem a Madrid amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio, Maria Núria Rebella. Bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
19: Deixa'm primer que et pregunti el mateix que li demanava al Marc Molins. Jo he quedat molt decebut quan he sentit la manera, ho podem tornar a sentir, en què el jutge decretava que aquest judici quedava vist per sentència. Jordi, a veure com ho ha dit el jutge, a veure. Mira.
21: Bueno, pues... Visto para sentencia.
20: Pel aquest mig somriure, no?
19: No, clar, aquest bueno pues, i acaba dient...
20: No,
19: home, m'esperava una cosa més protocolària, no, més, no?
20: No, jo crec que... sí, jo crec que ha estat que l'ha traït una mica el moment, és a dir, que ell tenia ganes d'anar a saludar i a parlar amb les persones, i aquesta mica de riure així és com una mica tic nerviós, perquè en altres moments del judici també ha sortit aquesta espècie de somriure, però vaja, és un vist per sentència bastant
19: sí.
20: ordinari,
19: no, però els que no hi estem tan acostumats, Maria Núria, home, clar, on esperava un... perquè m'entenguis, un tall de veu del resum de l'any, saps? I escolta'm, el resum de l'any al final del desembre,
20: No. Aquest tall, perquè també l'hem agafat molt just, eh? Abans ha dit muchas gracias a todos, visto para sentencia.
19: Exacte. Bé, escolta'm, anem a coses serioses. Què s'ha aclarit durant el judici? S'ha aclarit alguna cosa, Maria Núria?
20: Doncs mira, això és la feina que tindrà ara el tribunal, determinar si realment s'ha aclarit i què s'ha aclarit. S'havia d'intentar determinar quin era l'origen d'aquests diners, d'aquelles divises que l'avi Florenci, el pare de Jordi Pujol Soley, va dipositar a Andorra per als seus nets i la seva jove. No s'ha aclarit d'on venien. Venien de l'extraperlo, per tant, eren diners foscos, eren diners negres, i això

0: A tot això, doncs, ergo, no tenim prou proves per condemnar ningú. Aquí l'altra qüestió és el que també han posat molt èmfasi les acusacions, no només d'on provenien aquests diners, sinó la multiplicació que s'ha fet d'aquests diners i que l'hauria fet a Jordi Pujol Ferrusola. Ell ha explicat que fent moviments, movent els diners amunt i avall, no deixant-los quiets, aquí és on hi ha, doncs, les discrepàncies, no? Perquè les acusacions diuen que aquests moviments no s'ajusten a la legalitat i que alguns provenen de la corrupció política. Hi va haver-hi uns pèrits que deien una cosa, els altres deien exactament la contrària. També vam sentir, doncs, el subinspector de la Policia Nacional, que va fer l'informe de l'UDEF, que tenia un clar biaix ideològic. I no és que ho digui jo, és que quan es va seure a la cadira per començar a testificar, va dir que tenia animadversió, literalment, contra la família Pujol, que això ja representa que ja no pot declarar si partim d'aquesta base, no? El tribunal va intentar esmenar d'alguna manera, va dir, home, malestar... A veure, ell, aquesta detenció va ser durant tot l'interrogatori i, clar, ara serà qüestió que el tribunal determini si realment aquest informe s'ajusta al que havia de ser, si està basat en fets corroborables o si són sospites, i s'ha anat fent aquí un poti-poti per, doncs, empantegar tota la família Pujol, la primera dona del primogènit i aquests nou empresaris.
1: Ara, quan haurem d'esperar. Sentia que a la primera hora de Catalunya Migdia ens deies que la voluntat del tribunal és anar ràpid a l'hora de tenir sentència.
0: Doncs la veritat és que això és força complicat de dir i normalment això ho podrà corroborar molt millor el Marc Molins. Costa molt saber quan sortirà una sentència, no? La llei diu que s'ha de fer al cap dels 15 dies que s'ha fet el judici. Però clar, estem parlant d'un judici complicat, que s'han d'avaluar moltes coses, també dependrà de la càrrega de treball que tingui aquests magistrats, però sí que és veritat que fons al tribunal han dit que la ponent va força ràpida, que ja ha anat avançant bastant i que tindrien la idea de poder-la, doncs, ja fer-la pública abans de les vacances d'estiu, però ja et dic, això també tot agafat amb pinces, perquè ja veurem si no hauran de reescoltar-se testimonis, si no hauran d'examinar més documentació i poden córrer tant com a priori volen.
1: Marc, què t'ha semblat el judici, el que has anat seguint?
2: M'ha semblat francament interessant, a més, defensat d'una forma magistral pels advocats que n'han format part. Jo crec que l'advocacia de l'Estat i Fiscalia, el Ministeri Fiscal, també han fet un bon paper, i el que ja és una sentència francament complicada, no? On, en alguna mesura, al fil del que comentava la Maria Núria, un dels paràmetres essencials serà valorar quin és l'abast de la presumpció d'innocència, no? Sembla bastant evident que no s'ha pogut acreditar aquell gran negoci fraudulent que justificaria, no? Això no s'ha pogut acreditar perquè els empresaris que han deposat i els testimonis han negat que hi hagués, que l'origen dels diners, doncs, pogués ser delictiu. No hi ha una prova concloent. El que hi ha és aquest dubte, no? Subsisteix el dubte sobre si l'origen dels diners és lícit o és il·lícit. A priori, el dubte s'ha d'aïllar, s'ha de resoldre a favor de la tesi més favorable en aquest cas per l'acusat, pels acusats, però també és cert que en ocasions es produeix un cert traspàs de la càrrega de la prova, no? És a dir, jo haig de poder acreditar. A mi, si em pregunteu, jo podria acreditar fil per randa quin és l'origen dels diners que tinc en compte corrent, perquè no en tinc més, no? I podria explicar quin és l'origen, els podria fer quadrar amb les meves declaracions tributàries i un lloc, etc. El conjunt de circumstàncies fa que la deliberació sigui complexa i que la sentència sigui poc previsible, per més que el saldo de la prova que hem anat veient en premsa i de més, pues, sembla que suggereix que el judici ha anat bé per les acusacions.
3: Sí, jo una pregunta.
1: Digues, bueno, Lourdes.
3: Sí, jo li volia fer una pregunta al Marc, més des de la ignorància, el fet de la presumpció d'innocència, no? És a dir, hi poden haver límits a la presumpció d'innocència? És a dir, en principi tothom és innocent si no es demostra el contrari, no? S'ha de poder provar que s'ha comès un determinat delicte o actuació delictual. Com que m'ha semblat entendre que s'hauria que deies que sí, que s'hauria de limitar aquesta presumpció, que es podria limitar la presumpció d'innocència, és ben bé, m'interessa jurídic, vull dir, fins on arriba aquesta presumpció d'innocència? No és 100%?
2: No, la presumpció d'innocència en tant que concepte és un concepte absolut. Es presumeix la innocència excepte per un contrari. La qüestió essencial és quina solvència, quina solidesa li exigim a aquesta prova en contrari. És a dir, perquè hi ha prova directa, hi ha prova indirecta, hi ha prova indiciària. Si a tu et troben una maleta carregada d'una substància il·lícita i no ets capaç de donar una explicació raonable, el teu silenci probablement no et porti a una absolució, per més que no sapiguem qui t'ha donat aquesta maleta. No? És a dir, has de poder donar una resposta, és a dir, és absoluta, és sòlida. Jo crec que la nostra cultura jurídica i democràtica, la presumpció d'innocència té una importància nuclear i que s'aplica amb rigor, però, insisteixo, no és una panacea. És a dir, jo, si em mantinc en silenci o em donant explicacions poc concloents o poc convincents respecte d'un indici, com és en aquest cas la troballa, si no recordo malament, de 12 milions d'euros en comptes corrents, bueno, que no tinguem l'origen clar d'aquests diners, quan les meves respostes tampoc ho són, no em pot portar necessàriament a una absolució. És a dir,
3: claríssim.
2: El judici és una dialèctica on concorren dues hipòtesis excloents, una de signe condemnatori i una de signe absolutori, i s'ha de convèncer el tribunal. La presumpció d'innocència és un element vertebrador, però, insisteixo, no és aquella panacea, no? En virtut de la qual, si les acusacions no han acreditat fil per randa l'origen dels diners, se m'ha d'absoldre. No, els diners hi són, és incontrovertit qui són, i jo haig de poder donar explicacions. El meu dèficit en les explicacions es pot valorar com a argument indiciari per una condemna.
1: Deixa'm acomiadar la Maria Núria Rebelle. Maria Núria, què faràs demà? Perquè, clar, després de 6 mesos pendent d'un judici com aquest, tindràs un buit existencial, no?
0: No, que hi ha la vida i hi ha més coses, que el judici, d'entrada a descansar.
1: Home, que està bé.
0: Deixa'm que et digui una cosa, ara que estem en temps de tertúlia, sí, que ho hem sabut aquest matí així en petit comitè, perquè un dels aspectes d'aquest judici, que també se n'ha parlat molt, ha estat la conveniència o no de fer venir l'expedient Pujol de 95 anys. Sí. I amb un estat de salut força precari, fer-lo venir personalment fins aquí a l'Audiència Nacional, no?
1: Perquè, a més, molts altres testimonis ho han fet a distància.
0: La majoria. Ah. La majoria s'ha fet per videoconferències. És veritat que potser aquí el tribunal ha pecat d'una mica d'excés de zel, de dir no volem fer cap tipus de favoritisme amb aquesta persona, però precisament, no?, perquè és aquesta persona, el fem venir aquí per veure el que ja era evident, perquè tenien tres informes mèdics damunt la taula, i un dels quals era fet per un forense de l'Audiència Nacional, que deien que no estava en condicions de seguir el judici. Va venir aquí, el van veure amb els seus propis ulls, i avui ens explicaven els fills que quan el tribunal el va veure en aquell moment a porta tancada, sembla ser que l'expresident va començar a explicar tot el que havia fet per Catalunya i per Espanya, que va començar a dir al tribunal, doncs jo he fet molt per Espanya, al final el van tallar i li van dir, però vostè sap de què se'ls acusa? Diu, sí, de les divises del pare. I avui encara pensa que ha de venir a declarar a l'Audiència algun dia.
1: Doncs la demostració que no estava per declarar. Exacte. I per això va quedar exonerat. Maria Núria, gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: I magnífica feina de Maria Núria aquests dies, seguint aquests mesos, de fet, seguint aquest judici. I també Marc Molins, Lourdes Ciuró i Oriol Marc, gràcies a tots tres. Fins la
4: pròxima. Molt bé, gràcies.
0: A reveure.
1: Ho deixem aquí, 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a partir de les 2, bona tarda de dijous a tothom.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Ei, posa't còmode, que això comença amb bona música i encara millors records. Si una cançó et fa dir això em sona de tota la vida, és que ets al lloc correcte. Ben

0: Això et fa viatjar sense moure't de lloc. Home, a tots aquells que esteu al cotxe, en un bus, en un taxi, oi? Esteu, està clar, esteu viatjant i us esteu movent de lloc. Bé, sóc en Jordi Casas, que tal com anem, el presentador i ideador d'aquest programa que recull 70s, 80s i 90s, aquella música des de que era petit, amb els meus pares, amb un tocadisc, fins a temes que vaig presentar a l'època daurada de la ràdio, als 80s i 90s. Molt bé, salutacions a tota aquella gent que m'esteu escoltant en línia, o bé des d'un altaveu Alexa o altres marques, o bé, per exemple, des del podcast de Spotify, Apple Podcasts, iVox, o bé a través de l'FM, el Ripollès, l'Empordà, Girona Capital i tot el gironès, a la Selva, també a Girona, o bé a Manlleu, Vic i a l'Osona, i altres pobles de l'Osona, com Gurb, per exemple, els quals aprofito a saludar, i a les quals, i també a la gent que m'escolteu des del Baix Llobregat, el Vallès, el Maresme, Barcelona, àrea metropolitana, també el Bages, a l'Anoia, Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, a Ses Illes, Sitges i el Garraf, i també a la Costa Daurada, a Cunit, al Baix Penedès, ja a la província de Tarragona. Molt bé, un cop saludats i com és habitual, arriba, com deia l'entrada, en Caco Martínez, oi, que fa molts dies que no està amb nosaltres, tants dies com una setmana. Oi, Caco?
1: Hola, amics. Després d'uns dies de descans, ja som aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Avui us porto un temasso que vam punxar en vinil centenars de vegades i continuem punxant-lo amb la mateixa il·lusió del primer dia. Parlem de la banda fundada en 1973, Third World, i el seu gran hit, Try Your Love. Una fusió de soul, reggae i disco que va fer tremolar les pistes de ball de mig món. Precisament, vam escoltar l'any passat una magnífica versió que va llançar Tommy Davis al costat de Randy Roberts, remixat per John Morales, i que també va aconseguir el top 1 en diverses plataformes internacionals de descàrrega digital. Som-hi!

0: Estàs escoltant Hit Parade amb Jordi Casas, l'enciclopèdia musical.
1: Hem parit Hit Parade per remoure els teus records.

Bonjour, bonjour. Que molts i moltes us sonarà aquesta cançó d'escoltar la ràdio després d'un anunci de la casa i les mantes, doncs, perquè ara en Kyoto, aquells magatzems que hi havia, a NECA, directament des d'Escòcia, amb Japanese Boy, una noia que té 77 anys i que es diu Mary Sanderman, a NECA. I ara una mica de...

0: el teu Insta, però no t'has dignat ni a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, i me'n vaig a Radio Teletaxi.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas G.

0: amb un single, aquesta cançó de John Wayne, que es deia Missing You. Et trobo a faltar. Molt bé, com és habitual, cada setmana tenim a l'Esteve Llop.
1: Hola, amics.
0: No tocar con no. L'Esteve Llop, que el tenim preparat amb un... Bé, que ens presentarà un hit d'aquests francament brutals, oi, Esteve?
2: Hola, què tal? Jordi Casas i oients de Hit Parade. Moment de centrar el focus una vegada més en una cançó de la història de la música. I seguim avui als anys 80. Recuperem una cançó que va sonar l'any 1988 de la mà d'una formació llegendària, els Fan Young Cannibals. És una cançó que ara l'escoltes i a oïdes de la música d'avui dia sembla molt, molt lenta i té un ritme molt marcat, molt ballable, tot i que, ja us dic, sembla que vagi baixada de revolucions respecte al que avui dia estem acostumats, però a mi sempre m'ha donat molt bon rotllo aquesta cançó amb la característica veu de Roland Gift. Un tema que segur recordareu, es diu She Drives Me Crazy.

0: per exemple, una cançó que es deia Get out of my dreams, get into my car, fora dels meus somnis, dins del meu cotxe, ara mateix amb una cançó dedicada a una reina del Carib, la noia d'aquestes de bon veure, Caribbean Queen, No More Love on the Run, amb Leslie Sebastian Charles. Sebastian? Sebastian Casas.
1: Has dit Sebastian!
0: Sebastian Charles, un home que té 77 anys i que ens ha deleitat amb una cançó que es deia Caribbean Queen, Billy Ocean, donant pas ara mateix a un bon amic italià, tot i que viu a Alemanya de fa molts anys. Ell ens havia fet ballar molt i encara ho fa en ple, doncs, en ple any, no?, actualment. Es diu Ryan Paris i una vegada, quan jo estava en una emissora de ràdio a Barcelona, ara n'estic a moltes, doncs vaig anar a presentar un festival al carrer Aribau. Allà hi ha un local que està al costat de la discoteca i vam anar amb el Ryan Paris a fer unes copes, no allò, ponme otra, que me voy. I vaig acabar amb el Ryan Paris cantant la Dolce Vita. De veritat, em va fer una il·lusió tremenda perquè era, doncs, i és un dels temes que més m'agrada i més bons records em porta. You walking like in a Dolce Vita. I em va dir,
2: Casas, cantas mejor que yo. ¿Y qué dices? Tú eres Ryan Paris, el número uno.
0: Bueno, però una de... Bueno, impressionant va ser. Ryan Paris, tanti saluti di la ràdio. Bé, després sentirem directament en Gazebo, que li he comentat al Facebook, que posaria un dels seus temes. Molt bé, doncs res, anem a escoltar aquest gran èxit del 1983 amb Ryan Paris, l'amic Fabio. Això es deia Dolce Vita.

una altra gran persona del Italo Dance, més conegut com a Spaghetti Dance. Jo vaig començar a la ràdio posant temes com aquest i vaig continuar amb un programa que es deia Spaghetti Tiramilles, nom que es va inventar el gran Toni Fàbregas, en pau descansi. Era Gazebo, el creador de Masterpiece, I Like Chopin, amb aquesta cançó que es deia directament Luna.

Hit Parade per tot Catalunya, Andorra, Ses Illes, Formentera i Ibiza. Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas G.

en un concert privat, doncs comentava al Facebook, ja és una miqueta gran, oi? L'1 de Lolita, Halloween i Black Box, i em va inspirar a posar aquesta cançó, i dic, i després, per què no posar a la Reina del Sud? Ens va deixar el 16 d'agost de l'any 2018 la tigressa de Memphis, Aretha Franklin, amb una de les seves grans cançons que es deia Deeper Love, un amor profund, i d'aquest que costa d'arrencar. Era no la versió original, però sí un remix que va fer començaments dels 90 el gran DJ i productor de Nova York, David Morales.

0: Ostres, quin parell! En Jordi Casas.
1: Jordi Casas, estic tip i posant la ràdio i només sento que reggaetó.
2: No, reggaetó,

cançó de finals dels 90 que havia punxat amb aquella alegria de Son de Leicester, United Kingdom, es diu Corner Shop, i això, Brimful of Asher, una cançó amb el remix de Norman Cook.

0: havia fet un munt de coses. Molt bé, senyores i senyors, marxem, us diuen adéu, amb la maneta, el Caco Martínez.
1: Hola, amics.
0: També l'Esteve Llop.
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Molt bé, i també un servidor, que no és que doni internet a la gent ni processi dades, sinó un servidor és Cellulú, c'est moi, eh? Jo mateix, en Jordi Casas, encantat d'haver estat amb tots vosaltres, nois i noies, una setmana més aquí al Hit Parade, recuperant 70s, 80s i 90s. Ara, Republica, ready to go! A punt de marxar!

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Señorita. Would you like to dance with me?

0: 3CAT Info.
1: Són les 9. Acaba sense acord la reunió entre el departament i tots els sindicats d'educació. Les parts han acostat posicions sobre l'escola inclusiva, però continuen encallades en l'increment dels salaris. Els sindicats en vaga reclamen una proposta sobre els sous per seguir negociant. La CGT porta als tribunals al Departament d'Interior per les infiltracions de dues agents de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. És la segona denúncia per aquesta causa després de presentada per l'USTEC. Per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta que aquesta pràctica no és inèdita. Donald Trump assegura que el president xinès s'ha ofert per ajudar a la reobertura de l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units i Xi Jinping han acordat a Pequín reforçar la relació entre tots dos països per donar estabilitat mundial i cooperar de forma positiva. Xi, però, ha advertit Trump que no es fiqui amb Taiwan si vol evitar un conflicte. Fatah, el partit polític que vertebra l'autoritat palestina, celebra un congrés per renovar la direcció per primera vegada en 10 anys. La convenció, que durarà 3 dies, servirà per veure qui és el millor candidat per succeir Mahmoud Abbas en el futur. El president palestí ha anunciat reformes i unes futures eleccions. L'1 de juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. El govern espanyol no la considera necessària perquè la llum i el gas s'estan abaratint. Això ha moderat la inflació a l'abril. L'increment general de preus ha estat del 3% a Catalunya, una dècima menys que al març. I Maria del Mar Bonet presenta L'aigua no cansa, un nou disc amb 9 cançons inèdites de sonoritat mediterrània on barreja poesia i compromís. L'estrena del disc serà al Palau de la Música de Barcelona el 23 de maig, dins del Festival Guitar Barcelona 2026.
0: Esports.
1: David Ubach.
2: A la primera divisió de futbol, el Girona està perdent 0-1 al descans del seu partit a Montilivi contra la Reial Societat. El gol dels Torrosierres l'ha marcat de cap a la sortida d'un córner al minut 28 el seu jugador John Martín, després que amb empat a 0 el Girona fes mèrits per haver obert el marcador, fins i tot un xut al pal. Aquest Girona Reial Societat, el que queda de partit, el transmetem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Afegim també que la Lliga CB de bàsquet hi ha en joc el partit de la 31a jornada entre el Joventut i l'Andorra. El duel marxa ja a la segona meitat, tercer quart, minut 4, Joventut 59, Andorra 48, és el marcador. I aquesta tarda ha arrencat a Gijón la Copa Femenina d'Hockey Patins amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final. Ara Vilassana i Manlleu empaten a un gol en l'últim dels dos partits del dia, a uns 20 minuts perquè s'acabi l'enfrontament. Abans, el Cerdanyola ha perdut contra el Fraga 2-1 i ha quedat eliminat.
1: I al temps arriba una llengua d'aire fred que farà caure les temperatures màximes a tot el país, sobretot al Pirineu, amb un ambient de finals d'hivern. El dia serà ventós al sud del país i al litoral central. Els ruixats seran presents matí i tarda a les comarques de Girona, si bé els més intensos es donaran durant la tarda i mouran cap a la zona de Barcelona. Són les 9 i 4 minuts. Bona nit, sóc la Txell Garriga. Us acompanyaré fins al punt de les 10. Comencem.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Acaba sense acord la taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats, la primera des que ha començat el cicle de vagues als centres educatius. Malgrat que les dues parts han acostat posicions pel que fa a l'escola inclusiva, les negociacions continuen enrocades per la qüestió de les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat a tornar-se a reunir dimarts que ve, però els sindicats convocants de les vagues diuen que només hi assistiran si dilluns els envien una proposta en aquest sentit. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, ha evitat referir-s'hi explícitament a les retribucions, però diu que a l'acord hi ha marge per proposar millores laborals.
3: d'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que de manera responsable ha de fer el departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
1: El sindicat majoritari USTEC, però, acusa el govern de no voler moure's fora de l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Són declaracions del coordinador sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
4: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que vam fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
1: Mentrestant, els sindicats, Comissions Obreres i UGT han valorat positivament la trobada d'avui i esperen que les altres forces sindicals també s'assumin a aquest acord. De mentre es continua el cicle de vagues al sector educatiu, aquest divendres a Lleida, a l'Alt Pirineu i l'Aran, aquest dijous s'ha fet, recordem, a Girona i a la Catalunya Central, i amb un seguiment del 55% segons el sindicat USTEC i d'un 21,5% segons el Departament d'Educació. La manifestació a Girona ha plegat unes 4.500 persones, docents, segons la policia municipal, uns 8.000 segons l'USTEC. Girona, Maria Rovira.
5: La protesta ha començat de bon matí amb diferents columnes que s'han trobat per recórrer els carrers del barri vell de Girona, que estan guarnits pel temps de flors. I han fet una visita irònica perquè demanaven als visitants que no miressin les flors i se sumessin a la lluita. I amb pancartes en forma de flor i seient a terra han fet una plantada simbòlica abans d'acabar el recorregut davant l'edifici de la seu de la Generalitat. Alguns professors ens han explicat el que es troben en el seu dia a dia.
6: Tinc 30 alumnes a l'aula, dels quals tinc 8 o 10 TDAHs, dos amb trastorn de l'espectre autista, dos amb altes capacitats.
7: Que cada vegada hi ha nens que no accepten el no i aquest no pot representar, doncs, agredir a un company, agredir a un mestre. Jo tinc un nen que és sord, tenim una noia que ens ve a ajudar 3/4 d'hora a la setmana, que és molt trempada, però és clar, tot és voluntari.
5: Estan determinats a continuar amb les protestes per reivindicar millores professionals i salarials si no hi ha acord. La mobilització a la Catalunya Central ha portat actes com una gimcana reivindicativa a Vic o talls de trànsit en vies com la C-16 o la C-25.
1: La CGT ha portat als tribunals al Departament d'Interior per les infiltracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. El sindicat ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè considera que es van vulnerar drets fonamentals, com per exemple els drets de reunió i de vaga i la llibertat sindical. Aquesta denúncia s'afegeix a la que ja ha presentat també la USTEC pel mateix cas. Laura Jané és la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
8: Ahir a la compareixença, a la mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia i això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si hi ha eleccions, per si arriba l'extrema dreta, però és que amb un PSC així gairebé que l'extrema dreta ja la tenim governant.
1: En una compareixença aquest dimecres al Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, va demanar disculpes per la infiltració de les dues agents en l'assemblea de docents. Avui les ha reiterat als matins de TV3, on ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita.
9: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
10: Però vostè, consellera, sí. Vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
9: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això. Va. Sí, potser ho hem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
1: El digital La Directa assegura en un article que documentació interna dels Mossos demostra que s'han espiat reiteradament assemblees sindicals i polítiques, com a mínim durant 2 dècades. La policia catalana pretenia destruir aquesta documentació a la incineradora de Sant Adrià de Besòs abans de l'aplicació de l'article 155 l'octubre del 2017 i va ser requisada per la policia espanyola.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 9 i 9 minuts, obrim plana internacional. Donald Trump assegura que el president xinès Xi Jinping s'ha ofert a ajudar a resoldre el conflicte dels Estats Units amb l'Iran i, en concret, a donar un cop de mà perquè es reobri l'estret d'Hormuz. El president nord-americà ho ha dit en una entrevista a la cadena Fox News en el marc del seu viatge oficial a la Xina.
11: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda, li agradaria ajudar. És clar que qualsevol que compra tant petroli a l'Iran, òbviament té algun tipus de relació amb ells. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
1: Trump i Xi Jinping han reforçat les relacions entre els Estats Units i la Xina després de la primera trobada d'una jornada del viatge del mandatari de la Casa Blanca a Pequín. Xi, però, ha advertit Trump que no es fiqui amb Taiwan si vol evitar un conflicte. Pequín, Francesc Canals.
12: Les bones paraules han acompanyat tota la posada en escena d'aquesta cimera ajornada per l'atac nord-americà a l'Iran, que no vol dir que la qualitat d'imprevisible de Donald Trump hagi deixat de preocupar Pequín. En les paraules que han precedit el seu brindis en el banquet ofert a Donald Trump, el president xinès ha posat l'èmfasi en l'estabilitat.
13: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar. La cooperació beneficia tots dos països, mentre que la confrontació és perjudicial per tots dos. Hem de ser socis, no adversaris. Hem acordat construir una relació estratègica constructiva i estable entre la Xina i els Estats Units.
12: Aquest nou marc per als pròxims anys seria un intent de la Xina d'evitar sorpreses com les que provoca Donald Trump, per exemple, la crisi de l'estret d'Hormuz, un mal de cap afegit a una economia xinesa ja menys dinàmica. El president dels Estats Units ha correspost amb un to positiu entusiasta de la cimera.
13: Ara voldria aixecar una copa i brindar pels rics i duradors llaços entre els pobles nord-americà i xinès. És una relació molt especial. Vull tornar a donar les gràcies. Ha estat una visita extraordinària. Gràcies, president Xi.
12: I ha convidat Xi Jinping i la seva esposa a visitar la Casa Blanca el 24 de setembre. En el banquet també hi eren convidats els amos de les grans empreses nord-americanes a les quals Xi Jinping ha promès un major accés al mercat xinès. La jornada començava amb la rebuda al Gran Palau del Poble per un Xi Jinping més distès. Inclòs algun esbós de somriure, la Xina considera que Trump, que presumeix d'establir relacions personals amb els altres líders, és sensible al bon tracte. En tot cas, lluny de l'ull públic, Xi Jinping ha llançat un clar advertiment. Taiwan, que Pequín no ha renunciat a recuperar per la força, és una línia vermella.
1: El Pentàgon ha cancel·lat el desplegament de 4.000 soldats nord-americans a Polònia en un nou gest dels Estats Units per reduir la presència militar a Europa. Setmanes després que se sabés que Washington retirarà d'Alemanya 5.000 soldats, el Departament de Defensa nord-americà es disposa a suspendre el desplegament de la segona brigada blindada de combat de la primera divisió de cavalleria que tenia previst anar a Polònia. Actualment, els Estats Units tenen desplegats uns 80.000 soldats per diversos països europeus, en els quals tenen més de 30 bases militars, algunes a Espanya. El president Donald Trump ha dit que els últims mesos que la falta d'ajuda dels aliats europeus en la guerra contra l'Iran tindria, doncs, conseqüències. Trump ha afirmat en diverses ocasions que el seu objectiu a llarg termini és que els socis europeus de l'OTAN assumeixin la càrrega principal en la defensa del continent i que, per tant, es redueix el paper militar dels Estats Units a Europa. El president de l'Autoritat Palestina, Mahmoud Abbas, anuncia de més reformes internes i futures eleccions a l'inici del congrés del seu partit, Fatah. La formació es reuneix durant 3 dies a Ramallah, a Cisjordània, per renovar la direcció per primer cop en 10 anys. La convenció servirà per veure qui és el millor candidat per succeir Abbas, que té ara 90 anys. En el seu discurs, el president palestí no ha posat data per uns futurs comicis, que no se celebren al territori palestí des del 2005, quan Hamas es va imposar a Gaza, però ha assegurat canvis per democratitzar la formació.
14: En aquesta declaració, reafirmem el nostre ple compromís de continuar treballant en la implementació de totes les mesures de reforma que van prometre la presidència de la Conferència Internacional de Pau. I els països que han reconegut l'estat de Palestina en el marc de l'aplicació de les resolucions del Consell de Seguretat.
1: A l'inici del Congrés s'ha projectat un vídeo del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com a cap de la Internacional Socialista, on ha defensat la solució dels dos estats i ha demanat també la unitat per fer front a la difícil situació que viu Palestina.
15: Aquest congrés se celebra en un moment de gran dificultat per al poble palestí i per a la regió, un moment que demana responsabilitat, unitat i lideratge polític.
0: 3CAT Info.
1: Esquerra Republicana proposa fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana, que estigui acabada d'aquí a 15 anys, i amb una inversió total de 5.200 milions d'euros. El partit d'Oriol Junqueras ha demanat que el govern espanyol n'assumeixi tot el cost. Aquesta és la principal condició que Esquerra ha donat per donar el seu suport als pressupostos de la Generalitat, tal com us va avançar 3CAT Info i avui la detallada. Segons hem pogut saber també aquesta emissora, els republicans han convocat ja un Consell Nacional del Partit dilluns a la tarda mentre perfila l'acord pressupostari. Barcelona, Marta Corbalán.
16: Es tracta d'un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. D'aquesta manera quedarien connectades les capitals de comarca de la segona corona metropolitana. No és una proposta nova, sinó que es va concebre fa més de 20 anys, però va quedar guardada en un calaix i ara Esquerra l'ha recuperat. La línia ferroviària orbital tindria una longitud total de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien diversos trams ja en funcionament. La proposta d'Esquerra, que avui ha presentat davant dels càrrecs electes del partit, és que el nou corredor ferroviari estigui acabat l'any 2040 i els republicans demanen que l'Estat n'assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros, tot i que una part del finançament podria provenir del Banc Europeu d'Inversions. El corredor ferroviari orbital és el desllorigador que podria encarrilar el suport d'Esquerra als pressupostos de la Generalitat, un acord que es podria desencallar la setmana que ve.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
17: Les pluges que hem tingut aquesta tarda, des de primera hora de la tarda, durant la tarda vespre, fins i tot a punts de la Garrotxa, Ripollès, Empordà o el Pla de l'Estany, tindran continuïtat durant les properes hores fins als vols de mitjanit i després es concentraran més cap al sector de l'Empordà, on poden persistir durant la propera nit i matinada. Tot això en un dia en el qual les precipitacions s'han acostat en alguns punts de l'Alt Empordà als 40 litres per metre quadrat. És el cas, per exemple, de Sant Pere Pescador. A la resta del país hem tingut un dia prou suau, amb unes màximes que gairebé han arribat a la xifra dels 26 graus a Cunit, la més alta avui a Catalunya, 25 a la ciutat comtal, a Barcelona, o també els 24 de Tarragona. De cara a demà tenim un canvi de temps significatiu, que sobretot vindrà marcat pel símbol de la temperatura. Arriba una llengua d'aire fred que provocarà un descens important de les temperatures, fent que retornem a un ambient més propi del mes de març. S'espera neu al vessant nord del Pirineu, amb una cota de 1.200 metres, i a la resta, el que pugui caure podrà ser en forma de neu per sobre dels 1.400. Un matí de precipitacions, un matí de divendres de pluges a les comarques de Girona que no acabaran de desaparèixer quan arribaran també les de la tarda. Destaquem que a la tarda les precipitacions, els ruixats i les tempestes avançaran des de les comarques de Girona cap al Vallès i també arribaran fins i tot a l'àrea de Barcelona a partir de mitja tarda aproximadament. Per una altra banda, destaquem el vent, que es deixarà sentir amb força durant tot el dia, però sobretot durant el matí a les Terres de l'Ebre, per Mestral, i el descens de les temperatures, amb unes màximes que es quedaran molt curtes al Pirineu, amb prou feines les més altes al voltant dels 15 graus, i a la resta del país també baixaran les màximes dels gairebé 26 d'avui, passarem unes màximes de 21, 22 o a tot estirar 23 graus.
0: 3CAT Info.
18: Evitem el soroll.
19: Ens allunyem de les estridències.
18: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
19: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
0: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
18: Un informatiu sense presses.
19: Per donar context als grans titulars.
0: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: És un quart de 10 i 3 minuts. A aquesta hora, com sempre, ens aturem al relat de l'actualitat per avançar-vos tots els continguts del Catalunya Nit, que ja us avisem que avui serà un pèl més tard de l'habitual. Començarà a partir d'un quart d'11. Marc, bona nit.
20: Hola, bona nit.
0: L'aposta.
1: Doncs ho repetim, avui a partir d'un quart d'onze de la nit. Marc,
20: sí, perquè tenim aquest Girona Reial Societat i de moment amb aquestes males notícies, pel Girona, que està perdent 0-1.
1: Ens haurem d'esperar,
20: i tant.
1: I què ens explicareu?
20: Doncs mira, d'entrada, pendents d'aquestes novetats que explicàveu ara en la negociació dels pressupostos entre el govern i Esquerra, explicarem què implica tot això a partir d'un quart d'onze. També explicarem, avui que ha acabat sense acord aquesta reunió entre Educació i els sindicats, han avançat una mica pel que fa a l'escola inclusiva, però continuen encallats sense posar-se d'acord sobre l'increment dels salaris. I ens aturarem precisament en aquest punt i amb la Maria Costa, companya de la secció de Societat, repassarem què cobren els mestres i professors catalans i ho compararem també amb el que passa a altres països. Avui també posarem la mirada a Andalusia. Ja ho sabeu, diumenge hi ha eleccions i tenim la Paula Brujats, enviada especial d'aquesta casa. Ens dibuixarà l'escenari que tenim en la recta final d'aquesta campanya. Tenim un PP que espera revalidar la majoria absoluta sense Vox i un PSOE que vol evitar també un fracàs que després pugui perjudicar a Pedro Sánchez. Explicarem doncs amb la Paula les claus per entendre les eleccions de diumenge. I tot això a les portes que faci 15 anys d'aquests moments.
21: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
20: I és que demà, és 15 de maig, farà 15 anys que va esclatar el moviment dels indignats. El 15M van ser mobilitzacions amb acampades incloses que van canviar el tauler polític i social de tot l'Estat. Moltes de les reivindicacions encara són ben vigents, però sí que l'espai polític que va sorgir d'aquell moviment no passa pel seu millor moment. Doncs bé, entrevistarem avui l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Es va fer popular com a portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca i va arribar també a l'alcaldia el 2015, i repassarem també doncs aquell moviment del 15M amb l'Àlex Giral Robert, company de la secció de política, que ho ha analitzat i ha revisat bé l'arxiu per recuperar aquell 15M. I com que és dijous, toca sessió golfa amb l'Àlex Gorina. Hem parlat aquests dies molt del creuer Òndius, aquest creuer afectat pel brot d'antivirus. Doncs bé, avui ens portarà pel·lícules que tenen vaixells com a escenari. No t'ho perdis.
1: Déu-n'hi-do, un programa, com sempre, molt farcit, amb molta teca. Això sí, recordem que avui al Catalunya Nit, a partir d'un quart d'onze.
20: Allà estarem. Gràcies, bona nit.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Doncs seguim amb més qüestions. La rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas natural per la guerra s'acabarà aquest mes. A partir de l'1 de juny, l'impost perdrà la reducció del 10% i tornarà al 21% habitual. La gasolina i el gasoil, que també es beneficien d'un IVA reduït, ho continuaran fent almenys fins al 30 de juny. El govern espanyol ho ha anunciat coincidint amb la dada d'inflació que s'ha fet pública avui i que es modera molt lleugerament. Els pagesos, però, alerten de futures pujades de preu de la fruita i dels cereals. A Catalunya, l'increment general dels preus es va situar en el 3% interanual a l'abril, una dècima menys que el mes de març, i al conjunt de l'Estat la inflació ha passat del 3,4 al 3,2%. Un dels motius, segons l'Institut d'Estadística, és l'abaratiment de la llum i el gas, d'aquí que l'executiu es retiri del benefici fiscal. Els carburants, en canvi, s'han encarit més d'un 15% i ho haurien fet el doble sense la rebaixa de l'IVA, segons el govern de Pedro Sánchez. Per això aquesta mesura i les ajudes als sectors afectats es mantenen i, segons el ministre Carlos Cuerpo, s'estudiarà si cal prorrogar-les.
22: Vamos a ver cómo se desarrollan las circunstancias estas 6 semanas que quedan hasta la finalización del plazo de este primer Real Decreto Ley y seguiremos viendo con los sectores, con los agentes sociales, cuáles son las medidas que seguimos necesitando.
1: Els agricultors diuen que la pujada del preu dels carburants i sobretot dels fertilitzants per la guerra faran carir les properes collites del cereal i la fruita. Sentim a Pere Roquer, de Seja.
23: La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
1: A més, seran collites més escasses perquè a causa dels preus i la falta de fertilitzants, que majoritàriament provenen de l'Orient Mitjà, hi ha agricultors que enguany no els faran servir.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Glovo acomiadarà finalment 91 treballadors a Catalunya, sobretot de l'àrea metropolitana i a les zones de la costa, però manté el personal de Barcelona ciutat per complet. Són una 50 a menys dels que preveia l'empresa de repartiment a domicili, però ha pactat reduir la xifra amb els sindicats. Glovo, que té 11.000 empleats en plantilla, pagarà 37 dies per any treballat a la majoria dels acomiadats. Dels 436 afectats per l'ERO, de Glovo a tot Espanya, el 21% són riders de Catalunya. Més qüestions. El capellà de la congregació Pare Manyet del barri de Sant Andreu de Barcelona torna a seure al banc dels acusats. Fa 3 anys ja el van condemnar per tenir fotos i vídeos pedòfils. Ara l'Audiència de Barcelona el jutja per haver agredit presumptament un alumne amb discapacitat l'any 2016, quan la víctima tenia 8 anys. Segons la víctima, el religiós li va fer tocaments i el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. La fiscalia demana per ell 6 anys de presó.

0: Maria del Mar Bonet, amb 6 dècades de trajectòria musical i més de 60 àlbums, presenta L'aigua no cansa, un nou disc de cançons inèdites on barreja poesia i compromís. La cantant mallorquina, coneguda per temes com L'Àguila Negra o Mercè, ha llançat un nou àlbum amb 9 cançons on commemora el seu pas per la música mediterrània i la cançó d'autor contemporània. Amb temes com Lluna de Pau, Blaus i Blaus o L'arbre campaner, l'artista mostra la seva voluntat de renovació constant i de continuar connectant la música tradicional mediterrània amb la poesia i la cançó internacional. Bonet explica d'on ve el concepte de l'aigua que trobem al títol de l'àlbum.
1: L'aigua com un element poètic, com un element a usar, literari, com un element amorós, com un element científic, com un element terrible, com un element meravellós, no? Que té les tantes coses com vulguis, no?
0: A casa nostra, l'estrena serà al Palau de la Música de Barcelona el 23 de maig, al Festival Guitar Barcelona 2026. Esports. David Ubach, bona nit.
2: Bona nit. Esports que arrenquem ben pendents del que està passant a Montilivi en el partit del Girona, que està perdent 0-1 contra la Reial Societat. És duel de la jornada 36 a la primera divisió de futbol. Un Girona, doncs, a remolc en el marcador i que s'hi juga bona part de les seves opcions de permanència a primera. I és que abans de jugar, el Girona ja era penúltim amb 39 punts, una posició que manté hores d'ara sense puntuar en aquest partit. El Girona, que arribava a la cita amb 2 punts sumats dels últims 15 possibles només, i que ara busca desesperadament l'empat. De fet, el conjunt de Mitchell a la segona meitat ha sortit molt ben plantat al terreny de joc i amb molta intensitat per jugar com més minuts possibles en camp contrari, en camp del rival, una Real Societat ara tancada defensant aquest avantatge que obté el conjunt basc. Quan ara hi ha una centrada perillosa al Girona, que empat al partit. El Girona, centrada per la banda dreta, i Estuani, que havia entrat tot just al descans, el capità, que s'ha hagut d'infiltrar per poder jugar, fa el gol de l'empat en rematar al cor de l'àrea, una mica més endavant del punt de penal a la frontal de l'àrea petita. Gol d'Estuani, el segon consecutiu del davanter uruguaià, que va veure porteria ja dilluns al camp del Rayo, neutralitza l'avantatge de la Reial Societat i empat a 1 al minut 65 i mig de partit a Montilivi, davant la fusiva celebració dels seus companys, d'ell mateix i de tot el públic que hi ha a l'estadi gironí. Estuani, que s'avança al seu defensor i gairebé trepitjant la frontal de l'àrea petita, culmina la centrada amb una rematada de primeres per batre per baix el porter de la Reial Societat i dona alè, dona vida al Girona, que de moment aconsegueix neutralitzar el marcador en un partit que se li havia posat coll amunt al Girona, però amb molts més mèrits que els donostiarres per haver obert el marcador amb l'empat a 0, fins i tot amb un xut al pal, però que han vist com John Martín, rematant de cap un córner al minut 28 de joc, donava aquest avantatge a la Reial Societat, que ara veu el conjunt basc com s'esvaeix gràcies a aquest gol d'Estuani, que és un dels jugadors que havia entrat de refresc a la segona meitat. De fet, Estuani ja al descans mateix havia sortit a jugar per Brian Hill i després han entrat Lemar per Ivan Martín i Fran Beltrán per Witzel. Així doncs, el que queda de partit, que són 23 minuts més l'afegit a Montilivi, el podeu seguir la transmissió que n'estem fent al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Abans, a banda d'aquest Girona 1, Reial Societat 1, s'ha jugat el València 1, Rayo Vallecano 1, i a la 2:15 comença el Madrid Oviedo, que seguirem, doncs, actualitzant el marcador en propers blocs informatius aquí a la sintonia de 3CAT Info. Més enllà del futbol, també tenim partits en joc a la Lliga CB de bàsquet, una en presència catalana, el que enfronta el Joventut amb l'Andorra. Duel ja, doncs, als minuts més decisius d'aquest enfrontament a l'Olímpic de Badalona, que està seguint en Jan Ortúzar, a qui saludem. Jan, bona nit de nou.
3: Penya 83, Andorra 69, a falta 6:30 pel final del partit. Un Ricky Rubio que està sent el més destacat, 23.7 assistències, encara que aquesta diferència ara de 14 s'ha mantingut en 10 durant tot el tercer quart. Per part dels d'Andorra, Shannon Evans està sent el més destacat, encara que s'ha revisat una possible antiesportiva que ve com és contra Ricky Rubio. Repetim, penya 83, Andorra 69, a falta 6:17 pel final del partit.
2: Aquest és el marcador, doncs, a l'Olímpic de Badalona, i també tenim marcadors en joc, per exemple, a la Copa Femenina d'Hockey Patins, que ha arrencat avui a Gijón amb la disputa dels dos primers partits dels quarts de final. Hem de destacar també que en primera instància, el partit que ha obert la competició, hi ha hagut eliminació del Cerdanyola, que ha perdut per 2-1 contra el Fraga. Ara tenim en joc el partit entre el Vilassana i el Manlleu. 2-1 domina el Vilassana, que ha capgirat el marcador, ja que perdia 0-1. I queden 38 segons de partit en aquest enfrontament que definirà el segon dels semifinalistes.

0: 5.200 milions d'euros. I acaba sense acord la reunió entre el departament i tots els sindicats d'educació. Les parts han acostat posicions sobre l'escola inclusiva, però continuen encallades en l'increment dels salaris. Els sindicats en vaga reclamen una proposta sobre els sous per seguir negociant. Donald Trump assegura que el president xinès s'ha ofert per ajudar a la reobertura de l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units i Xi Jinping han acordat a Pequín reforçar la relació entre tots dos països per donar estabilitat mundial i cooperar de forma positiva. Xi, però, ha advertit Trump que no es fiqui amb Taiwan si vol evitar un conflicte. I fins les 10 també us explicarem altres notícies, com per exemple que el passatger espanyol del creuer Ondius, amb símptomes d'antivirus, evoluciona favorablement i es manté estable ingressat a Madrid. Mentrestant, 5 catalans continuen en quarantena preventiva i la passatgera francesa infectada segueix greu a París, mentre el vaixell navega cap a Rotterdam, als Països Baixos, amb part de la tripulació confinada. O els problemes per reposar els arbres morts per la sequera. Espècies com els lledoners, els aurons o els tipanes van molt buscats i els vivers no sempre entenen de les mides i quantitats que s'estan demanant. A ciutats com Barcelona o Santa Coloma de Gramenet han hagut d'ajustar els plans de reposició. I que el prestigiós fotògraf Steve McCurry exposa a partir de demà 150 fotografies que repassen els 40 anys de trajectòria. La mostra, que es fa al Palau Martorell de Barcelona, inclou la famosa fotografia de la nena afganesa d'ulls verds, convertida en una icona. I en esports, David Ubach, què hi podem afegir?
1: Doncs el partit que està jugant al Girona Montilivi i que ha aconseguit empatar a un gol al conjunt gironí, ara en parlàvem, al minut 70, gairebé 71 de joc, Girona 1, Real Societat 1, en un duel que li anava coll amunt a l'equip de Michel Sánchez en veure's en desavantatge en el marcador des del minut 28 amb un gol de cap de Joan Martín a la sortida d'un córner, que Estuani, aprofitant una centrada lateral per la dreta de l'atac del Girona, ha aprofitat per empatar un, rematant a plaer aquesta centrada i donant-li més a l'el conjunt gironí, que busca sortir dels llocs de descens. Per això necessita una victòria avui. De moment, menys de 20 pel final, més l'afegit empat a un entre Girona i Real Societat en un partit que estem transmetent al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: I ens falta el temps. Arriba una llengua d'aire fred que farà caure les temperatures màximes a tot el país, sobretot al Pirineu, amb un ambient de finals d'hivern. El dia serà ventós al sud del país i al litoral central. Els ruixats seran presents matí i tarda a les comarques de Girona, si bé els més intensos es donaran durant la tarda i es mouran cap a la zona de Barcelona. Dos quarts i tres minuts de deu. Esquerra i el govern presentaran dilluns l'acord per construir la nova línia orbital ferroviària al pas previ al pacte de pressupostos, com ja us va avançar 3CAT Info. Segons els republicans, el projecte per unir les principals ciutats de la segona corona metropolitana requereix una inversió de 5.200 milions d'euros que volen que assumeixi l'Estat i 15 anys de treballs. Els d'Oriol Junqueras han convocat dilluns un Consell Nacional per abordar si es donen les condicions per una entesa pressupostària. Barcelona, Marta Corbalán.
2: Es tracta d'un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. D'aquesta manera quedarien connectades les capitals de comarca de la segona corona metropolitana. No és una proposta nova, sinó que es va concebre fa més de 20 anys, però va quedar guardada en un calaix i ara Esquerra l'ha recuperat. La línia ferroviària orbital tindria una longitud total de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams ja en funcionament. La proposta d'Esquerra, que avui ha presentat davant dels càrrecs electes del partit, és que el nou corredor ferroviari estigui acabat l'any 2040 i els republicans demanen que l'Estat n'assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros, tot i que una part del finançament podria provenir del Banc Europeu d'Inversions. El corredor ferroviari orbital és el desllorigador que podria encarrilar el suport d'Esquerra als pressupostos de la Generalitat. Un acord que es podria desencallar la setmana que ve.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Acaba sense acord la taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats, la primera des que ha començat el cicle de vagues als centres educatius. Malgrat que les dues parts han acostat posicions pel que fa, per exemple, a l'escola inclusiva, les negociacions continuen enrocades per la qüestió de les millores salarials. Tot plegat s'han emplaçat

0: passat a tornar-se a reunir dimarts que ve, però els sindicats convocants de les vagues diuen que només hi assistiran si dilluns els envien una proposta en aquest sentit. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, ha evitat referir-se explícitament a retribucions, però diu que a l'acord hi ha marge per proposar millores laborals.
1: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que de manera responsable ha de fer el departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
0: El sindicat majoritari USTEC, però, acusa el govern de no voler moure's fora de l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Són declaracions del coordinador sindical d'USTEC, Andreu Mombrú, al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
2: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que vam fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
0: I mentrestant, els sindicats Comissions Obreres i UGT han valorat positivament la trobada d'avui i esperen que les altres forces sindicals també s'assumin a l'acord.
3: 3Cat Info.
0: La CGT ha portat als tribunals del Departament d'Interior les infiltracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. El sindicat ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè considera que es van vulnerar drets fonamentals com els drets de reunió i de vaga i de llibertat sindical. Aquesta denúncia s'afegeix, doncs, a la que ja ha presentat l'USTEC pel mateix cas. Laura Jané és la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
4: Ahir a la compareixença a la mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia i això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si hi ha eleccions, per si arriba a l'extrema dreta, però és que amb un PSC així gairebé que l'extrema dreta ja la tenim governant.
0: En una compareixença aquest dimecres al Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, va demanar disculpes per la infiltració de dues agents en l'Assemblea de Docents. Avui les ha reiterat als matins de TV3, on ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita.
5: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
6: Però vostè, consellera, sí, vostè està insinuant que això 40... pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
5: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí. Potser haurem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
0: El Digital La Directa assegura en un article que documentació interna dels Mossos demostra que s'han espiat reiteradament assemblees sindicals i polítiques com a mínim durant dues dècades. La policia catalana pretenia destruir aquesta documentació a la incineradora de Sant Adrià de Besòs abans de l'aplicació de l'article 155 l'octubre del 2017 i va ser requisada per la policia espanyola. Donald Trump assegura que el president xinès Xi Jinping s'ha ofert a ajudar a resoldre el conflicte dels Estats Units amb l'Iran i, en concret, a donar un cop de mà perquè es reobri l'estret d'Hormuz. El president nord-americà ho ha dit en una entrevista a la cadena Fox News en el marc del seu viatge oficial a la Xina.
7: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. És clar que qualsevol que compra tant petroli a l'Iran òbviament té algun tipus de relació amb ells. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa m'agradaria ajudar.
0: Trump i Xi han reforçat les relacions entre els Estats Units i la Xina després de la primera jornada del viatge del mandatari de la Casa Blanca a Pequín. Xi, però, ha advertit Trump que no es fiqui amb Taiwan si vol evitar un conflicte. Francesc Canals.
8: Les bones paraules han acompanyat tota la posada en escena d'aquesta cimera ajornada per l'atac nord-americà a l'Iran, que no vol dir que la qualitat d'imprevisible de Donald Trump hagi deixat de preocupar Pequín. En les paraules que han precedit el seu brindis en el banquet ofert a Donald Trump, el president xinès ha posat l'èmfasi en l'estabilitat.
9: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar. La cooperació beneficia tots dos països, mentre que la confrontació és perjudicial per tots dos. Hem de ser socis, no adversaris. Hem acordat construir una relació estratègica constructiva i estable entre la Xina i els Estats Units.
8: Aquest nou marc per als pròxims anys seria un intent de la Xina d'evitar sorpreses com les que provoca Donald Trump, per exemple, la crisi de l'estret d'Hormuz, un mal de cap afegit a una economia xinesa ja menys dinàmica. El president dels Estats Units ha correspost amb un to positiu entusiasta de la cimera.
7: Ara voldria aixecar una copa i brindar pels rics i duradors llaços entre els pobles nord-americà i xinès. És una relació molt especial. Vull tornar a donar les gràcies. Ha estat una visita extraordinària. Gràcies, president Xi.
8: I ha convidat Xi Jinping i la seva esposa a visitar la Casa Blanca el 24 de setembre. En el banquet també hi eren convidats els amos de les grans empreses nord-americanes, a les quals Xi Jinping ha promès un major accés al mercat xinès. La jornada començava amb la rebuda al Gran Palau del Poble per un Xi Jinping més distès. Inclòs algun esbós de somriure, la Xina considera que Trump, que presumeix d'establir relacions personals amb els altres líders, és sensible al bon tracte. En tot cas, lluny de l'ull públic, Xi Jinping ha llançat un clar advertiment. Taiwan, que Pequín no ha renunciat a recuperar per la força, és una línia vermella.
0: El ministre de Sanitat britànic, Wes Streeting, ha dimitit del càrrec perquè diu que ha perdut la confiança en el primer ministre després de la desfeta electoral laboralista dijous passat. És un dels noms que sonen per substituir Keir Starmer al capdavant del partit, a més de la seva ex-número 2, Angela Rayner. Londres, Quim Olivares.
10: Wes Streeting, de l'ala més a la dreta dels laboristes, assegura que Starmer no pot liderar el partit per les eleccions generals del 2029 i li demana un debat obert per veure qui ha de fer-ho. Això no vol dir que l'exministre de Sanitat es postuli per unes possibles primàries. El sainet laborista és sempre per capítols. No és clar si té prou suport entre els diputats laboristes per presentar candidatura. Abans de la seva dimissió, Rachel Reeves explicava que l'economia britànica havia crescut més del que s'esperava, un 0,6% el primer trimestre de l'any, malgrat la guerra a l'Iran, i creia que obrir ara unes primàries era contraproduent. Sentim la ministra d'Economia britànica.
11: Els diputats laboristes han de prendre una decisió important avui, però les xifres mostren que l'economia creix, i quan vam entrar en aquest conflicte, l'economia creixia amb força per les meves decisions com a cancellera, i no ho hauríem de posar en risc.
10: Aquest matí, Angela Rayner, ex-viceprimera ministra de l'ala més a l'esquerra dels laboristes, ha explicat que la hisenda britànica l'ha exonerat de qualsevol delicte fiscal i, per tant, podria presentar-se com a candidata a substituir Starmer. La crisi de lideratge als laboristes va per llarg, ja que res del que ha passat avui indica que unes possibles primàries laboristes siguin immediates.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Mig any després de la seva arrencada, aquest migdia ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol, l'exdona del primogènit i 9 empresaris.
12: Bueno, pues, vista para sentencia.
0: La Fiscalia demana 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola, 17 per la seva exdona, 14 per al seu germà Josep, 8 per la resta de germans i 5 per als empresaris. Se'ls fa responsables dels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals i falsedat en document mercantil, entre d'altres. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle.
13: Enrere queden una quarantena de sessions celebrades en setmanes alternes de dilluns a dijous i enrere queden també els testimonis d'unes 200 persones. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que les acusacions parlen d'un cas important de corrupció política. L'expresident Jordi Pujol, de 95 anys amb signes de demència, va quedar primer apartat del procediment i després exonerat. Avui hem sentit els advocats dels empresaris en els seus informes finals que han demanat la seva absolució. Asseguren que no han comès cap delicte. Carles Monguilot, advocat que representa Gustau Huesa, ha contraposat l'Espanya ens roba amb el La por ellos.
14: Cuando se nombró este eslogan, alguien dijo, a por ellos. Mire, también es una frase repugnante. Y el a por ellos, durante la instrucción, que parecía un poco que el delito antecedente era ser de la familia Pujol o el delito antecedente era, no sé, ser catalán.
13: José María Fuster Fabra, que ha defensat l'empresari Josep Maiola, ha afirmat que s'ha arribat a aquest judici per l'animadversió contra el fill gran de l'expresident.
15: Al señor Jordi Pujol Ferrusola se le coloca como en una especie de virus financiero contaminante. Y a partir de ahí, toda la familia ha cometido delitos, todos los empresarios que han tratado con él han cometido delitos y todos los empresarios se convierten en empresarios afines a Convergencia.
13: La sentència, diuen fonts del tribunal, no trigarà gaire, podria arribar abans de les vacances d'estiu.
3: El temps.
0: 9:45, moment per la previsió d'en Néstor Gómez.
16: Les pluges que hem tingut aquesta tarda, des de primera hora de la tarda, durant la tarda vespre, fins i tot a punts de la Garrotxa, Ripollès, Empordà o el Pla de l'Estany, tindran continuïtat durant les properes hores fins als vols de mitjanit i després es concentraran més cap al sector de l'Empordà, on poden persistir durant la propera nit i matinada. Tot això en un dia en el qual les precipitacions s'han acostat en alguns punts de l'Alt Empordà als 40 litres per metre quadrat. És el cas, per exemple, de Sant Pere Pescador. A la resta del país hem tingut un dia prou suau, amb unes màximes que gairebé han arribat a la xifra dels 26 graus a Cunit, la més alta avui a Catalunya, 25 a la ciutat comtal, a Barcelona, o també els 24 de Tarragona. De cara a demà tenim un canvi de temps significatiu, que sobretot vindrà marcat pel símbol de la temperatura. Arriba una llengua d'aire fred que provocarà un descens important de les temperatures, fent que retornem a un ambient més propi del mes de març. S'espera neu al vessant nord del Pirineu, amb una cota de 1.200 metres, i a la resta el que pugui caure podrà ser en forma de neu per sobre dels 1.400. Un matí de precipitacions, un matí de divendres de pluges a les comarques de Girona, que no acabaran de desaparèixer quan arribaran també les de la tarda. Destaquem que a la tarda les precipitacions, els ruixats i les tempestes avançaran des de les comarques de Girona cap al Vallès i també arribaran fins i tot a l'àrea de Barcelona a partir de mitja tarda aproximadament. Per una altra banda, destaquem el vent, que es deixarà sentir amb força durant tot el dia, però sobretot durant el matí a les Terres de l'Ebre, per mestral, i el descens de les temperatures, amb unes màximes que es quedaran molt curtes al Pirineu, amb prou feines les més altes al voltant dels 15 graus, i a la resta del país també baixaran les màximes dels gairebé 26 d'avui. Passarem unes màximes de 21, 22 o a tot estirar 23 graus.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: El passatger espanyol amb símptomes d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid es manté estable i evoluciona favorablement, segons ha informat la ministra de Sanitat. La resta de passatgers ingressats en aquest centre sanitari, i els quals hi ha 5 catalans, continuen en quarantena preventiva. Àngels Lafuente.
17: Millor era l'únic passatger espanyol que ha donat positiu ingressat a l'Hospital Militar Gómez Ulla a Madrid. Ho ha confirmat la ministra de Sanitat, Mónica García.
18: No hay nuevos casos, no hay nuevos síntomas y, bueno, pues alegrarnos de que el paciente que ha dado positivo está estable y con una mejoría de sus síntomas. Con todas las cautelas, como siempre tenemos que tener en este tipo de evaluaciones, bueno, pues hasta ahora son todo buenas noticias.
17: La resta d'espanyols que han donat negatiu i que continuen ingressats continuen sense símptomes de cap tipus, i si tornen a donar negatiu a la PCR de diumenge, a partir de dilluns podran començar a rebre visites. La ministra de Sanitat ha afirmat que a hores d'ara no té cap informació de que el virus hagi pogut mutar, i ha assenyalat que si passats 28 dies de quarantena els passatgers ingressats continuen donant negatiu, es plantejaran que segueixin la quarantena al seu domicili.
0: La passatgera francesa de Londius, infectada per antivirus, continua en estat greu a la unitat de cures intensives de l'Hospital Bichat de París. I, mentrestant, el vaixell continua navegant cap a Rotterdam amb els 25 membres de la tripulació, un metge i una infermera de l'Organització Mundial de la Salut. Més qüestions. Un equip de científics de Barcelona ha desenvolupat una molècula capaç de degradar el gluten a l'estómac abans que provoqui la inflamació pròpia de la celiaquia. La recerca l'han liderat investigadors de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària i la Universitat de Barcelona. La investigació parteix d'una curiosa planta carnívora que utilitza enzims digestius per descompondre les seves preses. Els científics han aprofitat aquest mecanisme natural per crear una molècula que actua en l'entorn de l'àcid de l'estómac i trenca les parts més tòxiques del gluten abans que desencadeni la resposta autoimmune pròpia de la celiaquia. L'investigador Francisco Pérez Cano, director de l'INSA, n'explica el comportament.
19: I hem vist que, efectivament, quan li donem el gluten, però a més li donem la celiacasa, aquesta celiacasa és capaç de degradar aquest gluten, i el més important és que ho fa a nivell de l'estómac. Podria ser efectiu a nivell de prevenir, no?, tot aquell dany que es pot provocar en un pacient celíac. Era capaç de manifestar, doncs, menys d'aquestes afectacions, no? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
0: La molècula, batejada com a celiacasa, s'ha provat amb èxit en ratolins. Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement per la celiaquia d'aquí a 2 o 3 anys. L'estudi s'ha publicat a la revista científica Embo Molecular Medicine.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Us ho destacàvem al sumari, la reposició de tots els arbres de carrers, parcs i jardins que van morir per la sequera no està sent fàcil. El gremi de jardineria té dificultats per trobar tots els arbres que necessita per replantar els que van morir per la sequera, com dèiem, i els que els demanen pel boom de projectes per enverdir ciutats i pobles que s'han finançat amb fons Next Generation. Espècies com els lledoners, els aurons o les tipuanes van molt buscats i els vivers no sempre en tenen en les mides i les quantitats que s'estan demanant. Montse Poblet.
20: A Barcelona, la falta d'aigua durant 3 anys seguits va matar 7.500 arbres que s'haurien de replantar abans no acabi aquest any, però està costant trobar-los. Pere Damàs, el cap d'arbrat de la ciutat, confia aconseguir-los, però ara mateix una de les empreses que se n'encarrega no troba exemplars de cap de les varietats que els havien demanat.
21: Per la raó que sigui, no s'ha trobat l'arbrat que toca. No s'ha trobat arbrat, vaja. I estem ara treballant amb ells bastant estretament per veure què es pot fer perquè puguin aconseguir aquests arbres i plantar-los.
20: El problema, segons Miquel Marín, el president del gremi de jardineria, és general a tot Catalunya. No troben arbres de les varietats i mides que necessiten per reposar els que van morir durant la sequera o per fer plantacions noves. Els més buscats, els que aguanten bé la falta d'aigua.
21: El que ens estem trobant és que quan tu vas a viver, que són els viveristes qui produeixen aquesta planta, no la trobem. Normalment és perquè s'ha esgotat, i s'ha esgotat perquè hi ha hagut una forta demanda.
20: Els vivers ens confirmen que poden faltar algunes varietats o arbres de les mides que busquen els jardiners i l'administració, però matisen que si hi hagués una planificació millor a mitjà i llarg termini, el problema desapareixeria. Necessiten anys per tenir arbres de les espècies i les mides que els demanen i, segons ells, sovint no reben els encàrrecs en prou temps.
0: El cultiu de l'alvocat guanya força al sud de les Terres de l'Ebre. L'epicentre és Alcanar, al Montsià. Ja són una vintena els productors que hi aposten. Entre els motius, la major rendibilitat que els cítrics, per exemple. Els productors neguen que consumeixin més aigua que altres cultius de regatiu. Alcanar, Jordi Barranca.
22: Defensen que no consumeix més aigua que els cítrics i que el problema és d'en substituir cultius d'estacar per alvocats, que això és el que ha passat precisament a zones d'Andalusia com ara Màlaga. Sentim David Martínez i Edith Gallardo, dos de la vintena de productors d'Alcanar.
23: Això és mentira. El problema que va haver que a Màlaga, tot això que veus aquí, per exemple, que és tot secà, són garrofers i oliveres, allí van agafar, van arrencar i van plantar aguacates. Llavors què? Se'ls va cap a l'aigua. Si aquí canviessin tots els taronges per aguacates, mos sobraria aigua.
24: Hem incorporat palla d'arròs del Delta i la llana d'ovella per fer que el cicle complet de l'aigua sigui més estable i no hi hagi tanta evapotranspiració.
22: De fet, n'hi ha alguns que aposten per l'agricultura regenerativa per rendibilitzar també encara més la terra. Entre els motius que expliquen l'auge del cultiu hi ha la rendibilitat.
23: Principalment jo crec que és per una alternativa econòmica. Si tu tens que vendre taronges a 30 cèntims l'any que van cares i pots vendre aguacates a 3 euros l'any que van baratos, encara que la producció d'aguacates sigui una mica menor que la de taronja, és més rendible.
22: Ara s'obtenen uns 200.000 quilos aquí a la zona d'Alcanar i en un futur es podria arribar als 300.000.

0: La imatge d'una nena afganesa de 12 anys amb uns penetrants ulls verds mirant a càmera és segurament una de les imatges més icòniques del món de la fotografia, que segur que recorden. L'autor és el nord-americà Steve McCurry, un dels grans fotoperiodistes contemporanis que avui visita Barcelona per presentar Icons, la gran exposició internacional que repassa 40 anys de trajectòria de les seves imatges més emblemàtiques. Montse Camps.
1: El Palau Martorell acull aquesta retrospectiva amb 150 obres en gran format, com el retrat de Sharbat Gula, coneguda com l'afganesa de mirada penetrant, que es va capturar en un camp de refugiats i es va fer mundialment famós, però també escenes captades de tot el planeta, des de Mongòlia al Paraguai, com la d'un home amb aigua fins al coll en un poble indi inundat pels monzons, que malgrat tot somriu, o l'estremidora imatge d'un nen peruà d'uns 4 anys plorant i apuntant-se amb una pistola. Rostres, paisatges i escenes de la vida quotidiana i també carregades d'intensa espiritualitat en temples i moments de silenci. McCurry es fixa molt especialment en les víctimes i els vulnerables i diu als seus 76 anys que la fotografia és el que li dona la vida.
2: That's just what gives us meaning.
3: És quelcom que dona sentit a la meva vida i l'omple d'un propòsit. És el que em fa viatjar per tot el món. Contribueix tant a la meva pròpia creativitat que no em puc imaginar no fer-ho.
1: Icons ocupa 3 plantes del Palau Martorell, s'inaugura demà i es podrà veure fins al 6 de setembre.
0: 5 minuts i seran les 10, moment com sempre per tota l'actualitat esportiva.
4: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
5: Bona nit, l'encapçalem pendents al desenllaç d'aquest Girona 1 Reial Societat, un partit transcendental per als gironins. Ara, minut 4 dels 5 que s'han programat de temps afegit, amb el Girona abocat a l'atac des de fa molta estona per mirar d'aconseguir aquesta victòria. Ara mateix el Girona disposa d'una falta lateral a l'esquerra del seu atac, que es disposa a xutar Lemar amb la cama esquerra buscant la centrada. La penja Lemar, molt passada llarga buscant el segon pal, però se n'ha anat més enllà i refusa la defensa de la Reial Societat. El Girona però recupera la segona jugada i ara des de la dreta l'atac que mira d'incorporar jugadors. Una munió de jugadors dels de mig a l'interior de l'àrea. Nova centrada ara des de la dreta. La tapa el porter Remiro, la pilota la buscava Estuani, que ha allargat la cama, i Remiro doncs que es queixa d'un cop amb Estuani, i joc aturat, estès a terra el porter de la Reial Societat amb Estuani disculpant-se, dient que no ha anat amb mala intenció, sinó que la pilota era dividida. L'atrapada però Remiro, i el Girona que ha tingut aquesta última ocasió per mirar a trencar el marcador i assolir una victòria que l'allunyaria, si més no, dels llocs de descens, el faria sortir de les places que fan baixa segona, on el Girona doncs ha començat aquesta jornada amb 39 punts, amb el punt que està sumant l'equip gironí ja definitiu perquè s'ha acabat el partit a Montilivi. Doncs el Girona que en suma un més i ja en té 40, en una classificació molt compactada a la zona baixa, en què abans també s'ha jugat el València 1, Rayo Vallecano 1, empat a 1 entre Girona i Real Societat, i a la classificació el Girona, que ara mateix sí que sortiria del descens amb 40 punts. Per sota, amb 39, hi ha l'Elx, que marcaria la permanència, i el Mallorca, i el Llevant, en zona de descens, Cuesa ha descendit a segona, l'Oviedo, amb 30. Per sobre del Girona, també amb 40, hi ha l'Alavés, i l'Espanyol ja amb 42, els mateixos que té l'Osasuna. L'Osasuna que rebrà el cap de setmana l'Espanyol en un nou duel directe entre equips en la zona de la zona baixa de la classificació. Les reaccions d'aquest Girona Real Societat les apropem a la transmissió que n'hem fet del Tot Gira de Catalunya Ràdio, que anirà fins a 10:15 de la nit. Recapitulant de l'enfrontament, el Girona ha firmat una actuació de gran desgast físic, molt intens l'equip de Michel Sánchez per mirar d'assolir aquesta important victòria que finalment se li ha escapolit, però galleda d'aigua freda després que el Girona xutés una pilota al pal mitjançant Sigankov. En un córner, John Martín ha rematat de cap per la Reial Societat i ha fet el 0-1 al minut 28. A la represa, el Girona ha estat capaç de reaccionar amb un Estuani que havia entrat de refresc al descans fent la igualada en una centrada lateral que ha rematat de primeres Estuani a la frontal de l'àrea petita al minut 66 per establir l'1-1 que ha acabat sent el definitiu.
4: 3CAT Info.
5: Per cert, a primera, també tenim en joc ara el Madrid 0, Oviedo 0 al minut 26 de joc al Bernabéu. En bàsquet, pendents del partit que teníem en joc a l'Olímpic de Badalona, a un Joventut Andorra de la 31a jornada de la Lliga ACB i que ja s'ha acabat. L'ha seguit en Jan Ortúzar, que ens apropa el resultat final. Jan, bona nit.
6: Bona nit. La penya ha guanyat per 101-79 amb un gran Ricky Rubio destacat amb 23 punts, 7 assistències i 28 de valoració. Cameron Hunt l'ha acompanyat amb 14 punts, mentre que l'Andorra Pustovi, exverdi negre, n'ha fet 14. Shannon Evans ha fet 11 punts i 18 de valoració, però encara això, una marxa més dels badalonins al segon i últim quart han sigut suficients per allunyar-se en el marcador i ser contundents amb una Andorra que... es complica de cara a seguir l'any que ve a l'ACB, degut a que el Sant Pablo Burgos ha guanyat una victòria més que ells i segueixen a posicions de descens. Per part de la penya, s'afiança en la sisena posició i és bastant probable que estaran als partits de post-temporada.
5: Un jove tot, doncs, que ha fet un pas de gegant per ser al play-off, no així l'Andorra, que haurà de suar molt per evitar el descens, on ara està situat a la classificació en penúltim lloc. I en hoquei patins, avui ha arrencat la Copa Femenina a Gijón amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final. Un català classificat, el Vilassana, que ha superat 2-1 al Manlleu en el segon partit del dia, remuntada inclosa de les urgellenques, i destaquem també la derrota del Cerdanyola a mans del Fraga, igualment per 2-1.
4: Trescat Info.

0: Són les 10. El govern i Esquerra presentaran dilluns al pacte pel tren orbital la condició d'Esquerra per donar el vistiplau als pressupostos. Es tracta d'un nou corredor ferroviari que unirà les ciutats de Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Hauria d'estar enllestit cap al 2040 i requerirà una inversió de 5.200 milions d'euros. Acaba sense acord la reunió entre el departament i tots els sindicats d'educació. Les parts han acostat posicions sobre l'escola inclusiva, però continuen encallades en l'increment dels salaris. Els sindicats en vaga reclamen una proposta sobre els sous per seguir negociant. La CGT porta als tribunals al Departament d'Interior per les filtracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. És la segona denúncia per aquesta causa després de la presentada per l'USTEC. Per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta que aquesta pràctica no és inèdita. Donald Trump diu que el president xinès s'ha ofert per resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz. Trump i Xi Jinping acorden a Pequín reforçar les relacions bilaterals dels Estats Units i la Xina amb l'objectiu de cooperar i donar estabilitat mundial. Vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol, el primogènit s'enfronta a una petició de pena de 29 anys de presó. La resta s'enfronten a 8 i 14 anys. Les acusacions afirmen que van crear una trama de corrupció política per enriquir-se, mentre que les defenses parlen de persecució política. L'1 de juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. El govern espanyol ho justifica per l'abaratiment dels preus, que ha frenat la inflació a l'abril, que a Catalunya se situa al 3%, una dècima menys que el mes de març. De moment, es manté la bonificació a la gasolina i al gasoil. Hi haurà una nova vaga a Rodalies a finals de maig o a principis del mes de juny, segons ha pogut saber aquesta emissora. La convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres perquè denuncien que no es compleixen els compromisos d'augmentar la plantilla a Catalunya, sobretot d'interventors.
1: Esports.
0: David Ubach.
2: El Girona surt dels llocs de descens després d'empatar a un a casa el seu partit davant de la Reial Societat en un duel que se'ls havia posat coll amunt als gironins amb un gol visitant al minut 28. Però la represa és Estuani, que havia entrat de refresc al descans, ha empatat a un amb el marcador definitiu al minut 66. El Girona suma el seu 40è punt i se situa un lloc per sobre ara mateix doncs, dels llocs de descens. Això a la 36a jornada a primera, en què ara estan jugant també Madrid i Oviedo amb empat a 0 al Bernabéu a la mitja hora de partit. A la Lliga CB de bàsquet, el Joventut s'ha imposat per 101-79 a l'Andorra en partit de la 31a jornada. Els verdinegres refermen la 6a posició, per tant, plaça de play-off, mentre que l'Andorra es manté penúltim, en lloc de descens. I a la Copa Femenina d'Hockey Patins s'han jugat ja avui els dos primers partits de quarts de final amb aquests marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
0: I ens falta el temps. Arriba una llengua d'aire fred que farà caure les temperatures màximes a tot el país, sobretot al Pirineu, amb un ambient de finals d'hivern. El dia serà ventós al sud del país i al litoral central. Els ruixats seran presents matí i tarda a les comarques de Girona, si bé els més intensos es donaran durant la tarda i es mouran cap a la zona de Barcelona.
1: Trescat Info.
0: Passen tot just 4 minuts de les 10. Molt bona nit, sóc la Txell Garriga i us acompanyaré fins a un quart d'11. Aquella hora, avui començarà el Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès, avui una mica més tard del que és habitual. Començarà quan acabi la retransmissió doncs, del partit del Girona, que s'està fent a Catalunya Ràdio. Un partit que, de fet, ha acabat fa molt poca estona, David Ubach.
2: I ha acabat amb empat a un entre Girona i Real Societat a Montilivi. Ara, a l'antena de Catalunya Ràdio, dins del Tot Gira, amb totes les reaccions en un duel que el Girona necessitava guanyar per esvair una mica els fantasmes del descens. Al final, un punt per al conjunt gironí i efectes classificatoris. Això el que significa és que el Girona suma el seu 40è punt i queda un punt per sobre dels llocs de descens. Ara mateix el conjunt gironí doncs, que s'escapoleix d'aquestes posicions compromeses, tot i que en els dos partits que queden haurà de seguir puntuant per evitar mals majors. A la classificació, de fet, tenim el Girona instal·lat provisionalment en la 16a posició amb 40 punts, els mateixos que té l'Alavés, que és 15, l'Espanyol 14 amb 42, i per sota ells 17è i Mallorca 18è en tenen 39, els mateixos que el Llevant, que és el 19è. Situació, doncs, molt comprimida en aquesta zona baixa, de la qual el Girona n'ha sortit gràcies a un punt que ha pogut salvar amb un gol d'Estuani, que ha significat l'empat a un definitiu, arribat en una rematada de primeres d'una centrada lateral per la banda dreta de l'atac del Girona a la segona meitat, al minut 66, després que al primer temps, al minut 28, la Reial Societat s'avancés amb un gol de cap de Joan Martín al minut 28 a la sortida d'un córner, en un enfrontament que el Girona ha començat amb molta intensitat i amb un gran desgast físic per buscar un gol que el situés amb avantatge en el marcador. Ha estat a punt d'arribar amb empat a 0 amb un xut al pal de Zienkov, però després s'ha avançat la Reial Societat fins que Estuani ha acabat empatant a un, després d'un inici de represa també d'un Girona molt ficat en el partit, ben conscient la plantilla de Michel Sánchez del que s'hi jugava.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, David. Bona nit.
2: Bona nit.
0: Nosaltres seguim amb més notícies, com us dèiem, avui fins un quart d'onze. Esquerra i el govern presentaran dilluns l'acord per construir la nova línia orbital ferroviària. És el pas previ al pacte dels pressupostos, com us va avançar 3CAT Info. Segons els republicans, el projecte per unir les principals ciutats de la segona corona metropolitana requereix una inversió de 5.200 milions d'euros que volen que assumeixi l'Estat i 15 anys de treballs. Els d'Oriol Junqueras han convocat dilluns un Consell Nacional per abordar si els donen les condicions per una entesa pressupostària. Marta Corbalán.
3: Es tracta d'un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. D'aquesta manera quedarien connectades les capitals de comarca de la segona corona metropolitana. No és una proposta nova, sinó que es va concebre fa més de 20 anys, però va quedar guardada en un calaix i ara Esquerra l'ha recuperat. La línia ferroviària orbital tindria una longitud total de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams ja en funcionament. La proposta d'Esquerra, que avui ha presentat davant dels càrrecs electes del partit, és que el nou corredor ferroviari estigui acabat l'any 2040 i els republicans demanen que l'Estat n'assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros, tot i que una part del finançament podria provenir del Banc Europeu d'Inversions. El corredor ferroviari orbital és el desllorigador que podria encarrilar el suport d'Esquerra als pressupostos de la Generalitat, un acord que es podria desencallar la setmana que ve.
0: I acaba sense acord la taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats, la primera des que ha començat el cicle de vagues als centres educatius. Malgrat que les dues parts han acostat posicions pel que fa, per exemple, a l'escola inclusiva, les negociacions continuen enrocades per la qüestió de les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat a tornar-se a reunir dimarts que ve, però els sindicats convocants de les vagues diuen que només hi assistiran si dilluns els envien una proposta en aquest sentit. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, ha evitat referir-se a explícitament a les retribucions, però diu que a l'acord hi ha marge per proposar millores laborals.
4: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien, en aquest sentit, poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que, de manera responsable, ha de fer el departament i també, de manera responsable, han de fer les organitzacions sindicals.
0: El sindicat majoritari USTEC, però, acusa el govern de no voler moure's fora de l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Són declaracions del coordinador sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
5: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que vam fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
0: Mentrestant, els sindicats, Comissions Obreres i UGT han valorat positivament la trobada d'avui i esperen que les altres forces sindicals també s'assumin a l'acord. Doncs bé, la CGT ha portat als tribunals al Departament d'Interior per les infiltracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. El sindicat ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè considera que es van vulnerar drets fonamentals, com per exemple els drets de reunió i de vaga i la llibertat sindical. Aquesta denúncia s'afegeix a la que ja ha presentat l'USTEC pel mateix cas. Laura Gené és la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
6: Ahir a la compareixença, a la mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia i això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si hi ha eleccions, per si arriba a l'extrema dreta, però és que amb un PSC així gairebé que l'extrema dreta ja la tenim governant.
0: En una compareixença aquest dimecres al Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, va demanar disculpes per la infiltració doncs, de les dues agents en assemblees de docents. Avui les ha reiterat al matí als matins de TV3, on ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita.
7: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
8: Consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i d'així tots els anteriors?
7: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això. Sí, potser haurem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
0: El Digital La Directa assegura en un article de documentació interna dels Mossos que demostra que s'ha espiat reiteradament assemblees sindicals i polítiques com a mínim durant dues dècades. La policia catalana pretenia destruir aquesta documentació a la incineradora de Sant Adrià de Besòs abans de l'aplicació de l'article 155 l'octubre del 2017 i va ser requisada per la policia espanyola.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que el president xinès, Xi Jinping, s'ha ofert per ajudar a resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz. Trump ho ha dit a Pequín en una entrevista a la cadena Fox News.
9: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit si puc fer alguna cosa m'agradaria ajudar.
0: La primera jornada de la visita oficial de Donald Trump a la Xina s'ha tancat amb un sopar de gala. Abans, el president xinès ha celebrat l'acord entre Washington i Pequín per reforçar les relacions bilaterals amb l'objectiu de donar estabilitat mundial.
10: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar. Hem acordat construir una relació estratègica constructiva i estable entre la Xina i els Estats Units.
0: Trump ha convidat el president xinès a visitar els Estats Units el mes de setembre.
11: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
11: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: La rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas natural per la guerra s'acabarà aquest mes. A partir de l'1 de juny, l'impost perdrà la reducció del 10% i tornarà, doncs, al 21% habitual. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho justifica per les dades de l'IPC del mes passat, que reflecteixen una lleugera moderació de la pujada dels preus per l'abaratiment de la factura de la llum.
12: Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata, incluso en este contexto de guerra. Por lo tanto, habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
0: La gasolina i el gasoil, que també tenen un IVA reduït, se'n continuaran beneficiant almenys fins al 30 de juny. A Catalunya, l'increment general dels preus s'ha situat al voltant del 3% interanual a l'abril, una dècima menys que el mes de març. En el conjunt de l'Estat, la inflació, però, ha passat del 3,4% al 3,2%. Més qüestions. Rodalies es tornarà a aturar en les pròximes setmanes per una vaga que convocaran la UGT i Comissions Obreres, segons ha pogut saber aquesta emissora. La vaga serà a finals del mes de maig o a principis de juny. Els sindicats reclamen més personal, sobretot interventors, perquè consideren que no es podran cobrir els processos de mobilitat que ha obert la companyia. Ho explica Francisco Cárdenas, responsable de la UGT a Renfe.
13: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren y con los números que se han hecho, con las movilidades tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
0: Doncs bé, amb aquesta informació nosaltres ho deixem aquí. A aquesta hora us deixem amb el Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquet. Que vagi molt bé, bona nit.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar.

0: Esquerra i el govern signaran dilluns el pacte per a l'anomenat tren orbital, el pas que desencalla el sí dels republicans als pressupostos de l'executiu de Salvador Illa. Aquesta nova línia ferroviària està concebuda per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Sobre el paper, costarà 5.200 milions d'euros i la idea és que estigui acabada l'any 2040. Esquerra celebrarà dilluns un Consell Nacional Extraordinari que ha d'avalar la decisió que hem conegut aquest vespre.
1: Catalunya nit. L'augment salarial continua sent l'escull principal en les negociacions entre el Departament d'Educació i els sindicats després que la reunió d'aquest matí hagi acabat sense acord. Avui, al Catalunya Nit, ens preguntarem si els sous que perceben els mestres i professors a la resta de països de la Unió Europea són gaire diferents dels d'aquí.
0: En la crisi amb els Mossos per les infiltracions, l'endemà de demanar disculpes, la consellera Parlon posa en dubte que això mateix no ho hagin fet els governs anteriors.
2: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
3: Però vostè, consellera, sí, vostè està insinuant que això 40... pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
2: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això. Va. Sí, potser haurem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
0: Declaracions de Parlon als matins de TV3. La CGT ja ha presentat la denúncia contra aquesta operació dels Mossos.
1: Dotze anys després de la confessió de Jordi Pujol, el macrojudici contra ell i els seus fills i alguns empresaris ha quedat vist per a sentència, que per cert podria fer-se pública abans de l'estiu. La Maria Núria Rebelle és qui ha seguit el judici a l'Audiència Nacional i avui ens farà un bon resum per saber sobretot on s'ha posat el focus especialment i en algunes interioritats també.
4: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda, li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
0: Donald Trump i Xi Jinping exhibeixen bona sintonia durant l'estada del president nord-americà a la Xina. Es conjuren, diuen, per estabilitzar el comerç internacional sempre que la Xina avisa els Estats Units no es fiquin amb Taiwan.
1: I us explicarem un avenç que pot ser molt important per a les persones amb celiaquia. Investigadors de Barcelona han desenvolupat una molècula capaç de degradar el gluten abans que provoqui la resposta inflamatòria.
5: I hem vist que, efectivament, quan li donem el gluten, però, a més, li donem la celiacasa, aquesta celiacasa és capaç de degradar aquest gluten i el més important és que ho fa a nivell de l'estómac. Podria ser efectiu a nivell de prevenir, no?, tot aquell dany que es pot provocar en un pacient celíac.
6: Cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
7: Jo ho vaig notar com electricitat.
8: Tengo mucha ansiedad.
0: I veurem com li va a Aina Clotet a la seva estrena com a directora al Festival de Cinema de Cannes. La seva primera pel·lícula és Viva i parla de la por a la soledat i del desig també davant la possibilitat de la mort.
1: Són les 10 i 19 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana, i aquest pot ser el pas previ per aprovar els pressupostos de la Generalitat. El nou corredor hauria d'estar acabat d'aquí 15 anys amb una inversió total de 5.200 milions d'euros que Esquerra demana que assumeixi íntegrament l'Estat. La línia orbital és la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos. Segons ha pogut saber 3Cat Info, els republicans han convocat un Consell Nacional, un dels màxims òrgans del partit, el mateix dilluns a la tarda, per valorar si es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. Barcelona, Marta Corbalán.
1: Hola, bona nit. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. D'aquesta manera quedarien connectades les capitals de comarca de la segona corona metropolitana. No és una proposta nova, sinó que es va concebre fa més de 20 anys, però va quedar guardada en un calaix i ara Esquerra l'ha recuperada. La línia ferroviària orbital tindria una longitud total de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams ja en funcionament. La proposta d'Esquerra, que avui ha presentat davant dels càrrecs electes del partit, és que el nou corredor ferroviari estigui acabat l'any 2040 i els republicans demanen que l'Estat n'assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros. El corredor ferroviari orbital és el desllorigador que encarrilaria el suport d'Esquerra als pressupostos de la Generalitat. Un acord, el dels pressupostos, que es podria presentar també la setmana que ve, després que el primer intent de negociar-los el mes de març fracassés per la negativa de l'Estat a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF.
2: La primera reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat aquest cicle de vagues ha acabat sense acord. Les dues parts sí que han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però un dels principals esculls ara per ara per als sindicats continuen sent les millores salarials. El govern ha obert la porta a estudiar el marge de millora de les condicions laborals. Ara bé, sense verbalitzar la paraula salaris, tots plegats s'han emplaçat dimarts de la setmana vinent a una nova reunió. Maria Costa, bona nit.
3: Bona nit.
2: La reunió d'avui arribarà, la de dimarts arriba ja amb algunes condicions sobre la taula. Quines són?
3: Doncs les que han posat els sindicats convocants de la vaga diuen que només hi assistiran si dilluns, el dia abans de la reunió, el govern els fa arribar una proposta concreta, en primera instància salarial, i també, en segon lloc, sobre el pla de xoc en l'escola inclusiva. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, ha evitat referir-se explícitament a retribucions, però diu que a l'acord hi ha marge textualment per millorar laborals.
4: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien, en aquest sentit, poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que, de manera responsable, ha de fer el departament i també, de manera responsable, han de fer les organitzacions sindicals.
3: El sindicat majoritari USTEC, però, acusa el govern d'estar enrocat dins l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT, ho deia el coordinador sindical de la USTEC, Andreu Mumbrú, al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
5: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, de burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
3: I qui ha vist amb bons ulls la trobada d'avui han estat els sindicats, Comissions Obreres i UGT, que esperen que les altres forces sindicals també s'assumin aquest acord.
0: Doncs de moment, sense acord, segueixen les vagues. Demà a Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran. Avui ha estat el torn de les comarques de Girona i la Catalunya Central. L'aturada ha tingut un seguiment d'un 55%, segons el sindicat majoritari, i d'un 21,5%, segons el Departament d'Educació. A Girona s'han manifestat pels carrers del centre uns 4.500 professors, segons la policia municipal, 8.000 segons el sindicat USTEC. Alguns dels docents ens explicaven el seu dia a dia.
6: Tinc 30 alumnes a l'aula, dels quals tinc 8 o 10 TDAHs, dos amb trastorn de l'espectre autista, dos amb altes capacitats.
7: Que cada vegada hi ha nens que no accepten el no i aquest no pot representar doncs, agredir amb un company, agredir amb un mestre. Jo en tinc un nen que és sord, tenim una noia que ens ve a ajudar 3/4 d'hora a la setmana, que és molt trempada, però és clar, tot és voluntari.
0: Una protesta que ha coincidit amb els carrers guarnits pel temps de flors al barri vell. Els manifestats han aprofitat per fer una visita irònica i demanar a la gent que s'assumi a la lluita.
2: Bé, una de les qüestions encara enrocades, dèiem, és la millora dels salaris en tot allò en què la Generalitat té marge, que són principalment els complements al sou base, que és justament el que marca les diferències amb altres territoris de l'Estat pel diferent cost de vida. Al marge d'això, avui al Catalunya Nit ens hem volgut fixar en com tracta cada país europeu el personal docent a través dels seus salaris i mirar si hi ha una gran diferència amb el que passa aquí. Per analitzar-ho hem utilitzat dades de l'Euridice, que és una xarxa de la Comissió Europea que analitza els sistemes educatius europeus. Maria.
3: Sí, d'entrada hem d'explicar que per fer aquesta comparativa el que farem és fer servir l'indicador de l'estàndard de poder adquisitiu. És un indicador perquè ens entenguem que el que fa és que ens permet igualar doncs, totes les diferències de cost de vida que hi ha entre els països europeus i així poder comparar els salaris des de tots els països és una mateixa casella de sortida.
2: Per tant, els posem tots en situació d'igualtat, agafem els estats europeus i n'eliminem les diferències de cost de vida.
3: Sí, per exemple, Agnès, si ens en fem una idea, ens podem inventar doncs, una nova moneda per tothom, deixant, evidentment, els euros a banda. Si ens fixem en el salari d'un mestre d'educació primària que acaba de començar la carrera professional, veiem que Espanya se situa com el 8è país que més bé paga d'Europa. En aquest escenari d'igualtat, el mestre de primària espanyol cobra 37.400 i el més ben pagat és el mestre alemany, que arriba fins a una xifra de 53.100. Just darrere el segueixen de ben a prop Luxemburg i Suïssa. Si ens fixem en els països veïns, per exemple, com França, Portugal, no ens els trobem fins a la 14a i 15a posició.
2: Fixem-nos en el cas dels professors de secundària. Què passa?
3: Doncs que Espanya, hem de dir que s'enfila unes posicions més amunt, és el 5è país que paga més bé d'Europa amb un valor de pràcticament 42.000. Això són uns 20.000 per sota del valor que té, per exemple, el salari més alt, que és a Luxemburg.
2: Molt bé. Quin és el país que menys paga al seu personal docent, Maria?
3: Doncs en els dos casos, tant primària com secundària, trobem Albània. Si eliminem de nou les diferències econòmiques que hi ha a tots els països i tornem a agafar el valor d'aquesta moneda inventada, un mestre albanès, ara si ho direm bé, rep 13.000, mentre que el luxemburguès en rep 60.000.
2: Molt bé, aquest informe també preveu quants anys pot tardar un docent a percebre el seu salari màxim, Maria.
3: Sí, aquí també hi ha una diferència abismal. A l'Estat espanyol, un docent pot arribar a trigar 39 anys, 39, a cobrar el seu màxim del seu sou, i en altres països, com per exemple Dinamarca o Finlàndia, la xifra es redueix a 10 anys.
0: Gràcies. Doncs un altre tema que està portant també polèmica aquests dies és el de les sortides. Doncs bé, el Departament d'Educació ha comunicat als centres escolars que els claustres de docents no són l'espai per debatre si es fan o no les colònies o sortides del curs que ve. Assegura que aquestes qüestions s'han de plantejar als consells escolars. El sindicat CGT o la plataforma Aturem Sortides i Colònies ho consideren un intent de coacció. Maria.
3: Sí, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que aquesta qüestió és un fet, no?, que s'ha de parlar amb les famílies, els alumnes, en tot aquest sí del consell escolar, que és consultiu.
8: Qualsevol de les activitats que es duguin a terme, ja siguin sortides, colònies o viatges d'estudi, també s'ha d'acordar en els consells escolars, que és l'àmbit en definitiva en el qual això s'ha d'aprovar, i per tant jo emplaço en aquest sentit que aquestes decisions pertoquen no només als docents sinó al conjunt de la comunitat educativa representada en els consells escolars.
3: I Laura Gené, portaveu de la CGT, diu que el futur de les colònies d'estiu ha de passar sí o sí per les millores laborals.
9: S'està explotant el monitoratge, no té 12 hores de descans entre jornades, no estan cobrant el que diu el conveni i, per tant, o això es desencalla o tenim un acord també a nivell de colònies o potser ens trobarem que tampoc hi haurà colònies a l'estiu.
3: I a més defensa que la llei d'educació ja habilita aquests claustres que es pugui parlar de qualsevol activitat educativa.
2: Gràcies, Maria. L'altre front obert que té el departament, el govern amb el sector educatiu és pel cas de la infiltració de Mossos d'Esquadra en assemblees de docents. La CGT ja ha portat als tribunals al Departament d'Interior per aquesta operació. Recordem-vos la segona denúncia per aquest cas, després de la que ja ha presentat l'USTEC. Quins són els motius d'aquesta segona denúncia, Toni Forteza?
10: Doncs la CGT ha presentat el recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè considera que es van vulnerar drets fonamentals com els drets de reunió i de vaga i la llibertat sindical. Laura Jané és la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
11: Ahir a la compareixença a la mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia i això ens preocupa moltíssim. No, estem molt alerta per si hi ha eleccions, per si arriba l'extrema dreta, però és que amb un PSC així gairebé que extrema dreta ja la tenim governant.
10: En aquesta compareixença que feia referència a Laura Jané, la consellera d'Interior, Núria Parlon, va demanar disculpes per la infiltració dels agents en l'assemblea dels docents. Avui les ha reiterat als matins de TV3, on ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita.
12: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
13: Però vostè, consellera, sí. Vostè està insinuant que això 40... pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas, i d'així

0: a l'article 155 l'octubre del 2017 i va ser requisada per la policia espanyola.
1: Gràcies, Toni. I continua també les protestes del sector educatiu a València, que segueix amb la vaga indefinida. No han arribat a cap acord amb la conselleria i en la reunió d'avui es tornaran a trobar dilluns que ve. Els sindicats reconeixen que les negociacions han arrencat, però les propostes són poc concretes i insuficients, diuen, per desconvocar les mobilitzacions. En la proposta presentada avui per la conselleria no s'hi recollia cap augment salarial per als docents. Marc Candela és el portaveu del Sindicat Majoritari de l'Ensenyament al País Valencià.
2: Estem aconseguint que almenys se senten a escoltar-nos. De forma insuficient encara, però com a mínim ja tenim encarrilada una negociació.
1: Doncs farem ara 2 minuts de pausa per la publicitat i a la tornada el més destacat del judici pel cas Pujol, no només d'avui, sinó de tots aquests mesos que ha durat. Ens ho explicarà la Maria Núria Revella, avui que el judici ha quedat vist per a sentència.
3: Catalunya nit.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
5: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
6: Arriba la 14a edició de Curt Circuit, el cicle que fa vibrar les sales de tot el país amb concerts únics, íntims i propers. Artistes emergents i consolidats a sales d'arreu del territori català durant tot l'any. Descobreix la programació i compra les entrades a curtcircuit.com. Vine i gaudeix de la música com mai.
7: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany, per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
8: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Estàs confonent correlació amb causalitat, que
11: no,
10: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la
11: Unió. Ja ho sé,
10: que és,
11: el mateix
10: que
11: la IA.
10: Que tots els pobres siguin delinqüents.
12: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
13: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
14: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
15: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
16: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si és que cantes somrient sempre.
9: Amb Ricard Ostrell.
17: Em van passant coses.
16: Sí.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
7: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
18: Mig any després d'arrencar, avui ha quedat vist per a sentència el judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol, contra Mercè Gironès, que és l'exdona del primogènit, i 9 empresaris. Jordi Pujol Ferrusol, el fill gran, s'enfronta a una petició de pena de 29 anys de presó, la seva exdona 17, el seu germà Josep 14 i la resta 8. Per als empresaris es demanen 5 anys de presó. Bé, les acusacions han donat per fet que els diners que la família té a Andorra van créixer a través de la corrupció política. En canvi, les defenses parlen de muntatge polític i de revenja contra la família Pujol. Qui ha seguit el judici tots aquests mesos a l'Audiència Nacional és la Maria Núria Revelle. Bona nit, Maria Núria.
19: Hola, bona nit.
18: Tu que has seguit el gruix d'aquest judici, què es buscava aclarir?
19: Doncs s'havia de dilucidar d'on provenien els diners que la família tenia a Andorra, si n'era coneixedora a la hisenda pública i si es van multiplicar arran de la corrupció política. La procedència en tant que diner negre no s'ha aclarit, per això diuen les defenses, no hi ha prova per condemnar ningú. La hisenda pública no en sabia res perquè eren diners ocults, concretament divises. Els germans Pujol, el 2014, es van acollir a l'amnistia fiscal del ministre Montoro, tots llevat d'Oriol Pujol, que el 2009 va renunciar a la seva part. Si provenien del pagament pagament de comissions d'empresaris a canvi d'adjudicació d'obra pública tampoc ha quedat clar, perquè els empresaris jutjats han dit que quan més feina van tenir, més adjudicacions va ser amb el tripartit.
18: S'ha parlat bàsicament del fill gran de l'expresident, de Jordi Pujol Ferrusola. Per què?
19: Perquè és qui va administrar els diners de l'avi, els va repartir entre els germans i la mare, i sobretot perquè és qui els va multiplicar

0: Multiplicar en pocs anys. S'ha entrat al detall de tots els seus negocis a Catalunya, a l'estat espanyol i a l'estranger, amb la concreció de desenes de societats. Segons les acusacions, són societats pantalles per distreure l'origen dels diners. En canvi, per les defenses, són reals i imprescindibles per fer negocis. L'advocat José María Fuster Fabra, que defensa l'empresari empordanès Josep Mayola, té aquesta teoria.
1: Al senyor Jordi Pujol Ferrusola se le coloca como en una especie de virus financiero contaminante. Y a partir de ahí, toda la familia ha cometido delitos, todos los empresarios que han tratado con él han cometido delitos y todos los empresarios se convierten en empresarios afines a Convergencia.
0: No es jutjava el presumpte finançament il·legal de Convergència Democràtica, però se n'ha parlat. De fet, el mateix Jordi Pujol Ferrusola ha reconegut que va avalar préstecs de diversos proveïdors del partit.
2: Expliquem-ho, Maria Núria, quins són els pilars de les acusacions.
0: S'han centrat en el resultat de les comissions rogatòries que han fet a diversos països on Jordi Pujol hi feia negocis, però sobretot en l'informe de l'investigador de la Policia Nacional de la UDEF. Segons les defenses, tenia viatge ideològic i es basava en sospites. De fet, ell mateix, abans de començar a declarar, va confessar que tenia animadversió contra la família Pujol, una afirmació que l'invalidava com a testimoni i que el tribunal va intentar esmenar. Per les defenses, s'ha fet un poti-poti per incriminar la família Pujol. També hi va haver una estirella ronça important amb els pèrits perquè afirmen qüestions totalment contràries. Si sentim els qui declaren com a membres de l'agència tributària i si sentim els exinspectors de l'ens contractats pels Pujol.
2: Un dels episodis més seguits i més controvertits ha estat l'obligació de fer anar fins a la seu de l'Audiència Nacional l'expresident Pujol, de 95 anys d'edat i amb signes de demència.
0: Tant el ministre de Justícia com el president de la Generalitat van criticar aquesta decisió del tribunal, que tot i tenir tres estudis mèdics sobre la taula que afirmaven que Pujol Soley no estava en condicions de seguir el judici, el van obligar a traslladar-se fins a San Fernando de Henares. El tribunal, després de veure'l amb els seus propis ulls, el va apartar del procediment i després el va exonerar. Fonts pròximes a la família Pujol ens han explicat que l'expresident encara hi ha moments que creu que ha d'anar a declarar i assaja a casa què dirà a Ses Senyories.
2: I la sentència, Maria Núria, per quan s'espera?
0: Doncs el tribunal diu que no vol trigar, ho ha avançat un company del diari Ara. La sentència podria ser realitat abans de les vacances d'estiu. De tota manera, dependrà de les càrregues de feina del tribunal i de si s'han de reescoltar algun testimoni o mirar molta documentació.
2: Molt bé, moltes gràcies. Bona nit.
0: Adéu, bona nit.
3: I entrem ara a la recta final de la campanya electoral a Andalusia, que hem viscut amb crides a la mobilització.
4: De la mano, cada uno y cada una de otros compañeros, formaremos esa ola que va a dar una sorpresa. Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
5: Ponernos delante de todos, siendo los number one. Ya está bien que el sur esté abajo y el norte arriba. Le vamos a dar la vuelta. El sur es el uno y los demás que vayan detrás.
3: El Partit Popular, que aspira a revalidar la majoria absoluta i a no dependre de Vox, en canvi, el Partit Socialista, amb l'exministra María Jesús Montero de candidata, intenta evitar un fracàs que també arrossegui Pedro Sánchez. Tenim una enviada especial a Sevilla, és la Paula Brujats. Bona nit, Paula.
6: Què tal? Molt bona nit.
3: A veure, en principi sembla clar que si no hi ha una super sorpresa, el Partit Popular guanyarà diumenge i que la gran incertesa és si haurà de pactar amb Vox per governar. Però, en tot cas, els populars tornaran a dominar en una comunitat que durant 40 dècades va ser socialista. Què és el que ha canviat? Què explica aquest gir?
6: Sí, aquesta és justament la gran pregunta. Totes les enquestes donen com a guanyador el PP. Juanma Moreno Bonilla podria obtenir aquesta majoria absoluta i governar per tercera legislatura. I tot això gràcies, diuen, al seu perfil assossegat, un perfil sense estridències que fuig de l'enfrontament i que, segons la politòloga Anna Salazar, amb qui hem parlat avui, és un estil molt semblant al del PSOE clàssic andalús.
7: Un perfil que a él le sienta muy bien y que es el que él defiende, y su campaña ahora mismo es todo hecho así, ¿no? Moderado, alejado de los broncos y tal, ¿no? Eso gusta porque es un perfil muy parecido al de los líderes del Partido Socialista anteriores.
6: Juanma Moreno Bonilla, que triomfa pel seu perfil i triomfa també perquè votar a la dreta ja no és un tabú a Andalusia. Ho vam detectar fa 4 anys, quan vam ser aquí en aquelles últimes eleccions, i això ara veiem que s'ha consolidat. Ens ho ha explicat Enric Millo, l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya i ara amb càrrec al govern i al PP andalusos.
8: És una revolució sociològica a Andalusia. Es constata que la dreta pot governar Andalusia i no passa res. No es perden drets socials, no se li treu a ningú res, no... hi havia por a la dreta, no? Els senyoritos, etcètera, no?
6: I a tot això que explicava Enric Millo s'hi suma també que el PSOE encara li passa factura a la corrupció, el cas del Zero d'Andalusia, recordareu. Ens ho ha dit l'exministra del PP i exalcaldessa de Màlaga, Celia Villalobos, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Pues los ciudadanos al final deciden que les va mejor con unas políticas del Partido Popular que del Partido Socialista. Han sido 40 años con muchos problemas, con mucha corrupción, con muchas historias, y ha llegado el momento del cambio, simplemente.
3: Per tant, Millo i Villalobos reflecteixen aquesta eufòria, podríem dir gairebé, del Partit Popular, que contrasta amb el sentiment del PSOE, que passa per un dels seus pitjors moments, i María Jesús Montero vol convertir les eleccions en un plebiscit contra la gestió del Partit Popular. Com està encarant la campanya?
6: Sí, doncs, la sanitat pública com a lema. María Jesús Montero, que confia remuntar gràcies justament als errors, diu, del govern del Partit Popular. Montero s'aferra a la crisi dels cribratges del càncer de mama. Recordareu que es calcula que ha afectat 2.000 dones andaluses, com la Charo Castro, n'és una d'elles. Durant mesos va tenir un bony al pit. Primer va estar molts mesos esperant una mamografia i després molt de temps esperant perquè li comuniquessin el resultat.
10: Y hasta 7 meses más tarde no me confirmaron que era cáncer. Entonces, ahí ya tenía el tumor casi 3 centímetros y la han gestionado muy mal. Y no es solo en el cáncer de mama. Es que no ha hecho nada en 8 años. Lo que ha hecho es empeorarlo. Hay que echarlos. Hay que echarlos.
6: Les afectades pels cribratges diuen això, però la Marea Blanca d'Andalusia també denuncia la mala gestió del govern de Moreno Bonilla. Andalusia és, perquè tingueu dades, la comunitat amb més mortalitat d'Espanya, amb les llistes d'espera més llargues, i això és, segons el portaveu de la Marea, Sebastián Martín, perquè el Partit Popular ha desmantellat la sanitat pública.
11: És un traje amable para que la gente se crea que Juanma es un chico guay, competente, juega con esa hipocresía. Por un lado está dando dinero a la privada y por otro lado dice que defiende la pública, o sea.
6: María Jesús Montero, que surfeja en aquesta onada de la sanitat i de la defensa dels serveis públics, però en canvi què la penalitza? Doncs la castiga la motxilla que arrossega de la Moncloa, on era vicepresidenta i ministra d'Hisenda, i justament el fet d'haver negociat el nou model de finançament amb Esquerra, tot i que Andalusia és la comunitat que en surt més beneficiada.
3: I el que és il·lustratiu també, Paula, és quines cartes ha jugat cada campanya. Pedro Sánchez s'ha volcat amb María Jesús Montero, mentre que, en canvi, Juanma Moreno ha apartat Alberto Núñez Feijóo. Com ho hem de llegir, això?
6: Sí, Montero amb Pedro Sánchez, perquè aquí hi ha molts andalusos que van votar Sánchez a les generals, però que Andalusia ara voten al Partit Popular, i això no és menor, i, en canvi, Moreno Bonilla, que no vol ser Alberto Núñez Feijóo, i per això en aquesta campanya s'ha desmarcat totalment del líder del PP per intentar marcar aquest perfil propi que explicàvem al principi, que el reforça com a candidat moderat. Segons Ana Salazar, politòloga, a Moreno Bonilla ha vetat Feijóo.
12: Yo es que creo que le ha puesto un cordón sanitario en Despeñaperros. Y entendiendo la distancia que Juanma Moreno Bonilla pone con el propio Partido Popular, entiendo que los dos líderes no aparezcan juntos.
6: Ha vetat Feijóo, deia, sobretot també per allunyar-se dels pactes que ha fet el Partit Popular amb l'extrema dreta de Vox en les últimes comunitats on s'ha votat. Per què? Doncs perquè Juanma Moreno no vol que li passi factura a Andalusia, i així ens ho explicava Enric Millo.
8: Vox no aspira a governar, Vox aspira a posar pals a les rodes, a fer xantatges i a demanar prebendes. I la gent aquí en aquests moments no vol lios, vol estabilitat, veuen que això creix, que això va endavant.
6: La gent no vol embolics, deia Millo, en referència a la prioritat nacional, l'aposta estrella de Vox, que tot apunta que l'extrema dreta de Santiago Abascal s'estancarà diumenge a Andalusia, on fa només un any, segons les enquestes, eren el partit que més creixia.
3: Doncs aquestes eleccions andaluses, que són les últimes del cicle electoral que hem anat explicant aquí durant els últims mesos a Catalunya Ràdio, i que segurament també marcaran, i sobretot aquestes, el camí de les eleccions generals. Demà, últim dia de campanya, que tornarem a seguir amb tu, Paula. Gràcies i bona nit.
6: Bona nit, fins demà.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
15: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més al dia.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
18: Tota comunitat necessita un cor.
19: Un cor? Per què?
18: Per fer-la bategar. Per crear vincles. Per arrelar-nos al territori.
19: I reforçar la identitat?
18: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
19: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
20: La nit dels ignorants s'hereda.
21: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
20: Pot arribar a travessar oceans.
22: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
20: Veu com creixen els seus oients màgics.
23: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
20: I posa la pell de gallina.
24: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
25: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
24: I és que m'heu posat la pell de gallina.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
26: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: En la primera jornada de la visita de Donald Trump a la Xina, el mandatari nord-americà ha acordat amb Xi Jinping reforçar les relacions bilaterals entre Washington i Pequín, tot plegat amb l'objectiu de cooperar i donar estabilitat mundial. Xi adverteix Trump, això sí, que no es fiqui amb Taiwan. Pequín, Francesc Canals.
1: Les bones paraules han acompanyat tota la posada en escena d'aquesta cimera ajornada per l'atac nord-americà a l'Iran, que no vol dir que la qualitat d'imprevisible de Donald Trump hagi deixat de preocupar Pequín. En les paraules que han precedit el seu brindis en el banquet ofert a Donald Trump, el president xinès ha posat l'èmfasi en l'estabilitat.
2: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar. Hem acordat construir una relació estratègica constructiva i estable entre la Xina i els Estats Units.
1: Aquest nou marc per als pròxims anys seria un intent de la Xina d'evitar sorpreses com les que provoca Donald Trump. Per exemple, la crisi de l'estret d'Hormuz, un mal de cap afegit a una economia xinesa ja menys dinàmica. El president dels Estats Units ha correspost amb un to positiu i ha convidat Xi Jinping i la seva esposa a visitar la Casa Blanca el 24 de setembre. En el banquet també hi eren convidats els amos de les grans empreses nord-americanes, a les quals Xi Jinping ha promès un major accés al mercat xinès. La jornada començava amb la rebuda al Gran Palau del Poble per un Xi Jinping més distès, inclòs algun esbós de somriure. La Xina considera que Trump, que presumeix d'establir relacions personals amb els altres líders, és sensible al bon tracte. En tot cas, lluny de l'ull públic, Xi Jinping ha llançat un clar advertiment. Taiwan, que Pequín no ha renunciat a recuperar per la força, és una línia vermella.
3: Deu minuts per arribar a les 11. Ara us parlem d'un avenç científic que podria canviar el futur del tractament de la celiaquia. Investigadors de Barcelona han desenvolupat una molècula capaç de degradar el gluten abans que provoqui la resposta inflamatòria de la malaltia. Cèlia Forment, bona nit.
4: Bona nit.
3: Què és el que han descobert?
4: La investigació parteix d'una curiosa planta carnívora que utilitza enzims digestius per descompondre les seves preses. Els científics el que han fet és aprofitar aquest mecanisme natural per crear una molècula que actua en l'entorn de l'àcid de l'estómac i trenca les parts més tòxiques del gluten. La molècula l'han batejat com a celiacasa i l'ha desenvolupat un equip de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària i també la Universitat de Barcelona. L'investigador Francisco Pérez Cano n'és el director.
5: I hem vist que, efectivament, quan li donem el gluten, però a més li donem la celiacasa, aquesta celiacasa és capaç de degradar aquest gluten i el més important és que ho fa a nivell de l'estómac. Podria ser efectiu a nivell de prevenir, no?, tot aquell dany que es pot provocar en un pacient celíac. Era capaç de manifestar, doncs, menys d'aquestes afectacions, no? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
4: Les proves s'han fet en ratolins, amb molts bons resultats, han pogut reduir la inflamació intestinal, la resposta immunitària i fins i tot alteracions de la microbiota. Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant, també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement de la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys. L'estudi s'ha publicat a la revista Embo Molecular Medicine.
6: Catalunya nit.
7: El meu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
8: Jo vaig notar com electricitat.
9: Tengo mucha ansiedad.
0: Això és Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que avui s'ha presentat a la Setmana de la Crítica del Festival de Cinema de Canes. I aquesta ha estat la reacció del públic quan s'ha acabat la projecció.
10: Vale, deixa'm tranquil·la d'una vegada.
11: La vida és això. És impossible no vibrar amb ningú.
0: I aquests aplaudiments per subratllar que a Canes triomfen aquests dies dues pel·lícules en català, perquè en Viva ha coincidit avui la presentació de Ceniza en la boca del mexicà Diego Luna, rodada en part a Barcelona. I la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català a Canes. Enviat especial, Marc Garriga, bona nit.
12: Bona nit.
0: Ja hem sentit aquesta ovació al final de la projecció de Viva. Han tingut una bona rebuda les dues pel·lícules?
12: Molt positiva. De la presentació de Viva, molts dels espectadors han sortit emocionats, però de moment encara hi ha poques reaccions a les xarxes i també als mitjans especialitzats, però ja aniran sorgint. De Ceniza en la boca se n'està parlant molt i molt bé. Ha rebut una llarga ovació després de projectar-se i les primeres crítiques són molt bones. No està en competició perquè es presentava en una sessió especial, però segur que aquesta bona acollida li augura un bon recorregut a les sales d'arreu del món i això posa en primera plana la nostra nostra llengua. Clotet ha dit a Catalunya Ràdio que tenia molt clara la importància de rodar en català.
13: Em fa moltíssima il·lusió, crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. Quan la història és universal, l'idioma... O sigui, hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita, que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català. I crec que ja estem en un moment en què s'ha demostrat que no són mai una barrera, sinó tot el contrari. Jo crec que com més honest ets amb el que expliques, millor sempre.
0: Doncs ara estem parlant de Viva. Marc, què ens pots explicar de Ceniza en la boca?
12: Doncs que Diego Luna volia posar el focus en la immigració, en com és d'injust que molta gent es vegi obligada a abandonar casa seva per poder viure dignament i en l'egoisme habitual dels països d'acollida. La protagonista és una noia mexicana que després que la seva mare emigrés quan era petita s'hi retroba al cap dels anys a Madrid, però la convivència no és fàcil perquè l'abandonament inicial, encara que fos amb l'objectiu de buscar una vida millor per la família en el futur, doncs té conseqüències irreversibles. I ho ha volgut emmarcar en la política migratòria actual dels Estats Units i per això ha dit ara els mexicans miren més cap a Espanya. Jo estava de
3: I l'ecosistema digital en català ha exhibit la seva potència aquest vespre amb la segona edició dels Premis Crit. La comunicadora Laura Grau i els projectes Etziuts i Guarres han estat els grans protagonistes d'una gala que ha plegat més de 1.200 professionals al Teatre Coliseum de Barcelona, Montse Mas.
14: Sí, la sèrie sobre el català Etziuts ha rebut el premi a millor projecte d'indústria i l'espai sobre sexe Guarres el de millor projecte independent. Però la gran guanyadora amb el premi a la millor creadora de l'any ha estat Laura Grau, que ha tancat la nit cridant a crear contingut amb compromís social.
15: Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. No ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
14: Un dels moments més emocionants de la gala ha estat el retorn sorpresa d'Enric Luzán, que ha interromput temporalment la seva volta al món a peu per recollir el guardó d'esports.
16: 5 mesos i 4.300 quilòmetres més tard he arribat a Istanbul, on he agafat un avió per arribar fins aquí uns quants dies i pujant un vídeo gairebé diari al YouTube, que a vegades és més difícil que caminar.
14: Els premis impulsats per 3CAT, Accent Obert i l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació també han reconegut, entre d'altres, la campanya del Correllengua Germanat, l'humor del Policlin i la divulgació cultural de Pol Caselles.

0: 4 minuts i arribarem a les 11, a l'hora de l'actualitat esportiva.
1: Arnau, lateral de l'àrea gran, la penja cap al punt de penal, remata Eduard!
0: Eduard Solà i l'eufòria al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb el gol d'Estoni pel Girona, David Ubach. Bona nit.
2: Bona nit.
0: Empatava el Girona amb aquest gol.
2: Sí, ha estat el marcador definitiu, aquest empat a un que ha marcat Estuani, que havia entrat al descans de la fresca al minut 66, un punt que li val al Girona per sumar el seu 40è punt i sortir de les places de descens al Girona, que en les dues últimes jornades dependrà de si mateix per evitar el descens, però encara haurà de suar encara més l'equip de Michel Sánchez.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies, David. Avui, a més, hi ha hagut ara un tuit fa poca estona del president del govern espanyol en suport a Lamine Yamal, a la bandera de Palestina de l'altre dia.
2: Sí, sí, una piulada de Pedro Sánchez, destacant que els que consideren que onejar la bandera d'un estat és incitar l'odi o han perdut el senderi o bé han estat encegats per la pròpia ignomínia.
3: Gràcies, fins demà.
2: Fins demà, adéu-siau.

0: la primera hipòtesi, que demà s'acaba el fred.
1: No, que el fred acabaria amb la seva vida aquest any, ha dit.
0: Ai, ai.
1: La frase completa era aquesta.
0: Ah, jo entès que el fred s'acabaria.
1: Sí, ho ha dit, però després ha continuat la frase. No sé per on va.
0: A veure, Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit. Tampoc ens ha de matar, el fred de demà.
1: Però
2: anava per aquí. És una cançó de Joan Baptista Humbert que es diu Març, perquè demà les temperatures seran més de març que no pas de 15 de maig, diguéssim. Llavors es notarà aquesta baixada de les temperatures. Demà tindrem una miqueta de tot. Entre ells, doncs, aquests valors més baixos de temperatura, sobretot meitat nord, Pirineu, Prepirineu, però també comarques interiors. Aquí, fins i tot les màximes, els hi costarà arribar als 14-15 graus. Els valors més alts a la costa, 22-23. Per tant, també baixa la temperatura. I tindrem neu, la cota de neu baixa fins als 1.400, vessant nord fins als 1.200, per tant, nevarà el Pirineu un altre cop. Tindrem vent, aquest vent que també es farà notar cap al Camp de Tarragona, ventades fortes, avisos en aquest sentit, i també tindrem ruixats i tempestes en aquest sector entre el Baix Empordà i el Garraf. Litoral i prelitoral, també els ruixats i les tempestes poden ser intenses. Per tant, demà tindrem un dia, doncs això, no diria ben bé d'hivern, perquè clar, en alguns llocs les temperatures encara s'enfilaran, però tirarem força enrere.
0: No sé si preguntar-te res de cara al cap de setmana, però una mica això,
2: mira,
0: la tendència
2: és ser així de fumós. Al cap de setmana el temps serà més estable i tindrem moltes més estones de sol i es anirà recuperant la temperatura una mica. És a dir, que demà seria el dia més fred, després anirem pujant.
0: Doncs no és tan greu.
2: No és tan greu.
1: No morirem. Tocat, però, escolta, ho remuntarem.
0: I el Luis Ángel Alonso, que és el nostre tècnic aquí, està molt content que hagis posat un vinil avui, perquè mira com sona, mira la pols aquella, diu. Ara no ho farà.
1: Ara no. Ara ja no.
0: Ara ja no.
1: Però s'ha sentit
0: ara
1: abans, ja està.
0: S'ha sentit el crec-crec aquell de l'agulla, eh? Sí, sí.
2: Exacte.
0: Va, doncs, fins demà. Gemma, bona nit.
2: Bona nit. Adéu.

0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dijous 14 de maig del 2026. Com està passant les darreres setmanes, els dijous són els nous divendres. I avui el dia ens presenta una agenda atapeïda, començant per totes les activitats de la Setmana de l'Esport i seguint pel darrer dia de portes obertes a l'Escola de Música, la xerrada sobre ajuts a l'habitatge, la projecció del documental sobre sensellarisme, a l'Escorxador, un nou espectacle de dansa de l'IA pel president Quim Torra, parlant sobre l'estat del català o retiro, i l'humorista David Cepo al Prado per tancar aquest Juernes en tota regla. En uns moments en fem un repàs xinoxano. Bones notícies. La malvasia dolça de l'Hospital de l'any 2018 ha estat guardonada amb la medalla de platí a la 17a edició del certamen The Wall of Malvasia, celebrat entre el 14 i el 17 d'abril a Croàcia. Una distinció especialment rellevant perquè només l'han obtinguda 10 vins dels prop dels 300 que s'han presentat. Avui que també podem constatar la satisfacció de l'Ave Maria per haver pogut resoldre l'assumpte de la inefable bateria de contenidors situada davant de Vila Haveman. La institució agraeix a nota de premsa l'actitud de l'Ajuntament i del Govern pel que fa a la voluntat de diàleg per resoldre-ho. Ara només ens caldrà saber si uns metres més amunt la proposta de Calma Beauty Sitges i de la xarcuteria Mauricio de traslladar els contenidors al carrer Salvador Miravent podrà ser tinguda en compte. I en uns moments escoltaran la regidora diputada Eva García durant la seva intervenció ahir al Parlament de Catalunya durant la sessió de la Comissió de Transició Ecològica. El Partit Popular presentà una proposta de resolució per adoptar mesures per evitar la regressió del litoral que, amb algunes aportacions afegides del PSC, fou aprovada pels vots de totes les formacions polítiques i una única abstenció de Vox. Avui que precisament els veïns de les botigues enfadats per la presència de la draga, és la draga de Port Ginesta. És la draga de Port Ginesta. Bé, i en aquest cas, com els dèiem, està per veure quin recorregut tindrà ara la proposta de resolució, perquè ja ho saben que al Parlament les propostes de resolució diuen i després la vida real ho porta tot com ho porta. I rematem aquesta prèvia recordant-los que dimecres que ve, 20 de maig, al Teatre Prado, i a partir de 7:45 del vespre, es presentarà el Corpus del 2026. Ara els apuntem quatre coses més sobre el Corpus que és a punt d'arribar.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Bé, matiso, a punt, allò que es diu a punt, encara no. Però, com a mínim, alguna cosa sabem. Avui que les educadores de les llars d'infants de la comarca es trobaran a Vilanova amb una convocatòria a Vilanova, com ahir li van comentar també a Carola Fernández, les educadores de les llars d'infants sitgetanes, les educadores, les tres educadores de la Moixiganga, que varen tenir amb nosaltres. Avui hi ha concentració de protesta a Vilanova. I com els dèiem, quatre punts només perquè ho tinguin en compte. Dimecres que ve, 20 de maig, a 7:45, al Teatre Prado, la presentació del Corpus 2026, dimecres 20 de maig. Primera. Segona. Divendres 29 de maig, s'inaugurarà una exposició fotogràfica i audiovisual al Mercat Vell, titulada Catifes, 75 anys fent veïnatge. Amb una posada en escena minimalista, ens endinsarem, ens diu la nota de premsa que ens han enviat, en el Corpus d'inicis dels anys 50, seguint el llarg recorregut de la processó a través de les imatges de les catifes. O sigui que una mena de recreació del recorregut de la processó de Corpus dels anys 50, descobrint com van anar reconvertint-se de catifes que es feien en dissenys individualitzats per cada façana a unir-se entre veïns per fer un disseny col·lectiu i únic. Exposició a partir del divendres 29 de maig al Mercat Vell, l'exposició fotogràfica i audiovisual Catifes, 75 anys fent veïnatge. I ja a vigílies de Corpus, divendres 5 de juny, els diem que una vegada més l'exposició de clavells serà a l'Hospital. La 86a Exposició Nacional de Clavells s'inaugurarà el divendres 5 de juny a partir de les 7 a l'Hospital, i el pregó del clavell el divendres 5 de juny al Racó de la Calma. No es coneix encara, no s'ha fet públic encara, perquè es farà públic el dimecres que ve, si ell o ella declamarà el pregó del clavell. I el diumenge dia 7, el diumenge de Corpus. Això són només 4 punts de les diferents activitats del Corpus d'enguany, que evidentment ja els detallarem en la mesura del possible a partir de la presentació. Recordem, dimecres que ve, dia 20, a 8:15 del vespre al Prado, es presentarà el Corpus. Avui que s'ha fet clar a les 6:04 i el sol ha sortit a les 6:35, el sol es pondrà a les 9:03 i es farà fosc a les 9:34. El dia s'allargarà 2 minuts, tindrem 14:27 de sol i 9:32 de foscor. I ara anem a fer un repàs xinuxano a l'agenda d'avui, que és una agenda intensa, eh? Com els dèiem, els dijous són els nous divendres i tenim un dijous carregat d'activitats. Primer de tot, pares i mares, avui és el darrer dia de les inscripcions a les estades esportives que organitza l'Ajuntament de Sitges entre el 29 de juny i el 24 de juliol en 4 torns. Un torn del 29 de juny al 3 de juliol, un segon torn del 6 al 10, un tercer torn del 13 al 17 i un quart torn del 20 al 24 de juliol. Fins avui, 14 de maig, està obert el període d'inscripcions i aleshores, entre el divendres dia 15 i el dimarts 19 de maig, es confeccionarà el llistat de preinscrits i s'assignarà un número aleatori pel sorteig, si és el cas. I el dimecres dia 20 es farà el sorteig de tall dels 4 torns, si és que és el cas. Per tant, avui, darrer dia d'inscripcions a les estades esportives. Avui, que en el marc de la Setmana de l'Esport, saben que hi ha activitat cada dia. Avui dijous 14 de maig, a partir de les 9 del matí, hores d'ara, a la piscina municipal, l'activitat Esquena Sana, activitat cosment per treballar la musculatura estabilitzadora i millorar la higiene postural. Ja ho saben que l'esquena ens aguanta de dalt a baix, l'ànima ens aguanta en un altre sentit, però l'esquena ens aguanta físicament parlant, per tant, important tenir-la en bones condicions. Avui, aquesta activitat que organitza la piscina municipal, activitat cosment, esquena sana per treballar la musculatura. Hores d'ara a la piscina. Avui que aquesta tarda a partir de les 5, una vegada més, la Unió Esportiva Sitges obre el municipal d'Aiguadols a tothom i en especial a aquells joves que vulguin començar a jugar a futbol a partir del mes de setembre. Portes obertes al municipal d'Aiguadols a partir de les 5 de la tarda i fins les 8. I avui dijous 14 de maig, a la piscina municipal, a partir d'un 7:45 del vespre, Body Attack, activitat cardiovascular coreografiada amb música. Per tant, una activitat intensa. Body Attack, avui dijous 14 de maig, a partir d'un 7:45 del vespre, a la piscina municipal. En principi havia de ser una activitat presencial, però finalment aquesta xerrada sobre ajuts a l'habitatge que els hem vingut comentant, que s'emmarca en tot un seguit de propostes per a joves que ve des de la Generalitat de Catalunya, es farà virtual en un directe d'Instagram en el perfil de l'Espai Jove de Sitges i serà a partir de les 4 de la tarda. A partir de les 4 de la tarda, aquells i aquelles que s'hi vulguin inscriure, des de l'Instagram de l'Espai Jove es farà aquest directe, una xerrada en línia sobre ajuts a l'habitatge. És una activitat gratuïta que proposa la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil, on es donarà a conèixer el ventall d'ajuts a l'habitatge, les seves característiques i com accedir a elles. Avui, a partir de les 4 de la tarda, qui s'hi vulgui inscriure, ho pot fer a través de la pàgina de l'Ajuntament de Sitges.cat. Allà trobareu a l'agenda aquesta activitat i el codi QR perquè us hi pugueu inscriure i així a través del mòbil o de l'ordinador pugueu assistir a aquest directe d'Instagram avui dijous 14 de maig a partir de les 4 en el perfil de l'Espai Jove de Sitges. Avui que és també el darrer dia dels diferents dies de portes obertes que ha fet l'Escola Municipal de Música Montserrat Almirall. Avui dijous 14 de maig a partir de 6:15 de la tarda, sessió oberta de música i moviment per famílies amb infants a partir de 7 anys. A partir de 7 anys, els infants que el curs vinent 2026-2027 cursaran a partir de segon de primària. L'escola ha anat fent portes obertes des dels més menuts fins ara la d'avui, per infants a partir de 7 anys, que el curs 2026-2027 cursaran a partir de segon de primària, i amb la jornada d'avui es tancaran les jornades de portes obertes a l'Escola Municipal de Música Montserrat Almirall. Avui que comencen també les propostes de l'Institute of the Arts Barcelona, les propostes de dansa per aquests dos dies, dijous i divendres. Un espectacle que porta per títol Converge 2026, dirigit per Elena Sester i Quique Granero, amb tot un seguit de coreografies, cocoreografies internacionalment reconegudes. Hi ha dos horaris d'espectacle, a 6:15 de la tarda i a 8:00, avui dijous, i demà divendres també, a 6:15 i a 8:00. A l'Institute of the Arts Barcelona, a l'antic centre de disseny, al carrer Ramon de Dalmases, el preu dels tíquets, 10 euros el dels adults, 5 euros el tíquet infantil. Avui dijous, a 6:15 i a 8:00, i demà divendres, a 6:15 i a 8:00, l'espectacle que proposa l'Institute of the Arts Barcelona, coreografies reconegudes internacionalment en l'espectacle Converge 2026. Avui, a l'Escorxador, a partir de 6:45 del vespre, 6:45 del vespre, la projecció del documental 13 veus, una realitat, el sensellarisme, un documental produït per voluntàries i voluntaris joves de Càritas que dona veu a testimonis en situació de sensellarisme, i en acabar hi haurà una taula rodona sobre el sensellarisme. N'hem parlat aquesta setmana amb la responsable de Càritas a la nostra zona. La projecció avui a partir de 6:45 de la tarda a l'Escorxador. 13 veus i una realitat, el sensellarisme. No acaben aquí les activitats d'agenda, perquè encara en tenim dues més per avui dijous, 14 de maig. El president Quim Torra serà protagonista de la xerrada que organitza l'Assemblea Sitges Ribes, conjuntament amb el Consell de la República Catalana a Sitges i la Plataforma per la Llengua. A partir de 7:00 de la tarda, a la sala d'actes del Retiro, Quim Torra, si la llengua falla, fallarà tot. Aquesta és la conferència que es proposa avui a la tarda a partir de 7:00. Demà els en oferirem un resum i la podran trobar també al nostre web. Si la llengua falla, fallarà tot, a càrrec del president Quim Torra, avui a partir de 7:00 de la tarda a la sala d'actes del Retiro. I al Prado, a partir de 9:00, dins de tot el cicle d'espectacles teatrals que organitza l'entitat pradista David Cepo, al Teatre Prado, amb el seu show més viral, No crucis los brazos. David Cepo, còmic de naixement i influencer per sorpresa, s'ha convertit, ens diu la nota de premsa, en la nova sensació a xarxes socials gràcies a la seva espontaneïtat i proximitat. No crucis los brazos, avui a partir de 9:00 del vespre, l'estand-up de David Cepo al Prado, dijous 14 de maig a 9:00. Demà els farem un repàs més detallat de tota l'agenda del cap de setmana, però que sàpiguen que demà divendres la presentació del llibre Cuba i els catalans, de Joan Santacana, Cuba i els catalans, de Botiguers a Negrés. Demà que també a la Biblioteca de Sitges, a la Biblioteca Santiago Rossinyol, s'organitza una xerrada sobre Antonio Machado. Demà que en el marc de la Setmana de l'Esport, conferència de Núria Piques, a partir de 7:00 de la tarda, a l'Escorxador, la corredora de curses de muntanya, Núria Piques, Ara o mai, aquest és el títol de la conferència, demà a partir de 7:00 de la tarda a l'Escorxador. Demà divendres, que és nit de concert de sardana, aquest cap de setmana, que és setmana de l'Aplec, doncs demà, concert de primavera, Rosa de les Roses, amb la Cobla Maricel, el tenor Andreu Miret, dirigit tot plegat per Francesc Gregori, i amb David Puertas com a presentador. Això serà demà als Jardins del Retiro a partir de 8:00 del vespre, preu de l'entrada 12 euros, entrada reduïda 10 euros. Activitats del cap de setmana. Avui en parlarem precisament amb la gent de Dau Ferrat. El diumenge als Jardins del Retiro juguem plegats per l'ELA. Jocs de rol, ludoteca, sorteig solidari, wargames, novetats editorials, tot això el diumenge. El diumenge que també Sitges reivindicarà la igualtat i la justícia en el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Hi haurà el manifest habitual de cada any davant del Triangle Rosa a partir de 6:45 de la tarda. La marxa sortirà des de l'Ajuntament a les 6 i a 6:45 davant del Monument Rosa es llegirà el manifest del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. I recordar-los també que aquest cap de setmana és el cap de setmana de la Nit dels Museus i del Dia Internacional dels Museus. Per tant, hi haurà museus oberts al vespre del dissabte, aquella activitat tan bonica del capvespre des del Mirador del Maricel, en companyia de la Coral Sitges Canta, i el diumenge, portes obertes als museus de Sitges i, òbviament, aquesta exposició tan magnífica d'absències i presències de la col·lecció d'art del Banc Sabadell, dels artistes de Charles Dining, on hi ha uns quadres absolutament preciosos, doncs on diumenge entrada lliure als museus. I recordar-los que aquest cap de setmana continuen oberts els 11 espais del Fotomatx, o sigui que tenen activitats per donar i per vendre. Demà encara la relacionarem d'una manera més detallada. La malvasia de Sitges ha tornat a ser reconeguda internacionalment. La nota de premsa que ens envien des de l'hospital diu que ha tornat a demostrar el seu potencial internacional en la 17a edició de la fira The Wall of Malvasia, celebrada entre el 14 i el 17 d'abril a Ístria, a Croàcia. En aquesta competició, organitzada per l'associació Vinistra i dedicada exclusivament a la família dels ceps de Malvasia, els vins elaborats amb la varietat sitgetana han obtingut un rànquing històric de 4 medalles entre els prop de 300 vins que s'han presentat. Per un costat, la Malvasia Dolça de l'any 2018, que ha merescut una medalla de platí i una puntuació de 96 punts. Aquesta distinció és especialment rellevant pel celler de l'hospital, ja que només 10 vins dels 300 que s'han presentat, fets en varietat Malvasia, han obtingut aquesta distinció. Però, com els dèiem, s'han atorgat més medalles. Aleshores, les altres han anat per vins fets en varietat Malvasia. El Maricel 2024 del celler Torri del Veguer, que ha obtingut la medalla d'or. El Sacerra 2021 del celler Vega de Ribes i els Pedrets de Montpicolis del celler Montpicolis i el Llevant 2025 del celler Umeso, que en tots tres casos han estat guardonats amb la medalla de plata. Per tant, els elaborats amb ceps de la varietat Malvasia de Sitges, 4 medalles s'han endut d'aquest concurs de World of Malvasia a Croàcia. I la nostra Malvasia, la Malvasia Dolça del 2018, medalla de platí i una puntuació de 96 punts. Vinga, anem per un moment al Parlament de Catalunya. Abans passem, però, per la zona de les botigues. El que tenen davant els veïns de les botigues és la draga de Port Ginesta, una vegada més. La draga de Port Ginesta hi pot estar allà, perquè té els permisos. Una altra cosa és que tingui permisos de determinades institucions, però no tingui el vistiplau d'altres, i hi ha els permisos de més amunt. Després vindria tota la resta, tota la història. El cas és que la draga torna a ser davant de les platges de les botigues de Sitges, i els veïns de les botigues han publicat a Instagram una nota en què diu: fa anys que veiem com s'extreu sorra del fons marí de la zona i com les platges de les botigues perden amplades, degraden i retrocedeixen any rere any. Se'ns va dir que aquestes actuacions tenien un final, però avui la draga torna a ser aquí. Les botigues de Sitges no pot continuar sent una zona de sacrifici. Volem respostes clares. Qui ha autoritzat aquesta nova extracció? Quin contracte o expedient l'empara? Quin volum de sorra s'està retirant? On s'està portant exactament aquesta sorra? Quins estudis ambientals actualitzats existeixen? Quin impacte té sobre el fons marí, les platges i l'ecosistema de les botigues? Quan s'acabarà definitivament? Qui assumeix la responsabilitat política i administrativa? Diu la nota que no n'hi ha prou amb dir que no és competència nostra. Si les botigues de Sitges està patint una degradació evident de les seves platges, les administracions implicades tenen l'obligació de donar la cara, informar els veïns i defensar el territori. Demanem explicacions públiques i transparència immediata a l'Ajuntament, a l'alcaldessa, a la Generalitat, al Departament de Territori, al Miteco, al Port de Barcelona i a Aena. Les nostres platges no són una pedrera submarina, el nostre fons marí no és un recurs infinit, les botigues de Sitges exigeix respecte, transparència i protecció real. Com els deien, pel que sabem, és la draga de Port Ginesta, la draga que trasllada la sorra que s'acumula a Port Ginesta, si no recordo malament, a la zona de Gavà i els voltants. Però de moment queda per escrit aquesta queixa de l'Associació de Veïns de les Botigues. I els dèiem que la regidora Eva García, la regidora del Partit Popular a l'Ajuntament de Sitges i també diputada al Parlament pel Partit Popular, ahir va ser protagonista a la Comissió de Transició Ecològica del Parlament, perquè el Partit Popular va presentar una proposta de resolució, en aquest cas, per frenar la regressió del litoral català i assegurar que les platges continuïn tenint sorra. La nota de premsa del partit ens assenyala que Eva García ha aconseguit arrencar aquesta tarda, per ahir a la tarda, el compromís de la Comissió de Transició Ecològica per activar un pla d'estabilització del litoral català que combati la regressió de les platges que estan retrocedint més ràpidament des del 2017. Escoltaran Eva García, que parla de les platges del Maresme, però també hi ha un moment en la seva intervenció que parla de Sitges, de les platges de Sitges i de Sitges com un municipi referencial. La intervenció, la proposta de resolució del Partit Popular va mereixer el sí de 15 diputats presents i només una abstenció, l'abstenció de Vox. El sí, per tant, fou del PSC, que va presentar també unes esmenes que varen ser acceptades. Escoltaran, a més de Eva García, la diputada Conchi Jiménez del Partit Socialista, esmentant aquestes esmenes. No us oferim tot el debat perquè va ser més llarg, però com a mínim els dos moments fonamentals, la proposta de resolució que va presentar la diputada Eva García i les esmenes que va presentar la diputada Conchi Jiménez. Però com els dèiem, finalment, la proposta del Partit Popular va mereixer els vots favorables de Partit Socialista, de Junts, d'Esquerra Republicana, del Partit Popular, dels Comuns i de la CUP, i l'única abstenció de Vox. Així ho va exposar Eva García, així també li va contestar Conchi Jiménez del Partit Socialista amb les esmenes, i escoltaran al final la votació tal i com va quedar.
2: Vale, doncs anirem per començar, com dic, amb aquest punt, el punt tercer, després a la que ens arribin i ens avisaran, és aquesta proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per combatre la regressió del litoral. És una proposta de resolució presentada pel grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i per fer l'explicació d'aquesta proposta de resolució té la paraula la seva portaveu, la senyora Eva García, quan vulgui.
3: Moltes gràcies, senyor president. Bé, el Partit Popular portem al debat una realitat que ja no és una amenaça futura, sinó que és una emergència present, que és la regressió del litoral a la costa catalana. Cada any es perden platges, cada temporal s'endú metres de sorra i cada any també doncs, augmenta la sensació d'abandonament dels municipis a la costa davant la inacció del govern de l'Estat. Les dades són contundents. Entre el 2020 i el 2024, les platges del Barcelonès Nord i del Baix Maresme van perdre més de 30.000 metres quadrats de superfície. La previsió és encara pitjor. D'aquí a pocs anys, sembla ser que moltes platges catalanes no podran garantir ni els usos socials ni econòmics que avui sostenen. I això no és només una qüestió ambiental, que també, sinó que és una qüestió econòmica, social i també patrimonial. Perquè les platges formen part de la identitat dels nostres municipis, formen part del nostre model turístic, formen part de la qualitat de vida de milions de ciutadans. I quan una platja desapareix, desapareix també l'activitat econòmica, com deia, les oportunitats i la protecció natural davant dels temporals. Sitges és un exemple molt clar del que està passant. És un municipi emblemàtic del litoral català, referent turístic i cultural a Catalunya, i que any rere any veu com els temporals afecten les seves platges i obliguen a actuar constantment de manera improvisada. A Sitges, els veïns i els sectors econòmics fa temps que denuncien la manca d'una estratègia estable. Es fan aportacions puntuals de sorra que duren només unes setmanes o uns mesos. Es gasten recursos públics sense solucionar el problema de fons. I, mentrestant, el govern d'Espanya va decidir aquest any 2026 no licitar cap nova aportació de sorra al litoral de Barcelona. Cap. És a dir, el problema creix, però les solucions per part del govern de Pedro Sánchez desapareixen. Des del Partit Popular considerem que ja n'hi ha prou de pedaços i d'improvisacions, que cal un canvi de plantejament. Per això proposem en aquesta proposta de resolució, en primer lloc, un nou protocol d'actuació conjunt entre el govern de la Generalitat i el govern d'Espanya, i sobretot també els ajuntaments afectats, que estableixi un marc estable, coordinat i permanent per afrontar la falta crònica de sorra. I en segon lloc, exigim també un veritable pla d'estabilització del litoral català, un pla amb inversions reals, amb infraestructures de protecció, amb actuacions estructurals, amb calendaris i compromisos concrets. No podem continuar traslladant tota la responsabilitat en els ajuntaments només, que sovint són els únics que donen la cara davant dels ciutadans però que no tenen ni les competències ni els recursos suficients per afrontar un problema d'aquesta magnitud. El litoral català necessita lideratge polític, coordinació institucional i capacitat d'execució. I, sobretot, necessita que es deixi de mirar cap a una altra banda. Perquè, si no actuem ara, el que avui és regressió, demà serà desaparició. I, aleshores, serà massa tard. Per això, portem aquesta proposta de resolució esperant el vot favorable de tots els grups. Gràcies.
2: Gràcies, diputada. Hi ha un grup parlamentari que ja ha presentat esmenes, el grup parlamentari Socialistes Units per Avançar i per defensar, fixar la seva posició. Té la paraula la diputada, la senyora Conxi Jiménez, quan vulgui.
4: Sí, gràcies. Des del nostre grup parlamentari tenim molt clar que aquest no és un problema que es pugui afrontar en solucions improvisades. Necessitem rigor, coordinació institucional i una mirada de llarg recorregut. I això és exactament el que s'està fent des del govern. El nostre litoral es compleix i cada tram de costa és diferent. No totes les platges tenen els mateixos problemes i necessiten les mateixes solucions. Per això, defensem una política basada en l'evidència científica, en el coneixement tècnic i en la col·laboració entre administracions. Durant massa temps s'ha volgut simplificar aquest debat dient que tot es resol portant sorra a les platges, però la realitat és molt més complexa. Hi ha actuacions que funcionen en alguns indrets i en altres que no. I també sabem que moltes aportacions de sorra tenen un efecte temporal si no van acompanyades d'una estratègia global. El govern no ha renunciat a actuar, al contrari. S'estan impulsant estudis, projectes i actuacions conjuntes amb el govern d'Espanya i amb els ajuntaments per protegir la costa i augmentar-ne la resiliència davant del canvi climàtic. S'ha de fer d'una manera seriosa i responsable. Es tracta de concertar, de treballar plegats i de trobar-ne solucions útils per als municipis i per la ciutadania. I aquesta voluntat d'actuar no és només una declaració d'intencions. Ja s'estan impulsant actuacions concretes des del govern de la Generalitat. Actualment, el govern està avançant en la redacció del Pla de Protecció i Ordenació del Litoral, una eina estratègica prevista a la Llei Catalana del Litoral que ha de permetre planificar com adaptem la costa catalana als efectes del canvi climàtic amb una visió de futur i de país. També s'està treballant conjuntament amb el Ministeri per la Transició Ecològica en diferents projectes de defensa i estabilització de la costa al delta del Llobregat, al litoral de Barcelona, a Montgat, al Maresme i a diversos municipis especialment afectats per la regressió. A més, la Generalitat està reforçant els estudis tècnics i científics sobre la dinàmica litoral a través de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per conèixer millor el comportament de les platges i actuar amb més eficàcia. En els darrers anys també s'ha autoritzat i coordinat diferents actuacions de trasbassament i aportació de sorres, sempre buscant solucions adaptades a cada municipi i compatibles amb la protecció ambiental. I una altra qüestió molt important, el govern està impulsant processos de participació amb ajuntaments, experts i ciutadania perquè les decisions sobre el litoral no es prenguin des d'un despatx, sinó escoltant el territori i construint consensos. Des del nostre grup parlamentari defensem una política útil, allunyada del soroll i centrada en donar respostes reals, perquè protegir el litoral és protegir el nostre patrimoni natural, però també l'activitat econòmica, el turisme, els espais de convivència i el futur dels nostres municipis. Per acabar, vull donar les gràcies a la diputada García per la seva bona voluntat en arribar a acords i, en principi, acceptar les nostres esmenes. Moltes gràcies.
2: Per tant, anem a votar aquesta proposta de resolució. Entenem que s'accepten les dues esmenes i, per tant, els dos punts els podem votar conjuntament. Sí, hi ha alguna objecció per part d'algun grup? No? Els podem votar conjuntament. Doncs els demano vots a favor d'aquesta proposta. Socialistes Units per Avançar, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Partit Popular, Comuns i la CUP. Vots en contra, abstencions i una abstenció del grup de Vox. Per tant, queda 15 a favor i una abstenció, per tant, prospera aquesta proposta de resolució.
1: Com els comentàvem, la proposta de resolució que va presentar ahir la diputada Eva García, regidora del Partit Popular també a l'Ajuntament de Sitges i que va ser aprovada majoritàriament per els representants dels grups polítics presents a la comissió, a veure si ho dic bé, la Comissió per la Transició Ecològica. I els dèiem que, bé, aquest matí hi ha un agraïment de l'Ave Maria. La Fundació Ave Maria valora positivament la reubicació dels contenidors situats davant del centre residencial, una actuació que ha permès recuperar la plaça adaptada i millorar l'accessibilitat de l'equipament atenent les peticions formulades per l'entitat. Des de la Fundació volem expressar el nostre agraïment a l'Ajuntament de Sitges, ens diuen, i a l'equip de govern per la voluntat de diàleg i entesa mostrada durant tot aquest procés, així com a totes les persones i entitats que han donat suport a la iniciativa, la mobilització ciutadana i el treball compartit han contribuït a trobar una solució més adequada per al benestar dels residents. Som conscients de la complexitat que suposa gestionar aquest tipus de serveis a l'espai públic i confiem que es continuarà treballant per trobar les ubicacions més adequades, compatibles amb les necessitats del municipi i el benestar de tothom. Saben que aquest assumpte ha quedat encara obert a partir de la conversa que manteníem ahir amb la Sílvia i amb la Sònia Alcàrrec.

al pont de sota la via del tren, allà hi havia hagut una bateria de contenidors, en aquella zona, en aquell queixal de ciment que queda, allà hi era. Ara no n'hi ha cap, en principi, carrer Salvador Mirament, i per tant la proposta d'aquests establiments és que allà es pugui situar aquesta bateria de contenidors. I també fem balanços, de la mateixa manera que la Fundació Ave Maria fa balanços, el Retiro també fa balanços de l'assemblea ordinària que va tenir lloc aquest cap de setmana. El Retiro, ens diuen des de l'entitat, mira cap al futur, encetant una nova etapa de consolidació de projectes i d'avantguarda cultural amb més de 1.000 socis. Concretament, el Retiro són ara, ens diu la nota de premsa, 1.041 socis i socis actius, xifra que representa un creixement acumulat del 54% des del 2020. A més, hi ha un gran arrelament local, el 87% de la massa social resideix a Sitges, amb una concentració especial al centre del Poble Sec i a les Cases Noves. Bé, uns quants eixos, segons ens diuen des de la Junta del Retiro, de l'assemblea en la qual es va presentar el full de ruta retirista 2026-2027. El compromís per muscular una entitat més diversa, sostenible i adaptada i per continuar sent motor social i cultural de la vila. Culminació del Saló Teatre. No es busca una obertura precipitada, ens diuen. La prioritat és la seguretat i la legalitat. El teatre que recuperarà la seva esplendor històrica, destacant les pintures de la boca de l'escenari i la instal·lació de les noves butaques finançades a través de l'Institut Català de Finances, o sigui que el Retiro haurà trobat finançament ja pel pati de butaques, que saben que era una de les prioritats i perquè valen un capitalet, les butaques noves. L'obra no acaba aquí, ens diuen des del Retiro, es preveuen noves fases per millorar la caixa escènica, els banys i l'accessibilitat global de tot l'edifici. El Saló Teatre, que tornarà a ser la seu del Carnaval, el Ball de la Lira, la Festa Major i altres celebracions identitàries pròpies de la vila. Davant de la manca de teatre municipal, el Retiro diu que reivindica el seu paper de servei públic i espai cultural de referència. Es busca un model de gestió professionalitzat per reduir la dependència dels ingressos del pàrquing i reinvertir els beneficis del teatre en la pròpia activitat social i, per altra banda, es parla de la nova i recent constituïda Comissió Jove, que esdevé l'eix estratègic per rejuvenir la massa social i garantir la continuïtat de l'entitat. I, finalment, es parla també de la redefinició institucional. L'entitat es repensa internament, revisant la seva missió i visió per adaptar els seus estatuts i l'estructura organitzativa als nous temps, reivindicar el Retiro com a entitat d'oci cultural més antiga de Sitges i la cohesió comunitària. L'objectiu final és construir una casa viva i útil, oberta a totes les generacions i que funcioni com un motor de cohesió social. I pel que fa referència a la rehabilitació del Saló Teatre, es diu que l'entitat entra en la que hauria de ser la fase final de les obres de la platea del teatre, la culminació de la rehabilitació del Saló Teatre, l'encaix de les darreres portes d'evacuació, la instal·lació d'un nou sistema de climatització i la col·locació de les noves butaques i cadires, el muntatge del taló de boca i la instal·lació d'infraestructures d'última generació, altaveus, luminàries i estructures trus, i també el retorn de l'essència retirista, el projecte que posa un accent especial en la recuperació de l'ànima artística de l'edifici de Miquel Utrillo de l'any 1916. No es posen dates per la reobertura allò oficial, però de moment aquest és el full de ruta retirista 2026-2027 que es va presentar a l'assemblea del passat diumenge.

Una qüestió més, abans no escoltem uns apunts que ens semblen molt interessants que ell li va deixar a Carola Fernández, la presidenta de l'Associació per la Societat Inclusiva al Garraf. Saben que el dia 23 hi ha la Festa de la Societat Inclusiva, Tres reflexions interessantíssimes i que haurien d'estar a la capçalera en uns moments. La Regidoria de Turisme impulsa l'intercanvi de bones pràctiques en els sectors del turisme nàutic, cultural i enogastronòmic. L'Ajuntament continua avançant en el desplegament, ens diu la nota de premsa, de projectes vinculats als plans de sostenibilitat turística en destinació. Una iniciativa, en aquest cas, s'han dut a terme tres visites tècniques o jornades d'intercanvi d'experiències

0: els anomenats benchmarks en l'àmbit del màrqueting, amb agents del sector turístic local per conèixer casos d'èxit i bones pràctiques d'altres destinacions catalanes. Aquesta iniciativa s'emmarca en la fase de desenvolupament i co-creació de producte turístic i s'ha anat a Reus, a la Ràpita i a Palamós i s'han centrat aquestes visites en els àmbits culturals, nàutics i enogastronòmics. Aquestes sessions de bones pràctiques han permès conèixer models de gestió turística, experiències de producte i iniciatives de posada en valor del patrimoni, el mar i la gastronomia a través de reunions tècniques i experiències immersives vinculades a cada territori. I ahir, com els dèiem, vàrem tenir amb nosaltres a la presidenta de l'Associació per la Societat Inclusiva Garraf, a Margarida Sainz, en una conversa que en el rerefons tenia, òbviament, el reclam de la 23a Festa per una Societat Inclusiva que tindrà lloc el dissabte dia 23 de maig a la plaça de Catalunya a la tarda. Ahir es va presentar tot plegat. Bé, el cas és que en la conversa que vam mantenir la Margarida amb la Carola van quedar ben clars, diríem que meridianament clars, tres objectius de futur que encara no estan consolidats del tot. Uns més, els altres menys. Primer, no és el cas de la comarca del Garraf, que va ser pionera en l'educació inclusiva, però la Margarida Sainz ens va dir que l'educació inclusiva ha de ser a tot el territori de Catalunya i que, òbviament, aquí encara hi ha molt camí per recórrer. En el cas del Garraf, com els dèiem, Garraf ha estat una comarca pionera amb el suport d'ajuntaments i consells comarcals des de fa molts anys, però també ens assenyalava la Margarida que ha vist molt sovint incrementar els recursos, però no la inclusió, perquè no n'hi ha prou amb els diners, sinó que hi ha d'haver la mirada, hi ha d'haver el concepte, hi ha d'haver el coneixement, hi ha d'haver la consciència. Segon punt, molt important, la gran assignatura pendent de la inclusió laboral de les persones discapacitades. Ara, ni tan sols una de cada tres persones amb discapacitat treballa. Hi ha un atur cronificat amb les persones amb discapacitat, amb l'afegit que el salari brut d'aquelles que treballen és un 21% inferior al seu equivalent en el mercat laboral normal. Un 21% menys cobra una persona discapacitada que treballa respecte al seu perfil professional amb una persona que no tingui una discapacitat. I punt número 3, i també fonamental, que en més d'una ocasió s'ha dit en aquesta taula, la immensa majoria de persones amb discapacitat no poden escollir ni on ni amb qui volen viure. No poden imaginar-se viure fora de la família, no poden imaginar-se una emancipació, no poden imaginar-se independitzar-se. És gairebé una quimera que una persona amb discapacitat, i recordin que diem discapacitat, però capacitada per moltes coses, gairebé diríem que per moltes més que moltes que se'n diuen capaces, doncs estan literalment allò engabiades dins un món del qual és molt difícil sortir-ne. I aquest és també un altre dels reptes de futur que ahir ens exposava la presidenta de l'Associació per la Societat Inclusiva, Garraf, Margarida Sainz.
1: El primer, per exemple, doncs estem molt lluny encara d'arribar a tenir un únic sistema d'educació que sigui veritablement inclusiu i de qualitat per a tot l'alumnat. Encara a Catalunya hi ha una xarxa d'educació ordinària i una xarxa d'educació especial.
2: És veritat que no és el cas del Garraf, que Garraf
1: no,
2: som,
1: per sort,
2: sí,
1: per
2: Garraf
1: sort.
2: Som comarca...
1: Per sort no, mira, ho dic malament. Per mobilització, inicialment per voluntat de la pròpia Generalitat, sí, que va ser la que ho va impulsar.
2: De fet, va ser comarca pionera en aquest sentit.
1: Sí,
2: va ser comarca
1: sí.
2: Inclusiva, o sigui, a nivell educatiu, pionera. És a dir, a la comarca del Garraf no hi ha ni una sola escola d'educació especial, perquè en el seu moment es va determinar que seria comarca inclusiva. Ara podríem entrar en el tema dels recursos,
1: sí,
2: etcètera.
1: No, no.
2: Que
1: és... Des del 2083, però... Torno, me corregeixo a mi mateixa, sí, quan he dit per sort, perquè en un moment determinat, la dècada del 90, la pròpia Generalitat, que havia impulsat això, va retrocedir i va voler crear la primera escola d'educació especial aquí, i va ser la mobilització,
2: cert,
1: de tota la comunitat educativa
2: que, es va negar,
1: que ho va aturar amb la complicitat, i això és molt important perquè ens marca en aquesta comarca com a diferencial. Malauradament, bé per nosaltres, però malauradament per altres territoris, perquè aquí hem anat sempre de la mà també de l'administració local i comarcal que ha recolzat això. Per tant, és important dir que això ho vam aconseguir aturar, que aquí hi hagués Escola d'Educació Especial, la de Cal 90, per la mobilització de la comunitat educativa, claustres, famílies amb fills amb i sense discapacitat, però amb el suport i recolzament claríssim de tant dels que governaven com els que estaven en l'oposició dels ajuntaments de la comarca i del Consell Comarcal. I això s'ha de subratllar.
2: Clar, el problema que ha vingut aquí, entenc, que ha vingut sobrevingut després, és que, clar, més enllà de determinar que les escoles del Garraf han de ser inclusives, com tantes altres que n'hi ha al territori, si això no es dota de pressupost i, per tant, de recursos, principalment, és a dir, el pressupost bàsicament són recursos i els recursos bàsicament són persones, són professionals, clar, realment es fa molt difícil, no?
1: Són recursos i és mirada, no l'oblidem.
2: Les dues coses.
1: Són les dues coses i les dues són imprescindibles, perquè jo puc dir que he vist molt de prop incrementar recursos i no incrementar inclusió. ¿Vale? Per tant, les dues coses s'han d'anar de la mà i són necessàries. La mirada sense recursos es queda molt coixa.
2: Podem dir que al Garraf tenim la mirada però no tenim els recursos?
1: Sempre, no podem ser complaents. Sempre, evidentment, hem avançat molt en mirada, sobretot, però que en manca recursos és evident, però no podem ser complaents, perquè això és enemic de la millora contínua. I la millora contínua implica una avaluació. Sempre podem identificar barreres a la participació i aquest és un procés permanent. Ho dic perquè la complaença és gran enemiga d'aquesta millora contínua. I, per tant, és important que siguem autoexigents.
2: Després entrarem més enllà de la mirada, però t'he demanat per tres necessitats. M'has parlat aquesta, de la necessitat de que aquest concepte d'inclusió educativa s'estengui al llarg del territori, no? És a dir, no quedi només en un cas el Garraf o altres municipis, sinó que s'estengui. Quin altre?
1: I deixa'm que puntualitzi aquest. Sí. Estem parlant d'una escola inclusiva i de qualitat per a tothom. I per tant, aquí és evident que sí que tenim un únic, en la comarca només tenim escoles d'educació ordinària, però ens queda avançar en tot això. El segon flagrant és la inserció laboral. En aquest moment, amb dades del Departament d'Empresa i Treball, no arriba ni a una de cada tres persones amb discapacitat que treballen. I això sumant les que treballen en el sector protegit, en un centre especial de treball, sí, més les que estan inserides en el mercat ordinari de treball. No arriben a una de cada tres. Però les que estan en atur, prop de la meitat estan dos o més anys. És el que es diu atur cronificat. I si anem al tema de salaris, d'aquelles que treballen, d'aquesta minoria que treballa, el salari brut mitjà anual és un 21% inferior al dels treballadors i treballadores sense discapacitat. I encara una xifra molt més frapant, o molt més dolorosa, o indignant, diria jo, i és que la taxa d'activitat, que és la suma dels que treballen més els que estan buscant feina, en 26 anys no ha crescut més que un 0,1%.
2: Sí, del 2020 al 2026...
1: Des del 1999, que són les primeres dades que comencem nosaltres a recollir, perquè n'hi ha d'anterior...
2: No ha arribat ni a l'1%.
1: No, al 0,1%. Al 0,1%. És a dir, hi han passat molts governs diferents, Vull dir, no és un tema d'unes sigles determinades. No és una prioritat. I, per tant, aquest dret... No,
2: el dret a treballar.
1: A treballar... no és una prioritat. I està clar que no ha estat una prioritat política del conjunt de forces polítiques que legislen i que governen.
2: Per tant, coses urgents a canviar. Una educació inclusiva de qualitat arreu del territori, el dret a treballar regulat i no precaritzat, és a dir, digne per totes aquestes persones. Quina més?
1: I l'última, doncs que a dia d'avui la immensa majoria de les persones amb discapacitat no poden triar on ni amb qui viure. És a dir, ni tan sols la majoria poden imaginar que hi ha altres possibilitats diferents a viure tota la vida en la família o en entorns residencials, i tenen tant dret a emancipar-se i a fer realitat un projecte de vida independent com la resta de la població sense discapacitat.
2: Tots aquests canvis ens portarien cap a aquest canvi de societat inclusiva, no? Per al qual ens queda camí per recórrer. I abans feies menció a la mirada, no? Aquesta necessitat de canviar la mirada. Com l'hem de canviar? És a dir, Com es fa? Com canviem aquesta mirada?
1: Doncs mira, hi ha moltes maneres, però jo, ja que estem en la festa per una societat inclusiva, sí que vull posar dos exemples de dues metodologies diferents, però que ens porten al mateix objectiu, que estem intentant i que voldríem ampliar allà on es fan, que és amb alumnat, en algun cas de l'ESO, en altres casos també de batxillerat i de més. Una és la dansa comunitària, el projecte Somidansa, la dansa comunitària inclusiva. En aquest moment, i justament es mostrarà
2: el dia de la festa, no? Festa, hi ha una mostra,
1: En aquest curs s'està realitzant, és dins de l'oferta curricular de l'Institut Cubelles, hi ha una assignatura, que és aquesta, que és opcional, en grups mixtes de l'ESO, amb i sense discapacitat, que treballen a través del cos i del moviment, acaben construint, passant de ser persones individuals que estan en un grup, a connectar-se en si mateixes, en les seves emocions, per construir grup. I aquesta metodologia, el que facilita, a partir del moviment i del cos, ajuda també a posar paraules i a identificar allò que ens uneix més enllà de tot allò que ens diferencia. I què ens trobem? Que som adolescents. Bueno, que són, jo ja no.
2: Ni jo tampoc.
1: Que són adolescents. I això vol dir pors, anhels, expectatives, somnis, frustracions, decepcions, els primers amors, corresposos, no correspos. Per tant,
2: hormones que pugen i baixen.
1: Hormones, és a dir, aprendre a gestionar les pròpies emocions, a vegades coses que et passen i que no li pots posar paraules perquè no entens ni què passa. Tot això és adolescència i tot això uneix, tinguis o no tinguis una discapacitat. Per tant, des d'aquesta metodologia, al llarg de tot el curs, en sessions que són 2 hores a la setmana, es va construint, primer, es va generant grup, ¿vale? I després d'una connexió individual a cada un, i després acaben identificant a partir d'allò comú un tema a partir del qual construeixen amb la persona que evidentment tot això ho coordina i ho lidera una coreografia. Entonces, que ens la mostraran justament el dia de la festa. I no esperem, la idea no és fer una coreografia tècnicament impecable, sinó tot el que expressa. Aquest any el títol és El pes de les ales. L'han escollit l'alumnat, de tercer i quart d'ESO.
2: Això serà dissabte 23 de maig. Aquesta actuació en concret serà a les 8 del vespre. On serà això?
1: Això serà a la plaça Catalunya.
2: A la plaça Catalunya, A la plaça Catalunya, que serà el punt neuràlgic de tota aquesta festivitat. Parlem de la mirada.
1: I aquesta mirada, amb aquesta metodologia, canvia mirades. Un altre, Teatre de l'Oprimit. El Teatre de l'Oprimit, que l'estem fent a Can Puig. Perdó, no he dit una cosa. El projecte Somidansa ho fem no és només l'Associació Societat Inclusiva de Garraf, sinó que ho fem de la mà de Confluències Vaivé, que és l'entitat que organitza el festival de Vaivé per la inclusió a Sant Pere de Ribes. I per tant, ho fem conjuntament
2: de la mà.
1: I voldríem estendre-ho a més instituts, a l'ESO en concret, de més centres educatius. L'altre, Teatre de l'Oprimit. El final és el mateix, però el camí és diferent. El que fan és, en aquest cas ho estem fent al Can Puig, a l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes, i participen l'alumnat de l'IFE i, per altra banda, alumnat de l'ESO, de quart d'ESO i de primer de batxillerat de l'Institut. Per tant, grups sempre mixtes, perquè si no, no parlem d'inclusió. Llavors, què és el que fan? Identificar situacions de discriminació. Que, cuidado, no, la discriminació no només és pel fet de tenir una discapacitat, pot ser per moltes motius diferents. Identificar la discapacitat i ajudar a cada persona, i igual es treballa també des de la persona, a nivell de les pròpies emocions, etc., també per construir grup, a vegades amb tècniques similars de la dansa comunitària, i el que fan és que a la persona es posen en el lloc de que sent viu la discriminació i en el lloc de qui discrimina. I a partir d'ahir el que es fa és interpel·lar com es pot fer front a aquestes situacions de discriminació per poder revertir-les. I aquest any, a més, això s'ha anat contrastant, perquè el que és important no només és el grup, sinó és el públic, la interacció amb el públic. I això s'ha anat interpel·lant a diferents classes de l'institut, en la qual cosa, i també formarà part, a les 5:30, invitem a que vinguin a la plaça Catalunya perquè representaran aquest any dues obres.
0: 9:52, Margarida Saiz, la presidenta de la Societat Inclusiva al Garraf, 23 de maig, dissabte, aquest dissabte no, dissabte que ve, la Festa per una Societat Inclusiva, que es va presentar ahir la tarda. Què tenim per avui? Després del repàs als principals titulars dels diaris, amb en Pitu Valera i en Joan Totosaus, Maria Rosa Noguer, hem de parlar del curs d'escriptura per sèniors al Prado, és a dir, aquelles persones que ja, diguem-ne, en la maduresa de la vida, tinguin un cert interès, motivació, per escriure. Bé, doncs avui Maria Rosa Noguer ens en parlarà. Després, la Carola Fernández saludarà la gent de Dau Ferrat perquè aquest diumenge juguem plegats per l'ELA. Aquesta activitat que es farà al Retiro durant tot el dia, que organitza l'associació Dau Ferrat en homenatge a Lluís Destrés, el que va ser, diguem-ne, el fundador, el que va impulsar la botiga de jocs de rol al Retiro. I després, Bajo la sombra de la pandèmia, aquesta novel·la escrita per Pura López, que va ser presentada fa uns quants dies a la biblioteca i que ens parla d'una història personal vinculada a com es va viure la Covid. Per tant, farem una mica de marxa enrere en el temps per ficar-nos en el context d'aquesta novel·la, Bajo la sombra de la pandèmia. I amb Pura López arribarem a les 12 del migdia.

14 de maig del 1974 moria a Barcelona el tenor Hipòlit Lázaro, artista molt vinculat a Sitges i especialment a la societat recreativa El Retiro, que li té dedicada aquesta gran placa a l'entrada del Saló Teatre de l'entitat i que evidentment també es recuperarà en tot aquest projecte de rehabilitació del teatre. I un 14 de maig del 1994 es presentava el llibre Petita Història de Santiago Rusiñol de Vinyet Penyella amb dibuixos de Pilarín Vallès. I les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui, era divendres, un 14 de maig del 1998, que coneixíem la mort de Frank Sinatra. I per recordar-lo ens situem l'any 1956.

Aquest Sinatra de la Capitol, que té un llistat d'èxits un darrere l'altre. Per tant, no podem dir res més. A tots aquells i aquelles a qui els agradi o els cridi l'atenció, fa molt de temps que no l'escolten, agafin qualsevol plataforma i trobaran tota la discografia de Sinatra, la Capitol, després a Reprise, la seva pròpia companyia de discos, amb la qual va tornar a reenregistrar tots aquests estàndards de sempre. I got the world on a string. Tal dia com avui, David Ben-Gurion llegia la declaració d'independència a Tel Aviv, la declaració d'independència d'Israel, sota el retrat de Theodor Herz, el fundador del sionisme polític modern, tal dia com avui del 1948. Tal dia com avui fa 100 anys, que el dirigible Norge esdevenia el primer aparell tripulat que sobrevolava el Pol Nord. Tal dia com avui de l'any 1926. Ens podem imaginar aquesta visió fa 100 anys del Pol Nord des de l'aire a través d'un dirigible. Tal dia com avui de l'any 1977, Joan de Borbó renunciava als seus drets dinàstics en favor de Joan Carles, esborrant la possibilitat d'un conflicte successori. Tal dia com avui de l'any 1973, la NASA posava en marxa la Skylab, la primera estació espacial nord-americana. Tal dia com avui de l'any 1955 es creava el Pacte de Varsovia, el Pacte de Varsovia que va estar vigent fins al 1991, fou vigent fins al 1991, l'aliança militar entre la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques i els seus aliats de l'Europa de l'Est. Tal dia com avui de l'any 1964, el primer embargament dels Estats Units a Cuba. Era president Lyndon B. Johnson, el successor de John Fitzgerald Kennedy. Tal dia com avui de l'any 1897, Marconi, Guillem Marconi, realitzava la seva primera transmissió sense fils a Itàlia. O tal dia com avui del 1643, Lluís XIV era proclamat rei de França. Tal dia com avui de l'any 1939 començava el reaccionament a l'estat espanyol, reaccionament, les cartilles de reaccionament que serien vigents fins al 1952, i avui fa 70 anys que es va començar a publicar el còmic del Capitán Trueno, de Víctor Mora. I a les nostres efemèrides d'arreu del món es tanquen avui amb un clàssic que tal dia com avui de l'any 1982 va pujar dalt de tot de les llistes de ventes. I amb Maquillaje, aquest Me colé en una fiesta, segurament és el segon tema dels Mecano primerencs més coneguts i que més es recorden encara. El tercer senzill de l'àlbum Mecano.

0: Ana Torroja, Nacho Cano i José María Cano, i la festa era la festa del 16è aniversari d'Alaska, del Vido Gara. O sigui que aquella festa del 16è aniversari va donar per una cançó, per aquest Mekolé en una fiesta, el tercer senzill de l'àlbum Mecano, aquell àlbum que tenia com a portada un rellotge, l'esfera d'un rellotge, i un altre èxit com una casa d'una carrera absolutament meteòrica que en va tenir molts, fins ben entrat als anys 90. Tal dia com avui del 1982, Mekolé en una fiesta, número 1 a la llista de los 40 principals. I amb Mecano tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que és Sant Maties, Santa Gemma Galgani, Sant Pasqual, Santa Justa, Santa Justina també i Sant Bonifaci. El DJ Martin Garrix, 30 anys, celebra avui. L'actriu Mireia Oriol en celebra 30 també. El xef Ferran Adrià en fa 64. L'actriu Kate Blanchett en celebra 57. I la soprano Nadine Sierra, 31 anys, celebra avui. Les temperatures han de baixar, però no a la zona de la costa, o almenys no tant, perquè avui de moment, hores d'ara, tenim 19 graus de temperatura amb un 46% d'humitat. O sigui que estem més o menys com ahir. Si volen sortir a donar un tomet, si poden sortir a donar un tomet, doncs dia perfecte per donar un tomet. Què anuncia la previsió? Doncs que veritablement les temperatures seran protagonistes en els propers dies, perquè se situaran en una mitjana inferior a la que correspon per aquesta època de l'any. I a partir de la setmana que ve, les temperatures tornaran a pujar. Però, de moment, avui dijous, demà divendres, dissabte, diumenge, ens mantindrem en la part baixa de la línia de temperatura. Previsió per les properes hores, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem avui aquesta jornada i de nou tornarem a parlar d'aquests ruixats que afectaran sobretot a punts del quadrant nord-est del país. Aquí també a hores d'ara tenim alguns estrans baixos i boires, conseqüència també dels ruixats d'ahir, però aquests estrans baixos s'han d'anar trencant al llarg del matí. Acabarà sortint el sol, en alguns sectors ho farà de manera més ràpida, però en d'altres, sobretot a les fondalades, els hi costarà un pèl més. Al resta del país sí que parlarem de més domini del sol durant bona part del dia, de fet, i serà aquí cap al quadrant nord-est, com dèiem, el lloc on tornaran a créixer nuvolades a partir de migdia i tornaran a caure aquests ruixats que localment seran més destacats. I atenció, perquè des d'aquí el Meteocat tenim un avís al respecte de que és possible que aquests ruixats caiguin amb intensitat i a més puguin anar acompanyats de tempesta. A més, també cal destacar que hi haurà ruixats a d'altres punts del Pirineu i del Prepirineu, tot i que no seran tan extensos ni tan intensos com puguin arribar a ser a punts de quadrant nord-est. Pel que fa a la temperatura, avui la temperatura més alta podrà enfilar-se a valors de 25 i 26 graus. Aquesta més alta s'ha de registrar a punts del litoral. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 10 i 5 minuts, és dijous, és 14 de maig. Els que tinguin una certa edat, ell es veu que vivia a Gavà, en l'ostracisme més absolut, però va ser, diguem-ne, la darrera de les grans protagonistes d'una època històrica de l'entreteniment i del món de la revista. Ens estem referint a Tania Doris, que va ser una de les protagonistes, una de les grans estrelles de les revistes del senyor Colsada, de l'empresari madrileny que tenia el paral·lel, el seu, com ho vam dir, sí, la nineta dels seus ulls, la cirereta del pastís. Una història ben singular, la de Tania Doris, nascuda amb el nom de Dolores Cano Barón. Diu La Vanguardia que aquest era un nom real. Com els deien, feia anys vivia retirada a Gavà, esquivant la popularitat, lluitant contra els problemes respiratoris derivats del tabac i intentant superar la pèrdua de la seva germana, angústies que sempre va estar al seu costat. Els que tinguin una certa edat recordaran a la ràdio d'aquells temps, a Ràdio Peninsular, a totes les emissores barcelonines, aquella falca publicitària de Somos las chicas alegres de Ramón Colsada, per alegrar-li su mal humor. Bé, doncs això, la cançó va ser prou coneguda en el seu moment, nascuda a València. Barcelona la va llançar a l'estrellat i Madrid la va reconèixer com a reina del gènere. I aquí hi ha una història personal, com els dèiem, he dit Ramón Colsada, Matías Colsada, l'empresari, diu la crònica de La Vanguardia, la crònica de Santiago Tarín, l'empresari, la vida del qual dona per una pel·lícula, l'empresari que es va casar amb una dona amb la qual pràcticament no va conviure i que va compartir la seva vida amb Tania Doris. O sigui, una història, història molt pròpia també de l'època, tens una dona oficialment i tens, ara anava a dir el concepte que es feia servir en aquella època, però no cal, perquè estem ja al segle XXI, però Tania Doris va viure en aquesta, diguem-ne, en aquest segon pla. Per tant, ha mort Tania Doris, com els dèiem, un dels referents del món de la revista. I Barcelona està vivint una mena d'inflació en les reserves d'habitacions d'hotel i d'apartaments turístics per la visita del Papa. Que el Papa arribarà quan hagi acabat, haurà fet dos dies que s'hagi acabat el Primavera Sound. I pel mig hi ha el premi de Fórmula 1. Bé, de moment, els pisos turístics a Barcelona, els pisos turístics legals, ja està previst que tinguin una ocupació del 97%, i això és el pleno. Habitacions d'hotel que aquesta setmana se situen al voltant dels 135 euros la nit, arribaran als 570 euros durant la visita del Papa. A Cerc Hotel Rosselló, amb vistes a la Sagrada Família, l'habitació de 135 euros ja ronda els 500 durant els dies de la visita del Papa. Que vegin com van les coses. Ve el Papa, i evidentment hi ha expectació, les cel·les de Montserrat ja deuen estar també absolutament atestades, l'abat Cisneros ja deu tenir totes les taules plenes també, o sigui que bé, tot allò. Són dos dels titulars col·laterals del dia, perquè els primers ens porten a la compareixença del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i la consellera Núria Parlon, que han demanat perdó i que obriran una investigació interna sobre aquest assumpte dels Mossos en aquesta assemblea de mestres, perquè ja ho saben que hi va haver aquesta compareixença al Parlament, però al final tampoc no es va arribar a saber qui va decidir, qui ho va pensar, a qui li va dir, si li van dir que sí, qui ho va preparar, com es va preparar, perquè nosaltres que no en sabem un borrall, tornem allò de sempre, que t'assenyalin en una assemblea i et diguin de quina escola vens i no sàpigues dir quina, mal que fos, que jo que sé, que diguessis, mira, a la que has estudiat. Mira que et surti així, però no abans...
1: Potser venien de la pública.
0: Però sempre saps el nom d'alguna escola pública.
1: Això és una altra història.
0: M'entens? Perquè si jo fos mosso, dic, la pública tampoc he anat. Bé, el Benaprés sí, doncs sempre sortiríem, mira, venim del Benaprés, del Barratxina, venim d'on sigui.
1: És de primera infiltració, saber el que et poden preguntar.
0: I es veu que tampoc anaven vestits així, diguem-ne, com a... Es veu que els van captar també per això, que anaven molt ben vestits. No perquè vagin mal vestits els mestres, sinó que no anaven massa casual. Es veu que anaven així una mica més...
1: Massa.
0: Pel que és una assemblea. Bé, total, que algú que va tenir vista...
1: Com les pel·lis que veus els de l'FBI, que ja es veuen a la milla, oi?
0: Sí, com si algú anés...
1: Se'ls va veure el llautó.
0: Com si tothom anés amb samarreta i vostès anessin en camisa de màniga llarga, per exemple, una cosa d'aquestes. Bé, total, que és un dels titulars del dia. Hi ha un titular així mig... No direm que mig amagat, però no és tan present com ahir, però ahir Josep Pedrerol... que va entrevistar a Florentino Pérez a la Sexta a les 9 de la nit, i llavors, bueno, vull dir, total, que pocs titulars han sortit d'allò, que no sigui els refermats en aquella roda de premsa històrica de Florentino Pérez. El rei d'Anglaterra, protagonista també, perquè s'ha obert el curs polític i a Anglaterra l'obren com no l'obre ningú. Exacte. Això mateix, tum. Es veu la porta de fusta i aleshores aquesta corona ben fi, que va tan arriat que no sabem encara, i igual que sa mare, si en pas si es podien posar d'en peus, que si vas arriat així amb tot això i després vols anar al lavabo, què fas? Perquè esclar, vas de dalt a baix. Bé, total.
1: El Parlament s'hi va...
0: El Parlament...
1: Total,
0: que ha començat el curs polític al Parlament anglès, i el problema és si d'aquí dos dies hi haurà els mateixos que ahir van escoltar el rei. Però ell és protagonista de les fotografies, el rei Carles, que va llegir al Palau de Westminster el discurs d'obertura del Parlament elaborat pel govern. Si al govern britànic li queda molt recorregut o no, està per veure, però no sembla que massa. I, mentrestant, Donald Trump a Pequín, aquest Air Force One que està fent més quilòmetres que qualsevol altre avió presidencial del món, bé, i avui és el dia en què s'ha de trobar amb el president xinès i a parlar de lo divino, lo humano i allò que forma part de la competència econòmica entre dues grans potències mundials.

0: Ahir ens vam equivocar i ens semblava que acabava el judici d'Espujol. Bé, doncs és avui el dia del visto per a sentència, perquè hi vam parlar els advocats defensors. L'Espanyol, que va guanyar després de 18 jornades, em sembla que eren.
1: Sí, sí. Tota la segona volta encara no havia aconseguit. De fet, l'última victòria que van aconseguir crec que va ser contra l'Atlètic Club a Sant Mamés, i bé, casualitats de la vida.
0: L'any passat era.
1: Sí, sí, sí. I casualitats de la vida, com deia, ahir, victòria contra l'Atlètic Club, i la imatge del partit, òbviament, és la de Manolo González plorant, evidentment, de la tensió i del que s'ha viscut aquestes últimes setmanes.
0: Sí, motius en tenia, eh?
1: Sí, òbviament, clar, hi ha molta tensió acumulada i això ha de sortir.
2: El que passa és que
0: si guanya el proper partit, salvats, sí. Si no, tornem a estar amb la mateixa...
2: Sí, perquè el problema és que hi ha molts equips en un mocador.
1: El problema és que els equips de baix estan guanyant, estan sumant punts.
2: I, és a dir, ahir, per exemple, va guanyar el Getafe el seu partit contra el Mallorca, el Getafe entra a posicions conferents i ahir va certificar que sortia del descens, que sortia, és a dir, que ja no podia baixar matemàticament. És a dir, els equips que estan en posicions europees s'estan salvant ara matemàticament. És evident que ningú esperava que el Getafe baixés, però em refereixo que hi ha, que estan tots en un coixí molt estret. Sí. Hi ha molts equips.
1: El Sevilla
2: equips...
1: també, el Sevilla respira bastant perquè va tornar a guanyar ahir contra el Villarreal. És que els equips de baix, el Llevant va guanyar, l'Alavés va guanyar.
0: Que ahir ens ho vàrem descuidar, eh? Que ha pagat 450 milions d'euros.
1: Sergio Ramos.
0: Sergio Ramos, sí, pel seu Sevilla.
1: Sí, sí.
0: 450 milions d'euros.
1: Xavalla.
0: Xavalla.
1: Sí, sí.
2: Pues a mi em sembla poc per un equip de futbol.
0: Ostres, no ho sé.
1: A mi em preguntes què val un equip de futbol.
0: Bona pregunta. Bé, suposo que val el que es quantifica des de molts àmbits, eh?
2: Però... Amb el que es paga pels fitxatges, 450 milions pel club sencer...
0: No ho sé.
1: Quin valor tindria el Barça, per exemple?
0: Oh, està quantificat, eh?
2: Sí, està quantificat.
0: Com està quantificat el Madrid, quan sí. Florentino Pérez va parlar d'aquest valor patrimonial, sí, és tot. L'equip de futbol, el que genera, el tot plegat, eh?
2: Els futurs, els intangibles, aquí
0: tot,
2: hi ha
0: tot
2: molt.
0: Això. Aquí... Sí, potser sí, que no són esclars, que passa és que...
2: Per això, és a dir, són molts diners, és evident que això no val,
0: Són unes 7 vegades el pressupost de l'Ajuntament.
2: Quin valor li donem a un equip de futbol que està pagant determinades quantitats per fitxar jugadors i per pagar jugadors.
1: Clar, en el cas del Barça diria que és diferent perquè no és només un club de futbol, és un club multiesportiu, clar, sí, i aquí hi ha...
0: Per això mateix, però bé, 450.
1: Hi ha un futbol femení molt potent, també.
0: I a Sergi Ramos li deu quedar alguna cosa pel dia a dia.
1: Sí, home, clar.
0: Per anar al bar a prendre un cafè, m'entens?
1: I unes braves.
2: És que ha gestionat bé el seu patrimoni, perquè clar...
0: S'ha de gestionar bé, eh? Vull dir, una cosa és aquesta imatge d'en Sergio Ramos, diguem-ne, del meme, i una altra cosa és que deu tenir gent que li gestiona...
2: Aquí està, és a dir,
0: bé,
2: que s'ha assegut envoltat de gent doncs que li sap gestionar el patrimoni.
0: Això també diu molt d'una persona, saber-se envoltar de gent que li gestiona bé. Bé, en total, 450 milions d'euros, així, pim. Portem uns dies, noi... I el president del Madrid parlant també d'allò, i que qui vulgui la presidència del Madrid, com ens deia en Pitu, n'ha de tenir 190 trinco-trinco.
2: I ja es pot presentar, sí. Perquè acaben de publicar...
0: Oh, qui vulgui presentar-s'hi ja pot, eh?
2: Ja pot. Acaben de publicar la convocatòria d'eleccions, no sé si ha sortit al BOE. Ara he fet una broma, eh? I es poden presentar fins al 23 de maig. Les candidatures ahir...
0: Bàsicament han de tenir 20 anys de soci al Madrid ininterromputs, no és allò de 5 per aquí, 10 per allà, no, 20 d'interromputs, i un capital personal per avalar, personal del 10% del pressupost global del club, que com ens deia en Pitu, hi ve a ser uns 190 milions d'euros,
1: sí, més o menys.
0: Que si es tenen aquí a la mà, doncs, bueno,
2: ja
0: doncs
2: està.
0: Això.
2: Ahir es va postular ja aquest jove empresari a la cantida,
0: Riquelme. Aquí ja tothom li ha posat la cara, perquè ara sí que ja
2: no,
0: ho podem veure.
2: No,
0: és jove, és clar.
1: Sí, 37 anys.
0: Clar que al costat de Florentino Pérez tothom...
2: I va fer una carta molt ben escrita. No sé si l'heu llegida.
0: No.
2: Ahir van publicar...
0: Una carta als socis?
2: Sí, una carta oberta valorant la intervenció de Florentino Pérez. Diguem... d'una manera molt intel·ligent.
0: Ara hi anirem després, perquè estem pecant del que peca tothom, de posar Florentino Pérez davant de tot.
2: De tot, va.
0: I no, vinga. No pot ser, no pot ser.
2: Deixem-lo on li toca.
0: El Departament d'Interior, que demana disculpes per la infiltració dels Mossos a les assemblees de docents. Sàpiguen que tot això va començar amb aquesta denúncia pública que es va fer. Denúncia pública que va quedar allà a l'aire i ningú que deia gran cosa. I ha acabat ahir amb un perdó públic. És interessant també perquè ve aquest disculpes o aquest perdó. Disculpes en versió laica, perdó seria en versió més o menys, diguem-ne, catòlica, apostòlica i romana. El cas és que la consellera Parlon, i al seu costat, és major, eh?
2: No, ara és director de la policia,
0: director.
2: Perquè està en excedència.
0: D'acord,
2: no,
0: ja
2: no
0: està.
2: No ocupa càrrec policial.
0: Era major.
2: Sí.
0: Josep Lluís Trapero, que la feina va ser seva també per... Sembla mentida, perquè tenim al cap, com els dèiem, el senyor Trapero amb els atemptats de Barcelona, aquella seguretat al parlar absoluta que no deixava ni una escletxa.
2: Home, ha plogut molt,
0: dubte.
2: I li ha plogut molt al cap, a
0: Està clar,
2: a Trapero,
0: perquè ahir la feina va ser poder defensar aquesta actuació.
2: És que és molt poc defensable. La consellera ahir va dir que es tractava d'una decisió operativa ben intencionada i mal plantejada. És una manera de dir que va ser un desastre.
0: Sí. A part que hi ha també aquí un concepte, una decisió operativa ben intencionada. Home, pressuposem que les decisions, en principi, tenen una bona intenció.
2: Sí, perquè si són malintencionades malament.
0: És com perquè algú sortís i diguem...
2: Una altra cosa és que si la infiltració en una assemblea de docents, que en principi no suposen un perill per l'ordre públic, pot ser considerada ben intencionada.
0: D'aquí que s'hagi obert la possibilitat, o almenys alguns col·lectius, així ho han dit en veu alta, d'anar a parar a la justícia arran d'aquest assumpte. Veurem què passa, però hi ha aquí un meló que s'obre més enllà de si això es pot fer, si no es pot fer, si hi ha motius per fer-ho, etc.
2: Avui, canviant de tema, avui al País, al seu principal titular de la portada, ens ha cridat bastant l'atenció. S'ha presentat al Congrés l'informe anual de Seguretat Nacional davant del Congrés, elaborat pel Departament de Seguretat Nacional de Presidència del Govern, i algunes dades, com a mínim, curioses. L'Armada espanyola detecta més de 600 narcolanxes creuant l'estret. 600 narcolanxes.
0: Però 600 cada quan?
2: Bueno, entenc que en la grup, però clar, són moltes.
0: No, és clar que són moltes, en són més de 10. Si féssim setmanes a l'any, si les 600 fossin per any...
2: Jo entenc que es refereix, clar, aquí no ho explica la notícia, però jo entenc
1: manual.
2: Jo entenc que tenen detectat un total de 600 que fan aquesta tasca.
0: Ah,
2: no cada dia ni...
0: D'acord, 600 que van amunt i avall.
2: Que van amunt i... però 600, eh?
0: Sí.
2: És una bestiesa. Els traficants han ampliat les seves xarxes fins a Huelva i utilitzen armes de guerra ja per defensar-se. De fet, la controvèrsia de la setmana passada amb la mort també de dos guàrdies civils.
0: Exactament.
2: En una persecució.
0: I després ja ho saben, que no ho vam dir, però els Mossos d'Esquadra que van enxampar, no han enxampat els que conduïen el cotxe, però sí que han enxampat un cotxe carregat de Kalashnikov, era allò, o no, bueno, unes coses
2: vulguis,
0: allà
2: clar.
0: A prop de Figueres, vull dir que la gent va pel món amb tot això al damunt. Bé, la gent. Alguna gent.
2: I a més, el Ministeri de Defensa identifica cada setmana, aquí sí que ens ho diu, 50 bucs de la flota fantasma russa en aigües de Canàries i d'Andalusia. 50 amunt i avall. Són aquests vaixells que trenquen el bloqueig establert i, per tant, que fan contraband per Rússia. 50 cada setmana.
0: Tornem a anar als esports. Tornem-hi, perquè...
1: Per on comencem?
0: Home...
1: L'entrevista no la vaig veure ahir,
0: No
1: la vaig veure.
0: Més del mateix, en aquest cas sí que és cert, però que Pedrerol, que va ser l'home que més ha defensat Florentino a les darreres hores, està que ahir el va entrevistar.
1: És d'aquella part de la premsa que...
2: Vaja, primera, defensa
1: que es
2: postula
1: al seu costat.
2: Segona, la Sexta, hi ha Ferreres.
1: Sí, clar.
2: Gabilondo.
0: En Joan recorda una conversa amb Iñaki Gabilondo que s'ha fet molt, molt, molt, molt viral aquestes darreres hores. Ja es va fer viral en el seu moment, Gabilondo, que deia que Ferreres estava literalment al despatx de Florentino Pérez matí, tard i nit, a tota hora. Que era la seva mà dreta, vaja.
2: L'operació, diguem, Salvem Florentino, el va portar ahir a la Sexta per intentar, diguem, suavitzar, normalitzar tot els desgavells de la roda de premsa del dia anterior.
1: I darrerament, i a les últimes hores sobretot, hem escoltat també els testimonis, per dir-ho així, dels periodistes als quals Florentino va fer directament referència, no? El Juanma Castaño, el Santi Segurola,
2: avui Segurola,
1: el Alfredo Relaño, etcètera.
0: Tots han sortit, sí.
2: Avui Segurola publica La Vanguardia, i és interessant, llegir-ho, no ho llegirem, però és molt interessant.
0: Vinga, Alavés 1, Barça 0.
1: Sí, el Barça que no sumarà els 100 punts, que era una miqueta el desig, després d'haver guanyat la Lliga. Ahir va perdre per 1-0 contra l'Alavés, més enllà de la derrota. Què podríem rescatar? Doncs el debut del jove Álvaro Cortés, una nova perla de la Masia, que ahir va fer un partit molt, molt, molt complet, diríem que va ser així. I bé, el Barça que ara...
0: I que va dir... que ahir va ser el millor dia de la seva vida.
1: Sí, sí, sí.
0: El millor dia de la seva vida.
2: Són joves,
1: per
2: home.
1: Per algú que és futbolista i que, bé, el seu somni és jugar al primer equip, doncs vaja, ahir el debut d'aquest jove defensa, Álvaro Cortés, veurem si
2: molt
1: segueix.
2: Molt solvent,
1: Sí, sí, no, va fer un partit molt, molt, molt seriós, sí. La veritat és que hi té planta, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bé, doncs el Barça que mira ara ja cap al primer partit, que serà contra el Betis al Camp Nou, l'últim ja de la temporada al Camp Nou, li quedarà l'últim de la temporada contra el València. L'Espanyol que va guanyar 2-0 contra l'Atlètic Club, Manolo González que va acabar literalment amb llàgrimes als ulls, portat, suposo, per l'emoció i per l'atenció viscuda després de molts mesos de no guanyar un partit. Aquests 3 punts que a l'Espanyol li permeten com a mínim respirar una miqueta i mirar amb una miqueta més de calma aquests 2 últims partits. Avui que el Girona també se la juga contra la Reial Societat a partir de 9:15. I no, a les 8, juga a les 8 el Girona, i a 9:45 el qui juga és el Madrid contra l'Oviedo, un Oviedo que recordem ja està descendit. En futbol internacional destaquem que l'Inter de Milà ha aconseguit el doblet, va guanyar ahir la Copa a Itàlia, va guanyar 2-0 a la Lazio. El Paris Saint-Germain, que ha guanyat la Lliga a França, la 5ª consecutiva, va guanyar 0-2 al camp del Lens. Destaquem també la classificació de València Bàsquet per la Final Four d'Atenes, 81-64, va guanyar a Panathinaikos. Atenció, perquè València duia un 2-0 en contra i li ha guanyat 3 partits seguits a un dels grans favorits d'aquesta Eurolliga, Panathinaikos. Per tant, tenim ja la Final Four del proper mes de... no, el 22 de maig és. Olympiacos Fenerbahçe, la primera semifinal, i València Real Madrid, la segona semifinal. En bàsquet, el Barça va guanyar 98-101 a la pista de Granada, un Granada que amb la derrota d'ahir consuma el seu descens, i el Masters 1000 de Roma va perdre en Rafa Hoddar en 3 sets contra Darderi. Es va produir ahir una situació, si més no, curiosa. Resulta que, clar, el partit de Rafa Hoddar va haver un moment que la pista va quedar literalment envaïda pel fum. I d'on venia aquest fum? Doncs dels petards i els coets.
0: La celebració
1: de l'Olímpic de Roma, de la final de Copa.
0: Que està a 200 metres.
1: Està a tocar. Ahir jugava la final de Copa Lazio-Inter i, clar, va haver Castelldefoc i, clar, la fumarada va envair la central de Roma, de tenis, i, clar, va haver un moment que Rafa Hoddar va dir és que no veu nada.
0: T'haurien acabat tots ofegats,
1: Sí. I bé, és l'anècdota d'ahir d'aquesta derrota del jugador madrileny.
0: Pitu, gràcies, Joan, gràcies.
2: Adéu-siau. Gràcies, Vicenç.

0: Confirmat? M'han robat el mòbil.
1: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
0: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
1: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
0: Tens raó.
2: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Sitges Country, cada jueves a partir de las 8 de la tarde y cada domingo a partir de 12 mediodía en Radio Maricel de Sitges.

0: Vinga, que són 2:15 del matí. Continuem aquesta segona hora del matí a nosaltres d'avui dijous 14 de maig. I continuem amb una... bé, amb una proposta que hi ha al Prado oberta de taller d'escriptura. Taller d'escriptura que, a més, està adreçada a persones sèniors, que és l'eufemisme que fem servir per dir doncs, persones doncs, més grans, persones ajudades, que sigui, persones sèniors, que a més és un terme que ve molt, molt de gust. I per fer-ho, per una banda, tenim a la persona que fa de professora, que és la Maria Rosa Noguer. Maria Rosa, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I per una altra banda tenim a una de les alumnes, que és la que una miqueta també ens va proposar que volíem venir aquí a la ràdio a parlar i a explicar aquesta experiència, que és la Marisa Llach. Marisa, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: A veure, d'entrada, d'on surt una proposta d'un taller d'escriptura per persones sèniors?
2: Bona pregunta.
0: A veure.
2: Mira, resulta que, bueno, jo ja, per descomptat, que sóc sènior amb el signe mas a darrere.
0: Ah,
2: vale. Però seguim amb el sènior. Uh-huh. Aleshores, doncs, bueno, jo sóc una persona que tota la vida m'ha agradat molt escriure. I a pesar de, doncs, estar a la vida professional en molts sectors, sempre al final tenia un ratet per escriure. Aleshores, fa ja uns quants anys vaig venir a viure aquí, a Sant Pere, i vaig començar a fer els cursos d'escriptura. I un d'aquests últims, doncs, ha sigut amb la Maria Rosa. I aquí, doncs, es va començar a moure la idea de que, escolta, parlaves amb la gent i et deia, no saps escrius? Home, però és que jo ja a aquesta edat, vols dir? I com que a aquesta edat? Tu, si és la millor, perquè és quan més experiències tens per explicar, vull dir, és que...

0: és una persona oberta a tot i sempre diu a tot que sí, va dir, fantàstic, va, doncs vinga, va, t'ajudo, vinga. I aquí estem. I aleshores vam començar a pensar doncs, que falta una difusió amb aquest aspecte, que la gent conegui que no hi ha edats per escriure, que hi ha il·lusions, que hi ha desitjos d'obrir en aquest món què has sigut, què ets i què et queda per ser. No? Vull dir, hi ha moltes facetes a la vida encara per complir. Dius, quan sènior, ai, diu, no, és que sènior vols dir als nets, no importa. I l'experiència que tens de ser àvia, que no és maca explicar-la. I bueno, amb això ens hem trobat, doncs, que gent, bueno, i on fan això? Ah, doncs mira el Prado, ah, doncs va, sí, doncs aniré. I aleshores d'aquí doncs, va sortir la idea de dir, bueno, quin és el millor mitjà? La ràdio. Doncs pues vinga, parlem amb el Joan, a veure d'acord. Si tenim possibilitat.
1: Doncs a veure, d'entrada, quanta gent sou ara mateix al taller?
0: Al curs pues, devem ser uns 14, més o menys.
1: Déu-n'hi-do.
0: Bueno, és que puja i baixa, eh? Entre 10, de 10 a 14 va fluctuant.
1: D'acord. Maria Rosa, tu ets la persona que es dedica, diguem, a orientar-los, perquè ensenyar-los a escriure no els ensenyes, entenc, però ja en saben.
2: Ja venen ensenyats, normalment, i ensenyades. Sí,
1: per
2: sí,
1: tant, anava a dir, com s'orienta, diguem, a gent amb experiència a que desenvolupin el seu gust per l'escriptura?
2: Val. Jo, si vols, t'explico també una mica amb l'origen del taller que fem al Prado, que fa molts anys, que som un grup que també, he de dir també, Marisa, que tampoc és que hagi de ser específicament sènior.
1: D'acord.
2: Vull dir que està obert a totes les edats, però sí que és veritat que la majoria doncs, del grup som ja bastant grandets tots plegats, no? Però que també pot venir gent més jove.
1: Hi ha gent amb més temps, també.
2: I més temps,
1: dir, no?
2: és obert, eh? Llavors, aquest grup, que primer també dèiem taller i ara diem més aviat grup de creació literària, el que fem sobretot i la idea meva és compartir textos. Aleshores, el funcionament és setmanalment, jo proposo un conte, porto un conte, i llavors aquest conte és molt variat, pot ser normalment gairebé sempre és en català, però pot ser també en castellà, pot ser actual, però pot ser doncs, també de contistes del passat, del segle XIX, o també demano la gent que ve que diguin també si tenen el descobreixen algun conte preferit. A partir d'aquest conte, doncs proposem un tema, per exemple, doncs, si parla del mar, doncs per la setmana vinent feu un escrit sobre el mar, i llavors llegim els textos que han fet les alumnes, l'alumnat, i després comparem, fem unes pinzellades, diguem, crítiques. Normalment la part crítica ens queda una mica més endolcida, perquè tampoc es tracta de passar-ho malament, sinó al contrari, de passar-ho bé i d'anar progressant conjuntament com a grup. Llavors, també en aquest sentit, ara fa... tinc aquí un recull que vam publicar, em sembla que fa ara, ja deurà fer 3 anys, que es diu Malvasia de contes, que fèiem doncs, també el que havíem anat fent durant el curs anar desenvolupant, doncs ho vam publicar i ho vam també presentar al Prado. O sigui que sí que és una activitat, diguem, que és d'entreteniment, que és de compartir, però que també té una exigència literària en el sentit de dir, bé, el resultat que donem, doncs si el volem donar a conèixer, s'ha de fer bé, s'ha de corregir, s'ha d'anar millorant.
1: Això és el que moltes vegades li preguntem als escriptors, és diferent escriure per tu mateix que quan busques un públic.
2: Totalment. Sí. És una mica com això que feu aquí en la ràdio, no? Una cosa és parlar pel carrer i l'altra que t'estiguis sentint la gent.
1: Exacte.
2: Sí.
1: Aleshores, el perfil, ens ha comentat la Maria Rosa, el perfil és majoritàriament de gent gran, de sèniors, és a dir, de gent que en el fons té més temps també per dedicar-se en aquestes activitats. Aquest perfil és de persones que ja havien escrit, que volen que han descobert aquesta passió, és una miqueta variat. Com és aquesta gent que teniu en aquest grup de creació, que
2: exacte,
1: no taller?
2: Exacte, això mateix, perfecte. Doncs normalment és gent quasi sempre molt lectora. O sigui, hi ha lectors i lectores apassionats. I llavors, la part de l'escriptura, hi ha qui l'ha conreat més o menys.
1: D'acord.
2: Llavors, hi ha des de gent doncs, que ja han escrit molt i tenen molt remanent de coses escrites, fins i tot alguna publicació, o gent que no s'havien plantejat mai d'escriure, però que descobreixen doncs, que els agrada fer-ho.
1: I que és una... El que comentava la Marisa, que és una distracció... sobretot doncs, per persones que diuen bueno, doncs ara m'hi puc dedicar. És una cosa que sempre

0: m'hauria agradat i ara m'hi puc dedicar.
1: Exacte. Sí, mira, jo crec que és que tampoc no és un públic de dir qui pot ser escriptor i qui no. Pot ser escriptor tot aquell que tingui alguna cosa que comunicar, tot aquell que tingui alguna cosa que dir, alguna cosa que expressar, i que de part el faci sentir amb ell més lliure. Perquè és cert que, com diu la Maria Rosa, a la classe tenim, jo dic amics perquè tots els de la classe som amics ja, i hi ha gent jove. Però és que també ens trobem molta gent gran que, com saps, se'ns creen unes obligacions diferents de quan eren joves. I els grups d'efectes, que és que a vegades ens costa que ens escoltin, no, sí. Perquè no hi ha temps. I llavors se'ns queden moltes coses que són molt maques i se'ns queden a dintre. I el maco és poder agafar un paper, escriure i et lliberes. És que també fem una teràpia, o sigui, no solament és fer escriure, és teràpia també.
0: Anava a dir, perquè Marisa, quan escrius, el que abans li he comentat amb la Maria Rosa, escrius per tu o escrius pels altres?
1: Bueno, no, jo crec que s'ha de començar escrivint per tu.
0: D'acord.
1: Sí, perquè si no, hi és una falsificació. No, has de ser tu. Aquella frase és teva, i aquella paraula que tu utilitzes en el moment que l'escrius no te la dirà ningú més, no? Vull dir, pots utilitzar el que tu sents, i que a vegades no són frases gramaticals correctes, són frases a l'uso, no? Però que són les que després la gent que et coneix o et llegeix, no? Pues et fa ser més familiar.
0: Això també, aquesta apel·lació a la gramàtica que ens ha fet ara la Marisa, moltes vegades doncs et trobes amb especialment gent gran que dius, ostres, que a mi no em van ensenyar. Ah, sí? A mi no em van ensenyar bé a escriure i clar, jo ara si ara m'he de posar a aprendre, és difícil.
2: Sí.
0: Això us ho trobeu?
2: Això passa molt, i malauradament encara passa més en el cas del català.
0: Clar.
2: Perquè clar, el català durant moltes èpoques va estar prohibit. Llavors clar, sí que ens passa. Llavors jo tinc així aquí una mica de dualitat, perquè clar, per una part jo soc filòloga catalana, vaig ser molts anys també professora de secundària, aquí mateix havia estat a Sitges en el Benaprés, i clar, jo m'he guanyat la vida, diguem, corregint l'ortografia, corregint la gramàtica, però m'adonava que, clar, si jo feia aquest grup de creació, venia una persona amb molta il·lusió d'escriure, i jo li tornava el text convertit, doncs, en un camp de batalla de faltes corregides, i aquesta persona o no tornava a venir o li agafava un pànic tal que vaig passar una mica a l'altre extrem. Tranquils, això es pot corregir. Llavors, de vegades els deia, tu no tens una neta o un net que t'ho pugui corregir una mica? Tu ho explica amb les teves experiències, tu fes el text. Hem de tenir el prurit, això és veritat, que el nostre text quedi al màxim de correcte, però avui dia hi ha moltes maneres de corregir un text que no cal que et posis a estudiar les beceroles de la gramàtica, i queden uns textos molt bonics, tota l'emotivitat, l'experiència, la vivència. No passa res que no dominem l'ortografia i la gramàtica, jo crec que hi ha d'haver el prurit de voler-ho fer, però que tampoc no ha de ser un obstacle insalvable, que tothom que vulgui i tingui ganes d'escriure pot venir a escriure. I de vegades si diuen, no, és que escric en castellà perquè no faig tantes faltes, jo dic, mira, es respecta molt bé, però necessitem molta gent que escrigui en català, i sempre, doncs ja les corregirem les faltes, ja hi haurà manera, s'han de treure, però ja hi haurà manera, no patiu per això, no sé si us sembla una bona idea.
0: De fet, s'escriu a mà o a màquina?
1: Amb l'ordenador.
0: Amb l'ordenador.
1: De totes maneres, et dic una cosa, escriptors que ens escolteu, no tingueu por, podeu escriure. Jo no en tenia ni idea d'agafar un ordenador, perquè soc d'una altra època.
0: És que per això he fet la pregunta. Sí, clar, evidentment, a un jove aquesta pregunta no li faries, però una persona gran que, diguem, que s'ha trobat, evidentment, diguem que els ordinadors ja fa bastant que estan a les nostres vides, i per tant, en la vostra vida professional probablement ja veu coincidir amb aquest maquinari. Però sí que és veritat que és molt diferent ara, doncs, això ve d'engegar una màquina, ve de saber aquests rudiments per acostar-te a la tecnologia, que la comoditat d'agafar un llapis i començar a escriure.
1: Però mira, com que tot evoluciona tan i tan ràpid, és cert que nosaltres ens ha agafat una mica contrapeu, perquè les tecnologies han adelantat a les nostres ments actuals, no? Però no hi ha problema, perquè avui dia hi ha de tot, hi ha els correctors. Vull dir, el propi ordenador et corregeix la gramàtica. I sobretot hi ha el famós IA, la intel·ligència artificial. O sigui, que llavors et dic, perquè és una petita... Ojo, sense trampes,
0: Aquí,
1: sense trampes.
0: És que jo anava aquí.
1: No, ja et veig les intencions, ja he vist la rialla bicicleta i he vist per on anaves. Vale, vale, tranquil. Mira, a veure, jo normalment sóc un pato per escriure. Inclús al final la meva filla em va posar un Word per escriure més directament, no? Uh-huh. I, però després hi ha petites gramàtiques, o sigui, errors gramaticals o també errors literaris, els puntets, si quan un pregunta s'ha de posar una ratlleta, s'han de posar dos asteriscs, aquestes coses que evidentment com a principiants no ho coneixem. Però aleshores hi ha el corrector literari, que això ja t'ho posa, la famosa intel·ligència artificial, que llavors tu envies el teu escrit i te'l torna corregit. Però, ojo, tu li dius només correcció literària i ortogràfica. I llavors a vegades el dia et pregunta, bueno, i que conservamos la voz? I llavors tu dius, sí, sí, vull ser jo. Llavors no et canvia res del text. Però no es poden fer trampes, perquè tu ets d'aquesta època i saps que hi ha uns determinats
0: trampes,
1: paràmetres.
0: Trampes es poden fer sempre, una altra cosa és que no s'haurien de fer.
1: Però, bueno, però hi ha uns determinats paràmetres.
0: Correcte.
1: Que quan tu surts ja et diuen això, ja no és autèntic, no? Vull dir que no li pots dir a l'IA que et faci una novel·la i que no. El que sí li pots dir és corregeix-me. O sigui que no hi ha que tenir por a no saber escriure.
0: És a dir, clar, de fet aquí seria una contradicció no apuntar-se un taller literari i presentar les coses fetes amb mi.
2: Ah, exacte. Sí,
0: no,
2: sí, sí.
0: No tindria...
2: Sí. Exacte. Això és un debat que tenim. Jo també estic ja fa bastants anys a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, i és un debat que tenim, i de fet la idea sempre és entre el que dius tu també, l'ètica, no?, i la possibilitat tecnològica. Clar, llavors la possibilitat tecnològica que la IA et faci una novel·la, bé, encara no hi és, però crec que hi deurà ser, però és com quan es va inventar la pianola, no?, un piano que tocava sol, doncs molt bé, doncs que toqui, no? Serà una novel·la que haurà fet l'ordinador, però no que l'hauré fet jo. Clar, si me la fa l'aparell, però dic que l'he fet jo, aquí hi ha, doncs, com diem, la trampa, no?
0: Exacte, però clar, això és una...
2: Aquesta és la...
0: Una cosa és que la intel·ligència artificial faci una cosa i una altra cosa és que jo vengui com a meva una cosa que m'ha fet la intel·ligència
2: aquí
0: artificial.
2: Està. Aquí
1: no,
2: està.
1: No, això...
2: Aquesta és la frontera, no?
0: Correcte.
2: El límite.
1: No, jo penso que com totes les coses costa, no?, també que s'accepti. Com al començament, a les escoles et feien sumar 7 línies a mà, no?, i no podies acceptar la calculadora quan va entrar. No? No podem anar contra de la tècnica avui dia, i que consti que jo no hi entenc ni papa, però vull dir, reconec que no podem anar en contra. Ara, s'ha de saber utilitzar. I si faig aquest petit parèntesis és perquè la gent no s'espanti, per allò que dèiem, oi, l'ortografia, ara no hi vaig perquè jo la meva lletra, no?, perquè a vegades escrius i quan tornes del corrector, el primer et torna tot en vermell del que has escrit, no?, i dius, hosti, però sí, què estaré fent, no? Sí, allà em desanimo, no? I doncs no, era per donar un petit ànim a que no hi ha por. Hi ha correctors, i si no hi ha correctors de màquina, hi ha correctors, la mateixa professora et pot orientar, vull dir que no és problema el no saber escriure.
0: Ara trencarem el tòpic, la gent gran també aprèn.
1: Exacte.
2: I tant.
1: I hem d'estar al dia, perquè si no saps què passa, que parles amb els nets i et diuen tot això. Mira, jo el riu perquè li dic el ChatGPT, i això es va de riure, però per mi és el ChatGPT. Pues, bueno, quan parlo amb els meus nets, pues, em dono compte que encara que no soc d'aquesta època els puc seguir, i això també és bo. I sobretot, tornant a allò de l'escriptura, és molt bon amb els nets també, perquè també discuteixes. I mira, el ChatGPT m'ha dit això. Anda, iaia, però que no veus que això no està bé? Que no, no? Vull dir, també són temes que uneixen a la família, l'escriptura.
2: És veritat. I després, per exemple, també una gran font d'inspiració, perquè els contes pels nets, els contes infantils, són un gran gènere i molta gent que li fa il·lusió escriure per fer els contes pels nets, no? Les netes.
0: D'acord, és a dir, clar, al final, la motivació original és escriure, és despertar una passió que potser havia estat amagada durant molts anys, és trobar una manera de distreure's, és a dir, poden haver moltes motivacions, però després de la motivació hi ha un objectiu. Quins són els objectius de les persones que s'apunten al taller?
1: Bueno, jo no sé de les altres. La meva, primordialment, un objectiu és expressar el que sento, lliberar-me. I, però per mi, després si els altres mantenen o no, ja serà més difícil, no? I després una altra motivació que jo crec que tenim molt també la gent sènior és que ens agradaria fer com les nostres biografies. Hi ha gent molt important avui dia que no es coneix, arriben a persones grans i no saben la trajectòria o la dificultat que han tingut. Per exemple, doncs, no sé, jo soc d'una època en què eren els primers divorcis, les primeres, i vaig passar-ho molt malament. Llavors, la meva il·lusió és tenir una biografia, perquè vaig ser de les primeres dones que vaig poder anar al banc i cobrar sense la firma del marit, no? Vull dir, hi ha tota una història aquí darrere que són molt maques de la nostra trajectòria, no? Uh-huh. I aleshores el meu objectiu, a part d'escriure, seria que també poder deixar algú que els meus nets diguessin, home, pues mira, la meva àvia va ser una Juana de Arco al final. Vull dir, una miqueta et fa il·lusió aquesta herència, no?
2: Exacte.
1: Que ara, potser de joves no els hi fa gràcia encara, sàpiga, perquè tenen el seu món. Però a mesura que la gent va creixent i es va fent gran, també interessa la vida dels antepassats. Ah, mira, i la meva mare va fer això, i el meu pare o el meu avi. I és una mica per això. L'objectiu primer ara és el dia a dia i portant, anar treballant pauet a pauet, és la història de la vida.
0: D'acord, és a dir, que al final coses que ara es donen per descomptades, que en el seu dia veu haver de lluitar, doncs no tenen valor perquè ara es donen per descomptades.
1: Exacte, exacte.
0: I per tant, escolta, Marisa, la Maria Rosa ha dit abans que diguem que el tret comú de la gent que fa tallers d'escriptura és que majoritàriament sou lectors.
1: Ai, ai.
0: Ho sou o no?
1: Ai, tinc que dir la veritat.
0: Bé, això és com el ChatGPT. Pots dir-la o no?
1: No, només aquest micròfon no m'escolta ningú.
0: No t'escolta ningú. Va.
1: Si no m'escolta ningú més, et diré que és que jo sóc una mica vaga per llegir.
0: Caram!
1: I això sé que és una contradicció i m'avergonyeixo, perquè tots els professors que he tingut em diuen, ara jo mateix em tiro el piropo, però és que me l'han dit de veritat. Mm-hmm. Et diu, hosta, sembla estrany que no t'agrada llegir i en canvi et saps expressar. I és veritat, penso que és molt important llegir, perquè, evidentment, primer et dona una experiència, et dona un sistema d'expressar-te molt més àgil, no? Però, bueno, tampoc és indispensable, de veritat, que no s'espantin la gent, encara que no els agradi llegir, que no s'espantin. Es pot escriure igual, però sí que és important llegir.
0: És molt important, sí. Doncs això, tenir la lectura per tenir els rudiments que ens,
2: sí,
0: comentaves, no?
2: Exacte, per això el que fem en el taller doncs és llegir. Llegim un conte, aquest conte el llegim allà, ja queda llegit, llegim els treballs que fan tots plegats, parlem de llibres, parlem de lectura, i potser també és veritat que en aquest sentit ser lector o lectora potser s'ha interpretat massa com jo llegeixo 3 llibres al mes i llegeixo 6 llibres, sembla una competició, no? I no ho ha de ser un plaer, ha de ser trobar la teva estona de lectura i anar-la conreant, no? És allò que diem, doncs si vols escriure i no t'agrada massa llegir, val, però millor que li vagis agafant afició, diguem. Mm-hmm.
0: Maria Rosa, hem perdut a veure com ho pregunto això. Les noves generacions han perdut la capacitat d'expressar-se per escrit?
2: Home, jo sóc molt optimista, eh?
0: I aquí ja no només li estic preguntant doncs a la professora, li estic preguntant també a la que havia estat mestra de secundària en el seu dia.
2: I tant. Sí.
0: Moltes vegades veiem textos escrits i tenint en compte que ara doncs amb els WhatsApps i tot això, al final tot ho escrivim d'una determinada manera.
2: Exacte.
0: Hem perdut o estem perdent, perquè les noves generacions les estarien perdent, aquesta capacitat d'expressar-se per escrit, de plasmar una idea per escrit més enllà de quedem aquesta tarda.
2: Exacte, bona. Jo ja et dic, sóc optimista en aquest sentit, també tinc 2 fills bastant joves, de 25 i 21. Jo van perdre, no crec que no l'hem perdut. El que sí que diríem que hi ha molta competència actualment de moltes coses que criden més l'atenció que no pas el llibre. O sigui, clar, jo per exemple quan era joveneta doncs no hi havia mòbils i llavors per distreure'ns teníem els llibres, teníem les revistes, la ràdio també, però és que ara jo mateixa que sóc una lectora empedreïda, jo sóc d'aquestes de 6 llibres al mes, no, però 3 cada mes segur, i tinc molt l'hàbit lector i escriptor, jo mateixa em trobo anant amb tren doncs, de Vilanova a Barcelona, i quan me n'adono no he llegit el llibre que portava a la bossa, m'he estat mirant el mòbil com una desesperada, i penso, clar, si això em passa a mi, que sóc una mica extrema en aquest sentit, una persona jove, els meus fills o alumnes que tinguin ja sempre molt l'hàbit de passar pantalles, perquè ja no és només el mòbil, també hi ha els vídeos, tot plegat, segurament potser els és una mica més difícil en aquest sentit de l'hàbit, que no pas ho era a mi agafar el llibre. Si només tens el llibre, l'agafes. Si tens mil altres coses, les fas. Però també jo veig que saben distingir molt bé què és una cosa i què és l'altra. Uh-huh. I també m'estic adonant això, no? Que sempre també hi ha un moment que passen a la lectura.
0: Sí, però els hi costa expressar-se per escrit?
2: Jo no crec que els costi especialment, és a dir, sempre la gent que ens hem trobat bé escrivint no hem estat tothom, o sigui, no hi ha hagut mai una gran massa d'adults que hagin escrit molt bé.
0: D'acord.
2: Sempre ha estat més aviat minoritari.
0: Per tant, en aquest cas, les noves tecnologies no estarien tan perjudicant, perquè en el fons doncs, hi ha una part de la societat que escriu i una altra que no escriu.
2: Sí, jo crec que sí. Seria això. Sí, jo crec que sí.
0: Marisa, què diuen els nets? De veure l'àvia que escriu.
1: Bueno, pues se'ls en riuen una miqueta a vegades. Però com que jo sempre ho faré carinyo,
0: no? Amb carinyo,
1: eh? Carinyo, sí. Sempre estan una mica esperant a veure què els hi demano. Perquè quan truco amb algú, ja, ui, la iaia, què voldrà? Que no va l'ordenador, a casa li ha espatllat no sé què, a que ara no pot... Bueno, en fi, llavors sempre tenen... Però bueno, tot m'ho fan en carinyo i tinc uns assistents, tant les filles com els nets, que de seguida que demano alguna assistència la tinc ràpida, o sigui que no, estan contents, estan contents.
0: Estan
1: contents. Només em diuen a vegades en broma, bueno, iaia, però no ho expliquis tot, eh? No ho expliquis tot.
0: No, hi ha coses que s'han de mantenir el pany forrellat, oi? Escolteu, informació pràctica. Si algú ens està escoltant l'entrevista i diu, ostres, doncs vinga, jo tinc el cuquet aquest, com pot fer per acostar-se en aquesta proposta que es fa des del Prado?
2: El Prado, molt, molt fàcil, doncs anant a la secretaria del Casino Prado. Nosaltres la nostra trobada és els divendres de 6 a 8, i bé, es pot fer una classe fins i tot de prova, una classe de provatura, però si se senten bé tal, i ja si s'animen doncs, a matricular-se amb nosaltres i, i anar fent.
0: I anar fent aquestes exacte. Trobades que són setmanals.
2: Sí, exacte.
0: Que es posen deures.
2: Ah, això sí. Però flexibles, eh?
0: Ah, d'acord.
2: Perquè també si algú no pot una setmana, no passa res, ho pot enviar a la següent.
0: No hi ha notes.
2: Ai, no.
0: Hi ha correccions, sí que no. Però no notes.
2: Ah, exacte, de cap manera. Ha de ser un plaer.
0: Ha de ser un plaer, el plaer d'escriure i d'enfrontar-se amb l'escriptura. Majoritàriament gent gran, per això grup de creació literària.
2: Ah, exacte.
0: Grup de creació literària.
2: Sí.
0: És obert a tothom, oi que sí?
1: Sí, obert a tothom. I és el que et deia, tothom qui tingui ganes d'escriure, sí. Tothom qui tingui ganes d'expressar alguna cosa i per poder-la compartir amb algú altre, això són les classes. I per descomptat els deures és una paraula dura perquè la recordem de les nostres èpoques escolars.
0: Exacte, l'he dit amb tota la mala intenció.
1: Ja, és una mica picaro tu, eh? Però, bueno, no, deures no són deures, perquè en el moment en què tu et diuen escriure sobre això o sobre allò que és l'únic que posa al tema, tu ja disfrutes, perquè en aquell moment ja surts de la classe pensant, ostres, a veure, el mar i què parlo del de Sitges, de la tempesta, d'això, o sigui que ja no ets tu mateixa que ja estàs, fins a l'altra propera classe estàs disfrutant d'escriure el tema.
0: D'acord, és a dir, és una manera també d'automotivar-se.
1: Exacte.
0: Doncs aquest grup de creació literària que està en marxa tots els divendres al Prado, orientat, està per tothom, però doncs hi ha un grup important de, diguem, de persones sèniors, de persones que de gran han descobert aquest plaer de l'escriptura i que, per tant, volen desenvolupar-lo una miqueta amb motivacions diverses, com la de la Marisa, de deixar plasmada una miqueta la seva història. i per tant doncs, deixar-la també com a herència doncs, pels seus nets, per la seva descendència. Tot plegat, doncs, persones interessades que es puguin acostar al Prado i que doncs, ho puguin provar. Maria Rosa Noguer, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, bona feina per motivar. I Marisa,
1: moltes gràcies per la teva acollida, per la vostra acollida.
0: Doncs, molt contents de que hagueu vingut aquí i expressar aquesta passió per l'escriptura. Moltes gràcies a les dues.
1: Gràcies.

0: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
1: Què és aquest soroll?
2: L'aixeta. És que estic omplint la banyera.
1: La banyera? Però si són gairebé 300 litres d'aigua, amb això et pots dutxar durant una setmana sencera.
3: A Catalunya, l'aigua és un recurs limitat. Cada gota compta. Per això, cal fer-ne un ús responsable. Posa en marxa la rentadora o el rentavaixella en funció eco i reutilitza l'aigua per diferents usos. Consulta tots els consells a ak.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Les 11 i 3 minuts, comença l'hora del joc.
1: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
0: Bé, l'hora no serà una hora. Pobres, aquí a l'estudi hem fet una cara d'una hora. No serà una hora, serà mitja horeta i ben bé no jugarem, però sí que parlarem de jocs, principalment de joc de taula, que és el que es dedica, el que promou, el que divulga l'associació Sitgetana Dau Ferrat. Ara feia molt de temps que no parlàvem amb ells, fins i tot vam tenir durant un temps una secció amb membres del Dau Ferrat, una secció mensual on venien i ens proposaven i ens explicaven novetats de jocs de taula. I la qüestió és que avui venen perquè aquest diumenge hi ha una nova jornada del Juguem Plegats. Són jornades que ja van fer l'any 2017, el 18 i el 19. Són jornades de promoció, de divulgació d'aquest món del joc de taula, de divulgar això de seure's davant d'un joc, ja sigui de tauler, de fitxes, de cartes, del que sigui, i passar una bona estona i aprendre moltes coses, no? Doncs han tornat a organitzar una nova activitat, un Juguem Plegats, serà, com dèiem, aquest diumenge, i hem convidat aquí a l'estudi perquè ens parlin d'aquesta jornada i de més coses el president de l'associació, en Roma Cabanyes. Què tal, Roma? Bon dia.
2: Molt bon dia, moltes
0: i
2: gràcies.
0: I el vicepresident, en Marcos González. Què tal, Marcos?
3: Hola, bon dia.
0: Heu tardat molts anys en tornar a fer un Juguem Plegats. Què ha passat aquí? Costa això. Entenc que és difícil, no?, organitzar activitats d'aquestes dimensions.
2: Costa, però a veure, la principal raó per la qual es va deixar de fer, sobretot, va ser el Covid. Malauradament.
0: Van fer 17, 18, 19, va arribar el Covid i...
2: Com tu sí. dius, 17, 18 i 19, es van organitzar tres anys consecutius la Juguem Plegats. Amb aquella junta, sobretot amb el tema del Fèlix Ríos, que era el primer president, el Ricard Peraita, que també va ajudar molt amb el tema de l'organització els primers anys. I després, en principi, pel 2020 també estava la idea de fer-ne, no?, la quarta edició, però malauradament, doncs, el Covid ens va aturar a tots. Aleshores, aquí vam tenir uns anys d'impàs, ja va haver-hi canvi de junta. I nosaltres, bueno, quan ens vam incorporar, doncs fa 3 anys ja, gairebé, ja ho teníem al cap, i bueno, i aquest any era l'any que l'havien de fer sí o sí.
0: I així serà, no? Així diumenge serà. Hi haurà una nova sessió del Dau Ferrat, perquè, clar, ara dèiem, feia molt que no venien per aquí, no és que haguessin desaparegut, no, Marco? És a dir, l'associació no ha mort ni s'ha aturat en cap moment, és a dir, seguiu actius, però sí que aquests anys heu estat més com d'una manera més interna, no? Menys cap enfora, diríem.
3: Sí, hi ha hagut una miqueta un canvi de perfil de, tant de socis com d'activitats. Els primers anys de l'associació estava més dirigit, hi havia moltes famílies, amb nens petits, es feien activitats a escoles, que potser això donava com una visibilitat més cap enfora. Ja tenim un altre tipus de soci que és més de jugar, doncs, entre nosaltres, no? Però les activitats continuen. Ens ajuntem una vegada al mes a l'Espai Jove i fem unes sessions golfes i, bueno, ja parem anar fent més activitats durant aquests anys.
0: Per tant, diguem que el perfil ara vostre és, doncs, simplement gent amant, seguidora del món del joc de taula, però entenc que això alhora és un perfil molt divers, no? És a dir, que al final gent que li agradi el joc, entenc que això pot comprendre qualsevol edat, qualsevol gènere, i no sé si això una mica ho veieu reflectit vosaltres, amb la vostra associació.
2: Exacte, o sigui, al final és un perfil completament obert, des de nens petits a més joves i després més grans, no? Però, bueno, també una de les coses que vam fer, sobretot amb el tema de l'Espai Jove, que gràcies a l'Ajuntament, doncs, vam poder disposar d'aquell espai per ajuntar-nos, doncs, un divendres al mes, també era això, obrir el joc de taula i el coneixement del joc de taula també a la gent més jove, no? I aleshores, quin millor lloc que l'espai. Bueno, hem tingut, són jornades completament obertes, gratuïtes, en el qual, pues, hem tingut alguna sessió que sí que hem pogut organitzar, en el qual hem arreplegat algun grupet de nanos, i això sobretot és el que ens anima i ens encoratja a continuar una miqueta d'aquesta manera.
0: Clar, perquè vosaltres diem, a veure, no és que siguin vells, però ja són grans, diem que no estan en l'adolescència, ja clar, però clar, ara, quan parleu de joves, clar, al final vosaltres sou, entenc, una associació que és de gent que us agrada jugar, no?, jocs de taula, però que alhora entenc que hi ha una intenció i una voluntat de divulgar, de promoure, no?, el joc com com una activitat cultural més, no? La complicació, entenc, en el món actual és que la competència al joc de taula és molt potent amb tot el món de xarxes, amb tot el món no, de digital, diguéssim, no? I no sé si quan trobeu o quan entren joves i proven i els agrada i això, no sé si és com el gran èxit, és a dir, vèncer com aquest gran monstre, no?, que és la supertecnologia, amb un joc de taula i dius, vèncer-la amb jovent, no sé si això és com, si sentiu d'alguna manera que, ostres, doncs, aquest mes ja hem fet l'agost, no?, una mica, sí, aquesta és una mica la sensació també, eh?
3: Sí, només quan veus un divendres que t'apareixen 3 o 4 adolescents o nens que volen aprendre algun joc, doncs ja la sensació és molt...
0: Satisfacció total,
3: molt
0: no?
3: Molt satisfactòria, no? I de fet, l'origen de la Juguem Plegats és això, és difondre una miqueta tot aquest tema del món dels jocs de taula amb un espai obert a tothom, de forma gratuïta, on trobareu... Bueno, hi haurà un munt d'editorials que ens han donat molts jocs i difondre una miqueta tota...
0: I una alternativa a les pantalles,
2: Una de les avantatges també que penso que té el joc de taula respecte potser a una PlayStation. Normalment a la PlayStation juga un sol o dos, no?
0: Sí.
2: Potser un partit del FIFA, no? Que es posen jo els meus fills de vegades, pues, juga un contra l'altre, no? Però el joc de taula, com pots arreplegar potser 4, 5, inclús més nanos en la mateixa taula, amb el mateix joc, no? Pues, i en aquell esperit competitiu també que tenen els joves, pues és una cosa que, bueno, pues és la nostra arma una miqueta del joc de taula, no? Perquè al final sigui complementari, que puguin jugar una Play un momentet, però també...
0: I la gran diferència, i no sé si aquí està moltes vegades la gran descoberta pels joves, és la presencialitat, no? És a dir, que fins i tot ara hi ha molt jovent que cada vegada la tria més aquesta presencialitat, no? És a dir, fins i tot hi ha el propi jovent que comença a estar algun fart una mica del món pantalla, no? Mm-hmm. I d'aquesta cosa tota l'estona a distància. Clar, justament el que proposa el joc de taula és la presencialitat, és a dir, estem tots aquí físicament davant d'unes cartes, un taulell, del que sigui, no? I clar, no sé si aquesta també és com la gran diferència, no? De tornem al món presencial aquí amb nosaltres, no? De compartir físicament. Si sentiu això també, que això d'alguna manera crida l'atenció també, no? De dir, ostres, podem passar un gran matí o una gran tarda de joc sense necessitat que hi hagi una pantalla ni un mòbil en cap moment, no?
2: No, és així. I sobretot quan tu veus, pues, un espai jove, 4, 5, 6 taules, que totes plenes, amb gent més gran, gent més jove, gent gran i jove, o sigui, a la mateixa
0: junts,
2: taula,
0: sí, sí.
2: Allò també és una cosa que dius, ostres, és que és això...
0: Intergeneracional,
2: correcte,
0: no?
2: Correcte. Sí. Això és el que més agrada.
0: Doncs vinga, anem a la jornada. Això serà diumenge. Va, diumenge que al matí... Tot el dia.
2: 12, tot el dia.
0: 12 del matí, 12 a 8 de la tarda. Doncs què teniu preparat? Perquè són moltes hores aquí, per ocupar, diguéssim. Mm. Això serà els Jardins del Retiro.
2: Exacte.
0: Mm-hmm. Expliqueu-nos una mica com anirà aquesta jornada.
2: Bueno, pues és això, una jornada gratuïta,
0: sí.
2: O sigui, oberta a tothom, a tots els públics, a totes les edats, als Jardins del Retiro.
0: Tan fàcil com arribar, anar i entrar, sí.
2: Tal qual. Aleshores tindrem taules ja col·locades amb les seves cadires perquè tothom estigui còmode. I aleshores, pues, gràcies a les editorials que ens han cedit molts jocs de taula, pues, el que farem sobretot és presentacions de jocs.
0: Sí.
2: I després també tindrem, pues, un tema de la nostra pròpia ludoteca de l'associació.
0: Sí.
2: Perquè si hi ha algun perfil més de lloc una mica més complicat o uh-huh. Bueno, pues, que puguin veure quina és la nostra ludoteca i provar-ne, que nosaltres també, pues, estarem allà tot, amb els voluntaris. Aquí sí que vull agrair especialment també a dues associacions, no només, sí que l'hem organitzat nosaltres amb el com a Dau Ferrat, però hem demanat la col·laboració de Cau de Daus, que
0: sí.
2: Sant Pere de Ribes, i
0: sí.
2: Daus Junàtics a Vilanova, sí. Que ens estan ajudant moltíssim també i que vindran amb voluntaris per poder, pues, ajudar-nos a que totes les taules i totes les que estiguin allà puguin estar allà amb algú ajudant-li a...
0: Això anava, és a dir, perquè la gent arribarà, perquè la gent es faci una mica la idea, hi haurà taules amb jocs que distribuireu per aquestes taules i cadires, no?
2: Uh-huh.
0: Però entenc que a cada taula, a cada espai, hi haurà algun voluntari que explicarà, no?, i que guiarà com va el joc perquè hi ha gent que probablement el conegui, no? És a dir, això funciona així,
2: Així. Uh-huh. I a més, una altra cosa que vam pensar és en cada taula on estiguin els jocs posarem uns codis QR.
0: Sí.
2: que llegint el codi, doncs, el que enllaçarà és amb un vídeo explicatiu.
0: D'acord.
2: Per si en algun moment dius, hòstia, m'assec aquí i abans de que vingui un voluntari, o sigui, ara en aquell moment el voluntari potser està explicant un altre lloc, doncs que jo mateix pugui veure el vídeo i pugui veure també com es juga.
0: Per tant, no cal saber jugar al joc, no cal haver ni tan sols cal haver jugat abans mai a cap joc de taula, Simplement entenc que cal tenir curiositat, no?, per descobrir una mica aquest món, Marcos.
3: Sí, agafarem tot el perfil de persones, hi haurà jocs per absolutament tothom, gent amb molta experiència, que també creiem que vindrà gent d'altres associacions i d'altres poblacions pel que estem veient. Per què tipus de públic tenim una agenda programada de jocs amb una aplicació que es diu Ludoia, que pots apuntar, pots veure a quina hora hi ha quin joc.
0: Sí,
3: quantes places lliurarien.
0: Perquè hi haurà gent, entenc, que vindrà a determinada hora perquè vol fer jugar amb aquell joc concret.
3: Llavors la idea és posar com una pissarra a l'entrada, una miqueta amb una petita agenda de jocs programats i les places disponibles, que això creiem que és més un perfil d'allà de gent que juga. I a part,
0: de gent avançada,
3: De gent avançada, sí. Després doncs, hi haurà des de jocs infantils, jocs curtets per gent que no tinc experiència, jocs per família, absolutament de tot.
2: Serà també una jornada on el tema del joc de rol també tindrà força importància. Al final aquesta és una jornada, la Juguem Plegats, que també fem en homenatge a Lluís Estrés, que era pues, un pioner en el tema del món de rol. I aquí, pues, per exemple, tenim dos partides programades d'un joc que es diu Blood on the Clock Tower, que és de rols, de deducció, ocults. També tenim programades dos partides amb l'Ivan Santís, que és d'aquí de Ribes, que també té un joc de rol que es diu Món de Llestes, que aleshores també estarà ell guiant les partides. El Fèlix Ríos, que és el nostre primer president, pues estarà durant tot el dia fent partidetes d'una hora de rol per tothom que no el conegui i es vulgui ficar a veure què és el rol.
0: Qui no ho hagi provat mai, és un bon dia per anar a provar una partida de rol.
2: Crec que és el dia ideal, i a més amb el Fèlix
0: perquè tindran el millor guia, no?
2: Sí, no hi ha ningú millor que ell.
3: Sí, és tot el Fèlix és tota una eminència dintre del món dels jocs de rol, i això té programades tres sessions. Aquesta aplicació que es diu Ludoia es poden apuntar amb una durada d'una hora, que és totalment introductòria. I després vindrà el Xema Pamundi, que dintre del joc dels mons de taula és una persona molt coneguda, que tenia relació amb el Lluís, i vindrà des de Barcelona farà una partida del Block on the Clock Tower pel dematí i una partida al The Thing, que és un altre joc bastant conegut, per la tarda, que és una persona bastant coneguda.
0: Ara parlaven de Lluís Estrés, justament aquest Juguem Plegats farà homenatge a Lluís Estrés, que recordaran vostès, era la persona que va crear la botiga aquesta del Doctor Game al carrer Àngel Vidal, una botiga dedicada al món del joc, però no només això, és que Lluís Estrés va ser el pioner jo diria que a nivell estatal, és a dir, estem parlant dels anys 90, quan això del joc i el joc de rol era una cosa estranyíssima, com de marcians. En Lluís ja va obrir una botigueta al carrer Jesús l'any 92, que la va tenir 3 anys o així, i més enllà de jugar a vòlei platja, que també ho feia, i molt bé, i també va ser un dels pioners. Ell va introduir a molts sitgetans en això del món del joc, i de fet ho va com tornar a recuperar més tard amb aquesta botiga del Doctor Game, i el Lluís el vam tenir aquí l'any 2023, no per parlar de joc, malauradament, sinó per parlar de l'ELA, que era la malaltia que hi patia i que per la que va traspassar ara fa un any. Però hem recuperat un petit àudio on justament parlava d'aquests inicis en el món del joc. El Lluís sempre ha estat un home de parlar molt, hem de dir, els que coneixem Lluís sabem que ets un home de parlar molt. Com saben, era la persona que va obrir la botiga Doctor Game a Sitges, que ara l'acaba de traspassar, no? Ha aconseguit d'alguna manera que la vida d'aquesta botiga i aquest negoci dels jocs de taula i els jocs de rol, de simulació, continuï endavant. És a dir, això no quedarà aquí, continuarà amb dos nois que ara el Lluís està d'alguna manera també ajudant en aquesta continuïtat. I és que, o sigui, tu vas ser un dels pioners en tot això dels mons de joc de taula. Aquí, vaja, hi ha molta gent que va descobrir aquest món gràcies a tu, Lluís.
4: Sí, el 92 vaig començar amb una petita botiga al carrer Jesús durant 3 anys.
0: Això ho pots seguir fent. Això, de moment, la malaltia t'ho permet seguir fent, no?
4: Sí, he apartat jocs per anar amb dur-les a casa, fer-me la petita ludoteca meva. Bueno, petita, la meva dona s'està preocupant.
0: La teva dona potser no la veu tan petita, no?
4: Exacte. Diu que és molt, molta cosa, però bueno. I sí, la meva idea és seguir jugant. Sí.
0: És important quan té un diagnòstic d'aquestes característiques poder mantenir aquestes petites coses que a un li agraden.
4: Sí. És molt important, sí. Sí, sí, perquè de fet el que té la malaltia és que el teu cap funciona perfectament. Llavors, si no tens alguna cosa que et mantingui actiu, és més dur ser conscient de la degradació. Uh-huh. Llavors és molt bo les activitats.
0: Uh-huh. I en aquest cas els jocs...
4: El joc és perfecte.
0: Doncs això, el joc era perfecte, el va mantenir fins a l'últim moment i en aquest Juguem Plegats hi haurà aquest petit homenatge o gran homenatge al Luis Destrés, que d'alguna manera va ser l'iniciador, el que va arrencar tot això, d'alguna manera la primera llavor també de tot, i d'aquest Deu Ferrat també va ser el Luis Destrés. Parlàvem de joc i jo no sé si hi ha jocs i veurem jocs clàssics de tota la vida, és a dir, perquè igual ara algú està escoltant i diu, home, jocs de taula, hi ha jocs de tota la vida que he jugat, no sé si seran aquests o són tots jocs molt actuals, molt moderns, o la idea és que hi hagi una mica de tot, no sé, és a dir, no sé si hi ha jocs que no poden faltar mai en una jornada d'aquest tipus.
2: Bueno, hi haurà jocs de tot tipus. Aleshores, sí que clar, les editorials el que ens han enviat sobretot són novetats també,
0: perquè, que les volen promocionar,
2: perquè,
0: òbviament.
2: Perquè coneguem també el que hi ha ara mateix. I aleshores, com comentava abans, doncs de la nostra ludoteca, doncs hi ha jocs més antics. Potser no estan tots, perquè al final cadascú de nosaltres...
0: Però diu-me un clàssic que no pot fallar. O que no fallarà i que no fallarà.
2: Ostres, doncs aquí potser, perquè no sí que sé. La nostra ludoteca no és de clàssic,
0: d'acord.
2: Saps? Clar, al final,
0: dic clàssic...
2: perquè el clàssic normalment el té el propi jugador.
0: D'acord.
2: La ludoteca de Dau Ferrat sobretot és com un complement,
0: uh-huh.
2: No? És algo de, hòstia, un joc que potser no el té tothom o no el tindria tothom, però com està l'associació, per exemple, el de 5 que abans comentava,
0: sí.
2: És un joc que necessites 8 persones potser per jugar-lo, sobretot per gaudir-lo. Aleshores, pues, la gent, ostres, jo no sé si el trauré a taula tant com per comprar-lo, no? No és un lloc és econòmic, però no és dels més econòmics. Aleshores, ostres, pues, l'associació el compra i el tenim allà disponible perquè qualsevol soci en qualsevol moment en una jornada de golfa o no, o perquè també tenim la ludoteca oberta que el soci se'l pot portar a casa una setmana,
0: sí.
2: Pues a dir, hosti, mira, pues m'agafo aquesta setmana, estic amb uns amics i unes amigues, pues me l'emporto a casa, el jugo i després el torno. Aleshores, pues bueno, hi haurà una miqueta de tot, perquè ja et dic que els jocs així potser més un Catan,
0: sí.
2: El Carcassonne,
0: el Carcassonne hi serà. Sí, crec que va ser el primer joc així d'aquest tipus amb el que jo em vaig iniciar. Bueno, em vaig iniciar, que jo vaig jugar a iniciar, no? Perquè jo continuo sent una iniciada, perquè jo no en tinc ni idea. Però diguem que és un clàssic, no? El Carcassonne, podríem dir.
3: Sí, jo recordo fa els meus orígens amb el joc, van ser entrant un dia per casualitat a la botiga del Luis,
0: sí.
3: I em va treure el Carcassonne.
0: I et va treure... És que jo crec que el Luis ens va treure el Carcassonne amb els sitjatans. Sí, sí, vam conèixer a través d'ella els sitjatans. Clar, entenc que vosaltres heu d'estar posant al dia. Vull dir, entenc que ja ho esteu de posats al dia, però no sé si davant d'una jornada d'aquesta tipologia en la que hi haurà molts jocs i molts a més nous que us han enviat les editorials, vosaltres en tant que organitzadors i després també en tant que voluntaris que estareu allà i que haureu d'estar com també resolent dubtes, no, dels jugadors, us heu hagut de posar al dia amb jocs que potser no els teníeu tant per la mà, no, Marcos?
3: Sí, bueno, per això també contenem tota l'ajuda del tema dels voluntaris, que
0: sí.
3: Tenim un grup intern i llavors en principi cada voluntari gestionarà una editorial.
0: D'acord.
3: I el perfil de jocs tenen que ser jocs senzillets d'explicar, que en 5-10 minuts els tinguis explicats. Pels jocs més complexes que requereixen una explicació més llarga, tenim el tema aquest de les partides programades
0: d'acord.
3: De Ludoia, que aquí la gent ja es pot estudiar.
0: Però aquí ja seran allò a nivell avançat, eh?
3: Sí,
0: qui vingui
3: sí,
0: aquí és gent
3: exacte.
0: Que ja sap de què va
3: sí,
0: la cosa, eh?
3: Sí,
0: diguem,
3: sí.
0: No vindran a iniciar-se amb això, sí. No? Probablement.
3: I a part, sobretot, el més important d'aquesta jornada és tot el tema solidari que tindrem
0: sí.
3: A favor de l'ELA, que és el que fa aquest any la Juguem Plegats diferent.
0: Uh-huh.
3: La majoria de jocs que ens han donat les editorials al final entraran en un sorteig
0: uh-huh.
3: Perquè la idea és recaptar fons, no? Per dues associacions de l'ELA que vindran, que són Catela, i la Fundació
0: Miquel Valls,
3: sí,
0: que és a la que pertanyia en Lluís.
3: És recaptar fons
0: per ajudar aquestes fundacions, en homenatge també, com dèiem, al sitgetal, al Lluís Destrés, que va ser pioner. Per tant, la gent tan fàcil com a partir de les 11 del matí fins a les 8 del vespre, de manera continuada, ells estaran allà, ni menjaran, no sé, sí, entenc que els donaran de menjar en algun moment, ni veuran, perquè ja el Retiro té el bar, diguéssim, Però ells seran allà, poden, entenc, la gent pot anar a l'hora que vulgui, quan vulgui, no s'ha, entenc que no s'ha de demanar hora per res, i tu ves una taula buida a un lloc i t'asseus, primer que arriba, primer que seu, gairebé.
2: Així és.
0: Tan fàcil com això. I hi haurà voluntaris que explicaran, ajudaran. Hi ha darrere també l'objectiu de fer créixer Dau Ferrat? És a dir, que a partir d'aquesta jornada hi hagi gent que digui, ostres, caram, doncs això és divertit, interessant, m'apunto, vull fer-me soci. Entenc que hi ha aquesta voluntat també.
2: Sí, al final jo crec que Dau Ferrat, sobretot la Juguem Plegats, té tres objectius principals. El primer és que la gent s'ho passi bé durant tota la jornada i conegui el joc de taula. Després, sobretot, el segon objectiu principal, i com ha dit el Marcos, és retre homenatge a Lluís Destrés, i d'una manera benèfica i solidària, que és per recaptar fons per la malaltia de l'ELA, pels afectats. I aleshores, després ja el tercer, doncs sí que evidentment és també donar-nos nosaltres, tant nosaltres com l'associació Cau de Daus i Daus Junatis també, de donar-se a conèixer, i que doncs, si fem 5 socis, doncs benvinguts siguin, no? Perquè estarem allà explicant el que fem, tot el que podem fer, a part de la Juguem Plegats, com ens organitzem, quins grups de WhatsApp
0: tenim. Explicar-ho, quants socis sou ara en aquests moments a Dau Ferrat?
2: Ara mateix som 51 socis.
0: I com funciona l'associació? És a dir, per entrar a l'associació, què has de fer?
2: Pues és molt simple, simplement és pagar una quota anual.
0: De quan, podem dir-ho?
2: Bueno, pues normalment, mira, nosaltres des del 2017 que es va crear l'associació pagàvem 10 euros a l'any. Res.
0: O sigui, econòmic, és
2: 10 euros a l'any. I aquest any sí que vam fer una assemblea fa una setmana i sí que ja vam dir, hòstia, ja potser...
3: Ja toca actualitzar quotes.
2: Ja hauríem d'actualitzar i aleshores, però l'hem fet a 20 euros
0: l'any. Continua sent econòmic, 20 euros l'any.
2: 20 euros l'any. Si és una parella, o un pare i un fill, mare i fill, són 30 euros.
0: Sí.
2: Si són només 10 euros, ja no són el doble.
0: Sí.
2: I si és quota familiar, que són a partir de 3 familiars o els que siguin, 40 euros l'any.
0: D'acord.
2: Amb això ja és
0: suficient. Per tant, quotes més que econòmiques.
2: Sí, molt econòmiques.
0: I això és per sustentar, entenc, l'associació i la ludoteca, i per alimentar la ludoteca, no?
2: Exacte,
0: entenc?
2: És així.
0: I on us troben?
2: Bueno, no tenim seu
0: oficial.
2: Aleshores, el que sí que és això, abans sí que teníem el Doctor Game, que era on ens reuníem, i sobretot pues, el Lluís també ens ajudava a tota aquesta tasca de poder recaptar i de poder tenir un lloc on si havien d'enviar algun lloc pues, allà. Ara el que sí que fem és que ens reunim pues, un divendres al mes, que ens reunim a l'Espai Jove.
0: I allà feu aquestes trobades, no? I
2: correcte,
0: jugueu, bueno,
2: correcte.
0: Bàsicament. Són jornades de joc, no? Bàsicament, les trobades vostres.
2: És així. Sí, de vegades podem fer algun torneig, alguna coseta. Després, què més? Tenim el grup de Telegram, on estem tots els socis, allà compartim impressions. Després, escolta'm, que tal dia vull muntar una partida no sé què, o si algú vol jugar d'això, si voleu, quedem aquí o allà.
0: Sí, a partir de la quedada mensual surten moltes altres quedades, diguem, de grup, ja, a partir de doncs, un joc, igual hi ha un grup que li agrada molt un joc, no? Entenc, i queden de manera sovintejada. Per tant, sí, els tenen certa curiositat per això del món dels jocs de taula, probablement la millor oportunitat per conèixer aquest món i conèixer l'associació també, aquesta com la de Ribes, com la de Vilanova, és aquest diumenge als Jardins del Retiro. I ara parlava justament d'aquesta associació de Ribes i Vilanova. Clar, caram, Déu-n'hi-do, això fa com un gruix a la comarca entorn al món del joc, força potent, que no sé si té valor això, és a dir, si, i quan parleu amb les editorials, si això ho posen en valor, entenc que sí en el moment en què us envien tants jocs, no? Però no sé si, és a dir, quin valor té això, que hi hagi tres associacions en tres municipis aquí d'aquesta comarca.
3: Well, jo crec que és una de les coses positives que acabarem traient, és aquesta nova relació que hem fet amb les altres dues associacions. Fa uns mesos vam fer una golfa nocturna amb l'associació de Cau de Daus i va ser molt positiva, que la vam fer aquí a Sitges, i ara hem incorporat el tema de Daus Junàtics, que és una associació bastant gran de Vilanova, i jo crec que ens emportem una futura col·laboració de tots plegats. Podem acabar a fer, jo què sé, agafar una masia entre les tres o muntar més coses que ens
0: pot ajudar.
3: I esteu
0: visualitzant, un cap de setmana, de jornada a cap de setmana. Retir, ni dormen ni res, els hi dic, perquè si cal no dormen aquesta gent jugant a jocs. Algun joc que creieu que serà molt exitós aquest cap de setmana? O algun joc que dieu, sabem que aquest joc agradarà molt, o entenc que molts, no? Però no sé si hi ha algun d'aquests novetats o que hagueu provat i hagueu dit, ostres, aquest és molt xulo de provar.
3: Bueno, el que estem veient que tindrà molt d'èxit és el tema aquest del Blood on the Clock Tower, que estan les partides plenes, crec que és fins a 12 jugadors, però no hi ha places lliures, que és com un joc de rols ocults.
0: Sí.
3: I després el tema del The Thing també creiem que tindrà molt d'èxit, i després una de les últimes incorporacions que hem tingut a la Ludoteca de Dau, que és un joc del Senyor de los Anillos,
0: sí,
3: que ha guanyat molts premis, que es diu El Destino de la Comunitat, que també hi ha una partida programada a les 12, i aquest creiem que tindrà bastant d'èxit.
0: Que també tindrà tirada, no? Perquè tindrà això del món del joc també té evolució, no? És a dir, també evoluciona amb el temps, o no? És a dir, es va adaptant també a modes, és a dir, també hi ha modes i tendències dins del món del joc, no?
2: Moltíssim. O sigui, per exemple, el joc de taula primer era un joc que de vegades al final de la partida no el veies,
0: sí,
2: no? Ara després ja va evolucionar una miqueta, sobretot amb el tema del Katana, que sí, com a mínim ja sabies que quan arribaves a tants punts o arribaves a tantes rondes ja el joc finalitzava, perquè si no et podies quedar un Risk, un Monopoly, no? Que són els més
0: no, no acabaven mai, ja, sí, sí.
2: Després s'ha continuat evolucionant. Per exemple, hi ha jocs que tenen aplicacions mòbils que potser has de fer una lectura d'una carta amb una aplicació. O sigui, l'evolució amb el joc de taula és contínua, i al final cada any és un sector on és continu. O sigui, cada any surten molts jocs, moltes editorials que contínuament estan publicant i editant jocs. Això és perquè hi ha gent darrere que està interessada i que els juga.
0: Uh-huh. El moment que es continuen publicant, no? És que hi ha el públic.
3: Sí, i com a la resta, com a molts altres sectors de la nostra societat, són jocs moltes vegades novetats de curta durada, de que estan, ja inclús hi ha webs on posicionen els jocs més jugats, els més vistos, no? I dura el que dura, un any i una altra.
0: I no sé si com amb la música hi ha One Hit Wonders, és a dir, sí, existeix,
3: sí,
0: això és
3: el que et comentava, sí. Hi ha una pàgina que consulten el més jugat o els jocs que més es parlen.
0: I probablement el gran mèrit de tot plegat és que és un dia sencer de diversió, de passar-s'ho bé, de compartir, fer-ho de manera presencial i sense pantalles. Vaja, igual en determinat moment hem d'usar el mòbil per llegir això, una carta tot plegat, però diguem que no és la base, no? És a dir, la base no és una pantalla, que aquest és com un gran repte, A mi em sembla un gran repte en el món en el que vivim, que diguem el centre, no? No sigui una pantalla, perquè hi ha aquest pantallacentrisme en aquests moments en què tot passa, no? Per les pantalles, doncs aquesta jornada, no? Passa per taules, cadires, jocs, no? Físics que podran tocar, compartir amb gent que coneixes i amb gent que no coneixes de res, i compartir estones jugant i passant l'estona, amb la possibilitat després que et toqui un dels jocs, no? Perquè heu dit que fareu sortejos, no?
3: Sí, hi ha el tema del sorteig,
0: sí.
3: Després hem fet samarretes i bosses amb la jornada
0: per merchandising,
3: Després hem fet uns gots,
0: sí,
3: que es podran comprar per 2 euros, i si consumeixes els Jardins del Cable,
0: sí,
3: al bar
0: del Jardins del Retiro,
3: una part també anirà destinada a...
0: Per tant, fi solidari, no?
3: Sí,
2: i després ja l'últim que també hem organitzat és un trocajoc, que li hem dit.
0: Què és un trocajoc?
2: Pues és com un mercat solidari de segona mà de jocs de taula.
0: D'acord.
2: Aleshores, en el qual tothom qui vulgui, que tingui un joc de taula que per alguna raó no el jugui suficient o...
0: Sí,
2: I
0: que l'hagi avorrit.
2: I en aquesta vegada amb una qüestió solidària, perquè el que faríem és que seria com un Wallapop, no?
0: Sí.
2: Pues posar-ho allà a la venda, en què estarem nosaltres, i el 10% del preu que digui el propietari pues es destinarà també a aquestes dues associacions de l'ELA.
0: Per tant, per aquelles persones que convisquin amb mans el joc i acumulin molts jocs de taula, potser també és un bon moment per dir, carinyo, podem fer neteja? I ens desfem d'algun joc d'aquests de taula, a més amb un fi solidari, escolta'm, no hi ha millor oportunitat, perquè clar, la convivència amb això, clar, aquest és el hàndicap dels jocs de taula, que ocupen espai, no? Diguem que tota la cosa digital és com que la tens tot al mòbil, això ocupa espai, necessites un armari que clar, entenc que es va fent gran per crear aquesta ludoteca, i si no es fan els socis del Dau Ferrat, que hi ha la seva pròpia ludoteca, i no cal que vagin acumulant. Ens queda per dir res de la jornada
2: Bueno, aquí sobretot, a part dels voluntaris de l'agraïment que li hem comentat, també als patrocinadors, que també han comptat amb la col·laboració pues, de la pizzeria Francesco, a Benacer Navarro i de serveis de reformes integrals de Sitges, perquè han col·laborat amb nosaltres també aportant...
0: Són socis de Ferrat? No, o juguen?
3: Alguns. Sí, però han fet aportació econòmica.
0: Molt bé.
3: Que se m'ha sentit molt agraït.
2: I aleshores això, sobretot d'agrair-los per l'aportació, perquè també ens ha ajudat molt a poder fer-nos càrrec de tot el que hem hagut de fer de compres i això, per poder tenir un acte.
3: I a les editorials també molt agraïts.

0: plogui, sobretot, que faci bon dia. Tampoc cal un sol espaterrant, perquè entenc que si no moriran de calor, tot i que suposo que hi haurà parasols, no? Però, vaja, que es comporti el temps, escolta'm, ja està, demanarem això.
1: Això esperem. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. Jo, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit.
2: La paraula mort ens interpel·la a totes i a tots i és clara i és inequívoca.
1: I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
3: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Arriba Jordi Casas House, el programa que presenta Jordi Casas, el mestre del house.

0: cases a Puigcerdà, Patxà, Amnèsia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el vida et travessa. Jordi Casas House. Mutrum, mutrum.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb...

0: Ara ha passat una d'aquelles coses, clar. Havíem començat la conversa i clar, ja estàvem amb la sintonia amb la conversa engegada. La història que portarem a continuació i que ens servirà avui per portar el programa és a partir de la presentació la setmana passada d'un llibre d'autor local, en aquest cas d'autora local. Doncs de totes aquestes presentacions que amb la Marta Sánchez hem estat comentant al voltant de Sant Jordi. En concret es tracta de Bajo la sombra de la pandemia, la vida en pausa, de Pura López. Pura López, bon dia. Espera, exacte, si t'acostes al micro molt millor. Exacte, així, ja està, no cal que el toquis. Doncs la setmana passada vas presentar aquest llibre a la Biblioteca Santiago Rusiñol, que és un llibre basat en una experiència vital, que és la pandèmia i el que et va passar. En la pandèmia, que vas estar ingressada a Sant Camil
1: quasi un mes,
0: gairebé un mes. I que vas estar a tomb de morir.
1: Sí,
0: vas estar molt a prop,
1: molt a prop de la mort. I a més té una experiència de una força que tirava de mi, que l'explico en el llibre, que fue, o sea, me parece. Es que claro, hay cosas que a veces no me acuerdo muy bien, pero me parece que fue a raíz de que mi hija pasó a verme y estuvimos hablando y le dije que si me moría, que le quedaba.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: De 245 quilòmetres de muntanya entre la Fórmia i el Blockhouse, un port de primera categoria. I afegirem que l'Open de la PGA de Golf, el segon gran eslam de la temporada, i que es disputa a l'estat nord-americà de Pennsilvània, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la primera volta amb un cop sobre el par del camp.
2: 3CAT Info.

0: El govern i Esquerra Republicana presentaran dilluns el pacte pel tren orbital a condició dels republicans per donar el vistiplau als pressupostos. La formació d'Oriol Junqueras ha convocat per al mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si amb aquest acord ja es donen les condicions per donar el seu sí als comptes de Salvador Illa. El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants de les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta que continua sent el principal escull. Les vagues educatives es traslladen aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquest dijous s'han fet a Girona i la Catalunya Central amb un seguiment del 55%, segons el sindicat USTEC, i d'un 21,5% segons el Departament d'Educació. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que el president xinès s'ha ofert per resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz. Trump i Xi Jinping acorden a Pequín reforçar les relacions bilaterals dels Estats Units i la Xina amb l'objectiu de cooperar i donar estabilitat mundial. Xi adverteix Donald Trump que no es fiqui, però, amb Taiwan. Aquest dijous ha quedat vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. S'enfronten a penes d'entre 8 i 29 anys de presó. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família. L'1 de juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. El govern espanyol ho justifica per l'abaratiment dels preus que ha frenat la inflació de l'abril, que a Catalunya se situa al 3%, una dècima menys que al març. De moment es manté la bonificació a la gasolina i al gasoil. Molt bona acollida de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que s'ha presentat aquest dijous a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes. També s'ha presentat el film Ceniza en la Boca, del mexicà Diego Luna, rodat en part a Barcelona.
1: Esports.
2: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani i sumar així 40 punts. Ha estat en un dels partits que ha tancat la jornada 30